0: Sí, des de fa 11 anys i ja em toca, perquè diguem-ne que tant de sol a mi me desconcerta.
1: No, ja no em ve molt de sal aquests dies, eh?
0: Sí o no?
1: Això diuen. Ara tornaràs a la ciutat gris. Bé, no sé si és París la ciutat gris, però bé, Londres també ho podia ser un poquet.
0: Sí, bueno, jo només et dic una cosa, que a aquesta gira portem dos concerts i ha plogut tots dos dies, eh?
1: Mm. Sí,
0: jo no
1: sí.
0: sé si és que desafino molt o què, però...
1: És que és maig, és complicat. Però vaja, es tribu festa Felanitx, segur que no plou, eh? Això...
0: Crec que no.
1: Pots estar ben segur.
0: Va, assegura-m'ho això, perquè si no tindria un disgust molt gran.
1: No. A més que vos espera un públic familiar, també. Com ho dus tu? Com t'hi dus amb el públic familiar, Lluís?
0: Ah, jo bé. A mi m'agrada. A més, és com que part de l'essència dels Pets... És que tenim un públic molt intergeneracional. Potser hi ha artistes que són molt modernos i que els hi fa nosa a la canalla, però a mi no. A mi m'agrada que els adoctrinin, entre cometes, de la millor manera possible, que seria escoltant música dels Pets.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara tornau a Mallorca, que... cada any intentau, si estau de gira, venir per les Balears. Això sempre et segur, no, Lluís?
0: Sí, sempre, des del principi. Perquè, a més, tenim memòria, i, bueno, l'estem perdent una mica, però encara en tenim, i recordem els inicis, quan, bàsicament, s'havia de tenir molta moral per escoltar-nos.
1: No.
0: I veníem a Mallorca i ens rebia la gent amb un entusiasme que l'hem de compensar d'alguna manera. I ja és part de la tradició del grup. O sigui, quan comencem a rebre ja els concerts de cada gira, preguntem... Bueno, sí, molt bé, però a Mallorca quan?
2: Clar, parlàvem de que 40 anys després d'aquell primer concert a Constantí encara estàveu en actiu. No sé què vorrà sorprès més, Lluís. Continuar damuntet d'escenaris o continuar despertant interès entre la gent que ni tan sols havia nascut quan vareu començar? Perquè, jo ho deia, heu estat banda sonora generacional que s'ha anat transmetent de pares a fills i per això es Tribu Fest és un gran lloc on escoltar els Pets perquè se pot reunir diferents generacions de fans cantant les vostres cançons.
0: Sí, jo crec que una cosa va lligada amb l'altra. Jo crec que si hem pogut complir 40 anys al de l'escenari és perquè hi ha hagut gent baix a l'escenari. Sense una cosa no existiria l'altra. I el cert és que, si vols que et sigui sincer, no ho acabo d'entendre del tot, però ho trobo una anomalia fantàstica.
2: Clar, una part important del vostre públic vos acompanya des dels anys 90, però en els concerts també apareixen generacions molt joves. Com se gestiona sí. aquesta convivència emocional, diríem, entre memòria, entre aquests espectadors que venen cercant recuperar una mica d'aquella nostàlgia dels inicis i la gent jove que vos redescobreix i també flipa amb vosaltres?
0: Sí, no sé, ja hauries de preguntar-ho al públic com s'ho gestionen. Jo, el cert és que per mi em fascina i em sorprèn cada vegada que pujo en un escenari veure aquesta gent tan jove que s'han apuntat a escoltar un grup tan granadet com nosaltres. Potser té a veure que no som un grup molt nostàlgic, que sempre hem intentat fer música actual i renovar-nos, canviar, no quedar-nos amb la mateixa fórmula de l'inici... Però tampoc et podria assegurar que aquest és el motiu, perquè, en el fons, el motiu pel qual un artista o una cançó enganxa amb una persona no el sap ningú, per sort nostra.
2: Clar, vau defensar, Lluís, des del principi, una identitat molt vinculada en el territori i també al món no urbà, per dir-ho de qualque manera. Fins a quin punt assumir amb orgull això de rock agrícola ha estat un dels elements que ha fet que a un món on tot se... homogeneïtza, per dir-ho de qualque manera, vosaltres tingueu aquesta mirada tan vigent i tan seguida.
0: Tampoc va ser un esforç per nosaltres reivindicar el món rural perquè és d'on veníem. Hauria sigut una mica més difícil fer veure que érem de Brighton o de Memphis, com hi havia molts grups de la meva època, que intentaven un mimetisme que a mi em semblava una mica forçat. Nosaltres som de poble, som d'un poble periurbà, del sud del Principat, i la cosa més normal per nosaltres era reivindicar-ho. Potser ens van fer un gran massa, perquè al principi cada cançó parlàvem de Constantí. Teníem Tarragona amb Esborrona, Constantí em fa patir, Constantí molta merda i poc vi, menys avellanes que són de Constantí, i al final vam dir, bueno, ja està bé, ja ho sap la gent que som de Constantí.
2: Anem a ampliar horitzons.
0: Sí, exacte, perquè al final se farem pesats.
2: Clar, jo repassant per preparar aquesta entrevista, m'he trobat algunes declaracions recents on heu comentat que el jovent ja no vol carregar en sa motxilla d'haver de salvar sa llengua, com si un moment determinat els de sa meva generació van endur sobre les nostres espatlles. Creus que sa música en català ha deixat de ser percebuda com una trinxera cultural i ara se viu com un fet cultural, en certa manera?
0: Jo crec que ara el que hi ha és una diferència i una varietat de compromís quan fas servir la teva llengua a l'hora de cantar-la i a l'hora de fer-la servir. Des del meu punt de vista, que potser és una mica boomer, quan tu cantes amb la teva llengua ja estàs adquirint un compromís, encara que no el vulguis tenir, encara que no l'assumeixis. Més enllà d'això, ja depèn de tu si vols ser conscient de que la llengua que estàs fent servir és una llengua en perill, minoritzada, i que si no s'utilitza desapareixerà perquè està envoltada de cultures molt més potents. En el nostre cas ho tenim assumit i ho reivindiquem, però tampoc ho fem extensiu a la resta dels grups. Si hi ha algú que senzillament vol utilitzar la llengua com una eina per comunicar-se, independentment de la història que té aquesta llengua i la seva cultura que té afegida, doncs ell mateix que ho faci.
2: Hi ha una idea, quan s'analitzen les vostres lletres, que és que heu passat de ser irreverents, molt explícit en els vostres inicis, ara a una mirada com a més melancòlica i observadora. No sé si és una evolució natural de l'edat, que ja heu passat dels 25, o una manera diferent, en el vostre cas, d'entendre l'escriptura de cançons.
0: Sí, jo... està bé, molt bé aquesta pregunta. Potser són les dues coses, no? Potser... Al principi ves les coses més en blanc i negre i vas més pel broc gros i després te'n vas adonant amb el temps i amb l'experiència de la vida que tot té més matisos i que a vegades les solucions, els problemes complicats no són fàcils i que has de reflectir sobretot la teva realitat. L'única manera de que la gent et cregui i que la gent t'escolti és quan parles basant-te amb la veritat que tens. I a partir d'aquí pot ser que la gent t'agafi i et faci companyia. Però, per altra banda, a mi no se m'ha fet gens difícil adaptar les lletres a l'edat que tinc. Més aviat, jo crec que és la cosa més normal del món.
2: Duis ja una sèrie de concerts de gira de recapitulació o de recordatori d'aquests 40 anys. Vareu fer concerts on recordàveu o repescàveu, per dir-ho de qualque manera, discos sencers, quan va ser Bon Dia i Agost, que ho vareu fer ja una temporada, i crec que en aquest concert que fareu un Estribu Fest i cantareu cançons que no heu cantat en aquestes gires de recordatori que duis en marxa des de fa una sèrie d'anys. Quins hits se podran escoltar? Perquè crec que és Bon Dia no sonarà.
0: No, Bon Dia no sonarà, però tampoc no passa res, eh?
2: No. Jo també és vera que hem d'aprendre a apreciar els pets més enllà dels hits. És a dir, hem d'anar en els pits Greatest Edition, no? Hem d'anar a tot.
0: Exacte. Sí, perquè la idea és que volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquest ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem, i que no puc dir ara, perquè si no, no vindràs. I llavors, has de venir per veure-ho. Però vaja, que sí, que Blue Tag la tocarem vespre, tocarem jo crec que bastantes cançons que la gent espera.
2: Clar, i una de les coses que tothom destaca, o que més sorprèn dels pets, és la longevitat humana d'aquest projecte. Te volia demanar, quin paper jugui a l'amistat entre els membres del grup o quin paper jugui a la capacitat de discutir-vos sense trencar-ho tot? Ho dic perquè si una cosa teniu els artistes és que n'hi ha alguns que teniu un punt visceral. I, clar, quan hi ha una discussió allà al mig d'aquest trio protagonista dels pets, no sé què pesa més, l'amistat, que heu après a dir-vos les coses, perquè si mateix podeu continuar fent feina i gaudir sobre l'escenari, que se vos vau passar-ho bé, no sempre és fàcil d'aconseguir.
0: No ho és. I sobretot encara ho és menys quan dins el mateix grup hi ha dos personatges tan cabuts i amb tant de caràcter com en Joan i jo. Però per sort tenim l'arma secreta, que és el Fallin, que ell és el que posa pau i posa una mica de seny. Però és cert que el que tu dius, que ajuda molt, però moltíssim, que no és que siguem amics, és que va més enllà d'això. Es fa difícil una mica explicar-ho, però clar, som de la mateixa edat, del mateix poble, i ens coneixem des de que anàvem gairebé a l'escoleta, des d'un principi de tot. Això què fa? Doncs el que deies tu, que ens podem dir de tot, però sabem que no hi ha cap tipus de ganes de ferir. I també sabem que la sinceritat de dir-nos-ho tot també ens ajuda a que l'endemà ja no ens en recordem. La relació entre nosaltres tres jo crec que és el motor i el principal actiu perquè haguem durat tants anys. L'altre seria el públic, però més enllà del públic tenim una gran sort, i és que ens estimem com a germans. Que això no vol dir que hi hagi dies que no ens voldríem escanyar un a l'altre. Però, bueno, amb els germans també passa, no?
2: Som en conversa amb el Lluís Gavaldà, frontman, líder, no sé quina etiqueta t'agrada més, dels
0: Pets. No, el líder és el que guanya el Tour de França. Jo sóc el cantant, una mica, el que dona la cara.
2: El cantant dels Pets, que la setmana que ve, dia 30, seran en Estribofest de Felanitx, aquest festival ja per la família, que s'ha consolidat com una de les grans opcions quan arriba la primavera, just abans de l'estiu, per poder celebrar en família un dia en què grans i petits puguin gaudir. Avui nosaltres, a la taula de redacció, Lluís, parlàvem de que Mick Jagger ha aconseguit que s'aturi la construcció d'un edifici davant casa seva, perquè sabeu que té una casa de vores Thames, de vores Tàmesi, i li anaven a construir un edifici de 100 metres, 29 plantes, davant casa seva. Hòstia. I ell, Eric Clapton i companyia, han replegat firmes perquè no se faci aquest edifici. Te volia demanar, si els músics que viviu a Londres teniu un grup de WhatsApp i vos contau aquestes coses. Per exemple,
0: doncs jo no sé
2: si en Mick Jagger te va demanar Lluís, please, help me with this building.
0: Sí, pues la veritat és que sí, no sé d'on t'has tret la informació, realment estàs molt ben documentat, i jo tampoc no volia escampar-ho, més que res perquè tot just Mick Jagger està començant la seva carrera musical.
2: Exacte.
0: I artística, i em sabria greu ara que es vingués involucrat amb una polèmica d'aquest tipus. Però vaja, que normalment acostuma a passar al revés, no? Acostuma a passar que és l'artista el que munta una casa sense permisos, i després és la gent el que l'ha d'obligar a no fer-ho. I em sembla que a Mallorca en teniu bastants exemples, no?
2: Ha estat un model constructiu que s'ha posat en pràctica a Mallorca i arreu. Ho dic perquè de vegades hi ha gent que és més procliu o està més condicionada, li fa més il·lusió demanar perdó que no permís, i en canvi és veritat que en Mick Jagger ho ha fet just a l'enrevés. Rolling, ara que parlant d'ells, un altre grup incombustible, que han tornat a treure cançons. No te sorprèn que un món on se publica més música que mai, on surten més artistes emergents que mai, ses grans figures encara segueu sent un referent i sa gent tingui ganes de música nova, de nous concerts i de seguir-vos?
0: Bueno, perquè parlàvem abans dels artistes i hi ha una característica que feia molt peculiar el tema dels músics, i era que de la mateixa manera que un director de cinema o un escriptor als 60 anys estava a la seva maduresa, en el món del rock semblava que ja s'havia de jubilar i anar a visitar les obres mentre jugava a bitlles. Per tant, jo crec que és positiu que la gent gran també no hagi perdut el seu esperit creatiu i les seves ganes de comunicar. La veritat és que jo crec que ni Mick Jagger ni Eric Clapton li fa cap falta ja fer música, però jo crec que la fan perquè és potser de les millors maneres de funcionar i de treballar. Jo crec que és la millor feina del món.
2: Ara el Lluís Gavaldà ens deia que fa 11 anys que viu a Londres, i te volia demanar, allò és una mica com l'epicentre del món, també, si m'apures, si hi ha un món alternatiu és Anglaterra, i Londres en concret. No sé què escolta el Lluís Gavaldà quan és allà a Anglaterra. No sé si tens contacte amb músics locals, si aprofites també per escoltar altres músiques, altres maneres d'escriure, altres maneres de fer música, en definitiva.
0: Doncs mira, no fa gaire que vam treure aquí per la plataforma de la televisió autonòmica catalana una sèrie que he fet que es diu Pop en Trànsit, i en la que parlo precisament d'això, de les amistats que tinc en el món musical d'allà, les noves, les antigues, i també la possibilitat gairebé infinita de veure música en directe i de donar-te'n que, per sort d'ells, la música allà és cultura. I això, que hauria de ser una cosa òbvia, doncs en altres llocs, que tampoc no vull dir, però que crec que tots sabem quins són, no passa, no? I aquesta convicció de que la música és cultura, doncs és gairebé una eina autèntica i necessària perquè se la respecti. Aquí la música és entreteniment per molta gent, i d'aquí venen tots els mals.
2: Clar, que dius que la música és entreteniment, has dit qualque vegada que tornar a fer un altre bon dia seria l'error dels errors. Però jo te vull demanar, costa escapar de l'ombra d'un disc tan icònic? Jo ara penso, per exemple, en Jordi Dan, que jo som molt fan. Clar, un pic has fet la barbacoa, fugir de la barbacoa per aquest bon home, d'aquesta, complicadíssim.
0: Va fer el Chiringuito.
2: També hi venia de Mama, que serà lo que quiere el negro, clar. És un home que ha anat oferint el salsí en Jordi Dan, sempre en el record.
0: El bo del Jordi Dan és que aquest tio tocava la trompeta i era amant del jazz. O sigui que té una història darrere seu que m'agradaria investigar, perquè ha de ser fascinant. I a mi ja m'agradaria arribar a la mestria d'en Jordi Dan. Jo l'únic que sé és que els músics no estem mai contents i es passem la vida intentant tenir un èxit d'aquests que sigui universal, i quan el tenim, llavors ens rondinem i ens queixem perquè la gent només ens demana aquest èxit. A mi fer bon dia només podem donar que alegries, només cal tocar-la en directe per veure com la gent la gaudeix, i estic convençut de que després d'aquest any la tornarem a fer.
2: Clar, perquè hi ha grups que només són un one hit wonder, si una cosa ha tingut els pets, és que no heu aconseguit molt d'èxits. Podríeu fer un disc només de ses cançons més escoltades i més recordades, que ho dèiem, formen part de sa banda sonora de tota una generació, no d'un parell de generacions. Però hi ha una fórmula de èxit? O de vegades és que arriba una vareta màgica i toca un tema i no hi ha manera d'explicar per què un tema ha funcionat, i d'altres que tu pots considerar que són més bons no han tingut èxit que tu pensaves que mereixien?
0: Sí, és això que dius tu. A més que si hi hagués una fórmula exacta, estaríem perduts tots, perquè llavors la reciclarien, la passarien per la intel·ligència artificial i ja no caldrien els músics per fer música. O sigui que, per sort nostra, ningú sap el motiu pel qual una cançó connecta i una altra no. I el que ho sap menys, et diria que és el músic. El que queda més sorprès és el músic. Normalment, si parles amb qualsevol artista que ha tingut una cançó que hagi sigut un èxit tan gran, et dirà que la cançó li va arribar d'un algun lloc que ell no sabia on era. És a dir, que com si ja estigués feta i li hagués caigut del cel. Normalment, la cançó que et costa menys de fer acostuma a ser la cançó que surt més rodona.
2: Té una veu inconfusible, supos que tots, ara que esteu escoltant la ràdio, heu reconegut que parlam amb Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, perquè la setmana que ve, dia 30, seran Felanitx, el Tribu Fest, amb aquesta gira d'aniversari. I ja que 40 anys donen per molta reflexió, Lluís, te volia demanar si, mirant enrere, hi ha qualque decisió artística que avui prendríeu diferent, o si creus que fins i tot les equivocacions han estat necessàries perquè els Pets siguin el que són.
0: Sí, totalment. Les equivocacions, segons com, fins i tot són les que t'ajuden més. Quan un grup només té èxit, un darrere l'altre, no aprèn res. I això passa amb la música i passa també amb la vida en general. Has d'aprendre de les teves pròpies cagades. Per això, les vegades que alguna persona, algun membre d'aquest col·lectiu dels músics em demana consell, sempre intento contestar-li el mateix, dir-li, sisplau, el millor consell que et puc donar és que no escoltis el consell de cap altra persona, perquè la teva experiència és única i indivisible i l'has de viure tu.
2: Ara parlàvem d'aquest Tribu Fest, que serà la setmana que ve. Com se prepara un concert que saps que tindrà públic infantil i juvenil? Variarà una mica el repertori, certes bromes a tu que t'agrada tant interactuar amb el públic, seran una mica diferent? Faràs un concert com El nom de la Rosa d'Humberto Eco, que tingui diferents nivells de lectura, perquè tothom se pugui sentir interpel·lat, però que els nins no s'enduguin les mans en el cap?
0: No, res de tot això. Jo continuaré sent el mateix poca solta de sempre, i a més, crec que infantilitzar el públic petit és un error. No crec que s'hagi d'adaptar la música a certa edat. La gent jove és bastant més espavilada del que ens pensem i poden permetre's el luxe perfectament d'escoltar qualsevol concert, només que el volum del qual no els hi faci mal a les orelles.
2: Clar, encara ara el Lluís Gavaldà va amb una llibreta apuntant, no sé si acords, idees...
0: Com ho saps, això?
2: Tots els, no sé per què, però tots els músics sempre anau amb una llibreteta, una plegueta, que diríem-ho mare, guardada dins la butxaca.
0: Tot just quan m'has trucat, estava remenant la llibreteta mirant unes coses que havia fet ahir. Veus quines coses? Per mi que tens una webcam aquí a casa meva i no m'ho has dit, eh?
2: No, però, Gavaldà, tu ja has fet moltes entrevistes i ja has contat molt de secrets. No sé si n'ets conscient de la quantitat d'informació que circula sobre tu.
0: Estic sobreentrevistat. Cada vegada me n'adono més.
2: I encara la gent té ganes d'entrevistar-te, que això és un mèrit, això ho deia Lolita.
0: No sé
2: per què me llamáis, me va dir un dia, si sempre cuento lo mismo. Però hi ha gent que és màgica, no?, i que tens ganes del manco d'escoltar-la, de saber que està bé i de saber que té ganes de seguir fent concerts com aquell que faran Margalida el proper dissabte, dia 30.
0: Però vindreu o no vindreu?
1: I tant.
2: Allà serem.
1: Sí.
0: No em digueu lo típic d'allà serem i després no hi sou, eh?
2: No,
0: digueu-me la veritat.
2: Jo te vaig venir a veure a Samovo, el darrer pic que vareu venir, que sí que vareu tocar Bon Dia.
0: Vas venir a Samovo per als altres grups, no per mi.
2: No, jo vaig venir sobretot per als pets. Però pensa que jo som una persona major. Tot depèn de l'horari. I com que encara vareu tocar a una hora prudencial, vaig poder seguir el concert des d'una cadira que tenia allà en el parc.
0: Si ets una persona major, imagina't jo.
2: Però l'edat és un tema d'esperit, que això... Tu d'això en saps molt.
0: És a dir,
2: és un tema d'il·lusió. Jo veig mon mare, que en té 83, i me'n dóna un quareta, perquè ella tot el dia va remenant, tot el dia està fent confitura, tomàtia...
0: Pensava que anaves a dir que ta mare també veure els pets.
2: Jo, si li poses pets, segurament acabaria ballant. No en tenc cap dubte. Però que també s'ha dat és un tema d'esperit, i és vostre, és de joves de 20, per això encara la gent s'anima a venir a aquest concert, com per exemple és de dissabte que ve, a Falanich, en aquest Tribufest.
1: Així serà. Lluís, moltes gràcies.
0: A vosaltres, ha estat un plaer.
1: Només faltaria, molt bé, la setmana que ve. El Tribufet no es treu tots sols, tampoc. Hi haurà Ginestar, hi haurà els Pel de Gall, que no sé si els coneixen, que són de Menorca.
0: Sí, i tant. I tant que els conec.
1: Que bé. També hi haurà Capella, moltes actuacions i molta gent, perquè cada any fan sold out en aquest festival, així que si voleu anar, apurau-vos i segur que serà un cap de setmana molt especial. Lluís, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins aviat.
0: Adéu.
1: Parlàvem amb en Lluís Gavaldà dels Pets, se'ns ha fet les 5 i mitja, hem de fer una pausa i arriben les Marines, que Pentura també van al Tribufest, ara ens ho diran.

0: TV3 Ràdio és història. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Hola, som una nena de Manacor i la meva paraula en desús és anar plegats. És a dir, anar junts, compartir...
0: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
5: Ja són aquí les Marines de Tental. Marina Bennàsser, Marina Huguet, com esteu?
6: En peu de guerra.
5: Moment, Marina.
6: Jo estic més tranquil·la.
5: Començarem per qui de valtre anirà al Tribu Fest. Comencem per aquí.
6: Ah, sí, això sí, encantadíssim.
5: Això sí.
6: Nosaltres, però ara...
5: Ara ja has canviat,
6: eh? Sí, sí, ara m'has canviat la temàtica, ja és un altre humor completament diferent, no? I ara ho deia, a que nostra no han faltat a cap edició. D'ençà, des de primera som públic fidel i entregat.
5: I na Marina Huguet és fan de Lluís Gavaldà, que tenia l'esperança que fos aquí avui, però justament era per telèfon, perquè encara no arriba.
6: Però tenia l'esperança, he vingut corrents i m'he estampat contra el vidre i he sentit la seva essència, però a través dels micròfons. Jo aquest estiu he anat a tots els concerts que ell ha fet, jo hi he anat, a tots, a cantar com una loca.
5: I la mira, també hi serà el Tribu Fest, que na Marina Bennàsser podrà veure.
6: Aprofitarem.
5: I els teus infants també.
6: Tot el que mos inclou.
5: No cantaran bon dia, digue'ls i nens, perquè ja vagin...
6: Preparar. Ara, amb arribar que nostre, els hi donaré la notícia.
5: Diurà els pets, però aquesta cançó no la cantarem. Sí, cantarem una altra. Perquè un dia podem parlar de que a moltes escoles posen el bon dia.
6: De bon dia.
5: Dels pets.
6: Sí.
5: Per donar bon dia, esclar.
6: Sí.
5: Un dia en xerrarem de les cançons que se posen.
6: Un dia, t'anava a dir, això pot ser un dia un tema de secció.
5: Però no és el d'avui, perquè avui prepareu les motxilles que m'ho aniran d'excursió.

0: ara sí que entram en matèria. Motxilla preparada. On
1: anam? Si només bastàs en sa motxilla.
2: És que no... Tu has dit excursió, no, estimades i estimats?
1: Això és el següent nivell.
2: No anant d'excursió avui. Avui m'han anant de colònies. O la seva versió ja amb estat evolucionat, que són els viatges d'estudis.
0: Si jo ho
3: això és cola laica, intues. Se diuen colònies. No, perquè, per exemple, a les monges els hi deien convivències.
2: Jo he estat a escola de monges fa molt de temps, de mestre, perquè jo sóc nina d'escola pública, però jo vaig anar de colònies com a mestre d'una escola de monges.
3: I jo vaig anar de convivències en l'escola de monges, me'n record. Arcàngel Sant Rafel, una de les monges de la Caritat, tenien com una espècie de casa de les monges i vàrem anar tots allà dos dies.
2: Mira, veus, això ho xerràvem avui, perquè, clar, per preparar aquesta secció vam estar fent un sondeig dins el que és el món educatiu per recollir informació i opinions damunt d'aquesta temàtica.
0: Sí, que... perquè jo trobava que era una alegria, m'ha sorprès que...
2: Clar, per aquí, d'aquí xerràvem.
0: ...dels infants. No?
2: No. A més, ho estem dient. Realment és una alegria, és una activitat molt xula i els infants s'ho passen super, super bé. I tu, com a mestre, t'ho pots passar molt bé. O no?
0: Clar, estem parlant des del punt de vista de mestre, no de pares i infants.
2: No, duim una mica, una mica de tot. Duim una...
3: recorregut. Pares d'alegria perquè perden els nins de vista.
2: No te penses.
3: Els nins d'alegria perquè se'n van. I també hi deuen que ho passen fatal perquè surten de casa.
1: Hi ha de tot.
2: Però també hi ha famílies que ho passen molt malament perquè la criatura se'n va.
0: Ah, sí,
2: i hi ha ocasions...
0: Se'n van un vespre o dos.
1: Però
0: és
1: pentura la primera vegada de la seva vida que no dormen a casa seva.
0: Clar.
2: I moltes vegades xerrant de senyorança dels infants, però cada vegada més podríem anar xerrant de senyorança de les famílies.
3: La síndrome del niu buit puntual. No? És a dir, veure el llitet buit del nostre nin fa que tinguem un
2: tastet,
3: de nou.
2: És un tastet prematura, de lo que t'espera d'aquí 45 anys, perquè no arriba que anar ara ja al niu buit fins que d'haver tinguin 50 anys, pentura no li trobes.
0: Però bé...
2: Clar, són aquestes sortides que impliquen pernoctació fora, que normalment en les cartes escolanis, la majoria de casos són un vespre, extraordinàriament dos, com deia ara en Xisco. Jo veré que jo havia fet com a mestre en dos vespres, però d'ençà que jo faig feina aquí a Mallorca sempre han estat d'un. I en el cas dels viatges d'estudis sí que solen ser més llargs. Dins primari, doncs, anem i ja m'anem a dos o tres vespres, i si ja m'anem a secundari poden ser viatges de fins i tot quatre o cinc vespres fora de casa. Què passa?
1: Jo crec que jo aquesta experiència l'he viscuda com a monitora. No té res a veure que com a mestra. Ho destac perquè com a monitora a mi me pagaven per fer tot això i per estar disponible pels infants 24 hores en el dia, els dies que fossin.
0: Clar, perquè això no vol dir que mestres i professors no les paguen un extra
1: no
0: per
1: ha,
0: anar de
1: no hi ha una extraordinària. No te
0: no
1: paguen una extraordinària.
0: Jo crec que això és una forma cosa... part del vostre...
1: Des nostres bona voluntat, feina, diguéssim.
2: Sí. No, des nostra feina no, perquè realment no és algo que estigui contemplat
1: a
2: dins les
1: no
2: nostres obligacions.
1: En el conveni no posa el lloc, tu n'hauràs d'anar de colònies.
2: Exacte.
0: No. Però hi van tots els mestres i professors no. O és voluntari? Dir, qui vol anar? I aixequen sa mà.
1: És que depèn de l'escola. Hi ha escoles que se fa i hi ha escoles que no se fa. I després depèn d'una cosa molt important que la que abans xerrava amb Anna Marina, que és la conciliació familiar, perquè no tenim present que les mestres, que en femení, que les Maria i jo són dones, també tenen una altra vida, que a puntura tenen en el seu càrrec persones amb dependència, infants més petits i que s'han d'organitzar. Clar, això és un tema que és complicat perquè, ho han dit, és una norma no escrita de que hi ha escoles que se'n van de colònies o que se'n van de viatges, però se compta molt en la bona voluntat i en la passió per la feina dels mestres. Però, clar, és que aquesta passió l'han de traslladar a X dies que t'hi vas, posen que t'hi vagis 3, estaràs 3 dies, 24 hores fent feina, 24 hores disponible, perquè en qualsevol moment un infant pot tenir una necessitat i tu estàs allà, i no tots són dobbes extres, diguéssim, que t'entrin. Ho fas perquè passes gust i perquè gaudeixes veient els infants i passes gust de la preparació. Però clar, és que això és un altre món.
0: Sí, per veure que són 24 hores en aquest cas.
2: També hi ha una cosa molt d'això que tu deies ara, no? De, sobretot jo, això, xerrant amb la gent m'ho han transmet molt des de secundari principalment. Perquè a infantil i primari, al final, com que les tutories tenen molt de pes. Llavors, si jo soc la tutora d'aquest grup, el més habitual és que si el grup se'n va de colònies, jo me'n vaig a colònies amb el grup. A secundari, per ventura, no tant. I a secundari, sabeu que és bastant habitual que aquella gent que no té ningú a càrrec et sa que sol pringar, i no m'ha dit pringar perquè és algo recurrent, a l'hora de, ai, i qui s'endú el grup de viatge d'estudis? I bé, com que tu no tens fills, com que tu no tens ningú dependent, te n'hi podria anar tu. I llavors, des de secundari, això és una cosa que se m'ha repetit un parell de vegades. Clar, que passa que no només és el tema de lo que hi ha una marina de casa d'estar disponible 24 hores, sinó també sa responsabilitat. A infantil i primari, sa responsabilitat, igual que la tens a escola, però durant més temps. I, a més, com que solen ser moments en els que se fan activitats com un poc més especials, quan són infants més petits, solen ser com a colònies tematitzades, no? Temàtica d'aventures, de pirates, de superheroïnes i superherois. O amb animalets, grans escola i molta cosa relacionada amb animals. Quan són una miqueta més grans, ja entra molt allò d'esports d'aventura. Normalment tot això ve organitzat a través d'altres empreses que posen monitoratge. Però llavors, si són ja molt més grans, solen ser viatges ja amb un interès més cultural. I te'n vas tu amb adolescents.
1: En el que això implica.
2: En el que això implica de conductes de risc, i ho resumirem aquí de dins. I bé, ja, supos que tots hem llegit moment... notícies, no? No, que sí, dius, sí. No és plat de gust per ningú, però és que la persona que era allà se n'anava per fer sa gràcia, perquè no hi guanyava res.
0: Sí, que els infants, clar, és un moment que aprofiten per estar amb sos amics, per fer coses que habitualment no fan amb sos amics, i, òbviament, els mestres no tenen per què haver de...
1: No, i que tornem a les normes i en els límits. Si no hi ha normes i límits quan estan dins de classe, tampoc no n'hi ha quan se'n van de viatge. Si s'ha fet un treball exhaustiu amb el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que és convenient, el que no és convenient, està clar que els adolescents tenen aquest punt sempre de transgredir. Però hi ha coses que no s'han de fer i no s'han de fer.
0: Però i lo preciós que és anar de colònies.
2: Guapíssim!
0: Anar a la granja escola.
1: Ha de ser preciós. Des de fora ha de ser preciós.
0: Anar a la colònia Sant Pere. Allà ben a prop de la mà.
2: La colònia Sant Jordi també és un dels també. Grans exitasos.
0: Anar a
1: la Victòria.
2: La Victòria, a més, és com l'han restaurada. Super
1: la Victòria és preciós. Jo he anat com a monitora a la Victòria. La Victòria és preciós per anar-hi. És una passada.
2: I és un d'aquests típics llots en els que llavors es fan tots els esports d'aventura que toquen.
1: Exacte.
2: Clar, què passa? Que per l'alumnat és meravellós. Són aquests dies de convivència, són 24 hores en ses amistats, autonomia i responsabilitat, perquè pareix que no, però tot això s'està treballant, perquè allà menys responsables, són unes dinàmiques diferents, i normalment se'ls demana una mica més que si són a casa. També la confiança fa, i ho han dit moltes vegades. Llavors, aquí, com que no n'hi ha tanta de confiança, el que deia Marina, els límits i les normes, en principi, durant els moments de supervisió més evident, diguéssim, se respecten més i millor.
1: Exacte. I el que ha dit la Marina, que és un bon moment per treballar la convivència, però sobretot la autogestió emocional, que pot haver-hi moments que t'enyores, pot haver-hi moments que no estàs satisfet, i també la responsabilitat, perquè sobretot amb infants una mica més grans s'han de responsabilitzar de les seves coses, del seu material. I que se'n vagin dues sabates i que en tornin dues, no una i mitja, o en tornin 14.
0: Que aprenguin a fer sa maleta, allò que han de menester, organitzar-se, ser responsable.
1: Exacte, això és una bona
0: feina. Anar a dormir a l'hora que t'adiven, menjar quan toca.
1: I menjar el que toqui.
0: No dur mòbils.
1: No dur mòbils.
0: Perquè sí que és vera que els mòbils estan prohibits normalment en aquests llocs.
1: També depèn de l'edat. Hi ha infants que són més grans que
2: i de l'institut.
1: I de l'institut, i que duen els mòbils.
2: Però aquí entrellada cada
0: maestrina. Sempre hi ha pros i contres, perquè pot ser una experiència meravellosa, però també se pot torcer i ser un mal son.
2: Sí, de totes maneres, per norma general, és molt xulo i s'enforteix molt, no?, els vincles, el sentiment de pertinença en els grups, la cohesió, i són records que se creen i que tu, al cap de 20 o 30 anys,
0: te'n
2: recordes d'aquell viatge d'estudis.
0: Totalment.
2: No, millor les colònies no tant, perquè són més petits, però d'aquell viatge d'estudis que vares fer, normalment te queda molt bon record.
3: A mi el que em sorprèn és que hi hagi mestres i professors que s'apuntin anant a aquest viatge d'estudis, perquè jo tinc un parell d'amics que són professors i no te donen dies lliures tan sols.
1: No.
3: Ni tens un plus per dur els nins de viatge d'estudis, i és un marrón interessant.
2: Mira, jo fa poc, i no ho he pogut comprovar en la legislació, però fa poc se me va fer sobre que se suposa que te toca un dia lliure si fas pernoctació fora, però això no ho sabem, els mestres. Jo ho vaig saber aquesta setmana passada. I jo fa 14 anys que m'enduc colònies quan me pertoca.
3: I no, doncs aquí, aquí s'ha de venir els deures fets. I Veta Ràdio, Servei Públic, havien de donar aquesta informació, ho dic perquè si era així, molta de gent que hagi anat a viatge d'estudis, no sé si em va fer tan retroactiu, aprofitarà per demanar
1: dies.
3: Aquest dies.
2: Claro. 14 dies.
1: Quants anys hi has anat?
2: Ah, sí, clar, ho reclamaré tot. M'ha fet retroactiu.
0: Tu
2: hi
0: vas cada any, Marina?
2: No. Enguany no has anat. La setmana que ve, ja vos avisaré, soc baixa perquè seré de colònies.
0: Ah, no? I on vas?
2: Nosaltres anirem a l'Aró, a Soliveret.
0: Fantàstic.
2: Jo hi vaig anar fa moltíssims anys perquè jo vaig ser monitora d'esplai i jo hi havia anat com a monitora d'esplai, que, per favor, si xerram de lo que és anar de colònies com a mestres, menció especial, però en tota la meva admiració, agraïment i alabances a tota aquesta gent que fa voluntariat, ja sigui esplais o escoltes, que aquesta gent sí que ho fa sabent que no cobrarà un duro, i no només són les hores dels dissabtes de matí hora baixa, sinó la preparació d'aquelles activitats, i després se'n van una setmana d'acampament d'estiu en tot el que ja representa.
1: I tota la feina que han fet prèvia antes, perquè normalment ho paguen els infants mateixos amb activitats que han fet per poder-se pagar el viatge. Mm-hmm.
2: Que això és una de les activitats que se sol fer també amb els viatges d'estudis, tant a cursos superiors, 5 i 6, com en els viatges d'estudis. I com diu Marina, és veritat que s'afavoreix molt la implicació i la responsabilitat dels infants, però hi ha d'haver una persona que coordini i supervisi totes aquestes iniciatives.
3: I, tant, sí. I també demostra com ha canviat el món, eh? Jo quan vaig fer EGB, me'n record que venia amb paperetes.
2: També, eh?
3: I jo, en 12 anys, anava pel carrer parlant a desconeguts perquè m'ho comprassin una papereta.
2: Però això encara se fa. Jo me'n vaig anar a tocar totes les portes del poble.
3: Sí, però idò, de qualque supervisió adulta, m'imaginava quantes nins...
0: No
3: t'ho
0: pensis, això encara se fa.
1: Jo me n'he trobat molts pel meu barri, jo sempre que m'entrava els compro tots. I això, nins de 11, 12, 13 anys...
0: Sobretot això, quan acaben...
3: I no hi ha un pare que
0: vigili.
1: Jo no l'he vist.
2: El que sí que hi ha moltes vegades és un pare o una mare que te ve a vendre les paperetes de nins.
3: Sí, no, però a mi això m'al·lucina. No deixen que els nins vagin tots sols a escola, però llavors poden anar a vendre paperetes dues setmanes per viatge d'estudis. Me sorprèn.
0: També passes pena moltes vegades perquè sempre hi ha, quan ets de colònies, quan ja ets allà, tot preparat, tothom amb molt d'il·lusió, sempre hi ha el vespre aquell al·lot que és més enyoradís, que plora, que té mal de panxa...
2: Que això sol ser una estoneta curta, perquè han fet tantes coses durant el dia que realment el moment de les enyorances, moltes vegades, infants que seva tant dit, jo crec que no millor li costarà tal... caben com a pedres. Uh-huh. I sempre hi ha algú que s'enyora un poquet, però en el final està en gent que l'atén i que l'acompanya i que no sol ser difícil de passar.
1: I a mi m'ha passat el contrari. A mi m'ha passat infants que el dia que ja recuïn per una mona, bramar,
0: perquè no
1: plorar,
0: se'n
1: no se'n volien anar. No se'n volien anar i perquè no me'n vull anar, i els meus amics, i els monitors, perquè en el final són moltes hores junts i crees molt de vincle. I sí, sí, infants que no se'n volen anar.
3: Volien quedar-se amb la mestra Marina.
0: He llegit en aquest guió que hi ha infants que duen peluix.
2: Clar, quan xerran de l'escola anir d'infantil, moltes vegades se convida amb una restricció estricta quant a mesura. No, i no només d'una peça, de mesures.
1: Quants centímetres i pes.
2: Clar, perquè jo... nosaltres mos hem arribat a trobar peluixos que eren més grosses que la criatura que els duia. A veure, mama, no, millor tampoc no importa.
1: Que pagui una plaça, que pagui una plaça.
2: Exacte. Li posen un menú a taula quan s'asseu. Però sí, està bé, perquè és aquell element de seguretat, perquè moltes vegades ni tan sols el necessiten, però, bueno, ja com per tenir una cosa de casa, els hi dona com a més tranquil·litat. Clar. També, alerta, famílies, per favor, hi ha motxilles, que igual que jo dic que el peluix era immens, hi ha motxilles que, per ventura, val més demanar-la a qualcú de sa família a una veïnada i trobar una cosa un poc més d'acord en sa mida sa criatura que ve, que no posar-li sa motxilla que se'n va dur es predir per anar a Sanapurna.
1: Si sa infant cap dins sa motxilla, ell i dos amics més,
2: no és aquesta.
1: Aquesta motxilla no és adequada.
2: No és la que necessitem.
0: I llavors s'han de dutxar?
2: Allò és un túnel de rentat.
1: Sí,
0: d'acord.
1: Sí.
2: Quan xerran dels petitons...
1: Això és una feina en cadena.
2: Exactament.
1: És una feina que dona. Jo ensabon, tu passes. Jo ensabon, tu passes.
0: Ah, perquè són els mestres que ensabonen.
1: Quan són tan petits.
2: Depèn de l'edat, però sí, sí, si moltes vegades. I depèn del número d'infants i els temps que tens, que llavors també, segons l'organització de les colònies, també m'he marcat. Jo també t'ho puc dir que jo, amb campaments d'escoltes, que ja eren més grans, també a qualsevol moment s'havia fet túnel de rentat perquè, vinga, que és hora de sopar. Vull dir, i vas passant així ràpid. Sobretot és dir que toca rentar caps.
1: Hi ha una sèrie de convivència a vegades en sobretot que, mira, ja està, no passa res.
2: És un vespre.
1: Se banyaran amb aigua salada i van a la mà, ja està.
2: Sí, no passa res. No passa res. Llavors també hi ha el que deia Marina. Si t'endur dues sabates, has de tornar dues sabates. I famílies de les Illes Balears.
1: Fem una crida.
2: Per favor, aquest és el missatge més important que donarem avui.
1: Heu d'apuntar nom a totes les peces. I quan deim totes?
2: És tot!
1: Tot!
2: Els calcetins d'un en un. La motxilla ha de dur nom. Però la cantimplora és la mateixa que d'escola cada dia.
1: És igual! Igual!
2: Perquè un moment donat, allò se perdrà, acabarà a l'altre punt d'acampament, que hi ha una altra escola, i a l'altra escola no ho saben si aquella cantimplora de la patrulla canina era d'en Jordi o no.
1: Hem de dir que aquí a ser mestre jo a vegades penso que tenien superpoder. Jo he arribat a saber de qui era sa roba en su manta.
2: Això ho diu molt, això diu molt els mestres d'escoleta.
1: Sí, sí. Jo he hagut infants, això que dius, pues feien jot d'aigua, que se lleven sa roba i els donava a vestir. I no tenen nom posat, i jo en sumar i dir, ja sé qui és, això. Però és fulanita de qual.
0: Se fa com un temps posar sa nom a sa roba, és a dir, aquestes etiquetes de roba.
1: Hi ha 3 milions de maneres.
0: Ah, d'acord.
2: Se pot fer de totes les maneres agudes i preva. Però un permanent i que ho posi la criatura mateixa i ja teniu un 2x1. Està fent lectoescriptura. És meravellós.
1: A l'etiqueta.
2: Que ho apunti ella.
0: A l'etiqueta?
1: A l'etiqueta és un bon lloc per apuntar-ho, perquè a vegades permanent a la camiseta mateixa transpassa. Però a l'etiqueta és fantàstic, perquè no se perd.
2: Per a les botelles no traspassarà res, li podeu posar amb molt gau. I a les llanternes.
1: Exacte, s'ha de posar per tot.
0: No, imaginatge.
3: Això funciona si no tallats les etiquetes, perquè a mi, per exemple, me molesten.
2: Hi ha molta gent que li molesten. Però venen unes etiquetes d'aquestes de ferrar.
3: Sí.
2: Que, a més, hi ha per roba clara i per roba fosca.
3: Jo me'n recordo contents, l'havies de comanar i s'acomanava a segons quins llocs específics que te feien com un...
2: Un rotllo.
3: Com un rotllet, i tu anaves teant, i anaves cosint o anaves planxant-te.
1: Sí, jo som fan d'escosir, perquè aquestes altres se n'arriben a anar. Jo n'he arribades a trobar per terra. En canvi, si és que estan cosides...
2: Però són 2 dies. Posa-li la que sigui, que 2 dies aguantarà.
3: S'ha de saber cosir. De vegades teniu... A casa meva, ma mare sabia cosir, però no era cosidora. I a mi em feia molta de ràbia les freses que diferien als altres, que eren meravelloses, però com que aquella nostra no sabien cosir, jo sempre anava amb una fresa comprada.
2: I ara tens aquella espineta.
3: No, perquè la meva cosina Paulita se va apuntar a el que un temps era cort i confecció. I me'n varen fer un quan toca. Me'n record, m'ha encantat.
2: I ja va estar, això te va estar.
0: Molt bé, doncs, preparats per anar d'acampada de colònies. Marina, que vagi molt bé la setmana que ve.
2: Moltes gràcies,
0: ja
2: passarem
0: altres. Ja tot a punt, tenim totes les recomanacions. Avui hem fet un màster en això. Per cert, hi ha una sèrie que ara està molt de moda, que és El senyor de les mosques. No sé si l'heu vista. No,
1: però està basada en el llibre... Oh,
0: sí.
1: Oh, mare
2: no
1: de Déu,
2: sabia que havíem fet sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè jo he vist
0: però
1: bé,
0: no és per infants, eh?
1: Ah, mai, normal.
0: Però sí que els protagonistes són infants.
1: Perquè s'ha d'acabar igual que El senyor de les mosques.
0: I cap igual.
1: Original. Oh, mare meva, ja la miraré.
3: És un altre tipus de campament.
1: Sí. Sí, o de supervivència.
3: Sí. Exacte.
2: Agraïu a tota la gent que s'endur vostre fir de colònies de viatges d'estudis, que facin les colònies de viatges d'estudis i no siguin com els d'aquesta sèrie.
0: Sí, exacte. Sí. Mirau-la i ho sabreu. Gràcies, Marines.
2: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.

0: minutets mos queden per posar un pot de música en aquest programa, avui dedicada al joc, si és com hem...
1: Sí, perquè avui és el dia mundial del joc net i dedicarem a l'acte de jugar i al joc precisament aquest guateque. I començarem per Jugar por jugar, una cançó de Joaquín Sabina que la gran Maria Dolores Pradera va versionar el seu darrer disc de duets.
2: Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al dios.

0: que morir.
1: Es pot jugar a moltes coses, com per exemple estimar-se. Això cantava Marta Roura quan va intentar representar Andorra al Festival d'Eurovisió el 2004, la primera vegada que una cançó en català trepitjava l'escenari de l'Eurofestival.

0: I si Marta Roure volia jugar a estimar-se, Concha Velasco se situava a l'altre costat de la balança i cantava que yo no quiero jugar con el amor. Per cert, Concha Velasco és, i ho dic jo, se l'estiu-li bé, no en Xisco Nadal.
1: Però és un programa de la casa.
0: Clar, la protagonista d'un dels capítols de Divas i Divins, el podcast d'IV3 Ràdio de cinema i xafarderies.

Més jocs amorosos, en aquest cas en companyia d'Adele, una dona que quan va saber que no trobaria someone like you va entendre que de vegades love is a game.

0: Idò, amb aquesta cançó Love is a Game posa un punt en aquest programa. Xisco Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestí Olivé, gràcies.
2: Fins demà
0: també. I Miquel Jun, gràcies.
3: Fins demà.
0: I també en Antoni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres al control tècnic. Ell ja ho sap bé, que l'amor és un joc. Sí. Tornem demà. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Parlant avui de la tercera edició d'un festival que junta música electrònica i art contemporani, d'un edifici emblemàtic que espera projecta per tenir una vida nova i de dos grans de la literatura universal. Comença la cultura IB3, comença l'Aviador.

0: I de tot una, l'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà del projecte guanyador que executarà l'obra del sindicat de Felanitx. També vos parlarem d'altres propostes, com ara la tercera edició de l'ENS, el poble espanyol de Palma. Serà aquest dissabte amb la trobada Convergence, que comptarà amb música electrònica, art contemporani, instal·lacions, gastronomia i moltes més activitats des de l'hora baixa fins a la mitjanit. També na Maria Cuenet ens proposa avui la lectura de Sengles novel·les gràfiques sobre les vides de les germanes Bronte i també de Jane Austen. I no deixarem els llibres perquè, per acabar, xerrarem amb Àlex Volney, que és el responsable de llibres Ramon Llull a Palma.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Ho dèiem a l'inici, avui a la secció d'arquitectura parlant del projecte per a l'edifici del sindicat de Felanitx.

0: Quines ganes de fer un pogo en la música davant de Basotti, Cristina.
1: No soc de molt de pogos.
0: Risa que surtis volant com el vento que diu que pisqui a la banda. El sindicat, un edifici emblemàtic que centrarà la secció d'avui i que sembla que ja té un horitzó bastant concret, no? I proper, fins i tot.
1: Sí, vàrem xerrar ja fa un temps d'aquest concurs de Seuropan en la seva edició número 18, que tenia aquest emplaçament a Mallorca, concretament a Felanitx, i ara ja tenim, des de fa un parell de mesos, el projecte guanyador que bé, l'han redactat un equip de 5 arquitectes mallorquins, no sé si n'hi ha qualcun de català, també. Ara els hi demanarem,
0: som un poquet
1: el
0: mateix,
1: vaja,
0: no?
1: Sí.
0: Som el mateix.
1: Se tracta de la rehabilitació de l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del sindicat de Felanitx. I aquests 5 arquitectes que vull reivindicar, que per favor donem el nom dels arquitectes quan xerram d'un edifici, perquè no se mos acudiria mai mostrar un quadre i no dir qui l'ha pintat, o mostrar un llibre i no dir qui l'ha escrit, però en canvi hi ha molts edificis que apareixen i ningú diu qui els ha projectat, no? I això mos passa, de fet, amb aquesta notícia, que hi ha molts de mitjans, surt que són un equip de 5 arquitectes joves, sean quienes sean, no? No. Reivindiquem que...
0: Esos arquitectes de los que estem ara.
1: Exacte. Reivindiquem que ells són Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual i Sergi Pérez, que varen guanyar dins aquest certamen de Seuropan, juntament amb 30 equips participants en aquest emplaçament, i que el seu projecte proposava un espai multifuncional, que serà un centre de creació cultural i artística, també un espai per exposicions de la memòria del passat com a bodega d'aquest indret, i a més un espai laboratori de gastronomia del producte local i, que això és interessant, habitatge cooperatiu i habitatge públic. Tot això en aquest emplaçament, que ara coneixerem molt millor de la mà d'un dels arquitectes de l'equip, i que pretén, a la vegada, recuperar les activitats reals, no?, i regulars d'aquest edifici, que no només estan vinculades a l'activitat museística o turística, i això fa un projecte ben interessant. I per això hem volgut convidar, com deia, a un dels integrants d'aquest equip d'arquitectes, que és Arnau Carbó, que crec que ja el tenim en el telèfon.
0: Ja s'escolta. Arnau, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Vos, Arnau, crec que és la part catalana del grup, no? Per allò de bona tarda.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, clar que sí.
2: Sí, són dos arquitectes mallorquines, l'Aina i la Francisca,
0: sí.
2: I 3 catalans, el Sergi, el David i jo.
0: Ah, molt bé. I el projecte es diu Reviure, que no sé si ho han dit, Cris.
1: No ho han dit. Reviure el sindicat.
0: Molt bé.
1: I bé, Arnau, què va significar per vosaltres guanyar un concurs com Seuropan, no? Amb un edifici, a més, tan emblemàtic com el sindicat.
2: Bueno, va ser, primer de tot, una alegria immensa i també un gran honor perquè, bueno, pel que significava, sobretot, per les dues arquitectes mallorquines i també connectàvem una mica amb la història del lloc. I l'haver guanyat, doncs, ens ha permès abordar el projecte amb una sensibilitat especial cap als barris de la illa. I significa tancar una mica el cercle històric i poder donar una segona vida a un edifici tan emblemàtic, com heu dit, que portava 35 anys abandonat.
1: Clar, i jo he xerrat moltes vegades aquí d'aquestes pessigoetes, no?, que te fa l'estómac entrar a segons quins edificis i reviure segons quina arquitectura. Moltes vegades aquesta sensació s'associa a arquitectura contemporània, però també, clar que sí, en aquests edificis que mos xerren de qualque manera del passat d'un lloc, no? Tu recordes la primera vegada que vas entrar en aquest edifici? Quina impressió te va fer o com te vas sentir?
2: Bueno, va ser impactant. No ens imaginàvem que tingués aquesta escala tan gran i que fos tan monumental. I va ser com viatjant el temps. Es respirava una mica tota la història del passat vinícola de Felanitx i aquest pes de la història, doncs, es passaria com un contenidor gegant, ple de possibilitats de, pues, de rebre una segona vida. A més, visitar-lo t'ajuda a prendre consciència real del que li ha suposat aquest edifici per, fer la nit.
1: Clar, i això seria una d'aquestes coses, o la cosa que fa d'aquest lloc un espai tan especial, no? Hi ha qualque cosa més, qualque, bé, qualque element més d'aquest edifici que tingui aquest pes, aquesta importància, més enllà de la pròpia arquitectura?
2: Sí, a veure, l'edifici té identitat per si mateix i també es relaciona una mica amb el paisatge, no?, del voltant de Felanitx. No és un edifici aïllat, és una frontera física i emocional. Geogràficament es connecta amb el sistema muntanyós de Samola i connecta a Samola amb les cames agrícoles de Felanitx.
3: Arnau, disculpa, però el so no és del tot, no té massa qualitat. No sé si estàs en més lliure, si pots cercar una cobertura un poc més idònia, perquè te sentim una mica com un umbel.
2: Sí. Ara millor?
3: Un poquet, sí.
2: No, bé, que l'edifici, a part de l'arquitectònic, també té un valor a nivell de paisatge i patrimoni. Uh-huh. Perquè representa la muntanya de Samola, la planta agrícola de Felanitx, i a més és un edifici representatiu en la memòria col·lectiva de tota la població.
3: Mm-hmm. Ens demanaven, Anna Cristina i jo, just abans de començar el programa, Arnau, que clar, vosaltres allò que proposau és un espai multifuncional, centre de creació cultural i artística, espai per exposicions, també posar en valor la memòria del passat com a bodega i fins i tot un laboratori de gastronomia. Tot això és diguem, collita vostra, no és que vos demanassin aquests elements a les bases. Supos que hi havia uns mínims, òbviament, però no tot això que proposeu vosaltres, no?
2: Hi ha uns mínims, un requisit de contracte a l'edifici. Nosaltres posàvem aquest programa i hi havia bastanta llibertat.
3: Anem a intentar aconseguir un so de més qualitat, perquè paga molt la pena. Sí, te tornem a cridar, en Arnau, els nostres companys, no te preocupis, perquè paga la pena escoltar un poquet també les interioritats, no?, d'aquest projecte, Cristina, que recordem se varen presentar 30 propostes, per tant ja té mèrit, no?
1: Sí, té mèrit, i perquè a més és un concurs Europan que te sol agafar molt jove. Jo mateixa me vaig presentar un Europan allà per los 2000, i és vera que clar, quan acabes d'acabar la carrera, trobar-te amb un concurs d'aquestes característiques i encarar-te, no?, a un projecte així, és molt interessant, perquè realment és un aprenentatge profund, no?, de com enfocar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, i ja si guanyes i el pots executar, ja no en parlem. No?
3: Quines característiques té un Europan? O sigui, què implica per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme?
1: Bé, un Europan és un concurs d'idees que proposa un emplaçament concret i és, com dèiem, bastant obert, no?, en quant a programa i en quant a intervencions que se poden fer, no? Cerca sempre aquesta connexió també amb l'entorn, amb el paisatge. Mai se tracta d'un element aïllat, d'un edifici aïllat, sinó que sempre dialoga en tot l'entorn i moltes vegades en la cultura i en la història del lloc de cada emplaçament. I per això és una de les coses que el fa especialment interessant en aquest concurs.
3: Crec que han recuperat la connexió d'en Arnau, si ara l'escoltem millor. Arnau, ens estaves dient un poquet allò que vosaltres posau perquè considereu interessant en el projecte. Et dius que hi havia uns mínims a les bases, òbviament, però que també tenia un marge un poquet per dissenyar una proposta en base als vostres interessos, també, no?
4: Sí, o sigui, hi havia bastanta llibertat, i sí que és veritat que després de guanyat el concurs, doncs hem tingut bastant diàleg amb el Consell de Mallorca, que és, que és el propietari de l'edifici, i bé, ara estem en un procés d'ajustar tot aquest programa que havíem proposat, però I el que preteníem també una mica és que fos un edifici que estigués com 24 hores, 24 hores o el màxim d'hores en funcionament. Per això proposàvem habitatge col·lectiu i juntament amb aquest programa també museístic i doncs que li donés ús al màxim d'hores a tot l'edifici.
1: Clar, això és una altra realitat que te trobes, no? Després dels concursos d'idees, que tu dissenyes un determinat edifici, no? Un determinat programa, però després entra en joc el promotor, no? En aquest cas, l'administració pública, i te trobes que has de capgirar bastant allò que era el projecte inicial, no? I acaba sent un projecte que, bé, evidentment, tindrà que veure amb aquella proposta inicial, però sí que ha canviat bastant, no? I ara tu ho comentaves. Com ho enfocat un poc aquests canvis que vos ha proposat l'administració, perquè de vegades fa com a ràbia, no? Haver de canviar determinades coses que els havies posat molt de carinyo i que això, que ves promotor i te diu no, però és que aquí hi ha d'haver no sé què.
4: Bueno, ara per ara, o sigui, just acabem de començar el que són doncs, aquestes primeres reunions, no hem començat ni l'avantprojecte i la idea és una mica... doncs quan fem el contracte d'avantprojecte, definir totes les bases del programa i entrar en diàleg una mica, no només amb el Consell de Mallorca, que en aquest cas és el propietari, sinó amb l'Ajuntament i la població de Felanics, i seguir escoltant amb molta més profunditat quines són les necessitats reals que podem ubicar en aquest edifici.
3: Clar, des de la ignorància, Arnau, des del projecte que vos fa guanyar fins a allò que serà finalment del sindicat, pot haver molta diferència en funció d'allò que tu dius, que el Consell digui una cosa, l'Ajuntament d'una altra, ara mateix la ciutadania associada digui que allà ha d'haver una escoleta, m'estic inventant, és un absurd segurament. Vull dir que podria canviar molt aquest projecte de reviure el sindicat?
4: Bueno, sí, podria... No, més que res canviar, sinó, no tant canviar, sinó evolucionar, no? Evolucionar cap a algo que realment sigui útil i que al final no només pugui parlar l'arquitecte, sinó tots els agents implicats, no? A nivell doncs, territorial, la població, que té molt a dir en relació amb la memòria del lloc i les necessitats reals que tenen. Al final, el projecte guanyador, la idea guanyadora, és una base sobre la qual doncs, s'anirà evolucionant cap a algú que tots esperem que sigui el millor per l'illa i la memòria de la població de Felanitx.
3: Molt bé.
1: I a mi hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest projecte, i com comentava les bases de Seuropunk, és aquesta necessitat de dialogar en l'entorn, no? Que hauria de ser intrínseca a qualsevol projecte. En el vostre cas, com heu plantejat aquest diàleg amb l'entorn del sindicat?
4: Bé, bueno, per nosaltres era molt important aquest diàleg amb l'entorn. Enteníem el sindicat, com he dit abans, com una peça que no només és un edifici, sinó que relaciona la muntanya amb la ciutat. I al final, a través d'uns corredors verds que proposàvem en el projecte d'idees, era portar una mica la vegetació a la ciutat. I a part també proposem un parc al voltant de tot el sindicat que agafa la trama agrícola de Felanitx i la incorpora en tots els voltants. Intentem també pacificar la rotonda que hi ha just davant del sindicat per millorar aquesta connexió d'edifici, muntanya i ciutat i que l'edifici sigui com l'engranatge de totes aquestes connexions.
3: Idò, Arnau Carbó, un dels membres de l'equip de Reviure el Sindicat, aquest projecte que li donarà forma, com deies a tu mateix, una segona vida a un edifici tan emblemàtic, tan estimat, no només per els felanitxers, jo crec que per tots els mallorquins i mallorquines. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Per cert, hem parlat de terminis...
1: Era la meva darrera pregunta, de si hi havia qualque previsió de terminis de quan podrem veure el sindicat acabat.
4: Acabat, no. Ara no ho sé dir...
3: Però parlant de 5 anys, o de 2, de 7...
1: No, telefonarem bueno, en Esconsa.
3: Ara sembles un polític. Jo cada vegada que li demano per terminis a un polític em diu, ai, no m'ho vull agafar les mans, no t'ho puc dir.
4: El que sí que estem posant sobre la taula és que és un projecte molt gran i que té sentit fer-lo per fases. Llavors, cada fase tindrà el seu propi termini i és un projecte llarg. I el valor de que siguem un grup d'arquitectes joves és que també podem tenir empenta per anar...
1: Per molestar.
4: Projecte...
3: El final d'obra lo veréis con vida. Molt bé, moltes gràcies.
1: Arnau, enhorabona a tots la resta també de membres de l'equip i molt d'ànim i molta força per encarar aquest projecte.
3: Gràcies, Arnau.
4: Moltes gràcies.
3: Una ferrada.
4: Adéu, bona tarda.
3: Cristina, idò... Bé, si hem esperat 35 anys...
1: Sí,
3: podem esperar una mica més. Bueno, 35, no sé. 5 o 6, sí. Vinga, gràcies.
1: Gràcies.
3: Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.

Sí, 26 minuts, continua el programa. Ja ho sentiu, música electrònica, art contemporani, noves tecnologies, gastronomia, performance, tot això en el Festival Lens, que arriba a la tercera edició.

L'Aviador i Vetres Ràdio. Galarada amb Maria Cuenet.

I continua la Vella 2, són les 6 i 38 minuts i avui a la secció de llibres parlant de dues biografies que també són dos còmics.

0: En la banda sonora de Cumbres Borrascoses, però la versió d'abans, no?, de Juliette Binoche, i qui era ell?
1: En, no ho sí, sé, és la veritat.
0: Sí, era en Lee... Ai, ara no me sortirà. Bé, ja té un parell d'anys, però és que la versió, la banda sonora és de Ryuichi Sakamoto, que no és qualsevol cosa. Com estàs, Maria Cuenet?
1: Molt bé, i aprofitant que xerres de la banda sonora de Cumbres Borrascoses, la darrera pel·lícula, és d'en Charlie XCX, i és espectacular, a mi...
0: Sí, gràcies, Lluís, és Ralph Fiennes. Ara estava pensant en Joseph, no sé per què, els germans. Sí, gràcies, Lluís Fortes, estan tots. Ralph Fiennes, prota. Per què has triat això?
1: Bueno, he triat això?
0: No, però en format novel·la gràfica, que està molt bé. O
1: sea... Idò, mira, perquè fa poc s'ha publicat una de les dues novel·les gràfiques de les que xerrarem, que és una biografia il·lustrada de Jane Austen, i el vaig llegir i m'ha encantat, però m'ha agradat molt, que com bé. Una biografia molt original, ara en xerrarem. I vaig recordar que fa uns anys havia llegit també l'altres que xerrem, La ciutat de cristal, que és una novel·la gràfica que xerra de l'infantesa de les tres germanes Bronte i el germà Bronte, que d'aquest el coneixen menys, però també existia i també formava part.
0: Està molt bé que per una vegada sigui l'home que estigui un poquet allà a la fosca, no passa, a la sombra, no passarà.
1: Exacte. I doncs per això, perquè hi ha hagut una novetat editorial que m'ha agradat molt, i vol que te digui per què m'ha agradat tant.
0: Sí. Has vingut per això.
1: Hem vingut per això, exacte. De fet, se diu Patchwork, biografia gràfica de Jane Austen. Està editat per Acal i és d'en Kate Evans. I és molt guapo perquè fa servir-lo del patchwork, el concepte de patchwork, en el sentit de que perquè la Jane Austen i les seves famílies, dones, en feien. I amb això ella... utilitza aquesta metàfora per dir que la biografia són tot de retalls de coses que se saben, que no se saben, entre correspondències, biografies, etcètera, però ho fa com un patchwork,
0: sí,
1: no? Agafa els retalls que té i mos explica la història de la vida de Jane Austen i, òbviament, pues, hi posa la seva part i, com també feia en Stephen Zweig, com van xerrar l'altre dia, les parts que no se saben del cert, les intueix, proposa.
0: Sí, proposa.
1: Exacte. I bé, a part d'explicar-me la seva vida d'una manera molt còmica i a la vegada un poc tràgica, perquè no té una vida supertràgica, en Jane Austen, és vera, però és una època molt difícil, principalment per les dones, no? I en Jane Austen, que no s'arriba a casar mai, en el final de la seva vida viuen la seva germana gran, que no s'ha casat, amb la seva mare i amb una cosina que tampoc s'ha casat, i viuen sempre a la mercè de que qualcom de la seva família, qualcun dels seus germans, tingui una mica de pietat per elles i els hi doni o una manutenció o una casa per viure, no? I
0: és tu no veus un precedent un poquet de Bernard d'Alba?
1: Ostres, que m'apis, no ho conec molt, Bernard d'Alba.
0: Pues aquest ambient opressiu, aquest, per una vegada ens protegim dels homes, però una altra vegada depenem de la seva força, de la seva violència, de la seva economia, vull dir, aquesta cosa...
1: Sobretot de la seva economia.
0: Clar, aquesta cosa de no, també, de no tenir parella i l'estigmatització que suposa.
1: Sí.
0: Vull dir, jo és que ho vaig pensar... Jo som molt més de Lorquià que segurament de Jane Austen, però sí que ho vaig pensar a posteriori, no sé.
1: No,
0: per
1: lo
0: que ho dius...
1: Per lo que descrius totalment, sí, per lo que descrius totalment, perquè això és, sobretot en el final de sa vida, no? En el principi viuen, son pare de Jane Austen era rector i vivien a sa rectoria i vivien tots els germans i, no?, com una festa, venien... com que son pare era molt cult, donava classes i venien joves també a aprendre, i ella també va llegir molt a partir d'això, se la va animar a escriure, o sigui, quan ella va començar a escriure se la va animar, representaven obres de teatre que seva amb els germans, com un ambient que veus com molt festiu, molt bé, tal. Però sé que s'ha mort son pare, sereu és gran, un altre dels germans se casa amb una dona molt rica, etcètera, etcètera, però hi van perdent autonomia econòmica, no? I se queden, fins que se queden això, que no se casen, que germans les han oblidat un poc, alguns, no? Veus com pots molt ràpidament perdre la comoditat si no tens un home de vora que te la doni, i això és com bastant...
0: Totalment. Injust. Molt d'aquella època, però desgraciadament també molt d'èpoques més recents.
1: Sí. No? I la gent, no sé, va començar publicant, això ho aprenem allà, no? No sé que ja ho sapigueu, que segurament sí, amb un pseudònim, que se deia Mrs. Ashton Dennis. El primer llibre que va publicar, si no haig errada, espera, ja no. Crec que era... No era Orgullo y Prejuicio, però tampoc
0: no era.
1: No era. però tampoc era sentit de sensibilitat, bé, és igual, s'ha publicat una, i va tenir molt d'èxit, i tot i que li va costar anys i panys que li publicassin, anys i panys.
0: Per fet de sa dona, també, supos que tampoc ajudava.
1: Sí, exacte, i aquí sí que va tenir un germà que va intercedir molt, en Henry, un germà que s'adumia molt bé, que va intercedir molt entre els seus contactes, i finalment...
0: Amor i amistat.
1: Però Amor i amistat...
0: I després va publicar també Los Watson.
1: Bé, és igual.
0: Jo crec que cronològicament va així la cosa.
1: Sí, eh? I arriba que la gent comença a comentar molt, però i ella es vol mantenir anònima, però el germà, en un moment també de vanitat, comença a dir que és la seva germana. I ella comença a generar molt d'interès. Però, bé, que sapigueu que se va morir sense saber gens l'impacte brutal que tenia damunt la història de la literatura occidental, el manco.
0: Com tanta altra gent, no? Això que se mor...
1: Sí, sense saber...
0: Totalment aliè al seu èxit, no? O que el seu èxit va arribar molt posterior, també, en alguns casos, no?
1: Sí, artistes.
0: També, escriptors.
1: I en aquesta biografia il·lustrada també el que m'agrada és que hi ha una mirada des de la contemporaneïtat nostra, no?, on no jutja però posa en rellevància pues, algunes injustícies, com el que han dit de la dependència econòmica, però també pensem que és una època on Anglaterra està explotant les Índies, no? On hi ha tot aquest... hi ha la societat britànica de comerç o així d'Orient que és esclavista directament. I l'autora també a través dels fills, a través del teixit, del patchwork i del teixit, que na Jane Austen era molt cosidora i se feia també els seus vestits i això.
0: De fet, és la portada.
1: Exacte. Mos explica d'on venen aquests teixits, en quines condicions estan fets, qui s'ha enriquit, qui ha empobrit, no? I també té aquesta com a visió crítica de l'Anglaterra d'aquell moment i que avui dia encara, òbviament, com se diria, gaudeix d'aquests beneficis, no?, d'haver explotat.
0: Les il·lustracions també són de Kate Evans?
1: Sí, també. Sí. Són unes il·lustracions molt com de conte, semblen fetes a llapis o pinturetes, i tenen un punt molt graciós perquè veiem una gent no estem fent tot d'expressions, sa cara se li va canviant bé, ella i els altres personatges, però així com un poc bastant còmic, saps? Com... Res, jo us el recomano molt, tant si us agraden a gent no estem com si no.
0: Molt bé, no sé, és la traductora al manco. Bueno, el castellà no s'està editada també.
1: No, només en castellà. Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I la teniu a Lluna, no?, per si algú sabeu a la costa.
1: Exactament.
0: Molt bé, idò, ja sabeu, Kate Evans, Patchwork, la biografia gràfica de Jane Austen, que ara mateix, després dels teus comentaris, m'han fet moltes ganes de llegir-la.
1: Que bé.
0: És el primer títol d'avui, tenim un altre.
1: L'altre és La ciutat de cristal, editat per Impediment el 2020, d'en Isabel Greenberg. I com deien al principi, mos relata la infància i primera joventut de les germanes Bronte i del germà, en Branwell. I el que mos explica, bàsicament, és el moment on acaben de perdre dues germanes grans, que hi havia dues germanes més, que se varen morir a un internat. I això, bueno, pues, a part de que ja havien perdut sa mare, no?, això crea pues, bueno, bastant de trauma dins la família. I són una família que viuen pues, a la zona, que si heu vist això, les pel·lícules de cims borrascosos, pues, viuen en aquestes mateixes zones, en aquesta com estepa anglesa boirosa. Molt aïllats viuen, i això pues, dona peu a que a imaginació, a mos morint d'avorriment. A part de que són molt lectors, que els pares els ensenya molt a casa, etcètera, etcètera. I el que és el llibre bàsicament se centra en un joc que se varen inventar, sobretot en Charlotte i en Branwell, però que les altres germanes, Emily i Nan, també participaven, que en realitat més que un joc era com tot un paracosmos, tot un univers on hi ha uns personatges, on hi ha uns països llunyans que estan en guerra, que hi ha d'intrigues... I ells realment se ficaven moltíssim en els personatges, els performaven, però després també els escrivien tot el que anava passant, no? I és com una obra a quatre mans.
0: Que bé.
1: I a vegades amb sis i a vegades amb vuit. I aquesta novel·la gràfica, La ciutat de cristal, el que fa és també il·lustrar aquest univers, fer-los entrar, fer-los sortir, mostrar moltes relacions entre els germans... mostrar-nos també com comencen a escriure cada una de les germanes, com pinta en Branwell, perquè en Branwell també va escriure, no m'ho ha arribat pràcticament res com el rellevant, però el que sí que m'ho ha arribat rellevant és l'únic retrat que hi ha de les tres germanes Bronte, que ell també s'hi va pintar, però després s'hi va esborrar perquè no li va... Imagino que no li va agradar. I està, el podem veure a la National Portrait Gallery. I és una, això, és una novel·la gràfica que, si us interessa, és l'univers Bronte, perquè crec que és difícil separar les obres de les tres germanes. No sé si estaràs d'acord.
0: Bastant.
1: No. És com, bueno, sí, una va escriure Jane Eyre i l'altra va escriure Cinc
0: sí,
1: Borrascoses.
0: Sí, jo de vegades però... les confon, també.
1: No exacte, sé. Semblen la mateixa autora, no?, una mica. Pues que, perquè l'univers és molt, molt semblant, no? I per dir, aquest, és a dir, aquest univers de fantasia, hi havia personatges que eren soldats de fusta, i hi ha una confederació Glastown, que és fictícia, i hi ha una rivalitat entre un Alexander Percy, que és un conte de Northumberland, tot això són noms inventats, i en Arthur Wesley, que és duc de Zamorna. Tot això és inventat, però ells ho vivien, segons aquest còmic, com a la seva realitat.
0: Com
1: no?
0: Si fos un joc de rol, no?
1: Exacte.
0: Ficant-se
1: sí,
0: ja, sí. Ficant-se moltíssim.
1: Sí, sí.
0: Has vist les pel·lis, perquè, clar, entre les germanes Bronte i Jane Austen s'han
1: fet
0: moltíssimes pel·lis. Jo ara record Sentir o sensibilitat, Mansfield Park, Orgullo prejuicio, òbviament, Cumbres borrascoses, la primera, la segona, aquesta nova, ara no l'he vist encara, Jane Eyre. Has vist alguna?
1: Sí, alguna sí. Vaig veure Jane Eyre d'una on hi ha Michael Fassbender i una mia Wasikowska, o com
0: s'ha dit. Sí, Wasikowska.
1: Que m'agrada molt, la veritat.
0: Jo també, sí. Orgullo i prejuicio també la recorda molt bona.
1: Sí, Orgullo i prejuicio l'he vist un parell de vegades. És una mica un d'aquests...
0: I Sentir sensibilitat també m'agrada.
1: I aquest no l'he vist, aquesta no l'he vist.
0: Sí. Però, jo crec que hi ha bones adaptacions,
1: sí.
0: Justament. No?
1: Sí, sí, jo crec que sí.
0: A més, clar, són molt cinematogràfiques, si ho penses bé. No? Així, l'èpica, no? Les grans passions amoroses, les grans desgràcies, un poc el que viento se llevó, no?, també.
1: Sí, sí, i tenen tota aquesta part de vestuari.
0: Ah, clar,
1: de,
0: molt agraït.
1: No, molt agraït. De castellets, de paisatges, de protocols, no?, que... que la veritat és que actualment com que mos agraden molt,
0: sí.
1: No tothom, òbviament, però...
0: No, però han revifat un poc aquestes històries,
1: sí.
0: I sobretot aquesta també posada en escena i tal. La ciutat de cristal d'Impedimenta no té res a veure amb el llibre d'en Paul Auster, que també es diu La ciutat de cristal, molt bo, per cert, també.
1: Sí.
0: I Impedimenta, que també supos que és una d'aquestes editorials que t'agraden, no?, com cuiden el producte.
1: Sí, sí, sí, són molt curioses.
0: Tenen, que de vegades hi ha gent cura. Fins i tot que agafa allò que és Periscopi, Impedimenta, tal, 3 o 4 editors, i ho compren tot d'aquesta idea.
1: Sí.
0: Que jo me sembla també ser sí, vull dir que no sempre en cert.
1: No,
0: perquè
1: exacte.
0: També hi ha una qüestió de mercat allà que, escolta, tu...
1: Mm. Sí, però, sí, però bueno, sí, són com curadories, no? Una manera d'apostar fàcil.
0: Sí.
1: I si no te surt bé, dius, bueno, però és proper
0: per
1: ser
0: sí. Segur que sí, també cuiden molt el disseny, no?
1: Sí, i Impedimenta... No publica moltíssima novel·la gràfica, però en
0: això
1: publica una
0: dir,
1: mica.
0: Jo, sí, jo no... De
1: no
0: fet, no
1: sentit.
0: Sabia. No, no sabia
1: sí,
0: que,
1: no.
0: Fins que avui que has duit aquests títols, jo no sabia que Impedimenta també tenia aquesta línia de novel·la gràfica.
1: Sí, sí, la té. El que es veu que no és molt abundant, però
0: va,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ets de novel·la gràfica, de còmics? Sí,
1: molt, sí, sí.
0: Des de sempre, perquè això és veritat que si t'agafa de petit... Jo no m'ha... Bueno, a part de... els còmics, diguem, de Bruguera, de Malestarés i tot això, que sí, és veritat que consumim... Sí, bueno, si ho penses bé, sí, perquè Asterés i Obelix i Tintín han passat tots per els meus ulls i les meves mans. Però és veritat que després d'aquesta etapa, que acaba, pues, quan acaba, 12-13, vaig deixar de banda el gènere.
1: Sí,
0: I darrerament, en els darrers, al millor 10 anys, hi ha tornat.
1: Fins i tot t'han adaptat al teatre.
0: Bueno, l'he adaptat jo.
1: Sí, perdona.
0: Fins i tot he fet un còmic. No, però sí, com a lector, es veurà que és un gènere que vaig abandonar, i que t'he contat alguna vegada, i de cop i volta vaig tenir la necessitat de en la meva llibreria tenir com un apartat de còmic.
1: Sí, a mi m'encanten. Jo molt, no, crec que no ho he abandonat mai. També... Per mi és com cert que està entre la literatura pròpiament sense visuals i el cine.
0: Sí,
1: no?
0: És vera.
1: És com cert que hi ha enmig i a mi m'agraden tots dos.
0: I l'art visual, l'art plàstic
1: també. Sí, l'art plàstic, exacte.
0: És cert.
1: I com que m'agraden tots dos, pues...
0: I en què vas començar, si te'n recordes?
1: Bé, sí, Astèrix, Zipi Zapé... Mortadelo, tot això. Astèrix molt, Tintín. I després també... clar, el món francòfon té molta cultura de BD, no?, de còmics.
0: Qui?
1: El món francòfon.
0: Ah, doncs clar, sí, sí, moltíssim.
1: I com que això som més francòfona, per part de vera, pues, m'arribaven també, m'arreglaven sovint, jo que sé, me'n record, Lou, Spirou, Yakari, sí, totes aquestes coses així, és que no te sé dir més, però després recordo d'adolescent llegir molt Zits, que era un llibre d'adolescent, sobre un adolescent, sí, divertidíssim,
0: no,
1: aquest és americà.
0: No el tenc referenciat.
1: Zits, que encara els tenc a la meva biblioteca i m'agrada molt tenir-los allà. I després, de més gran, quan hi va aquest moment, això, que ara ho xerràvem abans amb en Lluís, abans d'entrar de còmic, novel·la gràfica, no?, i veure com el format s'anava ampliant, record això en els meus 20, quan vivia a Barcelona, a la biblioteca de l'ESEPS, que hi ha una gran selecció, sí, de còmics. Sí. Bueno, passar-me molta estona llegint còmics i enduent-me còmics i tornant-los.
0: Que bé. Manga, sí, has tingut?
1: Manga, aquest, no. No, no, manga no hi ha entrat. No, té molt d'amics que són molt de mangas, d'animes i això, però jo no hi he entrat.
0: Bueno, moltíssim. Bueno, a més, som lectors, però... els lectors de manga són molt fidels al manga i molt...
1: Perdona, vaig llegir una saga molt instigada per aquests amics, que se diu 20th Century Boys, i m'ha agradat molt.
0: Ah.
1: Dir, sí. Sí, és vera. 20th Century Boys m'ha agradat, i també vaig llegir Death Note, que és una altra saga així grossa.
0: No me sona més. I ara què llegeixes de novel·la gràfica de còmic?
1: Pues mira, està re que he llegit és de Patchwork, de Jane Austen. Avui estava llegint una adaptació del Nom de la Rosa, de Umberto Eco,
0: ostres,
1: que han
0: guai.
1: Fet, que ha tret Norma.
0: Vaig trobar en una llibreria, no recordo, una adaptació que, bueno, millor és que era molt coneguda i jo no ho sabia encara, però va sorprendre fa un any o un any i pico, del mecanoscrit del Segon Origen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sabia que s'havia tret un còmic.
1: Bastant recent.
0: I sí. El vaig... bueno, no me'l vaig dur, però diguem que havia una presentació i pràcticament el vaig llegir. I la veritat és molt, molt interessant, perquè sí. És un dels llibres que jo me van marcar molt,
1: sí.
0: Moltíssim.
1: Sí, sí, és un llibre fundacional, una mica així.
0: Sí, el que passa és que m'ho separen uns quants anys. Jo sí, va però... ser lectura obligatòria i sort que la varen posar com a lectura obligatòria, perquè si no, no sé si l'hagués llegit, però m'entusiasma.
1: L'han seguit posant molt d'anys, lectura obligatòria.
0: Ah, vale,
1: sí, sí, sí, sí.
0: És el fil que ens connecta, l'educació pública.
1: I ara un que he llegit també fa poc, que m'ha agradat i no m'ha agradat, no sé com dir-ho, però que té molt de valor manco a nivell visual, és Impenetrable, publicat per Norma, d'Arnàlix Gagà, una autora belga, on ella explica el seu vaginisme i tota aquesta història. Té aquest punt de que jo ja m'està fent com un poc d'al·lèrgia i tot el que és tan autorreferencial i tan autoficció, és com que ja estic un poc farta, produir molt d'anys, però... I que a vegades, pues, quan... Bé, no sé, és igual. És com quan te veus, pots un poc massa reflexar en certes coses perquè comparteixes generació i preocupacions, a vegades també fa un poc
0: sí,
1: d'al·lèrgia.
0: Sí,
1: m'agrada llegir coses de gent que viu una vida diferent.
0: Jo també.
1: I en aquesta banda, tal, però a nivell de visual és preciós i té, té unes imatges visuals metafòriques precioses en relació al desig i m'ha... També, en realitat,
0: com, diu que, com es diu?
1: Impenetrable.
0: Molt bé. Ah, clar, pel vaginisme.
1: Exacte.
0: Maria Cuenet, un plaer, com sempre, que guai.
1: Igualment, fins la setmana que
0: quines ve. Quines ganes de llegir aquestes dues novel·les gràfiques.
1: Bé,
0: la setmana que ve més llibres.
1: Exacte.
0: I fins aquí l'aviador d'avui, fins aquí la cultura. Demà més, a partir de les 6, ja sabeu que en 2 minutets arriben les notícies.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Hi ha emocions que te queden enganxades a la gola, que piquen, que fan que hagis d'aclarir-te la gola abans de xerrar. I si surt la veu, potser ho faci entretallada o amb alguna llàgrima acompanyant-la. L'obstrucció que provoca un nus a la gola no és física, però apareix. Estranya el conducte com es estreta l'entrada a certs indrets.

0: I en aquest programa no podem evitar tampoc relacionar la paraula amb l'actualitat. I justament ahir vàrem conèixer un informe d'Amnistia Internacional sobre l'aplicació de la pena de mort per allò de penjar per la gola. I en 2025 s'ha batut el rècord per mort de les execucions dutes a terme a Iran. En total, 2.707 persones varen ser ajusticiades a 17 països diferents, el 80% a la República Islàmica. Aquesta és la xifra de que es té constància, i així surt l'informe d'Amnistia Internacional, però poden ser més. I en el cas d'Iran, aquestes execucions s'han accelerat després dels atacs dels Estats Units i Israel, que començaren l'estiu passat i que, com tots saben, s'han intensificat aquests darrers mesos. L'any que ve haurem de sumar-hi noves morts, en aquest cas d'Israel. D'Israel cap als palestins, perquè aquest país enguany ha aprovat una llei que estableix la pena de mort per als ciutadans palestins condemnats en tribunals israelians per atacs letals. La mesura inclou l'execució per penjament dins dels 90 dies posteriors a la sentència. Podríem dir també persones atrapades a la gola del llop.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

aquesta música de Pavarotti, el Nessun Dorma de Turandot. Pavarotti, un home amb una tècnica de veu impecable, l'imaginant fent gàrgares, això aclarint-se la gola abans de cada concert o de cada assaig. Diuen que estava obsessionat en protegir-se la gargamella dels corrents d'aire, per això sempre duia aquella bufanda al coll. Relaxar la gola, respirar i cantar.

0: entre avui i demà. Araceli Bosch.
1: Jaume Fiol Roig, especialista en otorrinolaringologia, exerceix a l'Hospital d'Inca. Avui hem triat la paraula gola com a paraula polisèmica d'aquest programa. I si xerram amb un otorrino, la gola seria el que col·loquialment deim escoll, no?
2: Sí, tècnicament diríem que la gola és aquesta superfície que hi ha darrere el paladar i que se continua per de dins del que se coneix com la faringe i laringe, i acaba més o manco a l'altura del que coneixem com la nou. No? Val, això seria un poc el que se considera com la gola o escoll.
1: Val, que quan sobretot eren petits mos feien els metges obrir la boca i mos posaven allò un pal per mirar bé la gola, no? Seria?
2: Exacte, més o manco seria col·loquialment, això seria la gola, sí.
1: Val. I aquesta gola connecta amb el sistema respiratori i connecta també amb l'oïda?
2: Sí, efectivament. Aquesta gola, el que hem d'entendre és que una vegada nosaltres, quan menjam o quan respiram, hi ha una part que diguéssim que tant aquesta part respiratòria com digestiva estan connectades, la faringe i la laringe és una estructura única i que després es separen. Les cordes vocals és el que després ens donaran pas en el sistema respiratori, a través de la tràquea, que és per on respiram i per on xerram, i a la part posterior d'aquestes cordes vocals és on està centrada l'esòfag, que és aquí on menjam. I també està connectat a l'oïda una mica més superior, és a dir, una mica més dalt, a la part de darrere del nas, en el que són conegudes com les trompes d'Eustaqui. Això són un sistema de regulació de pressions entre l'oïda mitja, l'oïda per de dins, i la part externa.
1: Molt bé. I quan parlem de la gola, de tota aquesta part que ara mos deia el doctor Jaume Fiol, les consultes més habituals quines serien?
2: Bueno, normalment jo crec que les consultes més habituals són molèsties de gola, molèsties inespecífiques, normalment en el que coneixem com faringoamigdalitis, siguin bacterianes o víriques, algo que també coneixem col·loquialment com les angines. També altres motius de consulta molt freqüents són les disfonies, pacients que potser es queden afònics o disfònics, i a vegades també pacients que tinguin problemes per enviar, per tragar, que en aquesta fase inicial d'estregar que puguin tenir problemes, o que se coneix com se disfàgia, jo crec que serien els tres motius de consulta més freqüents.
1: Quin paper tenen tabac, per exemple, alcohol, aire condicionat, que això mos afecta a tots i que aviat connectarem quan xerrant de la salut de la gola?
2: Bueno, el que hem de saber és que el tabac és la causa principal de lesions tumorals malignes a lo que és a la part de la gola, això per suposat. Pràcticament tots els pacients que tenen algun tumor de laringe, aproximadament un 90-95% d'aquests han consumit tabac de manera contínua i crònica. L'alcohol seria la segona causa més freqüent. És veritat que hi ha estudis que no saben exactament si l'alcohol per se és una de les causes d'aquestes lesions tumorals, però està molt en sincronia amb el tabac. I per últim, aire condicionat. Sí que és veritat que la sequetat que produeix aire condicionat als vespres quan nosaltres estem dormint, pot ser també una causa de disfonia, de molèsties, de sequetat, i que també, bueno, és bastant un motiu de consulta també bastant freqüent.
1: Val. I d'ara segurament començaran a augmentar aquest tipus de consultes. Sí. Parlaves de sequedat. Beure molta d'aigua, és a dir, estar hidratat, ben hidratat, ajuda a cuidar la veu i la gola?
2: Hidratar és fonamental per poder cuidar la salut. És a dir, pacients que estan deshidratats, pacients que estan amb sequetat bucal, sequetat faringe, són pacients que solen sofrir molt més d'aquests problemes. Jo sempre ho dic, crec que la hidratació és un dels punts claus per evitar problemes de gola.
1: Pens, mestres, cantants, amb locutors, que aquí xerram molt en aquesta ràdio moltes hores, cridar o xerrar moltes hores pot provocar també lesions?
2: Sí, o sigui, el que sí que està clar és que les persones que fan un ús vocal crònic i prolongat de moltes hores, de molta intensitat, sí que és veritat que està atribuït a algun tipus de lesions. Normalment les lesions que nosaltres veiem per un mal ús vocal és el que segurament molt d'espectadors, molt d'oients hauran sentit, que són els nòduls vocals. No? Els nòduls vocals són una espècie de calls que fa les nostres cordes vocals quan veiem que aquest ús que fem no és correcte. No? I sí, hi ha altres tipus de lesions que també se poden donar, per exemple, el que són pòlips de les cordes vocals, també per un mal ús vocal, inclús hematomes de les cordes vocals, també per un mal ús. Al final hi ha lesions que són permanents, però que sí que poden ser reversibles si modificam aquests hàbits de parla que tenim, o en alguns casos hem de recurrir a vegades a una petita cirurgia per poder millorar aquesta disfonia secundària, doncs, bueno, en aquestes lesions.
1: Val, són hàbits, és a dir, s'ha d'aprendre, ho vaig a dir en cometes, no sé, però s'ha d'aprendre a xerrar bé, seria, per no forçar la gola i les cordes vocals?
2: Seria important saber xerrar bé, saber tenir una bona fonació, saber utilitzar correctament la respiració, el diafragma. Això sí que és veritat que és un treball que fan les logopedes. Jo sempre ho coment, crec que pacients cantants, pacients com vosaltres, locutors, gent que ha d'estar constantment parlant de cara al públic, sí que és veritat que a vegades una valoració logopèdica d'una sèrie d'exercicis d'entrenament, de veure exactament quin tipus de veu i com utilitzen la veu, crec que pot ser una bona inversió a llarg plaç.
1: Sí. I els senyals d'alerta, que serien allò... Ara estic un poc escanyada, això començarien a ser senyals d'alerta, tos, recurrent, afonies recurrents?
2: Sí, home, jo sempre ho dic. El que sí que tenim de tenir clar és una persona que durant més de 15 dies estigui afònica, sense ninguna fluctuació, és a dir, que estigui completament afònica durant més de 2-3 setmanes, és un pacient que jo crec que s'ha de fer una valoració per part d'un otorrino. Més encara si és un pacient fumador. A partir menys de 2 setmanes, un context d'un quadre catarral, infecciós i tal, podem estar una mica més tranquils. I si aquesta disfonia passa de més de 2-3 setmanes, sí que és veritat que és recomanable fer una atenció especialitzada i veure també quin problema tenim.
1: Val, importantíssim cuidar-nos, eh? També els petits detalls i els senyals que ens avisen de que alguna cosa pot anar malament. De fet, com diferenciem, per exemple, un simple mal de coll, mal de gola, d'una infecció que pot necessitar revisió mèdica?
2: Bueno, vaig un poc sobre lo mateix. Sobretot els temps. Temps és molt important. Les primeres 1 o 2 setmanes i una veu que progressivament va millorant, que comença fònica i que després torna a millorar, un mal de coll que és un poc més intens i que després va millorant progressivament, són coses que no ens haurien d'assustar. Però un mal de gola, una disfonia de més de 15 dies d'evolució, que no canvia, que se manté... que inclús pot anar empitjorant, jo crec que són un poc les red flags, per dir d'alguna manera, quan tenim un mal de gola.
1: Molt bé, i també tenim les al·lèrgies, que ara per primavera també són molt habituals, i tornàvem
2: tenim...
1: a aquesta connexió de sotorrinolaringòleg, no?
2: Exacte.
1: També ens afecten, no?, la gola i la veu.
2: Sí, l'al·lèrgia és un quadre, diguéssim, de falta d'adaptació que té el nostre organisme quan s'exposa a una sèrie d'al·lèrgens, i el que fa és inflamar-se, no? Té diferents símptomes, pot donar diferents signes, però és veritat que a la nostra part ens interessa sobretot una producció excessiva de moc, que a vegades aquest moc pot arribar a la gola i donar-nos una tos crònica per se. És a dir, l'al·lèrgia diguéssim que és bastant multifactorial i afecten a diferents parts d'aquesta via aèria.
1: I després tenim remeis. Els antibiòtics solen ser una solució en el cas d'infeccions a la gola?
2: Mira, normalment quan el que sí que està clar és que és important tenir uns criteris clars de quan donar un antibiòtic en un cas d'un mal de gola. No? Hi ha tota una sèrie de criteris que nosaltres metges utilitzem a l'hora de valorar si val la pena o no donar antibiòtics, perquè la gran majoria de mals de gola que existeixen són virals i que únicament amb un tractament amb hidratació antiinflamatoris sols és suficient per poder vèncer aquesta infecció. Però és veritat que hi ha altres casos que són infeccions bacterianes que normalment debuten amb febre elevada, amb mal de mal, a l'exploració veiem aquestes angines que han dit amb unes plaques com blanquinoses que ja mos parlen d'aquest pus que està generant aquesta bactèria, i sobretot, jo diria, no, un mal de gola amb unes plaques de pus, amb una febre elevada, sí que és veritat que són els criteris per donar antibiòtic. La resta podríem manejar-ho únicament amb un tractament simptomàtic.
1: Claríssim, parla el doctor Jaume Fialroig, que és especialista en otorrinolaringologia a l'Hospital d'Inca. Acabam amb un consell, ens has donat molts, però per acabar amb un resum, un parell de consells per cuidar bé la nostra gola.
2: Bueno, jo crec que, un poc tornant a el que hem xerrat avui, hidratació important, sobretot per evitar aquesta sequetat i aquests problemes com es pot derivar d'això. Després, unes claus un poc d'alarma, no? Pacient, ja ho han dit, fumadors, més de 15 dies d'evolució disfònics, és a dir, que no acaba de recuperar aquesta veu, aquests són pacients que sí que han de ser valorats de manera especialista, no?, per descartar qualsevol cosa. I jo crec que més o menys com aquests dos tips, jo crec que més o menys poden tenir un poc d'informació que a la gent jo crec que li interessa.
1: Perfecte, perfecte. Idò, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A partir de la paraula polisèmica gola, que es pot dur a llocs molt diferents, però era inevitable començar per aquesta part del nostre coll tan important per la nostra salut. Jaume Fiol, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Avui hem triat gola com a paraula polisèmica del programa. Per analogia, la part posterior del coll, gola és també una obertura, un pas estret d'entrada a certs indrets. La gola del port, d'un riu, la gola de l'avenc o de l'abisme. A Menorca, en el Parc Natural de s'Albufera d'Esgrau, hi ha sa gola, un petit canal que connecta amb la mà. Un pont de pedra el creua just a l'inici de l'itinerari que es pot fer a peu. Davall es localitza una comporta que regula el flux de l'aigua. Antigament s'obria i se tancava amb finalitats pesqueres. Avui es fa per conservar la llacuna. I a Mallorca, concretament en el port de Pollença, la zona urbana, es troba el centre ornitològic de la gola, una petita zona humida de dimensions reduïdes, però de gran valor ornitològic gràcies a la gran quantitat d'aus migratòries que la visiten, sobretot durant els mesos de primavera i de tardor. D'això n'han xerrat amb la Cristina Fiol, que és biòloga i és informadora del centre.
1: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola depèn de l'Ajuntament de Pollença. Estem just al mig de la zona urbana de l'esport de Pollença, però la Gola ve com un petit oasis, no?, que està ben al mig de la zona urbanitzada. I tenim una llacuna on hi tenim diferents espècies d'aus. Se boven sobretot andres, però es veu que molt de pit hi tenim agrons, hi tenim arners, hi tenim gallinetes d'aigua, a vegades molt venen a visitar corpetasses. I després també aquesta llacuna està rodejada per una zona petita de salicòrnia i a continuació ja ve la zona de garriga i de pina. Per tant, tenim una mescla d'espècies d'aus, encara que sigui un rodol petitet i amb poquetes espècies, sí que tenim una bona mescla i representativa de les aus que se poden veure per aquí.

Tot se part que abarca Pollença, se part aquesta nord de Serra de Tramuntana, després tirant un poc cap a la zona del Cudi, ha estat sempre típicament una zona d'observació d'aus, de fet, dels anys 70, que ja se coneix que venia gent a posta en aquesta zona per venir a observar aus, sobretot gent d'Europa, principalment anglesos, de Regne Unit, i per això sempre ha tingut molta fama. Per això, perquè tenim dues albuferes a prop, tenim part de la Serra de Tramuntana també per visitar, vull dir que tenim zones molt interessants per l'observació d'aus. Per això aquí la Gola va ser un bon lloc per posar-hi aquest centre d'informació ornitològica, que al final el que fa és aglutinar totes les informacions de les espècies que s'aboven per aquesta zona i per tota Mallorca, i per oferir aquesta informació precisa i directa a la gent que m'ho deu.

Il principal dels visitants que ve a la gola solen ser estrangers, principalment del Regne Unit, cada cop més d'altres països d'Europa també, i tenim un ventall de nivells, diguéssim, des de gent que simplement li agrada l'observació d'aus i ve a veure qualsevol espècie d'au, fins a aquella gent més especialitzada que ve a posta per veure espècies que en el seu país no se poden veure, o espècies endèmiques d'aquí. Això per lo que fan aquests visitants estrangers. Després també tenim les visites de la gent local, que també estigui interessada en ocells, i també passen per aquí a demanar moltes novetats que hi ha, tant d'observacions com d'altres activitats que feim. Després també tenim les escoles, que també poden venir a visitar-nos. Nosaltres els feim una explicació de lo que poden trobar a la gola i feim activitats un poc adaptades les necessitats de cada grup. I després també, per altra banda, feim activitats ja obertes més en el públic en general, que aquestes solen fer en cap de setmana perquè puguin assistir també la gent, perquè entre setmana seria un poc més complicat, i són ja més activitats tipus tallers ja siguin relacionats amb temes d'ornitologia com en altres temes, com per exemple d'insectes, de botànica, de fotografia, un poc en tot aquest truit. Aquí a la gola, a part d'aquestes que hem comentat abans, de la zona de llacunes, després tenim la zona de bosc i garriga, que hi trobem altres espècies, ja siguin espècies més petitetes, tipus caterneres, verderols, buscarets, sivans rupits, tors, també mèleres. Després, a vegades, també sabem rapinyaires. De que crin aquí, concretament, a la gola, no són tantes. La gola és una zona que s'utilitza més de pas i per alimentació, perquè en el final després les espècies que queden criant en el redol, si aquí ja defineixen un territori i se queden aquí, són manco. El que és cert que sí que és important, perquè en el final serveix com a zona de descans i zona d'alimentació per moltes altres que estan només de pas, no? Una espècie que destacaria, que crec que és important, és escabot. Escabot és una espècie d'urindínit, de la família de les oronelles, que ens entenem un poc, i és una espècie que ve a recull fang d'aquí de la gola per després fer el seu niu en els carrers del voltant. És un ocell que fa un niu de fang a les façanes de les cases, en els voladissos, i és vera que a vegades pot causar molèsties per ser brutó, però és molt important perquè és una espècie insectívora. I les espècies insectívores, com segurament ja sabeu, són molt beneficioses tant per l'agricultura com per la societat en general, no? I això potser seria una de les espècies que tenim ara més destacades aquí, o que crec que és rellevant aquí a la gola. És cert que després en els voltants, no dins la gola, però sí bastant a prop, se poden veure les dues espècies endèmiques que tenim a Balears. Una és el buscaret coallarg i l'altre és el virot petit. El virot petit el podem veure des de la costa, que està bastant proper aquí a la gola, i el buscaret coallarg també hi ha una sèrie de localitzacions que estan bastant a prop on també se pot observar.

que alguns visitants a vegades li xoca veure tanta vegetació silvestre i a vegades podem caure un poc en l'error de pensar que és que no se cuida. La vegetació silvestre és superimportant perquè ens produeix flors, que aquestes flors atreuen insectes i aquests insectes atreuen ocells. I per tant anem tancant un poc aquesta xarxa tròfica que se dona a la natura. I al final hem de pensar que la Gola sí que és un parc on s'hi pot anar a passejar com si fos un parc urbà, però per altra banda té aquesta vessant més silvestre, més natural, no? D'un espai natural com poguessin conèixer qualsevol altra zona humida. Per tant, a vegades hem d'enfocar una mica, obrir un poc aquesta idea que tenim, no? D'un parc a una zona urbana. I ara realment està espectacular. A més, també hem tingut aquest pas de papallones migradores, de la papallona d'Escart, també l'hem notada molt aquí. A més, ho teníem tot ple de flors i hi havia dies que estava tot ple de papallones. O sigui que sí,

0: poques de espècies, quan te'n compres una nova, tot d'una m'ho n'he donat compte, que estem aquí fent feina, i a part que estan bastant avasades a que la gent circuli pels camins. Que l'important, que la gent no surti dels camins o no faci excessivament trull. Perquè si tu vas tranquil·lament per les zones acotades, cadascú té el seu espai, els ocells saben que tu tens el teu espai aquí i que ells tenen el seu espai allà de sa. I si se respecta això, és molt bo de fer per l'ús observar. Per suposar que sempre hi ha espècies que seran més complicades, però crec que és una cosa que a vegades no m'ho donar en compte i per voler fer una fotografia o una observació més a prop, a vegades ja arribam a un punt en què ja se provoquen molèsties. I molta gent sí que ho té en compte, però és que a vegades s'ànsia de voler veure més a prop o fotografiar-lo més a prop, a vegades mos pot produir això, no? Que mos botem un poquet més i a vegades passar aquest límit ja fa que aquest ocell que està tranquil·lament allà perquè sap que tu estàs aquí i ell està allà, ja s'espanti un poc més. I a part d'això, tenir molta paciència. Vull dir, és una cosa que requereix paciència, tant perquè pintura pot sortir 10 vegades i no fer la fotografia o no trobar l'espècie que tu cerques i pintura aquí fa 11, també és una super sorpresa. O sigui que això amb observació de la natura i estudis de natura és molta paciència també. El centre està obert de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de les 9 a les 4. El que és el centre, la caseta de fusta. Després, el que és el parc està sempre obert. O sigui, podeu venir qualsevol dia, qualsevol. Ha de fer la volteta per aquí.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

amb los ilegales com es conviden a pecar, però alerta, alerta amb el pecat i les seves conseqüències. Per protegir-nos de tots els mals, Déu va deixar a Moisès la taula dels 10 manaments. I durant segles, els pares de l'Església ens han anat prevenint d'altres vicis, sobretot de 7. La supèrbia, o l'orgull, l'avarícia, la luxúria, l'ira, l'enveja, la peresa i, sí, la gola.

0: Clar, i és que el koala posa diminutius, però mentre entre ella i jo, ell va menjant, que bueno somos pa comer. Bé, nosaltres, a partir de la paraula gola, millor dit, hem xerrat amb Lluís García, que és arqueòleg, que és llicenciat en història i especialista en història medieval, sobre l'origen d'aquests 7 pecats capitals.
1: Sant Tomàs d'Aquino fa un estudi del pecat capital de la gola, i se remet en els pares fundadors de l'Església Catòlica d'Occident, sobretot a Gregori Magne, però també a Sant Isidor de Sevilla, que seria un gran referent també de la creació de l'Església Catòlica. Tant un com l'altre venen de la tradició romana, és a dir, Sant Isidor de Sevilla és un hispanoromà i Gregori Magne ve d'una família de lo que seria la tradició romana de l'Imperi Romà d'Occident, que hauria quedat a Roma després de les conquestes bàrbares. És a dir, son pare és edil de Roma, ell té una formació com a ciutadà romà, té una vila a prop de Roma, i Gregori Magne decideix entrar en lo que és aquell monacat que se va gestant a la Itàlia premedieval, lo qual el fa una persona amb molta formació, però molt especial, també. Quan Gregori Magne arriba a papa, és molt prolífic, xerra de tot. I en aquest sentit, quan comentava, a través de Sant Tomàs, quan Sant Tomàs fa aquest desenvolupament de la doctrina cristiana sobre el pecat, se refereix a Gregori Magne i recull el que Gregori Magne deia a les Moralia, vendríem a dir moralitats, que ell diu que la gola tenta de 5 maneres. Mos fa avançar l'hora de menjar, exigeix menjars exquisits, demana menjars preparats amb excessiva cura i depassa els límits de la quantitat i desperta una voracitat sense límits. Ell compara la luxúria amb la gola, és el sentit de passar gust. I aleshores, aquest pecat pot ser capital o no en funció de com qualitativament el comets. És a dir, per Gregori Magne és un pecat no capital si no arriba a fer mal en el teu cos. Mentre aquests instints de la gola no t'aduguin a l'extrem, se pot deixar passar un poc. I desgrana i diu que el problema de la gola és que te du a la torpesa o a l'estupidesa en l'entreteniment, a la raó dormida, a la immoderació en menjar i la beguda, en perdre de govern i abandonar-se a la direcció dels nostres actes. També desordena l'alegria, te du una loquacitat excessiva i a ser ordinari, en paraules i gestos. I que moltes vegades aquesta gola te du a la luxúria. És a dir, hem d'entendre que si tu fas un banquet copiós, pots arribar, després d'aquest banquet, gràcies a l'excés de menjar i l'excés d'alcohol, a pecar també de luxúria.

0: Gràcies, Lluís García. Per cert, que Lluís ens ha apuntat dos verbs relacionats amb la paraula d'avui, angola, que són goletejar, que seria el mateix que dir menjar molta d'ànsia, i també goleteria, que és l'excés de menjar i de beure, o com diríem avui, golafreria.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Toni Camps, com estàs?
1: Molt bé. Una gola tremenda, perquè en aquestes hores, saps, això que te pega com el ressopon mundial.
0: A tu què te fa gola?
1: A mi me fan gola moltes coses. Jo tenc una dèria brutal, pues gelat, i m'encanten els fruits secs.
0: Molt bé, Ida, ja veus que li fa gola a en Toni Camps. I si mos escoltau a l'hora que toca, avui no és ni dilluns ni dimecres, és dimarts, però és que avui hem duit una paraula que es gola, que jo pensava, per favor, el manco hem de dir dues pel·lis d'aquestes de gola per una cosa o per una altra. És que jo tot d'una he pensat en tu, cinematogràficament parlant, no pel que menges, que en Toni no el veus, però està molt fit.
1: Sí,
0: i molt
1: és una
0: fit.
1: Cosa molt fit, fitíssima.
0: molt fitíssima. Fit. Algun exemple, no, de gola?
1: Jo crec que gola, la primera que te ve en escap, així per comercial, per mainstream, Seven, uh-huh. Que són els set pecats capitals, aquesta pel·lícula de David Fincher, que ha complit 32 anys. There are seven deadly sins. Gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy. Dex! You wanna come take a look at this? Honestly, have you ever seen anything like this? No. És un històric que mos conta com un assassí en sèrie va matant a sa gent relacionada amb els set pecats capitals. I la pel·lícula comença amb un dels assassinats visualment més impactant, que és l'assassinat de la gola, precisament, que és un home que, ho puc dir, com el mata?
0: Jo crec que després de 30 anys ho pots dir, no? Sí, no.
1: És un home molt, molt gras, en el que mata menjant espagueti, ofegat dins un plat d'espagueti. Molt desagradable la imatge, perquè, a més, la gola du a la luxúria, no? Segons acaben de sentir.
0: Això m'ho han contat, efectivament.
1: Segons acaben de sentir. En aquest cas duen els assassinats, però també un assassinat per luxúria, que és un dels manco visuals, però més imaginatius, perquè no te mostra l'assassinat, però sí t'explica com han assassinat a la prostituta, a la que assassinen, i és brutal. O sigui, és una imatge que no te pot treure des cap, que se te queda allà ficada dins la memòria i no te la mostra, només te la deixa allà. Bon. Una pel·lícula magnífica de David dirigida per David Fincher, amb Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey i Gwyneth Paltrow. Són els quatre protagonistes. Meravellosa.
0: Molt bé. Aquesta gola de Seven, aquests set pecats capitals, i ara han conegut un poc també l'origen històric d'aquests set pecats capitals. I
1: n'hi ha un altre, sí. N'hi ha un altre que a mi, que a més és fantàstica, perquè és, si a Seven la gola duia a la luxúria, en aquest cas, en aquesta pel·lícula de l'any 1973, la gola duia en el suïcidi. Per hedonisme. És una pel·lícula italiana de Marco Ferreri titulada Le Grand Bouff, que mos conta la història de quatre amics hedonistes disfrutons de sa vida que un moment donat decideixen morir en menjant
0: directament.
1: Bueno, la cosa acaba amb moltes més, amb moltes d'altres pecats també, no? Acaba, no comença.
0: També hi ha luxúria, no?
1: Exacte, també hi ha luxúria. Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret i Michel Piccoli són els quatre protagonistes que se'n van a una casa i bàsicament mengen i forniquen, i mengen, i forniquen, i beuen, i s'engaten, i dormen, i mengen, i ja està. O sigui, això és el que fan fins a morir. Uh-huh. Aquesta és història, és l'argument de La Gran Bouff, aquesta pel·lícula de l'any 73. Riu un moment en què acabes odiant-te menjar. en aquesta pel·lícula.
0: S'embafa.
1: Sí, vull dir, allò de... Segons, què és el que mos passa en els que tenim gola per coses, no? Per aquestes coses que dius, me menjaria tot el gelat del món. No, mentida, quan t'endús un litre i mig no em pot menjar més, ja vos ho dic ara.
0: Per cert, la gran buf, guió de Rafael Azcona.
1: Amb un guió de Rafael Azcona. Sí, sí, és una d'aquestes col·laboracions estranyes del cinema d'aquella època i, bueno, Rafael Azcona és un dels nostres guionistes i directors més estimats. Jo crec recordar la vegada que li van donar el Goya a tota la carrera que contava la història d'aquell vagabundo, aquell senyor que va en su cotxe i recueix un vagabundo i Déu decideix premiar-lo convertint en aquell vagabundo en una lota preciosa en la qual passa el vespre més meravellós del món. Però, clar, el 7 de maig de matí, quan se desperta, aquella lota preciosa torna a ser el vagabundo apestilente, que diuen Rafael Azcona, no? Això, tot això ho deia en el discurs quan li donaren el gollado, no? I deia que Dios nos castiga con la realidad, pero nos premia con los sueños, ¿no? Mm. I aquest cine són aquests somnis que... Vull dir, un senyor que pensava així va escriure el guió de La Gran Buf.
0: M'encanta. Que bé, fantàstica. Que bé. I de bé, escolta, em ves vorereta, vorereta, alerta el que menges.
1: Exacte, poc a poc i tens
0: el somni. I mos feia il·lusió fer aquests dos apunts avui cinematogràfics a partir de la paraula gola, Toni Camps.
1: Moltíssimes gràcies i salut i cinema. Música.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és participació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per
1: ja...
0: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
0: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
3: Todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, se convierte en un juego.

0: Tot és raó, Mary Poppins. Amb un poquet de sucre, tot passa millor. I això ho deim a propòsit de la paraula polisèmica d'avui, que és gola. I resseguint aquest mot, han rebut consells del doctor Jaume Fiol sobre com cuidar-nos la salut de la gola. Han conegut el Centre Ornitològic de la Gola de Pollença, gràcies a la informadora Cristina Fiol. Hem descobert l'origen dels 7 pecats capitals, inclosa la gola, i en Toni Camps ens ha recomanat dues pel·lícules una mica fosques, es ve a partir de la paraula gola. Anem a posar-hi color, però ara que ens toca baixar barrera i ho farem amb una dona que té un do. El que ven fa una gola.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Isa Riado, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
3: Hola, què tal, com va? Molt bé.
2: Molt bé, gràcies per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa en un capítol on han triat la paraula gola com a paraula polisèmica. Si a Isa Riado li dic gola, que li ven el cap primer de tot?
3: Jo, chocolate. M'encanto. És un de, bueno, xocolata, xutxes, no ho sé.
2: Sí, xutxes, diu Naïssa, perquè sí. És gerent d'una empresa, podríem dir així, a lo loco de xutxes, que sí. És Frugol, que de fet li posau com un subtítol que és el caix de les golosines. Per tant, avui parlant per telèfon, però mos hem d'imaginar passadissos i passadissos plens de xutxes i de colors.
3: Sí. Aquí és un paradís, tant pels petits que al·lucinen quan venen, i però pels adults també.
2: No sé si entraria un fill meu, l'hauria de dur fermat ben
3: curt. Sí, l'hauries de dur fermat. I una frase que repeteixen moltes pares, només pot dir una cosa, claro, i aquí és quan... Els adults són molt galosos també, eh? Sí. Mos controlam molt més, pues perquè ja no estem en segon quines edats per mos passar amb el sucre, però... Sí. Sí que és vera que els agrada a tot tipus de persones. Les xutxeries són de sempre,
2: sí,
3: o sigui, sempre han existit. Jo crec que amb un control, pues perquè s'han de deixar de menjar, no?
2: És vera, quan érem petits, que quan tenies allò 15 pessetes, anaves a la botiga i te compraves les xutxes que podies amb aquelles 15 pessetes.
3: Claro.
2: Ho hem de recordar. I Frugol, sí. Hem pensat en vosaltres avui a partir de la paraula gola, per allò de quantes coses que mos fan gola, els dolç mos fa gola, a la majoria, efectivament, tot sí. En moderació. I vosaltres sou una empresa familiar, no? Conta-mos un poc com començau.
3: Pues mira, mon pare jugava amb el Mallorca i quan va deixar de jugar, clar, era molt jove, com per retirar-se, i no sabia què fer, perquè, clar, per jugar amb un equip de primera, pues, clar, va tenir que deixar els estudis i tot. Se va posar a vendre pipes, i de vendre pipes va muntar una petita tenda, i de la petita tenda va muntar el caix que hi ha ara. Vull dir, qui s'ho ha currat realment... Que hasta mon pare. Jo en els 16 anys pues, volia dos barats i mon pare a mi m'ho va donar les capritxades que volia com els Levis o els Bonaventurs. Me deia, pues ara vens a l'estiu a fer feina. I bueno, i vaig començar amb ell fora a pensar que jo retomaria el camí que ell va començar.
2: Sí.
3: I al final me va encantar. M'encanta veure... M'encanta tractar amb els clients. M'encanta.
2: Que bo.
3: M'encanten les xutxes.
2: Sí.
3: O sea que... Perfecte. Jo sempre dic, jo seré xutxera sempre.
2: Xutxera, m'encanta.
3: Clar, és que me diu la gent... Tu no te deu avorrir. Jo què dius, avorrir? Clar, jo crec que me retenc tant. No mengis.
2: I escolta, i en aquest món de les xutxes, que és el que destaca més, el color? Perquè, clar, ha de captar l'atenció.
3: Jo crec que, a part del color, la gent te recorda de lo que li recorda s'infantesa.
2: Yeah.
3: Tu a un nen, si no li dones xutxeries, si no els ha provades mai, no sap lo que és. Claro, quan els aprova, lo que més li causa vici és el sucre. Per gust, les fresses, hi ha xutxeries típiques de tota la vida. Les fresses, les coca-coles, els plàtanos, les vores... Ara, és vera que com més innoven amb els ojos de troli, per exemple, que són impactants, que apareixen un ull de veres, que els emociona i que són de gelatina i de dins hi ha líquid, tot això als nens els agrada més.
2: Ja.
3: I ara el que m'han d'anar en compte és que les tecnologies, el que surt petit toc és el que més saben, el que, saps?
2: Sí.
3: Que els nens beben i volen provar el que beben. Jo al·lucino amb això, però bueno, és el que...
2: I això vos deu fer estar molt atents a totes les novetats.
3: Claro.
2: No, també?
3: I tot el que surti per les redes socials, I més si els un youtuber d'aquests ho promociona, bueno, aquí ja els nin van desesperats.
2: Això se nota, sí, ja m'ho imagino. Però xerraves dels gustos de tota la vida. Tenim encara palotes, petacetes, sus... perdoneu aquí que faig un pot d'espam publicitari, però aquells caramelos sí, de nata, sí, sí, petitons... Tot això encara existeix?
3: Tot això encara existeix. Lo que, claro, hi ha, en aquests productes els trobaràs, per exemple, Ponte Morado, que té tot tipus de sortits. Uh-huh. Una papereria, per exemple, que vol posar quatre modelos de xutxeries, no tries les clàssiques. Mm. Però tu quan vens aquí, tothom sents pels passillos que dius això és quan nosaltres érem petits. És vera que costa trobar-les en el carrer. Ja. Però sí que hi són. Sí que hi són i nosaltres en tenim sempre. Mm-hmm. Són productes que tenim perquè te recorden. El Grammy, per exemple, que fa festes ochenteres,
2: sí,
3: el que vol són productes de l'any 80, sí, i aquests eren els productes que nosaltres teníem.
2: Perfecte.
3: És que a més mos agradaven. El Natadamel, que és boníssim.
2: Sí,
3: és
2: boníssim.
3: Que damunt són productes bons.
2: Sí.
3: I que quan tu menges, és veritat que te transporten en aquella època que, bueno, ja ha passat i éreu molt guais.
2: Que bo. Sentim a Naïssa Arriado, que és gerent de Frugol, aquesta immensa tenda de xutxes, ho direm així, perquè ella se defineix com a xutxera, això mos ha encantat.
3: Sí.
2: Xutxera. Ara te faré les dues preguntes habituals d'aquesta secció, però, clar, mos xerraves de ton pare, que va fundar l'empresa, que era jugador al Mallorca, que efectivament ho va ser jugador de primera divisió amb el Palencia, l'Elche, el Mallorca, entre l'any 81 i el 85. Com ho du, la situació del Mallorca? Com està?
3: Bueno, està molt trist.
2: Ja.
3: Està molt trist, però bueno, mon pare és crític. Vull dir, diu, tenien que va fer més feina, bueno. Ja. Per ell és un sentiment, mira que és foraster, però el Mallorca per ell és... Sí, és important.
2: Bueno, ara mos feia pensar en això, son pare de Nissa, que és en Juan Luis Riado. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Issa. Què fa una dona com
3: Perfecte.
2: Tu abans d'anar a dormir? Tens algun costum que mos ajudi a dormir millor?
3: Llitges un poc i m'he dormit molt aviat, perquè estic molt cansada.
2: I de beníssim, perquè a més crec que és el que feim la majoria, el que feix la majoria. I una cançoneta per ajudar-nos a baixar barrera fins demà.
3: No puedo vivir sin ti.
2: Ah, molt bé. I aquesta te recorda alguna cosa especial?
3: Me recorda el meu fill, que és molt de la meva vida.
2: Molt bé. I de li dedicam?
3: Sí, sí, li dedicam a en Marc Vives Riado.
2: Vinga, i de per en Marc i amb un agraïment molt gran a en Issa Riado. Issa, moltíssimes gràcies.
3: Super. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Cugat, com anem?
1: Com això?
2: Hola,
1: què
2: tal? Com esteu?
0: Estic preocupada perquè ja havíem oblidat en Dean Gallagher, però tenc per mi que l'haurem de tornar a cridar.
1: Exactament així és, perquè necessitem ja en Dean Gallagher del servei l'heroïcitat. L'heroïcitat. Ara, res més, començar el programa ja he volgut posar una trampa.
0: No, és a dir, necessitem els serveis i la heroïcitat...
1: Sí, digue-ho bé, ara, per fer-me...
0: D'en
1: qui?
0: D'en Dean Gallagher.
1: No, l'has de dir com és ell.
0: En Dean Gallagher.
1: Dean Gallagher és una serp d'un metre a sorprès a un veïnat de Llum Major a una zona de camp.
0: Per tant, necessitem en Dean Gallagher...
1: Ho deim alhora? 3, 2, 1...
3: Dean Gallagher!
1: Te necessitem...
4: Jo crec que hauria de començar a registrar la marca, aquest home.
1: En Dean Gallagher. Des que, de fet, l'hem escrit del programa, però encara no hem obtingut cap tipus de resposta.
0: Vegades.
1: Jo, si sí, qualcú ahir Vicent el coneix de prop, per favor, que mos enviïs un missatge directe amb el seu telèfon. Evidentment que li demani permís abans, perquè ho té amb protecció de dades i totes aquestes històries.
0: Recordem que en Dean Gallagher és el caçador de serps més reputat d'Eivissa, i ara sembla ser que aquest estiu el necessitarem també a Mallorca.
1: Exacte. Ell és australià, mig australià, mig britànic, mig eivissenc. De fet, resideix a Eivissa i se'l coneix com això, per Sant Franc de la Jungla, però d'Eivissa.
0: Ivan sí. Capell.
4: Jo l'admir.
0: Si vos l'imagineu en Capell, efectivament, heu encertat.
4: Jo l'admir molt. Jo, les serps, jo me trobo una serp i me'n vaig.
0: Sí,
4: no puc,
0: jo no tinc moltes fòbies.
4: Jo, les serps, no sé si fòbia, però no vull tenir una de bona.
0: Home, jo m'estim més una serp que un colom.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vols dir que te poso una pitó aquí de 2 metres i un colomet?
0: No, m'estimé el pitó.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, bon Jesús.
0: Que sí, tu?
1: Jo, és colom.
0: No,
1: el colom
0: si
1: passes, tens... passes per damunt, si
0: però
1: vols.
0: Però si tens por a qualque animal.
1: Però que no, jo no tinc por, Ines.
0: Ah,
1: sí. Ah. Saps que segur que tinc por? Aquí podria arribar a tenir por?
0: Aquí.
1: En Dean Gallagher.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: 15, vos he de fer una pregunta que vos recordarà un presentador mític d'aquesta casa, en Joan Montse, que demanava: ets feliç? Sou feliços?
1: Jo crec que sí.
2: Sí. Sí, sí.
1: Sí, tenim una bona feina.
0: Gràcies,
1: passat
0: Jordi,
1: molt bé.
0: Per aquest, d'aquesta crocada d'ulls.
1: Tenim una bona feina, vivim bé.
2: Exactament, sí.
1: Vivim a Balears.
0: Bé, no m'esteu donant motius que a mi me convencen del tot.
2: Amén, però Inés, jo crec que això de la felicitat també és una cosa molt subjectiva. Vull dir que cada persona tendrà els seus motius.
0: I no creguis que és tan subjectiu, no?
1: Exacte, perquè resulta que la ciència ho té estudiat, això. Segons un article que han recollit en el Diari de Mallorca, els científics mos diuen que per ser feliços hi ha tres requisits importants.
0: Què passa,
1: en primer
0: Xavi?
1: Lloc,
2: no, res, res, res.
0: Ah, d'acord. Uh-huh.
1: En primer lloc, haurien de tenir una renda de 50.000 euros anuals. Uh-huh. A partir d'aquí, la felicitat augmenta molt poc a mesura que creix aquesta xifra. O sigui, no és igual de feliç una persona que cobra 50.000 que 50 milions. Okay. Això és el que mos diuen. Per lo que fan els amics, n'haurien de tenir mínim 4 amb els que poden xerrar i obrir el nostre cor.
0: Uh-huh.
1: I finalment, necessitem mantenir relacions sexuals almenys una vegada per setmana.
0: Uh-huh. D'acord. I d'una renda de 50.000 euros, un mínim de 4 amics i relacions sexuals una vegada per setmana. Ho compliu o no ho compliu?
2: És a dir, per lo que entes, Jordi, això és temes que si tenim això, a partir d'aquí, ja són els estàndards de suficiència per ser feliços. És a dir, a partir de si en tenim més d'això, ja no té per què...
1: Ja no fa falta. Tenir 4 amics o tenir-ne 22,
0: jo ja no
1: ets més feliç.
0: No en compleix una, que és... S'ha de 50.000 euros.
2: Oh! Molt bé, molt bé.
0: Com a mínim no compleix que aquesta.
2: Molt bé, com a mínim. No en compleixes una. Molt
1: no,
2: bé.
1: Ets...
2: no, és que molt bé, són informacions...
1: Ets dos, tens dos terços de felicitat.
2: Dos terços de felicitat.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Com a mínim.
2: Exacte, això és una pregunta que fa en Broncano en aquest programa, La Resistència. Podria fer... Ets feliç, per cert, quan cobres...
0: Sí.
2: De quan
0: hauria
2: temps?
0: De canviar la pregunta ja, aquest senyor.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, hi ha famosos que els incomoda. Però bueno, si saben que van allà... Uh-huh. Bé, Jordi, això amb això consisteix?
1: Exacte, i a mi m'ha interessat molt. M'ha interessat molt, així que he sortit a investigar a veure si la gent de Balears compla jo o no.
0: M'encanta perquè cap dels dos ha contestat, però bé, d'acord.
1: Jo tampoc
0: jo és que
1: guany 50.000 euros.
0: Molt bé, Jordi.
2: Molt bé, molt bé.
0: En Xavi, res.
2: Home, jo som un ben
0: més discret. Els oients demanen transparència.
2: Sí, sí, poden demanar el que vulguin. Molt bé.
1: Bé, jo, la gent de Balears, primer demanat pel tema econòmic. Com ho veus? Creus que la gent cobra 50.000 euros?
2: Jo crec que no.
0: Tant de bo.
2: Que no hi arriben. La majoria.
1: Ho comprovam.
2: Endavant.
3: Ja no arriba a 50.000 euros.
4: No
3: arriba. Ni de bromes.
4: No, no, que va, que va. Econòmicament, sense luxes cap ninguns, però sobrevisquint.
5: Sí.
4: Sí, els atents.
5: Sí. Això és una pregunta que no sé si se pot contestar. Bé, més o menys.
6: Jo no.
7: 50.000 euros, pues bastante, bastante lejos del requisito mínimo. Falla bastante.
0: Bé, la majoria no, però hi ha gent que sí, eh?
1: Hi ha gent que sí, hi ha gent que es guanya, però és veritat.
0: Tot i així, l'ordopés és una pregunta que ja crec que per fer-la la primera no va gaire bé.
2: És a dir, 50.000 euros per anar tranquils. Més o manco, també depèn d'on vius, perquè clar, això...
0: Aquí, ja t'ho dic jo que sí.
2: És un estudi d'àmbit estatal, per tant, imagina que no és el mateix guanyar-los a Mèrida o a Càceres que no guanyar-los aquí a les Balears.
1: Bé. Ja ha tret la part economista, en Xavi.
2: No, home, és una qüestió evident.
1: Jo crec que 50.000 euros, a totes bandes, més o manco, vas tranquil.
2: Sí, sí.
1: I doncs,
2: home,
1: això
2: és
1: idea.
2: Sí, sí, exacte, aquesta és idea.
0: Bé, els dos bés no està, no, ja està, ja poden descartar, ningú és feliç, idò. A veure si de les amistats va millor.
1: Jo crec que hi ha possibilitats.
3: Sí, això sí. 5 i 6, sí. Depèn, no se pot xerrar amb tothom de tot.
4: Jo 4 en rip. Ara el número exacte no te sabria dir. Tendria que fer càlculs.
5: Sí, la tinc. O més, sí.
6: 4, però ja va bé.
4: En tens 4, justes.
6: Sí, sí.
5: Sí, és que hi ha un estudi que diu que no en poden tenir més de 5 perquè tanmateix no les podem treballar totes.
4: Mm. O sigui que el 4 o 5, d'aquí no podem passar.
5: Efectivament.
7: Sí. Eso sí. En Baleares, pues, somos ricos en amigos, pero en poca cosa más.
0: Bé, idò, el mínim de 4 amics en general se compleix.
2: Sí.
0: M'encanta
2: sí.
0: Aquesta senyora que diu, no tindré més amics, perquè un estudi m'ho diu que no se puc atendre.
1: Ara en té 5. Si no entro un mes, diu no.
2: No,
0: però, això, a veure, jo tinc la sensació que, a lo millor per setmanes o per èpoques, prest més atenció a lo millor a certs amics que d'altres. Mm. O sigui, que vaig combinant, no? Entre quatre com a molt, perquè més es veure que ja no arribes.
2: Hi ha èpoques vitals, eh? Hi ha èpoques en què te fas més amb un altre, són els amics de tota la vida, però...
0: No, però jo crec que subconscientment, com que estàs atent a quan li vas a dir a un o a l'altre, si necessita qualque cosa. Mm-hmm. Sí, com que has d'anar combinant subconscientment. Sí.
1: També m'ha agradat la resposta d'un al·lot que ha dit, jo obro escones als meus amics, però depèn d'en quin amic d'una cosa i l'altra.
0: Però en té quatre o no en té quatre, que és el mínim de felicitat.
1: Però amb un deu xerrar d'un tema, de sa món, l'altre xerra de tot bé...
0: I l'altre en té tants que hauria de fer càlculs, ha dit.
2: Sí.
1: Uf, això...
2: Sí.
1: Hauria de fer càlculs, és
0: veritat. Bé, vinga, el tema que mos interessa a tots.
2: Ara, anem, és un bessó.
1: Vinga.
0: Les relacions sexuals. Aquest estudi diu que perquè hi hagi un mínim de felicitat s'ha de tenir no una per setmana.
1: Una per setmana, com ho veus?
2: Home, jo veig que és un estudi que deu tenir molts i molts de biaixos, perquè això és molt subjectiu. Hi ha gent que pot estar més contenta amb més o amb manco. Hi ha gent que fins i tot tampoc agrada.
1: Però són estudis científics.
2: Tens raó, Jordi. Si li poden ser paraula científic davant,
1: ja està.
2: Ja mos val per tot.
0: A més, què vol dir una relació sexual? Vol dir tot sol? Vol dir acompanyat?
2: Ah, també. S'hauria de matisar.
0: M'interessa saber què diu la gent.
1: A mi també.
4: Jo sí que tinc el lote d'un quasi 7 anys ara i una vegada per setmana, sí.
3: Pues jo no tinc el lote i hi ha mesos que va molt bé el tema i hi ha mesos que va molt malament.
1: Tu vas compensant les setmanes?
3: Sí, a veure, hi ha pics que ara, per exemple, aquest abril ha estat un èxit.
5: Bueno, ara a la meva edat, potser, però bueno, més o menys, sí. Pues, complit.
6: Quina pregunta. Venga, sí, complit.
2: Va.
7: Sí, esa bien.
0: Molt bé!
2: Bueno, la gent de Balears és rica en amistat i en relacions sexuals.
0: M'encanta que, sincer, aquest abril ha estat un èxit.
2: Un èxit, sí, molt bé.
1: Ha dit, un per setmana, bé, hi ha mesos que sí, mesos que no, dic, ho compensa.
2: Clar.
1: Okay, també em fa... 5 una setmana i després està.
0: Sí, està bé.
1: 5 setmanes.
0: S'ha equivocat de programa perquè ha dit els darrers 30 dies que se pregunta que fa en Broncano i ha dit, no, aquest abril ha anat bé.
1: Molt bé. Però,
0: bàsicament, complim més o manco requisits de felicitat, manco la part econòmica.
2: Exacte, som rics en amistat, en relacions sexoafectives i en qüestions relatives a els quartos.
0: Fatal.
2: Tampoc fatal, bé. Bé.
0: No, però la pregunta és... Com de concluent són els dos bés.
2: També vos diré que hi ha molt més motius per ser feliç que simplement aquestes tres coses, no trobau?
0: Moltíssimes més.
1: Sí.
2: Per exemple, fem una Taylor List d'aquestes.
1: Vinga, te pot trobar un bitllet dins la butxaca que no t'esperaves. Uns calçons que fa unes setmanes que no te posaves, agafes i te trobes un bitllet. Això, si no has felicitat això...
0: Jo ja me conformo amb una moneda d'un euro. O de 50 cèntims. Ja. Que bé. Això no ho esperava.
2: Hem escoltat una cançó que feia molt de temps que no escoltava, i te recordi una època.
1: Sí. Giràs coixí quan en l'estiu, perquè estigui fred. Això és felicitat.
0: Treure-te les sabates...
2: Exacte.
0: Després d'un dia llarg, els calçons...
2: Que sigui les 8, de dilluns a divendres... Quan comença xiu-xiu.
1: Exacte.
0: Que soni l'alarma del despertador i que no t'hagis d'aixecar, que t'hagis equivocat.
1: Exacte, que sonis cap de setmana i diguis...
0: O que te despertis i te pensis que has d'anar a fer feina i resulta que no, que és un nord dia faner.
1: També hi ha recordar aquella paraula que tenies a la punta de la llengua que no te sortia i surt i no l'has de cercar.
2: També.
1: És increïble, aquesta sensació.
0: Molt de motius per la felicitat.
5: Però també t'he dit... te puc fer una anotació. La meva felicitat també és perquè tinc a Déu en el meu món, a la meva vida. I això, doncs, també m'ajuda. A fer ajuda.
0: Aquesta senyora recorre a l'espiritualitat, que és una cosa que aquest estudi / article que han comentat no ha contemplat i me sembla important.
2: Només de tres variables, que eren sexe, dobbes i amistat. Però què passa amb Déu? Clar, aquesta dona, si li haguessin demanat...
0: En Déu, amb la serenitat / espiritualitat en general.
2: Espiritualitat de cadascú, cadascú és important.
1: Ella ha dit que era molt feliç, però sobretot per aquest motiu. I m'ha paret genial.
0: Saviesa.
1: I sabeu que vos dic que va estejar de ciència? Perquè sabeu qui té la resposta?
2: Qui la té, Jordi?
1: La gent gran. Hem llegit un estudi que diu que per ser feliços han de tenir 50.000 euros, mantenir una vegada relacions sexuals per setmana i tenir mínim 4 amics. N'estan d'acord amb això?
5: Nosaltres som molt vells.
8: Ves això, que has dit. Els que ho tenen, n'hi ha que no ho han pogut tenir mai.
1: Us considerau feliços?
5: Sí.
8: Claro.
1: I quin és el secret per vosaltres?
5: Ens agradaria tenir menys anys, però... El secret, pues, aguantar un en l'altre. Ja són 60 anys
9: Junts.
8: Tot és vida. Que
0: vull estar amb tu. Ai, quina saviesa que hi ha en el carrer, eh?
2: Sí.
1: Has vist.
0: Gràcies.
2: Aguantar-se, ha dit. Perquè si no ho aguantau, malament.
0: Només diré que gràcies per aquestes lliçons de vida.

0: La situació, John Look Out o New York City.
1: Jo sempre vull com me la posin. Joan Miró ha batut el seu rècord històric en subhasta 47 milions d'euros per l'obra Portrait de Madame Key.
0: La licitació es va dur a terme ahir a la Galeria Christie's de Nova York, que és una de les més importants del món. La peça, pintada l'any 1924 i procedent de la col·lecció del magnat Samuel Irving Newhouse, es va convertir en un dels grans focus d'atenció de la vetllada.
1: El resultat supera molt àmpliament l'anterior màxim conegut de l'artista, en Joan Miró, fixat el 2012 amb la Pinture, venuda a Londres per 32 milions d'euros. Amb aquesta nova xifra, Miró reforça la posició entre els artistes europeus del segle XX més cotitzats en el mercat internacional de l'art.
0: La Galeria Christie's de Nova York havia estimat inicialment Portrait de Madame Key entre 22 i 31 milions d'euros, però la intensa pugna va elevar el preu final molt per damunt de les previsions.
1: Jo sempre vull que me la posin.

0: TV3 Ràdio és memòria. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Hola, xiu-xiu, som n'Adrià i m'agradaria dedicar-li Calgari 88 d'Antonio Font en el meu amic Simone, que sé que li agrada i que s'esforça molt per millorar el seu català. Un beso.

0: És el moment aquí a Xiu-Xiu de repartir justícia i aquí ho tenim fàcil perquè la justícia se reparteix a base de gòmets verds i gòmets vermells i el jutge és en Jordi Suárez.
1: Així és. I avui començant malament. Gòmets vermells. Vinga. Aquesta setmana n'hagués pogut repartir molts jugadors del Mallorca. Eurovisió també n'hi ha hagut, vermells, en el fill de Samo de Mango, però jo no me ficaré en fregats. I el primer govern vermell serà pels participants d'una party boat a Formentera. Resulta que aquesta setmana s'ha celebrat un party boat, que és una festa a la mà, bàsicament.
2: Molt bé.
1: On s'ha reunit gent en iots, motors d'aigua, barques, a fer festa per allà enmig, bàsicament. La festa va començar amb un matí amb gent beguent, música a tope, i passant d'una banda a l'altra com si això fos una zona com una altra qualsevol, però no, era una zona protegida.
0: Com si fos Can Boom, digue-ho, Jordi.
2: Sí.
0: Can Boom.
2: Com si fos això, no ho sé, què podríem dir?
0: Això?
2: Sí.
0: No ho direm, l'expressió que se m'aven escant no la diré.
1: Com si fos casa.
0: Com si fos una casa...
2: Jordi.
0: Com si fos una casa sense llum.
1: Bé, això segur que era davant escaló de Sant Agustí i és una zona al mar que està protegida. I dos, se van acumular ja uns 30 vaixells i es tenen un d'hora a l'altre com si fossin tots un. I la marxa se va allargar 22 hores.
0: O sigui, van col·locar les barques una de vora a l'altra per poder votar...
2: A Berloa, que se diu.
1: Clar, un posava...
0: Com és això que té un nom tècnic?
2: Berloa.
1: Exacte. Sí, tu anaves votant d'un vaixell a l'altre i anaves coneguent gent.
2: I vol dir que no se'n podien...
0: A casa seva.
2: És per l'Atlàntic.
1: Aigües internacionals.
2: Ah, si no voleu anar a l'Atlàntic, a la Mediterrània, però mireu que teniu la mà.
0: No.
2: La tenen mig, podíeu anar.
0: No,
2: aigües internacionals, no importa anar a aigües internacionals.
0: Xavi, ni això. No és per la qüestió de territori, és per qüestió d'ecologisme.
2: Sí,
0: i de consciència.
1: És una qüestió de tot.
0: De moral.
2: Amem.
0: D'ètica. De respecte.
2: D'això sobretot, de respectes, i qüestió de moltíssimes de coses. Però bé, què més, Jordi?
1: Idò, que van haver d'aturar la festa, perquè, òbviament, els veïnats van dir no. I van cridar a la policia.
2: Exactament.
1: I va anar, i multa de 4.800 euros per l'impulsor de la festa, i no només això, sinó que també com a vermell, que s'endú.
2: Això m'agrada.
1: Doble càstig.
2: Això li farà tenir...
0: És pitjor que la multa.
2: Si tenim iots de 90 peus...
1: Exacte.
2: Cago en denes, i dir 4.800 euros,
0: És per nosaltres...
1: La multa te la llevaràs amb els dobbers, però el goma per mai no te'l llevarà ningú.
2: Això mateix va passar a la colònia de Sant Jordi, deu fer 3 estius, que van fer una festa a la mà, a la badia que hi ha, no mateix no me surt el nom, però bueno, clar, penseu que no hi ha cap interferència sonora, i això de la mà arriba perfectament a les cases i els veïnats, com comprendreu, i com és natural, no poden dormir. Què passa? Volen d'empipar?
0: Bé, sí. Que no, ja no és per veïnats, és per la qüestió de...
2: Bé, per moltes coses, Inés, és multifactorial.
0: Sí, no, que està clar, està clar.
2: Però bé, que Jordi...
1: Goma per mi i per ell...
0: I ja sí, mos enfadam.
1: Exacte, i goma per mi i per ell i tota la gent que va participar en el party boat, que és el mateix que una festa a terra, però amb gent que se vol flipar perquè té un vaixell. I ja està.
0: Molt ben dit.
1: Següent goma per mi. I aquesta vegada és pels compradors d'art.

0: Com ja hem explicat fa un moment, i segons recull el diari Última Hora, a la galeria Christie's de Nova York s'ha batut el rècord històric de subhasta d'un quadre d'en Joan Miró que s'ha venut per 47 milions d'euros. En concret, s'obre el retrat de Madame K. No ho sé com se pronuncia això.
1: Qui, si és en anglès, qui, si és en català, K.
0: El retrat de Madame K, pues, suposo que K, no? Que sí. Diu el retrat. Pintada pintada l'any 1924, i aquesta obra ja formava part de la col·lecció d'un magnat editorial, i en aquesta subhasta celebrada la nit passada a Nova York s'ha revenut aquesta peça per una milionada. I això a nosaltres, no mos pareix bé. Perquè des d'aquí, reivindicant que les peces d'art úniques, a més d'un autor tan important per la història de les illes com és en Joan Miró, no ha d'estar per Nova York.
1: Home,
0: allà,
1: per favor.
0: Això ha d'estar aquí.
1: És que les obres d'art han de ser accessibles per la gent de peu, per poder-les valorar. No l'han de tenir els milionaris a Nova York i Déu sap on, per 40... Quant? 47 milions d'euros. Un Miró que està en mans d'un milionari, més que bilionari, diríem. Sí.
0: Això hauria d'estar aquí, a l'estudi d'IV3.
1: Exacte.
0: Que si gent pogués venir a veure.
1: Edifici públic.
0: Bé, és que està enterrant que un quadre d'en Miró no s'havia venut mai tancar, que es darrer va ser l'any 2012 per 32 milions d'euros, que va ser a Londres. En tot cas, lo d'en Miró no va ser el quadre més venut i el màxim va ser un lot de Jackson Pollock per 159 milions d'euros.
1: Que fort que hi hagi gent que pot pagar això per un quadre. Mare meva.
0: En definitiva, com a vermell per comercialitzar aquest tipus d'obres i pagar tant de milions. Això hauria d'estar aquí a Vetres Ràdio. Ja ho estic dient. I el següent, com a vermell, que ja estic un poc cansat de repartir aquest com a vermell, m'estic començant a fartar. I és, a veure si mos fan cas d'una vegada, xiu-xiu, que ho deim cada setmana, com a vermell, una vegada més, pels dissenyadors de llistes de millors platges del món.

0: Aquesta vegada... Vols dir?
1: No, no, perdona, perdona. Tot teu.
0: Aquesta vegada ha estat Cara Macarella, s'anomenada per rànquing The World's 50 Best Bitches. Que és lo mateix seria les 50 millors cares del món.
1: Molt bé.
0: Ja està, mira, més fàcil. Mm-hmm. Això, Cala Macarella, de Ciutadella, de Menorca, se situa en el lloc número 12 de 750.
1: Uh-huh.
0: I el goma vermell no el posam perquè la posició sigui molt baixa. 12 de 50, vinga, ja.
1: Ah, però... Ja, no,
0: és hauria d'estar més alt.
2: No és sí, això que mos indigna.
0: Però no és
2: no
0: això que mos indigna, que també un poquet, sinó que mos indigna això d'aquests rànquings que promocionen allò que ja està promocionat.
1: Uh-huh.
0: I com és aquest cas, és que és una de les caldes més massificades de Menorca.
1: Home, jo m'agradaria que poguessin ponir de qualque manera perquè fiquin, com una vegada per totes, la platja de Can Pere Antoni, que és la de Gesa d'aquí davant.
2: És igual, l'import en fiquin cap.
1: Ah, oh, sí, aquesta està bé.
2: És allà m'agrada la platja de Can Pere Antoni.
1: Arena, hi ha la mà...
2: Mos pega prop de la feina.
1: Edifici històric de Gesa, se pot justificar de mil maneres. Després no, està de vora i ve de ràdio.
0: Això és el millor.
1: De Palma, és a dir, vull dir, té moltes coses.
2: Sí.
0: Bé, per si vos interessa, si qualcú l'interessa, que ho dubt, aquesta llista se vota entre més de 1.000 professionals de viatges, entre ells influencers del sector turístic.
1: Bé.
0: O sigui, aquesta llista és... Molt bé.
1: Vinga. Heu consultat qualque vegada aquesta llista de platges per saber a quina
0: per saber
1: platja
0: quina anar? No.
1: No?
2: Clar que no.
1: No?
2: No necessitàvem, no.
0: No, jo és que no... Jo vaig a ser dues de sempre.
1: I ja està, ja. Que no te la toqui.
2: I quines són les dues de sempre, d'en Jordi?
0: No ho diré.
1: No, clar.
2: Ah, no fos cas a qualque...
0: Exacte.
1: Qualque fan.
0: Qualque influencer no escoltarà i farà The 15, que la millor...
1: Exacte.
0: No, hombre. No se diu això. Anem a passar el Gomet Verds.
2: Sí, millor.
0: Anem a passar el Gomet Verds. I primer Gomet Verd per la jugadora de l'Arsenal, Laia Codina.
3: No te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré.
0: Gomet Verd per na Laia Codina, que, segons les seves xarxes socials, cuida i alimenta la nostra Mariona Caldentei. Bravo.
2: Bravo.
1: Molt bé.
2: Bravo. Laia.
1: Laia.
0: I de les dues jugadores, catalana i mallorquina, fan pinya en la terra i sabeu que aquest cap de setmana en Laia li ha preparat un risotto de carabassa a Mariona.
1: Molt bé.
0: Jo me demano quan en Xavi Oliver mos prepararà un risotto de carabassa.
1: I el tenc aquí, l'he duit amb una carmanyola, no? Podríem fer, men, de moment podria fer una paella, però encara no sé quan ni en quin moment.
2: Ja ho ha dit, que no mos ni convidarà.
0: No,
2: és que ell reconeix.
1: Home, és que...
2: Li diu, mos convidaràs un dia en esteu lleut? I diu, la veritat és que no. Ell ho diu, obertament.
1: I això són converses privades.
2: Bé, ja està, i ara ho sap
1: però
2: tot.
1: No, però hi ha un motiu darrere.
2: Sí, realment tampoc mos interessa
1: clar,
2: tant.
1: Clar, jo us convidaria i pensaria, uah, quin compromís, han d'anar en barca.
2: Sí, a més, seria ja incòmode.
1: No,
2: mos veuríem en roba interior.
1: Riuríem.
2: En banyador.
1: Bé, no roba interior, és en banyador.
0: Sí, sí, lo pitjor és que t'ho traïm ara, però si ara mos dius, voleu venir a la barca nosaltres?
1: Clar, vosaltres direu, va, sí...
2: No, ja m'ho mereix.
1: Faria peresa.
2: M'ho mereix.
1: I depens una biodramina.
2: Jo som més de camp.
1: Bé, que no passés.
0: Exacte, de muntanya.
1: Ah, sí que no vos convidaré mai.
2: Vinga.
1: Va,
0: mira.
2: Per què se mereix en Laia un gomet?
0: Idò, per cuinar i cuidar la nostra Mariona.
2: Idò, sí.
0: Que ben segur que senyora de Can Nostre. Qualque dia li pot preparar un frit o qualque cosa així.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Molt bé, molt bé.
0: Passant pàgina, perquè avui els gomets van de famosos i xerrant de la cantant menorquina Chiara Oliver.

0: Nakiara, que és aquesta artista que sentiu, és de Ciutadella, i avui mateix ha quedat a les portes de convertir-se en la cantant més escoltada de tot Espanya, segons les reproduccions digitals i vendes físiques de la darrera setmana. Segons la llista ProMusic Hey, Nakiara ha estat la cantant més reproduïda i venuda a Espanya, només per darrere en Quevedo, que és l'artista més escoltat. Li ha agradat molt tenir els premios i Kay. Escamem, com se diu això?
1: Jo no ho sé, però m'ho he dit un
2: poc. El llatí.
0: Promusicae.
2: Exacte.
0: Ah, jo promusicae.
2: És una declinació del llatí, ae. Promusicae. Ah,
1: promusicae. A veure, tampoc no tindria per què saber-ho,
0: això. Jo que sé, és que aquestes llistes sempre són promusic, music...
2: Sí, és vera, tens raó.
0: Promusicae. I dona, aquí
2: ara... I jo no en sé més que els altres, oh.
0: No sap més que...
2: No.
0: Jo no sé més que tu, ha sonat.
2: Bé, escolta, Nakiara ha quedat la segona i qui ha quedat el primer, idò?
1: En Quevedo. Ah. Ho ha dit, Jan Jordi.
2: Però no qui és en Quevedo?
1: En Quevedo.
0: És de què, date...
1: Però no, però tu fa... l'altre li vas imitar millor.
0: Vinga, què escoltàvem, en Quevedo?

0: Bé, aquest senyor és el més escoltat de la darrera setmana. A Espanya, Inna Kiara, és la segona més escoltada. S'ha posicionat a número 2. Sabeu que gràcies en el seu disc estrenat No Fue Real.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ja haurem d'estar pendents.
0: Exacte.
1: A veure què tal. I la veritat és que el top 3 també el complet és mallorquí Rels B. O sigui que les Balears estan ben representades. Resum, Gómez Bird per Naquiar Oliver, en Rels B i a tots els oients.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Acabam amb els Gómez, que avui han estat intensos. En Exacte. Qui acabam, Jordi?
1: Idò, acabam amb tota aquesta gent que ha corregut una mitja marató a Formentera.

0: Idò, aquest diumenge Formentera s'ha paralitzat per acollir la mitja marató en la qual hi han participat 3.500 persones. I no sabeu la quantitat de mallorquins, menorquins i eivissencs que han anat fins a Formentera per córrer.
1: Sí, on Catxana, bon vespre.
2: Bon vespre, com anem?
1: Has estat tu a Formentera?
2: No, estic en contra de colonitzar altres illes. No me faig merda que nostra.
1: Escolta, anar a córrer tampoc és
2: sí,
1: cap mal.
2: Sí, però sempre se tiren gels d'aquest per allà, la gent... Jo
1: això,
2: gent...
1: els mallorquins, menorquins i vissencs que han anat, no ho fan.
2: Tu saps que hi ha gent que s'atura mitja marató, són 20 quilòmetres, 21.
1: Sí, 21.
2: Hi ha gent que té necessitats.
3: Jo...
1: Però amb 21 quilòmetres te pots aguantar.
2: La gent no se torca amb un mac, eh? S'ha perdut. No m'ho diré, això.
0: Bé, ja, però també han fet un pot de germanor entre illes.
2: Sí, això també està bé. Tots, també està bé, sí.
0: I això sempre està molt bé, per si vos interessa saber-ho. La mitja marató ha anat des d'Esfà d'Espilar de la Mola fins a l'esport de la Sabina. I el primer classificat ha estat el triatleta José Enrique Coscolla. Enhorabona.
3: Molt bé,
2: enhorabona. Sí. Me podria dir.
1: Quin temps ha fet?
0: Ha fet un temps de 1 hora, 11 minuts i 11 segons, que és un temps curiós, que ha fet 1-1-1-1-1.
2: El 11.
1: Molt bé.
0: El 11. En tot cas, aquesta mitja marató té molt d'èxit. Varen participar 3.500 persones.
2: Ja n'hi ha.
0: Però 4.000 no s'hi varen poder inscriure.
1: Ostres,
0: o sigui que ja són. Així que gomet verd per tothom que hi ha participat. Però vermell perquè s'hagin pacientat per quedar-se fora.
3: Pobres, queden de fora i...
1: A veure, calma. Tothom no hi cap a Formentera. Sí, un any uns,
3: sí.
1: Un altre
0: ja
1: any...
0: Ja
3: hauria pogut repartir, aquí fa més dies.
2: Serà per anys.
4: Posa't tranquil, amo, que no vas anar a Verdia, que no passa res, que tot morim.
1: I d'això.
2: Aquí és frissar, no passa res.
1: Entre que és Formentera i entre la moda d'escórrer, clar, normal que 4.000 persones han quedat
2: si
1: de
2: no,
1: fora.
2: I si no, pot córrer de vora, saps?
1: O sigui,
2: no
1: sense inscriure.
2: Sense tenir dorsal, però vas corrent de vora la gent.
3: Ja t'encalçaran.
2: No sí, clar.
3: Tant mateix, 21 quilòmetres.
2: Si és per esport, tot és per esport.
3: Evidentment.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
4: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
4: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
4: per
5: ja...
4: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
4: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual
4: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: sort en aquest programa comptam amb en Sion Catxana perquè mos doni respostes vitals en les seves...
1: Sí o nades.
0: Sion Catxana, tanta sort ets aquí.
2: Per sort o per desgràcia?
0: No, sort. Sort. Nostra sort.
2: Xerràvem ara d'aquests cracs que corrien a Formentera. Sí. Ídols, si me demanau. I jo vos voldria demanar si vos ha sortit molta story per Instagram d'aquesta gent que corria a Formentera. Jo me n'han sortit uns quants. Tenc uns quants de mallorquins que eren.
0: Jo també.
2: Sí, no?
3: Sí, qualcun.
2: Qualcun era, també, no?
0: Home, de 3.500 persones, jo crec que un parell eren mallorquins.
2: Eren mallorquins, més de dos. 3.500 persones. I vos voldria demanar, a quanta gent així, aproximadament, vosaltres seguiu a Instagram? Ho teniu controlat?
0: Jo ara t'ho podria mirar.
3: Sí, jo un miler de persones.
2: Un miler de persones. Jordi, tu
4: jo crec que deuen ser unes 500.
2: Unes 500, tirant més per baix, i anem a 10.
0: Jo a 2014.
2: 2014. Idò, i aquest número no m'interessa tant com quanta d'aquesta gent no és, és a dir, no la demanaré que ho mireu, però no és coneguda, sinó que són gent, no sé, els interessa, influencers, artistes... Quan creus, aproximadament, de tota aquesta gent? Oh, només seguiu a gent propera,
0: no,
2: amistats?
0: No.
3: Jo pot ser un 30%, eh?
2: Un 30%?
3: Entre mitjans de comunicació, periodista... Jo som molt més boller que no...
2: Que publicar.
0: Jo també. Sí. Jo diria que un 60% és aquest tipus de gent.
2: I l'altre 40%, gent propera que coneixes. Jordi, tu estàs per allà.
4: No, jo anava a dir també un quart de la gent que segueix deu ser... Sí.
0: O sigui, bastant alt.
2: Bastant alt. I d'aquesta gent que seguiu que no coneixeu, des que siguin artistes, actrius, cantants, etc., per quants creus que pagaríeu una entrada per anar al seu espectacle?
0: Dos.
4: Sí, jo també.
2: Un sóc jo.
0: Sí.
2: Ah, bé, gràcies.
0: No, a tu te cont com a conegut.
2: Val, d'acord. Sí.
0: Com a artista,
2: mos podem
0: conegut.
2: Tutejar, Inés,
0: clar, és que nosaltres tenim un problema perquè, clar, som artistes i coneguts.
2: Clar, exacte, som... exacte.
0: No, jo això, dues persones.
2: Poca gent sí. D'aquesta, no? I és que vivim en això, una època de s'admiració atomitzada. D'acord? S'ha fragmentat en milers de trossos petits a la gent que admiram i ja no hi ha... O més aviat, cada vegada en queda menys, en Quevedo, que comentau, és un d'ell, en Rosalía, queden aquells ídols monolítics del segle XX, aquelles figures que concentraven l'atenció de milions de persones simultàniament, que sortien en els tres canals de televisió que hi havia, que ocupaven les portades de les revistes, i ja n'hi havia prou amb això per ser omnipresents. Però ara tenim una altra cosa, tenim molt de microídols, no? Gent que acumula milers, desenes de milers, inclús centenars de milers de seguidors, però que genera una intimitat simulada. I quedeu-vos amb aquest concepte, la intimitat simulada, perquè hi tornarem. I què passa? Entren a la teva vida, cada dia, a través del mòbil, com si fossin un amic que t'explica coses de sorea, però que quan anuncia un concert, una presentació, una xerrada, les butaques queden mig buides.
0: Mm.
2: I això no és una anècdota, això és un fenomen que diu alguna cosa bastant profunda sobre com funciona, com dèiem, l'admiració a dia d'avui. I vos poso una cançoneta i vos ho explico.

0: Idò, i escoltaven David Bowie, que We Can Be Heroes, Just For One Day, i és que Spotify va publicar unes dades fa relativament poc que són absolutament reveladores. Resulta que només un 2%, dels oients mensuals d'un artista, és que ells anomenen els de Spotify superlisteners, representen la meitat, és a dir, aquest 2% representen la meitat de totes les entrades venudes en els concerts a través d'aquesta plataforma. Un 2%. Això vol dir que el 98% restant, tota aquella massa enorme de gent que sona aquesta cançó que li agrada a aquell artista, una playlist quan cuina o quan va en el cotxe, no farà mai el pas de comprar una entrada per veure en directe en aquella persona. Escoltar no és el mateix que admirar, i admirar no és el mateix que comprometre's a comprar una entrada o assistir personalment, físicament, a escoltar en aquell artista. Aquí hi ha una encletxa que és relativament nova, però que en el mateix temps ho canvia tot. Perquè, com dèiem, durant dècades, la cohesió era bastant senzilla, no? Si tenies èxit en els mitjans, tenies èxit en directe. Si sonaves a la ràdio, que nosaltres, aquí, que som un programa d'èxit, la gent venia a veure-te en els concerts o en aquells directes que fessis allà on anessis, arreu. Si sorties a tele, omplies. Hi havia una proporcionalitat, no? Una traducció quasi mecànica entre presència mediàtica i presència física. Ara no. Ara pots tenir milions d'escoltes a Spotify i no omplir una sala petita. Pots tenir un milió de seguidors i que no venguin ni 40 a veure-te tocar. El fet d'admirar s'ha convertit en una cosa lleugera, quasi gasosa. Ens agrada molta gent, però ens agrada amb poca intensitat. I aquest és el concepte que avui volia dir. L'admiració de poca intensitat, que crec que és la característica de la nostra època. I hi ha un concepte que també ens ajudarà a entendre tot això, que és el que Donald Horton i Richard Wall, el 1956, van encunyar, i és el d'interacció parasocial. Ells van inventar aquest concepte per intentar explicar què passa quan vam en els nostres idols a la televisió, a la ràdio, no? Tu senties que els coneixies, però ells no te coneixien. Tu saps com parla, que menja, on va de vacances, quin problema té sa mare, però ell no sap ni com tenons. Horton i Wall ho van formular pensant en això, en presentadors de televisió i en locutors de ràdio. Però el que no s'haurien imaginat mai és fins en quin punt les xarxes multiplicarien això, fins a convertir-ho en una relació quasi omnipresent en el segle XXI. Aquella relació vertical on tu saps molt d'aquella persona, però l'altra persona no sap ni qui ets. Quin és el problema? Que abans, com dèiem, aquesta admiració implicava una distància. Tu sabies d'aquella persona, però el que te deixava, el que te mostrava en aquells programes mainstream de televisió o ràdio.
1: Perquè el veus com un ídol, per tant, Des de distància.
0: Però realment senties que no comparties res amb aquella persona.
1: Precisament, per això era un ídol, no?
0: Per això era un ídol. Estava com a...
1: idolatrat.
0: Exactament. Estava un pedestal. Sí. Estava un pedestal i no coneixies tant la seva intimitat com per poder-lo sentir tan proper com perquè te sigui una mica més igual. I aquesta és la paradoxa del microinfluencer actual. Que com que, recordeu com us vaig explicar l'altre dia, el tema de la IA implica que has de posar molta biografia a l'hora d'explicar les coses, t'has d'obrir emocionalment, t'has de fer aquesta pornografia biogràfica, generes una intimitat tan gran en el teu públic que ja no resultes extraordinari, no? I això és un problema, perquè el microídol actual és bàsicament això. És un estrany, però molt íntim.
1: És que, de fet, la reina d'Anglaterra, Elisabet II, sempre deia que la monarquia s'havia de mantenir gràcies al misteri.
0: Exactament.
1: Perquè el fet de veure-los inaccessibles a molta distància sostenir de qualque manera és institució, no?
0: I sí, exactament.
1: També que és un poc la gràcia d'aquests fenòmens, no? Si li poden dir fenòmens, no? Però llavors, sí, que crear aquesta curiositat, aquest morbo.
2: Passa, per exemple, amb en Bob Dylan, per exemple, que encara manté un poc aquest misteri i...
0: El misticisme dels famós. El misticisme dels famós.
2: I no s'exposa, com dius tu, públicament i diàriament, que podem accedir en el seu contingut 24/7. I això, de qualque manera, genera més t'enganxes una
1: atenció.
2: Mica més.
1: Atenció.
0: Sí, sí, i que l'accessibilitat destrueix una mica aquest misteri i fa el que dèiem, que si jo conec exactament tot el que
1: fas,
0: tot el que fa a diari aquella persona, ja no m'interessa tant anar-lo a veure quan ve a la meva ciutat o estar tan pendent del que fa el que no. També això és, de qualque manera, és el motiu de destrucció dels mitjans de premsa rosa tradicionals. És a dir, què és el que mou el món d'esco avui en dia? Javi Hoyos i aquest tipus de perfils. Són un altre tipus d'entendre... diguéssim, intimitat dels famosos molt relacionats a xarxes socials, perquè ho mostren tot allà. Ja no fa falta que vagin a segon quin programa a vendre una exclusiva per una milionada.
1: Sí, com els paparazzi ja no s'enduen exclusiva perquè la fan ells abans a través de les xarxes.
0: I això és...
1: I molts ho juguen, també.
0: Claro, i això era molt productiu en un primer moment, perquè realment tu t'endús, diguéssim, els dobbers d'aquell paparazzi, perquè dius, perquè vengui la imatge, la ven jo mateix. Mm-hmm. Però al mateix temps va, de qualque manera... foradant el que era aquest misticisme que permetia idolatrar d'una forma bastant plena en aquests idols. Que
1: tu tenies
0: llunyans,
1: idols
0: ja no
1: quan eres jove?
0: Jo ho he dit moltes vegades. Jo, quan era jovenet, volia ser Annette Turner, que eres cantant d'Arthur Monkeys.
1: A veure com has dit. Tenies pòsters en les parets?
0: Tenia... No era aquest tipus... No. Clar, perquè com idolatrava vosaltres? Jo era d'imitar-lo. D'imitar lo que nostre, posar les cançons, intentar cantar, imaginant... Me posava vídeos de YouTube, de concerts... I m'imaginava a mi siguent aquella persona ja damunt d'aquell escenari.
1: Vosaltres?
2: Jo, ídols com a tal, jo ídol... Bé, quan érem bastant més petits, Rafael Nadal, per exemple, jo l'idolatrava.
1: Que deies, vamos, Rafa.
2: No, però...
0: I eres de seguit, Seus.
2: Clar, jo me va plegar, quan... Bé, jo jugava molt a tenis, jo me va plegar que en Rafael Nadal començava a ser molt i molt famós i molt bo, i veus aquell llamp d'homos, a dir, que aconseguia tot el que solia, i jo com a nin, és a dir, volia ser com ell, i li
1: donava. Però tenies pòsters i ferretines d'ell?
2: No.
1: No forraves les carpetes?
2: No tant.
0: Jo, tirant per aquí, també tenia un altre ídol, que era en Kobe Bryant.
2: Per exemple,
0: jo jugava a bàsquet, i camisetes, les sabates que treia... Però aquesta manera d'idolatrar no era, pot ser, tant s'imatge com aquell merchandatge que... És a dir, hi havia diferents formes d'idolatrar en aquest sentit. A mi me passa, però, que ja és on volia anar, en esbassó de tot això, que me not que la meva admiració cap a les persones ha passat a ser això, de baixa intensitat. Tenc molt de microídols...
1: Però també és normal, perquè l'adolescència tot és més intens.
0: Sí, això és un punt. Això és un punt evident, que no totes les edats i de l'altre de la mateixa manera,
1: sí.
0: Però crec que si m'hagués agafat més jovenet, també me passaria una mica això. La sobreestimulació, que sempre parlant d'internet, és el que implica, que tens tantes coses a les que triar que potser no focalitzes tant en una i no inverteixes tanta energia en aquell ídol concret.
3: Clar, tal vegada abans anar a veure un artista que venia a la teva ciutat era la gran oportunitat de veure'l. Ara te'n vas a internet i trobes mil concerts gravats, mil coses, mil continguts. Vull dir que al final dius...
0: Exactament. És molt més accessible. Això és positiu, però ha canviat les regles de joc i és de la qual voldria parlar ara després d'aquesta altra cançoneta.

0: D'acord, els ídols són molt accessibles i, a més, hi ha molts més ídols dels que hi havia abans, d'acord? Que mos du això? Mos du un altre concepte molt interessant, que és de la Teresa Senf, que és una teòrica de cultura digital que vos recomano moltíssim, que ja en el 2001 va encunyar aquesta paraula, de microcelebritat, no? Estem rodejats de microcelebritats i ser famós o ser influencer, sobretot en el món de les xarxes socials, de creadors de contingut, s'ha convertit en un ofici, d'acord? I què passa quan és un ofici que té tant la part agradable i, diguéssim, luxosa, com la part més precària? Hi ha molta gent bastant coneguda que no té una vida d'insomni, i mos pensant que sí. A vegades relacionam les xarxes socials, els influencers i els creadors de continguts amb fama, dobbers i, diguéssim, una vida idíl·lica, i no sempre passa així. A vegades és una feina invisible, mal pagada, emocionalment esgotadora, perquè, com dèiem, has de posar la teva biografia damunt la taula constantment, i les dades són bastant clares. Més de la meitat dels creadors de contingut han experimentat esgotament professional directament causat per la seva feina. Quasi 4 de cada 10 s'han plantejat deixar-ho completament, i les causes principals que citen són la fatiga creativa, l'inestabilitat econòmica, perquè, com dèiem, has de picar molta pedra fins a arribar a un nivell on d'haver-se te compensi tot això, i les càrregues de treball desmesurada. Hores i hores de Twitch, hores i hores de YouTube, hores i hores de fer vídeos curts de Reels per TikTok i Instagram. És una mica... a mi m'agrada comparar-ho amb... Hi ha aquells grans músics d'estadis, Quevedo, Rosalías, i després hi ha els músics d'hotel, no? Que són músics que... És un ofici com ser fuster. I doi, el tema de ser famós ha passat també a dividir-se en aquestes categories. Hi ha microfamós, microsídols, que tenen col·laboracions en certes marques, però que se'n duen un sou com podrien donar-nos nosaltres aquí a Serrat. Vosaltres no, i ja mateix, perquè tothom sap que tu tens un sou desorbitat, però la resta de mortals...
1: Ja som una d'aquestes ídols.
0: Clar, però tu ets de la lliga de Champions. Tu ets de Champions, no ets dels terrassos com nosaltres. Però és així, és a dir, s'ha convertit en... diguéssim, una altra feina, una altra opció dins el mercat laboral.
1: Però és una... Ves que els infants, quan els demanes a vegades que vols ser de gran, diuen influencer.
0: Això està canviant ja.
1: O youtuber.
0: Ara ja no tant. Sí, va haver un moment,
1: sobretot,
0: post-millennial, on la majoria volen ser youtuber, però crec que s'han adonat compte de la trampa que implicava això i de la quantitat d'intimitat que has de regalar, i molta gent s'està replantejant per això que t'ho dic, perquè moltes vegades no està remunerat com caldria.
2: I volen tornar a ser futbolistes.
0: I volen tornar a ser
2: astronautes.
0: Altres o bombers. Però jo us duc una solució a tot això. Bueno, no sé si una solució.
1: Tu sempre duc solucions.
0: No, jo duc... Bueno, duc aproximacions. Què fem amb tot això? Quina reacció tenim davant d'aquest flux desorbitat de contingut? I hi ha una tendència que a mi m'interessa moltíssim, que és el neolocalisme. Què és el que més està
1: sempre
0: pujant...
1: Sempre acabam amb el localisme.
0: Sempre tirant cap a la nostra. Què és el que està pujant més a xarxes? El que està més proper, allò local.
1: Un Toni Orrac,
0: un Paricio Productions,
1: un Miquel Montoro,
0: una Maria Jaume, una Maria Hein, a nivell de música. És a dir, gent que en el seu contingut, en el seu art, en la seva creació, tingui significats que mos interpel·lin.
1: Ninxol.
0: Que siguin propers, que siguin més de nínxol, exactament. És a dir, que la teva audiència no sigui tan global, però sigui més fidel, i que de qualque manera connecti molt més amb allò que tu dius. Per tant, la meva conclusió és que hem de mantenir el suport en aquella gent que fa coses des del neolocalisme, des de la mirada pròxima en allò que mos interpel·la. I, sobretot, hem d'intentar no només respaldar-los quan estan en les xarxes socials, sinó també quan fan esdeveniments, quan fan concerts, i com, per exemple, dia 22, que és aquest divendres, Ritual Nepal presenta, que escoltàvem ara el seu darrer disc, ara venim en el Club Mutante, que segur que vos encantarà, així que vos convido a tots a anar divendres 22 a escoltar Ritual Nepal, que fan cançons des d'aquí, des del neolocalisme, i això és un poc. Els meus ídols són col·legues.
1: Filat.
0: Sempre.
1: Que hem filat que ara mos acaba de fer una neopublicitat del seu grup d'amics.
0: El meu grup d'amics
1: i
0: el meu grup fetitxe, darrerament, sí. I hem de reivindicar això, que els ídols han de ser col·legues una altra vegada.
1: Sí.
3: Però clar, tu també... O sigui, dèiem que aquestes persones tan famoses, com més properes, més costa que hi vagin. I en aquest cas, Ritual Nepal, Maria Jaume i tal, són lo més proper que te pot trobar.
4: Exacte. Hem sí, de lluitar amb aquesta contradicció. Sí.
3: Pot dir, mira, jo Ritual Nepal ja els veuré mil vegades
1: també
3: en l'estiu.
1: Sí. Sí.
3: Que en aquest cas no.
4: No, però sí, sí,
3: però
4: sí.
3: Però qualsevol
4: sí,
3: artista d'aquí dirà...
4: És evident.
1: Que... I
4: jo intento contradir-me 7 vegades el manco de la sensació.
1: Però, i de totes formes, tu has, ara has acabat apel·lant en el neolocalisme respecte als artistes, és a dir, un ritual al Nepal, un Maria Jaume, un Maria Jaime, no el mateix artista que influencer.
4: No, i els influencers també. Què passa? És a dir, això són les cartes com estan. Per tant, aquesta proximitat ha fet que ja no valorem tant ni els famosos que estan a Los Angeles. Per tant, si ja no valoran ni aquells, què té més? Mm. O sigui, anem a obviar-los en aquests, tant que estan tan enfora. Mm. Anem a apostar pels que estan aquí. Si tanmateix és tan pròxim, Antonio Rack, com na Carol sí. G, saps?
1: Ja, anem amb Antonio Rack.
4: Per això, Antonio Rack i na Carol G estan en el mateix nivell de proximitat, ara mateix.
1: I, per exemple, també...
4: I Antonio Rack m'ha fet gràcia.
1: I una altra icona que podeu seguir és en Sion Catzana.
4: També, Sionades, claro,
1: exacte.
4: Sempre som allà.
1: Sionades, ara també és col·laborador del dissabte
4: directe. També, molt content. Televisió. Sí, en Antonio, un espectacle.
1: Ets un fan.
4: Soc un fanboy de tot. I un microidol, també, a vegades.
1: Exacte, això, neolocalista.
4: Sóc esteu idol, com es queda aquell, no? Sóc esteu idol.
1: Sion, gràcies, fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
1: Ens encanta que venguis.

IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. Dimecres marcat per temperatures altes. Les màximes poden arribar a fregar els 30 graus a punts de Mallorca i a l'interior d'Eivissa. Per tant, jornada assolellada i placidesa al mar. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia.

0: No plus ultra pel qual l'imputa l'Audiència Nacional.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental i investiga si part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció, mentre que la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, recorda el llegat de l'expresident, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, insinua vincles entre Zapatero i Sánchez.
2: Fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
0: Principi d'acord entre PP, PSIP i el sector del taxi per introduir un seguit d'esmenes a la pròxima llei òmnibus per millorar la competitivitat del sector i reforçar la lluita contra l'intrusisme. Entre els acords es preveuen sancions a les plataformes VTC davant possibles irregularitats. A més, es vol que l'atorgament de les llicències dels vehicles en conductor sigui d'àmbit insular. Són el president de Taxis Piment, Biel Moragues, i el d'Autotaxi, Toni Boussà.
4: És evident, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
5: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
0: I es reforça el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella a Menorca. S'han presentat millores en el pla de seguretat i es calcula, Ramiro López, que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa.
6: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'emergències.
7: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
6: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat.
0: I amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Doncs, tant segona hora de xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic, i ara és moment de saludar la Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com anem?
1: Molt bé, bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, i tu, què tal per Barcelona?
1: Molt bé, avui va ser el típic que diuen d'una hora més en Canàries. Pues això és com avui, una hora més tard, són les 9, però bueno, amb la mateixa energia. I te diré que quasi tot més, eh? Perquè he pogut sopar.
2: A mi, pot ser desbordant, si tens més energia del que és habitual.
1: Bueno, la contenim. Però he dit que he sopat una mica, cosa que no sol fer.
0: I ara de cap sopat, Maria Antònia?
1: He sopat una quiche de bròquil, que és ideal, perquè te la fas i em pot menjar 3 dies. Bueno, si menjo 50 grans cada dia, com és el meu cas, però me la vaig dosificar.
0: No, a tothom li bastaria.
1: No, certament no. Pots
2: això, Maria Antònia, ja t'abans que no m'ho bastaria. Home, una quiche de bròquil.
0: Ja
2: i més, te dura 4 dies. Ja m'ha de passar greu.
1: Ja, sap greu tan jove, però bé. Després s'arregla amb el gelat. Ara ja estem a l'època de menjar aquest gelat petitons.
2: Sí, sí.
1: Tots gelats en el dia. A vegades, els divendres, me permet menjar-ne dos.
2: Ben fet, perquè si no tens una pujada de sucre.
1: Encara no l'he fet, el gelat, encara no.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Eda, va, començam amb el que xerrem avui, perquè no serà un sentiment, sinó un estat de què tenen les persones. Ja deien, clar, són sentiments, estats, idees... Bé, un pol que vulguem. Realment, a vegades diuen que el fet de ser-ho mos fa més feliç, o per contra, n'hi ha que diuen que és el perill més gran que hi ha si no som conscients de que ho som. Avui xerrarem de la ignorància.

0: Lluís, que no veuen coca no sent. Arbi, quina traducció que he fet des castellà.
1: Deu de dir corazón.
0: Ojos que no ven, corazón que no sientes, un poc això, no, Maria Antònia?
2: Clar, ulls que no mouen, coca no se'n dol.
0: Però de totes formes, has posat Eres tonto del Canto del Loco, aquesta cançó, però no volem parlar de persones que són curtes, sinó de... És a dir, la ignorància no és el mateix que la beneit.
2: Clar, a veure en què s'apareixen i en què se diferencien, no? L'ignorància és l'estat de qui no sap res en general o en relació a una cosa. O sigui, altrament dit, l'absència del coneixement. Per exemple, molts de filòsofs consideren l'ignorància, no?, com l'estat natural de les persones o, de fet, com la naixença de l'ésser humà, no? Aquesta cosa de la tàbula rasa, de la ment de Sant Aristòtil, i a mesura que ens anem fent grans i anem escrivint conceptes i tenim idees i de més. Clar, després teníem el que seria això, beneit, curt, no? Quantes maneres de dir algú que no és gaire espavilat, no? El meu preferit és no dels 10 primers. Una altra manera de dir algú que no arriba, no? Mm-hmm. Clar, en tot cas, l'ignorant no en sap, però pot aprendre. En canvi, l'estúpid sembla que no té la capacitat per comprendre o per arribar a conèixer.
0: D'això que, com a l'ignorant, no ho és per ignorància, valgui la redundància, no?
2: Exacte, o sigui, que té la capacitat d'aprendre, però potser ho desconeix. En canvi, com tot el que ja han xerrat com a més pejoratiu, és com a gent que realment no té la capacitat de saber que no ho sap. Pot ser, m'enteneu?
0: Mm-hmm. Perfectament.
3: Sí.
2: En tot cas, hi ha un programa de ràdio que de ser ignorància n'ha fet una virtut i se diu La nit dels ignorants.
0: Per qui no conegui La nit dels ignorants, Maria Antònia, com ho explicaries?
2: El programa bàsicament consisteix en rebre telefonades dels oients que fan preguntes. I el que és curiós és que els mateixos oients tornen a cridar i responen a les que ja s'han fet. Llavors és com una ràdio bastant participativa, no? S'emet des del 1987 i a dia d'avui encara està en emissió i és com a altes hores de sa matinada, no? És vera que ha anat canviant de presentador, però el primer presentador i creador va ser en Carles Cuní, que va presentar fins al 96, s'emetia a Catalunya Ràdio. Però sabeu que aquest presentador, en Carles Cuní, li agradava a moltíssima gent, però a vegades no li agradava a tothom.
4: Per què no?
5: Que també fet fora, home, tu, si teniu aquí un muntatge als Cuní, que és l'hòstia.
4: Ah, aquest és el problema,
5: eh? Quin és el problema?
4: No sé, el muntatge que tenim, quin sí, és clar, aquest muntatge?
5: Teniu un muntatge aquí, home?
4: Home, explica-m'ho tu, perquè em farà molta il·lusió saber-ho.
5: Et farà molta il·lusió saber-ho?
4: Sí.
5: Molt bé, doncs jo no sé com senzillament els directors de Catalunya Ràdio amb la teva mala educació característica et mantenen aquí aquest programa, té molta audiència. I té molta audiència no per tu, és pel programa que és bon, sí. M'entens?
2: Això li donen en Carles Cuní el 91,
0: un oi que va
2: en directe i li va dir mira, tu el que ets, t'han donat el programa perquè no tens ni mèrit. La pregunta que vos faig és, imagineu-vos que algú vos crida i vos diu això. Què faríeu?
0: Jo crec que els nostres oients no són tan...
1: impertinents.
0: Sí, exacte, gràcies. Anava a dir dolents, però... crec que ningú mos ho faria. Ah, que no mos ho faríeu, estimats oients. No, no.
1: No,
2: no,
1: no.
2: Vos han sentit de dir. No, tu, 1399, no? 00.
0: Exacte. Ara no el direm al telèfon, Maria Antònia.
1: No donarà una idea a ningú.
2: Però clar, com gestiones aquesta situació? Jo crec que ho fa molt elegant, en Cuní. Bé, és un home dels anys 90, no?, que té com aquesta actitud bastant autoritària una miqueta. Però bé, se'n van sortir.
0: Mira, Maria Antònia, ara, parlant dels oients, mos acaba d'arribar un missatge, d'en fet, és d'un gran humorista, en Xavi, que mos diu, sobre sa ignorància hi ha un acudit. Què és pitjor, la ignorància o la indiferència? I l'altre contesta, no ho sé, ni m'importa.
2: Ah, boníssim, boníssim. M'encanta, m'ha agradat molt. Espero que m'ho estigui sentint. He rigut.
0: És mèrit en Xavi Canyelles, eh? En Xavi Canyelles, humorista. Company també que nostre. Bé.
2: Clar, hem de dir en tot cas que la ignorància ja sigui de no voler-ho sabre, no de sabre-ho, el fet de ser ignorant, fins i tot, està contemplat per la llei.

0: Maria Antònia, sé que sempre te remuntes a l'època antiga per justificar les emocions que mos dus. En aquest cas, l'estat d'ignorància, veurem. Com va començar aquest estat d'ignorància?
1: És que és molt interessant perquè ja existia en el dret romà un principi de dret que segur que a vos sona, no? Ignoratia juris non excusat. Que vol dir, bàsicament, que el fet que tu no sàpigues que una cosa és il·legal no te salva de complir la llei. Clar, això està molt bé perquè, evidentment, l'estat té l'obligació de fer les lleis públiques perquè, clar, ningú se pugui excusar. Perquè si valgués la pena dir, ai, és que no ho sabia, seria un caos, no? Clar, així a nivell personal, no jurídic, una vegada m'ha passat que estava amb un al·loc que havia estudiat cine i després va fer filosofia, fatal, estaven junts i li vaig dir, tio, has fet una cosa malament. I me va contestar que com podia i fes bé si no el coneixia realment. Clar, i jo m'ha quedat amb
0: Antònia, t'ajuntes amb cada un?
1: Terrorífic, clar. I la cosa era, si te convida a sopar i no fas ni el gest de rentar els plats, bé no està. Vull dir, i aquí faig un petit espai per dir, forca i presó, aquí instrumentalitza la seva ignorància. És a dir, en Jake era molt clar, no? Que no saps que una cosa estigui malament, no t'eximeix de fer-ho bé, però les relacions a vegades és molt complicat, perquè si li dius a algú qualque cosa, diuen, és que no sabria que te sabria greu. Home, pues, no ho sé, penseu.
0: Exacte, una mica de vista, per l'amor de Déu. També t'he dit que si la discussió, en aquest cas, era el fet de que ell te va convidar a sopar i no se va aixecar a escurar, te vas haver d'aixecar tu i vas escurar tu i una mica de vista. Sí.
2: A menys que no sàpigues com van les coses, que ja també no tens educació. Vull dir, pot no desconèixer els codis que hi ha quan una persona te convida a sopar. Pot desconèixer que s'ha de saludar la gent per dir bon dia.
0: Exacte.
2: Pot desconèixer que t'has de donar les gràcies a la gent, evidentment, però una cosa són saber les coses, i l'altra cosa molt diferent, estimat meu, és no tenir educació.
0: Ignorantia juris non excusat.
2: Li vas dir això,
1: eh?
2: Li vas treure de que teva.
1: Clar, no, de fet, supos que després van discutir de què eres bé i què eres mal, i clar, per perdre el temps és conir, i ja està, i m'ha tornat a seduir. No pot ser això, no pot ser. En tot cas, és veritat que sí que existeixen esforços perquè siguem ignorants. És a dir, per exemple, tenim molt de mecanismes dins el que seria la nostra societat perquè se preservin certs secrets. He de dir que ja vos faig un adelant que el pròxim capítol anirà sobre precisament això, els secrets, perquè he estat, com llegit, i ho he estat superinteressant, perquè mirau, tenim acords per preservar informació des de la confidencialitat, la intimitat, la privadesa, tenim el secret de confessió, el secret de vot, el secret professional, el secret d'estat, l'anonimat i el meu preferit, dret a l'oblit. Uau! Clar, és que la informació es poda i és veritat que certs mecanismes perquè no tots siguem ignorants de certa informació que potser no mos pertoca, no? Jo és veritat que sempre me recordo això quan dic que vull ser discreta, no? Informació es poda, intenta tenir un, no? Un secret personal, jo què sé. Bueno, no ho sé, no ho sé.
3: És veritat que nosaltres dues hores aquí cada dia a ràdio, secrets. Massa coses, saps, la gent?
2: Sí.
1: Exacte, secrets pots, entre els oients i vosaltres. Bé que feis, està molt bé. Però clar, és veritat que ara no hem d'entrar en teories paranoiques de si s'estat vol que siguem ignorants o no. Però la realitat és que és veritat que a vegades ignorància a vegades és fabricada. Uh-huh. I de fet, hi ha un camp d'estudi que s'encarrega precisament d'analitzar això, de quina manera se propaga informació falsa o que la gent desconeix. I se diu agnotologia. I, de fet, aquest terme el va introduir un historiador de la ciència, que es diu Robert Proctor, que bàsicament això investiga com se genera activament la ignorància a la societat, ja sigui a través d'aquest secretisme militar o judicial o per mitjà de polítiques deliberades.
0: Però com se fabrica exactament la ignorància?
1: Clar, el que hem publicat dades científiques errònies o tendencioses per crear confusió. De fet, en Proctor afirma que és la tecnologia de la desinformació. I precisament ell comença el seu estudi i se remunta en els publicistes de la indústria de tabac dels anys 50, perquè, clar, tot el màrqueting que va era fer creure a la gent que el tabac no era tan dolent, o sigui, que desconeixessin les causes perjudicials que tenia, clar. I avui en dia és una pràctica supercomuna en temes com el canvi climàtic, la teoria de l'evolució. Clar, s'intenta fer creure a la població que encara pot ser, existeix un debat quan realment no n'hi ha, clar. I a més, quan més en xerram o més ho posem en dubte, pot ser paradoxalment més dubtes genera la gent, no? La ignorància també és poder. I precisament la gnotologia és literalment secreció deliberada d'ignorància per controlar les sèries personals.
2: I aquí és on entra, ho ha dit abans, és màrqueting quan xerram de tabac, però també la propaganda quan xerram de religió o política, que abans la propaganda podia ser nodo i la gent el consumia tant sí com no perquè no quedava més remei, i ara la propaganda és perquè no queda més remei els mitjans de comunicació, les xarxes socials, on constantment mos dinamitats a vídeos i és constant el bombardeig que hi ha. Però, bueno, és vera, però també, Maria Antònia, que s'ignoranci a vegades les persones són les persones ignorants, podríem dir, més atrevides.
1: Exacte, a vegades, però és que la gent que menys sap, perdoneu, se creu amb més capacitat de poder opinar, no? I això, de fet, té un efecte, té un nom, i se diu l'efecte de Dunning-Kruger.
4: Porque te advierto que me he cansado, que todos los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote.
0: Això se diu, Maria Antònia, xerrar sense sabre, no?
1: Exacte. Clar, aquest efecte de Dunning-Kruger bàsicament explica el biaix cognitiu que demostra una cosa molt curiosa. Que la gent que menys sap, o sigui, la més incompetent en una matèria, té més seguretat per expressar-se i se creu molt més intel·ligent del que realment és. En canvi, els experts tendeixen a subestimar perquè se pensen que si una cosa és fàcil per ells, també ho pot ser per tota la resta. Llavors, clar, això ho van demostrar l'any 99 dos investigadors de la Universitat de Cornell fent experiments precisament amb estudiants de psicologia. Clar, els autors de l'estudi ho van resumir bàsicament. El problema és incompetent, és un error sobre si mateix, o sigui, se pensa ell mateix en major mesura, mentre que el desespert és un error sobre els altres, és a dir, que se pensa que tothom té el seu mateix nivell. I hem de dir que aquest estudi tan brillant els va donar el premi de la Ig Nobel de l'any 2000.
0: Ig Nobel no són els Nobels de tota la vida, o sí?
1: No, no. Els Ig Nobel són uns premis que, com diu la pròpia acadèmia Ig Nobel, és per celebrar la investigació que també fa riure i després fa pensar, no? Ve de ser més Ig Nobel, que se pronunciaria igual com innoble, no? Com, per exemple, un Ig Nobel que va guanyar un físic que he estat llegint era un que teoritzava sobre la física dels espaguetis en la salsa de domàtica. Bé, jo què sé. Vull dir,
2: en Xavi Pou en va xerrar un pic a la seva secció, tot això el va explicar.
1: Exacte.
2: Profunditat, sí.
1: Exacte. Me'n record. Així que res, en tot cas, es veurà que en aquest fenomen, de que parlant d'aquesta cosa de l'efecte Kruger, hi ha un matís molt important, perquè en general aquests primers estudis se varen fer sobre sempre subjectes nord-americans. Però clar, uns anys més tard, l'any 2001, se va publicar un altre estudi titulat Conseqüències divergents de l'èxit i el fracàs al Japó i a l'Amèrica del Nord. Que clar, aquí el que va demostrar és que les forces culturals tenen un paper superimportant en separació d'aquest viatge. I clar, sorpresa de ningú, se va veure que als japonesos els hi passava tot el contrari. És a dir, la gent del Japó tendia a subestimar les seves pròpies capacitats. Per tant, allà, per ells, tenir un baix rendiment o fracassar en qualque tasca concreta no generava falsa superioritat, sinó sabeu com una oportunitat per millorar i realment se sentien com un poc més acomplexats. Clar, d'aquesta manera intenten, com sempre, pensar en col·lectiu i millorar, no? I clar, ara anem a Amèrica del Nord, que clar, aquest viatge els servia per fer-se xulos, i realment el Japó és tot el contrari, no? Com una cosa de cridar l'atenció i millorar.
0: Me sento identificada amb els japonesos, eh? Jo també subestim les meves capacitats.
1: Clar, és que falta veure si hi havia homes i dones també en aquest estudi. Segur que també pot haver un biaix de gènere,
2: segur,
1: no?
2: Segur, bueno, sempre hi és.
1: Sempre hi és. I en tot cas, pot ser que això dels Estats Units i s'ignorància ja fa temps que m'ho ronda, no? I preocupa gent, tant com, per exemple, per escriure un article. Get food.

0: interessa això de relacionar la ignorància amb els Estats Units. A veure, Maria Antònia.
1: Mira, en aquest article se da el culte a la ignorància i el va escriure el famosíssim Isaac Asimov. Llavors, Asimov de que en els Estats Units hi havia com una corrent d'antiintel·lectualisme històric alimentat per una noció completament falsa de la democràcia. És a dir, ell de que últimament hi havia com aquesta sensació de que la gent de la meva ignorància és tan bona com el teu coneixement, entenent la democràcia malament, no? Explicava que la gent rebutjava els experts i els professors, els quals anomenaven despectivament elitistes, i que, això és molt fort, els mateixos polítics xerraven malament a posta, de manera com poc gramatical i, clar, que els polítics no volien semblar massa intel·ligents per no ofendre la seva audiència. El més fort és que aquest article la va escriure en els anys 80.
2: És que és veritat que ara, això dels influencers i tal, vull dir, l'ignorància és com una cosa que està molt present i els fa més propers, no?, cap a la gent. Vull dir, al final la gent s'enganxa perquè sent que és igual que aquesta persona, no?
3: Clar, jo crec que li atreu a la gent a veure que la gent que ens representa, o els influencers, o la gent que idolatran de qualque manera, baixarà la menció, són molt semblants a nosaltres i per això ens atreu a la naturalitat de les persones.
0: La banalitat ven.
1: Sí, oh? I la senzillesa també una mica, no?
0: Ah, sí, simplesa.
1: Molt fort. Simplesa.
3: Però no el mateix senzill que simple.
0: Però això dic que no és el mateix.
1: Exacte, la simplesa. Però clar, aquí és molt fort quan diu que són els polítics que no volen ofendre les masses, no? I no volen semblar molt intel·lectuals. Home, doncs en mi si un polític és un poc intel·lectual, més que millor,
0: no? Està
1: no?
0: De més, eh?
1: No està de més, que, no sé, idioma, jo què sé. En tot cas, clar, després xerraven a Simov del famós eslògan de el dret del poble a sabre. I clar, a Simov de com, molt bé, tenim el dret a sabre que passa en els tribunals, en els governs, una premsa lliure. Clar, ell era supercrític en aquest article i de com, el problema és que la gent no sap llegir, no? De com, l'americà mitjà difícilment sap desxifrar un titular d'esports, bueno, o s'interessa més per això, però és incapaç de llegir més paraules consecutives a lletra petita. Per tant, ell per ell no era tant la cosa forta de si la gent havia d'educar-se o no, sinó la solució per ell era necessitar de qualque manera que la societat aprovi, valori i recompensi l'aprenentatge en lloc de castigar-lo. És a dir, en quin moment ens hem tornat locos que criticam a la gent que sembla ser que en sap més que nosaltres. Era, mira, ben haja, saps? I així tots podem aprendre. Res, l'he trobat terroríficament vigent, sabeu?
0: Sí, sí. Maria Antònia, exacte, terroríficament vigent, però per alegrar-nos una micona, nosaltres sempre esperam aquí. La teva anècdota.

0: Com t'agrada posar aquest grup de música reïna?
1: M'encanta, m'encanta. A veure, a més, s'estan llevant de la plataforma de Spotify, reïna, en tot cas.
0: Sí, a veure, ho vàrem tractar aquí a Xiu-Xiu. Molts artistes mallorquins, en aquest cas, s'han juntat per partir en massa de Spotify i fer boicot perquè aleguen qüestions polítiques. En tot cas, Maria Antònia, a mi m'acosta creure que tu tens una anècdota en sa ignorància, perquè tu d'ignorant no tens res.
1: No, Edo, Inés Mateu, jo d'ignorant sóc una bona estona, ja no ho fareu. Perquè em veig que aquesta anècdota passa de les 8 del vespre. Justament era dia 7 de gener i estava mon pare i mon mare tranquils, respirant la tranquil·litat de tornar a tenir casa per ells, i els fills respectius ja havien tornat a les nostres cases, no? Jo estava a Barcelona, concretament. Amb això, que mon pare i mon mare els hi crida un número desconegut. L'agafen i era un guàrdia civil. Deixem aquest moment apartat un segon i anem a moments després, en el meu pis, el mòbil de la meva companya també comença a sonar i ella l'atén immediatament i diu hola, i efectivament era mon pare i mon mare que diuen, no, Maria Antònia, està amb tu? On és? Què passa? I li diu, sí, sí, està aquí, està sopant. I diu, Eda, vinga, anem a xerrar amb ella, fes el favor de passar-me-la. Agafa el telèfon i mon mare me diu, on tens el mòbil? I jo, no ho sé, dins la motxilla que han d'arribar. Passa res i me diu, i la cartera on la tens? I jo, ai, mamà, deixa'm fer allà mateix, però què passa? I me diu, sí que ho tens allà mateix, però ho tens a Can Guàrdia Civil, que s'ha trobat en terra pel carrer. I clar, amb això me donen una direcció i vàrem anar la meva companya i jo a cercar el meu mòbil i la meva cartera, sense abans d'agafar la meitat del formatge maones que m'havien duit, perquè clar, havia de ser agraïda. M'ho van plantejar si dur-li una botella de mi, que mai havien begut per anar a una festa, però clar, vàrem dir, botella de vi de pis d'estudiants, bueno, és que baratíssima, llavors, bé, és igual. He de dir que m'he posat ultra nerviosa quan vaig ser conscient que havia perdut el mòbil, pensant en tota la intimitat que això condu. En tot cas, arribam en aquella direcció que mos havien donat, hi havia un home efectivament normalíssim, no anava vestit de guàrdia civil per la meva decepció, la veritat, estava fora de servei, i sabeu que mentre que passejava el car, estava passejant el car i s'havia trobat una cosa darrere l'altra. Clar, a la cartera...
0: Però, o sigui, Maria Antònia, vares perdre primer el telèfon i després la cartera.
1: Un de vora l'altre, m'ha dit que ho va trobar en terra en el carrer com una tiranga. Clar,
0: i a més ho troba un guàrdia civil, telefona a ca teva a Solla per avisar ton pare i ta mare. Ton pare i ta mare te diuen, Maria Antònia, has perdut el mòbil i la cartera, i ho té un guàrdia civil a Barcelona. I tu, per ser agraïda, li dus un formatge de mò.
1: Exacte, exacte, així és.
0: Increïble.
1: Així va ser, Inés. I en tot cas, he de dir que clar, que jo m'ho va veure que tenia el codi de mon pare i mon mare i li va fer molta gràcia. Jo en aquell moment no tenia el mòbil bloquejat i per això va ser possible que pogués cridar mon pare i mon mare. Així que un poc, el resum de tot això és que, clar, evidentment, jo no puc cercar, no puc saber que he perdut una cosa si desconec que l'he perdut en primer lloc.
0: La teva ignorància, idò, és d'ignorància de banda veres, eh?
1: Exacte.
0: És a dir, no saber.
1: No saber que havia perdut el mòbil i la cartera, efectivament.
0: Bé, idò, però allò sí que sabem és que tu tens una gran capacitat de coneixement. Per tant, no sé si t'ha acabat de comprar la anècdota d'ignorant.
1: Bueno, no ho sé. Despistada, sí. En tot cas, evidentment, d'aquell guàrdia civil vàrem ser agraïdíssimes i després m'ho va dir que la seva dona havia estat infermera i vàrem viure durant un temps a Palma.
0: Ah,
1: així que res, el món és un poder.
0: Si mos escolta, gràcies per aquest servei públic de tornar el mòbil i la cartera a la nostra companya Maria Antònia, que crec que no és la primera vegada que ha perdut un mòbil i cartera per Barcelona.
1: Exacte, i que és més ignorant que perdre objectes físics, no? En tot cas.
0: Maria Antònia, gràcies, que tinguis un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Bona nit. Adéu.

0: TV3 Ràdio Os, formació.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IV3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet, quan eres jove.
2: I avui en aquesta mirada, avui a nostàlgia, educació física, o com m'agrada jo dir-li, gimnasi. Gimnasi, allò que era el cel, allò que podia ser també l'infern.

0: Home, home, gimnasi. Què li deu al gimnasi? Educació física?
1: Gimnasi,
2: educació
1: gimnasi.
2: Física.
0: Clar, perquè tu ets una altra generació.
1: Sí.
2: En sèrio,
1: el
2: gimnasi?
0: Sí.
2: Però què sou? De què nau?
0: En gimnasi. Ara que faig la roba de gimnasi.
1: Sí. Eh? Avui m'he deixat la roba.
2: Gimnasis d'escola privada.
1: Jo te'n puc contar moltes de gimnasi.
0: Home, em cel o l'infern pel voltros?
1: Infern.
2: Sí? Cel. Cel, cel, cel, segut. Eres
1: sort
2: bona. Jo era
1: d'aquestes que cridava.
0: Cridaves, eh?
1: No, bé, jo ja t'ho aniré contant, perquè és que n'hi ha moltes.
0: Bé, m'ho contaràs, però què és el que més vos agradava d'anar a gimnasi?
1: Xafardejar.
0: Clar.
1: Estar de fora de l'aula.
2: Jo crec que agradava molt quan tu feies un esport i tocaves el teu esport, i eres el bo. I els altres, jo que jugava a bàsquet, tocaves clar. Bàsquet i era aquí.
0: I te lluïes.
2: I jo me'n lluïa i eres millor i eres superguai. I la gent, Jordi,
0: Jordi. Eres el millor dia de la teva vida. Molt bé. A mi, evidentment, li hem hagut de demanar en el company d'esports i per això sentirem ara Xisco Ribas i Marta Sampas.
3: Mem, jo d'educació física tenc un molt bon record i m'agradava més que el pati. Crec que era 5-6 de primari, estàvem fent tenis en el pati i, clar, no mos donaven raquetes, mos donaven bé, una espècie de raqueta, per dir-ho d'alguna manera, que era tota de plàstic i tot d'un color. Vull dir, era un bon quadre, la raqueta aquesta. I res, estàvem fent un pot de peloteo per parelles, passant-nos la pilota, i jo va arribar un moment que me vaig motivar. I fent així peloteo passant, me va venir la pilota, li vaig donar de revés en totes les meves forces i la raqueta va sortir volant. En la mala sort de que la raqueta on va aterrar i de la cara d'una companya.
4: Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
5: Mi educació física m'encantava i se m'adonava beníssim, òbviament, xiu, xiu. Des de la banqueta Marta Sampas, sí, no, és vera que mai me va sobrar, tot lo contrari. Bueno, sí, sí que sí que és vera que qualque vegada me sobrava, però clar, perquè jo entrenava els de la baixa, el tenis, bé, la més petita natació, i no record que m'importàs, però sí que després ja assistir tot me sobrava un poc de vegades l'educació física, perquè després pensava que després tinc que entrenar 3 hores de tenis.
0: Bé, en primer lloc, volem demanar disculpes d'aquí a la companya d'en Xisco Ribas, si va rebre aquella raquetada fora voler, li demanem disculpes de la seva part i de part nostra, i en segon lloc, també hi havia aquella gent que feia esport molt i lluïa sempre i treia molt bones notes, però ara m'interessa molt saber les anècdotes que teniu per jo, perquè per mi que són bones.
1: Bé, jo quina vols, vull dir, intentantes de...
0: Bé, una que te revengui.
1: Jo era d'aquestes típiques que mai varen arribar a fer la signatura així com toca. Jo era de les que sempre se deixava la roba entre cometes, perquè nosaltres havíem de dur un xandall per canviar-nos a l'institut. No me movia, si me movia feia voltes caminant pel pati. Sempre me les enginyava per no fer la signatura. I jo
0: que suspenia... Que fa mal un peu, fa mal la ròtula, i dient, però aquest la ròtula.
1: Excuses, en el final. Sí, jo suspenia educació física i un dels trimestres que vaig suspendre a l'institut... Ma mare me va dir, com que has suspès educació física i no pots ser això, m'acompanyaràs a fer aquafit. Ah. I me va castigar, entre cometes, a anar a aquafit amb ella a les piscines de la UIP. Amb ella i la resta de senyores.
0: Clar.
1: Fins que provés educació física.
0: Molt bé, i finalment de provar, s'ha de quedar amb una altra.
1: Home, sí, si no, no seria
2: aquí. Tens, eh? Això sí que no està.
0: Amen, Jordi, entenc alguna anècdota?
2: Sí, jo, vosaltres recordeu que en el principi de curs te feien proves físiques.
0: Sí.
2: I hi havia diferents. I n'hi havia una que era resistència. I tu havies d'anar corrent d'una banda...
1: Se tornava bé, no?
0: Per mi.
2: Això, tu anaves d'una banda a l'altra i anava fent pip.
1: Pip.
2: I cada vegada pitava més ràpid.
0: Sí.
2: I doncs jo en aquell moment, físicament, estava bé perquè jugava a bàsquet i anava bé, jo anava sobrat per fer la prova bé. Què va passar? Que enmig de la prova vaig tenir unes ganes d'anar al bany,
0: Jordi,
2: però a fer majors, i va ser, o sigui, no vaig poder, de fet, vaig passar, o sigui, vaig creuar la línia i vaig seguir corrent cap al bany i vaig acabar traient com a superbaixa nota.
0: Jordi.
2: Perquè no podràs, que no podia.
0: Que no havia entès.
1: Tanta sol que has dit, vaig acabar traient baixa nota.
0: Clar, imagina't que a mi allà en el poliesportiu, però bueno, bé, finalment, imagina't que va anar bé, vas a provar.
2: Vaig a provar justet, però ja podia treure bona nota.
0: Angelina és del migjorn.
6: Que l'educació física m'agradava molt. El que passa que sempre me solia tocar a darrera hora, quan la panxa tenia més fam de tot. La veritat és que en aquells tempos anava un poc a feixuga. I segons quins deports, com per exemple el rugby, no m'ha anat bé mai. el bàdminton, el futbol, el bàsquet, jugar a pitxi, tot això m'anava molt bé. Sincerament, que sincerament, sempre feu trampes.
0: Ho hem sentit, hi havia una època en què l'educació física se li deia gimnasi. Això m'ho hem dit abans, vaig a gimnasi, la roba de gimnasi, què farem avui gimnasi? Bueno, gimnasi. A Espanya, l'educació física com a assignatura existeix, parau atenció, des de fa uns 125 anys. Això de manera oficial, el batxillerat, tot i que els seus orígens escolars venen del segle XIX, quan es parlava de gimnàstica, però naturalment el pla docent ha canviat molt, però molt. L'Iniu de Buja.
7: Jo, quan anava a EGB, això de l'educació física eren los padres. Educació física, res. Els dies que plovia, dins la classe a llegir quatre contes, i els dies que no plovia, de fora, a jugar a mato, a conillons, o quatre coses d'aquestes. I clar, vas creixent així, i en el final, quan és que arribava ja a cursos més avançats, el que molt feien era jugar quasi tota la classe a amagar-nos, i me'n recordo un pic que mos havien d'amagar i guanyava el darrer que trobàvem, i teníem tot el camp d'esports per amagar-nos. I em vaig enfilar un arbre perquè vaig dir, jo en aquest joc l'he de guanyar, i tenia l'esperit competitiu molt. Vaig començar a picar crits i bels perquè, clar, una cosa és pujar i l'altra és baixar. I per pujar ho vaig tenir relativament fàcil, però a l'hora de baixar no hi havia ordre.
0: Es diuen que era dia d'educació física, però plovia.
2: No,
0: i aleshores
2: això
0: què passava?
2: Era un desastre.
0: Teoria.
1: A pel·lícula.
0: El fora de joc, en futbol... Què passa?
1: Dius, quan... teoria d'això, sí, però ensenyava.
0: Me'n recordo un dia això va entrar.
2: Nosaltres... mesures de la pista de voler...
0: Ah, exacte, és no, un clàssic.
1: Nosaltres fem anatomia, a lo millor. Un pic a la vida, vaig fer anatomia.
0: Devies anar a una aula d'avançats.
1: No, però no molta gent de l'època, vull dir que... educació sí. Física s'ha fet també el típic potro, no? Sabeu aquella sí. Estructura, no? Que s'havia sí, sí. De botar. Molt d'infants ho passava molt malament en els anys 60-70.
2: Lo de pujar la corda, que sempre és molt mític, no?
0: Sí.
2: Lo de pesclar una corda que dic... Jo,
0: sí,
2: per
0: això
2: són
0: les pel·lícules americanes.
1: També, sí, nosaltres no això no ho
0: van. Ah, no, en Lluís Fortunes contra el tècnic fa que sí, que ell també ho ha fet.
1: Pujar una corda.
0: Sí, jo no ho he fet mai, però bueno, com dèiem, hi havia, per algunes persones, educació física era el cel, i ara sentirem l'infern. Abaixarem a les profunditats de l'infern, en el nucli de la Terra, perquè hi ha gent que no li agrada gens ni mica. Sentim el Liam.
8: Hola a tots aquí de Xiu-Xiu, jo soc el Liam i us vinc a contar la meva experiència a les classes d'educació física, que, bueno, més que experiència, per jo eren una mica de supervivència. Bueno, jo, com anava a una escola on anàvem uniformats, jo havia de dur la meva bossa amb el xandall i, claro, una mania que he tingut sempre, que encara ho tinc, és deixar-me les coses a casa meva. I, clar, com no dues xandall moltes vegades, m'havia de quedar en el banc veient com la gent fa la classe. I, bueno, també he de confessar que moltes d'aquestes vegades no era un accident, sinó que era intencional no dur la bossa d'educació física. I havia d'anar un poc esquivant els suspensos.
0: Després arribava també el dia en què tots mos il·luminàvem i mos fèiem ballar. I vos, sí. Clar, vos quatre replegats de classe vos aplegàveu i fèieu un ball. I,
2: era... Sempre començava, no? Jo no hi en terra, m'ho aixecava a poc a poc.
1: No, també sí, sí. T'ensenyaven ball de saló moltes vegades.
0: Sí. Jo no m'ho... Tampoc m'ho
2: m'ho sí, i cadascú li tocava. A mi m'ha tocat els balls.
0: Ah,
2: una
0: sí?
2: Companya. Havien de fer un...
1: I una altra vegada ens varen fer una classe de relaxació, que va estar bé.
0: Això
1: també.
0: Sí que ho varen fer un dia que plovia.
2: Aquesta sí que te va agradar.
1: Sí, no m'havia de aixecar en terra.
0: No, però això dels balls, en Jordi ho ha dit molt bé, primer fèiem... clar, començàvem així com en terra...
1: Però això és molt modern, no?
0: No te pensis, després que m'ho feien cap enrere, un sortia, l'altre entrada, exacte. Un feia el seu pas estrella... Que sé,
1: però jo no sé si els infants de 60, 70, 80 han fet balls a educació física.
0: No ho sé.
1: Nosaltres no n'hem fet de
2: balls. Ball de final de curs s'ha fet sempre.
1: Això sí, però això és un altre tema, no entrar dins la signatura.
2: Un dia farem un ball, així.
0: Farem el tema del ball de final de curs.
1: Escoltam el darrer testimoni.
0: Exacte, feta la llei, ja ho sabeu que ha fet la trampa.
9: Les classes setmanals d'educació física, sempre per començar, mos fan fer quatre voltes, corrent a peu, envoltant l'escola. I a nosaltres no mos agradava gens. Tothom se queixava. I una vegada vàrem veure que el mestre no mos mirava i vàrem agafar les bicicletes i vàrem fer quatre voltes i allò.

0: TV3 Ràdio és actualitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Cada dimarts, cada setmana, pujam a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
7: A un indret que pot recordar-nos a casa nostra per la mà i la muntanya, però molt diferent perquè parlem del mar Atlàntic.
8: És, com nosaltres, una de les destinacions més estimades pel turisme del sud d'Europa, tant per qui cerca tranquil·litat com per qui vol aventura, surf o bona gastronomia.
1: És una regió icònica, representativa del país, allà on se troba aquesta regió. Avui a Illencs pel món, l'Algarve, Portugal.

0: visto toda broma.
1: Bé, evidentment, ha estat una errada. No és la mà atlàntica, és l'oceà Atlàntic.
0: Sí, com a mi m'ha sonat estrany. No, però ja està.
1: Sí. Mea
0: culpa, direm. Mm. O sigui, mea culpa que és portuguès?
1: Italiano.
0: No en llatí?
1: No ho sé, Inés.
0: Bé, avui som a Portugal, a l'Algarve, perquè ja allà, en Lluc Frontera. Lluc, hola, com estàs?
2: Bones.
0: Què tal, per l'Algarve? Què hi fas,
2: no
0: allà?
2: Bé.
0: Exactament.
2: Bé, estic d'Erasmus, de fent pràctiques.
0: Uh-huh. Què estudies tu?
2: Estic estudiant imatge i so en el Geni per Serra, de Palma.
0: Uh-huh.
2: I per les pràctiques vaig tenir l'oportunitat d'anar d'Erasmus.
0: Uh-huh. I vas triar tu aquesta destinació?
2: Sí, vaig mirar... Jo tenia moltes ganes d'anar a Portugal o Irlanda i vàrem estar mirant i el nostre centre tenia contacte amb el centre on estic fent ara les pràctiques.
0: Uh-huh. I com va això d'estudiar dins del sistema educatiu portuguès? Quines diferències hi veus?
2: Bé, som molt tranquils aquí. Ho fan tot molt en el seu ritme i si se fa, se fa, i si no, ja va bé. Però no estem més acostumats a més canya per aquí,
0: mm-hmm.
2: per Mallorca.
0: Molt bé.
1: Què és el que més te va sorprendre quan arribares?
2: La gent és molt, molt xerradora. Però per carrer t'aturen per xerrar-te sense conèixer de res ni res.
1: I què te diuen, per exemple? Avui, aquesta setmana que t'han
2: dit? Me demanen que de bon soc, que faig aquí... Després, de vegades, simplement te diuen, tipo, ai, per què estàs en el parc, o per què estàs esperant en el bus, o coses així. De qualsevol cosa te demanen.
3: Vol dir que, si te demanen d'on és, vol dir que te veuen venir. Reconeixen que no ets d'allà.
2: No, és que sempre me comencen a xerrar en portuguès i jo les he de dir, ui, no entender.
1: Clar, i xerraven, passaves anglès, imagina't.
2: Sí. De vegades és espanyol.
1: Mm-hmm. I això
0: ara, ara t'anava a dir, castellà o català, fins i tot, se pot arribar a entendre,
2: tothom.
0: No?
2: Tothom en sap per aquí de castellà i avui he trobat una dona que en sabia de català. O sigui,
1: no? Ah, molt bé. I això que la gent sigui tan oberta i que fins i tot esperant-se autobús o en espart a xerrin, això te va bé o no t'acaba de fer?
2: segons, la primera vegada que me va passar me va xocar un poc, però com era una dona així major, molt maja, i de passar.
0: Tu d'on ets, Lluc? D'on ets?
2: Jo, d'Inca.
0: D'Inca. Imagino que bé, que haver canviat radicalment de paisatge el deus aprofitar també. No sé si has començat a fer coses o hobbies que abans a Inca no feies, fa uns mesos.
2: Sí, les platges aquí són molt diferents a com són a Mallorca. Com tenen tot molt com roca enmig, però una roca diferent a la que tenim nosaltres. I quan tenc la platja, res, 40 minuts caminant, estic anant més, sí, això.
0: Home, 40 minuts caminant per un illenc, que és molt, eh? Però veig que l'aire portuguès t'afecta, ja.
2: Jo sentim que m'he de fer 20 minuts en bus.
0: Ah, bé, també. Que és el que més t'agrada, idò, de viure allà a l'Algarve. Te sents acompanyat, hi ha gent que has pogut fer amics...
2: Sí, sobretot això, lo bona gent que se gent per aquí, els meus companys de pis són tots un amor i se gent és com molt rebedora. De seguida t'accepten per tot.
1: És una pregunta que m'agrada molt fer, i és el preu de l'habitatge en aquest cas. Imagina que com, te pagues per una habitació, més o manco poden dir que pagues.
2: Sí, jo ara estic pagant 450, però perquè estic compartint pis amb tres companys més.
1: I el preu d'un cafè amb llet, per exemple...
2: Uf, és que tot per aquí, per l'Algarve, és més car, però el cafè crec que està com a 2,50 o alguna cosa així.
0: Perquè és una zona més turística, no?
2: Sí. Mm-hmm. Exacte.
0: Quan fa ara? Quant de mesos fa que ets allà?
2: Vaig venir per mitjans de març.
0: Ah, no fa molt, no fa molt. I jo crec que la pregunta que normalment feim, ja sé la resposta, escolta.
4: I t'enyores?
0: T'enyores?
2: Moltíssim, sí.
0: Ah, bé.
2: Això sempre. Com si me'n vaig 2 dies de Mallorca.
0: Molt bé, Lluc. I quan has de tornar?
2: Dia 30 de maig.
0: dia 30 de maig, i no te queda res. Aprofita sí, sí. moltíssim aquesta experiència, Lluc, és alumne de Juniper Serra, de la formació professional d'imatge i so. Està gaudint del seu Erasmus a l'Algarve, a Portugal. Així que, Lluc, gaudeix moltíssim i t'esperam aquí, a Mallorca. Ben aviat.
2: Gràcies.
0: Adéu, adéu, que vagi molt bé.

0: influencer o defluencer? Aquesta és la gran qüestió. Bé, doncs l'altre dia parlàvem dels defluencers, aquells influencers que no recomanen certs productes. Eh? Per això avui vos duim 5 productes absurds i hem de discutir si són o no són útils. És a dir, si com a influencers ets recomanaríem o no.
1: Exactament, i bueno, vos puc assegurar que això és una secció que si la fem fixa entendrem per molt d'anys, perquè de productes absurds
0: n'hi ha,
1: arreu i arreu del món. Primer producte, se cuera...
0: Si n'hi ha és perquè la gent te compra.
1: Supòs, se cuera amb ventilador incorporat. Acabat bufar la sopa com si fóssim al segle passat. Presentem la cuera amb ventilador incorporat. Agafes la sopa, actives l'aire i a menjar sense cremar-te la llengua. Tecnologia punta per fer exactament el que pots fer tu.
0: Quin anunci més atractiu, Xavi, m'encanta. Si me'l vens així, te la compres.
1: Ah, la compres.
0: Se cuera amb ventilador.
2: Ja la primera pregunta que he de fer és, si tu li poses un ventilador, no surt sa sopa disparada per totes mans.
0: És que ja m'imagino sa lletres volant.
1: Espera. És que... Totalment cert.
2: Ja, si bufes un poc més fort de la normal, ja surt tot.
0: Amb un ventilador... Suposo que és un ventilador regulable.
1: Sí, depèn de sa densitat des menjar. És a dir, si és una sopa líquida, possiblement si ara ve, si és una crema de porros, per exemple, és possible que no fugi.
0: Home, sí. Ja que sí, surt.
1: No ho sé, evidentment, si li poso un ventilador aquest de sòtil que venen a
0: jo no li recomano aquesta cuera, per això que diuen en Jordi, crec que sa física està en contra d'aquest producte.
2: I perquè hi ha un ritual, també, de mescla, ho agafa primer dels costats, que no està tan calent...
0: Bufa una mica...
1: Exacte, de fet, la tecnologia diuen que mos individualitza com a societat, i això no va res més en fora que això, perquè imagina que si...
0: Que sa cuera amb ventilador mos individualitza.
1: La tecnologia tendeix a ser individualisme.
0: Clar, no mos ho ha de fer tot, sa
1: individualització, exactament, perquè...
0: Qui
1: te bufarà sa sopa? Una cuera que no té nom ni res.
0: I a més, sa màgia, no. Màgia d'allò que quan bufes en els nins. Vinga, jo t'ho buf, perquè no tinguis por. Vinga,
1: clar,
0: bufam
1: aquí
0: una
1: vaig,
0: mica.
1: Aquí vaig. Molt bé. Bé, més productes.
0: No recomanable.
1: Bé, defluencer, el que vulgueu. Més productes. El paraigua en sabates. Arriba la revolució contra els baciors. El paraigua per a sabates. Mini paraigües perquè els peus no s'abanyin mai més. Pots arribar xop a la feina, però les teves sabates entraran seques, dignes i saludants. El producte perfecte per a gent que té prioritats molt rares.
0: En quin temps vivim?
1: En quin temps vivim, efectivament.
0: Un paraigua per sabates.
1: Així és.
0: Bé, no m'ho perdim malament, És que a mi m'agrada molt fer es botat damunt el baciot per sentir-me viva.
2: Però el paraigua va, o sigui, te banyaràs igual.
1: Exacte,
2: no?
1: Aquí vaig.
2: O sigui, el paraigua està per damunt, les sabates.
0: No, però en dos un per a les sabates i un altre en sa mà.
1: Però, Inés, imagina't un segon. Imagina una cosa. Imagina que tens unes sabatetes.
0: I paraigua de sabates.
1: I en aquestes sabatetes hi surten dos paraigues dels talons o d'on vulguis.
0: Sí.
1: Clar, si tu botes damunt un baciot...
0: Ah...
2: Clar,
0: no
2: m'ho
0: serveix, idò.
1: Bé, però este...
0: Bé, però puc controlar una mica.
1: Sí.
2: Sí, aquest no el cap de veure, perquè per això hi ha paraigos.
1: M'agrada.
2: Que ja no te banyes...
0: Però les sabates, sempre queden xopes.
1: És això, però queden radiades.
0: Quan plou, ningú pensa en les sabates per protegir-les. Sempre hi ha molta gent que diu que el setín de recanvi és de bossa.
1: Sí, sí.
0: No faria falta.
1: Bé, defluencer, idò.
0: No, jo influencer.
2: Tu recomanes.
1: Tu sí. Jo només te vaig entrar en aquesta ràdio amb paraigua.
2: Que el paraigua va per damunt les sabates. O sigui, tu si trepitges un baciot,
0: ja.
2: Et trepitges igual.
0: És que jo l'he de veure en aquest paraigua, perquè jo vull saber si protegeix això de sa sola.
1: I després topa, és a dir, vull dir, el paraigua topa en ses cames.
0: És veure que no ha de ser bo de caminar.
1: I si per darrere te banyes, a no ser que el paraigua tanta com voli sa
0: sa... Ja ve, defluencer, si ens ho estiu tant.
1: No, gràcies. Bé, més qüestions. El coixí... Ah, no, els calçons en taula incorporada. Cansat de menjar al sofà i no saber on deixar el plat? Arriben els calçons amb taula incorporada. Asseus, desplegues la safata i ja tens menjador portàtil. Ideal per a sopars improvisats, pícnics dramàtics i persones que han dit una taula normal ocupa massa el meu pis de 20 metres quadrats.
3: No, i xuxi, i xaxi, que és allò punyetes que veig.
0: Un moment, aquesta cosa existeix? Un calçons taula?
1: Sí.
0: Com, aquesta... com són?
2: Jo he de dir
0: Xavi,
2: que...
0: No m'ho crec.
1: El tinc aquí apuntat. No tinc un dibuix, però... És a dir, això és... Un calçons que quan asseus permeten desplegar una petita superfície

0: Sí, això era bueno.
1: Bé, d'influencers... Evidentment que sí.
0: No
1: això
0: sé,
1: em sap molt de greu per l'expressió que faré. Bé, no la faré servir.
2: Vinga, no recomanar.
1: No recomanar. Molt bé. Més qüestions. Vos sentiu tots sols o acompanyats?
2: És a dir... Ara mateix super acompanyats.
1: Molt bé. Per tant, el coixí en forma de braç humà, Jordi, no és per tu.
0: Això m'interessa.
1: Te sents tot sol a l'hora d'anar a dormir? Prova el coixí en forma de braç humà. T'abraça sense roncar, sense moure's i sense demanar-te què te passa. Companyia garantida, conversa zero. El descans perfecte per a cos romàntic.
3: Estàs una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
0: Això és un influencer, jo el recomano en aquest.
1: Molt bé.
0: És a dir, que qualcú s'aferri a tu dins el llit, sense que hagis tu de fer la feina d'escoltar-lo abans, sí. Jo dic que sí, jo influencer.
1: És a dir, un coixí amb un braç humà?
0: Sí.
1: Jo faria com a por dormir amb això.
0: No, perquè t'aveses.
1: No ho sé.
0: Això t'aveses.
1: Bé, per tant, recomanem.
0: Sí.
1: Molt bé, i d'on queda un? Bé, Jordi, recomana o no?
2: Sí.
0: Vinga, el Xuni producte
1: com... A Jordi ja no li queden energies per fer veure que són coenades com a temes, perdó.
0: El Xuni producte com m'heu recomanat.
1: Sí, està bé. Però després, Nalta, teniu moixes vosaltres.
0: No,
1: sí.
0: Gràcies a Déu.
1: Ah, sí, Jordi, a veure què mos diu d'aquest, perquè això és traductor de miulos.
0: Vols
1: saber què pensa realment el teu moix? Amb el traductor de miulos, cada miau té subtítols. Descobriràs grans missatges com «Tinc gana» o «Obre la porta» o «Aquesta casa és meva». Una tecnologia revolucionària per confirmar allò que ja sabies, que el teu moix és el teu cap.
3: Bueno, soc el diat del món, fiat.
0: Home, això és divertit. Jo vull saber què diu el moix.
1: Sí, però t'enganaran.
0: No.
1: T'enganaran, Inés.
0: Hem de confiar amb el producte.
1: Jo no hi confio.
0: Si el recomanen, l'hem de confiar.
1: Jo no el recomano
0: Jordi,
1: ni confio.
0: Jordi, tu
1: què
0: dius?
2: Clar, és que hem de dubtar que sigui vera. Que potser te posa qualsevol cosa.
0: Però tu ara no t'intriga que te diu el moix. Que nom és teu moix?
2: Natxeta.
0: Natxeta. Què té per dir Natxeta i Namixo?
2: Però, això no funciona. O sigui, vull dir... Seria graciós, a lo millor, que t'atreguis una frase així un poc loca, que tu saps que no és vera, però que sigui graciós.
1: Un pic. Fa gràcia un pic. En el segon, no.
0: El recomanem o no?
1: En el segon, no.
2: El recomanem.
0: El recomanem, clar que sí.
1: Segur una enganyifa dels de dalt.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 389. Fins demà.
1: Adéu.
0: Gràcies per ser-hi.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Podem escriure també. Ai, ai, ai.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha desencadenat un terratrèmol polític. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Ell es defensa de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Ni ante ninguna altra administració.
0: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció esquitxa també l'executiu de Sánchez. El president haurà de respondre avui al Congrés dels Diputats les preguntes de la sessió de control. És dimecres, dia 20 de maig. I el Manco, 50 efectius més.

0: És que l'any passat garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
1: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacionals i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
2: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
0: Els bombers extingeixen un nou incendi a l'abocador de Milà, a Mahó.
1: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
0: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
1: També va intentar fugir en cotxe, tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents varen haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
0: El fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
1: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor, Jonathan Andic, ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
0: Al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
1: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
0: En els esports, avui parlant de nou del Reial Mallorca, que fa el compte enrere perquè acabi la Lliga i la permanència que penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. Els vermells han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència. Una jornada d'acabar la temporada, encenent així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir després de descansar dilluns i avui realitzarà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. I enmig de la mala situació del club, Samu Costa està convocat en Portugal per complir el seu somni, jugar al Mundial. I en bàsquet, Maria Espanya ha renovat amb l'Azul Marino i en la que serà la seva tercera temporada al club, debutarà a la Lliga Endesa.
0: I pel que fa al temps, avui continua la calma amb temperatures elevades. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar hores de molta tranquil·litat. Lluirà el sol una vegada es facin alguns intervals de núvols baixos. I atenció a les temperatures, perquè poden arribar a fregar fins i tot els 29-30 graus a punts de Mallorca i tampoc ho descartam cap a l'interior d'Eivissa. El vent, per la seva part, ho farà fluix, en conjunt ho farà de llevant i gregal, i a la mà esperàvem una situació molt plàcida amb marejol arreu.
0: Són les 7 i 4 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Caterina Bany, Toni Escanelles, Cristina Boussà i Neus Pericàs a la redacció. Comencem.
5: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra que li imputa l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental i investiga si part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, el jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
1: El jutge considera que Zapatero va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per tal de cobrar una comissió de 530.000 euros pel rescat de Plus Ultra. Un rescat, recordem, de 53 milions d'euros impulsat pel govern de Pedro Sánchez durant els primers mesos de la pandèmia, segons apunta la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF. L'aerolínia hauria utilitzat l'entrada del rescat per blanquejar doblers procedents del contraband d'or de Veneçuela i de la malversació d'ajudes socials del país liderat llavors per Nicolás Maduro. Així mateix, Calama considera que els clients de la xarxa pagaven per serveis d'assessoria que no existeixen, uns doblers que després es distribuirien en l'entorn de Zapatero i de Julio Martínez, amic de l'expresident i propietari d'Anàlisi Relevante i que, segons el jutge, s'encarregaria de captar els clients i gestionar l'operativa.
0: En la interlocutòria, la qual ha tingut accés i Vetres Ràdio, es detallen missatges compromesos entre membres implicats en la presumpta trama i que han permès a Calama deduir que signaven a Zapatero un paper decisiu dins l'estructura per mantenir contactes institucionals i empresarials d'alt nivell.
1: Dels missatges intervinguts destaquen frases com que d'una crisi com la pandèmia en pot sorgir una oportunitat, tot fent referència a l'obtenció de comissions. La interlocutòria també posa en relleu la intermediació dels empresaris Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Considera que excedeix de forma manifesta les capacitats i funcions pròpies d'un empresari com comú. Per cert, que aquestes deduccions també es desprenen de les converses trobades al telèfon de Julio Martínez. El document recull altres detalls, com ara que els directius de Plus Ultra van intentar aconseguir l'ajuda a través de qui era el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Finalment, però, va ser Zapatero la via que varen utilitzar per accedir-hi. Ara bé, cal posar en relleu que aquest no és l'únic moment en què es menciona a Ábalos, ja que també es detalla un pagament de 2.000 euros a la seva exparella Jessica Rodríguez.
0: El jutge de l'Audiència Nacional xifra en 1,9 milions els presumptes beneficis que hauria obtingut l'expresident del govern i el seu entorn en el marc de la trama de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra.
1: Zapatero ha assegurat en un vídeo difós als mitjans de comunicació que no té cap societat mercantil ni dins ni fora d'Espanya i diu que sempre ha desenvolupat les seves activitats dins el marc de la legalitat.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Segons Calama, també hi haurien participat en la trama Julio Martínez i la secretària de l'expresident María Gertrudis Alcázar. Ella, de fet, hauria estat l'encarregada de l'elaboració i cobertura formal de la documentació. Zapatero, però, nega l'existència d'aquestes estructures.
2: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Un cas que va ser denunciat per l'organització ACOIR i també l'autor denominat Sindicat Manos Limpias, que va presentar una querella contra Zapatero i Plus Ultra el desembre de l'any passat.
0: En paral·lel a la publicació d'aquestes informacions, agents de la UDEF han escorcollat durant 4 hores les oficines de l'exdirigent socialista situades a Madrid, a Ferraz, just al costat de la seu del Partit Socialista. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de les seves filles, que també s'investiga. Han de dir que aquesta imputació de Zapatero ha aixecat polseguera entre les diferents formacions polítiques.
1: Els socialistes tanquen files amb l'expresident i denuncien una persecució judicial contra ell. La portaveu de l'executiu espanyol és Elma Saiz.
3: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'única sortida digna de Pedro Sánchez és deixar la presidència. També s'hi ha pronunciat la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz.
4: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
1: I Vox demana una moció de censura contra Pedro Sánchez. La portaveu del partit al Congrés és Pepa Millán.
5: No cabe hablar del PSOE bueno. No cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado. Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
1: Sumar sospita que la imputació es tracta d'un cas de guerra judicial. Podem qüestiona que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció tenint antecedents, diuen, com Aznar i Mariano Rajoy, i el grup Mixt posa en dubte que sigui responsable dels càrrecs que se li imputen.
0: Hem de dir que la causa plus ultra marcarà avui la sessió de control al Congrés dels Diputats. Serà a les 9 la primera que se celebrarà després de conèixer la imputació de Zapatero. Això quan ahir va tenir un pes important aquesta qüestió també en el ple del Parlament de les Illes Balears. Tots els consellers ho van esmentar les seves intervencions, també ho feia la presidenta Marga Proens.
6: Això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran
7: moltes
6: tots,
7: gràcies,
6: un per
7: Prens.
6: Un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols. Moltes gràcies.
0: També hi va fer referència la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
8: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a este, a esta organización criminal del gobierno de España.
0: El portaveu del PSI, Iago Negreuela, va demanar la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Lecén, no li va concedir. I més de mig centenar d'efectius reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan respecte de l'any passat. S'han presentat millores en el pla de seguretat a Ciutadella i es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa. Ramiro López.
9: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escolta'm a Pablo Garri, director general d'Emergències.
10: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
9: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
11: Els punts de les Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls. En el tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
9: La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany al primer toc i possiblement a l'acte de les avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
11: Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge a un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
9: També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batllessa de Ciutadella.
12: Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volen traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació de saber el que venen.
9: En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
0: Un Sant Joan on es calcula que arribaran a Ciutadella uns 40.000 visitants en vaixell i avió. El municipi té actualment 33.200 places turístiques. Per tant, Ramiro, són insuficients per allotjar totes aquestes arribades.
9: A molts dels hotels ja fa temps que està penjat el cartell de complet. Els pocs que queden són a preus molt per damunt del mercat. Passar la nit a Ciutadella entre el 23 i el 24 de juny ja costa 600 euros. Per exemple, l'hotel Set Port Ciutadella, amb 200 places, les té totes ocupades des del febrer. Així ho explica el seu director, Andreu Moll.
7: Estem plens i la reserva ja... O sigui, des d'un any abans ja comencen a arribar i tot això.
9: Quan ja manquen els allotjaments a Ciutadella o els preus són massa alts, es comencen a omplir els municipis més propers. Els hotels de Ferreries i Es Mercadal també noten l'impacte de Sant Joan. Joan Vicent Gomila és director de l'Hotel Geni d'Es Mercadal.
13: Nosaltres fiam de que s'omplirà. Fiam de que per Sant Joan estigui ple. De fet, ho tenim cada any. Normalment, fins que Ciutadella no és ben ple, nosaltres aquí no ho notam.
9: Segons les estimacions de la policia local, a Ciutadella, durant el transcurs de la festa, s'hi reuniran 150.000 persones.
0: I parlam ara d'altres qüestions relacionades amb els successos. Són les 7 i quart. La Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos tirs a l'aire al poblat de Sant Banya i d'intentar fugir posteriorment amb el seu cotxe, tot i tenir retirat el seu permís de conduir.
14: Els fets varen passar ahir després que els agents de subafaents de la Policia Nacional que es trobaven a la zona sentissin aquests tirs. Els agents iniciaren tot d'un dispositiu per trobar la persona que els havia efectuat fins que varen trobar aquest home que entrava i sortia d'una caseta que emprava com a punt de venda de drogues. En aquest moment va començar la persecució, que va acabar amb l'arrest del detingut. Els agents també varen trobar més de 2.000 euros en efectiu, alguns casquets detonats a la zona dels trets, a més, en escorcollar la caseta on s'havia, o d'allà on havia sortit aquest detingut, hi van intervenir també una katana, marihuana, cocaïna i més dobbers amb efectiu. L'home ha quedat detingut com a presumpte autor del delictes de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
0: I els bombers varen extingir ahir a les 8 del vespre un incendi a l'abocador de Milà. A Mahó. El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que van originar aquestes flames.
14: L'avís es va donar al voltant de les 7 i mitja i a la zona es varen mobilitzar bombers, també membres de Protecció Civil i agents de la policia local. Els bombers varen treballar durant poc menys d'una hora per extingir aquestes flames. Posteriorment, varen refrescar el perímetre de la zona afectada per evitar que es produís cap rebrot. La directora insular de cooperació, Maribel Llofriu, ha informat que es tracta d'un incendi molt similar als que han ocorregut precisament en els darrers anys a la planta de residus, encara que de menor grandària.
0: I els serveis ferroviaris de Mallorca han anunciat que reforçaran la vigilància a les instal·lacions de Sant Roland, a Palma, amb la incorporació de dos drons. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens i que serveixin com a mesura dissuasiva contra els autors dels grafitis.
14: Aquests drons van equipats amb una càmera que permet identificar persones amb visió nocturna i tèrmica. Aquesta eina està inclosa en el contracte de serveis ferroviaris de Mallorca amb l'empresa de seguretat. El gerent de l'SFM, José Ramón Horta, explica les possibilitats que ofereixen aquests dispositius.
15: D'aquest modo tenemos una prueba complementaria que nos permitirá identificarles sin ningún género de dudas mediante cuando están haciendo su actuación delictiva.
14: Recorden que l'empresa ferroviària va invertir l'any 2025 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. Enguany ja n'han registrat 46.000 en 175 metres quadrats. El gerent José Ramón Horta ens subratlla les conseqüències.
15: Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo, y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
14: Aquests drons tenen els permisos d'AENA per volar fins a 35 metres a dins del recinte de Sant Roland. A més, són els primers de les Illes Balears que obtenen aquest permís per volar cada dia.
0: I la Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home per amenaces a dos menors d'edat amb una arma de foc. Els fets van ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents el van identificar, té 70 anys i diu que només volia respondre a les burles i insults dels dos joves. Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
16: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
17: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
18: El dia, per saber què passa i per què.
17: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
18: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
17: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
18: per
17: ja...
18: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
17: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
18: El dia, amb Marta Grau.
17: El 22% de la plantilla actual
18: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
16: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts. Ara reprenem la crònica política perquè el Parlament, la Llei de Projectes Estratègics, ha fet una passa més en la seva tramitació. La Comissió d'Hisenda i Pressupostos n'ha aprovat el dictamen, que és la fase prèvia a la votació al ple de la Cambra Autonòmica. La norma és coneguda com a Llei Òmnibus perquè s'hi han inclòs esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vox per rebaixar les exigències de la Llei de Normalització Lingüística, especialment per la supressió del requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació del lloc de feina.
14: Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, critica el Partit Popular aquesta exempció del català a la funció pública per a funcionaris de carrera, així com la dificultat de debatre unes 50 lleis amb un temps de paraula reduït.
19: Vostès estan carregant la llei de normalització lingüística. En són conscients. Són conscients que hi ha un article de la llei de normalització lingüística que diu que l'accés a la funció pública, és a dir, a la funcionària de carrera, a l'àmbit educatiu, requerirà els coneixements adequats de les dues llengües oficials. I vostès són conscients que han aprovat una esmena que exactament diu que això s'ho poden votar.
14: També Amanda Fernández del PSIP adverteix dels problemes i les absències legislatives a l'hora d'exigir al català una vegada empleats cada vegada que aquests empleats ja s'hagin incorporat a funció pública.
20: Una de les esmenes eximeix del requisit de català per accedir a places que se duen a les oposicions. És a dir, que podran accedir a una plaça de funcionari de carrera que és de per vida sense ser competents en una de les nostres dues llengües cooficials.
14: Jordi López del PP i Manuela Cañadas de Vox lamenten que l'Esquerra només se centri en la qüestió del català en la comissió, en una comissió amb moltes més esmenes a debatre. També assenyalen que l'acreditació del català s'haurà de fer després en casos de ciutadans que s'incorporin a funció pública sense una de les llengües pròpies de les Illes.
21: Vienen aquí por dos enmiendas de Vox a montar este pollo y este drama. Sinceramente, vale la pena todo lo que se sufre siendo portavoz.
22: El que diu la llei és que docents poden accedir sense català només a places de difícil cobertura i l'haurien d'acreditar després, com s'està fent en la medicina, que s'ha dit mil vegades que més que mai s'estan fent classes de català i la gent s'està certificant.
14: En tot cas, aquest test de la llei de projectes estratègics arribarà les pròximes setmanes al ple del Parlament. Allà es votarà de manera definitiva. Entre les darreres esmenes incorporades hi ha les noves restriccions per accedir a la renda social garantida. Es demanarà acreditar al manco 3 anys de residència legal. També es crearà una oficina antiocupació.
0: Sí que hi ha hagut, en canvi, un principi d'acord entre el PP, el PSOE i el sector del taxi per introduir una sèrie d'esmenes a la llei Òmnibus per lluitar contra l'intrusisme. El president de Taxis Pime, Biel Moragues, confia que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles en conductor que s'han presentat i que es sancioni amb més contundència les VTC.
23: Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
0: En canvi, Toni Bouçà, president d'Autotaxi de les Illes, critica que encara falten millores en relació amb la jubilació.
24: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
0: Tant el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, com el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diuen que les esmenes introduïdes aclariran la situació del sector del taxi.
25: El que fa la llei, jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat, i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
1: I després també augmentant les sancions en tot el que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
0: I aquesta qüestió, la del taxi, no és amb l'única que s'han posat d'acord els dos grans partits, perquè ahir el rei Felip VI finalment va ratificar la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet a l'illa de Formentera disposar d'un senador propi.
14: I amb aquesta signatura, el cap de l'Estat ha autoritzat l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució de 1978. Aquest canvi permetrà que els més d'11.000 habitants del territori balear elegeixin un senador propi i deixin de compartir aquesta circumscripció a l'illa d'Eivissa perquè tenien un consell cada un. L'acte, celebrat ahir al Palau de la Sarsuela, ha comptat amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, també la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol. El ple del Senat va aprovar de manera definitiva aquesta reforma, recordem-ho, el 22 d'abril.
0: Són les 7 i 25 minuts. Atenció avui perquè hi ha la tercera jornada de la vaga d'aquesta setmana dels metges de la sanitat pública. La d'ahir va obligar a suspendre a les Balears 54 cirurgies i més de 2.400 consultes d'atenció primària especialitzades i també proves diagnòstiques.
14: Una aturada que ha tingut un impacte especialment elevat als serveis quirúrgics d'anestèsia, com el dilluns, fins al 90% de facultatius van secundar la vaga. A les consultes externes el seguiment se situava al voltant del 80%, mentre que els metges residents han estat prop del 65%. A l'atenció primària, la participació ha estat un poc menor. Només la meitat dels professionals convocats s'haurien afegit en aquesta protesta.
0: I la Fundació Miró Mallorca acollirà aquest divendres la quarta nit solidària contra el càncer, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes. José Reyes n'és el seu president.
2: Donar a conèixer la feina que fa l'associació d'una manera, diguem-ho així, alegre i una manera coherent i donar un missatge de suport a totes les persones amb càncer, a les seves famílies i ajudar a desenvolupar la feina de l'associació durant els propers anys.
0: I la Fundació de Xalles celebra divendres 40 anys amb una subhasta solidària d'objectes antics.
14: Algunes d'aquestes peces són una centraleta manual de telefonista o una escultura de fusta del segle XVIII. Pau de Bon és el responsable de comunicació de la Fundació i ha explicat que els objectes estaven estotjats als seus magatzems des de feia prop de 10 anys.
3: El dia de sigui el moment ideal i el format van trobar ideal fer una subhasta, no?
14: L'entitat celebra l'acte benèfic per commemorar aquestes 4 dècades d'acompanyament a persones vulnerables.
0: I ara, quan són les 7 i 27 minuts, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, avui pendents de la política i de la justícia.
14: I també una nota cultural hem de dir a la portada de l'última hora, perquè diu que el còmic Històries de Barrio es durà al cinema amb la garantia de la direcció de Marcos Cabotà. Aquesta és la fotografia de portada que trobem a última hora. Però anem al que dèiem, a la política i a la justícia. El titular diu que PP i Vox salven la llei granera que rebaixa el nivell d'exigència del català. Anem a parlar fa just una estona en aquest informatiu. Que, a més, aquesta llei aprovada entre tots dos partits serà un dels darrers pactes que els uneix, un d'aquells pactes que havien fet de legislatura. També diu a la columna la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. I no és l'únic, perquè Diario de Mallorca, per exemple, ho treu ben gros el titular a la primera i afegeix que se l'acusa de liderar una xarxa corrupta i d'haver cobrat comissions. En fotografia, uns drons que s'empraran per vigilar que no es facin grafitis als trens. També ho hem explicat fa just una estona a l'informatiu. L'expresident socialista és també present als diaris digitals, deixant ja els diaris en paper a Mallorca. El Mallorca Diario, per exemple, el que diu és que Marga Proens avisa a l'oposició que darrere de Zapatero cauran tots un per un, diu. Avisa, diuen el Mallorca Diario, OK Baleares prefereix el terme assusta el PSOE. I parlant de por, precisament, segons l'Ara Balears, la policia no veu risc en una concentració que es durà a terme per part del Núcleo Nacional a Palma, un grup neonazi. Això, quan es confirma, i ho diu el diari d'Eivissa a la portada, que la dona eivissenca i el seu fill varen ser assassinats pel seu marit i pare, que recordem-ho, era guàrdia civil, tot això sempre segons les autòpsies, diu el diari. La fotografia és per les autoritats d'Espanya amb el rei al capdavant, també ho dèiem fa just un moment, per avançar en la creació d'aquest senador Formentera. És una foto semblant a la que trobem al Periódico, que diu que la imputació de Zapatero parteix del cas Plus Ultra. I el Menorca, mirant més cap endins, diu que només un rentacar del Grossos ha informat dels cotxes que durà allà. Recordem que ja tenen una limitació.
0: I si l'expresident socialista Zapatero marca les portades a les Illes, ja ho podeu imaginar que ho fa molt més a les estatals.
14: És així. De fet, El País ho treu a tota plana amb les paraules Zapatero imputat. Foto d'una presa d'aquest vídeo que hem escoltat un tros de, que feia públic, negava haver fet cap gestió per Plus Ultra. Semblant la foto del Mundo, però el titular diu que cacen el comissionista internacional de l'expresident. Recordem que aquest rotatiu segueix aquest tema des de fa mesos, sobretot pel que fa a aquest comissionista. L'ABC ho dona directament per fet tot, diu que lidera una trama criminal sense presumpció en cap cas. La Vanguardia diu que és el jutge de moment qui el situa al capdavant d'aquesta trama i ho combina, això sí, a la detenció del successor de la cadena Mango de roba acusat d'haver mort a son pare.

0: Ara hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres. La imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra, ha desencadenat tot un terratrèmol polític. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
1: El socialista s'ha defensat de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció també esquitxa l'executiu de Pedro Sánchez. El president haurà de respondre avui les preguntes de la sessió de control. Serà a partir de les 9 al Congrés dels Diputats.
0: El manco 50 efectius més que l'any passat garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
1: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacionals i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'emergències, Pablo Garrit, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
3: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
1: Es calcula que enguany arribaran a Ciutadella per gaudir de la festa 440.000 visitants en vaixell i avió.
0: I ja queda un mes i una mica més, un mes i uns dies per aquestes festes de Sant Joan. I això quan a nit passada els bombers van extingir un nou incendi a l'abocador de Milà, amb
1: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
0: La Policia Nacional ha detengut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
1: També va intentar fugir amb cotxe, tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents varen haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
0: També a la crònica judicial, el fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
1: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor. Jonathan Andic ha declarat davant la jutgessa de Mahó després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
0: Al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
1: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
0: I avui és el Dia Mundial de les Abelles, una jornada que se celebra amb l'objectiu de reconèixer el paper d'aquests animals i altres polinitzadors a l'ecosistema.
1: I és que la preservació de les abelles és important per salvaguardar el medi ambient i perquè alguns aliments continuïn arribant a la nostra taula.
0: I de tot d'una, hi serem en directe. Abans, però, volem conèixer quin temps ens espera per avui. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, avui encetam una jornada que en conjunt serà molt tranquil·la. El cel tindrà molt de sol, amb permís, això sí, d'algun núvol prim a diferents hores del dia. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i això permetrà que tinguem la mà com una bassa d'oli. I d'altra banda, quant a la temperatura, tornarem a notar un petit augment, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 23 i els 28 graus i de forma molt puntual, de fet, podrien tornar a fregar el llindar dels 30. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Sa Pobla, 16 a Porto Colom i de 9 a Deià. A Menorca té 7 graus a Mahó i de 8 a Ciutadella i a les Pitiuses de 7 graus a Santa Eulària i de 9 a Sant Francesc.
5: Informatiu matí. Esports.
0: En els esports, pel que fa al Reial Mallorca, compta enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells s'han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència a una jornada d'acabar la temporada i s'han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Somos. Un entrenament al qual, per cert, podrà podran accedir als mitjans de comunicació els primers 15 minuts. Un partit, el de dissabte, que ha perdut el protagonisme que hauria de tenir perquè el Mallorca necessita que es donin 3 resultats més per mantenir-se a la primera divisió. Amb gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència, ara les mirades dels mallorquinistes comencen a dirigir-se cap a la planta noble de Somos. De fet, el president de la penya Centenari Tota una Vida, Joan Catany, pensa que dissabte l'afició ha de demanar explicacions.
7: És veritat, sí, sí, sí. No. Ojalà comencis partit i tot surti de cara. Ojalà la gent estigui supermotivada, la gent vagi som moix, jo som el primer que aniré, però també tenc ben clar que quan acabis partit, mare meva, tenim que fer alguna cosa. Això no se pot quedar així.
6: I el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, ha criticat també la gestió esportiva del club.
8: Clar, jo recordo també que el mes de gener, va dir, li van fer una pregunta, que si tenia un pla B per a final de temporada, si hi hagués cap problema o tal i qual, i rotundament que no, que han d'anar a tenir plan B. Si nosaltres anem com aquest que diu sobrats, i d'allà el temps, és plan B.
6: I d'altra banda, ahir varen saber que Samu Costa està convocat en Portugal i que, per tant, disputarà amb la seva selecció el pròxim Mundial. Recordem que dissabte, a partir de les 7, en un programa especial d'Esports en Joc, a IB3 Ràdio, viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el destí del Mallorca per a la pròxima temporada. Tots començaran a les 9 del vespre i tindran connexions en directe simultànies. El Betis, el Llevant, hi haurà Miqui Tous, el Getafe, Osasuna, Raúl Medrano, el Girona, Elx, jo mateixa, i el Mallorca, Oviedo, i serà, com sempre, Toni Fuster. Una retransmissió que podreu seguir a IB3 Ràdio, al canal del YouTube d'Esports IB3 i també a IB3 Televisió. En el play-off d'ascens a la primera federació, l'Atlètic Balears comença a preparar amb il·lusió el partit d'anada d'aquesta final, que es disputarà aquest diumenge a les 7 del capvespre al camp del Real Jaén. Escoltam Iván Serrano, lateral esquerrà del conjunt baleàrico.
9: De momento no hemos hablado del rival ni nada, así que, a ver, de todos modos, como cualquier otro partido, de salir a ganar. No podemos especular, no podemos ir con la cosa de que nos vale el empate, porque, bueno, estaríamos cometiendo un error. Obviamente nosotros vamos a tratar de ganar los dos partidos, como no debería ser menos, y bueno, ojalá, ¿por qué no celebrar un ascenso con nuestra afición en nuestro estadio?
6: El partit de tornada entre l'Atlètic Balears i Jaén es disputarà el diumenge 31 de maig, també a les 7 del capvespre serà a l'estadi Balear. I recordant que el Poblense afronta l'anada contra l'Àguila, serà diumenge a les 12 del matí i que la tornada serà a Sa Pobla el diumenge 31 a la mateixa hora. I un altre punt en futbol, perquè la Societat Esportiva Eivissa, després del seu descens a Tercera Federació, ha renovat Raúl Casany per a les pròximes 3 temporades. En bàsquet, l'Èstia Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els 2 pròxims partits a Vintalfa per forçar el 5è enfrontament. Adams Sola, jugador de l'Èstia, es mostra en confiança.
10: Han competido muy bien los 2 primeros partidos y han sido en su campo y ahora les toca a ellos venir aquí, a nuestra casa, delante de nuestra gente y estamos seguros de que vamos a seguir dando el máximo. Vamos a intentar llevarnos los 2 partidos y creo que aquí es, desde luego, que es posible.
6: El partit de divendres a Vintalfa el podreu seguir per IB3 Televisió. I qui ha volgut donar ànims a l'equip menorquí ha estat el jugador del Real Madrid, Sergi Llull.
11: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintalfa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
6: El menorquí, que també té un partit molt important divendres amb el seu equip, el Real Madrid, disputarà la semifinal de l'Eurolliga contra el València Bàsquet. I pel que fa a l'Azul Marino, la jugadora Maria Espanya ha renovat amb el conjunt mallorquí i en la que serà la seva tercera temporada al club, debutarà a la Lliga Endesa. I acabam amb tennis perquè Jaume Monà jugarà avui els 8ens de final de l'ATP 250 de Ginebra. Ho farà contra l'argentí Francisco Comesaña i Carlos Alcaraz ha anunciat que no jugarà a Wimbledon perquè encara s'està recuperant de la seva lesió. Amb tennis posant punt final a la informació esportiva.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Viu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
13: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
14: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
13: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
14: Un poble, una veu.
13: Obra cultural balear.
15: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: Són les 7:41 minuts. Un dels casos dels tribunals, un dels casos judicials que aquestes darreres hores ha protagonitzat la informació, l'actualitat a Espanya, és la detenció del fill del fundador de Mango, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i ha quedat en llibertat provisional. Recordem que l'acusen de l'homicidi per la mort del seu pare. La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor.
16: Jonathan Andy, que ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detengut aquest dimarts a casa seva. L'autòpsia descarta que el fundador de Mango relliscàs durant l'excursió que va fer amb el seu fill el desembre de 2024 just a un barranc de Barcelona. La magistrada apunta un possible mòbil econòmic relacionat amb la voluntat del pare de modificar el seu testament per crear una fundació benèfica. El detingut va anar diverses vegades al lloc dels fets. En un primer moment, la hipòtesi apuntava a un accident que finalment podria no confirmar-se.
0: I en aquesta hora, a la crònica internacional, estan pendents de la cimera entre Vladimir Putin i el seu homòleg Xi Jinping, el xinès Xi Jinping. En una visita d'estat de 2 dies, que arriba una setmana després de la trobada del president de la Xina amb Donald Trump, enmig de la guerra amb l'Iran, Xi Jinping avisa que el Golf Pèrsic es troba en un moment crític.
16: En el primer intercanvi entre tots dos mandataris, el president xinès ha advertit Putin que la represa del conflicte seria inacceptable. Xi diu que la fi total de les hostilitats és imperativa per acabar les fluctuacions pel que fa al subministrament energètic. Abans de la trobada, en tot cas, Putin ha dit que les relacions bilaterals continuen sent molt bones.
0: Això quan Trump afirma que ha donat a l'Iran un temps limitat per assolir un acord per aturar la guerra.
16: El president nord-americà Donald Trump recorda que per acceptar l'acord el règim ha d'aturar l'enriquiment d'urani per a finalitats belicistes. L'alto el foc, molt fràgil, recordem-ho, va ser el passat dia 8 d'abril i s'ha prorrogat en diverses ocasions.
0: I Israel ha confirmat la detenció del total dels 430 participants de la flotilla amb ajuda humanitària que es trobava rumb a Gaza.
16: Les primeres embarcacions varen ser interceptades a nit passada. Els activistes són traslladats a territori israelià, han estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per a l'exèrcit d'Israel després de més de 24 hores de tensió en aquesta zona. A bord de cada vaixell hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Monet i Alfonso Santos i el mallorquí Toni Riera, Xis Capuig, és la portaveu de la flotilla a les Balears.
17: I volen denunciar una vegada més la impunitat d'Israel, que intercepta vaixells, fa presoners, detén gent sense cap càrrec en contra. Han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els s'han endut, i tota aquesta impunitat és una violació en els drets humans i en el dret internacional.
16: Un centenar de persones es varen manifestar ahir precisament al port de Maó per protestar contra aquest assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla.
0: I nou cas de violència masclista a Girona. Un home ha matat a ganivetades la seva exparella de 33 anys a plena llum del dia a un carrer de Figueres. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Avui l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci.
16: Feia poc que l'autor del crim masclista havia estat detengut per haver-la incomplida. Els Mossos d'Esquadra han detingut també el presumpte assassí de 48 anys al mateix lloc de els fets. Amb aquest darrer cas, la xifra de dones mortes per les seves parelles o exparelles enguany s'eleva a 22. Des que va arrencar l'estadística oficial l'any 2003, són 1.360 les dones assassinades.
0: Falta un quart d'hora per les 8 del matí. Ara sortim a l'exterior. I avui parlem parlam de l'abella, que és aquest pol·linitzador petit, aparentment fràgil, que sosté bona part de la vida que coneixem. I no només són els camps, les flors, els fruits, sinó també el futur de bona part de la biodiversitat. Avui dia 20 de maig és el Dia Mundial de les Abelles i l'objectiu d'aquesta jornada és reconèixer el paper d'aquests animals i també d'altres pol·linitzadors dins l'ecosistema. Uns animals que, com dèiem, són realment imprescindibles. Per això, per parlar d'apicultura, avui la nostra companya Neus Pericàs és a la finca de Sant Verí. Neus, bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Idò, sí, estic a la finca... Bé, som a la finca de Sant Verí, al barri d'Esfigueral, amb Gerrit Parra, president de l'Associació Balear d'Apicultors, que promou i defensa una apicultura sostenible a les illes i vetlla per la conservació de les abelles i el medi ambient. A més, també ofereix assessorament i cursos d'iniciació a l'apicultura. Bon dia, senyor Parra, gràcies per ser avui aquí. Com està la situació de les abelles aquí a les Balears?
19: Bueno, aquí a les Balears tenim un poquet un reflex del que hi ha per tot. O sigui, les abelles estaven millor fa uns anys, però ara en el tema de les plaguicides principalment i espècies invasores i plagues que ens han arribat d'altres puestos, pues ho tenen complicat les abelles.
18: I quines serien les conseqüències de que la població d'abelles disminuís?
19: Les abelles són les que fan la polinització, és a dir, les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors. Llavors, si nosaltres no tenim fruits, no ens podem alimentar, i si no tenim llavors, no se poden produir plantes. Això són temes molt importants. Primer, a nivell nostre, però també per la biodiversitat. O sigui, aquestes plantes que veus per el camp també fan la seva funció i si no tenen llavors, pues, no tenen més complicat.
18: I quines accions fa l'associació en la preservació i conservació de abelles?
19: Bueno, nosaltres intentem conscienciar tant en el públic en general com a l'administració de la importància de les abelles. Aquesta entrevista, per exemple, ho demostra. I després intentem assessorar a la gent per tenir abelles i perquè la gent tingui un entorn més adequat per elles.
18: Molt bé, idò, moltes gràcies, senyor Parra. Així que ja ho heu sentit, la preservació de les abelles és de vital importància per salvaguardar no sols el medi ambient, sinó també perquè alguns aliments segueixin arribant a la nostra taula. Per més informació de l'associació i les seves funcions, es pot visitar el web ababalears.com.
0: Idò, moltes gràcies, Neus, per aquesta connexió en directe des d'aquest punt, des d'aquesta explotació, que ens ajuda a entendre una mica més la importància d'aquests éssers, com dèiem, molt petits, però amb una importància enorme. Ara són les 7:48 minuts. Les obres del nou centre integrat de formació professional de Ciutadella estaran enllestides per començar el nou curs al setembre. Així ho ha apuntat el conseller Antoni Vera durant una visita a les obres. Tots els graus d'FP que es fan en aquests moments a l'Institut Maria Àngels Cardona es traslladaran en aquest nou espai que pretén ser un centre de referència per a totes les illes. També estan ja en marxa els concursos per aconseguir l'equipament necessari per poder posar-lo en marxa. Antoni Vera, conseller d'Educació, i Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
20: Tot l'equipament industrial serà nou i el mobiliari, bàsicament, tot o quasi tot serà nou. Hi ha tres concursos en marxa, dos ja hi ha proposta d'adjudicació i un tercer, que és el demanatge, encara no, però és un que és molt més fàcil perquè no és un embalum tan important el demanatge.
21: Sembla que sí, que serà una realitat, que a final de juny, principi de juliol, les obres estaran acabades. Contents d'aquesta inversió en Ciutadella, contents que aquest nou centre, que és model, sigui aquí.
0: I l'Ajuntament de Muro ha precintat per segona vegada una obra il·legal a la zona d'Escapellans. El seu propietari ha aixecat una estructura d'una caseta de la qual ja havia perdut la concessió.
22: I Muro ha ordenat la demolició d'aquesta caseta de Capellans en què ja costen dos precintes per obres il·legals. El propietari ara haurà de pagar 600 euros mensuals mentre no es buqui la casa i quan l'Ajuntament hagi redactat l'informe policial enviarà el cas a Fiscalia. Miquel Porqué és el batlle de Muro.
1: Pues nosaltres li donem un període de 12 mesos per poder-ho tornar, si no ho haurà de fer l'Ajuntament a cost d'aquest senyor que ha fet aquesta construcció en aquests moments sense autorització damunt d'un terreny públic.
22: Els fets es remunten al principi de 2025, quan el propietari va decidir esbocar totalment la construcció per reformar-la. El grup ecologista GOP va denunciar aquests fets i l'Ajuntament va paralitzar les obres. El problema és que les cases del Capellans estan aixecades a dins uns terrenys comunals sense regulació. L'Ajuntament prepara un pla especial que ha de posar fi a totes aquestes il·legalitats urbanístiques que hi ha al poblat.
1: Està licitat, està entregat, està conjuntament en el pla general de Muro, la qual cosa per una banda anirà al pla general, per l'altra al pla especial, no se sol operant, però en principi està en funcionament.
22: El consistori no fa comptes tenir aquest document abans d'un any.
0: I a Sant Josep, l'Ajuntament ha obert expedient a la promotora de l'hotel inacabat de Punta Xinxó per incomplir l'obligació de garantir la seguretat de les obres encara que se'ls hagi caducat la llicència i s'arrisca a sancions econòmiques si no l'assumeix. Alberto Ferrer.
2: L'equip de govern josepí creu que l'empresa s'ha desentès de l'estat en què es troben els terrenys i l'estructura inacabada, que representa un perill i on acampen precàriament desenes de persones en condicions insalubres. El batlle adverteix que és una estratègia que es pot girar en contra de la propietat. És Vicent Roig.
3: No s'està fent res. Des de l'Ajuntament hem obert també expedient de disciplina precisament en aquest sentit, amb l'incompliment de les mesures de salut i seguretat dins d'una obra i, sobretot, per ús indegut d'un terreny com aquest. Flac favor fa la propietat si el que vol és vendre en la publicitat que està fent d'aquest terreny.
2: Ho diu perquè en només un parell de setmanes el terreny s'ha devaluat 20 milions d'euros, de 55 a 35. L'obra està parada fa més de 20 anys i el que hi ha fet no es pot legalitzar. Per això l'Ajuntament ja fa un any que li va caducar la llicència.
3: I en el moment que tinguem la sentència dels jutjats, si és favorable a l'Ajuntament, se demanarà, per supost, s'enderroc, perquè si realment ho haguéssim posat com a zona verda, que potser és el que hauríem d'haver fet en el seu moment, no avui, sinó fa molts anys, si ho haguéssim posat en zona verda, sí que haguéssim estat mermant uns drets que té la propietat, però no és escàs.
2: I volien construir un hotel de luxe de 260 habitacions i tenien llicència per un beach club que tampoc es farà. El terreny segueix sent turístic, però amb els canvis urbanístics d'avui dia, l'establiment que s'hi podria fer seria més petit i hauria de disposar de més serveis i aparcaments.
23: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Ara falten 7 minuts per les 8 del matí, parlant de cultura, avui amb molta, moltíssima música, perquè obre les portes als grans festivals musicals de l'estiu i, a més, ho fa amb segell propi, amb música de proximitat i compromeses amb la sostenibilitat i amb la paritat de gènere. Parlam del Satèl·lit Fest, que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició amb noms propis destacats, com els de Maria Jaume, Xisca i Ànimo Esparrec. Sandra Martínez.
1: Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben amb nous temes de Vall del Braç. És, per exemple, el cas de Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autor en català, que després de triomfar amb Nostàlgia Airlines es troba en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que mos veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit.
3: Mantens en modo canalla, que sí, que no, que coño falla.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també amb novetats.
4: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc, Dolenties, i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: I els Ànimo Esparrec, un altre dels grups presents dissabte al quarter general Luque, ha posat també el compte enrere per retrobar-se amb un públic especial com el d'aquest festival.
5: M'ho fa amb moltíssima il·lusió actuar-hi, tocar amb prestat a les 6:30, així que des de primera hora de l'hora baixa ja hi haurà un bon trull i la festa s'allargarà fins més enllà d'entrada a la mitjanit.
1: Completen cartell, entre d'altres, Saxeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Riner. Són propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que és també marca de la casa. Toni Mulet és un dels organitzadors d'aquest festival.
6: Com sempre en el Satèl·lit, doncs, ens agrada mesclar artistes que estan en diferents moments de la seva carrera, artistes més consolidats amb artistes més emergents, i enguany crec que ens ha quedat una mescla d'estils bastant interessant.
1: L'obertura de portes serà a partir de les 5 de l'hora baixa i el preu de l'entrada són 20 euros i els menors de 12 anys, acompanyats d'un adult, entren de franc.
0: Hem de dir que IB3 Música serà present en aquest festival amb un programa especial que podreu escoltar al nostre canal DAB+ i també al portal d'IB3. I hem de dir que parlam ara d'un altre festival perquè es confirma que el pròxim

0: El festival després de 4 dècades convertits segurament en una de les bandes més representatives de la música que es fa en català. En aquesta nova gira, el grup, hem de recordar, revisita algun dels discos i cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria. Ja ho feien l'any passat amb alguns d'aquests discos, continuen enguany amb aquest, commemorant aquesta efemèride amb uns altres discos. Precisament el programa Tento, el Lluís Gavaldà, explicava que el concert del Tribufest permetrà recuperar tot aquest llegat musical.
1: Volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquest ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem.
0: I pels interessats, encara queden entrades per aquest Tribufest de Felanitx. Es poden adquirir a través del web entradium.com i tenen un cost pel dissabte de 30 euros.
2: I també torna al Teatre Principal de Maó l'esplèndid festival aquest estiu. Jo estava aquí, m'abraçava per sombra. Perquè ja s'ha avançat el seu programa, que inclou activitats per a tots els públics, però entre elles destaca el retorn de Maria del Mar Bonet per presentar el seu nou disc, S'aigua no cansa.
0: I deien que els pas fan 40 anys damunt dels escenaris, Maria del Mar Bonet en du 60. El programa d'estiu d'aquest teatre, del Teatre de Maó, per als mesos de juliol i agost, conté 8 espectacles en total, entre música, dansa, flamenc, propostes familiars, activitats d'entitats culturals menorquines, però el gruix, 4 d'aquestes 8 espectacles, pertanyen al gran eix de la programació, que és aquest esplèndid Festival Menorca, que arrencarà el 2 de juliol amb la cantaora Maria Terremoto, que presentarà el disc Manifiesto. El 16 de juliol, a l'entorn del bailaor i coreògraf Marco Flores, en l'espectacle Rayuela, una proposta de dansa flamenca inspirada en el joc infantil, i el 30 de juliol, per fi, arribarà Maria del Mar Bonet. És la gira que fa de presentació d'aquest disc, que el va presentar fa molt poquet, coincidint amb la celebració d'aquests 60 anys de trajectòria artística. Un festival que es tancarà després amb aquesta quarta actuació, que serà el 27 d'agost, en doble funció del grup infantil Pica Pica, que serà pels més petits i, sobretot, per les famílies.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 20 de maig, jornada en què encara ressona i molt el terratrèmol polític desencadenat per l'imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Ell es defensa de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció esquitxa també l'executiu de Sánchez. El president, per cert, haurà de respondre d'aquí una hora al Congrés dels Diputats les preguntes de la sessió de control. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què hi ha més qüestions destacades. El Manco, 50 efectius més que l'any passat, garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
3: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacional i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garrit, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
4: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más.

0: que en el operativo anterior.
1: Els bombers extingeixen un nou incendi a l'abocador de Milà, a Maó.
2: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
1: La Policia Nacional ha detingut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
2: També va intentar fugir amb cotxe, tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents van haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
1: I una de les notícies del dia avui és que el fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
2: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor. Jonathan Andy, que ha declarat davant de la jutgessa de Maó després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
1: I al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
2: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
1: I avui a les 8:30 entrevistarem el batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, amb motiu de la inauguració de la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarrer Julià de Magaluf. Serem en directe des d'aquest punt.
2: La primera fase de remodelació va acabar l'any passat i aquest hivern s'han dut a terme les obres de la segona part. S'inaugurarà, com dèiem, avui serà a les 10 del matí, amb la presència de les principals autoritats de les illes, com ara la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller de Turisme, Jaume Boussà.
1: En els esports pendents del Reial Mallorca, compta enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. Els vermells han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència una jornada d'acabar la temporada i han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. I enmig de la tempesta, Samu Costa està convocat en Portugal per complir el seu somni, jugar al Mundial. I en bàsquet, Maria Espanya ha renovat amb l'Azul Marino i en la que serà la seva tercera temporada debutarà amb l'equip a la Lliga Endesa.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui serà una jornada en conjunt molt tranquil·la i marcada per al sol. Amb permís, això sí, d'algun igoprins que es donaran sobretot entre Mallorca i Menorca. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix, principalment de component est, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. I d'altra banda, quant a la temperatura, avui notarem un nou petit augment de la màxima, esperant que aquesta giri aproximadament entre els 23 i els 28 graus, i fins i tot de forma puntual podrien tornar a fregar el llindar dels 30. Ara mateix tenim a les Pitiuses 17 graus a Eivissa i de 9 a la Savina. A Menorca, 16 graus a Ferreries i de 9 a Alaior. I a Mallorca, 15 graus a Artà, 16 a Bunyola i de 9 a Algaida.
1: Són les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra que li imputa l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. L'investiga per part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, el jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
2: El jutge considera que Zapatero va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per tal de cobrar una comissió de 530.000 euros pel rescat de Plus Ultra. Un rescat, recordem, de 53 milions d'euros impulsat pel govern de Pedro Sánchez durant els primers mesos de la pandèmia. Segons apunta la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF, l'aerolínia hauria utilitzat l'entrada del rescat per blanquejar doblers procedents del contraband d'or de Veneçuela i de la malversació d'ajudes socials del país liderat llavors per Nicolás Maduro. Així mateix, Calama considera que els clients de la xarxa pagaven per serveis d'assessoria que no existeixen, uns doblers que després es distribuïen en l'entorn de Zapatero i Julio Martínez, amic de l'expresident i propietari d'Anàlisis Relevante, que segons el jutge s'encarregaria de captar els clients i gestionar l'operativa.
1: En la interlocutòria, la qual ha tingut accés i Ivetres Ràdio, es detallen missatges compromesos entre membres implicats en la presumpta trama i que han permès a Calama deduir que signaven a Zapatero un paper decisiu dins l'estructura per mantenir contactes institucionals i empresarials d'alt nivell.
2: Dels missatges intervinguts destaquen frases com que d'una crisi com la pandèmia en pot sorgir una oportunitat, tot fent referència a l'obtenció de comissions. La interlocutòria també posa en relleu la intermediació dels empresaris Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Considera que excedeix de forma manifesta les capacitats i funcions pròpies d'un empresari comú. Per cert, aquestes deduccions també es desprenen de les converses trobades al telèfon de Julio Martínez. El document recull altres detalls, com ara que els directius de Plus Ultra varen intentar aconseguir l'ajuda a través de qui era el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Finalment, però, va ser per la via de Zapatero que hi varen poder accedir. Ara bé, cal posar en relleu que aquest no és l'únic moment en què es menciona Ábalos, ja que també es detalla un pagament de 2.000 euros a la seva exparella Jessica Rodríguez.
1: El jutge de l'Audiència Nacional xifra en 1,9 milions els presumptes beneficis que hauria obtingut l'expresident del govern i el seu entorn en el marc de la trama del tràfic d'influències pel cas Plus Ultra. Zapatero, però, assegura en un vídeo difós als mitjans de comunicació que no té cap societat mercantil, ni dins ni fora d'Espanya, i diu que sempre ha desenvolupat les seves activitats dins el marc de la legalitat.
0: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Zapatero també nega l'existència d'estructures mafioses.
0: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Un cas que va ser denunciat per l'organització Azteoir i també l'autodenominat sindicat Manos Limpias, que va presentar una querella contra Zapatero i Plus Ultra el desembre de l'any passat. En paral·lel a la publicació d'aquestes informacions, agents de la UDEF han escorcollat durant 4 hores les oficines de l'exdirigent socialista situades al carrer de Ferraz, a Madrid, just al costat de la seu del Partit Socialista. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de les seves dues filles, que també s'investiga. Hem de dir que la imputació de Zapatero ha aixecat una polseguera entre les diverses formacions polítiques.
2: Els socialistes tanquen files amb l'expresident i denuncien una persecució judicial contra ell. La portaveu de l'executiu espanyol és Elma Saiz.
6: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'única sortida digna de Pedro Sánchez és deixar la presidència. També s'hi ha pronunciat la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz.
7: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no s'hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
2: Vox demana una moció de censura contra Pedro Sánchez. La portavoz del partit al Congrés és Pepa Millán.
8: No cabe hablar del PSOE bueno. No cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado. Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
2: Sumar sospita que la imputació es tracta d'un cas de guerra judicial. Podem qüestiona que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció, tenint antecedents, diuen, com Aznar i Rajoy, i el grup Mixt, per part seva, posa en dubte que sigui responsable Zapatero dels càrrecs que se li imputen.
1: Hem de dir que la causa Plus Ultra marcarà avui la sessió de control al Congrés dels Diputats. diputats d'aquí a manco d'una hora. Serà la primera que se celebra d'ençà que s'ha conegut la imputació de Zapatero. Això quan ahir aquesta qüestió també va tenir un pes important en el ple del Parlament a les Illes Balears.
2: Tots els consellers ho varen esmentar en les seves intervencions, també la presidenta del govern, Marga Proens.
9: Això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negueruela. Cauran tots,
10: gràcies,
9: un per un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
10: Moltes gràcies.
2: També hi ha fet referència a la portaveu de Vots, Manuela Cañadas.
11: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
2: El portaveu del PSIC, Iago Negueruela, ha demanat la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Lecén, no li ha concedida.
1: I són les 8 i 12 minuts. Més de mig centenar d'efectius reforçaran el sistema de seguretat al dispositiu de les festes de Sant Joan de Ciutadella respecte de l'any passat. S'han presentat millores en el pla de seguretat i es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa. Ramiro López.
12: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
13: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
12: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
14: Els punts d'Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls. El tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
12: La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany al primer toc i possiblement a l'acte de les avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
14: Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
12: També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batllessa de Ciutadella.
15: Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volem traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació, de sobre el que venen.
12: En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos tirs a l'aire al poblat de Sant Banya i d'intentar fugir posteriorment en cotxe, tot i tenir retirat el permís de conduir. Els fets van passar ahir, després que els agents d'estupefaents de la Policia Nacional que es trobaven a la zona sentissin els tirs. Els agents van iniciar tot d'una un dispositiu per trobar la persona que hauria fet aquest dispars fins que van trobar l'home que entrava i sortia d'una caseta que emprava com a punt de venda de drogues. En aquell moment va començar una persecució que va acabar amb l'arrest del detingut.
16: Els agents també van trobar més de 2.000 euros en efectiu, alguns casquets detonats en aquesta zona dels tres i, a més, en escorcollar la caseta d'on havia sortit el detingut, li van intervenir una katana, marihuana, cocaïna i més dobles en efectiu. L'home, en tot cas, ha quedat detingut com a presumpte autor d'aquest delicte de tràfic de drogues, també tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
1: Els bombers varen haver d'extingir ahir a les 8 del vespre un incendi a l'abocador de Milà, a Maó. El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que n'hagin determinat les causes que el van originar.
16: L'avís es va donar al voltant de les 7:30. A les zones varen mobilitzar bombers, també membres de Protecció Civil i agents de la policia local. Els bombers varen treballar durant poc menys d'una hora per extingir aquestes flames. Posteriorment varen refrescar aquest perímetre de la zona afectada per evitar que reproduís un rebrot. La directora insular de cooperació, Maria Bel Llofriu, ha informat que es tracta d'un incendi molt similar als que varen ocórrer en el darrer any anys en aquesta planta de residus, tot i que de menor grandària.
1: A Mallorca, Serveis Ferroviaris reforçarà la vigilància de les seves instal·lacions a Sant Roldán, a Palma, amb la incorporació de dos drons. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens i que serveixin com a mesura dissuasiva contra els autors del grafitis. L'empresa ferroviària va invertir el 2025 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. El gerent de Serveis Ferroviaris és José Ramón Horta.
10: Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM, sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo, y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
1: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
17: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
18: El sol que no surti avui.
17: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindam per la millor cultura.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 18 minuts al Parlament. La llei de projectes estratègics ha fet un pas més en la tramitació. La Comissió d'Hisenda i Pressupostos n'ha aprovat el dictamen, que és la fase prèvia a la votació al ple de la Cambra Autonòmica. La norma és coneguda com a llei òmnibus perquè s'hi han inclòs esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vox per rebaixar, diu, les exigències de la llei de normalització lingüística, sobretot per la supressió del requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
16: En tot cas, Josep Esteguí, a més per Mallorca, critica el PP l'exempció del català a la funció pública per funcionaris de carrera, així com la dificultat de debatre unes 50 lleis amb un temps de paraula reduït.
19: Vostès estan carregant la llei de normalització lingüística. En són conscients. Són conscients que hi ha un article de la llei de normalització lingüística que diu que s'accés a la funció pública, és a dir, a la funcionari de carrera, a l'àmbit educatiu, requerirà els coneixements adequats de les dues llengües oficials. I vostès són conscients que han aprovat una esmena que exactament diu que això s'ho poden votar.
16: També Amanda Fernández del PSIP adverteix dels problemes i les absències legislatives a l'hora d'exigir el requisit del català una vegada els empleats ja s'hagin incorporat a la funció pública.
20: Una de les esmenes eximeix del requisit de català per accedir a places que s'adonen a les oposicions. És a dir, que podran accedir a una plaça de funcionari de carrera que és de per vida sense ser competents en una de les nostres dues llengües cooficials.
16: Jordi López del PP i Manuela Cañadas de Vox lamenten que l'Esquerra només se centri en la qüestió del català en una comissió amb moltes més esmenes a debatre, diuen. També assenyalen que l'acreditació del català s'haurà de fer després, en el cas que els ciutadans s'incorporin a la funció pública sense una de les llengües pròpies de les illes.
21: Vienen aquí por dos enmiendas de Vox a montar este pollo y este drama. Sinceramente, vale la pena todo lo que se sufre siendo portavoz.
22: Lo que diu la llei és, docents poden accedir sense català només a places de difícil cobertura i l'haurien de acreditar després, com s'està fent en la medicina, que s'ha dit mil vegades que més que mai s'estan fent classes de català i la gent s'està certificant.
16: El test arribarà les properes setmanes al ple del Parlament, es votarà allà de manera definitiva i entre les darreres esmenes incorporades hi ha noves restriccions per accedir a la renda social garantida. Es demanarà acreditar al manco 3 anys de residència legal i també es crearà una oficina antiocupació.
1: I sí que hi ha hagut, en canvi, principi d'acord entre PP i PSOE i el sector del taxi per introduir una sèrie d'esmenes a la llei òmnibus per lluitar contra l'intrusisme. El president de Taxis Pimem, Biel Moragues, confia que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles sense conductor que s'han presentat i que se sancioni amb més contundència les VTC.
23: Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las
0: herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida, y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
1: Per la seva banda, Toni Boussà, president d'Autotaxi de les Illes, ha criticat les millores que falten en relació amb la jubilació.
3: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el seu tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
1: El president del PSIB, Iago Negueruela, i el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diuen que les esmenes introduïdes aclariran la situació del sector del taxi.
4: El que fa la llei, jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat, i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
23: Y luego también aumentando las sanciones en todo lo que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
1: I també ha fet una passa més la norma que ha de permetre tenir senador propi a Formentera. El rei Felip VI ha ratificat la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permetrà a l'illa de Formentera disposar d'aquest senador.
16: Amb aquesta signatura, el cap de l'Estat autoritza l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució de 1978, i aquest canvi permetrà que el més d'11.000 habitants que té el territori balear elegeixin un senador propi i deixin, per tant, de compartir circunscripció a l'illa d'Eivissa, ja que cada una d'elles té un consell propi. L'acte celebrat ahir al Palau de la Sarsuela va comptar amb el president del govern, Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol, i el ple del Senat ara aprovarà de manera definitiva, o va aprovar de manera definitiva, aquest test de reforma el abril del 22.
1: Són les 8:23. Avui, tercera jornada de vaga dels metges de la sanitat pública. La d'ahir va obligar a suspendre les Balears 54 intervencions quirúrgiques i més de 2.400 consultes d'atenció primària especialitzades i proves diagnòstiques.
16: Una aturada que ha tingut un impacte especialment elevat als serveis quirúrgics i anestèsia, com dilluns, on fins al 90% de facultatius secundaren la vaga. Les consultes externes hospitalàries, el seguiment era aproximadament del 80% i els metges residents de l'Estat al 65%. A l'atenció primària la participació va ser menor, només la meitat de professionals convocats s'afegiren a la protesta.
1: I la Fundació Miró Mallorca acollirà aquest divendres la quarta nit solidària contra el càncer, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes. José Reyes és president de l'ASC a les Balears.
24: Donar a conèixer la feina que fa l'associació d'una manera, diguem-ho així, alegre i una manera coherent, i donar un missatge de suport a totes les persones amb càncer, a les seves famílies, i ajudar a desenvolupar la feina de l'associació durant els propers anys.
1: I també la Fundació Deixalles celebra divendres 40 anys amb una subhasta solidària d'objectes antics. Algunes d'aquestes peces són una centraleta manual de telefonista o una escultura de fusta del segle XVIII. Pau de Bon és responsable de comunicació de la Fundació.
25: Tal vegada sigui el moment ideal, i el format van trobar ideal fer una subhasta. No?
1: Són les 8:25, ara els esports.
5: Informatiu Matí. Esports.
1: I parlam del Reial Mallorca, compte enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
26: Bon dia. Els vermells han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència una jornada d'acabar la temporada i s'han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Reial Oviedo a Son Moix. Un entrenament al qual, per cert, podran accedir els mitjans de comunicació els primers 15 minuts. Un partit, el de dissabte contra l'Oviedo, que ha perdut el protagonisme que hauria de tenir perquè el Mallorca necessita que es donin 3 resultats més per mantenir-se a la primera divisió. Amb gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència, ara les mirades dels mallorquinistes comencen a dirigir-se cap a la planta noble de Son Moix. De fet, el president de la penya Centenari tota una vida, Joan Catany, pensa que dissabte l'afició ha de demanar explicacions.
27: És veritat, no... Ojalà comenci el partit i tot surti de cara,
2: ojalà la gent estigui supermotivada, la gent va i som moix, jo som el primer que aniré, però també tenc ben clar que quan acabis partit, mare meva, tenim que fer alguna cosa. Això no, això no se pot quedar així.
26: I el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, ha criticat també la gestió esportiva del club.
6: Jo recordo també que el mes de gener, va dir, li van fer una pregunta, que menys si tenia un pla B, si tenia un pla B per a final de temporada, si hi hagués cap problema o tal i qual, i rotundament que no. Que han d'anar a tenir plan B. Si nosaltres anem com aquell que diu sobrats. Uh-huh. I ja el tens, el plan B.
26: D'altra banda, ahir varen saber que Samu Costa està convocat en Portugal i, per tant, disputarà amb la seva selecció el pròxim Mundial. Recordem que dissabte, a partir de les 7, en un programa especial d'Esports en Joc, a IB3 Ràdio, viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el destí del Mallorca per a la pròxima temporada. Tots començaran a les 9 del vespre i tindrem connexions en directe simultànies al Betis Llevant, on hi haurà Miqui Tous, el Getafe Osasuna, amb Raúl Medrano, el Girona Elx, amb jo mateixa, i el Mallorca Oviedo amb Antoni Fuster. Una retransmissió que podreu seguir a IB3 Ràdio, al canal del YouTube d'Esports IB3 i també a IB3 Televisió. En el play-off d'ascens a la Primera Federació, l'Atlètic Balears comença a preparar amb il·lusió el partit d'anada de la final, que es disputarà aquest diumenge a les 7 del capvespre al camp del Real Jaén. Escoltam Iván Serrano, lateral esquerrà del conjunt baleàrico.
7: De momento no hemos hablado del rival ni nada, así que, a ver, de todos modos, como cualquier otro partido, de salir a ganar. No podemos especular, no podemos ir con la cosa de que nos vale el empate, porque, bueno, estaríamos cometiendo un error. Obviamente nosotros vamos a tratar de ganar los dos partidos, como no debería ser menos, y bueno, ojalá. ¿Por qué no celebrar un ascenso con nuestra afición en nuestro estadio?
26: El partit de tornada entre Atlètic Balears i Jaén es disputarà el diumenge 31 de maig, també a les 7 del capvespre, a l'estadi Balear. I recordant que el Poblense afronta l'anada contra l'Àguilas diumenge a les 12 del matí i la tornada serà a Sa Pobla el diumenge 31 a la mateixa hora. I un altre punt en futbol, perquè la Societat Esportiva Eivissa, després del seu descens a Tercera Federació, ha renovat Raúl Casany per a les pròximes 3 temporades. En bàsquet, l'Èstia Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els dos pròxims partits de Vintalfa per tal de forçar el cinquè enfrontament. Adams Solà, jugador de l'Èstia, es mostra en confiança.
8: Han competido muy bien los dos primeros partidos y han sido en su campo y ahora les toca a ellos venir aquí, a nuestra casa, delante de nuestra gente y estamos seguros de que vamos a... a seguir dando el máximo. Vamos a intentar llevarnos los dos partidos y creo que aquí es, desde luego, que es posible.
26: I qui ha volgut donar ànims a l'equip ha estat el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull.
9: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
26: I pel que fa a l'Azul Marino, la jugadora Maria Espanya ha renovat amb el conjunt mallorquí i en la que serà la seva tercera temporada el club debutarà a la Lliga Endesa. I en tenis, Jaume Munar jugarà avui els vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra. Ho farà contra l'argentí Francisco Comesaña.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam les claus d'aquest dimecres. D'aquí a just mitja hora, a les 9, comença la sessió de control al Congrés dels Diputats, que estarà marcada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra.
11: S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. L'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
1: La Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics, coneguda com a Llei Òmnibus i que inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de normes.
11: L'Esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits Recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
1: A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Ciutadella, el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan comptarà enguany amb un total de 450 efectius, més que mai abans. Axel Camarasa, bon dia.
10: Bon dia, això suposa un augment important respecte de l'any passat. Una part del reforç és de la policia local de la resta de les illes. S'incrementen una quinzena d'efectius i, com a novetat, s'impliquen agents de l'Ajuntament de Sant Antoni, a Eivissa. El pla director de seguretat també s'ha actualitzat per adaptar-lo a la nova ubicació del caixer senyor, que sortirà de la Casa Olivar, de davant la catedral. Precisament, una altra de les novetats és que el primer toc es seguirà amb un dron.
1: I a Mallorca, el nombre de places de residències augmentarà en 600 a finals del pròxim mandat. Guillermo Ortego, bon dia.
12: Bon dia. D'aquesta manera es passarà de les 845 que hi havia el 2023 a més de 1.400 el 2031. Una capacitat, però, que segons el Consell serà insuficient per pal·liar l'actual llista d'espera i per això treballa en altres alternatives.
1: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'amenaçar dos menors d'edat amb un arma de foc. Carmen Cires, bon dia.
13: Bon dia. Els fets varen ocórrer a la via pública quan el sospitós s'hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents varen identificar l'autor de les amenaces, un home de 70 anys que va adduir que només volia respondre a les burles i insults dels dos joves. A més d'amenaces greus, se l'acusa de tinença il·lícita d'armes.
1: I ara parlam d'unes reformes.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Perquè a les 10 del matí s'inaugura la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarrer Julià, de Magaluf, a Calvià, un dels nuclis turístics més importants i reconegut de les Balears, que avança així en la remodelació i la modernització de la primera línia de costa. De fet, també s'ha intervengut en alguns carrers destacats com Punta Balena. D'aquesta manera, la localitat es prepara per acollir la temporada turística que està a punt d'entrar en temporada alta. Connectam ara en directe amb aquest punt. Allà és la nostra companya, Caterina Bany. Caterina, bon dia. El passeig ja està llest per rebre les autoritats?
14: Molt bon dia. Així és, som en aquest punt estratègic del turisme de Mallorca, del turisme en general de les illes. Molt i molts canvis. Veiem aquí en la fisonomia d'aquest primer tram del front marítim d'aquesta zona. Allò més visible, de moment, és la protecció. Allò que crida més l'atenció és la protecció del que era el sistema dunar antic, la primera línia de platja, en tota una sèrie de tamarells de vegetació autòctona que s'han sembrat per l'ocasió, justament per contenir aquest avanç de les marees i també l'arena, el sistema dunar antic, com dèiem. La primera fase de remodelació va acabar, hem de dir, l'any passat, i aquest mateix hivern s'han duit a terme tot un seguit d'obres importants de la segona part. La suma de tot plegat ascendeix a una inversió de més de 8 milions d'euros. I volem conèixer molt millor aquest projecte que està a punt d'inaugurar-se, com deia. Precisament d'això en parlam ara mateix amb el balla de Calvià, Juan Antonio Amengual. Molt bon dia.
15: Molt bon dia. Una salutació a totes oients d'IB3.
14: Per què s'ha fet aquesta inversió tan important? Per què tenir aquesta primera línia marítima en condicions?
15: Hombre, el perquè és molt important, perquè era, de qualque manera, actualitzar les infraestructures al nivell de l'esforç inversor que han fet totes les empreses privades, tant hoteleres com oferta complementari i tots els restauradors, i era posar una mica en el mateix nivell tota aquesta gran reforma que ha hagut en aquesta part de Magaluf. Per tant, era obligatori. La primera fase, com m'has dit, va ser aproximadament uns 5 milions d'euros, no va donar per fet el 100% del passeig, perquè Europa ens obligava a fer una sèrie de millores, i sobretot aquesta part que tu has comentat de renaturalització de la platja. I amb una segona fase, que és aquesta que hem fet enguany, hem acabat de fer el 100% de lo que és aquest passeig. Per tant, lo més important, bueno, el perquè d'aquesta reforma, ho he dit, és adequar-nos i tenir les infraestructures en el mateix nivell. Però després també hi ha una realitat, que és que una mica tornar a la natura lo que hi havia. El fet d'una renaturalització, aquestes dunes, aquestes plantes, tot el que és la recuperació d'aigües reciclades que se fan, que s'omplien per regar aquestes mateixes plantes, i un munt de millores que hem fet, per exemple, els luces LEDs amb una llum molt amable per tothom, les aigües de les dutxes d'espeus són amb aigua salada, que també és un detall molt important per l'estalvi d'aigua. Per tant, el que hem fet és posar una platja urbana com és aquesta de Magalluf, aquest passeig marítim, Gabriel Escarra-Julià, que també és molt important, demostra pues, que estem a l'altura de lo que la gent espera d'una playa com aquesta.
14: Una platja urbana més sostenible, més renaturalitzada, ho diríem així, i avui serà la inauguració oficial, però també heu plantejat un gran esdeveniment de cara al 27 de juny. Què hi veurem?
15: Pues mira, tindrem per primera vegada la Simfònica de les Illes Balears aquí a la playa de Magalluf, amb un concert que, a més, anirà relatiu a temes de pel·lícules, de bandes sonores, perquè enguany a Calvià és l'any del cinema i és un any que, vinculant moltes accions amb el cinema, tindrem aquesta banda sonora amb la Simfònica i amb un espectacle de drons. Jo, des d'aquí, ja aprofit perquè la gent se guardi la data, el 27 de juny a hora baixa, perquè aquí tindrem una gran festa de so i de llum i que serà molt guapo de veure a la playa i de forma totalment gratuïta per tothom. I això serà una mica la festa per la qual celebram aquesta gran transformació que està tenint un destí tan important dins el món del turisme, tant a Balears com a Espanya o a nivell del món, perquè Magalluf sempre ha estat molt estigmatitzada pel turisme d'excessos. Hi ha una nova llei, la llei de turisme responsable, que ens ha dotat de recursos per treballar amb aquesta convivència i turisme resident, en fer moltes campanyes per una mica obrir la playa a tothom, tant els turistes com els residents. Per tant, estem molt contents, molt satisfets, perquè aquests fons d'aquesta darrera fase també són fons ITS, de l'Impost de Turisme Sostenible, de l'Ecotassa, i que tenen una fi en el final que repercuteix tant per tots els turistes com a tots els nostres residents.
14: Precisament era això que li volia demanar. Heu fet un gran esforç en els darrers anys per a una allò que és la cultura amb el turisme. Precisament hi ha casos com el Mallorca Live o també el Festival de Literatura Expandida que van encaminades amb això, no?
15: Sí, se trata de... Calvià sempre hem fet moltes activitats d'esport i que si la mitja marató de Magalluf, que si la challenge, que si un munt d'activitats que estan relacionats. Però també era el moment, i ja fa d'uns anys que ve d'enrere, pues, s'ha activat tot el que és el món cultural i de la música, el Flem, el Mallorca Live, i tot això fa que Calvià, que Magalluf, tingui un sentit més enllà del sol i playa. Per tant, estem molt satisfets de lo que estem tenint i de lo que estem disfrutant, i convidem a tothom a que vengui a conèixer aquest nou Magalluf.
14: Ens quedem, per tant, amb aquesta convidada. Gràcies, Bala de Calvià, Juan Antonio Mengual.
15: Moltes gràcies a tots.
14: I nosaltres quedem a l'espera ja d'aquesta inauguració, d'aquesta segona fase del passeig aquí a Magalluf, a l'espera que arribin ja les autoritats principals de les illes.
1: Moltes gràcies, Caterina. Són les 8:39. Ara nosaltres anem des del passeig de Magalluf a una zona més agrícola. Perquè vos ho hem dit ja a la primera hora d'aquest informatiu, avui és el Dia Mundial de les Abelles. L'objectiu d'aquesta jornada és reconèixer la seva funció i la d'altres pol·linitzadors dins l'ecosistema, uns animals que són imprescindibles. La nostra companya Neus Pericàs ha sortit a l'exterior per parlar-ne. Neus, bon dia.
0: Hola, bon dia. I d'avui hem vengut fins a la finca de Sant Barí per parlar amb Gerrit Parra, president de l'Associació Balear d'Apicultors, que ha destacat que l'acció de les abelles és imprescindible per mantenir la biodiversitat i la vida. De fet, són les grans responsables de que ens arribin aliments a les nostres taules. L'escoltam.
17: Les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors. Si nosaltres no tenim fruits, no ens podem alimentar, i si no tenim llavors, no se poden produir plantes.
0: A més, també ha comentat com la població de abelles a les Balears està en perill degut a diversos factors externs.
17: Les abelles estaven millor fa uns anys, però ara en el tema de les plaguicides principalment i espècies invasores i plagues que ens han arribat d'altres llocs, pues ho tenen complicat, les abelles.
0: Per tant, si algú veu un rusc, es demana que no el faci malbé, sinó que contacti amb l'associació, que s'encarregarà de tot.
1: Idò, ho tindrem en compte. Moltes gràcies, Neus, des de la finca de Sant Verí. Ara són les 8:40.
18: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
19: A llegir un conte amb el meu fill.
20: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
21: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
22: Rentar dents
3: rentar cara.
4: I me passes fil dental.
16: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
21: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
22: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
23: I me despert 7 hores després.
24: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
27: El dia, per saber què passa i per què.
24: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
27: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
24: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
27: per
24: ja...
27: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
24: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
27: El dia, amb Marta Grau.
24: El 22% de la plantilla actual...
27: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
1: Ara són les 8:42 i parlam d'un dels assumptes que ha centrat l'actualitat judicial aquestes darreres hores, i és que el fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional. Està acusat d'homicidi per la mort de son pare. La jutgessa assegura que el detengut té obsessió pels doblers i en destaca la mala relació amb el seu progenitor.
28: Jonathan Andic ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut dimarts a casa seva. L'autòpsia descarta que el fundador de Mango patinàs durant l'excursió amb el seu fill el desembre del 24 a un barranc de Barcelona. La magistrada apunta un possible mòbil econòmic relacionat amb la voluntat del pare de modificar el seu testament per crear una fundació benèfica. El detingut, en tot cas, va anar diverses vegades al lloc dels fets. En un primer moment la hipòtesi apuntava un accident.
1: I en aquesta hora estan pendents de la cimera entre el president rus, Vladimir Putin, i el xinès Xi Jinping. Una visita d'estat de 2 dies que arriba una setmana després de la trobada d'així amb Donald Trump enmig de la guerra en l'Iran. Xi Jinping ha avisat que el Golf Pèrsic es troba en un moment crític.
28: I en el primer intercanvi entre tots dos mandataris, el president xinès ha advertit Putin que la represa del conflicte seria inacceptable. Xi diu que la fi total de les hostilitats és imperativa per acabar les fluctuacions en el subministrament energètic. Abans de la trobada, però, Putin ha dit que les relacions bilaterals continuen sent molt bones.
1: Israel ha confirmat la detenció dels 430 participants de la flotilla amb ajuda humanitària que es trobava camí a Gaza.
28: Les primeres embarcacions varen ser interceptades a nit passada. Els activistes són traslladats a territori israelià, han estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per part de l'exèrcit d'Israel, després de més de 24 hores de tensió en aquesta zona. A bord de cada vaixell hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Monet i Alfonso Santos i el mallorquí Toni Riera, Xisca Puig és la portaveu de la flotilla a les Balears.
29: I volen denunciar una vegada més la impunitat d'Israel, que intercepta vaixells, fa presoners, detén gent sense cap càrrec en contra. Han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els s'han endut, i tota aquesta impunitat és una violació en els drets humans i en el dret internacional.
28: Per cert, un centenar de persones es varen manifestar ahir al port de Mahó per protestar precisament contra aquest assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla.
1: D'aquí uns segons arribarem a les 8:45 i això vol dir que aquí a l'informatiu matí començaran les edicions insulars. 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El nombre de places a les residències augmentarà en 600 a finals del pròxim mandat. D'aquesta manera, es passarà de les 845 que hi havia l'any 2023 a més de 1.400 l'any 2031. Una capacitat, però, que segons el Consell, serà insuficient per pal·liar l'actual llista d'espera i per això treballa en altres alternatives. Tot d'un en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a carretera d'Inca des de Consell fins a Santa Maria i també des del polígon de Sant Castelló fins a incorporació de Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura trobant tràfic comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I també a la carretera de Sòlia Sentit Palma trobareu retencions fins a incorporació de Sevilla Cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gracias, José. En Romina West, el control técnico. Fem una aturada per la publicitat y continuam.
3: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, Mallorca tindrà més de 600 noves places a residències a finals del pròxim mandat. El Consell Insular ha fet balanç de totes les actuacions que s'estan executant per ampliar la xarxa pública per a persones dependents, de manera que passaran de les 845 que hi havia l'any 2023 a més de 1.400 al 2031. Una capacitat, però, que segons reconeixen la institució, no serà suficient per pal·liar l'actual llista d'espera i per això també es farà feina en altres recursos que evitin la necessitat d'una plaça residencial. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El president del Consell Llorenç Galmés ha explicat que aquest mandat ja s'han incorporat més d'un centenar de places noves gràcies a l'adquisició de la residència de les Germanetes dels Pobres a Palma i de l'ampliació de la Miquel Mir d'Inca. També gràcies a les millores que s'executen a la llar d'ancians. En paral·lel, a més, el govern executa les obres de tres projectes heredats de l'anterior legislatura i que havien quedat encallats, els de les residències de Sant Llorenç, Son Martorell i Bunyola, que en principi han d'estar operatives el pròxim mandat.
5: Nosaltres no mos aturam aquí i continuem fent feina en benefici dels mallorquins i de les mallorquines, perquè hem posat les bases i hem fet feina de manera estructural perquè el gran salt de places públiques residencials de l'illa de Mallorca se produeixi la pròxima legislatura.
4: Amb aquests projectes en marxa, la xarxa de places públiques creixerà més d'un 70%, però a causa de l'envelliment de la població no servirà això per atendre tota la demanda. Per això l'IMAS també fa feina per aplicar altres recursos d'atenció a la dependència que potenciïn l'autonomia de les persones i minvin la necessitat d'ingressar a una residència, tal com ha explicat el conseller d'Afers Socials, Guillermo Sánchez.
6: Desgraciadamente, y esto es una realidad, la lista de espera no va a desaparecer con la incorporación de este incremento de plazas. Por tanto, nosotros continuaríamos trabajando dentro de las posibilidades en colaboración no solo con el gobierno, sino también con los ayuntamientos, con los cuales ya estamos llegando a acuerdos también no para servicios meramente residenciales puro.
4: El Consell, així mateix, ha destinat 5 milions d'euros als ajuntaments perquè puguin així fer front a les despeses dels seus propis centres residencials. És una reivindicació, asseguren, històrica, que permetrà alleugerir la càrrega que els suposa fer front a una dependència cada vegada major dels seus ciutadans.
1: D'altra banda, Serveis Ferroviaris de Mallorca tindrà dos drons que vigilaran les instal·lacions dels tallers on rulant. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens, per tant, es tracta d'una nova eina dissuasiva contra els autors dels grafitis.
4: Els drons van equipats amb una càmera que permet identificar persones amb visió nocturna i dàrmica. Aquesta eina està inclosa en el contracte de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb l'empresa de seguretat. José Ramón Horta és el gerent d'aquests serveis.
7: De este modo tenemos una prueba complementaria que nos permitirá identificarles sin ningún género de dudas mediante cuando están haciendo su actuación delictiva.
4: L'empresa ferroviària va invertir l'any passat fins a 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. Enguany ja n'han gastat 46.000 en 175 metres quadrats.
7: Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo, y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
4: Els drons tenen el permís d'AENA per volar fins a 35 metres dins el recinte de Son Roldán. A més, són els primers de les Illes Balears que obtenen el permís per volar diàriament.
1: 8 i 50 minuts, més qüestions. Els partits d'esquerra de l'Ajuntament de Palma reclamen a l'equip de govern format per PP i Vox que garanteixi els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A través d'una moció, el PSI, PSOE, Més per Palma i Unides Podem denunciaran al ple de la setmana que ve que la inacció de Cort ha obligat a cancel·lar la Rebel·la de l'Orgull que històricament ha organitzat l'associació Benamics.
4: Les tres formacions també demana que recuperin els tallers sobre diversitat i gènere de Palma Educa que precisament organitzaven els monitors de Benamics. A més, que critiquen que Cort ha abandonat el col·lectiu en un moment en què han augmentat les agressions homòfobes a les Illes. Escoltant per aquest ordre, la regidora socialista Elena Navarro i després Miquel Àngel Contreras de Més per Palma.
8: Esto no es una casualidad, esto es claramente una intención. Es una intención que lo que nos lleva es al retroceso, lo que pretenden es invisibilizar al colectivo, los problemas y os diría que incluso naturalizar estos ataques, quitarles importancia, como que, bueno, no es para tanto.
9: Que se recuperin les polítiques de diversitat que s'estan desmantellant i, finalment, el que demanem és que l'orgull se pugui desenvolupar en plena normalitat, perquè l'orgull no és només una festa, l'orgull és una expressió de reivindicació.
4: La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, considera que és molt greu la cancel·lació de la Rebel·la de l'Orgull per la manca d'interès per part de l'equip de govern de PP i Vox.
10: I aquest fet és responsabilitat del batle, Martínez, perquè aquest ajuntament ha ignorat les peticions de Benamics i ha imposat uns terminis inassumibles provocant aquesta anul·lació de la verbena. Aquest és un fet molt greu.
1: Això a Palma, mentrestant, a Muro, l'Ajuntament ha presentat una segona obra il·legal als capellans. Un propietari ha aixecat l'estructura d'una caseta de la qual havia perdut la concessió.
4: Muro ha ordenat demolir una caseta dels capellans on ja consten dos precintes per obres il·legals. El propietari haurà de pagar 600 euros mensuals mentre no esbuqui aquesta construcció i quan l'Ajuntament hagi redactat l'informe policial enviarà el cas directament a Fiscalia. Miquel Porqué n'és el batle de Muro.
11: Pues nosaltres li donem un període de 12 mesos per poder-ho tornar, si no ho haurà de fer l'Ajuntament a cost d'aquest senyor que ha fet aquesta construcció en aquests moments sense autorització damunt d'un terreny públic.
4: Els fets es remunten a principi de 2025, quan el propietari va decidir esbocar totalment la construcció per reformar-la completament. El grup ecologista GOP va denunciar els fets i l'Ajuntament va paralitzar les obres. El problema és que les cases dels capellans estan aixecades dins uns terrenys comunals sense regulació. Ara l'Ajuntament prepara un pla especial que ha de posar fi a totes les il·legalitats urbanístiques d'aquest poblat.
11: Està licitat, està entregat, està conjuntament en el pla general de Muro, la qual cosa per una banda anirà al pla general, per l'altra al pla especial, no se sol operant, però en principi està en funcionament.
4: Això sí, el consistori no fa comptes tenir aquest document abans d'un any.
1: I un darrer punt, el reconeixement dels artistes, els artistes mallorquins, volem dir, més novells, té a partir d'ara un nou referent. Es tracta dels Premis Joves Talents. Enguany se'n celebra la primera edició. Ahir es van donar els premis. Pere Carbonell està reconegut amb el Premi de Relat Breu i Aina Hernández ha participat en la categoria de pintura.
12: És la història de la narradora protagonista que conta com un viatge interior en què s'entremescla un poc la realitat i la ficció, els records del passat i com a traumes que té a relats.
13: Com a persona que té molta gent al seu voltant, en depressions, ansietats, pues volia fer un quadre que tingués molt que veure en això.
1: Amb els Premis Joves Talents arribem a les 8:55. La informació continua aquí a IBD Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara parlant de festivals de música.

0: I començant parlant en concret d'un que obre les portes als grans festivals de l'estiu i ho fa, a més, amb segell propi, amb música de proximitat i compromís amb la sostenibilitat i la paritat de gènere. Parlam del Satèl·lit Fest, que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició en noms propis destacats, com el de Maria Jaume, Xisca i Ànimos Parrac. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben amb nous temes de ball del braç. És, per exemple, el cas de Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autor en català, que després de triomfar amb Nostàlgia a Eglens, ens troba ara en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit. Don't call me shit, don't call me honey.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou. S'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba també el Satèl·lit amb novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat

0: també el compte enrere per retrobar-se amb un públic especial com el d'aquest festival.
1: M'ho fa amb moltíssima il·lusió actuar-hi, tocar amb Prestat a les 6:30, així que des de primera hora de sora baixa ja hi haurà un bon trull i la festa s'allargarà fins més enllà d'entrar a la mitjanit.
0: Completen cartell, entre d'altres, Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Riner, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que és també marcada la casa. Toni Mulet és un dels organitzadors d'aquest festival.
2: Com sempre en el satèl·lit, doncs, ens agrada mesclar artistes que estan en diferents moments de la seva carrera, artistes més consolidats amb artistes més emergents, i enguany crec que ens ha quedat una mescla d'estils bastant interessant.
0: L'obertura de portes serà a partir de les 5 de l'hora baixa i el preu de l'entrada són 20 euros i els menors de 12, acompanyats d'un adult, entren de franc.
3: Han de dir que IB3 Música serà present al festival amb un programa especial que podreu escoltar al nostre canal d'A+ i també al portal. El satèl·lit que ja s'acosta i també compta enrere per al Tribufest de Felanitx amb els Pets, aquests que sonen, tocant les 40 com a cap de cartell, tocant les 40 amb els seus grans èxits.
0: Que ja repassaran en la primera part de la seva gira, centrada només en 4 discs, i que ara amplien a la resta de discografia. Lluís Gavaldà, el líder del grup, ha explicat a Tèntol com el concert de Tribufest permetrà recuperar part del seu llegat musical.
4: Volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquest ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem.
0: Encara queden entrades, es poden adquirir a través de la web entradium.com i un cost per dissabte de 30 euros.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres. En aquesta hora ha de començar la sessió de control al Congrés dels Diputats, que es veurà esquitxada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i gerent arquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. La citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció, cosa que ha desfermat un terratrèmol polític, mentre que el Partit Socialista i el govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, l'oposició demanen que Sánchez abandona la presidència.
0: A Ciutadella comença el compte enrere per les festes de Sant Joan. Queda un poc més d'un mes perquè la ciutat menorquina celebri les festes patronals, que enguany comptaran amb al manco 50 efectius més que l'any passat per garantir la seguretat.
1: Es desplegaran 450 agents en total, el nombre de policies nacionals es manté i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. El director general d'Emergències és Pablo Garrido.
0: Ara, abans d'escoltar Pablo Garrido, hem de dir que en aquests moments parla el líder de l'oposició, president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a arremeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la

0: presidència del govern d'Espanya. Muchas gracias, señor.
1: Escoltam la senyal al directe del Congrés dels Diputats, sessió de control molt marcada per aquesta imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, a continuació, escoltarem la resposta del president del govern, Pedro Sánchez.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
3: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero.
1: I d'aquesta és la senyal en directe del Congrés dels Diputats sobre aquest assumpte que, sens dubte, marcarà avui la crònica política. Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu. El Dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquest dimecres amb 20 graus de temperatura i per davant, de nou, una jornada marcada per al sol. Tot i que durant les primeres hores sí que han viscut alguns bancs de boira, la setmana es preveu anticiclònica, continuarà pràcticament el bon temps al llarg dels futurs dies. Continuem ben pendents de les repercussions que ha tingut la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Compartim les imatges que descrivim pels oients del moment en què acabava a primera hora de l'hora baixa d'ahir l'anomenada Operació Tíbet, aquests escorcolls simultanis de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional a la recerca de proves d'aquesta presumpta trama de tràfic d'influències en la qual estaria implicada l'expresident. Just ara escoltaven la senyal en directe del Congrés dels Diputats, evidentment marcada per aquesta imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, en què el president Pedro Sánchez defensava la seva actuació. En tot cas, serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. També l'expresident va fer declaracions ahir a hora baixa. En elles feia al·lusió, o negava, millor dit, qualsevol tipus d'implicació. Escolta'm un bocí.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: Ese era, com dèiem, un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia amb els periodistes que avui ens acompanyen, perdoneu, i també valorarem les repercussions polítiques, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, que ha tingut aquesta notícia. Parlem d'altres qüestions que també són notícia. De fet, compartim amb vosaltres imatges que no deixen de ser impactants i que no ens sorprenen, perquè cada estiu es repeteix la mateixa estampa. Ens referim a les festes il·legals, Joana, que tornen a estar en el punt de mira.
2: Així és, Marta, ara tot d'una compartirem imatges que descriurem pels oients. És la festa organitzada dissabte a Escaló, a Eivissa, sense cap tipus d'autorització per part de Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica als charters nàutics i va penjar als seus comptes d'Instagram les imatges d'aquesta celebració. Talment ho poden veure en aquestes imatges i, si no, pels oients recomanant que també les recuperin a la carta. La Capitania Marítima, juntament amb la Guàrdia Civil, han iniciat una investigació i preveuen obrir expedient sancionador a aquesta empresa. Recorden que està prohibit fer concentracions d'aquesta magnitud i en aquesta en concret es veu molta de gent. Hi havia més de 30 embarcacions abordades i en zona protegida.
0: Us contem també que ahir es va fer el pas perquè Formentera tingui representació al Senat. Es va materialitzar, per dir-ho d'alguna manera. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. El rei Felip VI va signar i la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet que l'illa disposi d'un senador propi. L'acte va tenir lloc al Palau de la Zarzuela i va comptar amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. D'aquesta manera, i en la signatura del cap de l'Estat, s'autoritza l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució espanyola.
0: Més qüestions, perquè sembla que ha passat el temps volant, però Ciutadella ja poden dir o ja poden confirmar que escalfa motors per les festes de Sant Joan.
2: Sí, i a més vol que siguin més segures que mai. Per aquesta raó, per aquest motiu, el nombre d'efectius de seguretat passa de 400 a 450. També hi haurà més control dels accessos amb drons i els passadissos del joc d'esplà seran més llargs. Al total, més de 1.000 centenar d'efectius reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan respecte de l'any passat. Això suposa millores en el pla de seguretat motivades per l'increment en els darrers anys de l'afluència de públic. Es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa.
0: Per cert, sense deixar de banda la seguretat, Serveis Ferroviaris de Mallorca estrena drons per intentar prevenir pintades vandàliques als vagons. Només l'any passat van invertir 120.000 euros per esborrar 400 metres quadrats de pintades als trens. Aquests dispositius, de fet, estan dissenyats per fins i tot poder actuar de vespre i d'aquesta manera evitar que proliferen aquest tipus d'actuacions que fan malbé als trens. Són les 9 i 9 minuts. Podem compartir amb vosaltres la reflexió, aquesta aturada en què mos demanam per on passa avui, per on reflexionam.
3: Tal dia com avui, en parada 1806, naixia el filòsof i economista anglès John Stuart Mill, que, entre d'altres coses, va dir: demana't si ets feliç i deixaràs de ser-ho.

0: que parla tothom, que malauradament no és una notícia feliç ni molt manco.
1: Tothom parla de la detenció de Jonathan Andic. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill gran del fundador de Mango, Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, i ara és investigada com a possible homicidi. La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant de la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment, el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de prop de 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot. Segons diverses informacions, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill, en Jonathan, que era l'única persona que en aquell moment acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir aquesta caiguda. La jutgessa ha declarat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros. En dedica que la família ja ha abonat la quantitat, ho va fer poques hores després, i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, com per exemple la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat espanyol i l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat. En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari. Una història, podríem dir, digna d'un serial com Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu llegit o heu seguit molt aquest cas, però és talment un serial.
2: Un serial també que podria ser digne d'una d'aquelles pel·lícules de diumenge hora baixa a una televisió determinada, no? Sobretot amb algunes de les coses que han transcendit, no? Jo, per exemple, que just després de l'accident cridar a la dona de son pare, la seva madrastra, i tardàs o se torbàs més de mitja hora de telefonar a serveis d'emergències, me fa, no sé, és com una mica sospitós, no? Jo també trobo que s'han com atorbat molt, no? Jo no dic ni que hagi estat ell ni que no, però com que hi ha molt d'indicis que apunten a que sí ho hauria estat, i s'han atorbat molt. Han estat 2 anys d'investigació i tenen com moltes proves, no? Tot i que és vera que, mira, que ahir xerraven de si la llei era igual per tots, aquest home ha pagat 1 milió d'euros i és en el carrer. Vull dir que en un altre cas o en una altra persona no hi seria en el carrer. No podria haver pagat aquest 1 milió d'euros de fiança, no?
0: I si hagués estat major, aquesta quantitat probablement també l'hagués pagada i probablement també seria al carrer. És molt interessant el que apunten a Joana respecte al temps, perquè és vera, és molt de temps, tal vegada la policia ho volia tenir.
1: No crec que hagi estat fàcil recabar totes les proves que necessitaven. D'entrada es va pensar que era un accident, que aquest bon home havia caigut penya-segat a baix, però sembla que no. També, ja des del primer moment, encara que no hagués estat cert, l'ombra de la sospita ja hi era, perquè
2: se duen malament,
1: es li va demanar d'anar a fer una volta a son pare, varen anar tots sols...
2: Ell havia anat a mirar un parell de vegades abans
0: de... Tres, en clar. Concret. O sigui, això és el que diuen els dispositius policials, els serveis de seguretat, la investigació en si, que això és planificació.
2: És que és talment un guió d'una pel·lícula d'aquestes que vos dic.
0: Sí, de fet és un guió de pel·lícula, perquè mos torna a recordar l'eròtica del poder, que traspassa fronteres, vincles familiars. A mi me recorda molt, i sempre fent el paral·lelisme en les pel·lícules, ja sabeu, aquella escena de Gladiator, no? En què el fill, Còmodo, mata el seu pare, Marc Aureli, no? I després diu que és evidentment, no?, que ha mort de vell precisament per això, per poder. Jo crec que aquí el poder i el dobbés, en cas de que sigui culpable, per descomptat, no?, la presumpció d'innocència, però tot apunta que sí que ho serà, cega les persones, no? I això n'és un exemple.
1: Diners del tort fan veritat, i a vegades es doblets, ambició, les ganes de reconeixement, es poda, fa que trabuquem una micona. No dic que hagi estat el cas de Jonathan Andic, encara, com dèiem, continua sota secret de sumari, però, evidentment, aquesta detenció, aquesta fiança d'1 milió d'euros i, sobretot, la retirada de passaport, fa que la teoria de que pot ser el fill gran d'en Isaac Andic, que ha tingut qualque cosa a veure amb la seva mort, agafa molt de més força, òbviament.
2: I de tot això, també hem de tenir en compte una cosa: si és declarat culpable, no heretarà ni un euro, perquè la llei catalana precisament també té ben format aquesta...
0: Li ha sortit bé la jugada.
2: No li ha sortit ben format.
0: Exactament.
1: Que tu imagina que fas tot aquest trull
2: per res,
1: i després no cobres ni un gafet. Però bé, coses que passen, veurem, seguirem informant i sobretot seguirem esperant a que es faci aquest judici.
0: 9 i 15 minuts en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anna Esbarlissú i Jolanda Ruiz a la producció. Començam aquest dimecres.

0: 9 i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia, repàs a l'actualitat, com sempre, puntuals, i amb la companyia avui dels periodistes aquí, als estudis de Palma. Elena Ballestero, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens acompanya el misser Joan Carles Rodríguez Tur, que ens escolta des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Primer tema a abordar, el mateix en què encetàvem just la jornada d'ahir, quan la notícia sorprenia pràcticament a tothom, l'imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra. Se li acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. És un dels temes que, evidentment, marcarà la sessió, o està marcant, millor dit, la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tenim en senyal en directe, en aquest moment s'està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez. Ho escoltam. Gabriel Rufián, perdona, es el torno de Gabriel Rufián.
4: O escoltamos. Si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial, sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. No 88, sino 188, sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es... La pregunta...
5: Señor Rufián, se le ha terminado el...
0: Just acabava la intervenció de Gabriel Rufián, recordant que la primera era la del president del govern, Pedro Sánchez, en la primera intervenció, que just hem agafat el trànsit entre els dos interlocutors. En la primera, Pedro Sánchez defensava l'expresident Rodríguez Zapatero. En aquesta segona, Gabriel Rufián feia al·lusió, no?, a que si aquest argument acaba sent veritat, feia al·lusió a la decepció generalitzada per part dels votants de l'esquerra, utilitzant fins i tot que se'ns trenca el cor, no? Utilitzava aquesta frase en concret per mostrar la decepció en cas que se pugui confirmar aquesta acusació. Els fets han marcat l'actualitat política de les darreres 24 hores, tant dins l'àmbit estatal, marcada per aquesta sessió de control al Congrés dels Diputats, i també ahir ens varen fer ressò de les diferents declaracions dins l'àmbit autonòmic, entre elles la de la presidenta del govern autonòmic, Marga Proens, no? Que deia, de fet, utilitzava les paraules al final acabaran caiguent tots, no?, fent al·lusió a tota aquesta trama. Elena, primeres valoracions sobre el que ha passat aquestes darreres 24 hores i de quina manera pot condicionar tant el vot com el recorregut a un any pràcticament de les eleccions. Com valores aquesta notícia?
1: Es que no puedo estar más de acuerdo con Rufián, ¿vale? O sea, lo hablábamos aquí fuera justo ahora antes de entrar, le comentaba a Pep María, es que no sé qué es peor, que lo que dice el auto sea cierto o que sea una operación judicial para cargarse un partido político en concreto o un gobierno en concreto, ¿no? Es que creo que me da más miedo lo segundo, pero lo primero, como bien ha dicho Rufián, también es una mierda. Él lo ha dicho claro, ¿no? Ya sabemos que no se muerde la lengua. Y ha dicho otra cosa que comparto totalmente, ¿no? Que es que esto merece una explicación y merece una reacción. Yo creo que cada vez es más insostenible un gobierno salpicado por tropecientas mil imputaciones, ¿no? Y lo he dicho muchas veces aquí, no se trata solo de ser honrado, sino de parecerlo, ¿no? Para mí ha sido una decepción grandísima y creo que no habría que hablar a la ligera sobre este tema, seas del partido que seas. Creo que Marga Proens se equivoca, porque ellos no están libres de corrupción. O sea, estamos hablando de un partido político que fue condenado por financiación ilegal, ¿no? O sea, ¿En qué momento hemos perdido la memoria, la perspectiva, ¿no? ¿No se dan cuenta de que la sociedad no es ajena a todo esto, ¿no? Es que creo que la decepción es generalizada, creo que la gente está cansada y creo que puede tener un efecto brutal en las próximas elecciones a nivel abstención, ¿no? Y creo que estamos viendo muchas pistas, como lo que pasó este fin de semana en Andalucía, ¿no? Donde los nuevos partidos aprovecharán para recoger ese voto de castigo, ¿no? Y que no se lo quede solo Vox, pero realmente es que es triste la situación.
0: Ara continuem amb les valoracions aquí a taula, però aprofitant que Joan Carles és missè, tal vegada ens pot donar alguna pista o valoració respecte a tot el que ha pogut llegir les darreres 24 hores. En cas de confirmar-se, què se podria enfrontar? Què te sembla el que sabem de moment de la investigació, perquè, clar, parlam, Joan Carles, d'una quantitat important, d'aquests 53 milions d'euros que s'haurien desviat a altres fons, un dobbés que, en teoria, era per rescatar una companyia aèria.
3: Bueno, en aquest cas recordem que el que se li imputen són diversos delictes, no? Des de tràfic d'influències, pertenença a una organització criminal, etc. En aquest cas, allò m'ha sorprès molt, Sauto, perquè normalment els autos són bastant més genèrics i aquest individualitza molt la conducta presumptament delictiva d'en José Luis Rodríguez Zapatero i la quantifica també en 530.000 euros. El que diu Sauto és que en Zapatero hauria creat una societat a Dubai per cobrar un 1% de comissió per rescat del govern d'en Pedro Sánchez a la companyia que, per cert, només tenia un avió de Plus Ultra. Per tant, una comissió de 530.000. En això s'afegeix també els sous que es quantifiquen fins a 1 milió d'euros que haurien pogut cobrar les pròpies filles d'en Zapatero per serveis que encara es desconeixen, no? I també el vinculen, inclús, que m'ha sorprès molt, en qüestions relatives en el comerç d'or, no? Pareix ser que en Zapatero era la persona a la que hi havia que preguntar, a la que hi havia que demanar permís perquè sortissin barcos des de Venezuela amb petroli, amb carregaments d'altre tipus. Per tant, el que està clar és que és molt sorprenent i que l'Audiència Nacional no imputa a tot un expresident del govern si no té fonaments, si no té base. I recordem, perquè ara l'esquerra, lògicament, s'ha posat molt nerviosa, especialment després de la debacle que varen patir Andalusia fa dos dies, tres dies, s'ha posat molt nerviosa i han començat a disparar cap a l'altre, que és la seva tècnica habitual, que ningú es creu, que és lo de slow fair, eh? Que si tot això és una campanya judicial contra un expresident impune, un expresident nat, mirau, no. Si s'hagués volgut fer slow fair, la imputació no es fa ahir dimarts. La imputació s'hagués comunicat divendres, dos dies abans de les eleccions. En canvi, el jutge Calenda, amb molt bon criteri, el que fa és esperar-se que hagin passat els comicis electorals per no comprometre i per no influir en la campanya. Però això és esquerra de saber que ja no li funcionarà. Ja ho han fet servir altres voltes. Aquí no hi ha una campanya judicial contra ningú. Ja no hi ha jutges franquistes. Tota aquesta història de slow fair que s'ha tret l'esquerra per justificar la seva pròpia corrupció ja no cal en la societat. I aquí el que fa falta és dar explicacions. I la prova de que alguna cosa està passant és la reacció d'en Pedro Sánchez ahir i avui. Les primeres paraules quan intervenia en Feijóo, segons estació en Pedro Sánchez, amb un semblante que jo no li havia vist mai o pràcticament en cap ocasió, completament serio, destrossat, diguent, defensant en Zapatero, quan hi ha molts d'alcaldes i molts de socialistes que el que fan és demanar explicacions, avergonyir-se d'això que està passant, en Pedro Sánchez ha sortit a defensar-lo. No hem d'oblidar que en Zapatero és pràcticament el factòtum d'en Pedro Sánchez i una inspiració, ho deia la pròpia Maria Jesús Montero la setmana passada en campanya electoral. Zapatero és el nucli de socialisme a Espanya, de socialisme, de sanchisme, més que de socialisme, i pens que li queden poques hores o pocs mesos de tocar govern. Veurem com avança aquesta investigació. Respecte total a la presumpció d'innocència, però com a mínim crida molt l'atenció el detall, la precisió i les investigacions que, per cert, parteixen de Saudef, de la Fiscalia Anticorrupció i de les quals s'han valgut d'altres fiscalies, com per exemple la de Suïssa, per fonamentar aquest auto que decreta la imputació de tot un expresident del govern per primera volta en la història de la democràcia.
0: Li cridava l'atenció, Pep Maria, Joan Carles, el fet que el president del govern, Pedro Sánchez, a la seva primera declaració, a la intervenció de la sessió de control d'avui, defensàs l'expresident Rodríguez Zapatero. Tal vegada, no?, feia al·lusió que igual millor mantenir una prudència, no?, o el manco, no?, no posicionar-se d'aquesta manera tan directa com ho ha fet el president. Què en penseu?
2: Bé, clar, els presidents estan tot el seu dret, faltaria més, de defensar un company i un mínim de partit. De fet, la estratègia que han seguit quan se va imputar Nàvalos, en Cerdán, la dona del president, el germà del president, sempre és la mateixa. Llavors ho avisen el missatge, ja se deixa de xerrar de faig esfera i fango i l'ofer, i llavors surt el president maquillat i tot trist i diu, m'ha decepcionat molt Nàvalos, m'ha decepcionat molt en Cerdán, i si tot va com pareix que anirà, d'aquí un mes el sortirà el president també ben maquillat i dirà, no m'esperava això d'en Zapatero, era amic meu, va participar en tots els meus mítings l'any 23, però bé, a part d'això tampoc jo no le conocía mucho. I és un poc, i recollint el que deia Elena, jo crec que la decepció, honestament, com a ciutadans, ha de ser total, no ha de ser, com deia, jo no estic d'acord amb aquesta idea de que l'esquerra és més honesta que la dreta o la dreta és més honesta que l'esquerra. Tots hi ha gent honesta i tot gent poc honesta per el que estan veient, i haurien de reflexionar què està passant des de fa anys.
0: Aquesta és la reflexió, no? Què està passant? En quina posició se queda els votants d'Esquerra, no?, davant d'aquesta situació? Com dèiem, la imputació de Zapatero marca la sessió de control del Congrés dels Diputats. Escoltam també alguns fragments de les primeres intervencions, la del president del govern, Pedro Sánchez, i la del representant del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. Escoltau.
5: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijó, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijó. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios.
6: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral, al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular 3 preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, li demanava, no?, directament la dimissió a Pedro Sánchez, fent al·lusió a tot el que havia ocorregut, Elena, en la imputació de Zapatero. Acabam en pocs minuts, però te demano també una darrera valoració del que suposa això i de la cosa que durà, perquè ahir van tenir l'oportunitat de parlar amb diferents missers, també algun advocat penalista. Ara Joan Carles també mos podrà donar la seva visió al respecte i deia que aniria per molt llarg aquesta investigació, que se podria estendre molt en el temps.
1: Hombre, es que quien invitó a la gente a leer el documento, ¿no?, del auto, porque son 300.000 páginas, creo que unas 80, seguramente Joan Carles no sabrá decir, y pinta mal. A mí hay cosas que me parece que pintan mal. Me parece realmente vergonzosa la declaración de Pedro Sánchez. O sea, es que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es el gobierno que entró con una moción de censura contra la corrupción del PP, que existe también y existía también, porque sigue existiendo. Pero basta de, recurro a la misma palabra que ha utilizado Rufián antes, basta de extender la mierda, ¿no? O sea, vamos a eliminarla, limpiemos todos lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que la gente no va a salir a votar en las próximas elecciones. O sea, decías, ¿qué pasa con los votantes de la izquierda? Bueno, es que creo que pasa con los votantes de la izquierda y de la derecha. Creo que esto ya, si hay una desafección...
0: Es interesante el que dius, perquè és vera, tal vegada el que podria produir-se per Maria és una abstenció generalitzada, però per part de votants de diferents bàndols, no només de l'esquerra.
2: Estic d'acord, Tonelina, però a la banda crec que hi haurà una abstenció històrica, que el PSOE i el PP, per diferents motius, seran castigats molt, i que aquesta esquerra de Sumar i Podem, que per així que agonitzava, tirarà cap a dalt, i Vox també. És a dir, per jo els dos referents, amb encerts i errades, el PSOE i el PP de la nostra democràcia tornen a entrar, encara que ell no ho vegin, avui s'insultin i tal.
0: Qui surt perjudicat, segons Pep Maria, seria, Joan Carles, el bipartidisme, sí, en aquest cas.
2: Sí.
3: Jo no cap d'hora, sincerament. Fa tres dies hem tingut una convocatòria electoral amb un rècord de participació. Jo penso que aquesta sensació d'hastió no és una novetat d'ara i d'estar cremats en seus representants polítics, especialment que ara en celebrem un aniversari en su 15M. Jo penso que hi haurà una gran participació perquè hi ha unes ganes latents a la societat de derogar en aquest govern. I a les proves me remito, em refereix, perquè cada volta que el Partit Socialista s'ha presentat ara una convocatòria electoral autonòmica, han sortit arrasats, han sortit destrossats. I han sortit amb un representant del govern d'en Pedro Sánchez. Vull dir, el que ha fet la ciutadania és censurar en Pedro Sánchez a través dels comicis autonòmics. I per què dic això? Perquè en Pedro Sánchez ha fet servir una estratègia fallida d'enviar representants seus, enviar a ministres a les diferents convocatòries autonòmiques, no sé, Castella i Lleó, en lloc d'enviar un representant territorial, un representant arraigat, un representant reconeixible en aquella terra. I el que ha fet la ciutadania cada volta que li han posat les urnes davant és censurar l'acció de govern d'en Pedro Sánchez. I jo crec que l'any que ve, no sé què, hi ha un gir monumental, tornarà a passar el mateix. Passarà que la dreta sumarà prop de 200 diputats, que el PP no tindrà majoria absoluta, que Vox estarà prop del 18% i que el PSOE patirà una baixada històrica, que Podemos desapareixerà dels parlaments, com està fent, que Sumar es pigarà una hòstia històrica igualment i es satisfaran les ànsies de tot un país, ara mateix, de canviar el govern, que ja té 8 anys de desgast, 8 anys de polítiques fallides, de polítiques erràtiques, i ara estan vent 8 anys de corrupció. Perquè no oblidem que si aquest rescat s'ha produït ha estat perquè algú ha pagat els 53 milions. I qui ha pagat aquests 53 milions de rescat a una companyia amb un avió ha estat el govern d'en Pedro Sánchez. Per tant, veurem quan es pot estendre això a nivell d'altres perfils polítics. I en quant a temps, sí, els actors jurídics que intervenen en l'Audiència Nacional saben que no es caracteritza per ser un tribunal que resolgui amb molta premura. Per tant, inclús ahir es feien bromes de que en 2035 potser tenim la sentència. Espero que no arribi tant, però en qualsevol cas és una causa molt complexa, amb molts de detalls, amb molt de material probatori, que s'haurà de practicar tota aquesta prova també. Per tant, jo no m'apressuraria a esperar una resolució aviat.
0: 9:35, si me permeteu. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa Uns Consells, a la part televisada, i tornem tot una.

0: El bisturí. Javier Alarcón.
1: Buenos días. Usted ya lo sabe, pero la noticia del día tiene alias. P. ZP. Le pondríamos nombre si no fuera porque se lo acaba de poner el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Un nombre en clave que, aunque se olía que traería cola, jamás pudo imaginarse que además traería morro y alas, como el Salva Sleep. La Audiencia Nacional imputa e investiga con indicios suficientes al señor Rodríguez Zapatero, eso dice el titular. O lo que es lo mismo, pasar de tonto útil en aquel congreso socialista del 12, en el que aquellos grandes popes aupaban aún sin nadie como candidato a la presidencia del gobierno, de apenado presidente de ayer a penalizado expresidente de hoy, a consultor. La forma actual de llamar al conseguidor de toda la vida, que diría Resines, seguir siendo el tonto útil de cualquier país extranjero con necesidades de blanqueo político. Se hablaría de tráfico de influencias, falsedad documental o blanqueo de capitales, presunto según el juez, incluso del líder de una organización criminal, si no fuera porque también es capo familiar, donde sus niñas se llevaron 500.000 pavos que él impuso como influencer al sumatorio del 1% en el tema Plus Ultra, 53 millones de pavos de rescate de dinero público. Es oír la palabra familia, presidente y tráfico de influencias, y la prosa judicial se escribe sola. Sea la familia socialista con los dos exsecretarios de organización imputados, la familia más cercana con la mujer y el hermano del presidente, o esta nueva familia, la de los expresidentes unidos por lo penal, o lo que sea. Y ya mañana, siempre en la culpa, más.
2: Mírame fijamente a los ojos.
3: Són les 9 i 37 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia d'actualitat repassant els titulars d'aquest dia, d'aquest dimecres, que també mos deixa notícies que no sorprenen, perquè és veritat, no és la primera vegada que parlem de festes il·legals, però sembla que comença el bon temps, comença la temporada i tornen a situar-se en el punt de mira. Compartim unes imatges, les descrivim tot d'una pels oients, d'una festa organitzada això el passat dissabte, escalós, sense cap tipus d'autorització de la Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica al xàrter nàutic i va penjar aquestes imatges que veiem just ara al seu compte d'Instagram, imatges de les celebracions. Aquesta en concret, que descrivim pels oients, és una gran quantitat de barques avarloades, totes elles unides, en concret més de 30, a una zona protegida, com és Escaló. Aquí què passa, Joan Carles? No hi ha informació? Una empresa de xàrter no ha de saber que s'hi fan... A més, és que se publiciten amb la imatge de totes les barques avarloades. És tan cridaner que sembla mentida que no coneguin el reglament ni les normes per fer d'aquestes barques avarloades de manera il·legal el seu anunci publicitari.
4: Clar, efectivament, és molt greu i són imatges que malauradament veiem repetides moltes voltes en l'any. I el més greu d'això no és que ho faci un usuari amb desconeixement, que potser desconeixia que això sigui una activitat prohibida, sinó que ho faci una empresa de xàrter arraigada i afincada a Eivissa com Smart Charter, perquè hi ha que dir nom, que ho facin, que ho publicitin i que més, com ho facin com una acció propagandística, una acció de màrqueting, fent total omissió en els reglaments de Capitania Marítima, que una de les coses que prohibeixen, que és per lo que molt probablement se'ls sancionarà, és avaluar-se uns als altres. Llavors veurem si per part del Consell de Formentera i per part de la Conselleria de la Mà del Govern Balear o de Medi Ambient hi pot haver, a més, addicionalment, altres tipus de responsabilitats per una infracció de caire administratiu, de caire ambiental. Ja ho veurem. Però, d'entrada, podríem estar davant unes sancions que anirien de 60.000 a 180.000 euros, que seria Capitania, en aquest cas, el responsable de sancionar-los. En qualsevol cas, preparem-nos, perquè això no és un episodi esporàdic, això no és un episodi puntual, sinó que en veurem més de festes il·legals d'aquestes, pertorbant la tranquil·litat a les nostres aigües, posant en risc s'arresta d'embarcacions que circulen per la costa i fent molt de mal en els nostres ecosistemes, perquè no oblidem que aquests barcos estan tots aquí, però cada un té la seva, com a mínim, una o dues àncores allí fondejats, i això és una pràctica molt habitual, que inclús conviden influencers per fer-se fotos, però com que és una campanya publicitària a costa del nostre medi ambient, a costa del nostre, de la preservació del nostre fons marí. Per tant, una acció completament repudiable, denunciable, que ha de tenir la condemna més ferma per part de responsables administratius i per part també de la societat pitiusa.
3: Mira que havíem vist festes, il·legals. És vera, cada estiu se publiciten empreses, no?, amb aquest tipus de festes, i fins i tot se comparteixen imatges a les xarxes. Jo no sé vosaltres, però d'aquesta magnitud jo no havia vist. És que hi ha de tot. Barques avaluades, motonàutica, aquests dispositius que serveixen per sobrevolar. No, és que no hi falta res.
5: Sí, no hi falta res. Partint de que sempre tot és presumptament, sempre, i fins i tot aquestes festes, costa, però presumptament, jo sí diria que, generalitzant, no per centrar-me en aquest cas, hi deu haver un comptable, empreses semblants, que diu, farem una festa il·legal, i diu, quan rebrem? I diu, 200.000 euros.
3: Poden pagar la sanció?
5: Pagar.
3: Tu creus que això no és una festa organitzada de manera innocent, desconeixent la normativa que hi ha darrere,
5: sinó... No es poden posar 60.000, 70.000, que... endavant, perquè tindrem un guany...
3: De 300.000.
5: Sincerament, té aquest sentit, sobretot quan està tan ben organitzat, puges un vídeo, són gent...
3: Oh, és dur el que dius, però... és per valorar. O sigui, fan la festa perquè compensa pagar la multa. Ostres,
6: Jo creo que evidentemente sí. O sea,
3: coneixen la normativa.
6: Lo puedes llamar fiesta y lo puedes llamar campaña publicitaria, porque son las dos cosas.
3: Sí,
6: ¿qué te cuesta un anuncio de estas características?
5: Sí, ¿no?
6: O sea, es que también, incentivado por las redes sociales y la facilidad para hacerte autopublicidad, ¿no? Pues al final te saltas la propia normativa publicitaria, la medioambiental y la náutica, ¿no?
3: Mira,
6: pasa nada.
3: Qué curiós, i permeteu-me la situació tan antagònica, no?, que es viu a la mà, perquè, per una banda, aquestes festes, aquestes macrofestes, el luxe, el dobbés, i això ho estem dient un poc des de la nostra hipòtesi de que ja coneixen la sanció i compensa fer la festa. Jo encara vull pensar que ho han fet, no?, sense coneixement de causa. Però bé, en tot cas. I a l'altra banda, no?, un món totalment oposat, trobam les arribades dels migrants, no? I per què vull posar de nou el focus d'aquesta notícia? Precisament per al balanç d'arribades, perquè ahir varen arribar noves embarcacions, però clar, varen arribar després d'un període de parèntesi, després del mes d'abril, que no teníem arribades d'embarcacions a les nostres costes. Probablement per el mal temps, supos que ha estat una de les causes, l'augment de les pluges, però ara sí que, Joan Carles, tornen aquestes arribades, augmenta el flux. En concret, tenim la data. Des del passat dia 23 d'abril no s'havia informat de cap arribada de persones migrants en embarcacions irregulars. Dues situacions que no tenen res a veure a la mà, ben diferents, totes elles.
4: Clar, efectivament, crida l'atenció, no?, que mentre s'estan fent festes il·legals d'aquest tipus associades a un model turístic de luxe, segueixin arribant persones que es juguen la vida en el Mediterrani per poder optar una vida millor, no? Serà un estiu calent, no només per les temperatures, sinó en matèria d'immigració irregular. I aquest cap de setmana m'atreviria a dir que també ho serà, perquè aquest cap de setmana dona molt bon temps a la nostra costa i les màfies aprofiten aquestes situacions de bon temps i de calma per fer arribar totes aquestes embarcacions. I mentrestant, mentre això segueix passant, res, cap acció. Els que tenen les competències amb immigració es neguen a fer qualsevol tipus de negociació amb Argèlia. Aquests immigrants segueixen jugant-se la vida en el Mediterrani. Malauradament, molts d'ells moren. Els consells es gasten quantitats ingents en atendre tots aquests menors, que llavors sabem que un 40% no són menors, sinó que són majors d'edat que es fan passar per menors. No tenen capacitat. Formentera completament desbordat. Els serveis de salvament completament insuficients. Però aquí no passa res. Aquí pareix que és una cosa que hem superat, que en vàrem parlar l'any passat, i que, bueno, tota l'arribada d'aquesta immigració irregular no presenta, no suposa cap desafiament ni polític, ni logístic, ni tan sols humanitari, perquè si veiem les accions que s'han fet des de la delegació del govern, que inclús es neguen a reconèixer que hi ha una ruta migratòria consolidada, el ministre de l'Interior tampoc pareix prestar-hi massa atenció, i Nalbares té certs compromisos amb Marroc que li impedeixen tenir una negociació sincera i fructífera amb Argèlia. Per tant, mentre això passi, Balears seguirà sent el destí de tot Espanya, on arribaran més pasteres, ja no a Canàries, ara som les illes. I mentre això passi, mentre hi hagi un govern inactiu i mentre hi hagi un govern que miri cap a una altra banda, seguiran morint en el Mediterrani immigrants que juguen la vida per venir aquí.
6: No es verdad que lleguen más pateras aquí que a Canarias. Es donde más ha aumentado, pero no llegan más. Es un drama humanitario, claro que es un drama humanitario, ¿no? Y por mí, lo que se haga gastar dinero en mejorar la vida de los niños, bien gastado está. Creo que hay que atender a los niños que llegan en las pateras y hay que atender a los adultos que llegan en las pateras, porque al final es una cuestión de supervivencia. Respecto a este parón al que os referíais, es habitual, ¿no? La temporada alta de llegada de pateras es el verano y es por una cuestión de un tiempo más favorable, ¿no? Por suerte, porque si vinieran tanto en invierno como llegan en el mes de agosto, que el año pasado fue una de cada cinco pateras que llegaron a Baleares llegó en agosto, si esto ocurriera en el invierno estaríamos hablando de muchos más muertos de los que tenemos actualmente, y ya son muchos. O sea, es algo habitual. Es evidente que tienen que reconocer que existe una ruta, es evidente que hay que intentar frenar las desigualdades que hacen que esta gente tenga que salir de su círculo para intentar sobrevivir, ¿no? Y hay mucho que cambiar. Y como apuntabas bien, ¿no? Creo que hay que poner el foco en el contraste, ¿no? Problemas del primer mundo, problemas del tercer mundo. Ya está bien, ¿no? O sea, no bastan las diferencias que pone el dinero por delante para que encima pintemos líneas imaginarias que nadie pueda, que no todo el mundo tenga derecho a cruzar, ¿no? A mí me parece un absurdo.
5: Sí, sobretot perquè és una qüestió que ja fa temps que passa. Els partits diuen, sí, hem de fer qualque cosa, però poca cosa fan. I quan es diu que hi ha temes que haurien de ser d'estat, aquest per jo és un claríssim, claríssim, és a dir, hem de mirar per aquestes persones i hem de mirar en el futur, i tots mos. Però no se fa. Llavors veiem que hi ha un gent d'un primer món que diu, bé, organitzo una festa i si m'han de posar una multa que me la posin, i més d'un deu pensar tristament que m'han de venir a demanar comptes a mi si és que governen, fan desastres igual o pitjor. És a dir, un efecte no desitjat de la corrupció és que molts de ciutadans, és una excusa perquè has d'actuar bé, faci el que faci un governant, has d'actuar bé, però més d'un dirà, va, si ells roben o fan el que siguin, pues jo faré lo. Està tot lligat, per desgràcia, siguent tres qüestions molt, molt diferents.
3: L'exemple, no, que se pot donar,
5: sí, sí,
3: des de la part romàntica de la política que la té. Perquè, en el fons, no, és una professió, si anem un poc a les arrels del que suposa ser polític, hi ha una part romàntica de voler canviar les coses, de voler arreglar el món, entre cometes, no? És la part de la professió a la que supos, no, que quan un comença aquesta carrera, és en gran part per canviar les coses, no?
6: Hoy te veo positiva, ¿eh? Porque también crees que los del partido lo hicieron con su mejor intención, ¿no?
3: No, no he dicho eso en este momento.
6: Ya lo sé, ya lo sé.
3: Porque
6: quieres pensar que lo hicieron por desconocimiento.
3: Porque me sembla tan maquiavèlic fer càlculs amb la sanció i dir 180.000 euros de multa, me compensa fer la festa, me sembla super cruel.
4: Marta, jo crec que apuntes molt bé. Crec que apuntes molt bé, perquè efectivament, i segurament tots coneixem algun polític, i la majoria dels que conec és gent ben intencionada de qualsevol partit, eh? I a més, sol coincidir que els veiem en els estratos més baixos. Sí, sí, jo crec que sí, estic convençut. I els veiem en les administracions més baixes, més properes, en els ajuntaments. A Espanya tenim més de 50.000 regidors, que la immensa majoria d'ells no cobren res, estan allí gratis et amore, i ho fan per prestar un servei a la comunitat, que a més els desgasta moltíssim. Vull dir, té un desgaste personal, perquè has d'estar, si ets regidor, ets batles, d'estar 24 hores. La cosa es va complicant quan comences a ascendir a nivell polític, a tenir més responsabilitats nacionals, aquí hi ha la perversió, no?, i el pecat comencen a envair més en els personatges, però jo estic convençut de que la majoria, i ho dic en majúscules, la majoria de polítics del nostre país són honestos. Llavors, com en tots els sectors, com en qualsevol professió, hi ha mansanes podrides. Ara n'estan fent bastantes. Però aquestes mansanes podrides, si us dau compte, estan a nivells administratius molt alts. La majoria de regidors, que són els nostres veïns, els nostres amics, jo tota aquesta gent estic 100% convençuda que és honesta i que treballa per millorar la vida dels seus veïns.
3: Aquí deixem la reflexió. No tothom està d'acord, ni molt manco. Elena, mentre t'escoltava, negava amb el cap, però això està la tertúlia, precisament per al debat. Deixem la reflexió per als oients i els espectadors, perquè hem de fer una petita pausa per publicitat i tornar tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Voleu postres?
2: Jo un granís a colonet.
3: Clar.
2: És que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu.
5: Temps de colonet.
2: Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio.

0: Dedicam els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa per parlar d'algunes xifres, de tendències, per parlar en concret de la temporada turística i per explicar-vos que el turisme alemany creix enguany. D'aquesta manera se romp aquesta tendència que teníem a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu tot indica que hi haurà una recuperació d'aquest mercat perquè les dades de l'Agència d'Estratègia Turística indiquen un canvi de paradigma, de la dependència gairebé absoluta, recordeu, dels mercats britànics i alemany a un mercat que podria ser més divers, perquè fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són el 44%, però també creix altre tipus de turisme, com per exemple el nòrdic, el neerlandès, estatunidenc, aquests darrers, sobretot els darrers 3 anys, i sens dubte dins d'aquestes noves tendències també destaca el francès. En el 2016 eren uns 600.000 francesos en un any, ara parlam ja de pràcticament el doble, d'1.200.000. Com és de nou amb tu ara, Joan Carles? Com valoram aquesta diversitat a les tendències que pot suposar també a les portes d'una temporada turística inevitable també demanar-nos per aquesta qüestió?
1: Jo penso que la recuperació del turisme alemany és una bona notícia perquè és un perfil de turista generalment molt arraigat a les nostres illes i que té una mitjana de despesa bastant interessant, que és un turisme que més diversifica, és un turisme que s'atraca bastant també a la idea de turisme familiar que reclamen des de molts de sectors hotelers, no? La diversificació penso que és bona. Començar amb una temporada turística on segurament tornarem a sentir parlar de rècords. Des d'aquest punt de vista, res a dir, tot fantàstic, però també penso que aquí estan molt avasats a pensar en les externalitats que genera aquests rècords, no? Que el que molts ho veuen com una bona notícia, altres pensen rècord en consum d'aigua, rècord en sequera dels nostres aqüífers, rècord en tràfic, bueno, ara Eivissa ja no. Entonces, aquests rècords també hem de veure quines externalitats tenen. En qualsevol cas, no podem negar el que som, som un destí turístic, o hem de seguir sent, som un exemple mundial de turisme, gràcies al nostre teixit empresarial, i penso que això ho hem de reivindicar, no hem d'avergonyir de ser els millors del món. Això, fantàstic, però sí que és veritat que aquí la responsabilitat de les administracions és intentar regular amb un bisturí molt fi aquestes externalitats, com per exemple el que està passant a Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, en la limitació de vehicles, i ara es plantegen, es posen damunt la taula mesures de caire, per exemple, hídric, no? Que sí que haurien d'implantar tots aquests hotels, fent servir aigua exclusivament de salada, reduint els consums. Per tant, sí que penso que no hem d'afluixar la guàrdia en quant a les conseqüències ambientals que pugui tenir aquests rècords d'arribada massiva i de pressió demogràfica, que també tenen un impacte directe sobre el tema del qual també se n'ha parlat en aquest programa, que és la vivenda.
0: Exactament. Important fer, idò, aquesta relació tant amb els recursos com amb l'habitatge.
2: Sí, son, dices que somos los mejores en turismo del mundo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿mejores para quién, no? Porque el problema que tenemos aquí, para empezar, es el desigual reparto de la riqueza, con una crisis de vivienda sin precedentes, ¿no? Y no olvidemos que buena parte de estos alemanes que vendrán a, que volverán a alojarse en Mallorca, lo hacen en viviendas turísticas, ¿no? ¿Tenemos que mantener el monocultivo turístico? No lo tengo tan claro, pero lo que tengo clarísimo desde luego es que lo que no podemos hacer es seguir creciendo. Que me vendan que se recupera el sector turístico alemán como algo bueno cuando están creciendo otros mercados alternativos a la vez, o sea, es que basta sumar números y saber que esto no cabe todo en Mallorca, ¿no? Y el tener los recursos suficientes para acoger a todas estas personas debería ser un requisito previo, ¿no?, al aumento de plazas turísticas y no una cosa que intentemos paliar después. El reciclaje del agua en Ibiza no sé cómo está, pero en Mallorca es una utopía. O sea, hace 10, 15 años se gastaron aquí una millonada en poner terciarias para empezar a utilizar el riego, por ejemplo, con agua regenerada en la planta hotelera de Alcudia, y aquella red sigue sin funcionar 15 años después, y no funciona porque las tuberías

0: estiu i si tot va bé no seran 4 mesos, sinó 6 o 8 per aquest increment i altres increments.
1: Ja lo tenien, ja tenien. Estamos en la Mallorca del pleno empleo desde hace por lo menos 2-3 años, trabajo está garantizado. Pero ¿qué calidad de trabajo? ¿Qué condiciones
0: pero sin
1: de vida?
0: Personalizar, por ejemplo, como sabéis, alguna vez lo he contado, estuve 10 años en Iberia, ¿no? Y los años malos trabajaba 2 meses. Y trabajar 2 meses de 12 es muy... Bueno, no utilizaré el verbo.
1: Pero es que hace tiempo que no hay años malos. Es que estamos hablando de mejorar las cifras del año pasado, no de que el año pasado fuera un año malo.
0: Yo creo que depende un poco del sector, porque a lo mejor en un establecimiento hotelero dirán, estoy al 100% desde hace años. Pero en restaurantes o en comercios vinculados al turismo te dirán, no estamos tan bien, incluso nos cuesta encontrar trabajadores. Y luego en el aeropuerto, pues zigzaguea mucho, más allá del número de vuelos y de récords. Es decir, yo creo que hay que hacer cosas para limitar y que los recursos no se acaben, pero yo siempre pienso en esa persona que ha sonado el teléfono hace unos días y le dices, empieza la temporada y este año será una buena temporada.
1: De todos modos, desde cuando tú trabajabas en Iberia ahora, ha habido un cambio importante en la legislación laboral y sabes que esas personas que son fijos discontinuos tienen un colchón, ¿no? Su situación es muy diferente a la que tenías.
2: Una jornada turística que està començant, o que més ben dit ja ha començat i que mos deixarà segur titulars, com probablement, no? El mateix que en anys previs, que serà de rècord. Joan Carles, Helena, Pep Maria, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimecres.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Continuem tot.
3: Gràcies a vosaltres, salut.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Primeres paraules de Pedro Sánchez a la seva compareixença després de la imputació de l'expresident Zapatero.
6: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del Partit Popular li ha demanat explicacions i ha assegurat que el fet que continuï en el càrrec taca la presidència del govern espanyol.
7: Sánchez ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada.
8: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
6: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasan a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
5: Bé, tot això en una tensa sessió de control al Congrés, en aquest cas marcada per aquesta imputació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Anem amb més qüestions perquè la Guàrdia Civil va denunciar més de 200 motociclistes per diverses infraccions en matèria de seguretat vial només aquest cap de setmana i només a Mallorca, coincidint en la celebració de la 50 Volta Internacional a l'illa. Això després de controlar un miler de vehicles, és a dir, va trobar incompliments en un de cada cinc que va aturar. És un balanç que arriba després de les queixes d'altres conductors i de veïnats pels problemes que aquests conductors haurien generat a la conducció per la Serra de Tramuntana.
7: Amb aquest dispositiu especial, la Guàrdia Civil dona el SUS a una campanya que a partir d'ara intensificarà la vigilància de motoristes. L'objectiu és frenar l'augment de la sinistralitat en aquest col·lectiu vulnerable. Es desplegarà un major nombre d'agents en aquells trams viaris que són especialment freqüents o freqüentats pels motoristes, especialment durant els caps de setmana. El Departament de Trànsit també ha emès tot un seguit de recomanacions, com per exemple fer servir l'equipament protector, evitar circular en camiseta, calçons curts o sandàlies. També aconsellen una conducció defensiva, respectant la distància de seguretat i que evitin envair el carril contrari amb el cos quan facin corbes.
5: I a aquesta hora s'inaugura la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarrer Julià de Magaluf. Calvià és un dels nuclis turístics més importants, més conegut i més reconegut de les Illes Balears. Avança així aquesta remodelació i modernització de la primera línia de costa.

0: També s'ha intervingut en alguns carrers destacats, com per exemple el carrer de Punta Balena. D'aquesta manera, la localitat es prepara per acollir la seva temporada turística, que precisament està a punt d'entrar en temporada alta. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha destacat el pla de modernització d'aquesta zona turística.
1: Fa que aquesta platja ara mateix sigui un referent a nivell d'Espanya de resultat d'una gran inversió que s'ha posat al dia de lo que és tota l'adequació de les de lo que és la part privada, hotelera.
2: I acabem aquest espai informatiu amb dades perquè el nombre de naixements a les Balears es manté estable al març respecte de l'any passat. Només ha descendit un 0,2% segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Concretament, el tercer mes de l'any varen néixer a Balears un total de 697 infants, 340 nines, 357 nins. La major part corresponen a mares d'entre 30 i 35 anys.
2: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem a actualitzar amb més a partir de les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens atam segona hora de programa, pendents del temps, perquè ja vos havíem avançat que tindríem una bona setmana, anticiclònica, molt de sol, permís d'alguns nígols prims, algun banc de boira, però en general cel poc ennigulat, Joana.
1: Així és, Marta, ja ben fluixa també, i mà en calma arreu de l'arxipèlag, ben fluix variable, girant de component sud, amb brises costaneres a Mallorca.
2: Una pujada de la temperatura, la màxima girarà, voltarà entre els 23 i els 28 graus. De forma puntual podrem tornar a fregar els 30 graus. Per tant, temperatures en lleuger ascens. I com feim sempre, en aquesta hora obrim una finestra, ara vos diré a on, crec que m'anarà
0: massa... Puig de Sa Tudosa, sa primera.
2: Puig de Sa Tudosa, idò, connectam amb aquesta postal, avui una mica emboirada, he de dir, perquè no tenim una imatge clara, perquè hi ha una mica de boira davant d'aquesta càmera del Puig de Sa Tudosa a Mallorca. Tot i així, la mà la veiem en calma, jo no veig molt de moviment a lo que seria la mà, per tant, poc vent en aquesta zona.
1: Amb una panoràmica que mos ha oferit aquesta càmera i que mos ha permès veure també tota la serra de Tramuntana. I d'aquí passam ara ses Figueretes a Eivissa per veure si també el cel està no tan entelat, en aquest cas està més estirat, per dir-ho d'alguna manera, més cel, sense boira en aquest cas.
2: És més una postal d'estiu ara.
1: Exacte, totalment, perquè també hi veiem aquestes barquetes aquí a Suquines que també fan això una mica més d'estiu. També mà en calma i bastant de sol també en aquest punt de l'illa.
0: Sense deixar la mà, en certa manera, de banda, com a eix de la nostra següent notícia, que just abordàvem tot d'una, perquè, mireu, durant molts anys, quan es parlava de narcotràfic a Espanya, el focus es posava gairebé sempre al sud peninsular. Però els mapes del crim organitzat fa temps que es mouen i les Balears ja no són una simple escala, podríem dir, Joana, anecdòtica.
1: Exacte, Marta, les illes han anat guanyant pes, per dir-ho d'alguna manera, com a punt estratègic dins les rutes del narcotràfic, especialment per al transport i també emmagatzemar d'aixís i cada vegada també més de cocaïna. De fardells puntuals arribats a la mà, ara també podríem dir que s'ha passat a operacions molt més sofisticades i de gran magnitud.
2: Les dades i les investigacions policials mostren un canvi clar d'escala. El que fa només uns anys eren episodis esporàdics, avui formen part d'un fenomen molt més estructural. El litoral balear, el litoral illenc, amb cales amagades, penya-segats i punts de difícil accés, s'han convertit en un espai molt atractiu per les anomenades zones de control contraband, indrets on descarregar, ocultar i redistribuir la droga. És com tornar Marta, Joana, en aquell temps de s'estraperlo.
1: Totalment.
2: Que la gent que se coneixia s'estresquet, se coneixia a la zona, sí que podia anar d'un costat de salt en fardells en aquell moment de tabac.
1: De tabac.
2: Ara ja se transporten altres coses.
0: Sí que és veritat, és com tornar 50 anys enrere. Clar, aquí mos podrien demanar moltíssimes qüestions. Què ha canviat exactament? Si parlam realment d'un canvi de tendència, per què interessa el nostre arxipèlag als narcotraficants i fins i tot si hem passat de ser un territori de pas per convertir-nos en un punt, tal vegada estratègic. Volem parlar amb Andros Lozano, ell és periodista del Mundo especialitzat en narcotràfic. Ja el podem saludar. Andros, bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: Aquí parlem d'un fenomen nou o d'una realitat que simplement ara és més visible? O sigui, fenómeno nuevo, destacado, o simplemente sale ahora a la luz?
3: Bueno, no, el fenómeno del narcotráfico lleva presente muchos años. Es verdad que se están abriendo nuevas rutas, que también están tomando protagonismo a algunos países que antes no lo tenían, del África Occidental, sobre todo la entrada de cocaína hacia Europa. Y bueno, están entrando actores también internacionales como los planes procedentes de Europa del Este, principalmente.
0: Claro,
3: de los Balcanes.
0: Me refería a Andros, perdona que te interrumpa, a las islas, sí, en concreto, porque lo que nos sorprende es que que las Baleares salgan, sí, a escena, ¿no? De repente, no sean activos.
3: Llevan en torno a 5 años, quizá unos cuantos años más, como tomando protagonismo en el mercado internacional de las drogas, porque también las organizaciones que transportan principalmente hachís desde el norte de África están teniendo también lanchas mucho más potentes, tienen como por así decirlo gasolineras en alta mar, que son las que les suministran combustible a esas narcolanchas que van cargadas de hachís durante el recorrido hacia las Islas Baleares, y al final muchas veces también en las Islas Baleares se toman como puerto base para de camino hacia otros puntos de Europa. No toda la mercancía que que pasa por esas aguas se queda en las Islas Baleares, sino que hay alguna que también va hacia el mar Mediterráneo, hacia países como Francia, pero también más hacia el este, hacia Itàlia.
1: I per què Balears és tan atractiva pels narcotraficants? Andros, geografia, logística, proximitat con Europa, ¿qué es lo que hace atractivas las Baleares?
3: Pues es un conjunto de esas características que tú, o de esos condicionantes que tú has mencionado. Primero, por la ubicación; segundo, porque por la propia geografía, por la ubicación donde están las islas, hace que esas playas que para todos son paradisíacas, también durante gran parte del año están prácticamente deshabitadas, son zonas a las que les es fácil llegar a esas narcolanchas porque tienen rampas que realmente casi les sirven de zona de atraco para esas embarcaciones, y luego porque es un punto intermedio entre África, el norte de África y el sur de Europa, pero mirándolo desde el lado de Francia y de Italia, no tanto como para el mercado de España, que se abastece más por el sur de la península.
2: I Andros, ¿totes les Illes Balears juguen el mateix paper? ¿O, por ejemplo, Mallorca y Ibiza juegan papeles diferentes en este tablero del narcotráfico?
3: Sí, por todas realmente se han dado casos de que pasen narcolanchas, o no ya que alijen en ellas, pero sí que se conviertan en zona de paso. Pero sí que es cierto que Ibiza y Mallorca, que es donde más asentados están los miembros de estas organizaciones que al final son transnacionales, tienen a su gente. Entonces, ese hecho de que les sea más fácil instalarse en sitios tan cosmopolitas como Ibiza, como Mallorca, hace que al final ellos decidan introducir o alejar o sacar barcos, que al final lo que hacen es volver a ejercer de intermediarios durante ese recorrido, porque como digo, les es más fácil instalarse allí que en otras islas.
0: Qué curioso también el modus operandi, que quizá nos puedas hablar un poco de ello, Andros, porque cada vez es más sofisticado, con entregas en alta mar, con geolocalizadores. ¿Cómo suele funcionar?
3: Bueno, estas embarcaciones que tienen una potencia grandísima, hay veces que no hacen el recorrido íntegro, sino que pueden utilizar a otras embarcaciones para trasvasar parte de esa mercancía. Es decir, imaginemos que a 15 millas del primer punto de costa por el sur de Ibiza o de Mallorca, de ahí parten dos embarcaciones de recreo que luego a su vuelta se pueden camuflar de una manera mucho más sencilla que no ver una narcolancha llegando a pie de playa o a pie de cala de Ibiza. Entonces hay veces que se abastecen en alta mar, no allá a narcolanchas, sino narcolanchas abastecen a pequeñas embarcaciones de recreo, que luego serían las que introducirían también la mercancía en esas islas. En ese caso sí que serían sí que esa parte de esa mercancía sí que sería para consumo en las islas. Cuando ya se hacen recorridos mucho más largos, suelen ser esas embarcaciones, esas narcolanchas, las que se abastecen en alta mar de combustible, que pueden salir o bien de otras embarcaciones secundarias, tanto del levante de la península como desde las propias Islas Baleares, a suministrar ese combustible para luego hacer un recorrido mayor hacia Francia o hacia Italia, principalmente.
1: El mateix govern parla d'efecte desplaçament, de més pressió al sud i expansió cap al Llevant i també cap a les Illes Balears. I Andros, te volíem demanar, te queríamos preguntar, cuando la policía endurece los controles, los narcos, no sé si directamente, simplemente cambian de estrategia, de ruta, para pasar desapercibidos y vuelven a ella, o cómo es su modus operandi.
3: Bueno, precisamente en el último informe de Seguridad Nacional, remitido hace unos días al Congreso de los Diputados y redactado por el Ministerio de Presidencia, lo que se dice es que precisamente la presión ejercida durante los últimos años en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, en esa comarca donde se engloba la línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, bueno, pues la presión policial y judicial ejercida durante la última década lo que ha hecho es dos cosas: desplazar el negocio de esas narcolanchas hacia el suroeste, es decir, hacia Huelva y la frontera con Portugal, y luego hacia el Mediterráneo, principalmente hacia las Islas Baleares. Esto lo que nos demuestra es que el negocio, pese a las trabas que se le puedan poner judiciales o policiales, al final lo que hace es reconvertirse. No se reduce, sino que busca otros caminos para abastecer a un mercado que es global.
2: I Andros, sense posar-nos alarmistes i pensant en totes les pel·lícules i sèries que hem vist darrerament sobre narcotraficants, hi ha perill de que pugui créixer la presència de xarxes criminals associades en aquest moviment logístic a Balears? ¿Corremos el riesgo de si también ya dejamos de ser una zona de paso que también los clanes de la droga que vemos en muchas series terminen ubicándose aquí en casa?
3: Por supuesto que existe riesgo y lo que pasa es que de alguna forma yo siempre he tenido la idea de que la sociedad española vive en general vive de espaldas a un problema que es global pero que nos afecta a nosotros a nivel general como país, como Estado, por todos los puntos cardinales de nuestra geografía, ya sea de la península o de las propias islas. La semana pasada, yo este domingo publicaba en mi periódico en El Mundo unas declaraciones de la fiscal antidroga de Huelva que me hizo la semana pasada, que decía España poco a poco se está convirtiendo en un narcoestado, y precisamente lo decía a tenor de ese último informe de Seguridad Nacional que alertaba de que Huelva y, como he dicho, las Islas Baleares se estaban convirtiendo en una zona de cada vez mayor tránsito de mercancía, tanto de hachís como de cocaína. Y eso lo que implica es que se vayan asentando poco a poco esas organizaciones internacionales que son las que trafican. Entonces, te diría que sí, que en el horizonte, no a corto plazo, pero seguramente a medio plazo, el riesgo es evidente también para las Islas Baleares.
0: Sí, que se pot confirmar, hi ha una tendència, no? Hem abordat aquesta qüestió del narcotràfic i en concret de la presència de narcollanxes a les nostres aigües amb Andros Lozano, periodista del Mundo i expert precisament en aquesta matèria. Andros, muchísimas gracias por habernos atendido.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: Igualment, un plaer, company. 10 i 17 minuts, una reflexió. Mos demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
1: Segurament no, però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
2: A més, també la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
4: Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat, pensant que és totalment obligat.
2: Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs?
5: I vosaltres?
2: Com sempre, encantats de saludar-te. I te volia demanar, sí, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
5: Bueno, jo crec que diré obviedat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent d'una que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les consumes, que pues clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
1: No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes sí. damunt un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients i de manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
5: Bueno, pues això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortissin amb aquest missatge, amb el missatge contrari a la difusió dels jocs, sinó de parlar d'un joc dolent, un joc poc causat, el joc dolent, l'abús d'un joc dolent, no voldria entrar en segon quin debat, no? L'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat i insisteix, i sobretot damunt les persones joves amb molt gras. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.
0: Sí.
5: Que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fessin una aportació per durar en el sentit contrari.
0: Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
5: Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etcètera, etcètera, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de pertot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
2: Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut a fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. El joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte 2023. Avui que parlant d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia que des de casa, des del seu ordinador, no em porta ni... pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
5: Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, dona aquesta aquesta sensació d'inocuïtat, clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que avui dia vull fer un apartat amb això, sí, i especialment la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partícip, molt vigilant en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les entitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte, i en el sentit contrari, pues sí, per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia, que mos facin veure qualsevol pàgina que un entri, pues que t'estiguin venguent que hi ha un portal a un altre, pues sí, pues, bueno, que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
0: Toni Parat, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
5: A vosaltres, com sempre, una abraçada.
0: Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
2: És que a mi em passa tot el contrari.
0: Si segueix, ja dius,
2: si,
0: aquest no.
2: Si segueix ara qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, next. Clar. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin xampú més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipo una mica.
1: I d'allò, saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més, no sé, mos ho venen en altres, que som
2: paparró,
1: però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes, són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
2: Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt de anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines per cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
0: Exactament.
2: Perquè com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
0: I aquí entren en joc les associacions de consumidors. Que són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits. 10 i 27, uns consells. Parlem de l'addicció al mòbil. Ja ens acompanya pràcticament per tot, fins i tot al bany.
6: Letres Ràdios, diversió. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la manzana roja granelados con 20 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre o...?
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
11: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
12: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
13: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, IB3 Ràdio.

0: que estareu d'acord amb jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
1: Ai, s'equilibri, eh? Sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o fes temps mentre arribava un amic o un company, ara es tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com, per exemple, dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
2: Avui volem entendre millor aquest fenomen i i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlant d'entrada, l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
2: Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardàvem una mica més en contingut en el mòbil.
3: Bueno, hem de tenir en compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven molt el mòbil, però l'ús s'ha incrementat d'una forma exponencial, perquè evidentment havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui... una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important. És també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, és que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és... no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà. Clar. Estic creant una dependència... Sí.
1: No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que mos assusta, no? Perquè som els primers, no? Que sí. Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
2: No, però ara, sobretot, que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que estarien ses fent et xerramant dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que ser humà endú i talva aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
3: No, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
1: Sempre
3: i totes coses, tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
1: Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, Joan. Què tal?
1: Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
4: És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta ho tens que estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta sense cap dubte a la nostra vida diària.
0: Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic i l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no? I explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no? Això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil, o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
3: A veure, jo crec que... Vamos, o sigui, és que les formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot. Ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta... Bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre... Ara, amb tantes eines, agafar el mòbil, ensaïa, en tal... estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap, el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma mil·limètrica. I no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat, és el que tu dius. O sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final la cap està fent una...
0: No enganxa tant.
3: Diguem, una feina un poquet més estimulant que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem... tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, si després te demanen d'informació de que durant aquestes dues hores has vist, estic segura que molt de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem scrollejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat, perquè està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquestes col·legs, perquè fa que les nostres patologies, sobretot en el cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i tu vas passant. i t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo sóc molt partidària també de que en els nins se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
2: Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estàs amb mesos tot el dia notificacions, aquest mòbil tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès, perquè és com si sempre estiguéssim al mig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa la vida llegir un text de dues pàgines sense llevar la vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
4: És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tant de llumes, tantes històries dia a dia, aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans en un quarto de banys, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil, perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'és cada dia més, però la qüestió és que les vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts, perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps, intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració, i això afecta sobretot a nins i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre a com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen amb els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores d'ovest però fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixam i quan no el deixam. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la tendència és utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
1: I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no, de ses morenes o del trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts ardents o estar a davall sa dutxa, no?, per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
4: Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quarto de banys. En aquest moment és vera que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria, una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'hora. Està clar que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
0: La teva salut.
4: No pots estar tant de temps perquè això no. És el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar. Simplement, quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
1: Llestos.
4: Per mantenir.
0: La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important el del doctor als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
4: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Igual.
4: Un plaer parlar d'aquestes coses.
1: Sa vida, no?
0: Exactament. Vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
3: Moltes gràcies, sempre és un plaer.
0: Igualment, per la nostra part. 10:46, uns consells, la crònica de successos amb Alba González, tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Voleu postres?
3: Jo un granís al colonet.
4: Clar.
3: És que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
10: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa fem el repàs a la crònica de successos amb Alba González. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, Marta, com esteu?
0: I començam parlant d'una notícia que ens parla d'una persona reincident. La particularitat d'aquesta notícia és la reincidència de l'acusat.
1: És que és una notícia, Marta, que durà coa, perquè hi havia molta gent que esperava no només la detenció d'aquesta persona, sinó el seu ingrés a presó provisional. Anem a posar en context els fets, perquè això ve arrel d'un succeït que passa ahir, uns tirs que sent la Policia Nacional dins el poblat de Son Banya mentre estava realitzant una intervenció i es produeix una detenció. Una detenció en aquest presumpte narcotraficant reincident, però que a més és un personatge ja conegut per la Policia Nacional i també per la família d'en Sergio Palacios. En Sergio Palacios va ser el jove de 31 anys que va morir el passat octubre per un accident que va tenir lloc a la rotonda propera al poblat de Son Banya, al centre comercial de la zona. El conductor i el copilot, que anaven a més de 150 km per hora, el varen embestir i es varen donar a la fugida. La família d'en Sergio feia molt de temps que demanava justícia. De fet, hi va haver una operació posterior, també relacionada amb el tràfic de drogues, on se va tornar a detenir en aquesta persona, parlant d'un jove, un jove espanyol de 26 anys, que nom Andrés.c, però en aquest moment, malgrat els antecedents, el magistrat va decidir deixar-lo en llibertat. Què ha passat? Allò que a la tercera, ja ho diuen, va la vençuda. Ahir, en aquest operatiu que es va fer a Son Banya per arrestar en aquest jove després d'aquests tirs que se van sentir dins el poblat, a més, se va inspeccionar el seu vehicle, es va trobar dubtes amb efectiu, també a sa casa, on presumptament s'estava duent aquest tràfic de drogues, van trobar diverses substàncies. Es torna a detenir aquesta persona, que més va intentar fugir dels agents de Policia Nacional una altra vegada a gran velocitat, i quan ja tenia el carnet retirat per les altres intervencions, va tornar a conduir sense aquesta llicència, i per tant, en aquest cas, ja sí que notícia fresca d'avui de matí, el jutge en aquesta tercera vegada ha dictat ja presó provisional per aquesta persona, que a més s'enfronta a molt de càrrecs diferents, no només en els relacionats amb el tràfic de drogues, sinó també en el homicidi imprudent per aquest accident mortal del mes d'octubre. Jo no estic segura que la família d'en Sergio Palacios, que era qui demanava justícia sobre aquest conductor, haurà rebut el manco amb alegria que s'hagi dictat aquesta presó provisional. Anem a veure, però, perquè el procés judicial que té per davant serà llarg, Marta.
0: Una altra qüestió important de la qual ens fèiem ressò ahir, es tracta d'un robatori a Campos. La particularitat també d'aquest robatori en concret és que va ser a plena llum del dia.
1: És una de les coses que ha preocupat, i sobretot la reacció que ha tingut el municipi, perquè clar, els veïnats se van sentir molt identificats en la por que ha patit aquesta família afectada per aquest robatori, i la pròpia batllessa del municipi, Francisca Porqué, va publicar un missatge a les seves xarxes socials on condemnava aquests comportaments i deia amb contundència, no?, que aquest tipus d'accions delictives no les volen dins el municipi. Estem veient ara algunes imatges de com va quedar aquesta casa. Era una finca fora vila, com dèiem, a plena llum del dia. Es produeix aquest robatori, els propietaris de la casa es troben amb tota la casa desendreçada i ara encara estan fent un poc inventari de tot allò que els havien robat. És terrible, la veritat, per les víctimes dels robatoris, veure casa teva, veure la teva llar en aquestes condicions. I anem a parlar d'aquest succeït precisament a la batllessa de Campos, que va escriure aquest missatge, aquesta condemna contundent per aquesta acció delictiva. Anem a donar-li la benvinguda a Francisca Porqué. Bon dia, Francisca.
2: Bon dia.
1: Ha estat un robatori que la veritat, ha fet mal, no? El primer de tot que volen saber és com estan aquests veïnats, poc a poc van païnt aquesta acció delictiva que han sofert.
2: Aquest veïnat jo estic en contacte amb ells cada dia, d'això que va passar, va succeir aquest fet, fa dos dies, i vaig xerrar amb ells encara, i estan, pues, resignats, estan, doncs, fatals, se senten impotència, de cada dia que passa més malament, perquè gent que ha entrat en que teva, que ha barretjat que teva, que la t'ha rebentada que teva, i després pensen que la filla que va ser la que s'havia de trobar, que encara han de donar gràcies que no els trobassin de dins, perquè li haguessin pogut fer també malbé a la seva filla. És a dir, és un sentiment d'impotència, ràbia, tristor, que no hi poden donar volta de fua.
1: Precisament, senyor Bellesa, va voler fer aquest missatge donant aquest suport per part del consistori a la família i també fent una condemna contundent respecte sí. a aquests fets, no? Per deixar clar que Campos i tant de bo fos a tot Mallorca, no volem aquestes coses, no és així.
2: Evidentment. Jo quan vaig estar assabentada, em va telefonar en Joan, el propietari de la casa, quan vaig estar assabentada em vaig anar tot d'una a la finca, per si els podia donar una mà. I vos puc assegurar que les imatges que ho vi publicades no són ni un tant per cent molt mínim de lo que hi havia allà de dins. És a dir, quan jo vaig entrar a aquella casa, que pot passar qualsevol persona de qualsevol indret, és a dir, era com si t'haguessin rebentat que teva. Ho havien deixat tot, a més, ja no coses per terra, sinó coses espanyades.
0: Hem vist algunes imatges, Bellesa, com vostè diu, no fan justícia sí. a l'impacte que degueren sentir, no?
2: Els
0: residents, sens dubte. Li volia demanar, Bellesa, sí. no deixa de ser un fet inusual, perquè Campos és un municipi tranquil, no estaven sí. acostumats a incidents d'aquesta magnitud.
2: Així és, Campos és un municipi tranquil, però jo també tenc que dir una cosa. A vegades aquestes persones, jo vull pensar que ho tenen molt planificat, perquè una família, com la d'en Joan i la Margalida, que tenen quatre fills i que són sis de la família, sabre en el moment que no hi són, perquè hagués estat que en qualsevol moment qualcun d'ells aparegués, perquè són una família nombrosa. És a dir, és una cosa que han de tenir molt planificat, han de saber, per fer el que van fer en més d'una hora, més de dues, no se fa en 10 segons. I és gent que crec que està molt planificat i va a diferents indrets de Mallorca. Ara són a Campos, d'aquí 3 hores seran a Set Salines o seran a Porreres, i ja dic, no és un fet que... I el que vull recalcar molt també és que em va cridar molt l'atenció que no són persones necessitades, perquè l'únic lloc on no havien fet res, ni s'havien dut res, era dins la cuina.
1: Que era un tema, per deixar clar, que moltes vegades no se parla clar. No parlam d'un furt en un moment donat dins un establiment, un furt de menjar, no. Parlam d'una entrada que, a més, com vostè
0: violència.
1: Explica, senyora Bellesa, és totalment cert. És a dir, els delinqüents moltes vegades marquen les portes amb unes senyes molt petites que jo recomanaria als veïnats que sempre se fixin en els portals de casa seva, perquè a vegades són petites creus o fins i tot qualque element que s'aferra, s'aporta i és molt petitó, i així és com ho fan aquests grups de delinqüència per marcar aquestes finques, per marcar el moment de que no hi hagi ningú a casa i aprofitar per fer aquests assalts que com vostè diu, clar, l'impacte que té la família, ja més enfora dels termes econòmics d'allò que hagin robat, aquest impacte emocional, no? El que un se senti desprotegit dins casa seva. Sé que la policia local i la Guàrdia Civil estan fent feina damunt el tema, no? I estan continuant endavant amb l'investigació per intentar trobar en aquestes persones.
2: Sí, així és. De fet, tenen pistes ja bastant fermes. Suposo que en poc dies tant de bo les puguin trobar. Però jo vull dir una cosa. Jo me fa molta ràbia. Jo crec que puc xerrar en boca de molta gent, ara darrere, a la família d'en Joan i la Margalida, que és tan trist haver mort de sentir presoners dins casa nostra, abans d'entrar a mirar si han deixat qualque senyal, haver de posar una alarma, me'n vaig a veïnat, tenc que tancar en clau, on anys enrere podrien deixar
1: portes obertes, exactament.
2: És a dir, és tan trist que hi ha treballadora que s'aixeca de matí per anar a fer feina com és, els infants menors d'edat a l'escola, arribes a que t'he rebentat i te trobes això i que la justícia, després la lleis que tenim, quan te'ls hi troben, o per que són menors o perquè no tenen antecedents, se'n vaiguen a vegades sense que els hi caigui que
1: i a vegades amb antecedents i tot, senyor Bellesa, que tot just parlàvem d'un tema que ha costat 3 vegades en el final enviar a un detingut a presó provisional, no? Que clar, molta gent sent això, aquesta frustració no? Després d'aquestes coses per saber què fan aquests delinqüents no? Després en el carrer o com surten tan ràpid.
2: És així, és molt trist perquè la gent que volem fer

0: Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres
1: moltes
0: avui.
1: Moltes gràcies a vostres. Moltes gràcies a vostres.
2: Gràcies, bon Badia.
0: És que fa i molta pena, es vareu.
2: La commoció, no?
0: Sí,
2: que sent la
0: que fa mal.
2: Com és lògic arribar a casa teva i trobar-te, no? Amb aquesta, amb una situació, més, és el que deies abans, és un robatori amb violència.
0: És
2: que han desbaratat pràcticament
0: tot
2: l'habitatge. Creus, ja, darrera pregunta molt ràpida, que podria ser una trama com apunta la Batllessa i com apunten també aquesta investigació que actua a diferents indrets de Mallorca?
0: És que, de fet, sols així, i una de les coses positives que tenim dins les forces de seguretat és que arrel de la connexió que hi ha entre totes les policies locals dels municipis i els comandaments també de la Guàrdia Civil, que també estan repartits per tota l'illa, sobretot a la part forana, que és on actua l'Institut Armat, hi ha molta connexió entre els municipis i això fa que puguin fer aquest seguiment de cara a aquests grups de delinqüència, però clar, també és difícil seguir-los la pista, perquè quan fan un assalt, com deies, a Campos, després se desplacen
2: un parell de quilòmetres. Però actuen a la part forana, precisament, no? Perquè és més senzill accedir...
0: Són finques que no tenen tanta vigilància com podrien ser en el centre de Palma, que també passen. I acabant, Marta, també amb un apunt, avisam en els motoristes de tot Balears que hi ha una campanya durant el mes de maig de la Guàrdia Civil per MEMS i baixam la sinistralitat, que és molt important.
2: Des d'aquí, aquesta crida, Alba, bon dia. Notícies i continuam.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Pedro Sánchez expressa el seu suport a Zapatero després de reivindicar la presumpció d'innocència. A més, descarta avançar eleccions tal com demanen PP i Vox.
5: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Són les primeres paraules públiques del president espanyol després que ahir es conegués la imputació de l'expresident socialista a qui el jutge investiga pel cas Plus Ultra, una trama en la qual hauria fet intermediari, segons sospita l'instructor, per facilitar el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia a canvi de comissions.
6: Un cas que per al diputat d'Esquerra Unida, Gabriel Rufián, és devastador per l'Esquerra. Per això, en la sessió de control del govern avui al Congrés, ha reclamat Sánchez que doni explicacions. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident. Ha lamentat també que l'Esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
7: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
6: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual, també la fi de la banda terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal, després que aquest li hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
8: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
5: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional... es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
6: Per cert, en el marc d'aquesta intensa sessió avui de control al Congrés, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que complirà amb el seu deure i que farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de govern quan consideri que ha arribat el seu moment. Ho ha dit en una conversa informal amb periodistes després de demanar la dimissió de Sánchez durant el ple d'avui.
4: I també notícia destacada d'aquest dimecres, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a dones a partir de 45 anys i s'allarga fins als 74. Fins ara el grup etari al qual va dirigit aquest cribratge va dels 50 als 69. L'objectiu és detectar possibles tumors i fer-ho en fases més primerenques. De fet, les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
6: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat en aquestes proves, així a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja, Castella-La Manxa, ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram del 70 al 74. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
4: I en el Dia Mundial de les Abelles, el president de l'Associació Balear d'Apicultors, Gerrit

0: Terra denuncia el perill que corren aquests insectes amenaçats per factors externs com espècies invasores o plaguicides.
1: Les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors.
0: Tot això en aquesta jornada que reconeix el paper important d'aquests animals i d'altres polinizadors a l'ecosistema. A les 11 i 4 minuts tornem a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Garau.

0: 11 i 5 minuts, tercera hora de programa aquí al dia a través de la ràdio, com sempre també a través de la televisió, i s'incorpora Facundo Tenaglia als comandaments tècnics. Ens atam aquesta tercera hora recuperant el tema que abordàvem just a les 9. Us volem comentar les darreres novetats sobre la mort del propietari de Mango. Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, ara investigada com un possible homicidi, Xisco.
1: La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de devés 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot i, de fet, ha continuat i tenen noves proves.
2: Exacte. Segons diverses informacions, de fet, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill d'Andic, que era l'única persona que acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir la caiguda per part del fill. La jutgessa ha decretat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros. La família ha abonat aquesta quantitat poques hores després i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, haurà de comparèixer, li han retirat el passaport, prohibició de sortir d'Espanya i compareixences, com dèiem, setmanals als jutjats.
1: En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari i, clar, ho dèiem avui de matí, és una història digna d'un serial com podria ser Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu estat molt interessades en aquest cas.
0: M'encanta aquest recull que has fet, que aborda totes les èpoques, no? Des de les més recents, amb aquest Succession. Jo, per cert, encara no l'he vista, la tenc pendent. Diuen que és una sèrie que paga moltíssim la pena, si he vist les anteriors dels anys 80.
1: Bé, també que hauríem pogut afegir Los Soprano, si m'apures.
0: Sí, però Los Soprano té un toc d'humor que no tenen les altres, perquè Los Soprano és una masterpiece, i és veritat que aquí ja entraria no se pot comparar, perquè és veritat que és una sèrie que combina l'humor amb la màfia de Cabos Reis.
2: No, jo
0: és una de
2: dir...
0: les meves sèries de cult.
2: Que jo anava a dir que troc que aquestes sèries són com molt sofisticades per guió d'aquest culebrot. I és que jo, ja vos he dit abans, me sona a pel·lícula d'hora baixa o de cap vespre, de sobre taula, d'una televisió en concret, d'aquelles pel·lícules que són com molt, no?, molt dramàtiques.
0: Home,
2: i
0: Joana,
2: molt...
0: és molt maquiavèlic, eh?
2: Sí, totalment, guió... totalment, o sigui, sí. Precisament.
1: Bé, hem de ser cert, no res que no hagi passat 50.000 vegades durant la història del món. No crec que sigui ni el primer ni el darrer fi que assassini son pare per una fortuna. De fet, hi ha rumors sempre. Quan tens una fortuna així ingent, quan tens duros per regalar i per vendre, sempre aquesta ombra de que seguint conspira per aconseguir que poda, sempre és. De fet, una cosa que fan els doblers i els podes que te torna com a molt paranoic. Tot i així, Isaac Andic va anar d'excursió en Sofí de vora un penya-segat a Montserrat.
0: Una puntualització. A mi m'ha cridat l'atenció un fet en concret que no hem comentat a les 9, que he escoltat algunes de les declaracions, que és la família li dona suport, la família... està de la mà o acompanya, no?, l'acusat. Ostres, tenia el suport de la família en un punt tan dramàtic com...
2: Clar,
1: ara
2: poden
1: ser conspiranois.
2: Ara nosaltres poden ser conspiranois.
0: Des de la presumpció d'innocència, tens tota la raó.
2: No, tot el contrari, anava a votar-me tot això. No, des de la conspiració podríem pensar també...
1: Que... Joana Maroto, des de la ràdio pública. No hi ha presumpció.
0: La dona més passional.
2: No, però anava a dir que per ventura la segona lectura que s'ha de fer, més enllà de que la presumpció d'innocència sempre és, però ja han estat investigant 2 anys i han arribat a aquesta conclusió... en tantes de proves.
0: Quan el riu suena.
2: Anava a dir-vos que la família per ventura et dona suport perquè estan en joc molt d'euros. Molt d'euros. I, de fet, la vídua reclama molt més d'obvés des que la família, els fills, li volen oferir. La família li ha fet una contraoferta a la doblerada que ella reclamava i per ventura pensen que és que si no mos posam d'acord i feim pinya, tots d'obvés aniran per ella. Aquesta és la meva teoria.
0: Com acabarà aquesta trama? Sens dubte, és molt interessant.
1: Samara Fiori.
2: No, és que a més van sortint cosones, no? Llavors m'ha explicat que ell havia anat 3 vegades en aquell lloc.
0: La planificació prèvia.
2: Va cridar a la seva madrastra abans de telefonar a emergències. O sigui, tu veus caure ton pare per un penya-segat?
0: Te torbes 40 minuts en cridar emergències.
2: Després és contradicció. Després que venien d'haver-se variat, que s'ha duen malament. Això, la negociació de l'herència. I que, per cert, que si ell acaba sent condemnat, quedarà així, a zero. Perquè no en veurà ni un d'euro.
1: Vorem com evoluciona aquest cas.
0: Més qüestions. Tenim a Miguel Bosé. No és la primera vegada que protagonitza aquest espai, el de què parla tothom. Aquesta vegada ha tornat a sorprendre els seus fans i fa una setmana compartia un vídeo ballant a casa seva, ara mostrat el que se podia considerar com una transformació total. Mireu les imatges, les descrivim tot d'una.
3: Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando.
1: Aquest jove de cada vegada em fa una mica més de por. El cantant ha compartit un vídeo a xarxes socials on es transforma en un lleó i té aquesta espècie com a de discurs de telepredicador que fa una miqueta de poreta, com si visqués una mena de metamorfosi màgica que ha deixat bocabadats en els seus fans. Joana Maroto, per al·lusions.
2: Joana Maroto, per al·lusions, no m'ho puc creure.
1: Com a fan de Miguel Bosé declarada.
2: Que, sap què passa? Que
1: jo ho era.
2: Jo també començo a tenir moments en què qüestiono a mi mateixa. Però bé, les persones tenen contradiccions. No me deixa d'agradar la seva música, però de cada vegada té més clar que aquest senyor ha trabucat i que necessita d'ajuda, d'amics que li diguen qualque cosona. Més que res perquè aquest missatge apareix d'una secta. Pareix de judici final, pareix que mos està avisant de que qualque... No sé, pareix un pot la Sibil·la, no? Que amb aquell missatge... per favor, les comparacions són odioses. No, retira això que acabat de dir. No vull posar-lo en comparacions a la Sibil·la nostra, que és meravellosa.
0: No, però jo ara volia fer una similitud amb l'anunci.
2: Sí, del judici final.
0: Exactament, perquè, és vera, les imatges...
2: No sé, jo crec que en el seu capet sonava molt bé, però vist, clar, mira, ja d'entrada el veus a ell, tot blanc, amb aquesta lluminositat per darrere, que apareix...
1: Amb aquesta aura com santificada.
2: Sí. I després se transforma en un lleó i diu, no me'n vaig, estaré a prop, vos vigilaré.
0: I perdoneu-me la comparativa que ara feies, també la meva serà local, també la meva comparativa serà balear, però sembla que li ha robat el logo a la Catedral de Palma, perquè just quan acaba, surt una espècie de rosassa... que s'assembla moltíssim.
2: No, per ell s'haurin de la història interminable, més que de ses rosassa.
0: Home, no sé què dit, ara ho estic aquí compartint el meu monitor, el logo, no?, de la rosassa, s'assembla molt. És veritat que utilitza uns altres colors, però, ostres, eh?
2: Cerca s'haurin.
1: No hi ha res com que qualque artista s'apunti a un curset d'intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: I clar,
0: exactament.
1: Arriba un punt que dius...
0: En tot cas.
1: No sé si de vegades hauria d'haver qualcun al seu entorn que li digués, Miguel, por aquí no.
2: Mira, jo que conec un amic seu, nosaltres que coneixem un amic seu, sí que puc donar com a una pseudo-exclusiva que després de sa gira, que ha fet, que va fer per Espanya, després ha traslladat a Amèrica i Nord-Amèrica i a Sud-Amèrica, ara és possible que ben aviat torni cap a Europa, però no viurà a Espanya. Diuen les males llengües que pot ser fixi la seva residència a Andorra, perquè ell vol estar a prop d'Espanya, però no vol residir a Espanya.
1: Tot i que també podria passar temporades a Balears.
2: A Mallorca.
1: Perquè té propietats. Segons expliquen aquestes mateixes fonts que consulten a Joana Maroto. Pots el veure'm per aquí passejant, no sé si vestit de lleó,
0: seria un gust poder conversar amb ell i poder entrevistar Miguel Bosé, sens dubte. És un gran artista. És veritat que darrerament ens ha deixat algunes publicacions que no deixen de, home, de generar certa polèmica, però no per aquesta raó, no deixa de ser un gran artista.
1: Mira, li falten 2 dies per dur ueres de sol d'aquestes grogues
2: I no posar-se crema.
1: I dir que no mos posen fotoprotecció.
2: Exacte, li falten
1: perquè
2: dos dies.
1: Perquè tots trabuquen d'allò mateix. Que comences fent un vídeo que te creus que ets un lleó i llavors una mena de messies que vens a anunciar sa paraula revelada i no me demanis per què. Tots estan teats una mica en son mateix patró.
2: Poca broma. Però li falten dos dies, recordem que és antivacunes...
0: Ja ha anunciat pseudoteràpies, no és la primera vegada que també ha anunciat certes pseudoteràpies, per cert, aquí també, a les
1: sí,
0: nostres
1: cosa,
0: illes.
1: Johnson's Weirs, aquestes taronges, encara no l'he vist. Pot ser...
0: Però què tens en compte d'aquestes Weirs taronges? Molta gent les utilitza perquè diuen que... Diuen que és bo per reduir... No, per la gent que té vista cansada...
1: Sí.
0: Tu, ho eres taronges? És una red flag,
1: no,
0: per tu.
2: No, no és una red flag, però no m'han de creure tot això que diuen.
1: La meva estimada,
2: no?
1: Ho eres taronges, més el discurs que duen associades a aquestes ueres taronges a darrere, no és una red flag.
0: Val. No simplement per l'ús de les ueres taronges, no, sinó per el que hi ha darrere.
1: Faltaria més ueres taronges, ueres verdes, ueres vermelles... Només faltaria que tu ara no poguessis dur un total look taronja perquè no te comparin amb en Llorente, però tot i així...
2: Ara en parlarem de Llorente.
0: Vinga, anem a parlar.
1: Com anant preparant el
2: anem a parlar
0: perquè
2: per
0: el que diuen els meus companys és un poc la importància que tenen, no?, aquests missatges que a vegades venen de gent o que tenen molts de seguidors, que ho hem fet al·lusió abans del programa. Parlant de sol, en aquest cas, per què? Perquè arriben els dies llargs a la platja, les terrasses, totes aquestes hores que passarem a l'aire lliure, però amb l'inici de la temporada de sol també torna una advertència que els dermatòlegs repeteixen any rere any, que és protegir la pell. Per què? Perquè no és només una qüestió estètica, sinó és una qüestió sobretot de salut.

0: L'exposició solar excessiva, que aquesta doble S ara m'ha fet que ho mesclàs.
1: L'exposició és preciós.
0: M'encanta. Deu ser assessorça càustica, intues, que també és dolenta. L'exposició solar excessiva continua sent un dels principals factors de risc del càncer de pell. Les radiacions ultraviolades poden provocar cremades, envelliment prematur i lesions que, amb els anys, poden acabar derivant en problemes molt més greus.
2: I també hem de dir que hi ha una falsa sensació de seguretat, perquè molta de gent associa el perill només a l'estiu, a les hores de platja. Però els especialistes recorden que el sol actua tot l'any i que el mal és acumulatiu. El bronzejat continua associat per a moltes persones a salut, a bona imatge, anar ben arreglats durant l'estiu, però la realitat mèdica és una altra. La pell té memòria i cada cremada, cada petita cremada, especialment durant la infància i també l'adolescència, deixa empremta.
1: Com ens han de protegir realment? Quin paper juga la crema solar si estem exagerant o banalitzant tal vegada els riscos que pot suposar el sol? Parlam amb el dermatòleg Vicenç Rocamora, a qui ja podem incorporar en aquesta conversa. Vicenç, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sembla que estem infravalorant els riscos que suposa el sol.
3: Bueno, jo crec que és que sempre ho dic, és que no vulgui tenir càncer de pell, que se protegeixi, perquè estem operant cada dia més càncer de pell i gent més jove. Per tant, està claríssim això. Jo, el callo solar i tot això que diuen m'apareix molt bé, però també tindran càncer de pell, aquest, segur. El que passa que no surt immediatament. Si sortís al cap de 6 mesos un càncer de pell, la gent se protegiria del sol.
2: Mira, justament, Vicenç, parlàvem fa uns segons de com alguns influenciadors van repartint, escampant missatges una mica perillosos, no? I ahir mateix vàrem tenir el darrer exemple. Un futbolista, en Llorente, va participar d'un programa de televisió i va brevetjar de prendre molt el sol i de no protegir-se, perquè diu que és una comèdia i que és un engany que m'ho han fet creure precisament els dermatòlegs. Què li diries si el tingués al davant?
3: Jo li diria que quan tingui un càncer de pell d'aquí 10 anys, que l'operin aquests que li han dit que el sol no és dolent. Llavors, que vagi a cercar un pseudocientífic i que l'operi un altre. És molt bo de fer xerrar quan tenen dobbers i la gent s'aprenent perquè el senyor Llorente. Però està demostradíssim que s'ha provocat espatxol per la llum visible, sigui UVA, UVB i altres, fan càncer de pell. Això està demostradíssim i tenim exemples en tots els països que controlem la zona de Llevant o la zona d'Inca, la gent que està esporada dret sol tenen càncer de pell.
2: Mira,
3: d'acord,
2: pues...
3: que tenen més vitamina D, d'acord, que igual estan més bé de salut, igual és que arriben més longevos, però tenen càncer de pell. Algun d'aquests no se poden operar, tenen molta morbilitat i després que estem veient un augment de melanoma a gent jove.
1: Intentem recuperar, si vos sembla, companys, aquesta connexió via telefònica, perquè tenim alguns problemes per escoltar Vicenç Rocamora.
2: I podem comentar la fotografia que hem posat pels nostres oients.
1: Descriu, Joana, descriu.
2: No, bàsicament, aquest atlet, aquest futbolista, no només brevetjava ahir a un programa de televisió d'això, que pren molt de sol i que no se protegeix, sinó que s'ha vestit, s'ha desfressat, com si fos ell mateix un pot de crema solar, i fa befa, no? Crema solar, protecció 650 plus... Bé, com si dir que això és una comèdia,
1: a mi aquesta fotografia és que me sembla fins i tot mal de creure que hagi fet això. O sigui, que hagi fet això i que no se li sancioni per això.
0: A mi el que em sorprèn és com donar credibilitat a qualsevol persona que surti, que tingui un mínim de rellevància social, que surti a comentar segons quines coses. Uh-huh. Tenim, crec que ja han recuperat la connexió amb el doctor Rocamora, un home que va passar per la facultat de Medicina, que va fer la seva especialitat, que va fer seu MIR, que du anys i panys tractant problemes dermatològics arreu d'aquesta illa a Mallorca, i que posa en el mateix nivell de debat a un científic amb un futbolista. A mi que aquest jove me parlàs de gols, home, parlàs de com han de córrer, o fins i tot de quina és la millor manera de col·locar les cames per poder marcar gol, jo dic, és que n'has de parlar perquè és el teu corral. En canvi, que la gent sempre entri dins temes que no són del seu àmbit d'especialitat i que sobretot se'ls doni bolla...
1: I que afecten la salut
0: és
1: pública.
0: És el que realment m'ha al·lucinat, i sobretot no que li donin bolla, sinó la quantitat de gent que s'ho creu.
2: Que s'ho creu.
0: I la quantitat de gent que deixarà de posar-se crema solar perquè ho diu un futbolista.
1: Exactament, que això va més enllà d'una moda, que això és un hàbit que pot generar molt de riscos, entre ells el càncer de pell que apuntava el doctor Rocamora, qui recuperam. Aquesta fotografia que compartim, doctor, fa que la Societat Espanyola de Dermatologia hagi de prendre accions. No ens podem imaginar que una persona pugui fer unes declaracions d'aquesta magnitud i no sigui sancionat.
4: Sí, tot això se va discutir ja i s'ha discutit molt i, a més, començàvem a estar un poc farts perquè molta gent que fan entrevistes en youtubers i tots aquests que viuen d'això, no ho dubten, que viuen de la red social i de la publicitat i de tot això, ells han de causar debat per això, però van en contra de la salut. Salta i va passar que un youtuber va entrevistar a un dermatòleg, i el dermatòleg, ara és final, se va com a tirar baix, va dir, com és possible que me discutesquin això quan nosaltres ho tenim totalment demostrat que fa càncer de pell. Per tant, la societat de dermatològica ja s'ha posat en això, però no treuen aquest paper de la red social perquè no les interessa. Això mentre no hi hagi el senyor Ibai o tots aquests youtubers que se fiquin en sèrio, que mirin per la salut pública i no pel seu interès, això no millorarà, però està demostrat. És com un canegàs que fumar càncer, fa càncer de pulmó. Tio, és que no pot ser. Una cosa és que me diguin, no vull porar, però de tots solars, perquè són químics i perquè són tòxics i se poden absorbir i tenen disruptors endocrins i poden donar malaltia i les empreses volen guanyar del bé. Me pareix perfecte, doncs posa't capell, te poses una brusa de màniga llarga, però no te cremis, tio, perquè si te cremes fas mutacions i tindràs càncer de pell. Això està demostradíssim. Això és el que jo li diria a aquest tio i no ho podia rebatre. No surtis en pilota i en socallo solar.
2: A mi m'hauria agradat també que en Rocamora hagués estat ahir en aquest programa i li hagués donat una estocada, li hagués pegat una bona estirada d'hores, perquè, evidentment, no se'ls ha de permetre fer aquests discursos. Però també és vera, Vicenç, que no només youtubers o la gent coneguda té aquest missatge una mica interioritzat, no? Molta de gent diu, no, jo no me sol cremar, jo no passa res si no me protegeix, que una cremada sola puntual no fa res. Que li poden dir també a aquesta gent.
4: Ho tornaré a explicar. Mira, ho torno a explicar que la gent se quedi clar. Hi ha dos tipus de ratllots solars. Bueno, molts, vale? Però els que fan més càncer de pell són UVA i UVB. Els que te crema, ets UVB, d'acord? I l'UVA no crema, però l'UVA també s'ha demostrat que a la llarga fa càncer de pell, perquè està fent radical d'oxigen. I per això la gent ara se comencen a prendre vitamina C, antioxidants, tots aquells que se ponen vitamina C. Per tant, s'han de creure que tindran càncer de pell a la llarga. I a part d'això, tindran rues, tindran taques, per tant, et sol. És bo, és que jo sempre dic que et sol s'ha de prendre un pot, no te cremis, no te passis, però no ho cerquis, tio. O sigui, està bé que vagis a la playa, que facis esport, que te posis per tot. Si un dia te cremes sense voler, pues t'has despistat, però no ho vagis pregonant.
1: Puc fer un comentari frívol de tot això? És que ara, mira, estic tan indignada amb aquesta fotografia que m'estava plantejant qui li ha ajudat a fer aquesta disfressa, que a més està molt currada. Perquè, per descriure per als oients de ràdio, el futbolista va disfressat de crema solar, però no és una disfressa casolana, d'aquestes que fas en mitja hora. No me digueu, és una disfressa molt treballada. O sigui, tota la gent que hi ha darrere fent aquesta botgeria, no hi ha ningú que s'hagi aturat a dir, ostres, reflexionem una micona, que aquesta persona és ídol de masses, que aquest missatge arribarà a tantíssimes persones. Per favor, això ja és una crida a la gent que li ha ajudat a fer aquesta
0: disfressa. Però és que el wellness massa en fora, i tothom se creu que són com a messies d'una nova manera de tenir cura del nostre cos i d'arribar guapos a segon quina edat, etc. I tampoc ens hem d'oblidar que aquest jove se va barear en so de ses ueres de color taronja i que era un negoci, i que un pic que ell ja no va formar part d'aquella empresa que feia ueres de color taronja, amb vides de color taronja, va dir que no servien per res. I que, com deia en Vicenç Rocamora, sempre viu per aquestes coses. Hi ha un negoci aquí darrere i el que no han de fer és que seguien negociant la salut en la salut pública.
2: També diu que la terra és plana i que els avions que passen mos gassegen, no?, d'alguna manera.
0: Però bé, Vicenç, perquè quedi clar el missatge, sempre protecció, ja sigui química, tu comentaves, en crema, però potser tu no t'agrada posar-te crema, perquè no t'agrada tenir la pell embatumada, però sempre capell, màniga llarga, o si no, un parasol. És a dir, el que s'ha de posar és barrera amb el sol per evitar problemes quan mos facin més grans.
4: Jo estic d'acord, mira, jo no sempre, som dermatòleg, jo no sempre me poso crema solar, però no me veuràs a la plaia que estigui torrat com una mala cosa. Jo me pos crema si he d'estar moltes hores a la cara, si he d'anar amb bicicleta, els braços, les cames. Però això que si ja ho tinc clar, no és que vulguem vendre cremes solars, nosaltres no tenim cap benefici de que se venguin o no, però que se protegeixi la gent. la gent del desert van tapats, no van sense mànigues ni res, perquè saben dels defectes que té el sol de tota la vida.
2: Tapats llavors, i ben tapats en el desert.
4: A més, per no tenir... Llavors, no ho sé, jo ho tindria claríssim, que la gent se protegeix, qui no vol dir amb protector solar. M'entens? I tu pots anar a la playa 10 minuts, tothom d'aquí pot anar a la playa 10 minuts sense crema solar, 10 minuts, pot nedar, pot fer, i no te cremaràs. Després te poses a sombra i s'ha acabat. O sigui, heu d'entendre que els temps de cremada són 10 minuts més o manco. O sigui, en 10 minuts, que no te posis crema, si després no te passes de sol, no te passarà res. Després vols jugar a paletes, te poses un jersei, te poses un capell, poses l'enter de sol, el que fem tots, i no passa res. És que, anem a veure, això és així. I després un altre consell que dona la gent. Avui en dia que està tan avançat el trasplantament de cabells, estiria bé que la gent estalviar tot més, perquè moltes de les pistes que hi ha a la closca de molt de càncer de pell tenim és perquè no hi ha cabell. Per tant, avui en dia, que la gent se pot fer un trasplant, si poden, que s'ho facin. Jo no faig trasplant ni vist d'això, però sí que el dic com un protector solar natural. D'acord? Són coses que sí, això està bé. Llavors, si no tenen pèl, almenys d'un capell, si no te vol posar protecció solar, perquè és vera que no hi penses, i a les orelles és un puesto que la gent no se'n posa perquè no hi pensen. Totes sí. Aquestes coses.
1: Tota la raó. Me pareix superinteressant aquest
2: punt. Menos llorentes i més rocamores, per
1: exactament, favor. Exactament. Vicenç, tot un gust escoltar-te. Crec que has parlat molt clar i tant de bo aquest missatge sigui el que arribi realment a la societat, no el
4: jo
1: de Llorente.
4: Jo
1: demanaria, per
4: favor, Marta, perdó? Per favor, que la gent segueixi divulgadors dermatològics que parlin d'aquestes coses en vez de Llorentes, perquè tant és més proper un metge que en Llorente, que no li donarà ni un duro els que tinguin càncer de pell i les hagin d'operar, perquè aquest tio diu això, i si un té un melanoma i no poden operar a la Seguretat Social, que li pagui ell, m'entens?
1: Estic indignada i comparteix no, el missatge, sobretot, ja t'he dit, per la fotografia amb la disfressa de crema solar. Aquesta part com d'estar per damunt de tothom, no? Per damunt del bé i del mal. No? Aquesta superioritat, entenc la indignació de la societat de dermatologia i de la societat en general. Vicenç, moltes gràcies, com sempre.
4: Vinga, bon dia. Adeu.
1: I és això, és una sensació de superioritat, de trobar-se per damunt del bé i del mal, de creure-se déus, de que es reis.
2: De la contundència.
1: Probablement.
2: D'en Rocamora.
1: I tant que sí.
2: Que és així.
1: Un missatge que arriba, no? I, per favor, protecció solar, sobretot ara, no? Que sembla que no perjudica el sol perquè no estem en ple estiu, però ja és necessari.
0: I capell.
1: Sí, jo sempre en duc capell.
2: I
1: sempre.
2: Pol?
0: I pel.
1: No, poca broma, també, és important. Ho ha explicat el doctor, qui pugui que se faci un trasplantament, perquè, a més, te tapa i te protegeix del sol. Pegam un bot a cans, si vos sembla. L'actriu mallorquina Victoria Luengo s'ha convertit en una de les protagonistes espanyoles al Festival de Cans d'enguany, compartint les imatges que descrivim per als oients d'aquesta arribada a l'Estora Vermella.
0: L'intèrpret presenta dues de les tres pel·lícules espanyoles que competeixen per la Palma d'Or. Aquest dimarts ha desfilat per l'Estora Vermella al costat de Pedro Almodóvar per presentar Amarga Navidad, el nou film del director Manchec, protagonitzat també per Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia i Aitana Sánchez Gijón, entre d'altres.
2: La presència de Luengo a Cannes arriba només un dia després de l'estrena de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, on comparteix protagonisme en Javier Bardem. I hem de dir que la pel·lícula va rebre una ovació de prop de 8 minuts després de la projecció oficial al Gran Teatre Lumière.
0: La crítica internacional ha destacat especialment les interpretacions de Bardem i de Victoria Luengo mateixa en aquest drama sobre la relació entre un director de cinema i la seva filla, marcada per l'abandonament i els conflictes familiars. I nosaltres hem compartit en sos telespectadors del dia aquestes imatges de l'Estora Vermella de Canes. Les descrivim per als oients de ràdio, la podem veure a ella, que, clar, havia de fer servir dos outfits, perquè eren dues estores vermelles i dues presentacions. No vull pensar com devia ser la maleta de Victoria Luengo per anar cap a la Croisette en
1: molt
0: tot el material.
1: Molt més petita que la de Grace Kelly quan venia aquí a Palma pels anys 60, que duia més de 60 maletes.
0: Grace Kelly, no ho diràs perquè ets la protagonista del capítol número 7 de Divas i Divins, aquest podcast
1: quina
0: meravellós
1: casualitat.
0: De cinema i xafarderies que ja està la temporada completa a l'abast de tothom al web d'Ivetres Ràdio. M'agrada molt el vestit negre.
1: Preciós, de plomes.
0: En ploma, sí. El que seria l'escot que duen a Victoria Luengo la presentació de la pel·li d'en Sorogoyen i després veure tota sa claca d'anar al Almodóvar col·locats un de vora l'altre, coneguts i encantats.
1: Almodóvar, fixeu-vos que és tot colors. no? És vera, el groc que duia ell, tota sí. la gent que l'envoltava, no? És veritat que amb una imatge ja veus, no?, que és l'equip Almodóvar, precisament per als colors. A mi també m'ha encantat aquest vestit, el trobo espectacular, les plomes, a més, fan festival de cant.
0: Exacte.
1: I en aquest cas li queden
0: tu que estàs acostumada en aquests sopars elegants.
1: Exactament,
0: ses plomes sempre vesteixen. És a dir, una mica de ploma.
1: I els lluentons.
0: Exactament. Sí. Posar-se coses fa que ajuda. Sa gent te vegi des d'en fora, Mar de
1: Sens Grau. Dubte. Mira, una cosa que se veu des d'en fora o que desitjaries veure-la d'en fora al manco. Ens referim als taurons. En concret, dos de l'espècie coneguda popularment com a peix xovato o boca dolça van ser trobats a la badia de Palma entre Calanova i ses Illetes.
0: L'avís el va donar un particular que va detectar un dels exemplars surant a la mà i amb ferides visibles. Fins a la zona s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i tècnics de la Fundació Palma Aquarium que durant el dispositiu van localitzar un segon tauró.
2: Ara podem veure en imatges d'aquest moment, unes imatges que descrivim també pels oients i dir-vos també que segons les primeres observacions, tots dos animals presentaven ferides greus provocades per objectes tallants compatibles amb arts o activitats pesqueres i que probablement haurien causat la mort d'aquests dos animals.
1: La veritat és que són imatges que lamentem moltíssim, no? Perquè a la fi, sempre que un animal acaba ferit a la mà, en aquest cas els taurons, acaba morint. I la veritat és que són imatges que donen molta pena. Recordem que moltes d'aquestes espècies se troben en perill d'extinció. Són les 11:33, una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una i parlam de tendències, de moda, de què és el que s'adurà aquesta primavera. Ho fem amb l'estilista Soledad Rebollar.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
6: El sol que no surti avui.
5: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
10: Tentol.
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
1: Vos contem que la moda és meravellosa perquè té memòria curta. Allò que juraven que no tornaríem a posar-nos acaba reapareixent al nostre armari poc temps després. Sí,

0: Per això avui volem xerrar-vos de tres retorns que marcaran l'estiu de 2026. Els skinny jeans, les sandàlies de pala i, atenció, les manicures joia. Preparats per assumir que potser encara haureu de treure de l'armari aquells calçons que teníeu guardats de l'any 2012?
1: Durant anys semblava que els calçons ajustats havien desaparegut definitivament de les nostres vides, a Déu gràcies, substituïts per es white leg o es baggy, que se deien. Tot això és nomenclàtor de moderns. Però el 2026 ha demostrat que la moda no elimina peces, sinó que les reinventa, i en volem parlar precisament amb la nostra assessora d'imatge, amb la nostra experta, Soledad Rebollar. Molt bon dia, com estàs?
2: Buenos días.
1: Clar, els skinny jeans tornen de veres, o més aviat és una reinterpretació? No és aquell skinny que veiem, sobretot homos, que apareixien toreros anant a comprar spa?
2: Bueno, como estás hablando, el skinny como tal, sobre todo lo que es la textura del vaquero, ¿no? Esa elasticidad, eso que se te quedaba enganchado al gemelo, a la rodilla, que no podías respirar, no estamos hablando de eso, se reinterpreta, ¿no? Se reinterpreta bastante, además.
1: ¿Y por dónde pasa esta reinterpretación de ser skinny?
2: Pues bueno, realmente, ¿en qué consiste un poco? Pues nos iríamos más, yo creo, un pantalón más slim, ¿no? Que sí que se ajusta a tu silueta, pero no te aprieta, no te oprime y te da un poco más de ligereza. Incluso para mí te hace una figura mucho más esbelta.
0: A veure, que tot és cíclic, no? En moda tot torna, mai més ben dit, i no sé si creus que aquest retorn té a veure en que mos han cansat de manera visual de veure tant de pantalons en plots, que és allò que ara duem.
2: A ver, yo creo que es verdad que hay un momento de tanto oversize, ¿no? En general, todos, pantalones anchos, pues como que pierde un poco tu figura, y al final eso es lo que ahora mismo se está, pues bueno, yo creo que mezclando. De hecho, el skinny vuelve, pero se reinterpreta incluso a la hora de hacer las combinaciones, ¿vale? Mucho más sencillo. O sea...
0: Jo sé que ara em diràs que tothom ho pot dur, però, clar, un skinny aferrat no ho pot dur tothom, tampoc. Perquè, clar, al final, uns pantalons amples, els de pot dur, són comoditat, però una cosa molt aferrada, molt estreta, una persona que està grassa, per molt que, evidentment, cadascú pot dur allò que vulgui, el que li agradi i tal, però no està fet per una persona que té, per exemple, els bessons gruixats o les cames gruixades, no?
2: Totalmente. Pero por eso es la importancia para mí, creo que es la combinación. Es decir, se lleva ahora mismo el skinny reinterpretado de los años de 2010, por ejemplo, ¿no? Que Kate Moss o Alexa Chung, que nos la veíamos con ese skinny, con esas chaquetas oversized naturales, un poco esa moda británica, en la cual si tú eres un poco, como bien dices, más anchita, si tú te lo pones luego con una chaqueta como que te disimule, viendo un poco lo que a ti te favorece a nivel morfológico entero, pues va a hacer que te lo puedas adaptar, ¿no? Y luego es lo que digo, no es tanto skinny, sino más slim, que te adapte a la figura, pero que no sea, pues eso, que no te puedas mover y que además se vea todo... Cualquier defectillo que tengamos.
3: Tornen els skinny jeans, perdona,
1: Xisco. No, anava a dir que per joients de ràdio que siguin un poc perduts en tanta terminologia, skinny vendria de l'anglès skin, que és pell, que són aquells calçons, com deien a Soledad, que duien com a molt a l'estant al seu moment, que te quedaven, que era com una calça, però fet a calçons, i slim seria que sí que es marca més el que seria la teva silueta, el que serien les teves formes, sense, diguéssim, que sigui tan estret. El skinny seria com si fossis un botifarró i el slim seria anar ajustat de tota sa vida. Vendria a ser com la gran diferència entre una cosa i l'altra, que torna una mica aquella concepció de sa moda italiana versus nòrdica. Si eres nòrdica, tu t'encabies dins la forma que tenia l'americana, dins la forma que tenien els calçons, i en canvi sa moda italiana, que ara torna una altra vegada, és que sa roba s'ajusta en el teu cos. Jo sempre he estat més nòrdic. A mi em donen formes i anem a dissimular una micona per sabrament com va tot plegar. Però Anna Marta està interessadíssima en la següent tendència. Cuéntame. Perquè tu ets molt d'aquest complement.
3: Comodíssimes, conta'ns.
1: Ah, que volia explicar tu, deia, que aquest estiu sembla que totes les marques volen una cosa, que sembli que dus sandàlies de luxe, i tornen aquestes sandàlies pala que duiem un temps, encara que aquestes sandàlies ara no costin 700 euros. Les sandàlies pala minimalistes tornen amb força i encaixen perfectament en l'estètica de quiet luxury, que de vegades n'han parlat aquí en la Soledad Rebollar, d'aquest luxe silenciós. Que se noti que bonetges, però sense que tot siguin logos repartits per tot el cos. Per què aquestes sandàlies, Soledad?
2: Pues mira, yo creo que esa sandalia viene para quedarse, vuelve, pero igual que la bailarina, es decir, es comodidad. Va muy bien además para ese pantalón más estrecho, para ese vaquero más skinny, porque se ve el pie, se trabaja mucho más lo que son los materiales buenos, por eso ese lujo silencioso, sin tanto logo, ¿no? Sí que es verdad que viene un poco, yo creo que la inspiración de Hermès, tan maravillosa, y mira, llevamos un tiempo que ya hemos hablado sobre el lujo silencioso, y como veis, vamos hacia ese camino, ¿no?
0: Incomodísimos.
2: Incomodíssima.
0: Sí. Bé, pues comodíssima. Jo, i a part, que no sé si...
1: Comodíssima.
0: No, per jo incòmode. Per jo incòmode.
3: Sí, perquè te surt tot el temps.
2: Claro, jo hi va, Abraham.
0: Una cosa és anar entapinat i una altra cosa és anar mal entapinat. I aquest és un mal entapinament, perquè no dus els peus gens subjectes, te patina les totes i no... s'acaba de subjectar. Jo penso que és bastant incòmode.
2: Sí.
0: I, evidentment, és per anar i no moure-te'n ni caminar massa.
3: No per llargues caminates, no.
0: No, gens.
2: No, yo iba a hablar también un poco que también es tendencia, que no es solo la pala, que es la slim back, que sí que te sujeta un poco lo que es el tobillo, que se lleva tanto, que incluso puedes tener un poquito de tacón, que es mucho más fácil a la hora de es más natural a la hora de andar, y que te sujete un poco el tobillo, ¿no? Es decir, como sí que te desnuda y que no hay tanta plataforma y que no hay tanto tacón ancho, pero sí que ese pequeño tacón fino de adelante, pero que te sujete el tobillo, es muchísimo más cómodo, vamos, es absurdo.
1: Sí, però se sandal... Així com abans, no, Joana, demanava si els calçons de skinny, aquests tan arrapats, eren per tots els públics, aquestes sandàlies de pala, si tens retenció de líquid...
2: Totalment.
1: Queden terrorífiques.
2: Jo.
1: Perquè te fan...
2: Me incluyo yo.
1: Un turmell, sí. Que clar, veus un turmellot que arriba, i llavors sí. aquella sandaliona que és com si a la meva època és pin i pon, com si haguessis robat les sandàlies que no són teves i no hi ha manera de que te quedin bé. També són per un peu molt determinat, una mica gipsi, una mica prim, també la moda sempre està dissenyada per ser una cosa aspiracional. La gent on sobre pels mics, com era el meu cas, poques vegades mos poden sumar a segons quines tendències.
2: Però, per supuesto, i és més, mira, està molt bé lo que estàs diciendo, perquè incluso, claro, ese pie, ese cabello, digo yo, ese pie muy finito, esa pierna muy finita,
1: claro.
2: Y que realmente pues bueno, pues como si vas andando descalza, pero es que es mejor ir descalza, porque hay un momento con la sandalia pala que tienes que ir sujetándola. Y claro, al final acabas con un dolor de tobillos. Claro, un dolor de tobillos y un dolor de la parte de abajo del pie que no veas. Los tirones que nos dan.
3: Molt elegants, aquestes tendències, és vera, això per qui li agrada, però tenim una tercera, Joana. Aquesta, no sé, què en penseu? A mi me sembla curiosíssim que hagi tornat aquesta moda.
0: Curiosa, però crec que poc...
3: Pràctica. Per escurar, no?
0: No, per escurar gens. Perquè són les ungles que semblen com una joia, no? Ungles que ja no són només un complement, són gairebé una joia més de la nostra indumentària. Aquest 2026, les manicures, amb relleu, ja ho podeu veure en imatges, amb brillantor, amb aplicacions 3D i acabats metàl·lics, s'han convertit en protagonistes absolutes. També no sé si són per a tothom. Anna Marta, per escurar, ja t'ho dic que no, però per, no sé si... Jo sempre dic que per escriure amb ordenador o amb mòbil...
1: Estimada, és que anau a coses, m'ho deixa coses molt bàsiques. Qui diu escurar i escriure màquina, res. Qui diu anar a fer un pixo o anar al bany i haver-se de torcar amb aquestes ungles, és que te pot deixar ses anques fetes un sashimi. És que ses coses com són. Tu sense voler agafes el paper i te torques malament i han de telefonar directament a Sudos perquè te vinguin a replegar. A mi això me fa passar una penada. Sí o no?
2: No, total. A ver, no es para todo el mundo, está claro.
1: Això també indica...
0: Però una cosa, tothom anem en el bany. No, però és que tothom anem en el bany. Vull dir que per tothom, clar, en el final... Bé,
3: necessites
0: perdó.
3: Guants.
1: Qui diu guants?
3: Per protegir-se.
1: Però d'aquest de cuina, perquè fa desforn. Clar, perquè un guants de làtex tampoc t'aguanten. Clar, Soledad, aquestes tendències... i que s'abouen, perquè jo ara m'he fixat que aquestes ungles d'acrílic són un must, i qui més qui manco, pot ser no tan exagerades, però jo és que entre les 50 millors amigues, 45 van a la manicurista i se'ls fan, i a part d'això és una inversió de llarg recorregut, perquè te'ls fas una vegada, i cada 3 setmanes com a molt, te'ls has d'anar a canviar. A vegades també mos feim esclaus nosaltres mateixos, sí, involuntàriament, d'aquestes tendències.
2: Bueno, yo creo que al final, pues bueno, cuando algo se impone, yo creo que lo vemos en las celebrities, lo vemos en las artistas, y al final todo se copia. Esa influencia también, diría yo, un poco más sudamericana, que desde hace mucho tiempo que se lleva lo que es la parte de la manicura como complemento. Yo diría que lo que ha cambiado ya no son tan largas, porque es verdad que hemos vivido un tiempo súper largas, que yo digo, no podrán, o sea, tienen que llevar a alguien, claro. Hemos visto artistas grandes que tendrían que llevar a alguien que le diera las cosas, porque una uña así, no sé cómo puedes trabajar. Bueno, vamos, yo con mi trabajo no puedo trabajar.
1: Es que tornant a la edat mitjana, has de dur com un auxiliar de cambra que te faci allò bàsic, fins i tot que te doni la cuera.
2: Claro, eso, sí, eso es... O sea, tú dime a mí, claro. Bueno, yo no os veo viniendo aquí a trabajar así,
0: no.
2: ¿Eh?
0: Això no, això no és luxe silenciós, no, precisament.
2: No, eso de lujo silencioso tiene poco.
3: Extravagància.
2: Es totalmente extravagancia. Totalmente.
3: Sí, però com tota la moda, perquè li agradi.
1: Sí, però també també hi ha moltes artistes que ho han posat molt de moda, i jo m'afits que cada vegada que fan, sobretot cantants ja de cert renom, que fan una entrevista, és que totes duen aquestes ungles. És com a donar a entendre que ja has arribat a un punt en què no necessites ni escurar, ni cuinar, ni fer res, perquè les teves ungles ja diuen que la teva vida ja és luxe, perquè no necessites allò bàsic per poder tenir unes mans que manipulin i facin feina.
2: No, es que no, vamos, no puedes trabajar con ellas. Pero yo quiero añadir algo. Estamos viendo mucha mezcla, ¿eh? Pero yo, esto que hemos visto antes tan extravagante, no es tanta tendencia de esta primavera-verano, ¿eh? Es decir, sí que van más cuadradas, van un poco esa forma almendrada, y son más detalles, ¿no? Es un 3D, es más textura. ¿Eh? Vale, es más textura. Es de repente un diamantito, es de repente... algo que brille, detalles que hacen ese efecto joya. Pero sí que un poco, ¿ves? Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, esa parte de uña francesa, que se sigue llevando, es mucha tendencia, mucha, pero en vez de a lo mejor que la raya sea blanca, ¿ves? Mira, pues que de repente sea
3: floreta,
2: rosa o algún
3: radio.
2: Tipo de color. Yo me iría más a esta primavera-verano, vamos a ir más a eso, a todo lo que hemos estado viendo antes.
3: Son algunas de las tendencias a partir de aquí, que cadascú aposti per la seva. Soledad Rebollar, moltíssimes gràcies.
2: Gracias a vosotros, de nuevo.
3: Una petita pausa per publicitat i el repàs a les revistes del CO.
1: Clar que tu...
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
5: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga?
7: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala baba,
10: sí.
9: Podríem dir.
4: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
13: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
14: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
15: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
3: Un dimecres més han arribat als quioscos les portades de les revistes del COF.

0: Ai, les azucenes han perdido su color, cantava Garibaldi, però nosaltres ara començarem per una flor que no l'ha perdut el color, sinó que gràcies a un Premi Planeta ha reviscolat, començant per la revista Hola, amb la periodista valenciana Núria Roca en portada, que, segons explica la revista Hola, la presentadora acaba de comprar-se una casa que pertenecia a en Javier Capitán. Bueno, recordeu, es cuento de l'informal amb en Francisco Fernández, que és on van descobrir a Patricia Conde. Doncs en Javier Capitán tenia una casa a la serra de Gredos, concretament a un poblet petitíssim, que es diu Candeleda, que és a Ávila, i Núria Roca i Juan del Val s'han comprat aquesta casa. Ja la tenien i han dit que gràcies a en el planeta que va guanyar en Juan del Val, aquest milionet d'euros, aprofitaran per fer la reforma dels seus somnis. I surt ella en portada i diu: el Premio Planeta lo hemos invertido aquí.
1: I no t'apareix molt estrany que surti ella xerrant del Premi Planeta i que no surti ell?
0: Supos que ell li digui, si te fa il·lusió sortir a sola...
2: Han de recuperar la reforma.
0: Encantats, però fes-ho tu. La reforma ha estat dirigida per en Pepe Leal, que és un d'aquests interioristes conegudíssims de Madrid, molt amic de Núria Roca, i li ha donat volums, textures i color en aquesta casa, que si la voleu veure, òbviament, haureu de comprar la revista Hola. Ha hagut una cosa que m'ha fet gràcia, perquè estan mirant per veure si podia veure detalls de sa casa quan estava en reforma, perquè ja fa mesos que en parlen. I, pel que sembla, es balla d'aquest municipi va anar a saludar en es Roque del Val quan va saber que se mudaven allà i els hi va anar a presentar, diguéssim, els seus respectes com a balla, que estava molt content de tenir dos veïnats tan il·lustres.
1: Recorden que vàrem entrevistar en Juan del Val en aquest programa i li vàrem demanar quanto gastaràs els dos bolets i, bé, ja veurem, encara no ho sé...
2: No mos volia donar l'exclusiva, sí, nosaltres.
0: Han de dir que no se muden de la casa familiar que tenen a Pozuelo de Alarcón, és a dir, el seu campament base seguirà sent Madrid, però ara tenen aquesta casa com a d'esbarjo, més el pis de Madrid que tenen, que és on en Juan del Val escriu. Ho dic perquè no tenen poques propietats, ho compten ells, eh?
1: No,
0: jo només faig una mica d'inventari.
1: No rius perquè el pis és allà on en Juan del Val va escriure, és que ha sonat una mica que va fer altres coses.
0: Però ho diu ell, ho diuen ells, que ell quan ha d'escriure s'ha com a de concentrar,
1: val.
0: I si ell diu que escriu,
1: val, d'acord.
2: Escriure en aquest pis. Exactament. Més portades tenim, la de lectures amb Marc Giró, en portada, la compartim.
0: Ara és l'home de moda, en Marc Giró, segons la revista Ser Sincera, en una entrevista en exclusiva, que vols que te digui, tampoc conta tanta cosa, diu: el titular és bo, no tengo enemigos en la tele, però hay muchas envidias. Res que els que ens dediquem en aquest mitjà no sapiguem. Diu, o explica, que va debutar amb en Jordi González, jo me'n recordo haver-lo vist en el programa Les Mil i Una, i n'ha parlat aquí. No sé si ho sabíeu, però és llicenciat en Història de l'Art, i ha fet el doctorat, però mai ha exercit com a historiador. Diu que ha intentat ser infidel en el seu home, però que no ho ha aconseguit perquè està molt bé amb en Santi Villas i que s'estimen molt i que és una parella com molt compenetrada i que no ha necessitat haver d'anar a trascar fora del niu. I estiu a gent cada any a Formentera. Diu que no passen pena pels paparazzis enguany perquè estan molt bé de cos i que segurament no faran viatges llargs perquè han de fer una reforma.
2: Aquestes reformes, per favor, eh? Com... Mira si donen cafè, les reformes, perquè també sí, la de Núria Roca i Juan del Val i Domar Giró també, pendent d'una reforma, que és reportatge, segur que els donen alguns euritos per invertir en ses obres.
0: I crec que no l'han cobrat, aquesta exclusiva, perquè és com, és com un refregit de coses que han anat dient. A mi no m'agrada molt la tendència que tenen aquestes revistes del cuore espanyol, és d'agafar entrevistes que han fet altres programes
1: i
0: posar-les en portada com si
2: això
0: fossin exclusives.
2: Això ho fan exclusives. Quan no tenen temes.
0: Ja, però a mi, per això, gastar-te 2 euros en sa revista, exacte, que posin una altra cosa. Menció especial també, finestra petita per na Shakira, per la seva victòria a l'agència tributària. Però tenim més coses, Joana Maroto.
1: Exacte, efectivament, perquè han de veure que es cou a la revista 10 Minutos que duen a Tamara Falcó en portada.
0: Que diu que ara se dedicarà més a ella. I diu, les proves que demuestren que Tamara Falcó està més centrada que nunca en si misma. Ja és que s'ha apuntat a fer esport.
1: S'ha prioritzat.
0: Que també dius, me fa gràcia.
2: Ostres, que sigui notícia, veritat.
0: I llavors la notícia diu, su fe y su entrega no han cambiado ni un ápice. Però Tamara Falcó sí que ha decidit prioritzar-se. Un actitud que diu que ha decidit posar en pràctica a partir d'aquest 2026 i s'ha dit a ella mateixa. Este año prometo escucharme más a mi cuerpo, a mi piel. Són declaracions que ha fet ella. S'ha d'escoltar sa pell. Perquè a vegades sa pell pot dir moltes coses.
2: Els dermatòlegs diuen que parla, i ses ungles, i els cabells. És veritat, tot això parla.
0: I els turmells. Tot el cos parla, si els saps observar. Però no sabia jo que ta mare Falcó tenia aquest diàleg en directe en sa seva pell.
2: Fa peses.
0: Sí.
2: Un entrenament molt rigorós.
0: Fa de tot. Ha dit que ha decidit deixar d'obsessionar-se en sa mare que quan arribi vendrà, i ara sa tia Tami i s'encarrega de tenir custòdia de si mateix, sa tribu, que té sa seva germana, sa seva germana Anna, perquè quatre fills ja n'hi ha, perquè puguin estar en sa tia Tami. També continua fent feina, continua sa tele, continua en sa seva col·laboració amb Pedro del Hierro, ja fitxat per Falconeri i per Sisley. I en so seu temps lliure els hi agrada... Els agrada fer viatges i han estat a Bòsnia amb en Onieva i s'estimen les totes. Capítol especial. Alejandra Rubio, sa filla de Naterelu, neta de Maria Teresa Campos, ja és escriptora, dia 13 de maig. Va presentar el seu llibre i ha fet unes declaracions a sa revista 10 Minutos que diu: "Espero que mis hijos estén orgullosos de mi libro". El llibre se diu "Si decido arriesgarme". Un llibre que els seus fills hauran d'esperar llegir quan tinguin 18 anys, perquè sembla que en aquell llibre, com diria sa mare d'en Almodóvar de les seves pel·lícules, hay mucha cama. I sabeu que està tot com a molt pujadet de to i explica la història d'una nina, diguéssim, fina de Madrid, que s'enamora...
1: Segons... que és una novel·la.
0: No, és una novel·la.
2: No és una biografia, jo també.
0: No, ella és autora de ficció. Primer se va fer BookTuber, perquè segons...
1: No la seguim.
0: Segons diuen el seu entorn i ella mateixa, és una lectora empedreïda, i a partir d'aquí, per esgut de la lectura, va escriure en el mòbil aquesta novel·la.
1: Sí, perquè recordem... que fa poc va estrenar per primera vegada el seu primer ordinador.
0: Per tant, ella és una dona que escriu a mòbil i tablet.
1: Exacte.
0: Què passa, Marta Garau? T'he vist encara com a sorpresa.
1: Home, sí. És que aquesta revelació. És que aquesta declaració em poden pareixer innocents.
0: O frívoles,
1: però és que s'ha hagut de justificar molt, perquè, clar, tothom ha qüestionat que, havent escrit un llibre, com és que no havies tingut mai en la teva vida un ordinador, que has fet... No?
2: Normal.
1: I ella deia que és que escriu a mòbil o a tauleta.
2: Normal, que se qüestionin aquestes declaracions, per favor, com poden passar desapercebudes.
0: I és una història d'amor entre una lota... L'última estat és con Teresa 3.0. Lo que lloc del pijo aparte, ella ha creat un altre personatge, i no és una Teresa, sinó que és la seva protagonista. I tancam la parada de Tenten, sí, en la revista Semana, que du Rosa López en portada. Cara dura, cara dura. Según explica esa revista Semana, Rosa López rompe por sorpresa con su novio Iñaki tras más de 6 años de relación. Recordem que aquest jove, Iñaki, era policia local, concretament de la unitat canina de Leganés, que va deixar la seva feina... És que sabia que si te contava aquest detall de la biografia... Te faria gràcia.
2: Sí, no, però no per res en concret, m'encanta.
0: Ja està, i don Iñaki va deixar la unitat canina per fer-se representant de na Rosa López.

0: de tenir un per ser liacs.
1: Aquí si tens dues amigues...
0: Exacte, que si tens, dues amigues veganes i sí, també has de fer com un menú a part. Com et col·loques? Si poses flors, quines flors poses? Si vols que es banquet i la cerimònia sigui tot un mateix complexe o te'n vas a un ajuntament?
1: Les opinions de ta mare, les opinions de la teva sogra.
0: També.
1: Tothom opina a unes noces.
0: Això ho contes perquè t'ha passat.
1: Igual sí,
2: amiga, soy yo.
1: Punt i final en aquest programa és dimecres. Que tingueu una bona jornada, companys.
2: Igualment.
0: Demà hi tornem.
2: Adéu.
1: A partir de les 9 serem aquí puntuals.
3: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Marga Proens apunta, de fet, a l'actual president espanyol directament com a còmplice en la trama de corrupció que ara s'investiga.
5: La cap de l'executiu de les Illes s'ha lamentat que Pedro Sánchez defensi, diu, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president de la democràcia. Una investigació, ha dit Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
6: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
4: Tot això l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol, que ha marcat, evidentment, també a Madrid la sessió de control al Congrés, a la qual Pedro Sánchez ha manifestat el seu respecte a la justícia, però també ha donat tot el seu suport a Zapatero.
5: També el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha criticat que no es respecti la presumpció d'innocència de l'expresident socialista. Ho ha fet com a resposta a la portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz.
7: Se acabó el relato. Desde luego que se acabó la superioridad moral. Este gobierno está acabado. Agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este gobierno.
8: Me alegro de que se haya leído usted el auto. Hubiera sido mejor que lo hubiera entendido, porque esto es simplemente citar como investigado a un señor que, por cierto, el propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona.
4: Mi, tornem aquí a les Illes perquè el Consell Insular de Formentera ha iniciat la campanya d'inspeccions d'habitatges per evitar l'oferta turística il·legal. Això després que enguany, fins al moment, fins aquest mes de maig, hagin rebut fins a 5 denúncies anònimes per pràctiques irregulars. L'any passat en varen ser fins a 65, això sí, durant tot l'any.
5: Les denúncies anònimes es poden fer a través d'un canal que va activar l'any passat la institució. Ara, a les portes de la temporada alta de l'estiu, el Consell de Formentera ha iniciat una altra campanya, una nova campanya amb l'objectiu de reforçar el control de l'oferta turística i garantir també el compliment de la normativa actual. L'actuació s'emmarca dins l'estratègia de control i ordenació del sector en la incorporació del segon inspector turístic que permet incrementar la capacitat operativa en un moment clau d'inici de temporada. Seguint el procediment habitual, s'ha fet un sorteig per seleccionar una llista d'habitatges que seran objecte d'inspecció.
4: I precisament a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat avui matí una nova embarcació amb persones migrants.
5: En aquesta ocasió, la barca transportava 16 persones d'origen magrebí que han estat localitzades al camí de l'Estufador, just al mateix lloc on ahir vespre se'n va interceptar també una altra. Això està poc abans de les 8 d'avui de matí, abans a les 6, dues hores abans, les autoritats també han rescatat 25 persones d'origen subsaharià que viatjaven a 2 milles del far de Ses Salines, a Mallorca. A l'operatiu d'aquest darrer rescat hi han intervingut efectius de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància i també la Patrulla de Fiscal i Fronteres de Porto Cristo.
4: I acabem amb un apunt de darrera hora que acabem de conèixer, la Volta Global de Llavors de Svalbard. Ha estat nomenat Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. Així ho acaba de comunicar el jurat en una sessió que s'està retransmetent en aquests moments. 12:04, tornem amb més notícies a la 1.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot a Porreres per parlar de la cooperativa perquè sembla que enguany hi ha un bon esplet d'ubercocs. Les pluges i aquesta caloreta d'aquests darrers dies han fet que vagi bé, com a mínim, els primerencs i els ecològics, també, que diuen que tenen un gust molt especial. Per tant, a Porreres estan contents amb l'esplet d'ubercocs d'enguany. Després anirem fins a Inca, perquè allà la unitat de digestiu està fent molt d'avanços per trobar una solució a la poliposis adenomatosa familiar. Se tracta d'una malaltia que fa sortir molt de pòlips en extracte digestiu i que és de caire hereditari, és a dir, normal que una mateixa família ho tinguin. No hi havia solució fins ara s'han de fer moltes operacions d'intervencions quirúrgiques, però el doctor José Reyes, a qui coneixereu per l'Associació Balear contra el Càncer, també és el cap de servei digestiu de l'Hospital d'Inca i està al capdavant d'un equip que està investigant molt per trobar una solució en aquesta poliposis. Després tornarem a l'escamp perquè concretament a Arcufi, l'Associació per la Recuperació i Cultiu de la Figuera, ha llançat una campanya molt agosarada per salvar i promocionar la figa i la figuera mallorquina. I per acabar, avui, com que és dimecres, de Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, ens parlarà sobre com han canviat les prioritats dels joves mallorquins d'avui, per exemple, en els que fa 30 anys érem joves. Què és el que s'estimen més ells? Estalviar per tenir una casa, treure's el carnet de cotxe o comprar-se un mòbil? Viure la vida, aprofitar el temps, carpe diem, o estudiar per treure's una carrera que no els garanteix un futur ni una casa? De totes aquestes coses tan importants parlarem amb Maria Antònia en el final dels programes. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, i Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Inevitable esperada de Sauva, també coneguts com Overcocks i Cireres, per parlar d'aquesta plena temporada d'Overcocks que enguany sembla que gràcies a pluja ha començat un poc abans i la cooperativa porrerenca ja va a les totes. La previsió és que la producció d'enguany sigui millor que s'ha de l'any passat. Saludam a la gerent de la cooperativa agrícola de Porreres, com és normal en aquest temps. Esperança Moura, com estàs? Bon dia.
1: Beníssim, molt bon dia a tots. Com va?
0: Bueno, el Overcocks primerenc i els ecològics han estat els primers. I jo te volia demanar, l'ecològic, m'imagino que és que no l'esquitxau. Com és l'ecològic? Conta'm.
1: L'ecològic, bueno, el primer dial és que té una certificació d'Overcocks ecològic, el que fa que tens el control de qualitat de CBPAE i segueixen unes pautes de control de la seva explotació. I el cultiu és que, bueno, en el moment que s'hagi de donar un tractament, pues, s'ha de productes autoritzats amb agricultura ecològica. I així per garantir ja tenir un producte ecològic certificat. En aquest cas, el nostre soci, l'any passat va aconseguir la qualificació i en guany pues, poden gaudir de poder disfrutar de vendre Overcocks ecològic.
0: I és cert que és més gustós?
1: Bé, té l'avantatge que el que li dona la terra li ajuda a donar-li sabor, però molts d'altres Overcocks també la tenen. El que val molt és la certificació, el que li costa als pagès per aconseguir arribar al mercat un producte amb molt bona qualitat i amb aquesta certificació.
0: Clar. Bueno, i quan és que ha de ploure perquè vagi bé? Quins mesos? Perquè és cert que ha plogut, però quins mesos ha de ploure perquè vagi bé i hi hagi un esplet bo com és d'enguany?
1: És important que vagi a ploure. Bé, si plou, s'abre la mera, diríem, que agafa hidratació, i això li dona vida i li dona que pugui garantir un fruit de més bona grossor, més qualitat, i sobretot té vitalitat, que això és el més important en guany. Veure que els arbres amb unes fulles verdes ben alegres. Això és el que ha aconseguit aquestes pluges que han tingut més constants. I a l'hora del fruit, en aquest primer any, que és una veritat que se sol crivellar de vegades, el fet que hagi plogut escalonadament no ha fet aquesta crivellada grossa perquè ha tingut aigua cada instant. I això ens ha garantit que han tingut un Overcocks primer, encara ja acabam aquests dies, i molt bona qualitat i molt bon, un gust molt bo.
0: Enguany, entre les 15 de 7 tones, l'any passat va ser entre 13 i 15, passa com s'olivera, que hi ha un any bo i un de dolent, o no té res a veure?
1: Sí, totalment és així. Sempre depenent de molts factors, el tema de les pluges, el tema del fred, el tema del vent, enguany tenim molta baixa, bé, s'han tingut molta més quantitat de producte. Si véssim aconseguir que no ens fes aquest vent salat, com es va cremar la part del centre de l'illa cap a en el mitjón, el vent va cremar molt de... i els arbres estan deteriorats en aquesta zona, però clar, aquestes pluges que han fet seguidament ha fet que ja torna a brotar el brotat de maig, que vol dir que l'any que ve aquestes branques faran un bon Overcocks.
0: Conta'm això de que el vent crema l'arbre. En què vos referiu que el vent crema l'arbre? Què vol dir?
1: Que és un vent, això va ser el vent que era el dia de Ram, el dia lluny, el dia de Mar Sant. Aquest vent tan fort que molt va fer va dur que sabeu que ve de la banda de la mà, però és que clar, aquí m'ha vengut de la banda de Formentor i d'aquella banda cap a dins l'illa i mos ha cremat el fruit quan té el brotet tendre i la fruita petita i la fruita queda com a... que se mostia una miqueta i la branca se crema, se socorren les fulles perquè el vent salà no li agrada. Això mos sol passar quasi cada any, però a vegades amb un nivell molt baix i a vegades amb un nivell molt alt. Enguany ha estat amb un nivell molt alt.
0: Clar, i sobretot quan té flor, quan està florint, aquí és on li fa mal, no?
1: No, i és que el primerenc de la flor va fent... se'n va dur moltes. I si és més primerenc, que són les que hem acabat de cuir, pues, teníem les branques de la part del centre de l'illa socorrades, com si hagués passat un foc, en certa manera.
0: Que curiós. Aquest
1: mal de vent salat.
0: Que curiós.
1: I bé, la naturalesa és tan tonable, sense un camí son de muntany, té sí. Això, que rep el que li ve.
0: Que curiós. Bueno, també podar, a l'hora de podar, això també influeix. Però clar, sí. per un llonga com jo, com se sap quina branca podar i quan s'ha de podar? Com funciona això? De la poda.
1: Les branques que s'han de podar sempre han de deixar l'interior buit de branques, perquè sobretot un arbre el que necessita que li arribi la llum a tot l'arbre.
0: Ah,
1: i per arribar
0: sí.
1: La llum és important que aclarir la part central d'un arbre.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: De les branques, bueno, és un procés bastant professional de triar quina branca s'ha de podar, però és molt important el sanejament de l'arbre cada any perquè vos fa un bon fruit i garantir la vida de l'arbre, que també és molt important.
0: Molt curiós. Bueno, i la resta de varietats, ara estem parlant del primerenc, la resta de varietats, galta vermella, un que se diu, crec que Carlet, un canino, tot això, quan ve? Que arriben en diferents moments.
1: Sí, arriben en diferents moments. Ara, avui, dia 20, acabam el primerenc i començam amb les palabres. Què passa enguany? Que el fet de que s'hagin avançat, Pandura haurà un buis que haurà un parell de dies que anirem amb baixa, molt baixa producció, degut a que no s'enllacen un amb l'altre. Ara avui estem en aquest punt, que estem entre un primerenc que moscava i començam els vermell per aules, i llavors ja passarem en el rojo calet, que serà dins la setmana que ve, i la propera ja vendrà escanina, i després, damunt 15-20 de juny, ja començarem amb la galta, que serà la Montsefira, més o manco.
0: Exacte. Bueno, i estudons, enguany, que l'any passat xerraven d'estudons, han fet mal enguany, com ha anat això d'estudons?
1: No ha hagut tantes d'aquelles com l'any passat, ha estat un avantatge, però a Tudons encara n'hi ha molts, eh?
0: Bueno, t'ho diràs, n'hi ha palma, ara imagina't a fora vila. El que passa és que aquí no saben què han de fer per llevar-los de mig. El problema que tenim aquí a ciutat és que la gent que ens hi dona de menjar, a coloms, tortores i Tudons, perquè això està prohibit, no se pot donar de menjar en els animals. Preus, esperança, més aproximadament 5 euros quilo, de quan parlam enguany de preu?
1: Intentant mantenir un preu el màxim possible que podem aconseguir, degut que perquè llavors això repercuteix en el pagès. Si volem assegurar-nos tenir obercos aquests anys que venen, doncs hem de mimar aquest pagès que produeix i que el mima per poder anar garantint tenir aquesta continuïtat de fruit en la nostra cooperativa i dins del nostre món agrari.
0: Jo sempre dic que visiteu els pobles en els que parlem, però és que m'apareix que no importa dir-ho, perquè és que crec que venen a comprar vos el barcot de tota Mallorca, és cert, de tot que venen de tota Mallorca. Sí.
1: És molt guapo, aquest dia és preciós, perquè ve gent de per tot, de Formentor, del Cudi, d'Andrall, de Santam, de per tot. I el guapo és que se'n puguin anar amb la posseta d'ubercots i disfrutar el que és l'ubercot de Porreres.
0: Quina meravella. I de bones notícies, nosaltres que sempre a la ràdio donem males notícies, de bones notícies, en guanyem un bon esplot d'ubercocs, menjat. Després parlarem de la figuera mallorquina, de la figa mallorquina, sí que ja ho sabeu, ubercocs, si els heu de menjar, que siguin de Porreres, producte nostre, i en guany ja que hi ha un bon esplot, enhorabona, i que vagi així, que continuï. Esperança Mora, moltíssimes gràcies, com sempre. Bona vianda, ubercots i cireres. Gràcies, Esperança.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: No em faltava d'altre. Nosaltres ara d'aquí un instant peguem un botaïn, que després a Lloret, avui serem per tot Mallorca.

0: El dia a Mallorca.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Dear Doctor, estimat Doctor, Diana Rawlings, l'any 1968. Perquè si no fos per ells, què faríem quan estessin malalts? I sobretot, si no investigassin com es escalda l'Hospital d'Inca, que està participant en un assaig internacional que cerca un tractament per la poliposi adenomatosa familiar. És una malaltia d'origen genètic que provoca l'aparició de centenars, fins i tot milers, de pòlips en el còlon dels afectats. Clar, això incrementa el risc de tenir càncer colorectal. Ara l'únic tractament que hi ha és operar no una, sinó un grapant de vegades fins a eliminar els pòlips. Però, com vos deim, s'estan fent avanços. Saludam el doctor José Reyes, cap de servei de digestiu de l'Hospital d'Inca. Doctor Reyes, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, per la invitació.
0: Bueno, hem de dir que el doctor Reyes és conegut per la seva tasca al capdavant de l'Associació contra el Càncer, però ell és el cap de digestiu de l'Hospital d'Inca. Ho dic perquè no vos estranyi que ara de cop parlem d'aquest tema amb el doctor Reyes, però és que crec que l'Hospital d'Inca sou els únics de Balears que esteu participant en aquest assaig amb altres 40 hospitals de tot el món, com el Clínic de Barcelona i el Gregorio Marañón. Què esteu fent exactament per evitar que no s'hagin d'operar tantes vegades els pòlips d'aquesta poliposi, la poliposi adenomatosa familiar? Què és això exactament i què feis vosaltres perquè no s'hagin d'operar tantes vegades? Conteu-nos.
1: Bueno, ho has explicat molt bé. La poliposi adenomatosa familiar és una malaltia de base genètica, en la majoria de les vegades amb una herència autosòmica dominant, i que es caracteritza pel desenvolupament, efectivament, d'un número molt important de pòlips en el còlon, a vegades també a altres llocs, com són el cutell prim, i això fa que siguin un grup de població que fa càncer del còlon amb edats molt inicials, no? Seria al voltant dels 30-35 anys, es diagnostiquen el càncer, i el que es fa habitualment doncs, és un seguiment endoscòpic per tractar de determinar el millor moment per fer una intervenció quirúrgica preventiva abans de que tinguin la tumoració. Aquest estudi va dirigit a... És un estudi en fase 3 que va dirigit a monitoritzar la possibilitat de l'efecte d'un medicament nou que el que faria és, diguem-ho així, enlentir la progressió de la malaltia i d'aquesta manera valorar la possibilitat de que aquest fàrmac pugui ser després utilitzat de manera més extensa per tal de, diguem-ho així, modificar el curs de la malaltia enlentint l'aparició dels pòlips i, per tant, retrasant el moment de l'eventual cirurgia o fins i tot evitar-la si arribés a ser possible.
0: Clar, perquè en aquest moment, hem de dir, no hi ha medicines. En aquest moment no hi ha un tractament farmacològic. De moment, el que podeu fer fins que tingueu èxit amb aquest assaig és operar colonoscòpies, gastroscòpies, exploracions radiològiques. Clar, deu ser molt incòmode, això, pel pacient.
1: És incòmode pel pacient i, per altra banda, també hi ha un component, diguem-ho així, d'impacte emocional important, perquè en ser una malaltia de base genètica, doncs generalment tu estàs tractant en aquell pacient, però aquell pacient a vegades té germans que també estan afectes de la malaltia, i generalment o el pare o la mare han estat també portadors. Aleshores, estàs tractant en realitat a tot un grup familiar, no? Per dir-ho així. Aleshores, el fet de poder obrir una finestra nova, que fins ara no existia, per donar aquesta possibilitat de poder millorar el curs de la malaltia, doncs la veritat és que està sent una iniciativa molt ben acollida, no? Pels pacients, perquè és una opció nova que tenim la possibilitat de que ens pugui ajudar.
0: Clar, són un caramull d'hospitals de tot el món, són 40 hospitals que esteu participant en aquest assaig, però, clar, per un que no hi entenc com jo, com s'aprova aquest tractament? En què consistiria aquest tractament? Com se crea un medicament? Perquè, clar, per jo és una cosa inexplicable. Com ho esteu fent? Poseu dades en comú? Esteu provant qualque component, qualque principi actiu? Com creeu aquest nou tractament?
1: Bueno, sempre que apareix un tractament nou per una malaltia és una feina que s'anomena una feina translacional, no? Que és un concepte que és molt important explicar-ho bé, no? És a dir, partint d'una forma, el primer que hi ha són els biòlegs bàsics, que el que fan és analitzar què és el mecanisme molecular que dona peu a l'aparició d'aquesta malaltia. Doncs en aquest cas és una malaltia que ve originada com a conseqüència, en la majoria de les vegades, en una mutació en un gen que s'anomena APC, que són les sigles en anglès de la malaltia, de Nematous Polyposis Coli. I aleshores, aquesta mutació d'aquest gen el que provoca és una alteració en tota una sèrie de mecanismes de, diguem-ho així, proteics dins de la cèl·lula, que són els que acaben donant peu en aquesta predisposició a l'aparició dels pòlips. El que s'ha fet, una vegada analitzada aquesta, diguem-ho així, aquest mecanisme intracel·lular, és veure d'entre medicaments que teníem antics que s'havien utilitzat per altres indicacions, si n'hi havia algun que podia ser útil per bloquejar aquesta, diguem-ho així, seqüència intracel·lular. I cercant dins d'aquests grups de medicaments, s'ha, diguem-ho així, recuperat un medicament que s'havia utilitzat feia molts anys amb altres indicacions per poder-lo utilitzar amb aquesta finalitat. Un medicament que abans de poder arribar a aquesta fase en la que estem ara ha passat a la fase d'assaig clínic en estadi 1 i estadi 2, grau 1 i grau 2, i això està molt regulat, i aquest medicament abans d'arribar a aquesta fase fa potser 7 o 8 anys que s'estan fent assajos en altres nivells, per dir-ho així, i aleshores allà ha mostrat eficàcia i sobretot ha mostrat seguretat de cara al pacient i, per tant, podem arribar en el punt en què estem ara de poder-li oferir als pacients en aquesta fase estadi 3 d'estudi clínic.
0: Ara imagini si és positiu l'estudi, se millora la qualitat de vida dels pacients, perquè no m'ho vull ni imaginar una malaltia d'aquesta casta. Vostè diu que els resultats se veuran a llarg termini, però de moment teniu molt bones sensacions i des de l'Hospital d'Inca veus, sou positius en aquest sentit, no?
1: Sí, sí, nosaltres ara estem en la fase de reclutament dels pacients i si tot va com toca, els primers pacients començaran a rebre la medicació ara, durant aquest mes que entra, aquest mes de juny. La vessant és molt positiva, o la sensació és molt positiva, perquè ja tenim pacients inclosos a altres hospitals que estan funcionant adequadament sense problemes. És molt positiva perquè el sol fet de que tu mostris en el pacient que hi ha la possibilitat de processos d'investigació que el poden ajudar, generen una esperança, en el sentit de dir, no estic sol, sinó que hi ha gent que està pensant en com millorar la meva malaltia, i això és molt positiu de cara a l'ànim del pacient i de la família. I, per l'altra banda, també és una cosa que posa en valor, això també jo vull fer aquí una petita incís, a la importància de la investigació bàsica. És a dir, quan parlem tant de la importància de cuidar els investigadors bàsics, que moltes vegades són molt invisibles, no? Perquè després, quan els assajos arriben en aquesta fase, els visibles són els clínics, no? Els que estan als hospitals. Però aquells investigadors que estan al laboratori cercant els mecanismes per tal de desentranyar, no?, l'origen d'una malaltia i com poder-la tractar, són importantíssims. A Espanya els cuidem molt poc i s'ha de fer molta feina per poder-los tenir, diguem-ho així, a l'abast i ben tractats.
0: I també hi ha un projecte de recerca que és pràcticament és com si estiguéssim parlant de medicina del futur, per les parelles on un dels dos membres tingui poliposi adenomatosa i que vulguin a ser pares fer una selecció genètica dels embrions perquè els fills no siguin portadors de la malaltia. Això ja és,
1: sí, sí, sí.
0: És meravellós.
1: Això és important. Això és meravellós, però això no és un assaig, això és assistència, això ja s'està fent. Nosaltres, jo tinc aquí a l'hospital ja dues parelles que han fet aquest procés de selecció genètica dels embrions. Ho hem d'explicar bé. Vull dir, aquesta és una malaltia de base genètica. Un dels dos progenitors, el pare o la mare, el que sigui dels dos, si és portador de la malaltia, cadascun dels fills, en teoria, té un risc del 50% també de ser portador de la malaltia. Parlant en estadístiques, doncs, si tenen dos fills, per promig, un dels dos serà portador, si tenen quatre fills, dos dels quatre serien portadors, però poden tenir molt mala sort i que els quatre fossin portadors, o molt bona sort i que cap dels quatre ho fos. Però la idea és que cada fill que tens, doncs és com tirar una moneda a l'aire el risc que puguis ser portador de la malaltia. El que es fa, és a dir, i això ja ho fa la unitat de diguem-ho així, de fecundació in vitro de l'Hospital de Zones Passes, i ja es pot demanar, això és molt important que la gent ho sàpigui, que les famílies que siguin portadores de poliposi adenomatosa o d'una altra variant genètica que afecta també el colon, que és la síndrome de Lynch, ho poden demanar dins de la sanitat pública. És a dir, es fa un procés de fecundació in vitro, es fecunden els òvuls, i després es fa un estudi de cadascun d'aquests òvuls fecundats per veure quins són portadors de la malaltia i quins no. I aleshores es pot fer una implantació a dins de l'úter només d'aquells òvuls fecundats no portadors de la malaltia. I d'aquesta manera garanteixes al 100% que els fills no siguin portadors d'aquesta entitat. I això és molt important que la gent sàpigui, clar, que està dins de la sanitat pública, que és una de les meravelles de la nostra sanitat pública, no? És a dir, el fet de poder oferir una cosa tan increïble com aquesta i que totes aquelles persones que siguin portadors d'alguna d'aquestes malalties que sàpiguin que ho poden demanar i, si tenen dubtes, que demanin als seus especialistes perquè els hi podran oferir.
0: Importantíssim, això que avui en dia se pugui fer. De tota manera, durant els darrers 20 o 30 anys, fins i tot els pacients han vist avanços en els diagnòstics. Jo m'imagino que en aquesta, concretament, fa 30 anys, poliposi adenomatosa és que no devia tenir ni nom, ni se devia saber el que era. S'estan fent molt d'avanços avui en dia, gràcies a la tecnologia també, però m'imagino que, sobretot, tot amb malalties d'aquesta casta, vostè mateix haurà vist moltíssim d'avanços en els darrers 20 o 30 anys, no?
1: S'han fet molts avanços. La polipòsis adenomatosa en concret sí que es coneixia des de fa 30 o 40 anys, és a dir, la descripció de la polipòsis adenomatosa és diguem així, molt associada amb l'inici del desenvolupament de l'endoscòpia digestiva, perquè com que hi ha tants pòlips, doncs clar, el diagnòstic el fas amb la pròpia endoscòpia. Però el que sí s'ha avançat increïblement és en el coneixement de les bases genètiques de la malaltia, en poder oferir consell genètic i poder oferir, diguem-ho així, selecció genètica dels embrions a les famílies, en poder fer mesures de prevenció que siguin eficaces per evitar l'aparició del càncer, perquè el que passava fa 30 o 40 anys és que el pacient es diagnosticava de la malaltia en el moment que ja tenia el càncer. Això és el que ara podem evitar amb totes les mesures de prevenció que fem o tractem d'evitar, no? Tant com humanament es pot. Aleshores, realment els avanços han estat espectaculars, s'ha de seguir treballant, s'ha de seguir avançant, i aquesta feina de la investigació és una eina molt important de la feina dels hospitals. És molt important sempre recordar que els hospitals som un lloc d'assistència, és a dir, s'ha d'atendre els pacients, però un lloc on també és molt important desenvolupar investigació i desenvolupar docència, no? Perquè això també millora l'assistència dels pacients.
0: Efectivament, sense investigació, sobretot a la sanitat pública, estem aturats, ens quedem congelats en el temps, i és importantíssima la investigació que se fa a la sanitat pública. Ja ho sabeu, l'Hospital d'Inca està participant en aquest assaig internacional en 40 hospitals de tot el món per trobar un tractament a la polipòsi adenomatosa familiar. Doctor Reyes, cap del servei de digestiu, com sempre, nosaltres sempre el molestam, sempre el cridam per teu qüestions de sa associació contra el càncer, que al cap i a la fi això també està relacionat amb la seva feina a l'associació contra el càncer, perquè els malalts de polipòsi adenomatosa poden desenvolupar un càncer colorectal, no és així?
1: Efectivament, aquesta és la clau. I en realitat, al final, quan tens un afany al voltant d'un determinat tema, no? És a dir, la meva tesi doctoral en el seu moment també va ser sobre polipòsis adenomatosa. Aleshores, al final, tu tens la teva àrea de feina, això et va duent, no?, per diferents camins, sempre per intentar ajudar la gent, que és el que de veritat és bonic d'aquesta feina.
0: Doctor Reyes, per cert, abans d'acabar, li voldria demanar per la seva altra vessant mèdica com a portaveu de l'Associació Balear contra el Càncer, perquè crec que la sanitat ha ampliat el cribat de càncer de mama a dones entre 45 i 74 anys, però fins ara era entre 50 i 69, però ara s'amplia tant per a baix com per amunt, de 45 a 74, i abans era de 50 a 69 anys. Ja que el tenim aquí, li volia demanar sobre aquesta bona notícia, perquè d'aquesta manera el diagnòstic precoç o tardà se pot arribar molt abans, no és així?
1: Efectivament, els programes de cribatge són una eina molt important per ajudar a millorar el pronòstic de la malaltia oncològica. En el cas concret nostre de Balears tenim programes en marxa a mama, cèrvix i colon, i sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment pot salvar la vida.
0: I de bona notícia, Sanitat amplia els cribats de càncer de mama de 45 a 74 anys. Un ventall molt més ampli que permetrà detectar-ho molt abans, igual que aquest assaig internacional en què està participant l'hospital, dient que per trobar un remei a la polipòsi adenomatosa. Doctor Reyes, com sempre, moltíssimes gràcies, perquè vostè abarca molt de camps i per això quan li demanem sobre moltes coses. José Reyes, moltíssimes gràcies per atendre'm molt sempre. Gràcies, doctor.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, doctor. Nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.

0: Radiografia mallorquina.
1: Avui a la nostra radiografia mallorquina, si fa una estona érem a Porreres parlant d'Ubercocs, ara volen tornar a parlar de la figuera, que ha estat durant segles una de les estampes inevitables del nostre paisatge i bona part dels sostens de persones i animals a Mallorca. Però la supervivència de la figuera i les figues no depèn només del clima, sinó també del que compram nosaltres. Per això s'ha creat fa poc l'Associació per la Recuperació del Cultiu de la Figuera, que té com a lema de campanya, escolteu bé, si menges figa, que sigui la meva. Molt bona. Nando Mesquida, membre d'Arcufi. Com estàs? Benvingut. Hola, Nando. No sé si mos sents.
2: Ara, sentiu?
1: Ara te sent, Nando. Com estàs? Bon lema, eh? Si menges figa, que sigui la meva. Molt, molt, molt cridaner i és la manera de que la gent s'acosti a la figuera i la figa mallorquina. No ho trobes?
2: Exacte. Aquesta era una mica la intenció, cridar l'atenció de la gent.
1: Clar, i per això ho fem material gràfic, cartells, camisetes, bosses, i així, això crida l'atenció, i com aquella camiseta que se va fer fa 30 i busques d'anys, que és molt important cridar l'atenció també a través d'aquest claim, aquest lema, així per ventura captar molta per ventura gent jove, que menja de vegades més dolços industrials, no?
2: Exacte, no, menys... Evidentment, la nostra intenció amb aquest missatge era cridar l'atenció i tot va sorgir arrel de l'objectiu que perseguim des del naixement d'Arcufi, no? que nosaltres que protegir i donar a conèixer aquest patrimoni immens que ens revolta la cultura de la figa i la figuera i que és extrapolable, evidentment, a totes les altres espècies vegetals i animals que tenim a la nostra terra.
1: Clar, i els pagesos, que encara mantenen el cultiu de figuera, que és que jo me'n faig creus de fa 100 anys, és que pràcticament tot el pla vivia de les figueres, sense elles mateix, Lloret, és que vivien de les figueres, hi ha centenars de tipus de figues aquí a Mallorca, i a poc a poc, és que no pot ser que deixem de costat un element tan important a la nostra història, ja no a la pagesia, sinó a la nostra història, com a la figa i la figuera, Nando.
2: Exacte, totalment. Nosaltres, per una part, és tot el que ens revolta, tots els aspectes culturals, però, evidentment, també feim esforços perquè realment també se produeixi, no? I que el camp se continuï, ja sigui d'una manera més aficionada o també d'una manera més professional. I és un poc el que estem fent feina any rere any des d'Arcufi i sempre volem intentar fer una passa més, no?
1: És que és una lluita constant per preservar el patrimoni agrari i cultural. L'altre dia parlaven de llavors recuperades, de llavor de blat, de xeixa, i clar, les varietats locals que continuen arrelades en esplai arreu de Silla, és que mos hi hem de posar entre tots els mitjans de comunicació els primers per fer-ho arribar en el públic, perquè sempre primer lo nostre, sempre consumir primer lo nostre, perquè en l'importància que ha tingut ser pel camp a Mallorca, de vegades és que és ridícul consumir coses de fora, Nando.
2: Totalment, no. Són moltes els avantatges de consumir producte local, no? Partim primer de tot de que, evidentment, són espècies totalment adaptades en el nostre clima i seran segurament que algunes d'elles les que s'adaptaran més en els canvis climàtics perquè estan més avesades i coneixen més el terreny nostre, no? I llavors, evidentment, tot el que envolta, tot aquest patrimoni immaterial de vocabulari de relació amb el medi, que és immens i que és envejable, ho han dit a la taula rodona que també hem fet enguany arrel de la campanya, aquest patrimoni que tenim nosaltres, pel territori tan petit que a la vegada som, no hi ha molt de llocs que puguin brevetjar d'haver-lo conservat. I nosaltres encara, tot i que hi ha hagut passes enrere, encara l'estem mantenguent i hi ha molta gent que encara el coneix. Per tant, és intentar no recular en aquestes marxes forçades que avui en dia anem.
1: I enguany, precisament, hem de dir que a final d'agost és la festa de Tsequer, que fa 45 anys que se fa, per cert, no només serà una festa a l'ús, sinó que, per exemple, s'exigirà que tot el que se mostri tingui figa. ja sigui per ornament o com a ingredient principal, se revisaran les bases, no és així?
2: Exacte, hem fet una feina, això ha estat una feina conjunta, no?, de la comissió que ja existeix de Tsequer, l'Ajuntament de Lloret i Arcufi, vàrem revisar les bases per donar, arrel d'aquesta campanya també, donar una passa més, revisar les bases, i enguany com a novetats exigim, com molt bé has dit, la figa, la presència de la figa a totes les mercades a totes les paradetes gastronòmiques, ja sigui bé com a aliment principal o bé com a acompanyament. I, a més, no podríem deixar de banda la feta que nostra, no? I, per tant, també hem fet uns distintius per aquells que, a més, emprin i puguin acreditar que la figa està comprada i cultivada a Mallorca, no?
1: I teniu un directori de pagesos i productors que venen figues i els seus derivats i tots els paradistes que sàpiguen que compren producte cultivat aquí a Silla. També hi ha una cosa molt important, que és que a Lloret s'obrirà un espai, o no sé si ja està obert, dedicat a viveristes. Perquè, clar, si jo tenc un poquet i vull semblar una figuera, jo fins ara no sabia, de fet, quan ho vaig llegir ahir, vaig dir, això és meravellós, si un ten trosset i vol semblar una figuera que seva, a Lloret hi haurà un viver, és així?
2: Exacte, sí, com a novetat volien donar, perquè és vera que totes les festes i fires, com bé sabeu, han evolucionat una miqueta cap a més un mercat gastronòmic, anar a comprar, i li volien donar un punt més local i més relacionat, no?, amb el sector primari. Per tant, efectivament, hi haurà paradetes de compra directa de figa fresca i viveristes per trobar varietats locals de figuera. Per la com tu dius, no sabia on trobar-ne, a vegades se posen en contacte amb la nostra associació per saber on en poden trobar i aconseguir que hi hagi viveristes en varietats locals per si qualcú vol comprar qualque figuera d'aquí.
1: I mira que l'any 81 la festa de Tsequer va ser com una petita trobada per recordar com s'acaba la figa, i ara és un esdeveniment multitudinari. És impensable pensar en Lloret sense la festa de Tsequer, no, Nando?
2: Sí, és veritat que ha evolucionat molt. Per sort, és vera que, com tot, és vera té els seus pros i els seus contres, però estic molt contents que hagi crescut i que aquesta feina que fem i tot aquest missatge cultural que donem arriba més gent cada any, no? Evidentment, i que agrada, i veiem que és una festa que agrada i que va creixent, i estem molt orgullosos d'ella.
1: Ja ho sabeu, si teniu qualsevol trosset de terra i voleu sembrar una figuera, a Lloret hi ha un viver de figueres i llavors mos ensenyaran tot el que heu de saber per poder tenir una figuera a que vostra, que jo, perquè no tenc un tros de terra, però si el tingués, puc ben assegurar que hi hauria una figuera a dins que ve. Nando Mesquida, des de l'associació per la recuperació del cultiu de la figuera, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la feina que feis. I recordeu el lema d'aquesta campanya: si menges figa, que sigui la meva. Gràcies, Nando.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Bueno, nosaltres ara anem en sotens d'Anna Maria Antònia Esquina, és en seu Mallorca Jove. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Si sona Forever Young d'Alphaville és dimecres i falta un quart per la una, és que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
0: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Avui fliparàs amb el que t'he duit. Bona. Parlant d'una cosa molt clara, jo sempre aquí, clar, transparent, com dic jo, com saigo.
1: Sí.
0: El nou concepte dels joves, i diràs, és un tema que s'ha xerrat 40.000 vegades, sí, però jo vinc a xerrar més concretament de com han canviat les nostres idees sobre viure, sobre estimar, sobre treballar i fins i tot casar-nos. Tu

0: Començaré fort, perquè segur que t'ha cridat l'atenció això de casar-nos, no? La diferent manera o forma de casar-nos.
1: Sí, sí.
0: Idò, xerrarem de ser bodes.
1: Va,
0: abans, jo tinc entès, perquè el que he viscut amb mon pare i ma mare, amb els meus tios i això, que era un esdeveniment enorme. O sigui, hotel, banquet, 200 convidats obligats, perquè sempre tenies compromisos, un vestit caríssim i de més.
1: I gent que ni coneixies i li saludaves. Ué, com estàs? Què tal? Va bé, va bé. Fa temps que no vaig en aquells. Ja no vas per allà. No. I d'aquí ja no ho sé.
0: Ja.
1: A veure, te diu que això era cert, eh?
0: Jo tinc aquest concepte per damunt, però jo vull que m'expliquis un poc més com eren les noces a la teva època.
1: Això, talment com t'ho he dit, un caramull de gent. Mira, això és el cosí que te vaig contar, que vivia a Santanyí i ara viu a Palma, però que després va tornar i que ara és que... Mira, no, vine, el tio Joan, vine, coneixeràs en Jaume. I tu t'anaves allà amb un mal de cap que deies, sobretot, això, quan era més jovena, perquè ara més tard ja t'ho contaré avui en dia, però te n'anaves amb un mal de cap que deies, he saludat 200 persones i no he vist ni el novís. Ni veies el novís, perquè tenien tanta feina,
0: clar.
1: Novís, han d'anar a saludar, han d'anar a saltar taula, sempre dient, ai, se no ho veia i no l'he vist. Bueno, era... De pel·lícula.
0: Ho crec,
1: de
0: ho crec.
1: Pel·lícula.
0: Ara, jo tinc entès que sí que convides a qui vulguis i gent que coneguis el manco. Les bodes han canviat completament. Ara els joves opten per cerimònies més petites, més íntimes i, sobretot, més barates. O sigui, ja no se gasten aquella quantitat de diners que es gastaven abans. Ara es diu com el concepte famós low cost, en anglès, bàsicament... que sigui més barat, no hi ha pur misteri, i sobretot emocional. No sé si saps què significa exactament aquest concepte.
1: Low cost emocional?
0: Sí.
1: Te contestaré com un home mallorquí. Ah! Low cost emocional.
0: Això vol dir que no, no?
1: No, low cost emocional, que te costi poques emocions. No l'entenc.
0: Mira, te poso un exemple molt fàcil.
1: No ho comprenc.
0: Hi ha parelles que es casen a la platja, cosa que ja no has de pagar per aquell lloc.
1: Que està prohibit, per cert.
0: Està prohibit i ho fan. Al camp, com si n'hiessin a fer una berena amb els amics.
1: Això si tens un que te deixi algú fora vila.
0: O comunes, sí com de Lloret, o això també.
1: I se'n pot fer? Jo
0: bé,
1: crec que no.
0: Jo suposo que demà pascos que se'n van a Torrar.
1: Sí.
0: I celebren les seves noces, no ho sé.
1: Això sí, i d'amagat et dona xanell.
0: Clar,
1: i, sí,
0: clar. Va, o un mirador. Bé. O sigui, sí. no li donen tanta bolla en el tema. És més com un significat personal, una cerimònia petita amb els seus més propers i poca cosa més.
1: Sí, i després el banquet que és d'aquest, com una torrada d'aquestes que feien els meus amics. Cadascú, jo duré truita de patata, jo duré saladilla russa, és així.
0: T'imagines, no? Jo encara no he arribat a veure, a presenciar aquesta situació. Aniversari, sí, eh? Ara sí. Cadascú s'apaga el seu sopar o coses així, sí, però sí. Noces no. Sé cert, però, que alguns no ho trobarien mala idea avui en dia. Total, és que a pics et gastes més amb el regal que li dus als novis que no amb el que menges. No sé, què opines del regal de les noces?
1: Mira, jo vaig deixar d'anar a noces. Jo conec gent que s'ha casat 3 vegades. Però 3 vegades
0: sí,
1: que
0: s'ha
1: casada. Vaig deixar d'anar a noces perquè l'any 90 i busques... Ja no vaig anar a noces. L'any 90 i busques ja anava molt estret de l'obès. Se me pare i jo me'l van convidar a una noces. I van dir, mos haurem d'estir. Això de compte corrent, eh?
0: Res de
1: lista de bodes. No,
0: ja.
1: Compte corrent. I se me pare i jo en aquell temps varen fer el que varen poder i varen ingressar el que varen poder. I el barrut sap què me va dir? Que si ho pogut estirar una mica més en la regada.
0: Ah, que més no és anònim. Se sap que ha posat cadascun.
1: Clar. Uf. Que si ho pogut estirar una mica més. I vaig dir, jo no torno una noces perquè normalment se casa gent que té més dobles que jo. I li ha de fer un ingrés en el banc. Què és això? Què és aquesta ordinària?
0: No m'ha agradat gens aquesta idea.
1: Això d'ordinaris, allò de posar... Lista de bodes. Compte corrent, número de compte corrent, i van, i dius, però això què és?
0: No ho havia sentit mai.
1: Sí, sí. I ja no vaig a noces.
0: No,
1: és a dir, si te cases, perdona, però no hi aniré.
0: Perfecto.
1: I te'n puc ben assegurar, perquè totes les meves companyes de sa feina que s'han quedat saben que jo no vaig a noces, ja. No vaig a noces, no vaig ni a funerals, imagina, perquè se me comença a morir tothom, saps? I cada cap de setmana seria Sant Valentí, o no és bon sosec, i no vaig a noces. Què és això de Ivan, lista de bodes, Ivan, i un número de compte corrent, i aquesta cara dura, no, d'aquesta manera, no importa, me convideu a noces, ja ho sabeu, no me convideu.

0: Aquesta cançó diu la gent que estimo. Jo som partidari de que no falta casar-se, sí, s'estima molt. Si no hi ha dos bes, hi ha dos compromisos de per mig, no te casis, estima i ja està, o no?
1: És cert, jo, per exemple, no m'he casat. Fins fa... Me vaig casar fa 5 anys, 6 anys, me vaig casar.
0: I ara, això, no, cadascun fa el
1: que pot. I m'ho van casar perquè jo ja tinc una edat que com he de començar a pensar en què serà de la meva dona quan jo no hi sigui, perquè ja el dia menys pensat me faré la pell i me duran a son trillo. Però simplement per això, perquè si m'hagués hagut de casar cada vegada que he tingut una relació, seria multimilionari.
0: Sí,
1: en sos regals de segona corrent.
0: Seria
1: multimilionari.
0: També un altre concepte que ha canviat moltíssim és la feina. O sigui, el típic lema de... No, jo m'estic referint a trobar una feina i quedar-hi tota la vida. Perquè ara és més com anar provant fins que trobis alguna cosa que no et faci plorar cada dilluns. Sí. Ara... Ai, és que això no m'acabo de fer, votar en una altra banda, o és típic lema de jo necessit volar, jo he de provar moltes coses, i això són molt jovent que ho deim, jo m'inclosc amb aquest concepte.
1: Clar, perquè, en part també perquè no vos queda el terremoll, perquè valorau més la qualitat de vida, la flexibilitat, la salut mental, perquè... Tu te pots comprar una casa ara? No.
0: No.
1: M'entens? Tu te pots pagar un lloguer de 2.000? No.
0: Tampoc.
1: No pots. Clar, què passa? Que ara... Mira, jo vaig fer un treball de sociologia l'any 98 i me van suspendre. El vaig titular La provisionalitat de lo quotidià. Jo vaig... L'any 98 jo ja vaig... Que si gent ja no tenia una feina per tota la vida, que no tenia un cotxe per tota la vida, que no tenia una parella per tota la vida... M'agrada suspendre, perquè vaig titular La provisionalitat de lo quotidià. I amb això, fa una sèrie d'anys va sortir en Simon Bauman i se va inventar la realitat líquida. I va dir exactament el mateix que vaig dir jo l'any 98. No? I ara resulta que Simon Bauman és un dels millors sociòlegs del món i a mi me varen posar un 3.
0: Si ho riure sobre ja ho publiques
1: no,
0: i te van famós.
1: El meu professor de l'any 98 tenia 250 anys, saps? Era un senyor que no li canviessis les normes. I jo vaig titular la provisionalitat del quotidià, la feina ja no és per tota la vida, la parella no és per tota la vida, la casa, tant de bo, fos per tota la vida. I és aquesta la realitat líquida que tenim avui en dia, que tot canvia.
0: I també com que s'han inventat noves maneres de fer feina, no tan sols com ho veiem nosaltres, sinó també, ara, per exemple, el fet de treballar en pijama des de casa,
1: sí.
0: O sigui, el teletreball, sí. Era impensable.
1: Cert, completament impensable. Hi ha gent que li va bé, a mi no me va bé, perquè ho vaig provar i no m'anava bé. Jo necessito venir aquí.
0: Jo som un nervi, o sigui,
1: no,
0: imagina't hores i hores segur d'una cadira, no ho podria.
1: No, jo necessito venir aquí, veure els companys, els temps, per exemple, vosaltres, els conceptes dels temps, els joves, els boys, de diferent manera. Almenys jo, quan era jove, veia els temps d'una altra manera, no?
0: Jo crec que vivim amb la sensació constant de no arribar a tot, pensant que mai serem a temps de fer-ho tot, pensant no seré temps de viatjar, no seré temps de comprar un cotxe, de fer carrera, d'independitzar-me.
1: Efectivament. I, com deia en John Lennon, sa vida és allò que se te passa per davant mentre fas plans. Perquè el temps passa igual per tothom.
0: Sí. És que el problema jo crec que és que vivim accelerats. Tot és ràpid. Missatges. Ja no has d'esperar que ningú t'enviï una carta. Feina, ho pots fer des de que vostra. Estudis. Avui en dia, si tens dos per pagar-los... Pots estudiar.
1: Sí.
0: Xarxes socials, que tot és immediat. Abans, si volies veure una fotografia, havies d'esperar que passés per s'impremta, etcètera, etcètera.
1: Exacte.
0: I ara tenim un telèfon. I és que, mira on hem arribat, que ni un missatge... Si un missatge no es respon en 10 minuts, ja pensam que s'han enfadat amb nosaltres, que els hi passa qualque cosa estranya,
1: exacte,
0: qualsevol cosa.
1: I tu no saps il·lusió que feia quan t'enviaven una carta.
0: Ho crec.
1: Quan rebies una carta, obries la bústia. Jo encara mi la bústia.
0: Ja.
1: I fa... No,
0: jo no ho he viscut ja en això.
1: No rep ni factures. És que no rep ni factures, perquè ja me les envien a l'email. Jo encara mig, sa bústia. I feia una il·lusió, perquè les cartes estaven dies a arribar. Sí, sí.
0: Res, jo crec que ha canviat. I només perquè ara tenim electricitat, eh?
1: Sí.
0: Si no, no podria ser.
1: Ho deia mon pare. Mon pare deia, tot és igual. Ja t'ho vaig dir, d'aquell anònim que el deu, el que deien els romans... Mon pare deia, tot fa 10.000 anys que tot és igual. L'únic que ha mudat és que ara tenim electricitat. Mira, ja que estem parlant, m'ho hem posat tan profuns, vull que escoltis aquesta primera frase d'aquesta cançó d'en Boxeguer, que se titula Contra el vent, Against the Wind. Escolta.

0: Érem joves i forts i corríem contra el vent. És a dir, que tu que ets jove i forta, cor contra el vent, sempre, perquè només els peixos morts segueixen la corrent del riu. Així que, Maria Antònia...
1: T'has posat molt melancòlic, m'ho faràs plorar, Jaume.
0: Maria Antònia, cor contra el vent, com en Bob Seger, m'anam amb aquesta Against the Wind. Gràcies i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: No, que tens examen la setmana que ve, crec.
1: Correcte, a mi no mal que m'hagi fet pensar.
0: I no, fins d'aquí 15 dies.
1: Sí, ja us contaré què tal els exàmens.
0: Que te vagi bé. Salut!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Marga Proens demana que Pedro Sánchez i que el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. La presidenta del govern apunta, de fet, a l'actual cap del govern espanyol com a còmplice, diu, en la trama de corrupció que ara s'investiga.
2: La cap de l'executiu de les Illes ha lamentat que Pedro Sánchez defensi l'expresident Zapatero. Ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president a la democràcia. Una investigació, ha dit Marga Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
3: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, i especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
2: És una petició de Marga Proens que arriba el mateix dia que Sánchez s'ha pronunciat públicament per primera vegada des que hi va votar la notícia de la imputació de Zapatero.
4: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Per part seva, Vox ha demanat al jutge que ha imputat l'expresident espanyol que retiri el passaport a Zapatero perquè consideren que hi ha risc de fuga i també de destrucció de proves.
1: I més qüestions a les Balears, que han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat en els mesos de gener a març d'enguany, concretament un 9% de baixada en relació amb el mateix període del 2024. En el primer trimestre d'enguany s'han produït més de 4.200 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, n'hi ha hagut, però, 13 de greus i no s'ha produït cap accident mortal.
2: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció del 15% de la construcció. És una tendència de disminució a la baixa que ve de l'any passat i és gràcies, en part, ha dit, al focus que s'ha posat en les inspeccions.
5: Des del principi de tot, varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat moltes focus.
1: I més qüestions laborals, perquè UGT destaca la inacció institucional, diuen, davant el col·lapse de trànsit constant que pateix Mallorca. La Federació de Serveis i Mobilitat d'aquest sindicat critica l'increment de la inseguretat viària i adverteix que les carreteres s'han convertit en un autèntic perill públic.
2: La plataforma carrega contra el govern, contra el Consell de Mallorca i també els ajuntaments, els quals acusa de no haver pres cap mesura eficaç per pal·liar una situació, diuen, ja insostenible que afecta la seguretat, la salut i les condicions laborals de milers de treballadors. UGT manté que com conductors professionals, personal sanitari, emergències i, en general, treballadors de tota casta pateixen cada dia retards, nervis i un major risc pels embossos i també per l'increment de conductes temeràries a la carretera.
1: I acabem amb aquesta notícia que vos avançàvem a les 12. El Banc Global de Llavors de Svalbard a Noruega han estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació. Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres de llavors que representen milers de varietats de plantes cultivables essencials per la seguretat alimentària de la humanitat. L'objectiu és preservar aquesta diversitat de conreus en cas de desastres naturals, conflictes humans o qualsevol altra circumstància que la pugui amenaçar. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. Aquesta i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara quedeu amb tota la crònica esportiva a IB3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Marta Sampas.
1: Una i cinc minuts, dimecres 20 de maig. Molt bon dia. El Mallorca ha fet la segona sessió d'entrenament de la setmana en la qual la Lliga arriba al seu final. Una victòria dissabte contra l'Oviedo i un miracle farà que diumenge l'entitat comenci a planificar amb urgència i bona feina la pròxima temporada primera. Però, si el miracle finalment no es dona, el Mallorca haurà d'encetar des d'ara mateix la reconstrucció d'un club i tornar la il·lusió a una afició que voldrà recuperar el més aviat possible la màxima categoria del futbol espanyol. Amb Romina West al control tècnic i Xisco Ribas a la producció, començant amb l'Esports 3 d'avui, parlarem de la situació del Mallorca jugant-se la permanència en la darrera jornada de Lliga i depenent de fins a 3 resultats a banda d'estar obligat a guanyar sí o sí a l'Oviedo. Ho analitzarem tot amb una llegenda com és Jovan Stankovic i Toni Fuster ens contarà tota la darrera hora de l'equip. També en futbol, Poblense i Atlètic Balears continuen preparant el que és, sens dubte, un dels partits més importants de la seva història. Diumenge afronten l'anada de la final per l'ascens a Primera Federació. El Poblense visitarà l'Àguilas de Múrcia i el conjunt blanc i blau jugarà al camp del Real Jaén. Avui sabrem com es troba el vestidor del conjunt de Sa Pobla quan falten pocs dies d'una cita tan important. Parlarem amb el davanter Aitor Pons. Raúl Cassany serà l'entrenador de la Societat Esportiva Eivissa per 3 temporades més. El tècnic que va aconseguir l'ascens a Segona Federació i amb qui també ha descendit l'equip aquesta temporada tercera serà l'encarregat de tractar de tornar l'equip eivissenc a la categoria que ha perdut fa tan sols unes setmanes. En bàsquet, setmana emocionant pel Sant Antoni d'Eivissa i també per l'Èstia Menorca. Ambdós continuen amb el somni d'ascendir amb les seves respectives finals dels play-offs. Els eivissencs, a primera FEB, i els menorquins cerquen ser equip de la màxima categoria del bàsquet espanyol, de l'ACB. Avui parlarem amb el jugador del Sant Antoni, Nicola Sisic. En tennis, Jaume Monà jugarà d'aquí una estona als vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra. El tenista de Santanyí cercarà contra l'argentí Francisco Comesaña ser als quarts de final. I com cada dimecres, sortirem a córrer amb la secció Corca Topers repassant l'agenda de curses populars d'aquest cap de setmana. Una i vuit minuts.

0: 3 minuts per arribar a la 1:30. Seguim en directe a IB3 Ràdio Esports 3 en aquest dimecres 20 de maig. Hem xerrat del Mallorca, de com s'aferra a les opcions que li queden per la salvació a primera divisió, per no descendir, i ara giram la moneda i xerram de la cara, que és pujar, ascendir, i per això estan lluitant dos equips balears, en aquest cas l'Atlètic Balears i el Poblense, que afronten aquest cap de setmana, podríem dir, sens dubte, un dels partits més importants de la seva història, l'anada de la final per pujar a primera federació. L'anada per ambdós equips serà a domicili, després la tornada al cap de setmana ja següent, el darrer d'aquest mes de maig, a casa. Volem xerrar avui, en aquest cas, de com et sent, de com prepara, de quines són les sensacions al vestidor del Poblense. Per això saludam en aquesta hora el jugador, el davanter Aitor Pons. Aitor, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: Amb moltes ganes que arribi diumenge.
0: Supos que se fa llarga, s'espera, no?
1: Sí, sí, sí, però bueno, tenim que plantejar una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar treure un bon resultat.
0: Avui és dimecres, heu començat des de dilluns ja, sense descans, o quantes sessions duis?
1: No, només duim la sessió de dilluns, perquè és dimarts descansant, i a partir d'avui plantejar la setmana per intentar treure el bon resultat.
0: Bé, ja des de dilluns sabent el rival també, l'Àguiles, veu a Múrcia, el Rubial, allà és on juga aquest equip murcià, que va quedar com vosaltres, tercer en aquest cas del seu grup. Bé, no sé, ja des de que vareu saber quin seria el vostre rival, que en sabeu, que ha pogut saber, que esperau?
1: No, a principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells. Sabem que seguir que mos toqués seria difícil. Tenc molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar, perquè així ho plantejam cada setmana.
0: Ostres, ben especial per tu, Aitor, ja de per si per la transcendència i per lo que vos jugava amb el Poblense, però especial que justament, no, el destí hagi volgut que et retrobis amb un ex-equip.
1: Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si idea del club és ascendir, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
0: Que bé, no?, que la volta també tingui aquest factor casa, que pugueu tenir la vostra afició a prop. Desitjam que com dius, amb un bon resultat ja de Múrcia, però és molt important tenir aquest factor camp a favor, Aitor.
1: Sí, jo crec que el factor camp és molt important, però bueno, la clau és dur un bon resultat d'allà i després aquí poder culminar.
0: Quan has jugat a un club, és veritat que després canvia molt, sobretot en aquestes categories, no?, els jugadors, etc. Però has dit que tens ets companys, també es camp el deu conèixer bé. Supos que no és que ara Troia, en aquest cas el míster, també deu tirar un poc més de tu aquesta setmana, o no?
1: Sí, sí, bueno, a partir d'aquesta setmana veurem abans què passa, però bueno, qualsevol jugador pot disputar el partit de titular i el míster decidirà què fer. I qualsevol jugador que jugui ho farà bé per un bon resultat.
0: Has estat important tota la temporada, com dius també la resta de l'equip, i no és car dirigint-vos a tots vosaltres, però per haver vas fer el gol d'aquell 2-1 que donava aquella tranquil·litat, no?, ja també després d'haver guanyat el Numancia 0-1 i a casa poder culminar, supos que arribes en confiança, no?, en aquest partit.
1: Sí, sí, arriba amb molta confiança. Crec que justament ara l'equip està molt bé. I el que et dic, al final el míster té tots els jugadors enxufats i qualsevol pot donar 100%, i crec que durem un bon resultat d'Àguiles.
0: Aitor, dus ja un temps amb el Poblense, vares tornar 2024, va ser important en aquell ascens precisament a la categoria que ara voleu deixar. Supos que també aquesta experiència, no?, te fa estar motivat i il·lusionat en fer una passa més amunt encara amb el Poblense.
1: Sí, el Poblense sempre ha sigut un equip que està molt bé, des del president, directiva i entrenadors i tot. Crec que fan les coses bé, i aquí he estat sempre còmode i és com una família. Al final, hi ha vegades que vas a clubs i no estàs tan bé, i aquí, pues, mira, les coses sempre han sortit bé, sempre he fet gols i sempre en té bons resultats.
0: I esperem que facis molt diumenge a les 12 del matí allà a Àguiles, el Rubial, esperem que puguis marcar, i com bé deies, que torneu amb un bon resultat que vos deixi favorable l'eliminatòria i sentenciar-la dia 31 a la mateixa hora, a les 12 ja al municipal de Sa Pobla. Molta sort, Aitor, i res, bona feina per aquesta setmana, n'estarem ben pendents del que passi, ho contarem evidentment en directe diumenge a les 12 aquí a Betre Ràdio. Aitor Pons, jugador del Poblense, moltíssimes gràcies i sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una ferrada, adeu.
1: Una ferrada, adeu.

0: Recte final d'aquestes postres d'avui. I avui és dimecres. I què passa, és dimecres? I doncs arriba Corca Topers, com cada setmana, per repassar l'agenda de curses populars. Sortim a córrer, com ho feim cada setmana, i bé, es veu que amb el bon temps s'anima. S'animen els dissabtes, els diumenges, inclús divendres. Aquesta setmana també hem trobat curses, però mos hem aturat a una que se celebra, en aquest cas, diumenge, a una setena edició, cursa solidària, que això també ens agrada, i l'organització d'aquesta cursa va de la mà del Col·legi Balmes, allà és on s'ha cuit tot, i per conèixer més detalls del que passarà diumenge matí, volem saludar ja avui a Corca Topers, a Ana Maria Glori i a Sara Morell, mestres d'aquesta escola del Col·legi Balmes i alhora també organitzadores d'aquesta cursa. Maria Glori, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com va? Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Tenim també a Sara. Sara, com estàs?
2: Molt bé, molt animada.
0: Beníssim, això és bo, perquè aquesta cursa de la que xerram es diu menja i, com deia, l'organització per part de l'escola, en aquest cas vosaltres mestres d'educació física, organitzadores també de tot aquest esdeveniment. Com sorgeix això? Perquè és una setena edició, Maria Glori, però supos que cada any també vos trobeu en coses noves o coses per millorar. Conta-mos.
1: Sí, exacte. De fet, enguany és un d'aquests anys que hem volgut innovar un poquet. La primera cursa que vàrem fer va ser l'any 2018, que bueno, vàrem ser uns altres companys que hi havia a l'escola i gràcies a ells hem pogut continuar amb aquest esdeveniment i hi ha una tradició per l'escola. I fins ara teníem una cursa de 6 quilòmetres i enguany vàrem pensar, ara que està tan de moda, sí, running, la gent està molt motivada i amb ganes de fer molt d'esport, per què no modificam aquest recorregut i feim altres modalitats? Si se me'l va córrer, pues enguany fer una distància de 5 quilòmetres i una de 10, també per animar i arribar a més corredors, i s'està rebent superbé. La veritat que tenim molt més corredors que l'any passat i amb molt de nervis, perquè sí, també és algo nou, i esperant que surti tot bé, però això sí, ha estat un canvi que hem fet enguany.
0: No, idò, no és un canvi qualsevol, perquè afegir les dues distàncies més reconegudes i que més participants té, no? 5 quilòmetres i 10 són dues distàncies que tenen molts participants a tots els curses de les que xerram aquí, per exemple, a la secció, tant la de 5 com la de 10 són quilòmetres que la gent està acostumada a fer i que cerca, a més, precisament això, no? Diferents recorreguts nous, i en aquest cas la vostra enguany amb aquestes dues distàncies noves, segur que té molt de curiosos i curioses que hi volen formar part. Sara, com se gestiona? Perquè, clar, passa a tenir un nivell important la cursa quan xerram d'aquestes dues distàncies i com deia, no? De l'atractiu que pot ser per tant de corredors i corredores. Com vareu triar el circuit? Perquè això passa per aquí de vora, el Palau de Congressos. Dic aquí de vora perquè a Ivetra Ràdio està aquí Manuel Azaña i estic molt a prop del circuit. Però com decidiu de dir, ostres, m'ho ficam a 5 i 10 quilòmetres i passarà per aquí i hem d'organitzar tot el circuit. Com ho feis?
2: Bé, més o menys teníem pensat que si havíem fet 6 quilòmetres, podíem fer una de 5 i després que se de 10 fos dues voltes de 5.
0: Dues voltes, bueno, clar.
2: Sí, ja duen un temps pensant i mirant les distàncies i per Nadal, la Maria Lari i jo vam tenir un dia per provar. Per on podíem passar, tenint en compte que clar, també s'han de tancar carrers i que no tenim policies disponibles sense deixar policies sense que no tinguin...
0: Sí, sí, perquè
2: i
0: clar...
2: I un cop passa això, i sobretot el més important per nosaltres, a part de que sigui una cursa solidària, és que implicam a tota la família, perquè tenim des de curses infantils dels més petits fins als més grans, i qui no pot córrer pot fer la caminata. Per tant, pensant
0: que és
2: molt inclusiva.
0: Sí, pensant un poc en tothom, exacte, perquè ho deies, curses infantils des de les 9 i mitja, perquè tot això passarà diumenge matí, des de les 9 i mitja se sortida en els nins i nines més petits, a les 10 i mitja aquesta caminada solidària de 3 quilòmetres, i després que puguin triar entre aquests 5 o 10 quilòmetres, i el recorregut, Sara o Maria Glòria, recorregut, és també, està molt bé, perquè bé, jo que conec la zona i he corregut molt per aquí, atrevessau els dos parcs, tant el parc Krekovi com el parc Wifi, que és una micona de pujada, però després ho davallau, això també ho fa atractiu, no? Poder jugar un poc aquí amb el desnivell.
1: Sí, exacte. A veure, que és un circuit que té molt de gis, no és un circuit lineal, i a lo millor alguns corredors sí que no ho veuen tan atractiu com podria ser un altre, però també ens hem d'adaptar, com diu una Sara, a la zona. Nosaltres partim de Melià, que ens concedeixen l'espai, sí. I clar, ja estem superagraïts perquè ens deixen guardar allà les coses.
0: Ah,
1: i clar, ja tenim en compte que partim d'allà i la zona no se mos pot fer molt en fora, perquè per això passem a la policia local, mm-hmm. que també mos puguin ajudar i fer-ho més fàcil. I no és un recorregut difícil, és vera que el que hem fet no és difícil. L'únic inconvenient que li vaig és aquest gir que té de 90 graus, però bueno, que segur que tots mos ho passen superbé, els corredors sí. venen a disfrutar i també és això, és el pacte solidari que és el més important.
0: Ara hi anem amb aquest caràcter solidari que té la cursa, però mira, aquest gir i això ho fa més emocionant també, que de vegades quan és molt lineal se fa una mica un avorrit i és vera que bé, aquest parc enmig de ciutat que està molt bé, a travessar per allà, després tota la zona nova de per darrere el Palau de Congressos, quan deies, Melià, que vos ajudarà a poder organitzar el que és la sortida i l'arribada, no? Allà hi serà l'arc de sortida, Sara, i supos que se concentra ja també tot el que és habituallament, entrega de medalles, els més petits, que sempre els hi fa il·lusió, aquestes coses, no?
2: Sí, efectivament. I sobretot recalcar que a mitjan curs, a part de tenir un habituallament allà on està Melià, tindrem un altre habituallament per aquells corredors que fan la cursa de 10, perquè trobant que la millor a la primera volta no necessitaran aigua, però a mitjans de segona sí que necessitaran un poc de refrigeri.
0: Sí, perquè segur que el temps acompanyarà, ja comença a notar-se la sí, caloreta sí. I això s'agraeix. Dèieu, caràcter solidari, contau-mos bé les inscripcions, tot aquest d'on ves recaptar per en les inscripcions, on anirà Maria Clari?
1: Sí, bueno, normalment tenim al voltant d'uns 400 participants,
0: està
1: enguany
0: en
1: duim 360, esperem arribar a aquest 400. I tot el que recaptam al final és, com hem dit, algo solidari. Nosaltres fa uns anys que col·laborem amb Mater.
0: Molt bé.
1: I tot el que se recapta va destinat per ells i ells s'encarreguen de comprar materials necessaris per seus nins, per materials adaptats, tot el que necessitin, que al final costa molt de pes i tot ajuda, crec que és bona. Sí. I si nosaltres podem aportar aquest granet d'arena, pues super i encantats de fer-ho, i ells també ens ajuden en la cursa, estan sempre pendent de nosaltres, si necessitem qualsevol cosa, i és veritat que és una feina amb equip, tant amb ells com amb nosaltres, i molt bé, molt contents, perquè ells també estan super agraïts,
0: yeah.
1: I això és una petita ajuda que podem fer, i encantat.
0: Sí, sí, està superbé, de ben segur també s'animen a participar gent de Mater i de l'escola, com promocionar un pont, no sé si, clar, sent a Col·legi Balmes els alumnes de tots els edats, perquè deien que hi ha curses infantils, supos que tenen una il·lusió extra, no?, de poder participar a la cursa que organitza la seva escola.
2: Sí, home, és el gran event de l'any per ells, a més estan superil·lusionats i molts compten que entrenen en el parc.
0: Ah, que guai.
2: Ho duen tot.
0: Beníssim, idò, tot un equipàs a darrere perquè ha sortit tot beníssim. Diumenge a les 9:30 començaran la cursa infantil, Hotel Melià de Palma, aquí en el barri Nou Llevant, amb aquesta arribada, sortida i arribada en aquest punt, i després amb aquest recorregut ben interessant. Res, convidar, heu dit, si no m'equivoca, heu esmentat unes 360 persones, vareu ser 400 l'any passat, de ben segur que un empenta avui a Corcató Pes fa que hi arribeu, però volem saber, per als oients d'IV3 Ràdio Esports 3, si algú ens està escoltant i si vol inscriure, Sara, estan a temps i on ho han de fer?
2: Bé, han entrat a la web d'elitechip.net i cerquen en el calendari dia 24 i els sortirà la nostra cursa.
0: Perfecte, facilíssim. Idò, si poden animar, supos que fins diumenge mateix, no?
1: Sí, fins dissabte
0: vespre. Dissabte vespre,
1: tanquen. Bueno, el diumenge,
0: allà
1: el dia de la cursa, també.
0: Allà mateix. Beníssim. Mira, jo perquè no hi sou, perquè mos toca desplaçament a Girona per el tema del futbol, però me l'apunt per l'any que ve perquè té bona pinta i perquè la zona, si un la coneix, i és interessant i diferent, un circuit dues voltes s'hi fan als 10, també amb aquesta distància de 5, i per als nins i nines, i després tenen la mà propet per acabar de rodonir la jornada de diumenge. Maria Glòria i Sara, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Corcató Pers, aquí a Esports 3, i que sigui tot un èxit.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies i enhorabona per la feina. Adéu.
1: Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
0: I de fins aquí les postres d'avui. Vos deixem ara amb l'informatiu un migdia amb Sara Casas, també en la informació esportiva. I les postres torna demà a partir de la 1, que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu. Sí.

0: al presidente Zapatero.
1: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
3: No hem d'oblidar que el rescat de Plus Ultra el va aprovar un Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez. Crec que l'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar.
4: Són algunes de les veus protagonistes del dia parlant de l'assumpte que des d'ahir ha sacsejat de nou la classe política espanyola. Pedro Sánchez i tot el seu govern han tancat files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per liderar una xarxa de tràfic d'influències arran del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Com en altres ocasions, davant una nova informació que l'assetja, avui hem tornat a sentir el president espanyol descartar un avançament electoral i un Partit Popular volcat també a traslladar tota la responsabilitat d'aquesta nova presumpta trama de corrupció directament a Pedro Sánchez. Els socis, que en altres casos tant han parlat de l'ofert, avui han optat per ser prudents, però alguns, com Rufián, més transparent, reconeixia el cop que suposava la notícia. En uns moments ampliarem aquesta intensa crònica política que marca l'actualitat avui dimecres 20 de maig. Facundo Tenaglia, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama. Començaran als 45 anys i fins als 74.
5: És a dir, 5 anys abans de quan es començaven a fer les mamografies per la Seguretat Social i s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat amb la detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté la periodicitat bienal de la prova.
4: Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
5: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal.
4: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjà. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. El projecte també preveu 30.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
4: Localitzen el cadàver d'una dona jove surant a la mà una milla de Punta Gavina, Formentera. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. El cos ha estat localitzat per uns pescadors recreatius que immediatament han alertat a la Guàrdia Civil. Tot apunta al fet que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en pastera entre Algèria i Formentera, ja que el cos porta una milla salvavides, segons ha informat el Diario d'Ibiza i ha pogut confirmar IB3. Es tracta d'una ruta que en els últims mesos ha registrat nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiüses i en la qual s'han produït diferents morts.
4: La darrera, de fet, avui mateix, la darrera arribada amb 16 persones que han estat interceptades per la Guàrdia Civil al camí de l'Estofador. I els menorquins a bord de la flotilla Global Summit han estat interceptats per l'exèrcit d'Israel quan es dirigien a Gaza. Axel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. Les embarcacions en les quals viatjaven Lluís de Moner i Alonso Santos han estat abordades i la seva tripulació detinguda. Precisament ahir es va fer una manifestació a Mahó per protestar contra aquesta intervenció militar que va plegar prop d'un centenar de persones.
4: En els esports, el Real Mallorca afronta una setmana decisiva. El tècnic Martin de Michelis recupera dos jugadors importants, però també perd Johan Mojica pel partit contra l'Oviedo. Toni Fuster, bon dia.
9: Bon dia. El lateral colombià està sancionat perquè va veure la targeta vermella en el partit contra el Llevant, però la bona notícia per l'entrenador argentí és que recupera Omar Mascarell i Martin Valiant. Raillo no ha sortit a la gespa els primers 15 minuts de l'entrenament a porta oberta. Les mallorquines del Barça, Cata Coll i Patrick Guijarro, volen tornar a regnar Europa. Dissabte a Oslo disputaran contra l'Olympique de Lió la gran final de la Champions. I en bàsquet, el menorquí Sergi Llull jugarà demà passat la semifinal de l'Eurolliga contra el València. El base del Real Madrid també ha enviat un missatge de suport a l'Estia Menorca en vista l'eliminatòria contra el Corunya.
4: Es nota ja la remuntada de temperatura. Sapiguem quina serà la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
10: Bon dia. Ens trobam en una jornada marcada per la tranquil·litat. Molt de sol, amb permís d'algun núvol prims, vent fluix i man calma arreu. A més, avui la temperatura podrà tornar a pujar. La màxima girarà entre els 23 i els 28 graus aproximadament i de forma puntual

0: El podrien tornar a fregar al llindar dels 30. I què passarà demà? Pocs canvis, en principi. Tornarà a ser un dia assolellat, amb algunes boires a primeres hores del dia. El vent tornarà a bufar fluix i, per tant, continuarà la tranquil·litat a la mà. Mentre que en el termòmetre no esperen tenir grans canvis respecte d'avui. En definitiva, ens esperen jornades de calma i també de calor.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra, una investigació que, ha dit Proens, apunta directament a l'executiu espanyol.
1: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
0: Paraules de Marga Provenç després de conèixer-se amb més detall la interlocutòria del jutge Calama, que situa Zapatero com a màxim responsable d'una trama organitzada dedicada a exercir favors a través de la influència de l'expresident espanyol a canvi de doblers. La cita judicial de José Luis Rodríguez Zapatero serà el pròxim 2 de juny, però avui el Congrés acaparava l'atenció també mediàtica per saber quin era el posicionament i les primeres paraules de Pedro Sánchez en aquest després de conèixer-se la imputació de Zapatero.
2: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control, en la qual el líder del Partit Popular li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió.
3: Sánchez ha dit que les eleccions seran el 2027 i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació a Zapatero.
4: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
3: El portavoz d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'Esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
5: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
3: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i la fi d'ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
6: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
2: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
3: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
0: Hores després de la sessió de control, el president del PP ha anat més enllà i ha apel·lat directament als socis d'investidura de Sánchez per poder impulsar una moció de censura que permeti avançar les eleccions.
7: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y, por lo tanto, siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
0: Aquest era un resum dels arguments que socialistes, populars i Vox també han reproduït al Parlament, on els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar, això sí, la presumpció d'innocència.
3: Josep Castells, de Més per Menorca, ha manifestat la seva indignació i preocupació davant del cas, mentre que Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, tot i reconèixer que els comportaments de Zapatero que reflecteixen a la interlocutora interlocutòria ha dit fan vergonya, creu que altres expresidents tenen més motius per ser processats.
8: Aquest sistema que tenim d'aquests grans partits del bipartidisme de PP i PSOE són una font inesgotable de corrupció.
9: En Felipe González, en Aznar, en Rajoy tenen molt més motius per ser processats en casos bastant més flagrants.
3: Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus que avui, amb els vots del PP, del PSC i de Vox, ha intentat dur al ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus, votant-se al reglament, cosa que ha tornat a indignar els demés molt crítics per com s'està tramitant la norma i que, insisteixen, recorreran al Tribunal Constitucional.
0: La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir si la docència i, per tant, no es produeixin casos com el del mestre de Son Pisà.
3: Tots els grups han acceptat d'accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi quan abans al Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat, que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol. És el popular Sebastià Sagreras.
10: Evitarem així els tràmits de ponència i els tràmits de comissió per una modificació que jo crec que a les Illes Balears suposava una gran reivindicació social.
0: Són les 2:12.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titulars, les Balears han passat a ser la comunitat on més baixa la sinistralitat entre els mesos de gener i març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any 2025. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha produït cap accident mortal. Carme Moreno.
12: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció. És a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre d'enguany. El sector industrial, la davallada, ha estat de l'11% i els serveis d'un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus, com talls i també sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve del 2025.
13: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat molts focus.
12: La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà una especial incidència a l'aeroport de Palma on manquen ombres per als treballadors.
14: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el IBASAL es la obra del Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
12: Treball també ha confirmat que en el primer trimestre del 2026 no s'ha produït cap accident laboral a Son Sant Joan.
0: L'actual conveni d'hostaleria és, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en què analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
3: Entre d'altres moltes qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinus. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona és la secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
15: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
0: Continuem amb la plana laboral perquè el sindicat Infermeria Satge denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons l'organització, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència a diferents serveis.
12: El secretari general del Satge, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat es generaren. Un primer càlcul del SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres el 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
16: I nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
12: L'IBE Salut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per les substitucions i els reforços dels mesos d'estius i ha destacat també que enguany es podran contractar unes 150 professionals que sortiran graduades de l'UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció aquesta d'infermeres.
0: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estima la denúncia d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena revertir de manera immediata la pacificació de la plaça d'Esborn. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles de la plaça Excel.
17: Aquesta sentència anul·la la decisió del contenciós administratiu de Palma que va considerar que prevalia l'interès general sobre l'interès econòmic dels comerciants de la zona. Víctor Carrera és l'advocat del cas.
18: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
17: És una mesura cautelar, contra la qual l'Ajuntament té 30 dies per presentar recurs de cassació. La sentència sobre el fons de la qüestió s'espera per d'aquí a un any, que amb els futurs recursos pot allargar-se encara uns anys més. Mentrestant, s'ha de tornar a permetre el trànsit rodat i habilitar els aparcaments que es van eliminar.
18: L'Ajuntament tendría que revertir, o sea, tendría que permitir de nuevo tanto el aparcamiento como la circulación en la plaza y la medida cautelar estaría vigente, en principio, hasta la finalización del procedimiento.
17: La sentència no estima la petició dels empresaris de recuperar la parada de bus de la plaça dels Pins. Tota la pacificació d'aquesta zona cèntrica del municipi es va executar fa just un any. L'Ajuntament de Ciutadella no ha volgut fer cap valoració de la decisió judicial i ha convocat els mitjans per demà de matí.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha interposat 200 denúncies en el primer cap de setmana del Pla de Control de Motocicletes a les Balears. És una campanya especial que es fa a l'estiu per frenar l'increment de la sinistralitat.
3: Els agents controlaran sobretot les carreteres convencionals durant els caps de setmana. La iniciativa posa el focus en els usuaris de motocicletes i ciclomotors, que són els col·lectius més vulnerables i que tenen un risc més gran de tenir conseqüències greus si pateixen accidents. Els agents vigilaran que amplin el casc, que respectin els límits de velocitat i que no condueixin sota els efectes de l'alcohol.
0: I a Sant Antoni de Portmany, veure al carrer pot comportar sancions de 1.500 euros. Anar sense camiseta pel carrer, 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos, que passen les vacances a la badia. Enri Fernández.
19: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del decret de turisme responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marco Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
20: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
19: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
0: La Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i altres dues identificades que ja estan en cerca i captura internacional. Un dels arrestats té antecedents a França per diversos delictes contra la propietat. Estan considerats els autors del manco una dotzena de robatoris en força que s'han produït des del febrer a la capital balear.
3: Segons la investigació, els membres de la banda seleccionaven amb cura els domicilis en els quals havien d'actuar cercant pisos desocupats en la tècnica del fil invisible l'entrada, que posaven per comprovar si la porta s'havia obert els darrers dies. Una vegada trobaven l'immoble adequat, obrien els panys amb eines de gran precisió per no fer-los malbé i no deixar danys visibles. Quan eren dins dels immobles, s'emportaven doblers, joies i altres elements de valor, mentre un dels membres esperava fora per alertar de la presència de veïnats o policies. De dos dels sospitosos varen ser detinguts ahir, just després de cometre un robatori en un habitatge. En el vehicle en el qual es desplaçava es varen localitzar claus mestres, dobles en efectiu, així com altres eines especialitzades per obrir portes. En el registre de l'habitació d'hotel, on estaven allotjats, s'han intervingut més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i telèfons mòbils.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
21: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
22: Ei, tu vos pos?
23: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom. Colonet.
24: I de colonet per tothom.
23: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
25: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
11: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem al principi de l'informatiu, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup etari al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i la Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69.
0: No deixem els problemes de salut pública perquè el suïcidi i les tentatives suïcides ho són. De fet, un centenar de persones es lleven la vida cada any a les Balears i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables són claus per prevenir aquesta problemàtica. En aquest sentit, el govern ha posat en marxa un programa específic a l'Hospital Sant Joan de Déu.
3: El suïcidi és la principal causa de mort no natural a tot l'estat, una realitat sovint silenciada i estigmatitzada envers la qual, diuen els experts, cal rompre el tabú i parlar-ne.
2: De cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que, sobre todo, pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
3: El 2025, un total de 2.541 persones telefonaren al SAMU 061 per trobar-se en risc de suïcidi. Reconstruir el seu vincle amb la vida és possible i necessari. Per això, des d'avui, la Conselleria de Salut ha posat en marxa el programa d'acompanyament a la prevenció suïcida, que a través de l'Hospital Sant Joan de Déu disposarà de més recursos de prevenció, acompanyament i suport terapèutic. Escoltam la consellera Manuela García.
4: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
3: Cada dia a les Illes se tenen 10 tentatives suïcides.

0: Indignació a Figueres de Girona pel darrer assassinat masclista. Avui els veïnats han guardat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament d'aquesta localitat catalana en memòria de la víctima, una dona de 33 anys, apunyalada per la seva exparella, un home de 48, que la va atacar minut després de sortir de la garjola on es trobava per agredir-la i rompre l'ordre d'allunyament que tenia imposada.
1: El batlle del municipi, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha demanat que es depurin responsabilitats per un sistema que diu ha fallat.
2: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado, que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
1: Segons fonts policials, l'home amb antecedents i un llarg historial de violència tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després, el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima, que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant el jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després ha apunyalat la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la.

0: la plana internacional, el president xinès insta a Vladimir Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
1: És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus, a qui ha rebut a Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre ambdós mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
0: I el secretari general de l'OTAN sosté que la retirada de tropes nord-americanes d'Europa no el sorprèn i que no afectarà la defensa de l'Aliança.
1: En una roda de premsa des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, el dia abans de la reunió de ministres d'exteriors a l'Aliança, a Suècia, Mark Rutte ha afirmat que la reducció de forces nord-americanes s'emmarca en un ajustament progressiu i esperat que respon a la necessitat que Washington les traslladi cap a la zona entre l'Índic i el Pacífic.
0: El Banc Global de Llavors de Svalbard, a Noruega, ha estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació.
1: Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres que presenten milers de varietats de plantes cultivables essencials per a la seguretat alimentària de la humanitat. El jurat ha reconegut la cooperació silenciosa d'aquesta infraestructura crítica i estratègica com a llegat per a les futures generacions.
0: Tot això avui, 11è dia de vaga dels metges, el col·lectiu Reconèixer Desgast davant la mobilització més llarga que han fet fins ara, però asseguren que no afluixaran. A les Balears, recordem, el seguiment ha estat similar a les darreres jornades, amb més impacte a determinats serveis hospitalaris com anestèsia. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta d'un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. El projecte també preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
1: Inaugurat el nou passeig marítim de Magaluf, una via amb prop de 2.300 metres lineals.
2: L'Ajuntament de Calvià ha destacat que representa la culminació d'una transformació que ofereix una primera línia de mà més accessible i moderna. L'actuació ha costat 3 milions d'euros i està finançada amb fons europeus i l'impost de turisme sostenible.
1: L'IBAVI ha col·locat avui la primera pedra d'un projecte que preveu la construcció de 8 habitatges a Sa Pobla.
2: Feia 15 anys que no s'aprovava una promoció d'habitatge públic al municipi.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals en els principals passos de Palma. Sobre les retencions de la carretera d'Inca, des del polígon de Sant Castelló fins a incorporació de la via de cintura. També a la via de cintura trobant tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és la resta de carretera, es trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això fa per ara. Bon dia.
1: Gràcies, José. Me Facundo, tenen el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podem al començament, l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per a remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. Així ho ha explicat el batlle Jaime Martínez en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual s'ha aprovat iniciar el projecte. L'objectiu és poder licitar les obres d'aquí un any amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
2: El nou pavelló esportiu tindrà capacitat per entre 2.000 i 2.500 espectadors i disposarà d'espais auxiliars, com vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament als carrers del voltant.
1: El batlle ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius.
2: Amb aquest projecte es traurà pressió a Sant Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. A nivell urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de la Riera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjà, que serà rehabilitada i que en funció de les obres podria canviar d'ubicació.
5: El Lluís Sitjà forma part del corredor verd del torrent de la Riera, que, com saben, també tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
2: A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran als de la Riera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El batlle ha destacat la tasca de l'Ajuntament per recuperar espais degradats com el de Lluís Sitjà.
5: Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades pues, aquests projectes que han duit aquí, a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
2: En vista al futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de serveis.
1: Cort també ha aprovat l'inici de la tramitació d'un nou projecte residencial de més de 250 habitatges on Pardó, dels quals 154 seran de protecció oficial i la resta lliures.
2: Aquest és el vuitè projecte estratègic aprovat per l'Ajuntament de Palma després de Son Puigdorfila, Son Güells, Son Ximèlit, Son Cledera Nord, Camp Caspastós, Son Toells i Espontet. També avui s'ha aprovat iniciar les obres del centre Sestel, que acollirà diversos serveis socials, i s'ha desclassificat per ordre del Tribunal Superior de Justícia una parcel·la de 33.000 metres quadrats com a sòl rústic que ara torna a ser urbanitzable, parlant de l'indret per on estava previst que passés el ja descartat projecte de Tambandia.
1: Això pel que fa a referència a Palma, mentrestant, a Calvià, Magalufa ha vist inaugurat avui el nou passeig marítim, una via en prop de 2.300 metres lineals. L'Ajuntament ha destacat que representa la culminació d'una transformació que ofereix una primera línia de mà més accessible i moderna. L'actuació ha costat 3 milions d'euros i ha estat finançada amb fons europeus i l'impost de turisme sostenible.
2: Avui matí s'ha inaugurat el final de la segona fase de la reestructuració del passeig Gabriel Escarré Julià, nom que va rebre oficialment fa 2 anys en honor al compromís que el fundador del grup turístic va tenir amb Magaluf i Calvià. Gabriel Esquerre Jaume, president de Melià i fill de l'històric hoteler, s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que enguany Magaluf tindrà la millor temporada de la història gràcies a la col·laboració público-privada.
6: Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
2: El balde de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
7: Hoy estamos inaugurando esta segunda fase, estamos inaugurando este último tramo que además ha sido financiado con fondos ITS y, por tanto, complementa y refuerza ese gran cambio de modelo que está teniendo Magaluf.
2: A la inauguració també hi ha assistit la presidenta del govern, Marga Proens, que ha apuntat que l'objectiu és tornar a convertir les Balears en un nou referent turístic sostenible i desestacionalitzat, i ha destacat Magaluf com a exemple del sector.
8: I jo estic molt contenta de poder posar l'exemple de Magaluf, no només a les Illes Balears, sinó a tot Espanya, d'aquesta col·laboració público-privada i público-pública que crec que és exemplar, i de veres torna a dir que crec que és l'única manera que poden sortir les coses, però també de posar aquest exemple arreu d'Europa.
2: Per celebrar el final de les obres, el pròxim 27 de juny tindrà lloc una gran festa amb un concert obert i gratuït a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Balears i un espectacle de drons. Serà a les 8 del vespre el nou passeig marítim de Magaluf.
1: Més qüestions. La Fundació Espaza ha inaugurat una nova residència a Marratxí per atendre de forma integral a persones amb paràlisi cerebral. El projecte ha rebut un ajut del govern de més de 3 milions d'euros.
2: A la Fundació Espaza, que atén persones amb paràlisi cerebral, l'alegria es dobla. Fan 50 anys i acaben d'estrenar 22 places residencials. Òscar Delgado és el president.
9: Donde cada persona pueda decidir participar y vivir de la forma más normalizada posible.
2: El govern els ha finançat amb 3.100.000 euros la construcció d'aquests habitatges compartits adaptats a les mateixes instal·lacions que l'entitat té a Marratxí. Marga Proens és la presidenta del govern.
10: No és un servei, és una llar. Una llar per totes aquestes 20, més de 20 persones que podran fer d'aquí casa seva.
2: 10 places de les 22 estaran concertades pel Consell de Mallorca. Llorenç Galmés és el president.
11: Per part del Consell de Mallorca incorporam dins el pla d'accés a l'habitatge per persones amb discapacitat. Un pla que al llarg d'aquesta legislatura comptarà amb 300 places més.
2: Espace atén anualment més de 1.000 persones amb paràlisi cerebral a les illes, des d'infants fins a persones ancianes. Els habitatges inaugurats permetran consolidar el model i donar també un respir a les famílies i a les persones cuidadores.
1: D'altra banda, l'IBAVI ha col·locat avui la primera pedra d'un projecte que preveu la construcció de 8 habitatges a Sa Pobla. Feia 15 anys que no s'aprovava una promoció d'habitatge públic al municipi.
2: 6 pisos seran de 2 habitacions i 2 d'una habitació i tindran 40 metres quadrats. Segons l'Ajuntament, hi tindran accés prioritari als residents. El batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut, ha destacat que aquesta promoció ajudarà però no solucionarà el problema de l'habitatge al municipi perquè actualment hi ha molta més demanda que oferta. Escolta'm el batlle i el conseller conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
12: Brutal, ha molta demanda. Pensa que Espola ha crescut els darrers anys, han passat de 10 a 11.000 persones, són 15.000, per tant, la demanda és important i ben necessari.
13: Seguimos trabajando y con esa planificación de más de 1.200 viviendas públicas por parte del Govern de les Illes Balears. Es uno de los ejes esenciales del plan de choque y, desde luego, no vamos a dejar de trabajar en ello.
1: I a tot això, més per Palma, proposa recuperar el lloguer indefinit i gravar els habitatges de luxe que estan buits. La formació denuncia que Ciutat s'ha convertit en un objecte d'especulació global i que milers de palmesans en són expulsats.
2: La formació durà el ple de la setmana que ve una bateria de mesures per defensar el dret a l'habitatge i per frenar el que considera una especulació immobiliària que expulsa cada vegada més famílies de Ciutat. Entre altres, la proposta inclou recuperar els contractes de lloguer indefinits i crear una taxa sobre els habitatges de luxe que no siguin de residència habitual. Neus Trullol és la portaveu.
14: Més per Palma, plantant cara a l'especulació immobiliària que el Partit Popular està alimentant. I per això proposam recuperar el contracte de lloguers indefinits i crear un impost pels habitatges de luxe. Palma s'ha convertit en un objecte global on milers de famílies són expulsades de viure a casa seva. Nova York o Regne Unit ja han actuat. Palma també ho ha de fer. O defensam una ciutat per viure-hi o acabarem sent un parc temàtic per milionaris. Palma ha d'estar en mans dels seus veïnats, no de l'especulació.
1: I ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora a l'intermodal de Ciutat. José Luis Mateos, el Consell d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
15: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 persones a la hora.
1: I més de 200 motoristes han estat denunciats per infraccions en un cap de setmana a l'illa. La Guàrdia Civil ha intensificat la vigilància d'aquest col·lectiu. En el començament de la temporada d'estiu, a més, un miler de motos han estat controlades.
2: La campanya va començar cada setmana passada, coincidint amb la celebració de la 50a Volta Internacional a Mallorca. La vigilància es concentrarà sobretot a les carreteres convencionals durant els caps de setmana, però també els dies laborables a les franges horàries de més incidència de sinistralitat. L'operatiu centrarà l'atenció en els factors de risc més habituals, és a dir, l'ús correcte del casc, el respecte als límits de velocitat, els avançaments antirreglamentaris i la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:42, parlam ara de la carta portolana de Pere Rosell del segle XV, que ja es troba al Museu de Mallorca. La joia de la cartografia illenca, adquirida el passat mes d'abril per part del Consell Insular, s'exposarà a partir del dia 26 de juny.
2: La carta portolana, una de les peces més rellevants de la cartografia medieval mallorquina, s'incorpora al patrimoni públic després que la institució insular formalitzés el passat mes d'abril la compra de la peça a Sotheby's, Londres. L'obra es podrà veure al Museu de Mallorca a partir del pròxim 26 de juny, coincidint amb la inauguració d'una exposició monogràfica que permetrà contextualitzar la peça i aprofundir en la importància de l'escola cartogràfica mallorquina i en el valor històric, científic i artístic d'aquesta obra singular. Llorenç Galmés és el president del Consell.
16: Avui és un gran dia. Un gran dia per Mallorca, perquè la carta portolana d'en Pere Rosell, del segle XV, torna en el lloc d'origen. Torna a nostra. Torna a Mallorca. I ho vàrem fer amb un temps rècord per aconseguir que aquesta gran carta nàutica, amb un gran valor patrimonial, tornàs en el seu lloc d'origen, tornàs aquí a Mallorca. I sobretot ho vàrem fer perquè tots els mallorquins puguin disfrutar sempre d'aquest gran patrimoni que a partir d'avui tornem a disposar aquí en el Museu Mallorca.
2: La carta portolana va ser elaborada l'any 1447 pel cartògraf mallorquí Pere Rosell, un dels noms destacats de l'escola cartogràfica mallorquina, reconeguda internacionalment per la precisió tècnica i la riquesa artística dels mapes nàutics durant l'edat mitjana. Aquestes cartes eren instruments fonamentals per a la navegació i el comerç marítim a la Mediterrània i a l'Atlàntic.
1: I acabem parlant del reconeixement dels artistes mallorquins més novells, que té a partir d'ara un nou referent, els Premis Joves Talents. El Consell Insular va celebrar i vesprar la primera edició en una gala celebrada de la misericòrdia centrada en el benestar emocional dels joves i la creació artística com a eina d'expressió i reflexió.
2: El primer premi de cada categoria és de 1.000 euros en una convocatòria amb dotació global de 10.500. Escoltem Pere Carbonell, reconegut amb el segon premi en la categoria de relat breu, i Ain Hernández, que ha participat en la categoria de pintura.
17: És la història de la narradora protagonista, que compta com un viatge interior en què s'entremescla un poc la realitat i la ficció, els records del passat i com a traumes que té relat. situats?
18: Com a persona que té molta gent al seu voltant, amb depressions, ansietats, pues volia fer un quadre que tingués molt que veure en això.
1: D'aquesta manera arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Terràdio. Ara arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia, Sara.
0: La plantilla del Real Mallorca prepara el darrer partit de Lliga contra l'Oviedo amb la tornada de Mascarell i la recuperació de Valiant.
1: El capità i central lobà, Martin Valiant, que va acabar lesionat en el Ciutat de València, s'ha entrenat en normalitat amb el grup i tot apunta que estarà en condició per al partit davant l'Oviedo. A més, Omar Mascarell, reconvertit en defensa central, tornarà dissabte a la convocatòria després d'haver complit la sanció en un partit vital per la permanència, en el qual, a més de necessitar el vermell sumar altres punts, també necessitaran una sèrie de combinacions de rival directes. Però no tot són bones notícies al vestidor mallorquinista, perquè el tècnic Martín de Michelis perdrà el lateral Johan Mojica per sanció. Raillo es dubta per jugar. Avui, el primer 15 minuts de l'entrenament, a porta oberta, no ha sortit al terreny de joc. En el programa Esport 3 d'aquesta casa hem parlat amb l'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stanković, que ha opinat de la situació de l'equip i la gestió del club.
2: No, tirar la toalla nunca. Siempre cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil. Por lo menos quieren hacer un buen partido y no hacer ridículo. Entonces no va a ser partido fácil. Primero porque te viene Oviedo con ganas de jugar bien, jugar fuerte, intentar ganar partido, y por otro lado el entorno, vamos a ver un entorno una afición cabreada.
3: Sí, sí.
2: Entonces no será nada fácil.
1: El que en pensa Jovan Stanković es que el club necesita fer canvis.
2: El club necesita muchos cambios porque llevamos mucho tiempo haciendo cosas mal, porque llevamos, después de la final, esto ya no es el club, por lo que he visto, no es el club que vimos hace dos años. Que desde año pasado, me parece enero, desde año pasado ya se veía cosas diferentes, cosas que a mí no me han gustado, y mira, en un año y medio, mira dónde hemos llegado.
1: I a banda del partit i de les opcions del Mallorca per la permanència, el Southampton de Kyle Larin ha estat expulsat de la final del play-off d'ascens a la Premier League pel cas d'espionatge en el que es va veure involucrat. Una notícia que directament esquitxa els interessos del Mallorca perquè, en el cas d'haver ascendit el conjunt anglès a la màxima categoria, aquests haurien pagat 4 milions d'euros en condició de traspàs del jugador canadenc.
0: Setmana gran per al Barcelona. De les mallorquines, Catacoll i Patri Guijarro, després d'aixecar el cap de setmana el tercer títol de la temporada, cercaran dissabte guanyar la Lliga de Campions.
1: A partir de les 6, el Barça jugarà la gran final a Oslo contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana vol tornar a regnar a Europa. Si aconsegueixen la victòria, les dues jugadores mallorquines tancarien una temporada perfecta en ple de títols. És Catacoll.
4: La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega al fútbol, juega la emoción, juega la mente, juegan mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
1: Aquest és conscient que estarà davant un dels millors equips del món. Que l'entreni un ex del Barça, com Jonathan Giraldez, no té importància.
4: Me enfrento al Lyon, a uno de los mejores equipos del mundo, el entrenador que sea, sabemos el equipo que es. Entonces, bueno, al final, que sí, que puede dar el morbo de que es el entrenador, pero realmente a mí me da igual.
0: I a la segona federació, el Poblense es prepara per fer el gran vot a la categoria superior.
1: L'Àguiles és el rival del Poblès a la gran final del play-off d'ascens a la primera federació. Diumenge a les 12, a l'estadi centenari El Rubial, el conjunt que entrena Òscar Troya cercarà un resultat positiu en vista a la tornada també a les 12 del diumenge de la setmana que ve a Sa Pobla. Sentim el davanter blaugrana, Aitor Pons, et jugador durant dues temporades de l'Àguiles.
5: Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si hi ha dos clubs ascendint, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta s'ascens.
1: I a la tercera federació, Carlos Martínez s'ha convertit en el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat en la Societat Esportiva Eivissa.
0: En bàsquet, el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull, jugarà a la semifinal de l'Eurolliga.
1: L'escenari per a la disputa d'aquestes semifinals i finals serà el pavelló OHK d'Atenes, on hi juga el Panathinaikos. Real Madrid, València, Olympiacos i Fenerbahçe disputaran el títol. La primera semifinal serà divendres, a les 5, amb el partit Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, la segona semifinal amb el València-Real Madrid. Els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Sentint Sergi Llull.
3: Es difícil jugar una Final Four, pero es más difícil ganarla todavía, ¿no? Porque son los cuatro mejores equipos de Europa este año y seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que el rival. Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
1: A banda de l'Eurolliga, divendres a partir de les 9 del vespre, l'Estia Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a l'ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els dos pròxims partits a Vintaufa per forçar el cinquè enfrontament. Precisament Sergi Llull també ha volgut donar ànims a l'equip menorquí.
6: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
0: Més bàsquet perquè el Clas Sant Antoni vol fer el més difícil i aconseguir dissabte la tercera victòria a domicili d'aquest play-off d'ascens a primera fet.
1: Espera el Caja 87, la plantilla amb més pressupost de tota la competició. Víctor Sancho, bon dia.
7: Bon dia. Com en les dues darreres temporades, el somni de l'ascens està ja a només dos partits. Josep Maria Barrocal ja té els seus jugadors concentrats i estudiant a fons el seu rival. El pivot montenegrí dels Pormanyins, Nikola Zizic, diu que ja estan totalment immersos en l'anàlisi del rival. Que ningú dubti d'això.
8: Vosotros pensáis que no lo hemos analizado, pero eso ya es el segundo día que lo llevamos analizando, así que el míster empieza pronto. Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros. Lo que a mí me gustaría decir sobre, sí, jugué bien, pero jugué bien porque el equipo ha hecho su trabajo.
7: L'anada de la final per l'ascens dissabte a les 8 de la tarda des del Palau d'Esports Sant Pablo de Sevilla, Caja 87, Clas Bàsquet Sant Antoni.
0: En vela, Paula Barceló ja és a Mallorca amb la seva medalla de plata aconseguida en el Mundial de 49.
1: La regatista del Club Nàutic de Serenal va aterrar a Llorabaixa i l'han rebuda els seus familiars. Paula Barceló, juntament amb la canària Maria Cantero, va veure com a la darrera jornada a les aigües franceses la tripulació noruega els prenia l'or. Tot i la decepció, la mallorquina valora la plata aconseguida.
9: Espero que, bueno, va estar un final que no sé que mos hagués agradat, però, bueno, en el final, bueno, amb el pas de temps un poc, veus que amb un pot de perspectiva que ha estat un gran resultat igualment, i la veritat és que molt contentes. La veritat és que el darrer dia pues, no van navegar molt bé, això és una realitat, i bueno, en el final van perdre, això mos va complicar, però, bueno, això és l'esport, que a vegades te dona el millor i un altre te dona el pitjor.
0: I acabem amb tenis.
1: Sí, bones notícies per al santanyiner Jaume Munar, número 39 del món, que s'ha imposat per un doble 6-4 a l'argentí Francisco Comesaña en el partit del 8è de final del torneig ATP 250 de Ginebra, que acaba fa 5 minuts.
0: Gràcies, Toni. Després dels esports arriba la cultura. Abans, però, una pausa per la publicitat.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
11: El sol que no surti avui.
12: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: matí.
1: Cris Joanicó apel avui a una roda de premsa.
2: I mirant a l'horitzó, ara que fent una canya...
1: I la mateixa cançó, tal com sona a Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discografia, amb els vents com a element central, que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
3: Juanico comparteix vent, que és el mateix que dir que comparteix cançons, amb Medemar, amb Marina Vivefeis, amb Carles Belda o amb Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada, el rock que va deixar aparcat amb l'anterior treball, on musicava la poesia de Joan López Casasnovas, i d'on va néixer precisament la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
4: Convertir així de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar què me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser amb música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
2: Hi ha dies en què veig el cel plorat, en què se pot macaronar.
3: I els vents li han fet denunciar, per exemple, la situació de Gaza, un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també ha cantat a l'amor, al paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poblet petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca amb les mans i un volcà, a més, com més li agrada.
4: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que es vens de Menorca com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja et dic jo que sí que mos peguen i ben fort, normalment.
2: Escoltes vent, una música que t'acaba absorbent.
3: El disc comença amb la tramuntana, acaba per Mestral, la vida passa per aquests 8 temes i la venda des d'ara també avui amb vinil, després que el conflicte a l'Iran, per cert, hagi endarrerit la seva arribada. La cita amb el directe, ja ho sabeu, serà dia 13 de juny al Principal d'Inca.

0: I obre les portes als grans festivals musicals de l'estiu. Parlam del Satellite Fest,
1: que obre amb compromís amb la sostenibilitat, també amb paritat de gènere. Estem parlant d'aquest festival que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició amb noms propis destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.

Quan arribem a les 3 és moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 20 de maig, jornada de ressaca després de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per la seva presumpta relació amb la trama vinculada al rescat de l'aerolínia Plus Ultra.

0: Mi apoyo al presidente Zapatero.
1: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
3: Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, també ha demanat explicacions als socialistes, més per Mallorca i més per Menorca, tot i demanar respecte també per aquesta presumpció d'innocència de Zapatero. Sí que reconeixen que el que han llegit a la interlocutòria els fan pagueir.
4: Sanitat amplia els cribratges de càncer de mamà, començaran als 45 anys i fins als 74.
3: És a dir, 5 anys abans de que quan es començaven a fer les mamografies per seguretat social, s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat amb detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté en canvi la periodicitat bienal d'aquesta prova. Això sí, les comunitats tenen ara fins a 6 anys per aplicar aquests canvis.
4: Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
3: El nombre d'accidents a la feina ha superat els 3.600, que és un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 però han estat greus, mentre que no s'ha produït cap accident mortal. Les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció, segons ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré.
5: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
4: Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjar.
3: Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir ara un nou pavelló esportiu i 650 places més d'aparcament. El projecte també preveu 32.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
4: El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena que torni el trànsit a la plaça del Born de Ciutadella, fins ara només per aviar.
3: El tribunal estima així la denúncia d'alguns empresaris, ordena revertir de manera immediata la pacificació d'aquesta plaça. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles d'aquest espai.
4: I està localitzat el cadàver d'una dona jove surant a la mà a una milla de Punta Gavina, a Formentera.
3: Tot apunta que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en barca entre Algèria i Formentera. És una ruta que en els últims mesos ha registrant nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiuses. També s'han produït diferents morts. La darrera arribada s'ha produït avui mateix. 16 persones que han estat localitzades per la Guàrdia Civil al camí de l'Estofador.
4: 3 i 4 minuts és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam en Tèntol.
6: Més informació a ib3noticies.com.

Tens el número 1150. Heu de saber que dia 20 de maig de 1454, Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar moneda pròpia.

Bon dia a tothom, com estàu? I de si va ser dia 20 de maig de 1454, ara fa 572 anys que Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar una moneda que fos pròpia. Hem de dir que segles abans Menorca ja havia més una moneda pròpia, moneda que compartia l'oficialitat en les emissions pròpies d'Eivissa i de Mallorca, però que estaven limitades a moneda menuda i només tenien curs legal al Regne de Mallorca. Però avui fa aquests 572 anys que el rei Alfons el Magnànim va autoritzar l'encunyació de moneda mallorquina amb una estimació equivalent a 40.000 lliures d'aquella època. Tot i això, se sap que les institucions mallorquines varen protestar de manera formal i varen defensar el privilegi d'exclusivitat

per fer moneda que s'havia atorgat a tota la reina de Mallorca, per la qual cosa, l'any següent, l'autorització per l'illa de Menorca va ser revocada. I va deixar de fer-se, sí i no, perquè 10 anys més tard, durant la Guerra Civil, Pere de Portugal va autoritzar Mahó, ciutat favorable a la Generalitat, contra el rei Joan, encunyar doblers, però sí, llavors la moneda se va acabar. Se va acabar fins que va arribar la Guerra Civil Espanyola. A la Guerra Civil, Menorca, l'única de les Balears en mans de la República, també va fabricar moneda pròpia. I vos demanareu si es conserven encara aquestes monedes. I de les autoritzades el 1454 per Alfons el Magnànim se'n conserven en perfecte estat. També de les fetes a Menorca per la República, per les que no tenim constància que n'hi hagi, és de les fetes per Pere de Portugal. Començant.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa número 1150 té totes les lletres i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Idò, sí, ja hi som a taula tots un dia més. Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com
3: bon
0: estàu?
3: Dia, va,
0: ben trobats. Avui dimecres, són dimecres, sí. Ja. Les setmanes passen tan aviat que ja no sabem ni quin dia mos trobam. Mm. Dimecres,
2: setmanes,
0: 20 de maig.
2: Mesos, anys.
0: Ha començat la calor. Comença, empenya la calor. Ho haureu notat, estimat ciutadà en Balears, que avui ja fa caloreta i s'espera també aquests dies que en faci, així que màniga curta ja molts aquí a l'estudi Beta Ràdio, de fet tots.
2: En Xisco va en xuquins.
0: I xuquins? Ja ha estat en xuquins i tot?
1: Ja ets entrets.
2: Jo sé les perdenyes.
0: Sí?
2: Sí, fins ara havia anat amb esportives, on se va tenir més hivern. Sí.
0: Ja vas amb esperdanyer sí. d'espart, com sí. que no ha de plau. No.
1: Ja m'ha acceptat la realitat. Bé, això d'arribar i suar-les totes i a partir de començar a llevar capes com una ceba, han dit, no, ja anam com a de mig estiu, mig figa, mig rem.
2: El darrer pic que me'ls vaig provar les esperdanyes va fer un diluvi,
0: ah,
2: bé,
0: sí?
2: diluvi entre cometes, però va ploure, i arribant a la ràdio, bé, res, pesava una tona. Clar, van enxupar.
0: És un clàssic, posa't les sabates d'espart
2: als
0: perdonyes i que se foti a ploure i que han de fer. Ja sabeu que l'espart no és amic de l'aigua, però bé, coses que passen. Avui també hem preparat molt de contingut i Celestí, començant per tu, men, quin tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, la cinquena dels Telefest, que se torna a fer aquest dissabte, 23 de maig, en el quarter general Luque d'Inca, amb un cartell que reivindica el circuit musical sostenible i situa l'escena de les Illes Balears al centre de l'escenari.

0: I del cartell del Satèl·lit Fest està format per propostes de pop i urbana, com aquesta que sentim, Maria Jaume i també Xisca, per bandes com Els Ànimos Parrec o Remei de Cala Fresca, en qui parlarem precisament d'aquí una estona, i també de la banda menorquina Rudimentari i des del País Valencià Sexeni. Nosaltres parlarem, com dèiem, amb la component de Remeis de Cala Fresca d'aquí una estona.
1: I les escoltam, com sonen, perquè na Maria Jaume ara l'han sentida amb aquest Sant Domingo Forever, que segur que haurem d'alçar les copes a l'aire tots aquests que assistiu aquell cap de setmana del Satèl·lit Fest, però també amb aquest Mal de Muntanya de Remei de Cala Fresca. Que

0: Així estan en aquest remei de cala fresca i atenció, que avui regalarem 5 entrades pel festival. Atents a la pregunta del dia perquè podreu anar en aquest festival. El Satèl·lit Fest se fa a Inca aquest dissabte. Però avui també hem de rebre la nostra coreta d'aquest programa. Ja sabeu que n'és Raquel Agüeros i avui torna a venir ben a contracom.
1: Hola, hola, molt bon dia, corets i coretes del món, com esteu? Avui tenim una contracor ben entretingut. No només les portades de sempre, ja ho sabeu, sinó també un cas que ahir mos va deixar ferits.

0: Aquest cas que mos ha deixat tan freds és Jonathan Andic, que ha sortit en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó per haver matat un homicidi a son pare, que recorda'm que era l'amo de Mango. I na Raquel, avui, sembla que em voldrà parlar, no?, per allò que ha dit. Això que mos ha deixat freds, diria que va per aquí.
1: Està sota secret de sumari, però sembla que hi ha indicis per pensar que, presumptament, en Jonathan Andic pot ser, ha tingut qualque cosa a veure en sa mort d'en Isaac Andic, son pare. Tot apunta que seria per un tema d'euros, de fortuna, però veurem en què acaba tot. Jo avui de matí parlava i és com tornar en aquells serials Falcon Crest.
0: Sí, totalment.
1: Succession, una cosa d'aquestes.
2: Quan dius doncs... un tema de duros, però són 4 pessetes.
3: No,
1: però me refereix que és un tema...
2: d'euros.
1: És un tema espuri, crematístic, econòmic, de fortuna, pecuniari.
2: De fortuna.
1: No, ho dic perquè sinonímia n'hi ha.
2: No de 4,
1: però de vegades de també tenir un registre planer, celesties... és necessari.
2: Has de creir, sí, sí.
0: Doncs això, parlarem avui amb Raquel Agüeros, però tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem donant-vos més informació sobre l'adaptació cinematogràfica que farà Marcos Cabotà d'Històries del Barri, una novel·la gràfica ambientada en el barri xinès de Palma dels anys 80, i en xerrarem amb ell, a veure com l'adaptarà
0: sí,
3: en, aquesta,
0: fet, còmic,
3: en aquest còmic.
0: Que va tenir molta anomenada, encara ara en té, un referent, aquest còmic, Històries del Barri, i avui en sabut que Marcos Cabotà farà l'adaptació cinematogràfica, així que serà interessant saber com serà.
3: Sí, sí, ja mos contarà més coses després. També tornarem a parlar d'intel·ligència artificial, perquè vosaltres creix que plataformes com ChatGPT mos poden ajudar a discutir amb les nostres parelles o amb amics?
0: No se suposava que ajudaven a no discutir? No, en aquest cas a discutir.
3: A discutir, sí. Si mos poden ajudar a una discussió. Que...
2: però per què? Perquè jo me diu això i tu te diu això altre.
3: No, tu, per exemple, li demanes que li he de contestar a aquesta persona.
2: Ah, va.
3: Creus que t'ajudaria o empitjoraria les coses?
2: Com a orientador.
3: Sí.
1: I va haver un temps que la gent passava les converses de WhatsApp per ChatGPT, te passava per ChatGPT i li demanava ChatGPT opinió, i sempre sortia o psicòpata o tòxic. Ho dic perquè també hem d'anar alerta com analitzam aquest tipus de material.
3: I més que ChatGPT, en segon quines preguntes, no te sols fer el contrari, i jo crec que això pot empitjorar bastant la situació. Sempre que tu tens, o pensar que tu tens la raó sempre.
0: Sí.
3: Més que res perquè no sap qui ets l'altra persona, ni sap que té l'altra persona en contra teva.
2: No te coneix, tampoc.
3: A tu tampoc, no.
1: La importància del context, sempre.
0: Totalment.
3: Sí. I acabarem comentant les aventures de Laura Escanes per Mallorca, que ha passat uns dies aquí gravant el reality show La Travessa VIP de 3CAT. I també han sabut que s'ha comprat una casa a Menorca. Després vos donarem més informació.
0: Aquestes famoses que ho mostren tot, perquè han fet, que se diu, aquesta guia per ses cases.
3: House tour.
0: House tour. Sí. I ha mostrat tota sa casa de Menorca. Quins sofàs ha comprat, a bones... bé, a bones exactament no, però ja te fas una idea de bones si ets de Balears. Com és, quin tapissos, com són els llits,
3: tot,
0: com és la cuina...
1: És que si vols que t'ha sortit de franc, o ho mostres i
0: fas... Tu creus
1: fas...
0: que sa casa li ha sortit de franc?
1: Jo estic
0: el mobiliari,
1: la pintura
0: sí.
1: Jo estic convençut, sa casa no, evidentment. Sa casa l'has de comprar, però després moblar-la.
0: Quan més,
1: si ho mostres, serà perquè després mires les etiquetes i descobreixes el per què de tanta proselitisme i de tant de house tour.
0: Exacte. Llavors parlarem de la nova casa de Laura Escanes a Menorca i també d'aquests dies que ha passat per Mallorca, de la ruta que ha fet, i més temes, Xisco.
1: A partir de la tercera hora d'Atento, a les 5, visitarà els nostres estudis aquí a Beta Ràdio el músic ciutadellenc Cris Juanico per presentar-nos el seu darrer disc, Rosa dels Vents.

0: dels mesos.
1: El cantautor ciutadellenc Cris Joanico presenta el seu nou treball discogràfic Rosa dels Vents. Es tracta de 8 cançons dedicades a cadascun dels vents que bufen a Menorca, tramuntana, gregals, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent i mestral.
2: Era,
1: vivent
2: del món.
1: Exacte, com diria Maria del Mar Bonet, com una bona dona marinera.
2: Sí, en parlarem perquè és vera que Cris Joanico ha dedicat una cançó a cada vent i és ben interessant. Aquesta que escoltau és dedicada a mestral. Llavors, les sentirem totes, perquè a partir de les 5:30 vendrà també en Tomeu Mesquida. Sí, avui, tot i que són dimecres, s'avança un dia en Tomeu per parlar de llana i, com sempre, ho farà amb les fites ben netes.
3: Bon dia, com anam, com estau? I del seguint es fil de fa unes setmanes, mai millor dit, que varen conèixer la feina d'estondre, de llevar la llana de les ovelles, ara que arriba la calor, varen deixar sense tocar el tema pròpiament de la llana. És un producte que ha tingut un cert valor sempre, però que en els darrers anys s'ha anat devaluant fins a convertir-se per molt de ramaders fins i tot amb un mal de cap. Avui en parlarem de tot això amb un responsable d'un magatzem agrícola, que és el que assumeix bona part de la producció de Mallorca i mos contarà què passa amb aquesta llana. I també, si tenim temps, coneixerem què passa amb la llana que queda de fora del circuit comercial, que està agafant nous usos, com podrien ser encoixinats, compostatges, fertilitzant líquids i altres cosetes que descobrirem si mos escoltau d'aquí una estoneta a les fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes per qui pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco, Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que serveix per tot, eh?
4: Per tot.
0: Perquè fins i tot li dius, ai, ara no sé com silenciar el telèfon, i ella et diu, has d'anar aquí. Bé, el telèfon sí que en sempre ve. Coses nostres. I ella t'ajuda en tot, no només a la part tècnica. Marga Cifra, gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací, Celestí, és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I d'ací, sí, atenció, perquè oficialment el calendari ens diu avui que és el Dia Mundial de les Abelles.

0: baleati del cielo.
1: Així és, avui volem dedicar el programa a aquests insectes tan importants. Són les baies. Baies i altres pol·linitzadors com papallones, ratpenats o colibris estan cada vegada més amenaçats per les activitats humanes i els pol·linitzadors permeten reproduir moltes plantes, incloses molt de cultius alimentaris. Per donar a conèixer la importància d'aquests insectes i les amenaces a què s'enfronten, també la contribució al desenvolupament sostenible, la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, va designar avui, dia 20 de maig, Dia Mundial de les Baies. I vos demanareu per què aquesta data. Idò, dia 20 de maig coincideix en l'aniversari de Anton Jansa, que en el segle XVIII va ser pioner a les tècniques modernes d'apicultura a la seva Eslovènia natal. I va elogiar a les baies per la seva capacitat de fer feina forta, tot i la poca atenció que necessiten.

0: que és de fa estona, no la sentíem, eh?
1: Sí,
0: aquesta versió catalana.
1: VHS.
0: Tampoc. Que curiosa, aquesta malla. Bé, tornem a les altres baies, també la malla inclosa. Antigament anomenades també Balears, mosques d'asa, no sé si ho havia sentit
1: sí.
0: mai, mosques d'asa, o sabatetes de la Mare de Déu, ses baies, eren dites així, molt presents, per tant, en el nostre vocabulari. A Menorca també se diu que és una baia a una persona inquieta, que no està mai aturada, aquesta persona és una baia. També, i tot i que se diu principalment dels infants, a Mallorca, per exemple, tenim l'expressió sembla picat de baies. Una persona que sembla picada de baies és que està grassa o que està molt inflada.
1: Clar.
0: Sí. També tenim una altra expressió que és això és mel de baia. Aquesta la coneixem tots. Perquè l'importància de les baies ve justament del fet que són les fabricants de mel i també de cera. I també perquè piquen, eh? Un dels distintius i que més llegendes han donat les baies és el seu fibló, és a dir, que mos piquen. T'ha picat mai una baia?
1: Sí.
0: Jo també. Qui no li ha picat mai una baia?
1: Clar. Però serà bé, molt sortat.
0: Hi ha gent que ha d'anar alerta perquè
1: sí,
0: té al·lèrgia.
1: Sí, i tant, i tant. Tot bastanta gent. Tot de cada vegada en conen més.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara, quan te pica una baia, tot d'una... Saps si t'infla, si ets...
1: Clar, hi ha gent que té al·lèrgia.
0: Totalment. Però bé, avui parlam de les baies que ja sabeu que moren després de picar.

0: I vos demanareu si hi ha qualque recomanació tradicional per evitar que ses baies mos piquin. I doncs, segons la tradició, i així apareix recollit al diccionari el covemoll, per evitar que mos piqui una baia hi ha una fórmula infal·lible. Atenció, Celestí, si vols una baia no vol que te piqui...
1: Sí.
0: Això és informació de servei públic.
1: Venga.
0: Si una baia mos ronda, hem de moure sa mà per davant sa cara i hem de dir demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
1: Ah, jo això ho sabia. Però sí? Moure sa mà per davant sa cara, no.
0: Bé,
1: això me faltava.
0: Tot ajuda.
1: Això me faltava. Clar.
0: Ho hem de repetir fins que sa baia se'n vagi, oh? Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres. Una tècnica com una Mallorca i que el diccionari va recollir a Palma i a Campos. Tu, Pentura, no sé, també per sa part de Palma... Ho havia sentit a dir
1: entre Palma
0: popularment.
1: I, entre Palma i Camp pot ser part d'informació.
0: O sigui que hem de repartir això. Demà és divendres.
1: Demà és divendres.
0: Maldament no sigui divendres demà. Això diu la tradició.
1: Fins que se'n vagi, eh?
0: Fins que se'n vagi.
1: Sí, no un pin ni dos ni tres, no.
0: Fins que aconseguin que se'n vagi. Per cert, que la tradició, i també ses rondalles, diuen que varen ser ses baies que, geloses de sa seva mel i sa seva cera, que varen demanar al bon Jesús que les dotàs d'una eina per matar qui els volgués robar sa seva producció. I el bon Jesús les va dotar d'un fibló per no matar els altres, sinó per morir si les abes l'empraven contra qualcú. Atenció. Molt curiós avui, doncs, parlam d'aquest Dia Mundial de les Abes.
1: I d'així, per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dedicam al joc de Tèntol. Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
0: Ah, no se'n va,
1: No.
0: Ara sí.
1: A ses baies. Vinga.
2: Tèntol.

0: ja fui, suposo.
1: Ja fui. Avui,
0: de l'estudi de la ràdio. No tornarà.
1: Bé, no ho sabem, eh?
0: Per, no.
1: Per ara no compareix.
0: El manco avui també tenim pregunta relacionada amb les boies. Més bé amb la mel.
1: Ai,
0: fuig. Ah, no, demà és divendres. Bé, com dèiem, la pregunta d'avui diu així. A les Balears trobam moltes expressions relacionades amb la mel, ara ho dèiem, com, per exemple, ser dolç com la mel. Ai, una persona que és dolça com la mel. O deixar qualcun la mel a la boca, que això també a vegades mos ha passat, que qualcú mos ha deixat amb la mel a la boca. Però també podem donar una ditada de mel. La pregunta és sobre aquesta expressió. Sabeu què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Una ben...

0: que les jours
1: passent. Què significa donar una dita de tadamel a qualcú? Tenim tres opcions.
2: I d'així, vol dir fent pagui a qualcú? Vol dir afalagar amb bones paraules, amb elogi, o vol dir ajudar amb una alegria sincera a qualcú?
1: A qualcú. Què trobeu? Què significa una ditada de mel? Vol anar donada cap mai? Mos ho voleu contar? Avui la resposta té premi. Atenció, regalam 5 entrades, 5, pel Satèl·lit Fest. Les 5 primeres persones que mos telefoneu, les vos regalam. El festival és aquest dissabte, 23 de maig, en el Corte General Luque d'Inca, Satèl·lit Fest, actuen Setseni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Xisc, Ànimos Parrec i Riner. Tots aquests que trobau. Ja n'hi ha.
2: Un bon cartell.
1: Aquest dissabte, Satèl·lit Fest, les primeres 5 persones que mos telefonin s'enduran aquestes entrades. I com sempre ho podeu fer d'aquesta manera.
2: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: Què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Ara tornem. On triomphe toujours.

0: Sento.
1: I de tres ràdios, humor. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: les 3 i 33 minuts en directe aquí a Ivetra Ràdio. Tenim una pregunta, la pregunta del dia en marxa. I avui és fàcil perquè com que el Satèl·lit Fest vos dona entrades, vos regala entrades per poder anar dissabte en aquest festival, doncs nosaltres volem facilitar-ho. Així que, què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Aquesta expressió, què significa? Recordem les tres opcions de resposta.
1: I deus ajudar qualcú amb una alegria sincera? Es fent paguer i qualcú.
0: Ai, quina ditada de mel.
1: O has de falegar amb bones paraules, és a dir, amb elogis, elogiar qualcú.
0: Mm-hmm. Avui crec que és fàcil.
1: Sí.
0: Efectivament, com diuen molt bé els nostres oients a Instagram i també les persones que anau telefonant, que veig que el telèfon va en marxa,
1: fa fum
0: per treure aquestes entrades que us regala.
1: Va bé anar de concertat.
0: El Satèl·lit Fest, sí, dissabte a Inca. Resolem, i efectivament, donar una ditada de mel. És afalagar amb bones paraules, amb elogis. Sempre va bé que qualcú m'ho doni una ditada de mel.
1: I
0: a vegades també deim una ditadeta de mel, perquè tampoc m'ho han de passar.
1: No, llavors, si no és embafós, bafa.
0: Però sí, aquesta expressió és fantàstica i és molt gràfica, també, com que m'ho han donat una ditadeta de mel, que també existeix en castellà una dedada de miel, jo no ho sabia, o una almendrada floreo o lamedor. I això diu el diccionari. Per tant, avui vos donam una dita de tadamel a totes les persones que vulgueu assistir al Satèl·lit Fest. Heu de telefonar al 971-13-9900 perquè aquest festival vos regala entrades aquest dissabte per anar-hi. Dit això, arriba el moment de jugar.
2: Tèntol amb Margalida Mateu.
0: Sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial de les Abelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Sí.
7: Qui és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Jo sóc en David John Part.
5: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
8: Som de Palma.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Va anar a Juan de la Cierva.
11: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
8: No, me'n sobra.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Necessit boies per fer la meva feina.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Serà el més complicat.
14: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Sortir a córrer menys del que m'agradaria.
13: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
8: Perquè pot fer-hi moltes coses.
15: Quin és el seu primer record?
8: Pues punyent cosetes de plantetes i floretes i bitxots.
16: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
8: Sí, bon dir que sí.
14: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
18: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
16: Ja ho tenim tot.
5: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
17: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls. Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
6: Oscar, qui és?
19: No ho sé. No funciona res. No indica res.
20: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en David Llompart. Com estàs, David?
1: Va bé.
0: Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies.
0: Molt bé aquesta
1: vols,
0: màquina.
1: No?
0: Joga bonito, en David.
1: Sí, sí.
0: Que fa ràdio. Mm. Però bé, en realitat és apicultor, ell.
1: Sí, sí.
0: Xerres en cerveses.
1: Bueno, les interpret més que xerrar.
0: Sí. Mm.
2: En necessites de baies, deies.
1: Clar.
2: Per fer la teva feina.
1: Per fer mel, per fer tots els productes que fem, sí. Uh-huh.
2: Quantes en necessites? Quantes en tens?
1: Bueno, doncs pues dins cada caça poden dir que hi ha, en temporada bona, qualque cosa més de 40.000 baies per caera.
0: Wow.
1: No te sabria dir... No m'he entretengut a comptar-les i sumar-les.
2: No, per una és difícil.
0: Però bé, aproximadament ja ho saps, ja és molt.
1: Pots fer les comptes.
0: 40.000.
2: Són moltes.
0: En David és de mel esbagot, se diu,
1: sí.
0: La vostra mel. Què significa bagot?
1: Bagot és el mot per dir es mascle de saboia en mallorquí. Es zanga, no?
0: D'acord. Mm. I per això li vas posar aquest nom?
1: Sí. Uh-huh. Era un dia d'això que no te vol aixecar, que dius, avui faries bagot. Necessitava posar la marca i m'agrada.
0: I ja ho tenim.
1: Va quedar així.
0: Fa molt d'any que tens en marxa l'empresa?
1: Deu fer uns 10 anyets. El que ha començat jugant, i al final s'ha fet una miqueta més sèrio fins fer una feina.
0: Clar, perquè de l'afició a la professió...
2: Clar, que... a poder-s'hi dedicar.
0: Sí,
1: ha anat molt poc a poc tot, com sense voler, i una cosa ha duit a l'altra. I ja et dic, el que va ser començar dues caces de baies a casa predina en el Fora Vila, s'ha complicat, s'ha liat.
2: Mm-hmm. És costós dedicar-s'hi econòmicament, evidentment.
1: El camp, tots ho sabem, que no és la cosa que més doni del món, ha de ser perquè t'agrada.
0: Que mos has duit, David?
1: Vos he duit un mostrari d'un parell de productes que feim amb les baies, des de mels o més corotes que li poden treure, perquè sempre pensam en baies i pensam en mel, quan al final no, el millor no és el més important, tampoc.
2: I aquesta cosa de què has tractat ara? Perquè, clar, veiem pots de mel, de diferents tipus de mel, però ha estat un pot petit ara.
1: Doncs pues això, per exemple, és cosmètica feta amb mel, amb cera de boia, amb productes apícoles.
0: Per això tens aquest cutis perfecte.
2: Sí.
1: No ho sé.
0: David.
1: Això són les picades de boia. Les picades de boia lleven les rues, per exemple. És un altre producte de les boies. La pitocina, hi ha moltes cremes cosmètiques que hi ha apicultors que, en vés de treure mel, el que recueixen és esverí. I ho van anar a farmacèutiques per fer, per, clar, t'estir els cutis.
2: Oh.
0: I aquesta és per la cara?
1: No, això és un bàlsam d'àrnica pels cops i pels mal muscular, pels blaus.
0: És a dir, és que per si mos fem un cop o allà on sigui, a qualsevol part del cos.
1: Sí.
0: I el veneu bé en aquest producte?
1: Sí, me'l surt molt bé.
0: I cosmètica, has pensat en fer-ne?
1: És una cosa que estem fent passes per fer-ne, però legislativament és complicat, és molt complicat, així que anem fent passes, esperam poder-ho aconseguir, perquè mos fa molta il·lusió.
0: Clar, i més si és tan bo per sa pell, fantàstic, per això quedes. I els altres potets, que són? Tots són tipus de mel?
1: Pues sí, diferents tipus de mel, que tenen diferents colors, de bosc, mil flors, de taronger, mira aquesta mel negra i mira aquesta que és blanca, que sempre pensava en sa mel amb aquell coloret taronja, ambre, i llavors, per exemple, nosaltres estem fent ara cosetes més diferents, com mels infusionades. Això és una mel que hem infusionat en proves covents, per fer una mel més gastronòmica per una taula de formatges, per exemple.
2: En proves covents?
1: Sí. O inclús se pot, després de treure la mel, es poden fer unes espaumetes en la mateixa cera.
0: Clar.
1: O es polen de les boies, o mil cosetes se poden fer.
2: Fem molt de productes.
1: El que podem.
0: Allò és polen?
1: Sí.
0: Per què serveix el polen?
1: El polen sempre com un complement nutricional. Té tots els aminoàcids essencials, té moltíssima proteïna. Sempre he escoltat dir que una curada de polen té la mateixa quantitat de proteïna bruta que un bistec de vedella. I vitamines, aminoàcids. Serveix per no costar perte, per pujar el sistema immunitari, per quan estàs un poc decaigut.
0: Superaliment.
2: Curada de polen en cru o dins, jo què sé, dins el cafè.
1: Sempre convé, si és polen com el nostre, per exemple, que és polen deshidratat, sempre convé posar-ho dins algo o mil. Per exemple, el més bo de fer és el iogurt des de matí.
0: Un iogurt, un poc...
1: Ho deixes un ratet.
0: Exacte.
1: I quan se comença a dissoldre tot...
2: Clar,
1: quan
2: s'esteu berenant.
0: Sí, tu berenes d'això?
1: Jo em pren poca de mel, i de polen, i de coses d'aquestes.
0: Perquè no t'agrada?
1: M'agrada punyir de baies, però l'altre al final és com a tastes i és feina.
2: I és feina tastar.
1: igual que per tu xerrar, clar, per allò d'estar mel és feina.
0: Dius, ai, aquesta podria, la sí, podria haver sí, millorat final... un poc més. Sí. Sempre trobes el defecte, no?
1: Sí,
0: com, més, com poden antes, millorar?
1: Sí, m'agrada, antes de ficar-la en el pot, m'agrada molt.
2: T'agrada?
1: Un pic que ja està, s'etapa posada, bé, ja està.
2: Però t'anava a demanar quant t'agrada, Samuel. Com la menges? Com la sol menjar?
1: Acurada. Però no t'ha tots els gustos. M'estim ben acurada.
0: Així. Clar, dos, tres tipus de mel. Explica'ns la diferència de cada una d'elles.
1: Idò, segons a qui van anar menjat les baies, segons les flors que han menjat les baies, tenim diferents propietats organolèptiques i nutricionals. Per exemple, aquesta més clareta, molt més líquida, amb aquest color ambre, és una mel de taronger. Igual que el taronger, la flor d'estaronger, és un perfum suau, però bastant aromàtic, i doncs tindrem un perfil floral, un perfil aromàtic de la mel, també bastant suavet, però bastant floral. Uh-huh. I no és com molta gent que se pensa a les fires de que li han posat gotes de taronja, de gust de taronja, quan tenim una mel de taronger o una mel de calditus, de lo que vulguis, no és que tingui aquell gust, sinó es té les característiques d'aquella floració, no de la fruita.
0: Això vol dir que la que era d'estar a prop de taronger.
1: Clar. I treure només aquella tanda de mel. Ha de venir amb poca mel i quan omplen, se treu.
0: Per tant, tu tens un tros sembrat de tarongers aquí a Palma.
1: Bueno, nosaltres anem a diferents finques de pagesos.
0: Que teniu molt bé. Acords amb pagesos,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Clar, els pagesos això els beneficia, perquè com més baies, més floració, més polinització.
1: Sí, les baies el que fa és fomentar la polinització, dona fruita de més qualitat, més grossa, més bona i més quilos. De fet, te diria que treu més profit els pagès de tenir baies a casa seva que l'apicultor de treure's mel.
0: Sí?
1: Crec que possiblement sí, econòmicament possiblement...
2: És més beneficiós.
1: Crec que possiblement sí.
2: Tu tens baies repartides arreu?
1: Sí, bueno,
2: intentant... Diferents finques de diferents...
1: Intentant puestos pobles propers de Palma, però tenim diferents apiaris.
0: I un d'aquestes és taronger, llavors l'altre, quina és? Aquesta mel més fosca, que té un color molt gairebé negre.
1: Això és una mel de bosc. És un melat d'usina. Les usines, el glà, amb estiu, els de matins, si fa humitat i fa prou calor, suen una goteta quan comencen a madurar, i la baia, com que no pot fer floració, va allà i recueix aquest tipus de sucres. I és una mel amb més minerals. Com que en vez de pertany a una flor, l'han coïda d'un fruit, de la saba al final que sua sabra, té més minerals, és un gust més fort.
2: Molt interessant, sí, les diferents sí, intensitats, no només de gust, evidentment, sinó de color, també.
0: Sí, de color, sí, perquè hi ha molta diferència. I la tercera, que has dit, que és la més clareta de totes...
1: I això és una mel de mil flors i és clareta per una cosa. Mira, podem obrir el pot... I no cobrar.
0: Que se solidifica.
1: Sí, ha quedat amb el fred, ha precipitat tots els sucres de la mel, sucres naturals, i queda totalment sòlida, i queda com una mantequilla.
0: Això passa molt, a vegades que te regalen un pot de mel i queda molt sòlida, has d'anar alerta a l'hora de posar-la, perquè si te passes...
2: Per tant, saben que alentir un poc.
1: Però anant alerta. La mel, a partir dels 30-35 graus, comences a degradar els seus enzims, els seus fongs, els seus bacteris. Jo el que sempre
0: fa
1: recomano...
0: Fa més remenar un poquet, no?
1: Sí, és que inclús, si remenes amb una forqueta, fas ja com una cremeta, i ja, llavors ja no queda fort.
2: Que vol dir, si poses una curada dins una infusió, per exemple, perdrà igualment...
1: No la posis quan serà aigua
2: propietat.
1: Posa-la antes de quan tu ja la puguis prendre.
2: Exacte, directament.
0: Clar, espera un poquet. No posa-la directament.
1: Igual que ficar el pot de mel dins les microones... També la fas una mica malbé, perquè no pots controlar. Val més lo millor si tens una estufeta, un puesto que li doni calentó molt poquet a poquet, i si no, treus una porció que tinguis que necessitar per aquelles per tota la setmana i la fons de bany Maria poc i ja està.
0: Ets tot sol en aquesta empresa, necessites més gent?
1: Som tres, en total i en temporada 4.
0: Distribució?
1: Venem a tendes, també.
0: La feis valtros?
1: Sí.
0: També. És a dir, que ho feis tot.
1: Sí.
0: Teniu les vostres caeres, el producte, anar a vendre...
1: Fem fires, fem mercats, duim a tendes, fem mel, també com anar amb mel a altres companys quan anem curts.
2: I
1: fent les espelmes, tot el que podem.
2: T'han picat moltes baies?
1: Sí, suposo. Si vols que t'arreti, cada dia.
2: Cada dia? Ah. T'anava a dir cada setmana, perquè has dit cada.
1: Bueno, cada dia cada que vas, dia. Que vas, que surts de camp,
2: te pico una baia.
1: Un parell.
0: Clar.
1: No passa res, t'arribes a besar.
2: I què hem de fer? Si
0: es cot se besa, no?
1: Sí, allò no me fa...
0: No te fa ratllar.
2: No, no.
0: Bé, sense picada, perquè quan te pica una aguda ho sents.
1: Però com si te clavessin una aguda.
0: Exacte.
1: Però arriba un moment que no se t'infla, em fa més reacció mosca.
0: Tu ja no te poses res, aquelles coses populars que diuen.
1: No, però és que, a més, quan estàs en el traje de baies, que el típic que te diuen d'amoniac o fang o una miqueta de pipí perquè també du amoniac...
2: Clar, però nosaltres no en tenim de...
1: Però vas tapat i està ple de baies.
0: No.
1: Si destapes...
0: No ho pot fer.
1: Sí, crec que serà pitjor. Sí.
2: Clar, serà pitjor. Nosaltres deien que perquè no s'acostin les baies o perquè no te piquin, això de demà divendres, fins que se'n van.
0: Això no serveix.
2: Serveix?
0: Quan...
1: Jo de petit ho feia jo també, sí. Però no sé jo sa part.
0: Si en ve una, sí. A veure, però que tenim moltes pors les baies, eh? Quan... Ai, una baia, com si fos una cosa...
1: Sí, però jo crec que de cada vegada manco.
0: Manco?
1: Jo crec que de cada vegada la gent s'estima més les baies, les defensa més. Nosaltres tenim moltíssima gent que mos telefona perquè té un eixam de baies a casa seva i perquè li traguem sense matar les baies. I antes, jo, quan vaig començar, era el típic... Ai, doncs, si no te les endús, ho tiraré flit. No sé què t'he de dir. I ara hi ha moltíssima gent que ja... No. És que jo no vull tirar flit. Ja no és que tu el tinguis que convèncer perquè nosaltres les recoiguem, sinó que són ells que ja van convençut de no, per favor. I si les has de matar, no te les endús. Mm-hmm. Però volen que salvar-les.
2: Ja, cada vegada respecte.
0: Sí. De cada vegada n'hi ha manco, però... Jo recordo de nina que sempre, davant les teulades, hi havia... Eixams...
1: Però això, el millor, eren vespes.
0: Sí, devien ser vespes. No són vespes.
1: Davant una teulada, són vespes.
0: Quina diferència?
2: El comportament pot ser que hagi canviat. Jo, de nit, no record que hi hagués... Bé, clar, però són vespes. Me'n referim a això. A la mà no n'hi havia tantes.
1: Això són vespes.
2: I ara sí que en trobes, sovint.
1: Això, però, sempre són vespes, quan lo típic de les patates fregides que fas a la plaia o un bocadillo... que venen, això són vespes,
2: això
1: sempre.
2: Són vespes.
0: I les baies com fan el seu eixam?
1: Les baies solen cercar dins un forat d'un arbre, dins... Cerrant per... No una colònia d'un apicultor,
0: exacte,
1: sinó quan
0: tu.
1: Un eixam cerca a qualque puesto.
0: Silvestre, sí.
1: Molt típic. Una ui de bou d'un terrat, de les conieres, que de ventilació. Uh-huh. Una persiana mallorquina és un puesto fantàstic també per elles, perquè tenen sombra... Sempre tenen ventilació, no els hi plau damunt, tenen fresqueta. En si van, estan protegides. Crec que són els puestos, una arqueta de rec, són els puestos típics.
0: Uh-huh. I també van encarregar d'anar a llevar xams,
1: sí.
0: Si vos criden.
1: Sí.
0: Però aquestes no fan mel.
1: Sí
0: que
1: clara.
0: En fan, però vull dir que no...
1: Lo que potser no mos és gaire productiu.
0: Exacte.
1: Però, bueno, donem el servei i nosaltres intentant surar-les i potser pues, d'un xam no serà bo... I l'haurem d'allantar en 3 mesos perquè sigui una caça que pugui fer alguna cosa. Mm-hmm. Sobretot, el problema principal és que a Mallorca la primavera dura molt poc. Si coim un eixam avui, ja no li queda molta cosa per començar a surar i poder fer alguna cosa. Un eixam coit el mes de febrer sí que pot tirar endavant.
0: Ja t'entenc. És a dir, que ara ja som massa a prop de la calor.
1: Clar, necessito un temps per seguir creixent. Al final, quan el traiem, maldament el salvem. S'endú un poquet de canya. Uh-huh. No mos solen telefonar de puestos fàcils, però pues, el ficam dins una caça, ho fem de determinades maneres per salvar-los, i llavors pues, haurà d'estar tot l'estiu o tot l'hivern amb aigua i sucre o aigua i mel per alimentar-lo, uh-huh. Que aquestes baies segueixin criant sense... perquè no els ha donat temps a desenvolupar la seva colònia i crear les reserves.
0: Uh-huh. Com poden diferenciar una vespa d'una baia? La vespa és més oscura?
1: Sí. La baia és oscura i més peludeta.
2: Més redoneta.
1: La
2: vespa. Grigada.
1: Exacte. Bé, de vespes també n'hi ha molt de tipus.
2: Clar.
1: La vespa és més... no té pèls, té les ratxes grogues i negres molt més marcades, les cames normalment més llargues i el volar molt més àgil. La baia no és el bitxo que voli millor del món.
0: No.
2: Què fa més mal, una picada de baia o de vespa?
1: Allò de vespa, molt més.
2: Sí, mosseguen.
1: Mosseguen, les vespes mosseguen i piquen més d'un pic. Les baies, si te piquen un pic, no poden picar amb pus, perquè teixen el fibló i elles se moren.
0: I se moren, això és cert, no?
1: Sí.
2: I t'has de llevar el fibló.
1: Sí.
2: És convenient.
1: Sí, és l'ocent. Sense pitjaró, perquè te deixen les dues glàndules de verí,
2: sí.
1: Te les deixen damunt, i si pitges, te fiques tot el que queda. Una ungleta o amb un algo prim, el treus.
0: com és la mel d'aquí? Se ven bé? Se comercialitza bé? La gent és conscient de consumir producte local?
1: Sí, nosaltres tenim molt bona sortida de la mel. No ens poden queixar. A fires tenim molt bona acollida.
0: I d'avui, amb aquesta mel, és Begot, sí, d'en David, jugant, David Llompart, jugant amb les abes i amb la mel. Estàs preparat per jugar, David? Avui estàs tot sol, eh?
1: Vinga, David.
0: Avui, davant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, David, ara tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les abelles i amb l'apicultura.
2: És ràpid, això.
0: Que te tocarà.
2: Vinga, 30 segons. Posant carrac en marxa, hauràs d'enumerar estris, eines necessaris per fer mel. Vinga.
0: Això ho saps, eh? Temps.
1: Fumador, espàtula, l'extractor, madurador, sopleta, per encendre. És que semblen poques coses, una cosa molt... El vestit d'apicultor.
0: Exacte.
1: Guants.
0: És que pell. Bé, forma part, sí.
1: No, crec, no sé. Sa que era, però... Crec que no em plan gaire més cosa.
0: Ja n'hi ha.
1: És tan senzill.
0: És que pell forma part del vestit.
1: No sí,
0: bé,
1: ja duc tot un.
0: D'acord.
1: Ja duc un món.
0: No és que tingui un nom... a part.
1: No, la màscara, però avui en dia s'ha dut tot junt.
0: Tot tu, molt bé.
2: I és braços i...
1: És tot
2: igual.
1: A vegades dos guants, a vegades no.
2: Clar.
0: Molt bé, David, primera prova superada. En tenim una altra, és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te farem unes preguntes, David, relacionades amb les teves amigues bees i tindràs opció de resposta, dues, que te donarà en Celestí. Començant per la primera pregunta, ja ho han dit, el fibló d'una bea és segur que mos pica. És lògic deduir que fibló ve del verb fiblar, com mos han fiblat, ja saben què vol dir. La tradició té diversos remeis contra les picades de bea. De fet, antigament hi havia una frase popular, un aforisme de medicina popular, que oferia un remei a la picada de fibló en els humans. Saps a quina d'aquestes dues dites mos referim?
2: Vinga, aquí van. Si una bea t'ha fiblat, fer tres voltes en el sembrat, o a fibló de bea serà d'hora ea.
1: La primera.
0: Sonava bé la primera, però sí, molt l'hem inventada. Si una bea t'ha fiblat, fer tres voltes en sembrar, mos l'hem inventat. A fibló de bea serà d'hora ea. No me demanis per què, perquè no sé. No ho sé.
1: Haurem de provar. Sí. Però amb una catxota.
2: No ho sé. Sí.
0: No sé com, quina relació entre la serà de sora i el fibló.
2: No ho sé, no ho sabem.
0: Segona pregunta, mem. Ara parlam de les pitiuses d'Eivissa i de Formentera, perquè s'ha de destacar que la mel d'allà també era un aliment bàsic, s'usava com a sucre, ja que el sucre va arribar tard a Eivissa i Formentera fa relativament pocs anys, i ho demostra el fet que a cada casa de les pitiuses sempre hi havia un rusc de bees. Un rusc, per entendre'm-vos, és allà on viven les bees. La pregunta és, quin altre nom rep principalment a les Illes Balears a rusc de bees?
2: Menys si ho sabem.
1: Que era.
0: Aquesta la sap,
2: sí.
0: Exacte, una que
2: així
0: era.
2: És. Que era.
0: Que s'escriu casera. Sí. Això a vegades...
2: Casera.
0: Sí, mos embuia perquè si ho escrivim es corre tot, diu, no està bé, sí que està bé. Però si ho voleu escriure com toques, casera.
1: I també se deia buc.
2: Buc?
0: Ah, mira.
1: Les que eres aquestes antigues, que eren el de canyes, que era com un tub amb dos tapes de fusta. Buc, se li diuen.
2: I d'aquí és buc d'una casa? Quan feim
1: no sé, pot ser que potser fos perquè només era aquell tub.
0: De fet, ho tenim apuntat també, diu, a diferents indrets de les illes, com ara Llucmajor, a Vall de Mossa, diuen bucs. Molt bé, molt bé. Una altra pregunta per tu, mem. La bresca és l'estructura de cera formada d'una multitud de cel·les hexagonals, això que veiem a tots els dibuixos i que és tan característic, que les bees fabriquen dins el rusc, dins la caera, per dipositar-hi la mel. Però a Mallorca, la paraula bresca també designa una altra cosa. Saps a què anomenem bresca a Mallorca?
2: A una persona informal, de poca moralitat, o a una casa amb moltes habitacions i estances.
1: La casa...
0: No, una bresca... aquesta és una bresca. És qualcú així un poc informal.
1: Això no ho he sentit mai.
0: Sí, a vegades se diu, eh? Mira quina bresca aquest.
2: Sí.
0: De poca moralitat. Hem d'acabar. Només te volen dir que un eixam és aquest grup de bees. És la paraula d'eixam, ve del llatí i vol dir moure cap a fora o sortir. I a Mallorca la tradició diu que si hi ha una persona que trobava un eixam, només era seu, propietat, sí.
2: L'eixam era a més de 80 passes d'un altre que era, d'un rusc, o si trobava l'eixam dins el mes de maig.
1: Si és més de 80 passes, imagina.
0: Sí, i tant.
2: Molt bé.
0: Efectivament, o sigui, ja ho sabeu. Si està més de 80 passes d'un altre que era, el vostre. Si l'heu trobat, esclar.
2: Sí.
0: David, enhorabona, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Visquen les abelles i la mel, també, i el bagot. Cercau-les, que fan un productes increïbles. Moltes
2: ja
0: gràcies.
2: Mel de baia.
0: Mel de baia, avui, exacte.
1: Ha estat mel, això.
0: Ha estat mel, eh? Hem tingut avui en David Llompart d'aquesta empresa Esbagot, que fabrica mel i altres productes relacionats amb les abees, per celebrar el Dia Mundial de les Abees. Gràcies. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Apareix un segon cadàver a la costa de Formentera. L'ha trobat la Guàrdia Civil a la zona de l'Estofador, on les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Sembla que es tracta d'un jove d'origen magrebí.
2: Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant a una milla de la costa de Punta Gavina. Aquest cadàver ha estat traslladat pel Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques. També al port de la Savina es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Els dos cossos han estat recollits pels efectius de pompes fúnebres i el faran l'autòpsia per tenir més informació sobre les causes de les morts. Tot fa indicar que podrien ser persones migrants que volien arribar a les nostres costes des del nord d'Àfrica.

0: formatge i posterior distribució.
1: La xarxa de les escoletes 03 han tornat a convocar una vaga a les Illes pel pròxim 2 de juny a causa, expliquen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic infantil propi, així com la desatenció de l'administració.
0: La plataforma va decidir l'aturada en assemblea i comissions obreres, UGT i STEI hi donaran suport. Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i els salaris precaris que pateixen. La xarxa exigeix que les patronals escoltin els educadors de prop de més de 170 escoletes.
2: Les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
1: Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobusos de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Mahó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents menorquins i la Conselleria d'Educació.
0: A Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al Centre d'FP d'Hostaleria i Turisme. Antoni Vera, el conseller d'Educació, la nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries.
3: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mó i anirà fins a Ciutadella.
1: I finalitzen les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma.
0: Avui s'ha inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, dona així per acabades les obres de millora de la intermodal.
4: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: Així arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Marcos Cabotà convertirà en pel·lícula el conegut còmic Històries del Barrio.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comencem per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ara ha vengut en Toni Cardell, el control tècnic. Toni, ben trobat i ben tornat aquí. Ben contents de veure-vos i de saber que si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el Dia Mundial de les Balears, ara mos toca saber què ha passat per les Balears i també pel món. D'aquesta manera convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestí Olivent.
2: Som aquí.
0: Miquel Jun.
1: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
3: Hola, hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé, corets i voltros.
0: Avui ens ha revistat...
2: Té problemes amb el micròfon.
3: No Se'n va cap en baix.
1: Ara que està. Pesa massa.
0: Què t'ha passat, Raquel? No el toqui,
2: va,
0: no el
2: toquis. Va per en enrere,
3: eh? Sí, sí.
0: No fos cosa.
3: No. Ara, així, ara. No ho tocaré.
0: Costa't un poc, que te volen sentir bé.
3: Ara. Au.
0: Com va?
3: Què, com va això?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, com està el món, nins i nines? Ai, senyor.
0: En què te refereixes?
3: A tot, en general.
2: En quin sentit?
3: En tot.
1: En què ha canviat el món, de la darrera vegada que mos veiem?
2: Com està el món?
3: Pues mira,

0: En tot, jo ara no te sabria fer un resum així ràpid, però és que cada dia mos aixecam coses i més coses i més coses, i l'altre, i el coret, i el no sé què, i quan no és el coret, també és el coret, perquè tot és coret. Tot és coret aquí.
1: Ai, Raquel, gràcies per ser aquí. Has llegit el còmic Històries del Barrio?
0: M'ho fa vergonya dir-ho, però no puc dir mentides, no.
1: No passa res, però... Tu saps quina és, perquè ha tingut molta denominada. Sí. Ha estat un còmic molt estimat pels ciutadans de Palma, ha guanyat premis i està molt contents de poder dir-vos que se convertirà en pel·lícula.

Historias del Barrio és una novel·la gràfica escrita i dibuixada a quatre mans per part de Bartomeu Seguí i Gavi Beltrán, publicada el 2011, i en la qual aconseguiren guanyar, com han dit, el primer premi de còmic Ciutat de Palma l'any 2010. El còmic, a través d'escenes entrellaçades, explica la història d'uns amics que viuen i intenten entendre el barri xinès de Palma dels anys 80, on maduren dins un caos ple de drogues, misèria, robatoris, sexe i les fronteres que creen les diferències socials. Avui hem sabut, a través d'un article del diari Última Hora, que aquest còmic farà el bot a la gran pantalla de la mà del director mallorquí Marcos Cabotà i el productor Martín Nigro. Cabotà, que ja ha dirigit pel·lícules com Amigos, 100 anys després, o I Am Your Father, per cert que va ser nominada en el Goya aquesta darrera, ara té el repte d'adaptar cinematogràficament aquesta novel·la gràfica. Segons la informació que dona L'Última Hora, la pel·lícula es basarà tant en la primera entrega d'aquest còmic, publicada el 2011, com en la segona, titulada Caminos, i publicada el 2014.

0: I és que volen comentar un article del diari VilaWeb que es fa una pregunta ben interessant. Ens pot ajudar la intel·ligència artificial a discutir amb la nostra parella? I la resposta és que sí, tot i que té molts de riscos. Perquè fa uns anys, si qualcú tenia un dubte sentimental, primer en parlava amb un amic o amiga, s'ho pensava una estona, i escrivia un missatge i l'esborrava 15 vegades abans d'enviar-lo.
1: Això espero que encara se faci, eh?
0: Sí.
1: Vull pensar que encara se
2: no,
1: faci.
2: No, si gent copia...
0: Hi ha gent a l'antiga
2: que... Intel·ligència artificial diu a ferro.
1: Ai. Ja sí. Per cert, avui m'ha enviat un missatge a Nadal Suau que s'ha comprat un telèfon mòbil d'aquests que només telefonen.
3: No te puc creure. Sí. Dels números grossos.
1: Aquests. Sí, sí, sí, sí, ja m'ho va dir.
3: Que tenien la tapica.
1: I ja és una realitat.
3: Ah, que graciós.
1: Ja té el mòbil. Per tant, és d'aquests que haurà de... Escriure
0: i esborrar, sí.
1: O no.
0: O no, exacte, envia-lo directament. Però ara ja hi ha gent que opta per demanar a la intel·ligència artificial que convé dir com dir-ho i fins i tot quin to utilitzar durant la discussió. En aquest article expliquen que la IA ens pot ajudar perquè no només redacta, també ordena emocions, rebaixa tensions, proposa estratègies i ofereix la sensació que en el caos de les relacions humanes hi ha una veu clara que sap per on començar.
1: I home, això... vist així, Arbera,
3: sí,
1: baixa una mica la revolució.
3: Hombre, i sobretot lo del to. No? Mm. Que de vegades per WhatsApp o coses així, el to... Mm. Falta i se pot malinterpretar.
2: Sí. Això, se pot malinterpretar, sí, sí. Un missatge llegit.
3: Qualsevol, sí, sí.
0: I bé, això pot ser d'utilitat perquè hi ha persones a les quals els pot ajudar a trobar paraules i evitar respostes impulsives en un moment de nervis, de bloqueig o de cansament. Però la IA també ens pot jugar a la contra en aquesta qüestió, perquè és una eina que sol ser complaent, dona la raó a l'usuari, ho sabem, i reforça les seves emocions. És a dir, que si arribes enfadat amb la teva parella i expliques el problema al xat GPT, la IA et pot donar la raó i alimentar més aquest problema en lloc de solucionar-lo, sobretot perquè no coneix l'altra persona i només coneix la teva versió dels fets. Baby, con yo no n'hi ha més de dos, per això té el novio que posa gelós. I és que, segons diuen en aquest article de VilaWeb, discutir amb la parella no és només trobar la frase correcta, és aprendre a pensar què et passa, què li passa a l'altra persona, mesurar les paraules, escoltar, tolerar i construir una veu pròpia. Un problema és que molta gent utilitza l'IA perquè els costa afrontar en persona converses incòmodes. I això ens fa entrar en un tema que repetim moltes vegades. La tecnologia ens ajuda a comunicar-nos més, però ens fa menys capaços de parlar honestament entre nosaltres, perquè hem deixat de demanar consells a amics i familiars per demanar-los ara a la intel·ligència artificial. Mm-hmm.
1: Què trobau? Bé. Ho faríeu? Ho fareu?
0: Jo no he arribat.
3: Ho podem provar.
1: Sí?
3: I després ho contam aquí. Men, coses que no siguin molt compromeses. Ja m'enteneu?
1: Ho compta fins allà on vulguis,
2: Raquel. Si vols, ho provam ara, Raquel. Digue'm que
0: sí, és a dir, ficcionam que tu i jo mos discutim ara.
3: Bé, no,
0: bé, clar,
3: le podem demanar
0: primer, no?
3: Ara a Saïa.
1: Ara ho demanarem.
3: Li podem demanar a Saïa, me pots ajudar a resoldre un brouet que té en casa nostra.
1: Així, Miquel, un brouet.
2: No, no ho entendrà. Un problema sentimental, Raquel, que t'ha passat.
3: No, res, bé, mos ho inventam. És que com va, que ara la gent...
4: No t'he mentit res.
2: Tens
4: una vida prou interessant com per haver-nos d'inventar coses.
0: Vinga,
4: quin truet, quin brouet dus aquesta setmana?
3: No.
4: Que sempre dus un de cap.
3: No me'n recordo aquesta setmana ni de la passada, però jo som molt discutidora.
4: Que ens lleguin el plaer de poder discutir i de poder enviar missatges...
2: Raquel, per ara tenim una resposta.
4: Que saps que seran efectius.
0: Li has posat nom i llinatges?
2: No. El senyor xat GPT diu, explica'm què està passant i que t'amoïna. Intentaré ajudar-te a ordenar la situació i a veure opcions en calma. Així que...
0: En calma.
3: Vale.
4: Raquel, reina meva, això ràdio en directe.
3: No, és ahir, que clar, no
4: dic, ahir la meva parella no va voler escurar. I jo me vaig enfadar molt.
0: Jo vaig dir, no pots rentar plats, tampoc.
4: Perquè fa 3 dies que me toca fer-ho a mi.
2: D'acord, ara l'estic dient.
4: Com puc fer-li entendre que aquest comportament és inadequat?
3: És que hem perdut, és que ara cara tu deies, Celestí, quan tens nervis, quan hi ha una situació de bloqueig o cansament, pots ficar la pota molt més que quan tot està més o manco en el seu puesto.
4: Estimada, és a dir, quan real, nervis, real, realment, quan dius veritats,
3: no poden
4: xerrar. És quan hi ha aquesta situació
3: no
4: de nervis. Se calma, resta espontaneïtat. Ai. A mi el que m'agrada són ses bregues quan hi ha xup-xup. Perquè allà és quan descobreixes exactament què és el que pensa l'altra persona. Perquè no ho han passat. Saps, tu que ets una lectora de ferreter, saps que ell deia que és hora de fer versos, a ell li agradava passar tota la seva escriptura per el pou de la memòria i per el pou del temps, i deixar-ho allà reposar i després tornar en aquells versos.
3: Sí, és que s'ha de fer així.
4: A mi m'agrada la forma primigènia. Quan tu discuteixes, el primer que dius això d'ai, és que no ho pensava, mentida. Si el teu cervell ha creat aquest pensament, és perquè ja hi era. Una altra cosa és que no has passat el filtre d'aquell art-ho.
3: Vale, i tu li dius al Ropit, això no, és ver, no ho pensava, això no és vera. I què te diu ell? Perquè, clar, pot tenir també un discutiguera bona de que ja te coneix.
4: És que jo no li dic, jo no li dic, no és vera, no ho pensava.
3: Tu li dius sí, però ho pensava.
1: Tenien
2: resposta molt llarga. Molt llarga. Primer de tot, diguent que he hagut de fregar jo els plats, ja se pensa que som una dona. Primer de tot, ChatGPT...
4: Biaix de gènere en directe a la ràdio pública.
2: Intel·ligència artificial.
4: De les Illes Balears.
0: Intel·ligència.
3: Tu no l'has dit en cap moment, que era una dona.
4: Perdoneu.
2: I de fet, el meu ChatGPT deu saber que jo som un home.
0: Clar. Però... Ho sap segur.
1: No, és la intel·ligència artificial. Sí, sí.
2: Diu que el que explica et sembla menys sobre els plats i més sobre la sensació de càrrega desigual i no sentir-te tinguda en compte.
4: Que ara què li passa?
2: I mos proposa una conversa en un moment tranquil.
0: Escurant.
2: Amb la nostra
4: presa. Escurant.
2: Primer de tot...
5: El moment d'escurar.
2: Primer de tot, explicar el fet concret. Explicar que fa una setmana que estic escurant jo els plats. Hem de dir que mos fa sentir això. M'estic sentint cansada i una mica sola amb les tasques, diu. Evitar entrar en acusacions globals com mai ajudes, sempre passes
1: es que no fa
2: de
1: res.
2: Tot. I demanar una cosa concreta. Mos poden repartir millor aquest tema? I després mos proposa solucions i tot.
3: Ah,
2: alternar els dies d'aquestes tasques... Clar. Per exemple, també qui cuina no frega o no escura els plats.
3: Clar, qui cuina posa taula
2: clar,
3: però no i qui escura la lleva.
2: Exacte. Posar una hora concreta per escurar els plats, així mai te passes d'aquesta hora, o dividir les tasques, que és això que s'hauria de fer a totes les cases, dividir les tasques fixes cada dia.
3: És vera que la intel·ligència artificial se l'ha d'entrenar i segurament haurà tingut en compte queixes de moltes dones, però és que tampoc contempla que siguin parella de dues dones o de dos homes.
2: No.
4: També t'ho dic, el que ha dit el ChatGPT sembla una resolució del Tribunal de la Haia.
2: Sí, no.
4: Hi pot haver res amb manco sang que allò que ha dit el ChatGPT. El que has de fer, jo, si fos ChatGPT, diria agafa un plat, tira-la en terra. Que hagi trencadissa per tot.
0: Ja, aleshores,
4: trencadissa,
0: com a metàfora.
4: Exactament, és quan comences a parlar. Per què has romput el plat? Perquè estic fins als nassos de d'escurar cada dia. Què te penses?
0: Ara que ha crit,
4: que són la teva esclava. Clar, és que això és allò que jo necessitaria.
3: En
2: Xicó, violència.
4: Violència. Perdona, quant de plats desnortats no tens a casa teva que te fan més nosa que companyia i et tires una en terra i ja està. Li has donat un ús. Li has donat un ús com a catalitzador.
0: Sí, però si és un plat cada dia...
2: I si hi ha manco plat,
0: Hi
4: havia un influencer d'aquests que té un podcast que se diu Quédate ser mi amigo, crec que se diu, ara no recordo el nom d'ell, és que sortia a una sèrie i l'altre company seu, Tentol, a la descripció que estic fent d'aquest podcast. Però un dia explicava una cosa que deia que de vegades tenim tendència a acumular com a molt de parament de la llar que nostra. I ell el que feia era quan una tassa ja era vea, feia el darrer cafè. I sortia de casa seva amb sa tassa i la deixava damunt una paperera. Per si qualcú, lo que per tu era merdussa, per un altre podia ser...
3: Clar.
4: I feies darrer cafè, ho deixava damunt una paperera perquè qualcú altre replegava aquesta tassa.
0: Amb aquell cul de cafè.
4: No, supos que se'l devia haver acabat, estimat. Com si fos un takeaway...
1: Jo me vaig trobar una tassa damunt...
4: Anava tassa i damunt sa paperera.
1: Damunt sa moto un dia.
0: Ai, la mira...
4: A la millor d'aquest home.
1: T'ho imagines? Sí. No la vaig agafar, però...
3: No.
1: Bé, darrer tema. de la taula de redacció, no sé si ens solucionarà.
3: Que la gent
4: xerri més. Sí, xerri més. Xerri més, no? Xerri més, no? Xerri més, no? Xerri més, no? Xerri més, no?
2: Millor xerrar amb els amics.
4: O telefonar atento. Sí, 973-9909.
1: Nosaltres vos ajudarem en tot allò que puguem. Laura Escanes, sabeu qui era Laura Escanes?
3: Ah, sí.
1: Sí? Idò, ha estat per Mallorca i ho ha fet per gravar un programa de televisió.

0: Durant aquestes darreres setmanes s'ha gravat a Mallorca el programa La Travessa VIP de 3.cat. Per primera vegada que reality show d'aventures ha sortit de Catalunya per venir fins a Mallorca a recórrer diverses rutes de la Serra de Tramuntana. En aquesta ocasió, el programa, presentat per Laura Escanes, ha reunit a l'illa a 16 famosos del món de l'espectacle, l'esport i la comunicació. I durant aquests dies hem vist per les xarxes socials d'Ana Laura Escanes, les diferents coses que ha fet per Mallorca. I ens va interessar molt una història que va publicar a Instagram en la qual utilitzava una expressió ben mallorquina: no puc pus. Fins i tot va publicar una foto en la qual hi havia l'explicació d'aquesta expressió. Diu, s'utilitza per indicar esgotament físic, mental o el límit de la paciència. Equivalent a l'expressió ja no puc més. També t'ha dit que...
1: Ho sabem,
0: Escanes, estimada, una mica més d'amplitud de mires per lo que fa a l'estàndard català, no hi seria de més. Ho dic perquè es dia que escolti qualcú dir-li ets bàmbola, fliparà pensant que li estan cantant la cançó de Pati Bravo. Més estudis, Laura, més estudis. Però tenim més informació sobre Laura Escanes i una altra illa balear.

0: I és que la model, influenciadora catalana, s'ha comprat una casa a Menorca. Alerta, que ses finestres, algunes li diuen boinders. En es guix li diuen xoc. I ses botelles, bòtils. Laura, pren nota. O si no, fes un post.
1: Ho farà.
0: Ho hem sabut gràcies a un vídeo que ella mateixa ha publicat a YouTube, en el qual fa un house tour, és a dir, una volteta per casa seva. Ubicada al nord de l'illa, la casa és una urbanització tranquil·la, en revoltada de pins i a molt pocs minuts de la platja. Té 4 habitacions, 3 lavabos, això és important.
2: 4 i 3...
0: Sí, és important, perquè hi ha vegades que un se dutxa, salta a fer ses feines i salta a té pixera i no hi ha res pitjor que... compartir segon que jardí privat, piscina i diverses terrasses.
1: Com
3: no
1: que una, diverses?
3: No una, diverses.
1: Què vol dir,
0: un
1: diverses?
0: Número indeterminat de terrasses.
3: No ho sabem. Moltes.
0: Segons els preus de la zona, podria haver pagat més de 800.000 euros per aquesta casa. I en aquest preu se li ha de sumar la reforma i el disseny d'interior que ha fet l'arquitecta Cristina Noguer.
4: Segurament.
3: No deu ser barata, tampoc. No.
4: Bé, però com que després, segons en Xisco, tot allò que mostra li regalen...
0: Home, si no,
4: sofà,
0: quin sentit té mostrar-ho?
4: Sí. Ai, quin sofà, ai, aquest sofà és de no sé què, ell ho diu.
1: Home, jo comparteix.
4: Sí, i que si és que et salt del llit,
1: exacte,
4: que si metalassos...
0: Després supos que en aquell en parlarà, però la portada d'Ola d'aquesta setmana...
1: És que se du molt, això.
0: És la Núria Roca Granell, periodista valenciana, mostrant sa casa, que ha reformat a sa Serra de Gredos gràcies a els euros que ha guanyat en Juan del Val en son planeta.
4: Però no s'havien separat?
1: No.
0: No.
4: Ah, no.
0: D'entrada, no.
1: Duen junts 25 anys.
0: Mem, és que tampoc ets hi pagui la pena separar-se. No. Tenen una casota a Pozuelo de Alarcón. Ell té el seu piset a Madrid per escriure, i ara tenen aquesta casa a Serra de Gredos. És que lo complicat deu ser que se trobin.
1: Et de pràctica, aquest de pràctic. S'estila molt ara.
4: I tenen
1: ara
4: casa a Menorca, perquè, clar, ara sí, si no tens casa... Ells
0: a Menorca hi van també, molt, molt sovint.
1: També hi van molt. No, doncs, del que deies, Xisco, s'estila molt ara fer-te una casa que tingui, de fet, més banyos que...
3: S'estila entre els famosos en Dolbe.
1: Sí, entre els... No. El món coretil. El món coretil. Tenir més banyos que dormitoris.
0: Aquesta informació, en què està basada, Raquel Agüedos?
1: Pues en lo que diu una Núria Roca a l'entrevista de la revista Hola, que ella diu, tenim 6 habitacions i 7 banyos. Au.
2: Bé, perquè un dormitori pot haver més d'una persona.
0: No, perquè deuen tenir el típic bany de convidats, perquè en deu tenir un per habitació. Que això de vegades passa.
1: I després el de baix.
0: Ses cases,
3: de baix,
0: ses classes de classe mitjana o cases petites, quan ve un convidat, si tu aquell moment has acabat de dutxar, tens secador per al mig, la taveola, la crema, han de saber quina crema t'apò... A mi m'encanta entrar dins els banyos de la gent. Jo sempre que vaig a una
1: perquè
0: casa dic, ai, vaig a fer un pixo. I a mi m'agrada mirar quina crema hidratant, quin xampú, perquè sempre ho he dit...
2: Estàs allà on descobreixen
0: no,
2: més coses.
0: No,
3: el convidaré a mi, per
0: perdona, jo som... jo respecte
2: però,
0: molt... Jo, si no tinc una ordre judicial,
1: no.
0: Només inspecció ocular. Però, sempre ho he dit, diu molt d'una casa els tipus de gel, de xampú i de crema que fan servir. Perquè hi ha gent que te penses que està forrada i que gasta un munt i vas a mirar els banys i a marca blanca. I a mi això... sempre m'ha
1: donat...
0: M'ha regirat una mica.
1: Ui.
0: Home, si et bufa, has de ser bufa per tot. Si no, és que ets un bufa vergonyant. Que seria un fals bufa.
2: Tenen sa marca bona dins un calaix.
0: Però tornant a les canes, en aquesta lota estic convençut que tot allò que ha mostrat és perquè li han fet un 30 o un 40% de descompte a l'hora de muntar-ho. Home, que t'ha sortit tota meitat de preu.
4: I que pot comprar-se una casa i reformar-la a Menorca davant la mà en piscina i no sé quant de quartos.
2: Diverses terrasses.
1: Hem de dir que en Laura Escanes només a l'Instagram, per exemple, té 2 milions de seguidors.
3: Sí, com ves en té segur.
0: Sí, però llavors mos queixam, estimats, de que molt de joves... quan ets entrevistam, quan ets entrevisten, els demanen què volen ser quan siguin grans i que tothom digui influencer. Normal, perquè tots els influenciadors, encara que sigui es paparró més paparró, acaba mostrant-se a casa que s'ha comprat gràcies a lo que fa per xarxes. I arriba un moment que estan creant també una bimbolla aspiracional que qualque dia mos explotarà sa cara.
1: Mira, ara aquí...
4: Hem de fer un tento, la...
1: Perdona, ha posat, per exemple, un post, no?
0: Més metges.
1: Fa 4 dies. Sí, és així. Fa 4 dies... Bé, que va fer la travessa, aquesta carrera...
4: No, és un
0: programa.
1: Sí, però... Llarga vida la travessa, va dir. Està el tren de Soll, tot això, clar, això és una publicitat. Només aquest post, per exemple, té 28.000 me gusta.
3: Bona publicitat també pel tren de Soll.
1: És,
3: i per
1: és això, vull dir, que això genera segurament...
0: El típic tren que va tot el dia...
2: Segur que vendrà qualcú a Mallorca i aniran al tren de Soll per aquesta publicitat.
0: Gràcies a les cases.
2: Qualcú, segur.
4: Bé, feim un tento. Reflexionam-ho.
5: Quin és el teu moment de Tèntol?
6: Som en Gabriel Babiloni i el meu moment de Tèntol és després de dinar. Amb la panxa plena el cos no... el cos vol descansar. Així és que una bona butaca, còmoda, auriculars posats, musiqueta i sol caure adormit per una estona.
5: IB3 Ràdio és Dial.
7: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Dual de les 9.
8: No, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Suport i protecció de la família. La família i les institucions han de garantir, no garantitzar, l'acollida o l'acolliment i la tutela dels membres més vulnerables, especialment infants i adolescents. És fonamental oferir protecció psicològica i posar a disposició de les famílies recursos de suport. En castellà, recursos de apoyo. Aquests recursos els ajudaran a afrontar situacions difícils. També són clau la cura emocional. En castellà, cuidado emocional. I una orientació familiar adequada, que contribueixen a reforçar la unió familiar i afavoreixen el benestar i la salut mental de tots els seus membres. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Raquel, estimada, no sé si tindràs temps de dir tot allò que vols dir.
3: Ai, no ho sé, és que passen moltes coses. Ho hem dit, a l'inici d'aquesta segona hora de Tentol. És que cada dia és una cosa. L'altre dia va ser la Shakira, per exemple.
2: Ai, sí, no ho hem comentat.
3: No ho heu comentat?
2: No, no,
3: que
2: no.
3: La Shakira, bé, per resumir-ho molt, ja sabeu que ella va estar condemnada perquè, bé, és un poc com el tema del rei emèrit, no, diguéssim. Perquè ella... li varen dir, has de posar la teva residència fiscal a Espanya, hauràs de pagar més. Bé, ella va acceptar, de fet, això, però l'altre dia sortia que no s'havia pogut demostrar que ella l'any 2011 residia a Espanya, a Barcelona. I diuen, li hauran de tornar 60 milions d'euros. Bueno, alerta. Aquí cabe recurso i encara no és firme. Això no anul·la tot pel que havia estat ella condemnada.
4: No. Vull dir, és que això fa referència
3: la regularització d'un any.
4: A 2011, exacte, que ella ja li va interessar que ho deixessin com a peça separada, però a 2012, 2013, 2014, 3 anys consecutius, ella va pactar en sa fiscalia, sí, va admetre sa culpabilitat per evitar presó i va pagar una multa. Ho dic perquè aquest dia és el que me fa una rabiada, és que sembla que tothom diu, ai, és que Shakira no havia fet res. No. Na Shakira ja havia pactat 3 anys. Va anar viva, sí. Ja que és on realment va ser aquella gira internacional que va fer ella en 60 milions en joc, ho va fer com una peça separada, i tampoc s'ha anat tan lluny
3: la
4: fiscalia
3: per 20 dies, demostrar...
4: perquè són 183, se suposa que has de demostrar, és a dir, la meitat més un. De residència fiscal a Espanya, i Hisenda se va quedar a 20 dies de demostrar-ho.
3: I després de que se publiqués aquesta notícia, ella va emetre un comunicat com dient, tot és mal públic, que me van fer, ara això, com se sura, i totes aquestes coses, no? Per favor, manco confusió i més exactitud, també. I sent ella més una persona...
4: No sé si és ella, és o és que està molt mal assessorada, però és com estrui que va armar a Brasil posant-se a ella com si fos una mare fadrina, com ses que viuen a ses faveles de Brasil, que dius...
3: Sí.
4: Que dius, estimada, és que no parlam ni del mateix context, ni la mateixa situació socioeconòmica. És que m'apareix un insult que tu te posis, per molt que siguis mare fadrina, que no ho ets, perquè perquè els nins tenen un pare, te caurà millor, te caurà pitjor, però aquests nins no estan deixats de la mà de Déu. I, per cert, que en Piqué, ara que s'ha representat en Tusa Pronto, està empipadíssim en so proselitisme que fa per xarxes Shakira d'aquests dos nins que en es paren, en Gerard Piqué, segons ha explicat ell, li agradaria que fossin una mica més anònims.
3: Més anònims, sí. Bé, és complicat perquè bé, són dues persones molt famoses, però és vera que ella, quan es va separar de Piqué, demanava la no exposició dels seus fills quan eren en son pare. Però quan després som amb ella és igual. Això, per exemple, ho podem traslladar, això que hem comentat ara a la portada de la revista Lectures. Hi ha una finestreta que posa, el titular és el següent: Shakira gana a Hacienda, tindran que devolver-li 60 milions. Clar, tu dius així, dius, mira, en el final no era res, l'han fotut sa vida i en el final encara li han de tornar el dobbes. Hem de dir que d'aquests 60 milions d'euros no és que li hagin de tornar 58 milions d'euros, és que ella tenia béns
4: embargats
3: per aquest motiu, i bé, és això.
4: Crec que tenia embargat, no sé si era la meitat, i l'altra meitat sí que va haver de dipositar en cash, i això sí, tampoc ho han de deixar de banda, crec que són d'haver prop de 9 milions d'euros d'interessos, allò que haurà de pagar l'estat espanyol, si se confirma la sentència, però com que encara hi havia lloc per un recurs, Hisenda ja ha dit que aniran al Tribunal Suprem. Supos que tindran una mica més de marge per demostrar que 20 dies, que també na Shakira, com se sol dir en bon mallorquí, va tenir una flanos cul, perquè l'any anterior va canviar la doctrina que Bahamas va deixar de considerar-se paradís fiscal. Per tant, ja no era ella que havia de demostrar que no havia estat a Bahamas tots aquests dies, sinó que era al revés.
3: Exacte.
4: Ara és qui demanda, que ho ha de demostrar.
3: Efectivament, bé, jo crec que presentaran recurs d'aquí a no molt, ja veurem com acaba aquest tema. Lectures, Marc Giró en portada. No tengo enemigos en la tele, no t'ho creus ni tu, Marc Giró. Escolta, tota la gent que té èxit té un poc d'enemics, de xup-xup, que nosaltres deim enemics, no importa, sigui una cosa...
4: No, però ell diu que hi ha molta enveja, tan que en part podria ser cert.
3: Això és vera. I tothom ho sabem, això. Portada de la revista Semana. Rosa López rompe per sorpresa con su novio. Bé. Tita Thyssen.
4: No, mem, pobre Iñaki, que va deixar la brigada canina de Cienpozuelos.
2: Ja no sé qui és el novio, m'ho podeu explicar?
3: Xisco, por favor. Estàs fent befa.
4: No estic fent befa.
3: D'un trencament de relació.
4: No estic fent cap befa de cap trencament. Vale. Aquest jove... Crec que era policia local, sí. Era l'unitat canina, crec que era de Cienpozuelos a Madrid, crec, perquè ara mateix me balla, que era de l'unitat canina seguríssim. I ho va deixar per fer-li de representant. I ara, Iñaki, aquest policia, i na Rosa López, que ja parlaven de noces feia estona, ja feia un anyet bo que hi havia aquest run-run, resulta que ni noces ni res, i ara ell s'ha quedat sense feina.
3: Bé, però dir, ha decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo.
4: Sí, no, i que volen ser discrets, etcètera. Espero que aquesta lot demanés un excedenci i ara pugui tornar a sa patrulla canina a fer feina.
3: Xisco, segur que sí. La revista Semanatita Thyssen, ja sabeu que ha estat ingressada, se rumore que estava molt, molt, molt, molt malament. Ha tingut una pneumonia, ell ha dit que està millor, que queda que seva, però bé, que està millor. 10 minuts, ta mare més centrada que nunca en sí misma. Fa estona que no xerraven d'anar a ta mare. Sigue una dieta estricta.
2: Crec que en xerran cada setmana.
3: No, ja duim un parell que no. Sigue una dieta estricta. Entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo.
2: Uau.
3: Cri, cri, cri. Bé, vale. Està ben bé. Shakira també, aquí. Hacienda condenada a devolver-li 60 milions d'euros, no? El que xerràvem abans.
4: Aquesta setmana magró a les portades,
3: sí,
4: no?
3: Sí, molta magró. Portada de la revista Hola, Núria Roca. La nova casa seva, un poble de la Serra de Gredos, que es diu Candeleda. Està preciós. Aquesta casa és molt guapa,
2: sí.
3: Se veu molt bé, jo crec que ella és una persona que cau bé, arriba molt, no? Es comunica molt bé, encara que no digui res, en la gent, no? És una cara amable, fins i tot ella fa moltíssima, moltíssima publicitat. I bé, guanya molt de dobles en la publicitat, segurament més que en la tele.
2: Sí.
3: A la
2: setmana.
3: Sexta, sí, sí. I la revista Pronto, famosos conquistados por Leticia. Potato, com deia Xisco, pues fan un refrito, diuen què posarem aquesta setmana, no hi ha molta cosa, idò posam un famosos conquistados por Leticia, pues des de Amaya, la cantant, que per cert a Cannes ha cantat amb un piano la cançó de Volver al Festival de Cannes i ha estat preciós.
4: Que d'aquests famosos eren Elena Furiase, que dimarts que ve serà a Mallorca, sí. Presentant la pel·lícula Mallorca Confidencial, protagonitzada per sa mare, que dimarts hi ha una estora vermella meravellosa aquí a casa nostra, perquè la pel·lícula, entre d'altres, té la producció d'Ivetres Televisió, i serà una fantasia. Dimarts, sí, Elena Furiase fent voltes per Mallorca, tothom atent.
3: I Jonathan Andic.
2: Ui,
3: ho han dit.
2: Això, aquest tema és delicat.
3: Bé. Jo crec que la gent ja sap de què estem xerrant. Ahir va ser detingut el fi de l'amo de Mango, ja sabeu que l'any 2024, mitjans de desembre de l'any 2024, varen anar Jonathan, fi, i el seu pare, l'amo de Mango, a fer un passeig per Montserrat.
2: Una excursió.
3: Va haver un accident, això és el que ens varen contar en aquell moment. semblava que havia treballat el pare i que va ser un accident molt desgraciat. Després hem anat sapient més coses. Va semblar com que arxivaven... No va semblar, varen arxivar, de fet, la causa, però després la varen reobrir. Fins i tot, un any després, varen reobrir la causa i al setembre de l'any passat, del 2025, li varen agafar el telèfon en aquest al·lot.
2: Sí. Diu, per aquest sospitós, diu, perquè Jonathan hauria visitat la muntanya Montserrat tres vegades a la setmana prèviament a la caiguda de son pare.
3: I en la seva primera declaració va dir que havia anat 15 dies abans per mirar
2: com era l'excursió. Sí.
3: I després, a la segona declaració, per les dades del mòbil, varen saber que havia anat els dies 7, 8 i 10 de desembre i el suposat accident va ocórrer dia 14 de desembre.
2: També diuen que hi havia, que el mòbil va desaparèixer en circumstàncies estranyes.
3: Que la mort de l'amo de Mango no va ser accidental.
4: I sobretot que va tardar molt en telefonar a urgències.
3: Va cridar dos pics, però una segona... Bé, què diu la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, que existeix, que la mort no va ser accidental, que existeix una participació activa i premeditada, i li imputen un delicte d'homicidi. No sé si, dient que existia una participació activa i premeditada, no entenc molt bé perquè li imputen un delicte d'homicidi i no d'assassinat.
4: T'anava a dir.
3: Perquè, clar, la premeditació... Bé, segur que en aquests dies mos aniran explicant. Uh-huh. I varen decretar prisió provisional amb fiança...
2: Que l'ha pagada un milió d'euros... De fiança.
3: 30 minuts després. Wow. De que li diguessin... podràs sortir si pagues un milió d'euros, ja tenien un milió d'euros. Hem de dir que li defensa Cristóbal Martell, que és un dels grans missers d'aquest país. Va estar aquí al Cas Nos, per exemple, defensava a un germà d'Ana Maria Tejero, de la dona d'en Diego Torres, que anava com a imputat, com a acusat inicialment, i a les qüestions prèvies va aconseguir que li llevassin de ser acusat i va passar a ser testimoni. Va ser també en Cristóbal Martell, va defensar Dani Alves, va defensar també a la família Sumarroca, de tot el cas Pujol, els Pujol també, o sigui, és un misser que se les sap totes i que segurament la defensarà molt bé. L'han retirat del passaport i ha de comparèixer setmanalment als jutjats.
2: Ja està, no mos queda més temps.
3: No mos queda més temps, però... me fa molta gràcia, perdoneu, perquè és un tema molt seriós, però a totes les televisions estan fent com demos en directe de com va caure, de com va ser la trabaladissa.
2: Ai, no.
3: Diuen que fins i tot, ho diu la jutgessa, que el fill de Nàndic va fer com que havia una empenta més grossa de la que havia per sostenir que havia caigut. No tenien molt bona relació. El pare volia crear una fundació.
2: Sí.
3: El fill
2: és que
3: no...
2: té una fortuna de 4.500 milions d'euros.
3: I la seva parella, que pel testament, que havia canviat el testament un poc mesos abans de morir, li corresponien pel testament 3 milions d'euros, i ella va dir, no, això me sembla poc, us demanaré 70. I van quedar en 30. I ella s'ha duit... No estaven casats, però... no ho sé, m'agrada molt aquest fa concrest a l'espanyola.
2: Ai, quin trull. Raquel, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vols un pot de música?
3: Si me deixeu, sí.
2: A veure.
1: IB3 Ràdio és diversió.

0: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Per parlar de música i del Satèl·lit Fest que es farà aquest dissabte a Inca.

0: Els catalans Remei de Calafresca, que ara escoltàvem, Riner, la lloritana Maria Jaume, la portolana Xisca, els joaners Ànimos Parrac, Setseni des del País Valencià i el menorquí Rudimentary, són les propostes musicals de la cinquena edició del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte al quarter general Luque d'Inca. Música en català i sobretot talent illenc, com aquests de cartell, Remei de Calafresca, des del Montseny, que debutaven el 2021 i l'any passat traien el seu segon disc, L'Am de la Pregunta, un dels discos de l'any.
1: I nosaltres en volem parlar de Chantal Rodríguez, que és una de les components de Remei de Calafresca. Com està, Chantal?
2: Hola, molt bé.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Primera vegada que tocava a Mallorca?
2: No, la veritat és que la toquem a Mallorca com una mitjana de 3 cops l'any, però primera vegada que sortim de Manacor, quasi et diria. Sí, sempre que anem tenim molts amics de Manacor, llavors hem tocat molt a Manacor, també a Palma, però a Inca encara no, llavors ens fa il·lusió sortir de la zona de confort aquesta.
1: Clar que sí, i ja mira, són els pobles grossos, les ciutats de Mallorca, com a Inca. I aquest festival, no sé si el coneixíeu, Chantal, en aquest festival, el Satèl·lit Fest.
2: Em sonava perquè justament som amics de... Perquè això, tenim molts amics de Mallorca, llavors... El Reina són de... Havien tocat l'any passat, crec, o fa 2 anys, no sé quan. Llavors, també la nostra guitarra havia tocat amb ells i va anar-hi a tocar aleshores. Llavors, havíem sentit a parlar, però bueno, no sabem gaire res.
1: Quina música feis amb Remei de Calafresca?
2: Doncs, bueno, hi ha una mica de tot, però bueno, al final és mentida, perquè o sigui que de tot és impossible. Llavors, fem com rock... però també portem cintes i ens agrada, doncs, no sé, fantasejar amb diferents tipus, potser això una cosa més electrònica, també ens agrada molt el flamenc, tot i que no fem res de flamenc, però sí que hi ha com l'essència. És com d'essència hi ha com aquesta cosa del punk o del flamenc sense ser ni una cosa ni l'altra.
1: L'altre dia en Joan Miquel Oliver vos elogiava molt, diu que sí. Sou un grup fantàstic, i de fet tu has fet una col·laboració en el disco d'en Joan Miquel.
2: Sí, estem encantats amb això, perquè nosaltres el vam conèixer, de fet, l'any passat vam tocar a Manacor per Setmana Santa, que ho organitzaven els Xitxeros, i ell també hi era, bueno, estava allà de públic, i llavors el vam conèixer, i ja va ser com, uau, quina alegria, no? Perquè nosaltres som molt fans d'Antònia Font i de Joan Miquel Oliver. I després, doncs, bueno, hem anat coincidint, i va resultar que també tornàvem a tocar a Can Giro, a Manacor, al desembre, i em va dir, per què no et passes el dia següent per casa i gravem això, i va ser així, pim-pam.
1: I d'així va sortir el Faig Snorkel, que sona així.
3: Asseguda, suspesa a mitja distància en vertical, i miro enfora la mar gran. Les ones en negatiu des de baix despleguen el seu misteri. I no s'acaben mai, ja ho he dit moltes vegades.
1: Que bé que sona això, Chantal, amb en Joan Miquel.
2: Sí, fantasia sempre amb en Joan Miquel.
1: Sí. Quina bona col·laboració. I aquest dissabte quin concert fareu a Inca?
2: Doncs, mira, hem començat gira ara farà una setmana o dues, i sí que és veritat que el repertori és bastant semblant al que veníem fent l'any passat, però bueno, ara fem alguna cosa nova, cançons noves que encara no han sortit, i també doncs so nou, perquè hem canviat, tenim més equip, bueno, el so estarà més cuidat i ho estem com millorant tot això, i suposo que encara que ens hagis vist abans serà un concert doncs diferent.
1: L'Am de la Pregunta, aquest és el títol, títol prou suggeridor, no, Chantal?
2: Sí, clar, ja va en forma de pregunta, llavors. Sí.
1: Molt bé. Doncs supos que també compartiu escenari quan en Xisco, amb en Xisc, en Maria Jaume, que supos que també la coneixeu.
2: Sí, compartim tècnic amb Maria Jaume.
1: Ah, sí? Ah, doncs mira, sí. Això anirà bé.
2: Perquè... Sí. Aquell dia tindrà doble feina.
1: Exacte. També Rudimentary, que són de Menorca, ho fan molt bé. Sí. És a dir, que serà un festival molt complet. Que
2: sí,
1: per
2: sí,
1: cert...
2: ens ve molt de gust, la veritat. És un bon pla.
1: Que bé. Doncs això, Chantal, que tenim... Mos queden dues entrades, perquè el Satèl·lit Fest regala als nostres oients entrades. Mos en queden dues, així que si voleu telefonar al 971-3900, per vosaltres seran. Chantal, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I moltes fins dissabte, aquest Remei de Calafresca, el Satèl·lit Fest. Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Adéu, gràcies. Raquel, doncs fins aquí a aquesta hora. Gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve, corets.
1: Sí, ja veus que nosaltres aquí sempre estem entretinguts.
4: Això no s'atura mai.
1: Exacte. Gràcies. Doncs amb aquest punt musical arribam als senyals de les 5 del capvespre, però nosaltres després tornem tot d'una. Recordeu que tenim dues entrades, eh? Per regalar 971 13 99 00, que vos regala el Satèl·lit Fest aquest dissabte a Incom.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup al qual es dirigeix aquest triatge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que una de cada 10 persones que pateixen càncer de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys. El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia i ha animat la població diana a fer-se la prova.
2: És a dir, sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El problema de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
0: El sindicat d'infermeria SACSE denuncia que aquest estiu hi tornarà a haver

0: una situació que Tera pronostica que tornarà a passar aquest any.
1: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
2: Tot això quan les Illes Balears és el territori que més ha reduït la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany.
3: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
4: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
2: I els treballadors de la ITV de Menorca denuncien que la situació està empitjorant i no descarten mobilitzacions. Diuen que fa 3 anys exactes que van iniciar una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. Joan Soler és representant sindical de la ITV.
5: Casi que diría que seguimos casi pitjor, ¿vale? Porque al final son menos gent que hierem, la carga de treball segueix sent cada vega més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I esos vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
2: Són les 5 i 4 minuts, les notícies tornen a les 6.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que Crit Juanico té nou disc i es titula Rosa dels Vents.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

0: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Toni Cardell, que és aquí el control tècnic, i avui tenim la companyia del músic ciutadellenc Cris Juanico.
1: Una casual mirada travessant aquell vell carrer.

0: Després d'una llarga trajectòria, en Ja t'ho diré, i també en solitari, Crit Joan Ico ara presenta Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vents de Menorca i en la idea de convertir-los en paisatge emocional i musical. Aquest nou treball combina rock, soul, folk mediterrani i múltiples col·laboracions, i el podrem escoltar en directe el proper 13 de juny al Teatre Principal d'Inca. I aprofitant que era de promoció, han convidat Crit Joan Ico als estudis d'Iveta Ràdio per serà una estona en profunditat i també cara a cara de música, d'events i de concerts.
1: En profunditat.
2: I és aquí a Iveta Ràdio, Crit Joan Ico, com estàs?
3: Molt content, però molt content de xerrar cara a cara.
2: Home.
3: Que dèiem, no, perquè per telèfon, no, a vegades, de tant en tant tenim qualque connexió.
0: Sí, però cara a cara costa. Sempre telefònica, Cris.
3: Sí, no sé què passa.
0: Aquesta cosa des directa m'ho ha costat, però escolta, ben trobats.
2: Ha arribat,
3: sí,
2: ha arribat.
3: Sí, sí, sí, no, no, molt content, important. Certament molt content.
2: D'aquí, d'on bufa el vent avui?

0: Quins talls, perquè ara en xerràvem, no? A Menorca bufen tots els vents. I molt.
1: I molt.
0: I no poc, molt. És una illa que, agraciada o desgraciadament, els vents hi arriben, i mos hi arriben amb tota la intensitat. I, a més, cada vent té les seves característiques i particularitats que jo he mirat d'aprofitar per abocar en cada una de les cançons dedicada a un d'aquests vents, i és el disc Rosa dels Vents que avui venc a presentar.
1: I has fet una cançó per cada vent?
0: Sí, jo, normalment, jo sempre dic que per hora de preparar un treball o d'una... Normalment, sempre he fet un replot de coses que tenia fetes i des de vas apropant, des de vas atracant. I aquesta vegada, ja de fa ben bé 2 anys, que vaig pensar que estaria bé, a lo millor, cercar un concepte una mica, com abans que podria donar, que és complicat, però sobretot ho has de poder pair molt, no? Jo, sabeu que el treball anterior és un disc fet a partir de poesia d'en Joan Francesc López Casasnovas, que signava com a Pere Xarxa, que es diu Cançons de Xarxa, és un llibre CD amb tota una sèrie de poemes musicats, i un d'ells es diu Tots els colors del vent, que és un... En Joan fa un exercici espectacular i meravellós, que es posa un color a cada un dels vents, i d'aquella rosa dels vents en fa una rosa de colors, que em sembla una imatge molt, molt il·lustrativa. Realment m'agrada molt aquest paisatge que pot dibuixar. I vaig pensar, ostres, la rosa dels vents. Mira que hi ha músics, no?, que l'han, o poetes que l'han, diguéssim que descrita, se l'han fet a seua. Jo no ho he fet mai. A la millor seria bé. I vaig agafar una rosa dels vents, l'he situada damunt l'illa de Menorca, i des d'allà he fet una espècie de mirador, de talaia, i he observat, he mirat, he escoltat, he sentit, he olorat, no sé, què és el que venia d'allà, de cada un dels vents, sigui musical, sigui impressions, sigui el que sigui.
2: I una vegada més, Menorca, totalment present, sí, a sa música i a sa manera de fer d'en Cris, d'en Cris Joanico.
0: Sempre. Jo crec que, al final, jo sempre dic que m'agrada xerrar de moltes coses, però m'agrada fer-ho de les coses, a més, que visc i que veig, que és el que m'arrodeja. Difícilment podeu fer una cançó de, no sé, de l'aeroport de Nova York o del metro de Barcelona, tot i que hi vaig a vegades. A Nova York molt poc, ara, però en el metro sí, però tampoc no m'inspira gaire. Sí que és cert que per descriure el que vols dir, o per escriure el que vols dir, moltes vegades necessites, jo, si més no, agaf vocabulari proper, frases de propi, sobretot descriure el paisatge que m'envolta. El paisatge vol dir no només natura, que sí, per suposat, sinó també les persones i les vivències i les convivències que tenim nosaltres allà a casa, a Menorca.
1: Menorca. I cada vent creus que té un estat emocional diferent? És a dir, la tramuntana mos posa més tristos.
0: No, sí, sí, totalment. Bueno, avant, mira, ara ho entendreu tot d'una. Quan fa tramuntana, una de les coses que feim a Menorca, si vosaltres, bueno, si ho deia, si més no, és obrir una mica les finestres i les portes, que s'hi llegi tot. És una manera
1: que
0: de dir...
1: ventili.
0: Ventilar, sí. Però ventilar fins i tot que s'endugui allò que no saben que hi ha. O quan tenim rissaga, que ja sabeu el que és, la rissaga, que és aquestes oscil·lacions que passen en esport de Ciutadella, normalment solen ser dies molt encapotats, que pot fer 4 gotes brutes, perquè hi ha pols en suspensió, és molt, molt humit, fa calor... És un dia que aixeques el cap i dius, avui hi haurà rissaga. Pues aquell dia normalment fa xaloc. És un vent que marca aquest fenomen atmosfèric, també, o fenomen que passa que el que se rissaga, i, per tant, amb unes característiques molt diferents a la tramuntana. La tramuntana et sec, dur i molt directe.
2: Clar, te veig molt professionalitzat amb aquesta terminologia.
0: El que et deia abans, no, estic filosofant.
2: No sé si t'animaràs a fer-te home del temps, que a mi ara me fascinaria.
0: Si paguen bé, sí.
2: Que Joanico, explicant una mica d'on bufes vent, seria una fantasia.
0: El que passa que es vent espunyatero, perquè es vent mai té una mateixa direcció exactament. O sigui, es vent és curiós com és difícil de... O sigui, no, mai crea una barrera, no és un obstacle, es vent no crea obstacle, però en canvi moldeja moltíssim. És com s'aigua una mica, no? És com allò que... I això jo crec que són conceptualment també me va ajudar molt a fer evidentment les cançons.
2: Som en conversa amb en Crit Joan Ico, ha vengut a presentar-nos aquest disc nou, aquest Rosa d'Esvents, una Rosa d'Esvents que ha situat damunt el mapa de Menorca, i t'ho has explicat que en aquest treball representa una mica retorn a l'energia més de banda, més de els teus orígens, de tornar a gaudir, de poder tocar i de poder escriure música. Trobaves a faltar això? O cada projecte és un anar sumant i anar tornant en els inicis?
0: Jo crec que és més el darrer que has dit, el segon. Jo sempre m'he plantejat s'ha de fer música, de fer projectes, de fer cançons, de fer concerts. M'ho he plantejat sempre com un aprenentatge. Sempre hi ha qualque cosa que pots aprendre en qualsevol dels processos, no? que estan xerrant, no? I crec que és una evolució. En tot cas, no és que ho desitjat, sinó que senzillament aquesta vegada em va semblar que el que estava muntant a nivell conceptual segurament amb una banda de rock tindria una miqueta més de sentit, així com en el treball anterior, per exemple, que era amb poesia musicada. Tot i que tenc una part solucionada amb el fet de que les lletres de les poesies ja estan escrites i estan fetes, també tens un hàndicap, i és que la poesia també té una rítmica que t'adú a un tipus de música o d'un altre, i per tant allà vaig optar més per una cosa més folk o més d'arrel, i de fet és el que vaig fer, més en percussió, amb un baix electroacústic, amb instruments de violí, en guitarra acústica, tot molt més d'arrel, i en canvi que és un disc que podríem dir que vaig una mica en els inicis, tant en solitari com fins i tot en el Jet Video.
2: Clar, cada cançó està vinculada a un vent en concret. No sé si hi ha hagut qualque vent que se t'hagi resistit especialment.
0: Sempre.
2: Sí que no, perquè a lo millor tens molt de tramuntana, però a l'hora d'escriure sobre el llebeig no t'hi veus tant. No sé si eres
0: que... Llebeig ja hi ho veig, que diuen, no? No, mira, la qüestió és que totes les cançons i cada una de les cançons, a vegades vols explicar coses i no saps com dir-les, no? És a dir, explicar, tots explicant, els que feien cançons explicant coses, però és com és el que defineix un artista o un altre. I certament, per sort, crec que d'Esvents hi ha una llegenda escrita, digue-li amb dites, digue-li amb refranys, digue-li amb sa rumorologia urbana, no, de poble, per entendre-nos, que ens ajuda molt això m'ha ajudat molt a poder fer, acabar de arrodonir aquestes cançons, perquè volia explicar coses a vegades que són històries d'amor molt mundanes, però també volia a vegades explicar coses una mica molt més crítica socialment, com per exemple la cançó Llevant, que xerra de... que jo mirant a Llevant des de Menorca veig, no puc deixar de veure el que és Gaza i el que està passant allà baix, que és un puter desastre.
2: Has dit Llevant, Crit Joan Ico. Nosaltres volem escoltar algunes de les cançons d'aquest disc, començant per Condemna, Llevant, una cançó que sona així.

0: Ara ho deies, Condemna, Llevant, dedicada en aquest vent, és probablement la cançó més explícitament social d'aquest disc. Supos que te naixia haver de fer aquesta denúncia.
1: És que no podia fer de banco. Quan vaig començar a composar aquesta melodia que em va venir, és que ja feia uns mesos que teníem, desgraciadament, unes imatges constantment, en tantes espantalles del mòbil, de la tauleta com a la tele, diàriament, d'un desastre darrere l'altre, evitable, totalment gratuït, i que hi ha un moment que sembla que com si estiguem atordits, no? Hi ha un moment que t'acostumes i ja no, sembla que no faci res. Ho veus i jo el que volia era una mica... jo no vull donar lliçons a ningú. Ja tant me'n fot de sa culpa de qui és. Però el que passa no és normal. I no que ho tinguem aquí al costat, perquè al final estem xerrant de països que fa uns anys eren com aquí, on hi podies anar de vacances i podies fer aquestes coses, i ara són desastres, som un munt de runes que ets un nin, un fiat, un infant d'uns quants anys que no saps per què sa casa te cau damunt. Això ha de ser desastrós.
0: Han tornat a posar en pràctica aquella màxima de Stalin que deia que un mort és una desgràcia, un milió... és una estadística. I ja mos hem acostumat molt en aquestes estadístiques i en aquest atordiment que ara tu comentaves, que ja moltes imatges ja ni tan sols mos impacten, perquè ja l'hem vista repetida tantes vegades que ja dius...
1: A diari.
0: Un mes...
1: I ara no mos arriben, però hi sona exactament igual. No, potser no tan desastroses, però hi sona exactament igual. És a dir, són la mateixa tant... Més igual si són 10 com si són 40. Al final, hi és perquè hi ha una intenció constant de que hi passin aquestes coses. Ja em sembla... horrorós, i no vaig poder fer de maco que no denunciaré, però sí que posaré damunt la taula, i a més ho vaig fer amb un company, amb en Jacint Belaxen, que és qui era cantant de Txep Balowski, que és també un grup molt compromès a nivell social, i que tot d'una va dir que sí. Feia un any i mig que anàvem darrere a gravar aquesta cançó, i realment ell fa una rèplica amb idioma, no ho diré, amb àrab, massic, explicant una mica jo el que estic explicant en català.
0: Clar, perquè has fet un disc molt de col·laboracions.
1: Sí, i com que és un disc inspirat en els vents, totes les col·laboracions són instruments de vent, que això m'assemblava també que era impepinable, no? La veu és un instrument de vent, la cançó que hem escoltat anteriorment hi havia una gralla, hi ha un set de gemecs, hi ha un acordió diatònic, hi ha un moixenyo, hi ha un saxo...
0: Mira, ara que dius això d'esmoixenyo, més cançons, que soni coses arriscades mitjorn.

0: Aquesta sí que té una sonoritat molt, ja t'ho diré, eh?
1: Sí, aquesta segurament és la més mediterrània de totes.
0: Sí, sí, sí. Recorden aquella banda.
1: La volia fer molt acústica i li vam fer. De fet, no hi ha bateria, és una cançó feta més a nivell percutiu. Molt nua, perquè no està molt, molt vestida. El moixenyo sí que em dona un aire així molt, molt més mitològic, sembla, una mica.
0: De migjorn.
1: De migjorn.
0: De calor.
1: De calor, oh, no. De suavitat, de bon rotllo, de benestar.
0: Sí.
1: I a vegades jo crec que... A vegades també pensam que la vida ha de ser un hit darrere l'altre. Jo no estic xerrant musicalment, estic xerrant d'una fita darrere l'altre, de que cada dia hem de pujar l'Everest i tal. A vegades, per gaudir, per estar contents amb un mateix... I jo sempre dic que les petites coses, el més senzill és el que t'acaba enriquint més i hem de saber valorar-les en aquestes coses. Okay. A vegades mos passen desapercebudes, però pens que el més simple és el que finalment acaba sent el més gran. No?
0: Ara que dius això, just ahir se va estrenar un documental de Sopa de Cabra, no sé si el vares veure.
1: Sí que el vaig veure.
0: Com tu, milers de persones, perquè segur que va tenir molta audiència.
1: Sí, bueno, i a més, de coses que explicaven, clar, ja ho he viscut.
0: Per això
1: paral·lelament, però ho he viscut fins i tot aquest concert que hi havia de Cardedeu, que s'hi van tirar pedres, jo hi era en aquest concert, que de més amb en Cent estàvem allà, per xerrar amb ells, per contractar-los, per dur-los a Menorca, que es van dur aquell any, l'any 91, que van fotre 5.000 persones al camp de l'Unió Homo. Va ser un concert que més gent hi havia hagut fins aquell moment a Menorca. I va ser amb el Sopa de Cabra aquell any. De fet, nosaltres ja ens coneixíem i érem amics en aquella època. Però, a més, moltes de les coses que explicaven jo els entenc des d'una òptica, una perspectiva, com a músic i com una... Això de que no som amics... Clar que no.
0: Clar, és que expliquen les relacions entre ells...
1: Clar, la relació és una espècie
0: humana
1: que és molt complicat, que quan no el tens a prop, el trobes a faltar molt, però quan hi ets estic cansat d'aquest rotllo, no? I té un punt de relació laboral ben entès, que s'hi ha de convertir, perquè si no és un desgavell, si no hi ha una mica de mimetitzar les coses i de mecanitzar una mica el que vols fer, com ho vols fer, perquè ara, dia d'avui, jo aquest disco, per exemple, l'he tret. Surt ara, m'ha sortit una mica tard, perquè havia sortit més de març, però culpa de la guerra d'Iran, surt ara perquè el vinil no ha arribat fins fa 10 dies. Per tant, tot són coses que afecten, però jo m'hi vaig posar a composar-lo el mes de setembre, però normalment hi ha un any i mig de feina per fer un disc. Si ho vols fer, una mica encara lluís. Però això ho has d'organitzar. No és... Bé, ara venim. No. Primer ho hem de fer. Jo ho entenc moltíssim, aquestes converses que tenien, aquestes declaracions d'ahir, que sembla que es pigassin i no. Hi ha documentals que són bastant més heavies, no? Com és de Metallica, per exemple.
0: Ah, sí, és de Metallica, no l'he vist.
1: Bueno, me sembla que és bastant més. Bueno, allà van a destral directament.
0: Ah, sí?
1: Sí, és bo que sí.
2: Ahir parlàvem amb Lluís Gavaldà dels Pets i li van fer precisament aquesta pregunta de com havien sobreviscut 40 anys com a grup, també és que es queden tres, i deia que hi havia dos pols oposats i n'hi havia un dels tres que feia
1: de xiclet.
2: Exacte, feia sí. Era com la ONU. En certa manera, i s'encarregava de paivagar els dos pols, i supos que de vegades la fórmula funciona, però ha de ser complicat. Volia demanar, arran d'aquesta cançó, quines són les petites coses d'en Crit Joan Ico? No sé, aquests petits detalls, que és allò que a tu li dona sentit en aquesta vida.
1: Clar,
2: teva.
1: És amb el meu dia a dia, i això, potser hi ha coses que la gent no li faran ni tilín ni res, però, per exemple, una de les coses que jo m'agrada molt és anar a passejar, ho he dit sempre, els matins, m'aixec, i m'he d'anar a fer una caminada, si pot ser, davant la mà. Vos veig els mallorquins, d'en fora, però vos veig.
0: No te veu cada dia, però, a Menorca.
1: Però jo sí que vos veig. No, Menorca no es veu. Menorca sí que no es veu, que és una llesca molt prima i que està mal amagat. Però en altres casos hi va sempre.
0: A més, m'ha de fer veure Mallorca des de Menorca, que no se'n revés.
1: Però amb aquest passeig, a vegades, i vaig amb la meva pare, a vegades fem un bany. Un banyet.
0: En hivern i tot?
1: En hivern... No, però ara ja mos hi hem fet tot, aquests dies. Però això és algo que a vegades penses, no, tot si ho fas feina, la meva dona Dolors té una llibreria, que ja ho he estat. Clar, és una feina que, de cara a públic, si estiu més gent que mai, perquè tot i pot semblar que una llibreria, si estiu hi ha poca feina, no, a Menorca és un lloc turístic i per tant hi ha més gent, però aquests 10 minuts, quart d'hora que tens per tu, són les millors vacances que puguis tenir.
2: Perquè... Això del bany és una cosa molt menorquina, perquè en Laura Pons, també un dia també, fent una entrevista, clar. Ella també és de fer bany.
1: Hi ha moltíssima gent que fa...
2: Sovint.
1: Sí, i a més es veu que purifica, o sigui, és una tonteria, però després comences el dia d'una altra manera, i és una xorrada que si no la valores... Això són aquestes coses, o es, ja que sé, en el cas de la cançó, conta d'una excursió que un dia vam fer, que va començar a ploure, però amb una pedra que, vamos, us vam demanar corrents, però i van començar a xerrar de van sortir els caragols i van sortir vaques, i jo que sé, és una mica... aquestes coses, valorar-les, és el que jo m'omple.
2: Més música, més cançons, que soni ara, coses arriscades, vaig a ser propera cançó, que en aquest cas és Addicció, Llebeig. Sona així.

0: L'amor forma part d'aquest disc, que segons quines cançons, especialment en aquesta, on parles de l'amor com una mena d'addicció, en certa manera.
1: Hi ha certes relacions que a vegades, sabent que seran nocives, no deien que no.
0: Bueno. Crit Joanico, no esperava que quan mos faltassin 5 minuts d'entrevista obríssim aquest meló tan interessant aquí a IB3 Ràdio.
1: No, però és cert. Vull dir, a vegades sabent que allò no acabarà bé, però tu t'hi fos de cap i ets a part d'aquesta fosca de... Jo sempre dic que es fars, i el que explico en aquesta cançó, es fars és una llum que dona voltes i té molt més de fosc que de llum. Val? Si penses bé, moltíssim més. De fet, 355 graus són de fosca. Aquesta part aquesta que no coneixem de ses coses.
0: I que paga la pena investigar.
1: Pas llum val la pena, clar que sí.
0: Llegir una entrevista avui a l'Iris. Fer música és picar pedra cada dia. En Crit Joanico, la pica cada, cada dia. Sempre vas... Ahir parlàvem amb el Lluís Gavaldà i que ell anava amb una llibreteta. No sé si tu també ets d'aquests músics que sempre dus... tu dus ara el mòbil que te fa de llibreta.
1: Però jo en el seu moment, ara vos en recordareu que hi havia una cosa que es deia Walkman.
0: Sí.
1: Els més joves no ho sabran, però el Walkman era una peça de casset petita que t'havia en sa mà. Era una gravadora. Jo la duia dins el cotxe i quan tenia una idea agafava i la gravava.
2: Ja eres un visionari, no?
1: Ja tenia. I ara ho fas amb el mòbil.
2: Són notes d'àudio.
1: Una nota d'àudio o una frase, una paraula. Fins i tot a vegades m'ha passat que d'anar aquestes passejades que faig davant la mà, d'escriure cosa, una melodia cantaró, m'ho envi per correu, arriba a casa, m'ha fet una dutxa, me'n vaig a l'estudi i començo a muntar la cançó. I al cap vespre tenc una cançó feta. Això és possible. Això és la tecnologia. Perquè... T'ha d'agafar fent feina, la inspiració. Si t'agafa fent submarinisme, no te'n recordes de res.
0: Té nom el grup de WhatsApp d'en Crit Joanico amb ell mateix?
1: Sí.
0: On s'envia aquestes coses?
1: Tu.
0: Tu.
2: A tu, se diu.
0: Ah, no sabia si l'havies batejat.
1: Ho sabeu que hi pot haver un...
0: Sí, no. A mi va sortir un dia, jo no vaig saber què era, i a partir d'ara vaig començar a enviar missatges a les totes.
1: I eres tu.
0: I va una monada.
1: Sí, de tant en tant apareix.
2: I tu t'ho poses tu?
1: No, me posa tu.
0: No, és automàtic.
2: És
0: WhatsApp, en sota un número que permet tenir aquest tu.
1: Jo m'hi envia a vegades coses que veig que estic curioses de, no sé, d'Instagram, els Facebook, allà em siguis igual. M'envia allà. I potser un dia m'ho miraré, no ho sé.
0: És com un calaix on anar acumulant cosones que un dia pot ser floriran. Musicalment, què t'ha permès fer aquest disc que encara no havies fet abans? Deies, venies de fer un disc una mica més d'arrel en ses que són de xarxa, i aquest disc és vera que, si una cosa té, és que és molt autoral, perquè hi ha qualsevol cosa que t'hagi fet ganes fer, se nota que l'has feta perquè cada cançó
1: és un vent. Sí, és un vent.
0: Per tant, has pogut bufar 8 vegades aquesta espelma de l'inspiració.
1: Sí, jo crec que... jo sempre he fet el que m'ha rotat, una mica. No. Crec que, potser, fins i tot amb aquest projecte, segurament el fet de tenir un concepte des d'un primer moment que s'havia d'aplicar a totes les cançons, entre cometes, m'assemblava que podia ser... Fins i tot pot semblar que seria més... que lligaria més, perquè no te'n pots anar molt enfora, però al final fas el que et dona la gana, que punyetes. Aquí no hi ha històries. I, certament... hi va un moment que vaig dir, no fa falta estar tan lligat a cadascun en els vents percebents, sinó que segurament el concepte o la percepció de cadascun dels vents, que és diferent, la puc aprofitar per fer cançons totalment obertes, i ja ho llimarem amb les col·laboracions, ja ho aproparem amb els músics mateixos que toquen, que són, coincideixen a totes les cançons, sobretot la base. Crec que la coherència és aquesta, no?
0: Ho dèiem, dia 13 de juny hi haurà concert de Crit Joanico en la seta principal d'Inca, vendràs a Mallorca, però la resta d'illes, si volen gaudir des directe d'aquest Rosa dels Vents, hi ha ja una mica de gira preparada?
1: Sí, bueno, vaig a Catalunya ja per suposar, perquè és allà una mica el mercat més gran que tenc, tot i que primer he de dir que a Inca tindré una de les col·laboracions que vindrà expressament per participar en el concert, que és Neva de Mar, una Maria del Mar, que és una cantant mallorquina que ara viu a prop de Girona, està anglès, però que és una meravella, té una veu espectacular, i és una lota que jo vaig descobrir, deu fer 3 anys, ben bé 3 anys i mig, a través d'Instagram, i que vaig conèixer, li vaig donar la bona amb uns premis en darrer fa 2 anys, que va cantar en directe. Realment té una veu... Jo sempre dic que és una espècie de Tracy Chapman a la mallorquina. Però realment val molt la pena. I l'he rescatada una mica, perquè ella sé que havia deixat de fer una mica sa música, i li vaig dir, vull que col·laboris. Sí o sí, no me diràs que no. Vull que sí. I efectivament ho van fer, i realment és espectacular. Participa en sa cançó Tot mirant aquest paisatge, que és una cançó molt contemplativa, però que és espectacular.
0: Que és gregal, és vent, que correspon a aquesta cançó. S'ha corroborat la teoria. Jo penso que els enderrock, més enllà dels premis, són una eina de networking. Perquè allà és la manera de que tots els cantants i artistes de parla catalana vos trobeu i surti aquesta sinergia que de vegades se parla.
1: Bueno,
0: la copeta de després ret molt.
1: Sí, jo crec que sí. Ho he de ser. De fet, crec que és un bon moment per reconèixer la feina dels teus companys d'ofici, no? És a dir, tu, jo normalment, no sé, estàs molt en l'hotel, sempre estàs tancat en l'hotel, estàs fent o un disc o composant o concerts amunt i avall, i a vegades sí que coincideixes amb escenaris, però moltíssimes vegades no, hi ha molta gent que saps que existeixen, els segueixes una mica, però no pots xerrar directament amb ells personalment perquè no coincideixes. En canvi, amb els Premis Enderrock és una manera de... Hi ha un focus. Si hi hagués un... Jo què sé, sempre dic que si hi hagués un accident d'aquests desastrós, us quedaríem orfes de molta música.
0: I ara ja ho sabeu.
2: Que no passi.
1: Que no passi. Per favor.
0: Si necessiteu vent i que vos bufin a cau d'orella, Crit Joan Ico té aquesta rosa dels vents ja, que ja és des públic.
2: Exacte. I a Menorca, quin dia toques?
1: Mira, a Menorca tocaré el mes d'agost, dia 3, que és un dilluns, en el Jazz Bar, que és un bar de concerts que m'agrada molt, perquè hi he tocat moltíssimes vegades.
2: I podràs anar a peu, perquè és a Ciutadella.
1: Per favor, i tornar a casa a peu, també, que sols és espectacular.
2: Que encara és millor.
1: Encara és millor.
2: Va, mira, Cris, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Un plaer, aquesta rosa dels vents, aquest moltes viatge gràcies. Que hem fet. I que pot fer Facebook, per favor, a través de tots aquests vents amb en Cris Jonico.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A tu. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és història. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Som en Gabriel Bibiloni. Hi ha moltes paraules que els joves ja no diuen i que sí que encara diuen la gent de més edat. Només per posar uns exemples així agafats a l'atzar, tenim paraules com engirgolar, que vol dir preparar, arreglar, malavetjar, que vol dir esforçar-se per aconseguir una cosa, rebostejar, que vol dir recercar amb interès, no necessàriament en el rebost, sinó en qualsevol lloc, que rebostetges per aquí. O revenir, és a dir, tornar a venir a la memòria, ara que em revé. O entimar, que vol dir a la cara especialment alguna cosa desagradable. Li va entimar no sé què a la cara. Bé, esperem que totes aquestes paraules es conservin i no desapareguin.

0: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
1: Tomeu, com estàs?
2: Molt bé.
1: Avui dimecres, eh? Se fa estrany.
2: Sí, dimecres, mos han canviat.
1: Aquesta setmana i la setmana que ve, en Tomeu vendrà dimecres i la senyora Tabriol vendrà dijous, mos heu canviat el dia. Però bé, això està bé, perquè així persones que escolten les ràdios dimecres podran tenir les fites ben netes.
2: Exacte, som en Tomeu. Hola, encantat.
1: Exacte, Tomeu Mesquida, el nostre periodista de Fora Vila.
2: Podríem dir-ho així.
1: De què hem de parlar avui, mam?
2: Mira, i de fa dues o tres setmanes, ara vaig un poc despistat, varen xerrar d'Estondre, que havia començat la temporada d'Estondre, avui que fa una calorada, segur que les ovelles que ja han tos ho deuen agrair.
1: Estan contentes.
2: Exacte. Però mos va quedar pendent xerrar d'Estondre, tema d'una de les problemàtiques, no? Varen dir que és un ofici feixuc, que fa costa trobar gent que el sàpiga fer, que el faci bé, perquè dura molt pocs mesos, tot això, però que de fons hi havia un problema que era la llana, que ha tornat una cosa que no era un temps.
1: Clar, és que la llana durant molt de temps havia estat un producte amb molt de valor, però clar, ara és un residu, com aquest que diu.
2: Sí, sí, ho podríem dir talment un residu, però molt de ramadets s'ha convertit fins i tot en un mal de cap perquè se n'han de desfer d'ella, i això és una contradicció bastant grossa perquè la llana és una fibra molt valuosa, que és natural, biodegradable.
1: Ara un jersei de llana...
2: Un jersei de llana que t'ho dura... I són caríssims, no?
1: Si és 100% llana, ja mos entenem.
2: Totalment.
1: Que també pica un poc. Pica la mallorquina.
2: La llana mallorquina no és tan fina com aquestes més comercials, no? Que potser la gent que ha de fer una inversió ja compra una Merino o una d'aquestes que són està molt de moda i pesa menys i és més manejable, no? Tot això, i el mercat global, i de fet que no és que la llana no tingui cap valor i nosaltres considerem que és un residu, sinó que costa més trobar una sortida per les llanes d'aquí. I avui precisament volia que xerréssim això d'intentar entendre una mica què passa, perquè vull dir, ovelles n'hi ha, els veiem pasturar, què passa en tota aquesta llana i quines sortides s'estan començant a plantejar els ramaders de Canost per donar sortida.
1: Exacte.
2: En això.
1: Que en poden fer amb la llana, per això avui hem anat a cercar una peça clau d'aquest circuit. Qui
2: sí, és en Rafael Canyelles, desmagatzem Canyelles d'Inca, que mos explicarà una mica què és el que passa en la llana i quina situació té, i en Rafael, bàsicament, ara, després ho explicarem un poc millor, és la persona que més llana processa de tot Mallorca, o sigui que és una bona persona per començar a entendre el circuit de la llana, si voleu, que mos el conti ell.
1: I tant, l'escoltam, com m'ho diu.
3: Penseu que nosaltres, perquè vos fosseu una idea de recorregut que ha de fer la llana perquè arribi la botigueta per vendre un rodet de fil de llana. Nosaltres agafem la llana, l'hem de triar, hem de llevar totes les impureses. Aquesta llana s'ha de premsar, s'ha de carregar dins un camion, se n'ha d'anar fins a la península, s'ha de descarregar. De vegades no totes les llanes queden dins la península, de vegades, moltes vegades aquesta llana se n'ha d'anar a Portugal, o després se n'ha d'anar a la banda del Marroc, o se n'ha d'anar a Àsia perquè se renti. Aquesta llana ha de tornar una altra vegada a Espanya perquè se pugui treballar, repartir... O sigui, és una cadena immensa i supercostosa.
4: I aquí és on els números, Tomeu, no surten, perquè si la llana es paga poc, qualsevol feina que hi afegeixis, ja sigui recollir-la, compactar-la o transportar-la, per exemple, ja pot costar més que el que val el producte mateix.
2: Sí, exacte, i volia tornar a xerrar de d'obbes, perquè quan xerrant de Fora Vila a vegades no se xerra de d'obbes i estaria bé que tots comencéssim a prendre una mica de consciència de lo que perceben els ramaders o els productors en general. I això ho explicaré, vull dir, no és culpa de la gent que recueix el magatzem, tot té una explicació, però perquè us faceu una idea, la llana mallorquina se paga 10 cèntims el quilo. Això és el que se paga ara mateix. En els darrers anys no ha arribat a superar 50 cèntims el quilo. Cada ovella, també, clar, per fer-nos una idea, no?, de lo que un ovella pot fer entre 1,5 kg i 1,6 kg de llana. Per tant, són 16 cèntims per ovella. I si volen recordar, fa unes setmanes que xerraven de lo que costava Tondre, que ja molt va aparèixer poc, que era entre 1,50 € i 4 euros per ovella, no?, el que pagaven els ramaders, i doncs la llana que venen no poden pagar la feina d'estondre d'aquesta ovella. O sigui que els números són el que són i marquen una explicació de la situació que explicaven l'altre dia, que també costi, no?, trobar sortides.
1: 16 cèntims de llana per ovella.
2: Més o manco, clar, un any que val 20, està a 0,20, i d'una igual, mica
1: es passaran dos... poquíssim igualment.
2: No arriba. Molta gent s'ho planteja si l'ha de vendre o no l'ha de vendre, perquè l'has de dur o te l'han de venir a cercar, depèn dels acords. Sí que és vera que en Rafael van a recollir, com ha dit, a les finques i a moltes cooperatives, i la gent ho sol dur de punt de còpia a les cooperatives que fan aquesta feina d'això, però vaja, és una cadena que no hi guanya massa dobbes ningú.
1: Ningú, clar.
2: Perquè, sí, quan arriba en el magatzem, en Rafael no m'ha volgut dir si guanya o no, deixen de perdre això, però jo m'imagino, i ho dic jo, no ho diu en Rafael, que aquesta feina la fa també com a servei de tenir un magatzem agrícola o una cooperativa, donen aquest servei perquè els ramaders no hagin de quedar sense llana, puguin donar-li una sort, no l'hagin de guardar a casa seva, diguem, i allò continuï, i potser ho segueixen fent fora, mirar menys si guanyen o hi perden, perquè ja guanyaran o perdran amb una altra feina, però
1: exacte,
2: vaja.
1: I la puguin dur allà.
2: Sí.
1: Hi ha molta producció però de llana a Mallorca, per
2: exemple.
1: I doncs,
2: mira, clar, també és una data bastant significativa. S'estima que potencialment, només a Mallorca, no he trobat les dades, podríem arribar a generar 300 tones de llana cada any. Però, per exemple, en el 2026 se'n varen recollir 141, són els darrers números que he trobat. Això vol dir que un 47% de la llana no està entrant dins el comerç comercial directament. S'estan quedant a les finques.
1: És quasi la meitat de la llana que se produiria a Mallorca no se comercialitza. Per tant, li hem demanat també a en Rafael perquè creu que aquest canvi de tendència, no?
2: Sí, amb en Rafael hem xerrat que, clar, vull dir, també és vera que els darrers anys ja manco ovelles, el que no és l'única explicació. També tenc qualque dada. Hem perdut en els darrers 10 anys 50.000 caps d'ovella a tota Balears, 47.804 en concret, i cada any anem perdent una mitja de 4.000 ovelles, o sigui que se diu aviat, però això no és explicació. O sigui, en Rafael troba que hi ha un canvi de tendència també de com consumim, i mos ha volgut deixar una reflexió.
3: Bueno, jo el que penso que el que ha canviat és el temps on vivim ara mateix. Ara mateix vivim un temps totalment diferent de fa 50, 60, 70 anys. Tothom supos que ho pot apreciar en això. Vivim un temps on el producte val poc, i el que val és la feina i els temps. Un temps enrere el que valia era el producte valia molt perquè hi havia molt poc de tot. Els temps valia, sempre ha valgut el temps per les persones igual. El que passa que la feina no valia tant, no se mirava tant les hores de feina. Una petita reflexió, que és una història que m'ha contat la meva, bueno, predina, que ell i el meu predí s'anaven a Solla a vendre cireres. No s'anaven en cap cotxe ni en cap furgoneta, sinó s'anaven amb un carretó i es munt. Estaven tot el vespre en camí per arribar de matí a Solla, vendre les cireres i tornar a baixar. O sigui, vos faig una reflexió de lo que valia el producte i lo poc que valia el temps.
4: Clar, també la llana a Mallorca competeix dins un mercat global on les llanes fines, com la merina, tenen molt més valor. Les llanes més gruixades, com moltes de les mediterrànies, ho tenen molt més difícil dins aquest sector tèxtil.
2: Sí, tèxtil. És el que dèiem ara, que no és que sigui una llana que s'hagi posat super de moda perquè sigui super fina, sinó que competim amb totes les llanes que se fan en el Mediterrani, estem una illa, té costos afegits, s'ha de treure d'aquí, anem afegint centímetres...
1: S'ha de processar.
2: I clar, ara que dius això, en el magatzem Canyelles és un bon exemple de lo que ha passat, perquè hi havia tenen una màquina que premsa la llana, diguem, per poder-la fer el més petita possible, per tant, que t'hi càpiga més de dins un tràiler i dur-la fora, no? I això és l'única premsa que hi ha ara, crec que la cooperativa Pollença encara també en tenen, però que ell ho va agafar per cobrir aquesta màquina, eren uns germans que se varen jubilar, la varen posar a la venda i ell va ser l'únic que la va comprar, diguem, i la va comprar per donar serveis a la gent d'Inca i ha acabat donant servei a gairebé tots els pagesos de Mallorca o tots els ramaders que tenen ovelles. O sigui que, si anar llevant coses de la indústria, també acaben... Sí, fa un pot d'embut. I sí,
1: I de sort d'en Rafael, encara.
2: I de màquines de rentar, que això també seria un tema interessant, no? Sí. Perquè la llana bruta té un valor i per entrar molt de circuits industrials, la llana ha d'estar neta, no?
1: Ja la valen neta, clar.
2: Sí, i hi ha una gent que va fer un estudi i aquí haurien de menester una infraestructura de rentat i de tractament que estaria valorada amb 800.000 euros només per començar la seva inversió, que clar, amb els marges que he explicat fa poc, comença qualcú que vulgui fer una inversió de 800.000 euros, ha de ser per això. A part de tota la despesa d'aigua, un context de sequera d'illa i que mos falta aigua per tot, que genera la rentada de la llana. O sigui que...
1: No és un dilema. Sí,
2: sí, sí, sí. O sigui, és producció i és una cosa que podria ser de primera necessitat, el que passa que hi ha 1.000 fibres més barates i més accessibles i aquesta pues, no està tenint el seu millor moment.
1: Sí. Per tant, no és que la llana d'aquí no tingui una mala qualitat, tampoc, sinó que és molt mal de fer comercialitzar-la.
2: Exacte, això. S'ha romput la cadena de valor, no hi ha indústria i ara mateix estan plantejant altres usos. De fet, li he demanat a en Rafael que, clar, aquest 50% que cada any no entra en comercialització, ell que pensa que està fent i si és una tendència, que ja m'ha dit que sí, és una tendència que els darrers anys molta gent s'està quedant sellant a casa seva per fer altres usos i per provar altres coses. En Rafael mos conta que és el que ha escoltat ell que fa sa
1: gent.
2: Sa gent
1: ja t'explicaré una
2: sí.
1: cosa, també.
2: Vinga.
1: Toni, l'escoltam.
5: Per peresa a no dur-la a vendre perquè val més el transport que la llana, la guarda dins casa seva i la té davall un Porsche, la té davall un garrover i sí, l'emplearem a lo millor per, com a compostatge, l'emplearem per porar davall els arbres perquè aguantin un poc més humitat en l'estiu, però això el que fan és sí, potser un any ho poden fer, dos anys també, tres, però en el tercer, en el quart, en el quint any, amb la llana que tindran pues, arribarà que els hi farà nos aquesta llana. Per tant, sí, se n'emplea una part per aquest nou projecte que han sortit, però al fin i al cabo tenim un excedent de llana.
2: Idò sí. Ara mateix, llana per altres usos.
1: Sí, que...
2: Clar, la llana, i no vull entrar molt en matèria, també per anar un poc aviat, però tècnicament és un residu, o sigui, és un subproducte animal que se diu sandats i tenen una categoria sanitària, també perquè la gent no pensi que ara... O sigui, el millor que algú li pot alertar sanitàriament. O sigui, se poden fer unes certes coses a les finques, com amb altres subproductes animals vius o morts, que s'empleen dins les finques i se recirculen en nutrients, diguem. Però sí que estan sotmeses a una normativa, vull dir, això sí que ho tenim Europa, que tot està bastant controlat i estandarditzat i sanitàriament, que hi ha gent que està més a favor i gent més en contra, però té uns usos molt controlats si en vols fer un ús a la finca.
1: Clar. Però aquí tenim una part més esperançadora.
2: Exacte, que són aquests altres usos de revaloritzar això. La gent té ramats per altres motius econòmics i la llana pot entrar a emplear-se amb altres coses. De fet, amb Adelena Drobé, que va ser la setmana escala que vàrem escoltar aquella setmana, que ella fa feina a Paema i juntament amb Mallorca Rural, han fet bastanta feina per trobar usos agraris d'aquest residu i emplear-lo com insum, és a dir, com a cosa bona dins les finques.
1: Per exemple, mem, quin trobam?
2: El més fàcil d'entendre i el més accessible per tothom és el encoixinat, que deia ell de posar damunt de valles arbres, perdó, no poseu damunt, que és que la llana fa com a de manta per a la terra, això ho hem explicat ja moltes vegades, per a tal d'evitar que la terra s'exposi en el sol, per tant, reduïm la insolació, s'evapora menys aigua, hi ha més humitat disponible per als arbres, o sigui que és un
1: això se diu encoixinat,
2: encoixinat,
1: que no
2: sí.
1: És posar la llana dins
2: no.
1: Un coixí.
2: No, és encoixinat. Se diu, sí, posar per damunt, arran, arran, això se pot fer amb hortalissa, amb arbres, amb qualsevol cosa.
4: Clar, i encara té més sentit, també, si pensant que la llana està formada sobretot per queratina i que té carboni, nitrogen i sofre, elements interessants per al sol i també per les plantes. Ara bé, precisament, perquè la queratina és resistent, la llana es degrada a poc a poc, i això és una paradoxa preciosa, segons diu aquest guió. Allò que la fa problemàtica com a residu, també la pot fer útil com a fertilitzant lent i com a material que guarda humitat.
1: Per tant, no tot és encoixinar.
2: No, fan compost, si se fa ben picadet petit, perquè clar, com diuen Xisco, molt bé, que li costa desfer-se i s'ha de fer petitó, però se pot incorporar dins el compost. Hi ha gent que està fent pellets per abonar, hi ha empreses que ja fan estudis de fertilitzant líquids a partir de llana, indústria cosmètica, o sigui, hi ha un munt d'usos que també s'estan intentant emplear, fins i tot també com a substitut de substrat per fer planters, en vez d'emplear turba, emplear llana, vull dir, usos en té. I tots
1: jo
2: aquests són...
1: una Lata, que és una artista meravellosa, sí, que anava amb Adriana Menier, i que ella fa obres d'art espectaculars en sa llana d'ovella.
2: I és un ús superguai, també, sí. Clar. Clar, clar, clar.
1: Sí, a mi m'agradaria tenir una Adriana Menier.
2: Exacte, exacte, aquí no.
1: Però sí, és una artista increïble i fa unes coses precioses a partir de sa llana. Però bé, per tant... poden tenir un futur no tan dolent.
2: No, allunyat de la indústria tèxtil, segur.
1: Sí.
2: Però bé, un futur, al cap i a la fi, se tracta de termos i trobar solucions. Aquí sabeu que no som gens pessimistes, no ho intentant, malament xerrant dels preus i no siguin massa il·lusoris, però vaja, hem de trobar sortides.
1: I tant. Per acabar, com cada setmana, afegim una paraula a diccionari, el glossari de Faravila, Tomeu.
2: Sí, en Miquel Estondredó m'ho va donar un llistat i avui n'he agafat una d'allà, que és badai, que és la peça cilíndrica, generalment de ferro o de bronze, que va penjada dins una cavitat d'una campanya paneta o una esquella i batent amb la cabota del seu extrem interior fa sonar la campana, és a dir, és el que
1: batall.
2: Fa renou dels picarols.
1: El batall és
2: batall,
1: això.
2: Que jo dic badall, no sé si ho deia bé i ara que ho vaig trobar escrit...
1: Sí, crec que sí, un batall.
2: Batall. Hi ha molta gent que diu badall, o feim aquesta tela un poc
1: sí,
2: més...
1: Pot ser.
2: Pot ser.
1: Una paraula preciosa
2: sí,
1: que incorporam al nostre diccionari de Faravila, però ara mos queden poc minuts i hem de posar música.
2: Sí.
1: Au, i va, endavant.
6: IB3 Ràdio és diversitat.

0: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
1: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
0: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
1: Un poble, una veu.
0: Obra cultural balear.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Guateque Musical.
6: I doncs sí, acabam amb música i avui un guateque ben particular dedicat a en Joe Cocker.
7: Així és, perquè avui fa anys i ho volen celebrar amb una selecció musical seva. I començarem amb la cançó que ho va canviar tot, With the Little Help of My Friends, original dels Beatles, com ja sabeu, però Joe Cocker la va reinventar completament. Va passar de ser una peça pop amable a esdevenir un himne soul i psicodèlic, i de fet la seva actuació al Woodstock de 1969 és considerada una de les més memorables de tot el festival.

Feeling All Right havia estat escrita per Dave Mason del grup Traffic, però la versió de Cocker va acabar sent la definitiva per al gran públic i el tema es va convertir en una peça fixa dels seus directes durant dècades.

Pocs cantants podien transmetre vulnerabilitat com Joe Cocker. You Are So Beautiful es va convertir en la seva balada més emblemàtica i va arribar al número 5 de les llistes nord-americanes.

Als anys 80, Joe Cocker va tornar al primer nivell amb Up Where We Belong, un duet format en Jennifer Worms, que era part de la banda sonora de An Officer and a Gentleman, aquella pel·lícula d'en Richard Gere vestit de mariner. La cançó va guanyar l'Oscar a millor cançó original i també un Grammy.

0: If You're Here On és segurament una de les cançons més sensuals dels anys 80, tot i que el tema és original de Randy Newman, la versió de Joe Cocker es va convertir en mundialment famosa gràcies a la pel·lícula...
1: Nou setmanes i mitja.
0: Nine Weeks and a Half, en vingut, sí, l'intercanvi de fruita i nata entre Mickey Rourke i Kim Basinger.

0: sí, mos llevam el capell. Tomeu mesquida, gràcies.
1: Que macle, gràcies a vosaltres.
0: Tornaràs la setmana que ve.
1: Sí, si me voleu, dimecres.
0: Així és que Nadal, gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.
0: Miquel Jun, vosaltres també vau llevar el capell.
2: Sí,
0: davant.
1: Bé,
2: sí.
0: No pot per què, deixarem així. Toni Cardell també, que ell mateix. Demà tornem, gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. S'ha mort un home de 58 anys a Pollença. Ha estat per la zona de la Torre d'Ariant i ha explotat un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
5: Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. Ha estat passades les 2:30. Quan el SAMU ha rebut l'avís, el pacient estava inconscient, però respirava. En arribar l'helicòpter medicalitzat, ha trobat la víctima en parada i amb lesions incompatibles amb la vida, per la qual cosa s'ha confirmat la mort. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, han tallat la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
4: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives suïcides són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-lo. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
5: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials. Ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
6: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Dios, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
4: No deixant de parlar de salut, però des d'una altra òptica, la laboral. La vaga dels metges ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària.
5: A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons el servei. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència a àrees hospitalàries com anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, a l'atenció primària, el seguiment s'ha situat entorn a un 50%.
4: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot dur una sanció de 1.500

0: Mentre Corina la via pública se sanciona amb 500 euros. Marcos Serres Albala, de Sant Antoni de Portmany.
1: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS, pel decret de turisme responsable.
2: I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per 2.500 persones. El batlle Jaime Martínez ha explicat que es vol protegir, entre d'altres elements, l'antiga porta d'entrada al camp de futbol.
3: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
2: I un apunt de darrera hora, una lota de 17 anys roman a l'Hospital d'Inca després de llançar-se des d'un penya-segat de 30 metres d'alçada al calor desmoro d'haver les 4 de sora baixa. Presentava lesions a l'esquena i problemes per moure les cames, però ha estat conscient en tot moment. Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un test d'en Alexandre Ballester, que s'estrena ben aviat, el present i el futur de l'Escola d'Art Dramàtic i un disc que just acaba de sortir del fora, que és el menú del programa d'avui. Benvinguts a l'Aviador.

0: Avui començant per l'actualitat escènica, un baúl groc per Nofre Taylor, d'en Alexandra Ballester. Arriba dijous de la setmana que ve al Teatre Principal de Palma. La directora escènica del muntatge, Ana Marga López, i un dels reconeguts actors que hi prenen part, en Miquel Àngel Torrents, just han aturat l'assaig durant uns minuts per conversar amb nosaltres d'aquí no res. Després aprofundirem en la tasca de l'ESADIP, que dissabte fa una jornada de portes obertes per tal d'explicar i mostrar tota l'oferta educativa dels estudis superiors d'art dramàtic. I per acabar, Dolenties és el títol del nou disc de Natxisc, que a més actua al Satèl·lit Fest aquest dissabte a Inca.
1: Mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa al control tècnic.

0: A Escena, el Teatre Principal de Palma.
1: Un vol groc per a Nofre Taylor d'en Alexandre Ballester, com deien, arriba dijous que ve el Principal de Palma. Avui parlam amb la directora del muntatge i amb un dels protagonistes.

0: Saludant ja en Javier Matasant, que està amb nosaltres per fer la secció d'avui. Com estàs, Javier?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Amb ganes de Ballester, amb ganes de López, amb ganes d'en Torrents...
1: Vaya repartiment. Si és que tenim...
0: Home, tu diràs... Ara, no comentis això de quants han passat pel Teatre de Barra, no, perquè ho fas sempre...
1: Ho estàs fent tu, i ara que ho veig ho podria fer, però no dic això. El que anava a dir és que sembla que és fabulós...
0: N'han passat tots i totes.
1: Fabulosa la...

0: fila no.
1: La d'això que tenim, de la nòmina d'intèrprets que tenim en aquestes illes, aquesta vegada són els que són i són magnífics, i dius, mira, els que de l'anterior eren uns altres, i realment, jo crec que es valora, no ho valoram. Aquí estem
0: sí que valoram, per això tenim una secció cada dimecres i parlant de teatre pràcticament cada dia. Marga López, directora del muntatge, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, com estàs a una setmana de l'estrena?
2: Mira, idò, amb els nervis que toquen.
0: Sí, és que toca, no? No, passàs d'estrena, sí. D'assajos, no?
2: No, hem intentat quadrar bastant els temps, saps?
0: Bé, sí.
2: I ara estem, clar, una vegada entres a sala ja entre tots l'univers tècnic de conjuntar tots els equips, no?
0: I aquests intèrprets que deien són en Luca Bonadell, en Alba Flon, en Mariana Hauf, en Sofia Muñiz, Josep Porfila i Maria Rosselló i Miquel Àngel Torrents. Com estàs?
3: Molt nit, tios.
0: Vinga, va, per favor. Si has jugat 7 mundials, ja.
3: Escolta, primer de tot, estem encantadíssims de passar una estona amb altres, perquè això, això sí que no té preu. moltíssimes gràcies per voler-nos una estona tan volta.
1: Saps que no pagam, no?, per aquestes entrevistes? Vale.
3: Bueno, amb el nostre Taylor ja t'he dit jo que faries negoci, d'una manera o altra.
0: Efectivament.
3: Ara, veuríem menys quin surt més escaldat dels dos.
1: No, mira, això jo voldria saber, qualsevol dels dos me pot contestar, què ens passarà d'aquí a 8 dies als espectadors? Quan entrem a veure aquest muntatge.
3: Au, Marga.
2: Vinga, idò. Bé, com sabeu, això també forma part de retrohomenatge en Ballester, que ara se celebra el 15 aniversari de la seva mort.
0: Sí.
2: I aquest text, el Teatre Principal de Palma, amb en Miquel Martorell, me varen oferir la possibilitat de dirigir qualsevol text d'en Ballester. I jo vaig estar rellegint i vaig trobar aquest. I aquest me va semblar d'una vigència absoluta.
0: Mm-hmm.
2: Perquè el que fa és una sàtira, una crítica a través d'una tragicomèdia molt, molt interessant, d'un personatge que engloba tots els mals del capitalisme. I clar, m'ho va semblar que això...
0: I mira que n'hi ha...
2: Sí. Però té un pot de tot. És classista, és masclista, és racista, tothom són accessoris, són engranatges de la seva maquinària de fer dobbers i ja està, bàsicament això.
1: Tens per fer una col·lecció d'obres, eh? La veritat és que sí.
0: I tot això encarnat en la figura de Nofre que interpreta Miquel Àngel.
2: Sí. Ell és el dolent de la pel·lícula.
0: O sigui, és el dolent absolut. No és que el dolent se tingui, diguem, tres personatges que congreguen totes aquestes característiques que deien amarga, sinó que tot menges tu, Miquel Àngel.
3: Home, sí que Alfred Taylor és molt xungo.
0: Ah.
3: Vull dir, les coses són com són. Jo m'agrada la primera vegada que quan Marga me va passar la primera versió de l'adaptació i tal, quan ho van llegir, bé, clar, a mi m'ho venien al cap com a diverses crucers de diverses races, de diverses persones, i si tu dèiem la mallorquina, hi havia la part més intel·ligent, que seria la més viva, que era la que mos remetria a un Marc, però a un Joan Marc, però després hi havia tota una part que mos duia a l'actualitat d'una figura tan estrafolària com ara mateix. Bueno, en tenim diversos de presidents estrafolaris a nivell mundial ara mateix.
1: Sí, més d'un, sí.
3: I per això també, vull dir, llegir aquesta obra avui, llegida fa 10 anys, possiblement avui ens resulta molt més actual, que és el que comentava abans de Marga, de la seva vigència.
1: Quan la va escriure, en Ballester?
3: Me sembla que era a finals de 60, en el 71, primer que se publica.
2: Sí.
3: Però vull dir que ens remetem a 50
2: publica,
3: anys enrere. Sí, i està escrit a finals de 60.
1: I no s'ha representat mai, o sí?
2: A Barcelona sí que se va fer una versió fa uns 20 anys,
1: sí.
2: Però aquí a Mallorca jo no he trobat, cercant per internet, no he trobat material que me digués que s'hagués fet a nivell professional.
1: I com així? Aquí. Per falta d'interès en els nostres autors o perquè potser no era el moment idoni i ho és ara, que tenim, com diu Miquel Àngel, tant d'estrafolari a la vista, que trobes?
2: Jo crec que, no sé, crec que hi ha una mica de tot, no? Això de que ningú és profeta de la seva terra i aquest tipus de coses, saps?
1: Ja.
2: I que segurament ell remetia qualcú que en aquell moment tenia molt de poder.
3: I que, de tota manera, a nivell professional també crec que està bé que se faci ara, perquè mos duu uns altres paràmetres una altra visió com a molt més contemporània nostra de veure a on estem en aquest moment, a nivell global. Sí. Vull dir, quant de nostres Taylors tenim per tot, arreu.
0: Clar, perquè Marga, amb el Llester, és vera que així com en mut, sobretot els darrers anys, i sobretot per part de creadors, d'artistes de Manacor, també, òbviament, en Villaronga, molt transitats, però amb el Llester no tant, no? I manco en el teatre així contemporani, diguem, el que ja hem fet i hem viscut nosaltres, no? La nostra generació.
2: Clar, és vera que la seva obra, si ho ha benvingut, sí que s'ha fet bastantes vegades.
3: Sí.
2: Però aquesta que no mos constava que s'hagués fet a nivell professional com a mínim. I ja te dic, jo quan la vaig llegir vaig dir, tate, aquí tenc un lobo de Wall Street, una mezcla de Bolsonaro, un no sé què, un poquito de Trump, un poquito de todo, saps? I res, i evidentment això ha passat, perquè clar, se va escriure fa 50 anys, en Joan Fullana ha fet l'adaptació dramatúrgica, sí, que bàsicament és agafar tot l'esperit i pràcticament tot el text, però recol·locar-lo per donar-li un dinamisme diferent de l'època, perquè en aquell moment hi havia com molt de parlaments llargs i ara tot és molt més dinàmic, perquè avui en dia TikTok mos té el camp menjat i hem de fer via, saps? Però a banda d'això, clar, com que a mi cada vegada que veig una notícia d'aquest tipus de personatges actuals, clar, jo aquest moment en Serra Mecànica me sembla insuperable, saps? O sigui, nosaltres estarem fent una cosa, vull dir, no sé, que no arribam a sa veritat. Clar. Sa veritat encara és molt més estrafolària i més esperpèntica, saps? Però sí que hem volgut posar una escena, sa posada en escena que sigui aquesta cosa farsesca, mig circ, varietés, no sé com dir, mig dibuixos animats, és que és tot
0: sí,
2: com
0: molt... Molta caricatura, no?
2: Molta caricatura, perquè, clar, és que, clar, vull dir, avui en dia ja t'he dit, és que sobrepassen qualsevol límit. I són caricatures...
1: Arribar a l'absurd o no? Perquè és com sí, aquest sí, límit, sí. No? De la paròdia i el sarcasme, una passa més i entra en l'absurd, que de vegades sí. Distorsiona, ja, de vegades no, de vegades...
2: Nosaltres hem apostat... En el text original se nota claríssimament que en Ballester li agradava molt el teatre de l'absurd. Sí. I això ho han respectat. I el durem en el màxim paroxisme de l'absurd. I després, a banda d'això, també li agradava molt Beckett, i hi ha personatges que són aquests personatges tràgics de Beckett.
0: Vale.
2: I té tota aquesta mescla dins la coctelera i nosaltres l'hem intentada potenciar.
0: I a més has comptat amb actors que a priori se m'ocorren com els millors per fer tot això que dius, perquè ja me diràs d'en Luca, d'en Alba Flor, d'en Mariona Auf, d'en Sofia Muñiz, d'en Josep Porfila, Maria Rosselló i Miquel Àngel, que sap fer de tot. Miquel Àngel sap fer de tot. I si li demanes que faci caricatura també te la fa.
1: Luca, a més, és un gran coneixedor d'en Alexandre Ballester, perquè va ser el director de Si ho
0: benvinguts,
1: de la darrera que jo vaig veure al teatre principal, ja no sé quan d'anys.
3: Sí,
1: fa anys, però no...
0: Digues, Marga.
2: I després una altra cosa que investigant també sobre el text i tot això, clar, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i per mi se va convertir en la meva tesi de la posada en escena. Val? En Nofre Taylor, en realitat no en Nofre Sastre. Mm. Per fer-se els guais, se canvia el nom de Sastre a Taylor, però en Ballester, que és molt llest, ho va fer per la corrent econòmica empresarial del taylorisme, que consistia, a principis del segle XX, de mecanitzar els moviments de tots els treballadors, cronometrant el temps que durava cada tasca per fer-la lo més precisa i ràpida possible, per incrementar, evidentment, beneficis i, i disminuir costos.
0: La feina en cadena, la hiperproducció com a objectiu...
2: Exacte, i això és el que nosaltres hem volgut posar damunt l'escena. En gran part.
1: Clar, i ara, doncs ara és inevitable. Pregunta compromesa. Marga, has aconseguit que en Miquel Àngel se vesteixi en 7 minuts 32 segons, o no?
2: Bueno, de fet, això ho fèiem en 37 segons.
3: 37 segons.
1: 37, va lent, tio.
2: Clar, perquè avui en dia tot va més ràpid, saps? No el podia vestir en 100 minuts.
3: No hi ha temps.
0: No demanarem a Miquel Àngel quan ha entrenat a la seva vida per poder-se desvestir en aquest temps, però és igual.
3: No, i no t'ho perdis, desvestir, cara. Vestir és el problema, d'allò de vestir com és allò, en vista que és fàcil que lleveu pris.
1: Sí, exacte.
3: I no, en vez de una cosa així, però és al revés.
1: Escolta, en principi, riure és el que més farem amb aquest rerefons crític i analític i demés, sí? o també pegarem per la part més
0: de denúncia,
1: més contundent, de denúncia i més reflexiva?
2: Jo crec que la denúncia està totalment implícita, perquè, clar, nosaltres el que feim és enriure-nos d'aquests personatges tan poderosos, perquè com que ells se'n riuen de nosaltres, tot ascens, sí. I de l'única cosa que ens queda és ridiculitzar-los i fer befa sobre ells, no?
0: Sí,
2: però és vera que s'obre. Després, clar, també volíem mostrar les conseqüències d'aquest capitalisme tan voraç, no? Aquest capitalisme té unes conseqüències a nivell personal i mental de totes les persones que estan per davall dels rics, i tot això també se veurà. Hi ha una part que s'enfosqueix sobre, que vira cap a un lloc més malrotllero.
0: Sí, sí. Idò, ja sabeu, dijous és l'estrena el baúl groc de Nofre Taylor, el test d'Anna Sandra Ballester, adaptació de Joan Fullana, direcció d'Anna Marga López i en tots aquests grans actors i actrius que hem comentat. Clar, Anna Marga López sempre diu: jo vull tenir un equip que evidentment tingui qualitat artística, actoral, interpretativa, però que sigui bona gent, que hagi bon ambient de feina. I jo m'imagino que, a part del bon ambient, en tots aquests actors i actrius heu rigut molt en els assajos, Miquel Àngel.
3: Sí, així és. Vull dir, són un tòpic i sempre quan és hora de fer promoció i tal, dic, no, és que han collat molt, han fet molt bona opinió. Però és que la veritat és aquesta. I vosaltres, que us coneixeu perfectament, clar, a tots i ben
0: no
3: de prop,
0: gens,
3: sabeu cert que ha estat així, saps? Vull dir, ho han disfrutat moltíssim.
1: Riure.
3: I m'ho han tirat.
1: Anna Maria Rosselló, riure. No sé què dir-te, Anna Maria Rosselló, riure... En fi,
3: és molt fàcil, és molt fàcil. És qüestió d'empatia sempre i sempre cadascú per on li has de punyir, perquè salti.
2: És que per mi és una màxima, perquè, clar, jo faig feina en equip sempre, o sigui, jo... Tota la gent pot aportar, tota la gent pot opinar, i jo d'aquí després és veure que trec una decisió per una qüestió de coherència interna de l'espectacle. Però sí que vull fer feina en equip i per això necessites gent que estigui com a favor de jugar en equip. I aquests adjectors que tinc, això m'ho han donat des del minut 1.
0: No dubtem. Déu, ja sabeu, dijous a les 8, divendres també a les 8 i dissabte...
2: A les 7.
0: Les tres funcions que de moment teniu ocasió de veure al Teatre Principal de Palma, un baúl groc per a Nofre Taylor. Molta merda, estimats.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, vos quedeu una setmaneta, això ja està fet, ara polir, brillar, home, ja saps que seré
1: ja. Dijous estirem allà ferm.
3: Veniu que tant, riureu, ploreu i un pot de tot. Ho paga.
2: Hi ha un pot de tot.
0: Jo costa, plorar me costa.
3: No, ja, aquí trobaràs motius.
0: Si me feis plorar, vos espera a la porta dels artistes.
2: Hi ha moments d'aquesta cosa de xungo, saps? Sí, això també.
1: Jo com és el contrari, jo ja estic a punt de plorar ja de content que estic, imagina't.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: No ploraràs tant, eh? Vull dir, no és una obra dramàtica. Això
3: no,
2: que quedi clar, és una farsa.
3: És una farsa grotesca, esperpèntica, però que val la pena veure-la.
1: Ja fa ganes. Dijous ho sabrem. Salut.
0: Gràcies.
2: Adéu,
3: gràcies. Adéu.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Voleu postres?
2: Són granis al colonet.
3: Clar,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Sí, 23 minuts, continuem parlant de teatre perquè l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears organitza unes jornades de portes obertes. Com funcionen els estudis, com és l'activitat acadèmica artística que hi desenvolupa el centre, quins són els requisits per accedir als estudis. Són algunes de les preguntes que l'equip docent contestarà en dues sessions que es faran el 23 de maig i el 6 de juny. I avui volem aprofitar per informar-ne d'aquestes jornades i també per fer una mica de balanç, tot i que el curs no ha acabat, però és a tocar amb la directora de l'ESADIT, Kelly Martínez. Com estàs?
8: Hola, bon dia.
7: Ja era hora que vinguessis, no?
8: Sí, sí, la veritat és que sí, s'ha allargat una mica, però...
7: Mare meva, un curs sencer, pràcticament. Ens acabarem parlar pel primer equip. Sí. Maria Antònia Sales, que és la junta de la direcció. Com estàs, Maria Antònia?
8: Molt bé, moltes gràcies.
7: Tu igual, ara el Jardín Kelly, però jo vos esperava a tots, totes. Va. De l'equip directiu que va començar amb aquest nou curs, amb moltes idees, amb molt d'impuls i moltes ganes, òbviament, i amb uns objectius que després parlarem si s'han començat a complir, que segur que sí. Jornades de portes obertes per començar 23 de maig a 6 de juny a les 11. Perfils que esperau, Kelly, a l'ESADIP, i quins són els reptes o els objectius d'aquestes jornades?
8: Bé, en principi nosaltres obrim aquest espai perquè qualsevol persona que estigui interessada en conèixer els nostres estudis pugui venir i veure de primera mà com són les nostres instal·lacions, quin és l'espai que acull aquesta activitat formativa, i també hem preparat tota una sessió informativa perquè puguin conèixer de primera mà quins són els requisits, perquè puguin veure també quin és el pla d'estudis, explicam també de manera molt concreta i breu el recorregut que fem de cada curs i totes les assignatures que passaran, no?, durant tot aquell curs any acadèmic, i també ens sembla interessant que les persones que volen presentar-se a les proves puguin venir acompanyades també de familiars o amics que també els acompanyen en aquest procés de decidir dedicar-se a una carrera artística i puguin també fer-nos preguntes i tenir com un contacte més directe també amb nosaltres com a junta directiva.
7: Perquè els terminis per presentar-se, crec que hi ha dues fases, el Manco havia abans dues fases, com una preselecció i després una selecció ja final. Quin és, Maria Antònia o Kelly?
8: Sí. Me quedo dur apuntadíssim. Ja m'ho hem preparat unes...
9: És molt important que les dates estiguin
7: bé. Sí, clar que sí, per això.
8: Tenim dues convocatòries a proves d'accés, una a final de juny, no? Sí. Ajuda'm, que tu tens aquí.
9: Una són ordinàries a finals de juny i les proves se fan dia 30 de juny, 1 i 2 de juliol, i obrim el termini d'inscripció ara, dia 25 de maig, fins a dia 8 de juny. És a dir, que el primer període per inscriure-se en aquesta primera convocatòria és bastant breu i curtet. I llavors, una vegada que hem fet aquesta primera fase de proves d'accés, en les places que ens quedin vacants, tornarem a obrir inscripcions per a la segona convocatòria.
1: Quins són els requisits?
9: Sí.
1: Per aquesta primera per una... fase. Se pot presentar qualsevol que tingui aspiracions tal, o ha de tenir ja una formació?
9: Ha de tenir una titulació o ha de tenir el títol de batxiller.
7: De batxiller, clar.
9: I si no, tenir una titulació universitària o equivalent. I, a més, a banda d'aquesta titulació, això són els requisits per poder-te presentar les proves d'accés, perquè totes les carreres artístiques superiors fan les seves pròpies proves específiques. Aleshores, com a requisit per presentar-te, has de tenir una d'aquestes dues i llavors has de passar les proves.
3: A més, a banda de batxiller, perquè si hi ha persones que no tenen el batxiller aquestes proves específiques que prepara Conselleria, en les que te pots preparar autònomament, clar. I si les passes també pots venir a fer les proves d'accés, i si no...
9: Haver superat la prova de major de 25 anys d'accés a la universitat.
7: Quantes places n'hi ha?
9: 24 places. 24.
7: I quan se solen presentar? Per exemple, l'any passat teniu la xifra de...
9: No me'n record. L'any passat diria que varen ser uns 25-26 que se varen presentar, però no vàrem omplir totes les places.
7: Molt bé. Clar, Kelly, Maria Antònia, moltes de les persones que ens estiguin escoltant se deuen pensar que una prova d'accés a una escola d'art dramàtic és fama. Val? La sèrie o la pel·lícula, crec que se va fer pel·lícula també, d'allà de Ponte a bailar, posa't a interpretar, a fer el Hamlet o l'Ofèlia o qui sigui.
1: A sudar per a pagar.
7: Sí, i totes aquestes coses que són molt pel·liculeres, supos que a qualque cosa d'això n'hi ha, però també hi ha teoria i també has de demostrar els coneixements, no?
9: Sí.
7: O sigui, diguem més a teòrics.
3: Sí, totalment. De fet, hi ha com dos textos que has de dur llegits, que són una altra Fedra de Salvador Espriu, enguany, i Hipòlit, d'Eurípides, i a més tenim com un material textual que has de dur memoritzat. Així tot, crec que des de l'any passat, o fa dos anys, les proves d'accés han canviat una mica. Ara ja no se tracta com de una cosa que tu hagis de dur preparadíssima de casa i hagis de fer un monòleg davant d'un tribunal i tothom que te mira i t'avalua i això, sinó que hem optat per una cosa més processual, que dura tres dies i que amb aquests... tres dies que funcionen com a un entrenament gairebé que passa per totes les disciplines, també les teòriques que tenim a la casa, i de a poc anem aprofundint amb els tipus de treball que oferirem després a la formació. I a partir d'aquí la comissió avaluadora és capaç de veure la flexibilitat que presenta cada aspirant, els diferents registres en els que pot anar, i també la pròpia capacitat creativa, artística i reflexiva al voltant de
1: clar,
3: durant tot
1: això. Però també sou capaços d'esbrinar una mica que si un està nerviós per si li veu fusta, si li veu que sí, però que potser li han traït els nervis o allò que sigui, que no sigui només m'he quedat en blanc, estàs de fora, no?
3: Exactament, sí, sí, sí.
1: Clar.
3: I... té a veure també amb la possibilitat de generar dinàmiques de grup, de treballar amb companys.
9: Sí, just també volia comentar això, no? Que no és una prova no únicament individual, sinó que també la comissió avaluadora proposa treballs que puguin ser en parella o en grup, que és una manera, és la manera en què nosaltres treballem durant els quatre cursos acadèmics, i que també és important veure com t'adaptes, no? en aquesta forma de treballar i com t'involucres en la feina.
1: I any rere any, el nombre de participants en aquestes proves d'accés, hi ha gent que se presenta i tal, se manté, s'ha vist que ha augmentat. Noteu que hi ha cada vegada més interès, més gent preparada, o depèn de l'any i no...
9: Jo crec que se manté una mica. També és vore que hem de tenir en compte que les característiques del nostre territori, no? I vull dir que i també els batxillers artístics que tenim, la gran majoria van més enfocats en els estudis de música i no tant d'interpretació, però una mica els interessos se manté. Sí que nosaltres estem intentant com a reforçar més aquest aspecte per poder mostrar una mica, donar a conèixer l'escola millor i arribar també a un en aquestes persones que són més joves i que estan interessades i que coneixen poc la nostra formació.
7: De fet, sí, me ressona molt allò que esteu comentant, perquè en les converses que vaig tenir en aquell a l'inici de tot, de curs, o fins i tot abans, me plantejaves aquestes fites, no? Fa feina des d'un punt de vista, no sé si és la paraula, però humanístic, de comunitat, de cures, o sigui, canviar un poquet les dinàmiques, no?, també. I no sé si s'ha aconseguit en aquest curs, Manitoni.
9: Bé, jo crec que és una cosa que no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, però sí que estem fent una feinada per amb tot això. Jo volia afegir una cosa d'això que has dit, Kelly, que és veure que, com habitualment tenim aquesta idea de que els estudis superiors artístics és allò que fas immediatament després del batxillerat i que, per tant, accedeixes com en aquest moment de efervescència i joventut, però en realitat els nostres alumnes són bastant heterogenis i sí, tenim gent de moltes edats diferents i crec que enriqueix profundament es pas pel centre. Vull dir que totes aquelles persones que tinguin inquietuds en les arts escèniques i que potser tinguin així una mica de recel pel fet d'això que dèiem ara, no? Com de que, sigui, que de cop hi haurà tot gent de 18 anys, no és així, i és fantàstic.
1: I al contrari, teniu algun tipus d'estudi de satisfacció post-SADIP?
9: Estem treballant ara mateix amb això.
1: Sí, sí, sí, és important. Sí, sí. Nosaltres treballem precisament moltíssim amb els que han passat per la SADIP, però amb els que estan treballant. Hi haurà gent que no, o que treballa amb altres coses, o que no tenim controlats. No sabem... No.
9: Estem treballant amb això. De fet, enguany, just la Maria Antònia també ha preparat una enquesta per conèixer una mica aquest estat, no?, i sobre el grau de satisfacció i... La veritat és que també costa una mica com activar...
1: I d'inserció laboral.
9: La participació, no? Sí. I, però nosaltres estem treballant amb això. No sé si tu vols explicar una mica més el procés que...
3: Sí, hi ha alguna cosa com que és imperativa, no?, que hem de fer per adaptar-nos a les demandes que ens fan com a estudis superiors artístics, de que necessitem rebre aquesta informació dels nostres graduats, però també hi ha alguna cosa de genuí amb el nostre interès en saber com estan, què passa després i quin vincle volen mantenir en CESADIP, no?
7: Clar, l'avantatge que teniu les dues, que sou el trius, que veniu de treballar i treballar-lo molt, cada muntatge, que sabeu el que és un càsting, que sabeu el que és aixecar un muntatge en 4 duros, que sabeu la precarietat, que sabeu moltíssimes coses que després han de viure, o segurament viuran, els alumnes i les alumnes que surtin de la SADIP. Per tant, supos que esteu molt pendents d'això que passa l'endemà de graduar-se, no?
3: Totalment. Sí. Abans, ara, estèiem aquí de fora i fèiem una mica de repàs
9: de tot el que hem fet aquí els mesos.
3: De lo que volen fer de...
7: O sigui que les ha dit, ha d'estar en permanent connexió.
3: Exactament.
7: Amb els teatres, les produccions, sí, amb les condicions laborals.
3: Sí, però... una... Ara justament estem fent feina amb una cosa molt concreta que encara no podem dir, però que té molt a veure també amb establir aquest pont des de que els nostres estudiants acaben la formació, establir aquest pont cap al sector professional, no? Per no deixar-los allà desemparats també en el marge de les nostres
1: Perquè
3: possibilitats.
1: Creus que seria possible o per ventura empobriria la SADIP en general resultats, un director, un gestor que dirigís la SADIP com un institut, com un centre pues, d'estudis, però que no fos del sector?
9: Jo considero que és molt important que les persones que estan dirigint aquest tipus d'espais coneguin perfectament el sector, perquè ja, per una banda, hem passat també per una escola superior coneixent el que significa estar estudiant art dramàtic, coneixem el sector professional de primera mà i és molt important tenir aquest vincle i també crec que la part pedagògica que mos arrela també en aquesta tria que hem fet de quedar-nos nosaltres en aquest espai formatiu implica tenir una informació i una sensibilitat, crec que és necessària. crec que només gestionar l'espai com un equipament més que sigui pura i únicament formatiu o educatiu, per jo no seria la fórmula de l'ESADIP.
3: Totalment, i a més, o sigui, és que hi ha, evidentment, a la direcció una part de gestió i de logística molt important,
9: que la feim.
3: Però sobretot també hi ha una part de trobar escletxes per encara fer dels nostres estudis, o sigui, d'anar cap a uns estudis que realment posin en el centre la creació i que estiguin directament vinculats amb allò que ens trobarem després en el sector professional, no? I això passa per també tenir una ment imaginativa molt coneixedora de tant la disciplina artística i acadèmica que oferim, com també després la feina que te trobes de fora.
7: Hi ha en Xavi Núñez també a la Junta de Cap d'Estudis, i crec que m'he de deixar un element més.
3: Enviar el morro.
7: Home, enviar, per favor. Enviar, disculpa si estàs escoltant. Sí que ho sabia, però se m'havia d'anar. I s'han entès aquestes dinàmiques per part de l'alumnat, per part fins i tot de gent de fora de l'ESADIP, és a dir, anem a canviar coses de veritat, anem a fer tot això que estàveu comentant, hem estat molt vinculats amb allò que és la part pràctica, anem a aplicar les cures.
9: Sí.
7: S'han entès?
3: Jo crec que sempre, o sigui, nosaltres és el primer any que estem a l'equip directiu, hi ha hagut com un primer moment també d'evitar nosaltres l'espai i veure quines són les nostres dinàmiques de feina, descobrir això, descobrir quines han estat històricament i després a partir d'aquí prendre decisions. És veure que qualsevol canvi d'entrada pot generar reticències, sí. No? Perquè és com un espai d'inestabilitat, però realment jo tinc la sensació que ara estem, tenim un claustre superconfiat. O sigui, jo ho visc així.
9: Amb molt de suport.
3: Que m'ordona molt de suport i que confien
9: i
3: també
9: molt en la
3: nostra
9: diàleg,
3: mirada.
9: També.
3: Sí, totalment. I per part de l'alumnat, jo també tinc aquesta sensació de que sí que han rebut molt bé les
9: decisions, els canvis que nosaltres estem generant. Proposant.
7: Qualque reticència, qualque entrebanc, qualque sospita per part de, diguem, les institucions que avalen l'ESADIP pel fet de que sigueu dones, joves...
3: Dones i joves sempre ens trobarem.
1: Si això fos televisió, han contestat ja,
7: I a més, com sempre, són bones actrius...
9: Sempre és un combo, tot
3: per
9: això.
3: Per sort. Sí.
7: Val. Correcte, ha costat.
1: De tota manera, qualsevol canvi...
7: En principi sempre costa.
1: Qualsevol canvi, si no provoca reticències, és que passa desapercebut i no sol ser la idea.
7: Sí, però no hauria de provocar per aquest motiu.
1: No, per aquest motiu, evidentment.
3: També... Ai, ara no sé què anava a dir. Ah, sí, que jo penso que que hem sabut evitar molt bé el conflicte, que tant a dins del despatx de la junta directiva, sí, que estem tot quatre allà enxovats, com també amb el claustre, i jo sempre dic que ho entenc com una
9: com
3: cosa
9: un
3: saludable
9: sant,
3: dins un espai de convivència. O sigui, és que si no n'hi hagués, estem morts, no? Perquè no hi ha possibilitat d'avançar i de diàleg. Llavors,
9: però quan deien en Maria Antònia abans que estàvem repassant tot un poc, tot el que ha passat, tot el que hem fet, coses que hem canviat, projectes que hem encetat, i de cop hem pensat, ostres, si mateix hem fet coses, i la veritat és que tot i que hem passat per moments de molt de diàleg, explicar molt, o intentar que els altres entenguin també aquesta altra perspectiva, ha anat, crec que està anant bé.
7: I només és el primer any, eh? Teniu un mandat de quants anys?
9: En principi són dos.
3: Prorrogables
9: de quatre, dos més, per tant serien quatre, però ja veurem què passa.
7: Mira totes les coses que vos queden
9: per fer.
7: Queda
9: un curs encara, oficialment.
7: Bueno, i aquest que no ha acabat.
9: Total.
3: Sí.
7: Maria Antònia Sales, Cali Martí, moltíssimes gràcies, molt d'ànims.
9: Moltes gràcies.
7: Una tasca preciosa per endavant, però també molta responsabilitat, perquè en les vostres mans estan els actors i les actrius del futur, ni més ni manco.
1: I quan tinguin conclusions d'aquesta satisfacció post-ESADIP, vos tornaran a convidar.
9: Sí, per tant, tindrem moltes ganes de venir a xerrar-ne. Moltíssimes gràcies per ser convidada.
7: Moltes gràcies.
9: Gràcies,
7: Maria Antònia. Són les 6:41. Continuem.
0: Tres ràdios, memòria.
10: El sol que no surti avui. No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
12: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.
13: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: I d'així sona She's el nou disc, Mònica, música urbana, potent, provocadora, salvatge.
1: T'agraden aquests apel·latius, She's?
2: M'encanta. M'encanta.
3: Bé, i doncs, una xisca. Mai saben com li han de dir, si li han de dir xisc, que és com, així com s'escriu, però molta gent li afegeix sa A a sa K, que és així com ho escriu. Però bé, sa música, tot una, la reconeixem. Xisca, gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Li has posat Dolenties en aquest disc, i sa veritat, Dolenties, no sé, però hi ha una càrrega sexual molt potent, o no?
2: Sí. Me feia ganes com a... amollar-me una mica, no? Passar per llevar un poc el filtre de quedar bé, de haver d'estar sempre mona, no? Com me'n recordo que el darrer pic que me'l varen veure
1: era un poc de les, de les persianes, no?
2: Sí, era un poc el concepte aquest de pick me, no? I sí que era mollar-me des del punt de, mira, dic lo que lo primer que me surti i...
1: Me ressona molt, per exemple, el poemari que acaba publicant Anna Clàudia Darder, com una cusa, que també és molt sexual, molt d'expressar els desitjos d'una manera clara i directa, i entrevistant-la també amb la nova etapa de Postveritat i altres drames, en Lluc i companyia, també deia un poquet el mateix. Me feia ganes dir allò que me surt, i sense filtres. Els homes ho han fet durant moltíssim de segles.
2: Total.
1: I és hora que ho fes amb tot,
2: sí,
1: i tot.
2: Sí, i sembla que anem una mica cap enrere, perquè després de Rosalía, que ara... com que ha anat amb aquest paper de santo, era també per a l'altra cara de la moneda.
3: I doncs trobam aquesta música, Xisca, que a més estàs també amb una discogràfica catalana que té un especial interès o dona suport especial també a alguns artistes de ses illes. Això mos agrada perquè no són només de Mallorca.
2: Sí.
3: A Menorca, Eivissa... ara se fa molt això de fer cançons a mitges amb els altres companys de discogràfica. Vosaltres ho teniu en marxa també, fer col·laboracions?
2: N'han fetes algunes amb púnics d'Eivissa i la veritat que és gent increïble, sí. I a vegades com que fa ràbia de dir, hòstia, és que Mallorca és molt gran i ja costa a vegades juntar-se amb la gent de Mallorca per fer coses. Imagina't arribar a fer alguna cosa amb gent de ses Pitiuses.
3: Idò, conta-mos, perquè de fet és molt destacable això que comentàveu ara amb en Rafa també, no? Aquesta identitat, aquesta personalitat tan forta que tens que se te veu només en entrar, no només en sa música, és a dir, te surt molt natural perquè tu ets així directe, amb molta força, no? I te surt natural.
2: És curiós perquè a nivell de... a l'hora de fer la música i a nivell de producció, quan jo me poso a l'estudi i me tanca les finestres i me quedo una mica amb aquest punt íntim, sempre me surt la part més vulnerable, no? I lo més sensible, lo més... lo més intern, de manera com a molt de tocar la melangia i anar una mica per aquest camí. I per jo era com a important també agafar aquest punt de ficar-me a l'estudi i passar-m'ho bé i sortir una mica de la zona de confort que era l'altra, no? Jo també m'agrada com a ficar-me el personatge i venir amb aquesta actitud, perquè al final és el que me motiva també a provar coses noves.
1: Tens, quins referents tens? Si parlàvem abans de música urbana, molt evident que això és el que fas, però tens qualque model, qualque inspiració?
2: A nivell de producció en tinc moltíssims, i últimament sí que crec que he arrossat una mica s'urbana, però he entrat amb un peuet a l'electrònica, que era el que m'agrada més i el que escol més en el meu dia a dia. I sí que tenc artistes que són... n'hi ha que són coneguts, Skrillex, últimament... bueno, les darreres coses que fa són increïbles i és un referent com a molt potent. Mm-hmm. Però després hi ha com a Fred Again, que també són molt col·legues amb Skrillex, i hi ha com a dues maneres de percebre la música, però és que també Hamdi, que baixa una mica els BPMs, però a l'hora d'escoltar-lo m'inspira moltíssim.
1: Que...
3: Idò, anem a escoltar un poc de com sona aquest tema. Són molt curts, sí. La música urbana, 2 minuts, 2 minuts i un poquet, però unes lletres molt directes. Tu vols escoltar alguna en concret o alguna que t'agradi promocionar? Ara sentíem Reina, que és molt guapa, però just ara ja s'acaba, no?
2: La que m'ho proposeu me motivarà segur.
3: Molt bé, idò, anem a escoltar un altre tema. Aquesta és Sirena.

0: La música és de Natxisca. Ara mos parlava d'entrar a l'estudi, gravar, concentrar-se i passar-s'ho bé a la vegada. Què significa entrar a l'estudi? Ja ho tens tot fet, les lletres, o és allà on comences a crear les bases? Ho fas tu tota sola?
1: La composició i la producció principal, sí. De fet, amb aquest disc és una cosa que està molt contenta i també com amb el punt de sentir-me realitzada, perquè, clar, el procés de producció el faig a casa, no vaig amb una idea clara, sempre anar construint i veient què passa. Fins i tot hi ha coses que les comens i ja no... Ja veig que no estaran allà, que no me ressonaran dins el cap quan me'n vagi a dormir, per tant, les abandono una mica. Però sí, aquest procés sí que el faig jo a casa, i després tinc la sort de poder anar tramuntant estudis amb en Jaume Gelabert, mm-hmm. i acabar com una mica de polir-les del tot. I amb aquest dia me va passar això, de jo anar-hi i dir, Jaume, mira, he fet això, què trobes? Li han d'afegir alguna cosa? I n'hi havia moltes que me deia, tia, és que no puc fer res més, la mesclaré i ja està. I dic, ah, pues perfecte.
0: Quin orgull.
2: Sí, i l'aspiració per les lletres, d'on te ve?
1: Sobretot del dia a dia. Des dia a dia i de les persones que m'inspiren i que m'han inspirat durant el camí. Aquest procés sí que l'he viscut molt des de ses col·legues, des d'experiències que han tingut elles, d'espais que he pogut concórrer amb gent dissident, no binàries, trans, i veure com a realitats molt diferents a la meva que m'ha... Hòstia, que a vegades te planteges... Hi ha violències que te les pots imaginar, però com no les vius...
2: Que estan molt silenciades, molt invisibilitzades,
1: sí.
2: No?
1: Per que... No les veus en primera mà, clar. I a vegades com que és necessari també tenir-les en compte de la manera més humil i sobretot sense posar-les en la meva boca, sinó expressar-ho com una descripció de lo que he pogut captar.
0: I la part musical, perquè, clar, encara que no siguis de la música urbana, es canta una estona, ja el ritme te guanya, no?
1: Sí, sí.
0: Tens drum and bass a cara, o cara. Quines altres bases fas servir o t'agraden més?
1: M'agrada molt... Últimament estic bastant amb el hard bounce, que és una cosa, és un concepte, no sé si ja era anterior, però ara s'ha posat molt de moda, sobretot amb una gent que és un col·lectiu, és 240, mm-hmm. Adrià Mills, Claudi, gent que són DJs de professió, diguéssim, però que a nivell de producció i d'inspiració per veure de quina manera vull entendre ses cançons, me dona molta energia i moltes ganes també de moure'm-me.
0: Idò, entenem també que la teva música, a més tens molta de gent que t'escolta des de la península, Catalunya, especialment. Què passa quan actues allà? Com te reben? Com, a més, dius, xerres de mallorquí, xerres de moltes coses, hi ha molta informació, les lletres no us poden maturar en tot, però com te reben allà?
1: És molt divertit i l'energia que desprèn la gent que no és d'aquí... te dona com una visió molt diferent també de com se poden escoltar les cançons i de com se poden entendre. Jo sí que és vera que tinc a moltes amigues que viuen a Lleida i que transiten per allà i la veritat que quan hi vaig és fantasia.
2: Com te reben, no?
1: Sí, que sí, bé. Sí. També és vera que vaig tenir la sort de tocar les festes de Gràcia i la gent, o sigui, aquella energia, per jo dels millors bolos.
2: Que bé.
1: Sí, sí.
2: I de són les 6:53, entrevistant Natxisca, ha tret disc i Sauvatge és un dels temes que conformen.

0: I de la pròxima estació, 23 de maig, aquest dissabte, al quartet del general Luque d'Inca, al Festival de Música de Proximitat, Mònica, amb altres grups que també hi formen part del cartell.
1: Exacte, Nat Satèl·lit, amb Sexenni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Natxisca, Animos Parrec i també Riner o Rainer, o no sé com se li diu.
2: Riner,
1: clar, Riner de tota la vida. I això serà a partir de les 8, una cosa així, o abans?
2: Crec que una mica abans, si no vaig malament.
0: Molt bé, d'obertura de portes abans de les 8, amb aquest cartellàs, i després de Dinca tens una altra actuació prevista.
2: Entenc un que me fa moltes ganes, que trepitjaré terres que encara no he trepitjat. A prop d'Alacant, ara no me'n recordaré del nom, però sí, me varen contactar fa unes quantes setmanes i 27 de juny estaré per allà donant bastant de canya.
0: I l'estiu tens més bolos ja previst?
2: Em van sortint, però sí, estic molt contenta de ser rebuda i de ses ganes de festa que té sa gent.
0: T'agraden els festivals, no? Aquesta comunió que se produeix en els festivals de mig o petit format, diguem, no?
2: Sí, sí. Sobretot també per l'energia que té sa gent, o sigui, sa gent hi va a escoltar grups que no coneix i a disfrutar de la comunió, no? D'escoltar músiques diferents.
1: I com és esteu directe? Perquè no t'hem vist mai, però t'imaginam botant, corrent d'aquí cap allà, és així?
2: Sí, de fet, tinc la sort de tenir dues muses que sempre estan en joc, que és n'Alba Vinton i n'Arantxa Lepe.
0: Hombre, Alba i Arantxa.
2: I és increïble, vull dir, hem intentat trobar una energia que estiguem totes còmodes i crec que serà
0: molta
2: una festa d'aeròbic.
1: Sí, sí, una coreografia i tot.
2: Una mica de tot, sí, una mica de tot.
1: Que bé, està molt bé. I tota la part musical la dus ja pregravada o algú la...
2: La veritat que vaig fent el concepte de mesclar els temes i de donar una mica aquesta part més... que és lo meu, no? Ella és la part de performance, que és també on està la canya, però jo tinc aquesta funció més d'encarregar-me una mica de que tot vagi fluint.
1: Que bé, Xisca.
0: Ida, moltes gràcies, no fluixis, eh? Que vagin molt bé, que és concert, no, se te posa una energia que contagia, la veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Que bé, que vagi molt bé l'estiu a nivell artístic i mos veiem aviat.
2: Esperem que sí.
0: Una Xisca que ha tret disc i que nosaltres hem volgut escoltar-ho avui, Mònica. Acabarem enfada. La presentes tu, el tema?
2: Sí, ara escoltareu el tema més divertit del disc i que ningú s'ho prengui a males, però tot és festa i sàtira.
0: Festa i sàtira. M'encanta la fórmula, Mònica.
1: I recordeu també que el títol del disc és Dolenties, el podeu escoltar a les plataformes, algun tema es tenen videoclip. Sí. A un surt una Xisca de petita, la teva germana, no?
2: Sí, sí, sí.
1: És que ets igual, supermona, idò, vos ho recomanam i gaudiu de la seva música i del seu directe.
0: A la música de Xisca ens acomiadam per avui. Ja sabeu que en 2 minutets arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6 amb més cultura.

0: Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implementació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada dos años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
0: L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquest triatge i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Es dimecres, dia 21 de maig, i un home ha mort a Pollença en esclatar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapadora d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
0: La Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a Formentera.
3: Un ha estat localitzat a la zona de s'Estufador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
3: L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori i encara pot recórrer.
0: Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
3: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Està convocada per la xarxa 03 i compta amb el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell.
0: I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Setjà.
3: Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
0: I en els esports

0: 150 de Ginebra, i en bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca han trencat les negociacions que havien iniciat aquests dies després per fer una possible fusió per competir junts a la pròxima temporada.
1: I en el temps, avui s'han mantingut les altes temperatures. Ja ens ho anticipava ahir Dani Capó. Dani, bon vespre. S'han fregat avui els 30 graus com ahir?
2: Bon vespre. Sí, de fet, s'han superat en alguns punts d'interior de Mallorca, com per exemple Porreres, Llucmajor, Binissalem. Per tant, es van generalitzant ja una mica més aquests 30 graus i els tornarem a repetir aquestes pròximes jornades, perquè demà tornarà a ser un dia molt i molt prescut en el que hem tingut avui. Poden tenir algunes boires a primeres hores, després el sol comandarà, tindrem un cel molt destapat i en temperatures, com han comentat, que superaran els 25 graus a tot l'arxipèlag i també es poden tornar a superar per poc els 30, principalment a Mallorca. El vent ho farà molt fluix, ho farà entre Gregal i Llevant, per tant, molt bones hores també per anar a les nostres costes, ja que esperam una mà molt plàcida.
1: Gràcies, Dani. Parlant del nou disc de Chris Juanico i del Satellite Fest que se celebra dissabte a Inca, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
3: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Són les 7 i 5 minuts. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 fins als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. I és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
4: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i, com ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029.
5: Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
4: El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia en una entrevista al programa El Dia d'aquesta Casa. Ha animat a la població diana a fer-se la prova.
6: I sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo. És a dir, i per tant, el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
4: Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella-La Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
1: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives de suïcidi són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-ho. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
4: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
7: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
4: Cada dia a les illes s'atenen 10 temptatives suïcides. L'any passat, un total de 2.540 persones telefonaren al SAMU. Per aquest motiu, Javier Ureñas, el director general d'IPSalut.
8: De cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que, sobre todo, pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
4: El programa tindrà un cost de 40.000 euros i una durada d'un any prorrogable a 4 anys més.

0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Un home ha mort a Pollença després d'explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de Torre d'Ariant.
2: Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. L'home de 58 anys estava inconscient, però respirava en arribar a l'helicòpter medicalitzat. Ha trobat la víctima en parada cardíaca i amb lesions incompatibles en la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Un està localitzat a la zona de S'Estufador, on en les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Tot apunta que es tractaria d'un jove d'origen magrebí.
2: Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Aquest cadàver ha estat traslladat pel grup especial d'activitats subaquàtiques també al port de la Savina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i dues més identificades actualment en cerca i captura internacional.
2: Segons la investigació, la banda hauria comès almenys una dotzena de robatoris amb força des del mes de febrer a la capital balear. Un dels arrestats tenia antecedents a França per delictes contra la propietat. Els sospitosos seleccionaven pisos aparentment desocupats utilitzant la tècnica del fil invisible a les portes per comprovar si s'havien obert els darrers dies. Una vegada triaven l'habitatge, obrien els panys amb eines de precisió sense deixar pràcticament rastre ni desperfectes visibles. A l'interior dels domicilis s'emportaven principalment doblers, joies i objectes de valor, mentre un altre membre del grup vigilava l'exterior per alertar de possibles veïnats o patrulles policials. El vehicle on viatjaven els agents hi varen localitzar claus mestres, eines especialitzades i efectiu. A més, al registre de l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, la policia va intervenir més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i diversos telèfons mòbils.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Considera que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, Ramiro López.
3: Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
4: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
5: Es por peatonal, volem, però així com està, no?
6: No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
3: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre-hi el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
7: Per res tornaria a posar cotxos.
8: Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
9: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així.
10: Aquí està bien, 5 cotxes.
11: És que així dona més joc.
12: Ara que mos hem acostumat i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
3: El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
1: 7:13.
13: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Les mestres d'educació infantil han convocat una vaga a les Illes per dia 2 de juny. Ha estat convocada per la xarxa 03 a causa, segons diuen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció per part de les administracions. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell hi donaran suport.
2: Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes. Per a moltes educadores, el salari mensual de 38 hores setmanals no arriba als 1.200 euros.
14: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
2: Jiménez ha exigit com una de les principals necessitats la regularització de les ràtios, ja que en la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes. D'altra banda, també ha advertit com les mestres se senten desemparades i apunten que la Conselleria de Treball hauria de vetllar i fer de mediadora.
14: Trobàvem en classes que estan plenes amb molt de nins amb necessitats educatives que no tenim el suport de cap persona més i te trobes amb 18 infants i tu tota sola ja. Clar, tota aquesta part s'ha de començar a regularitzar i necessitem un nou decret de mínims, tant per nosaltres però també per als infants, perquè és que no se pot sostenir la situació que tenim a les aules.
2: La vaga de dia 2 de juny començarà a Palma amb una concentració a les 10 del matí davant del Parlament i una manifestació a partir de les 6 de l'hora baixa, sortint des de la plaça d'Espanya. Demà es preveu que se sàpiguen els llocs de les mobilitzacions a Menorca i a Eivissa.
1: I la vaga de metges de la sanitat pública ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària. És ja l'onzena jornada d'aturades del col·lectiu que reconeix cert desgast després de la mobilització més llarga que han duit a terme fins ara, però asseguren que no pensen afluixar.
2: A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons el servei. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com l'anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, l'atenció primària i el seguiment s'ha situat en torn del 50%. Els facultatius reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris i mantenen les protestes contra la reforma impulsada pel govern central.
1: Una vaga que repetirà demà i demà passat i està previst que es torni a repetir durant una setmana al mes de juny. I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir la substitució de vacances. Segons el sindicat, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que ara quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència, diu, als diferents serveis.
2: El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extres que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
15: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
2: El sindicat no descarta que els pròxims mesos es convoquin mobilitzacions pel malestar que hi ha entre el col·lectiu amb la Conselleria de Salut. L'IPSalut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per a les substitucions i reforços dels mesos d'estiu i ha destacat que enguany tindran unes 150 professionals que sortiran graduades de la UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció d'infermeres.
1: I les Balears han passat a ser la primera comunitat comunitat on més baixa la sinistralitat laboral entre els mesos de gener a març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha esdevingut cap accident mortal.
2: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció, és a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre de l'any. Al sector industrial, la davallada ha estat de l'11% i als serveis, un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus com talls i sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve ja de l'any 2025.
16: Des del principi de tot, varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos bueno, complicats, i per això sempre han posat molts focus.
2: La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà especial incidència a l'aeroport de Palma, on manca nombres per als treballadors.
17: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra del Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
1: I l'actual conveni d'hostaleria, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Illes Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en la qual analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
2: Entre moltes altres qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinuos. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona, secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
18: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay. Y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
1: Passen 21 minuts de les 7.
19: Voleu postres?
20: Jo un brunis al colonet.
21: Clar,
20: és que és el millor postre que hi ha.
22: I de colonet per tothom.
20: Temps d'estiu.
21: Temps
20: de colonet. Colonet, el despingüino.
0: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobús de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Mahó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació, Zel Camarasa.
23: La nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que a Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al Centre d'Hoteleria i Turisme. Antoni Vera és conseller d'Educació.
24: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mo i anirà fins a Ciutadella.
23: En la reunió, els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran al proper curs. Joana Fullana és directora del Biel Martí de Ferreries.
25: Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè, clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
23: També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calbó de Mo tindria només 3 cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer el Pasqual Calbó i l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
1: I un túnel que podria ser del segle XVIII s'ha descobert al poble d'Es Castell durant unes obres d'esbocament dels edificis annexos del quarter Comte Cifuentes, on s'hi havia de fer un futur centre integrat de formació professional.
2: Ha estat durant el procés de demolició dels edificis annexos al quarter quan s'ha trobat un túnel que, segons apunta el govern, podria ser del segle XVIII. Presenta característiques similars als túnels existents al fort de Marlborough. Va ser des de la meitat d'aquest aparcament que s'està fent fins a la passarel·la nova de Cala Corp, on es veu la mà. Escoltam Antoni Vera, conseller d'Educació.
24: Veure quines són les passes que s'han de fer per preservar, evidentment, el túnel i quines són les possibilitats que hi ha en aquest sentit. I després, evidentment, continuar en les obres.
2: Ara s'ha de treballar en patrimoni del Consell Insular per analitzar-lo bé. De fet, s'ha contractat una empresa que, amb un georador, haurà de mirar si hi ha més trams tapiats i l'estat de conservació. El batlle d'Es Castell és Lluís Camps.
4: Dins l'ambient, com el que havia estat aquesta plaça d'armes i aquest cortès, pues, no era una cosa improbable de trobar, no?
1: Ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal a Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora després de mesos d'avaries. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
5: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
2: La Junta de Govern de Cort ha aprovat iniciar el projecte. El pavelló disposarà d'espais auxiliars com vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament al carrer del voltant. El batlle ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius. Amb aquest projecte es traurà pressió a Som Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. En el pla urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjar, que serà rehabilitada i que, en funció de les obres, podria canviar d'ubicació.
6: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
2: A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran a les de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El batlle ha destacat la tasca de l'Ajuntament per a recuperar espais degradats, com és el cas del Lluís Sitjar.
6: Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades pues, aquests projectes que han duit aquí a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
2: En vista del futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de servei.
1: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot suposar sancions de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia. Enric Fernández.
7: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marcos Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
8: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS, pel decret de turisme responsable.
7: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
1: I finalitzada la remodelació de la primera línia del passeig marítim de Magaluf a Calvià, un projecte que ha comptat amb un finançament europeu i de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de 8,7 milions d'euros.
2: Al final de la segona fase de la reestructuració del passeig de Gabriel Escarrer es ofereix i oferirà a Magaluf una primera línia a la mà més accessible i una via en prop de 2.300 metres. Gabriel Escarrer Jaume és el president de Malià i fill de l'emblemàtic hoteler.
9: Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
2: El Bala de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara.
2: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
10: Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
2: Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
2: Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall. El cap ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
1: La Guàrdia Civil investiga l'aparició de 2 cadàvers a Formentera.
2: Un està localitzat a la zona de s'Estufador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
2: El tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena l'Ajuntament a restaurar immediatament la situació anterior, quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara pot recórrer.
1: I Air Canada oferirà una nova ruta aèria directa entre Palma i Montreal a partir de dia 18 de juny.
2: Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar a finals d'octubre.
1: En plana laboral, les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga dia 2 de juny.
2: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes.
14: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, Això no se pot sostenir i no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
2: La xarxa 03 crida la participació de les treballadores de les escoletes a la concentració que tindrà lloc a les 10 del matí davant del Parlament i a les 6 de l'hora baixa, una manifestació que anirà des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Cort.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
0: Informatiu Vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas començava un dia més parlant del Reial Mallorca, que recupera efectius. Ho fa a pocs dies de disputar el darrer partit de Lliga.
3: Així és, Martín Valien i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla mallorquinista. El central eslovac, que va sortir amb molèsties als isquiotibials al darrer partit contra el Llevant, s'ha exercitat en normalitat a Son Bibiloni i les proves mèdiques han descartat una lesió. Per tant, Valien, juntament amb Calumbà Júnior, estaran a la disposició de Martín de Michelis per al partit de dissabte contra el Reial Oviedo. El tècnic no podrà comptar, d'altra banda, amb Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Reyo continua sent dubte. El capità no ha sortit avui a la gespa de la ciutat esportiva. Sí, com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar els 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats acompanyin. L'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stankovic, diu que l'equip no s'ha de rendir.
11: No, tirar la toalla nunca. Siempre bueno, cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. Mm. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil.
3: Y precisamente Javi López, jugador del conjunto asturià, ha parlat sobre el enfrentamiento.
12: Pero como yo siempre digo, ¿no? Por respeto al club, incluso a los otros rivales que también se están jugando muchas cosas, pues yo hasta el último día que está aquí voy a dar todo por este escudo y nos jugamos pues el valor del club, el respeto y tenemos que dar la cara hasta el final.
13: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
15: Que hi ha opcions, és evident, la lluita fins a la darrer.
13: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
19: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
13: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
3: I continuem amb més futbol, perquè el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro disputarà aquest dissabte la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Copa del Rei, la Lliga i la Supercopa d'Espanya, vol tancar una temporada perfecta amb un ple de títols. Escoltant les paraules de la portera Catacoy.
26: La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juegan mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
3: I el play-off d'ascens a la Primera Federació, el Poblense vol culminar la temporada donant un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troia visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Àguilas per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar dues temporades al club murcià.
27: Plantejar una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar treure un bon resultat. Al principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells. Sabem que seguir com es toqués seria difícil. Tenc molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar, perquè així ho plantejam cada setmana.
3: I a la Tercera Federació, Carlos Martínez és el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat la Societat Esportiva Eivissa. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull disputarà divendres a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. L'escenari per a la disputa d'aquesta Final Four serà el pavelló OHK d'Atenes. Precisament, l'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe, i els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Escoltant les paraules del menorquí Sergi Llull.
16: Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
3: I també divendres, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. Els de Javi Zamora han perdut els dos primers enfrontaments i necessiten guanyar els dos següents a Vintaufa per forçar un cinquè partit. I més bàsquet, perquè el Clas Sant Antoni està a només dos partits d'aconseguir l'ascens a la primera FEP. Els de Josep Maria Barrocal s'enfronten al Caja 87 aquest dissabte en el primer enfrontament de la final del play-off d'ascens a la categoria de plata del bàsquet espanyol. El pivot del club porbanyí, Nicolás Isich, ha parlat del rival.
17: Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros.
3: I atenció, perquè els darrers dies Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEP. En l'Ajuntament de Palma, com a part activa, les dues entitats havien acostat molt les seves postures, però les negociacions s'han trencat avui matí. El Fiwi interpreta que els gestors del Palmer estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela amb una altra empresa i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I acabam amb dos apunts en tennis. Jaume Monàs ha imposat en dos sets a Francisco Comesaña als vuitens de final del torneig ATP 250 de Ginebra i s'enfrontarà demà Mariano Navone als quarts de final. I en ciclisme, Enric Mas ha arribat segon a l'onzena etapa del Giro d'Itàlia. L'artenenc, a 15 quilòmetres del final, s'ha escapat en Jonathan Narváez i a l'esprint final l'equatorià s'ha enduit la victòria. Ara, Enric Mas ocupa la 27a posició a la general.
1: 20 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
18: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
20: Chico, al lío, pide un crédito.
21: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
20: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
22: ¿Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina, i una borsa temporal al Port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La companyia Air Canada connectarà aquest estiu amb una ruta directa 3 vegades per setmana a l'aeroport de Palma amb el de Montreal. Una connexió que s'acaba de presentar fa tot just uns minuts a l'estadi de Sant Moix a Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. La nova ruta es pot veure afectada per l'alça dels preus per aquest context de guerra?
23: Doncs aquesta nova ruta aèria Canadà-Palma es veurà mínimament afectada a causa d'aquest context de guerra. Així ens ho ha explicat el director general de la companyia Espanya, José Antonio Blázquez.
4: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
5: L'aerolínia opera aquest servei des del 18 de juny fins al 24 d'octubre. A l'acte també hi assisteix ara mateix al Valle de Palma Jaime Martínez, qui ha valorat positivament aquesta nova ruta, ja que és un valor afegit per a ciutat i l'illa de Mallorca.
6: Estem xerrant d'un visitant diferent, d'un visitant que no és de cap de setmana, que és d'una sèrie de dies i d'un poder adquisitiu més gran i, a més, preocupat i interessat per la cultura, per el patrimoni, per la gastronomia.
5: I els vols programats des de l'aeroport de Son Sant Joan enlairan tots els dilluns, dijous i dissabtes, mentre que els trajectes de retorn des de Montreal a Canadà sortiran els dimecres, divendres i diumenges.
1: Una connexió que es posarà en marxa a partir de dia 18 de juny i que durarà fins al mes d'octubre. Gràcies, Lluís, en directe des de l'estadi de Sant Moix de Palma. I el grup PSOE i Esquerra Unida Podem del Consell d'Eivissa s'oposen al projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa i exigeixen a les institucions governades pel Partit Popular que defensin una posició clara i contundent contra aquest projecte a la Comissió de Coordinació de l'Aeroport d'Eivissa i en el Comitè de Coordinació Aeroportuari de les Illes Balears.
2: Les formacions d'esquerres han presentat una proposta en aquest sentit que es debatrà en el ple del Consell de dia 29 de maig. Volen demostrar el seu rebuig contundent a qualsevol ampliació encoberta, han dit, de l'aeroport, que suposi un increment de capacitat i una major pressió turística. Són paraules de la portaveu del PSOE, Elena López, i després parla Òscar Rodríguez, portaveu de la coalició de Podem i Esquerra Unida al Consell.
7: El Partit Popular té que triar. O es posiciona clarament contra aquesta ampliació en aquells espais on té veu, a les comissions a les quals participa, o queda retratat com a còmplice d'un model que perjudica greument a la ciutadania de la nostra illa d'Eivissa.
8: Em resulta contradictori que mentre el Consell d'Eivissa o el Senat d'Espanya s'aproven propostes perquè es redueixi durant la temporada alta la capacitat aeroportuària de l'aeroport d'Eivissa, AENA ens presenti aquest projecte que el que vol és consolidar i seguir augmentant aquest creixement. Nosaltres entenem que la qüestió no és seguir creixent o consolidar, sinó aturar i decréixer.
1: En un comunicat, el PP ha carregat contra la posició de l'esquerra. Vint-i-quatre hores després d'esclatar la bomba de la imputació de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel cas de l'aerolínia Plus Ultra, s'han començat a moure les peces polítiques. Després de l'envit automàtic de vots al Partit Popular perquè liderés una moció de censura, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convidat els socis d'investidura del PSOE a fer la passa.
9: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y por lo tanto siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
1: Ha estat després de la sessió de control al Congrés, on els socis d'investidura de Pedro Sánchez li han fet saber que comencen a estar incòmodes i el president ha donat tot el suport al seu antecessor socialista.
24: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Primeres paraules del president Pedro Sánchez després de la imputació de l'Audiència Nacional.
2: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del PP li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió. Sánchez manté que les eleccions seran quan toquen, l'any que ve, i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació de Zapatero.
24: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
25: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
10: Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
2: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
11: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
2: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i també la fi del grup terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'ha assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
12: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
10: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
2: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
1: Arguments que socialistes, populars i Vox han reproduït també al Parlament són Iago Negueruela del PSIB, Sebastià Sagreras del PP i Manuela Cañadas de Vox.
13: Nosotros siempre hemos defendido una legislatura, la del presidente Zapatero, que ha sido siempre un orgullo por los cambios en materia social que supuso.
14: Si el seu líder espiritual, el seu faro de llum, liderava una trama internacional de tràfic d'influències que no havien de fer els pardillos de Ábalos, d'en Santos, Cerdán i companyia.
15: Esperamos la altura de miras del primer partido de la oposición, que sería, si no convoca el señor Sánchez elecciones, por lo menos convocar una moción de censura urgente.
1: Unides Podem i els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar la presumpció d'innocència.
2: José María García d'Unides Podem, Josep Castells de Més per Menorca i Lluïsa Pesteguia de Més per Mallorca han manifestat la seva indignació i preocupació davant el cas.
19: No son buenas noticias que un expresidente que ellos tienen en gran consideración està imputat en un procediment per corrupció.
26: Si la Fiscalia ha demanat el processament, si el jutge veu indicis, jo crec que és motiu de preocupació i d'indignació.
28: El que llegim fa molt mal olor, molt mal olor. I que fins i tot els diria que provoca no només vergonya, sinó unes certes nàusees.
2: Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus en la que el Partit Popular, el Partit Socialista de les Illes Balears i Vox han intentat durar el ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus, votant-se el reglament, cosa que ha tornat a indignar el de Més. Molt crítics per com s'estan tramitant la norma i que insisteixen recorreran al Tribunal Constitucional.
1: La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir la docència.
2: Tots els grups han acceptat accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi com més aviat millor al Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol.
1: Els assassinats per violència masclista s'eleven ja a 20 enguany després de la confirmació del darrer cas a Alacant. A més, hi ha dos casos més sota investigació, el de Navarra i Girona.
2: Precisament a Figueres, aquest dimecres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar el presumpte feminicidi d'una dona de 33 anys assassinada presumptament per la seva exparella, un home de 48 anys. Segons la investigació, l'home hauria apunyalat un minut després de sortir de la presó on complia condemna per maltractaments i per haver incomplert l'ordre d'allunyament dictada contra ell. Durant l'acte, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats.
29: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado había sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
1: Segons fonts policials, l'home, amb antecedents i un llarg historial de violència, tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima.
2: Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima, que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant del jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després apunyalar la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la. Si pateixes violència masclista o coneixes algú que pugui estar en perill, el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016. No deixa registre el telèfon, però s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
1: I l'excap d'informatius de Punt, Ivan Esteve, ha declarat avui davant la jutgessa de la Dana que moltes persones varen ser rescatades aquell dia gràcies a les telefonades fetes a la ràdio pública valenciana.
2: Segons ha explicat, la redacció va tenir constància de les primeres víctimes mortals cap a les 9 del vespre del 29 d'octubre de 2024 a través dels oients, tot i que la informació no es va poder confirmar oficialment fins hores després. Esteve també ha destacat la previsió de la meteoròloga Victòria Rosselló, que havia alertat dies abans d'un episodi extrem i ha criticat la manca de compareixences públiques durant la reunió del CECOPI fins a l'arribada del president valencià Carlos Manzón.
0: Se anunció una comparecencia del director general de emergencias que finalmente no se produjo. Creo que alrededor de las 8 de la tarde se anunció otra de Jorge Suárez que tampoco se produjo y la primera comunicación pues fue a las 9 y cuarto. Si hubiese decidido organizar alguna comparecencia, allí había un equipo de Apunt que efectivamente daba señal pura al resto de medios de comunicación.
1: I el president xinès insta Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
2: És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus a qui ha rebut de Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre dos mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
1: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: I la mateixa cançó, tal com sona, Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discogràfica, amb el Vents com a element central que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe.
1: Joanico comparteix Vent, que és el mateix que dic, que comparteix cançons amb Beme de Mar, amb Marina Bebeface, amb Carles Belda o Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada. El rock que va deixar aparcat amb l'anterior disc, com musicava la poesia, de Joan López Casanovas, i d'on va néixer la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
2: Convertir l'illa de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser en música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
3: Hi ha dies en què veig el cel plorat, en què se pot
1: i els vents li han fet denunciar la situació de casa. Un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també l'amor, el paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poble petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca les mans i ho embolcalla, com més li agrada.
2: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que és els vents de Menorca, com us arriben. Ja no sé si aquí us arriben tots, però allà ja dic jo que sí que us peguen i ben fort, normalment.
3: Mira el nord, escolta el vent, ve una música que t'acaba el sorrevent, tot igual.
1: La cita amb el directe més immediat, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.

0: I per la mare del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte, serà el quarter general Luque Dinc amb una cinquena edició amb noms propis tan destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.
1: Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben a nous temes de ball al Brases, per exemple el cras d'Anna Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autora en català, que després de triomfar amb Nostàlgia Airless es troba en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que mos veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc, Dolenties, i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: Els Ànimos Parrec seran uns altres dels grups que presenten dissabte el quartel general Luque, però també completen el cartell Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Reiners, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que es marca de la casa.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 20 de maig, en què Sanitat ha decidit ampliar els cribratges de càncer de mama fins a 10 anys més que ara. Maria Eugènia Quegles.
1: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implantar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: És una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
1: L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquests triatges, i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
1: Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit, a més, cremades de segon i tercer grau a les cames.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a Formentera.
1: Un està localitzat a la zona de l'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'Illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
1: L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara ho pot recórrer.
0: I Air Canada obrirà una nova ruta aèria directa des de la ciutat de Mont-real fins a Palma a partir de dia 18 de juny.
1: Unes connexions que estan programades en fins a 3 vols per setmana i esperen operar fins a finals d'octubre. El responsable d'Air Canada, José Antonio Blázquez, a Espanya, assegura que la guerra pràcticament no ha afectat a la companyia.
3: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
0: Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
1: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que diu que pateixen prop de més de 170 escoletes.
4: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: No, i xuxi, i xaxi, que sé jo, punyetes que veig.
0: Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Com anem? Hola, com esteu? Com va això?
1: Ai, molt bé. Sabeu què he pensat avui?
0: Què has pensat avui?
1: Que aquest programa està presentat en part per Naïnes Mateu i en Xavi Oliver.
0: Mm-hmm.
1: Igual que Tèntol està presentat per na Margalida Mateu i en Celestí Oliver.
0: Ah! Tot per compartir llinatge, no, no ho havia pensat mai.
1: A veure si hem de fer un programa que se diu Mateu Oliver.
0: Som robots.
2: I jo què? Home, aquest.
0: Bé, Mateu Oliver and Company.
1: Sí.
2: Si fos perdona, Jordi Nadal Jordi. O Jordi Junc, però no és el cas.
0: No.
1: Perdona, Jordi. Millor torna'm a aterrar a xiu-xiu. Va, concurs, concurs. Qui me sabria dir sinònims de gatera?
0: Gatera? Moixa.
2: Moixa, ja no en sé ni un. Borratxera.
0: Per exemple, trompa, turca, una bona ceba.
2: Una bona ceba, molt
0: bé. Anar begut.
1: Molt bé.
0: Una paperina.
1: Va, una altra. Sinònim de tassó.
0: Tassó, bé, se forma...
2: Got.
0: Got, sí. Vas, no sé si arriba a ser correcte. No en sé més.
1: Bòtil.
0: Però bòtil no és botella.
1: No,
0: no
1: és
0: ho sé,
1: que...
0: no ho sé, eh?
1: No ho sé.
0: A Menorca, bé, ho diuen. No ho sé.
1: Sinònim de constipat.
0: Meneu.
2: Refredat.
0: No està gaire llatí. No està llatí.
1: Molt bé.
2: Achum.
1: Bé.
2: No
1: ho sé. Serà vera que això és un híbrid de Tèntol?
0: No ho sé, no ho sé, Ines. És a dir...
1: Bé, no, home, no. Resulta que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ha presentat després de més de 300 anys d'història el primer diccionari de sinònims i antònims en castellà.
0: Curiosa, ens l'haurem d'estudiar, segurament.
1: No, no fa
0: no?
1: falta.
0: No? No vols dones...
1: No fa falta. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Qui és el vostre cantant, artista preferit?
1: Inés, avui entres concurs, hi ha aquestes preguntes i m'ho estàs agafant de desprevinguts. Bueno, n'hi ha un parell.
0: A veure.
1: Per exemple, jo què sé...
0: És massa íntim, no pots contestar
1: no,
0: això.
1: No, sí que puc contestar això, però és que ara hauria de pensar una mica.
2: Jo, mira, jo històricament... Doctor Prats, de tot
1: el sentit.
0: Doctor Prats, aquest grup català.
2: És el meu grup més escoltat, amb molta diferència.
1: Allò faria una mica ràbia, però bé, en Pau Riba jo m'agrada molt.
0: Molt bé. I si vos dic Natxer, vos agrada Natxer?
1: Està bé, Natxer.

0: Vos hauria d'agradar el manco sobre qui és, Natxera, perquè és una històrica de la cançó pop mundial, una diva, i resulta que ha complit 80 anys.
1: Quina, perdona, esteu? És a Britney Spears? O...
0: Sí, encara, com ho has sabut.
1: No, perquè... Ah, sí, però en sèrio?
0: Que sí, que sí.
1: No, que està perfecte. Està.
0: I resulta que Natxer, que vull xerrar amb Natxer i no de cap altre, encara no s'ha retirat. Tot i això, tot això, entre una vida de polèmiques familiars, la cosa és que ella ha estat i és una diva d'aquestes que sempre se recorden.
2: Aquell gran moment.
0: Exacte. Ella ha marcat moments. I qui sempre mos du...

0: aquell gran moment és na Mònica Borràs. Mònica, com anem?
1: Hola, com estàs?
2: Molt bé.
1: Molt contenta de retrobar-vos.
0: Tu ets seguidora de Natxer?
1: Bueno, som seguidora com de tota la música del món i a veure que som seguidora... M'agrada molt una pel·lícula que va fer, que va guanyar... Ella va guanyar l'Òscar a millor actriu per Hechizo de Luna, Moonstruck. L'heu vista? No, és molt guapa, amb Nicolas Cage.
0: Sempre que dius coses, no les hem vistes.
1: Per aquesta és ben mona. I és un
0: Què se diu que m'agradarà?
1: Hechizo de Luna, en castellà.
0: Això era una telenovela?
1: No, dona. Era una pel·lícula, surt en Nicolas Cage. Vos agrada, també?
2: Sí, mena pa llarg, en Nicolas Cage.
1: Bueno, en aquesta pel·lícula estan bé tots dos. M'agrada molt, la pel·lícula com molt romàntica. Sense ser especialment romàntica, però té uns tocs molt interessants. Idò, aquí m'agrada veure que hi ha cançons de Natxer que han ballat, han cantat tots, perquè són molt conegudes. 80 anys que fa ella avui, i per això repassarem un poc la seva figura, perquè, clar, tu te poses a pensar si hi ha algú que hagi sobreviscut a totes les dècades, que sigui modern encara, cada dècada ens sorprèn amb una modernitat. De fet, l'autotune, que ara és tan conegut en la música urbana, la primera que el va fer servir a una cançó comercial va ser ella, i tenia 50 anys ja. Vull dir que, si voleu, repassar-me un poc, perquè va començar de hippie, era molt hippie. És vera que ella mai se va trobar molt guapa, tal vegada per això s'ha anat operant, però dins les operacions de cirurgia estètica queda més o manco bé, és a dir, no està inflada exageradament, però és vera que tampoc s'assembla del tot a com era de jove. És una nina que en realitat Cher li ve de Cheryl, que és el seu nom, i son pare tenia ascendència armènia, se deia Sarkissian. És un poc com ses Kardashian, no?
0: Això t'anava a dir, com ses Kardashian. De fet, Kim Kardashian... un Halloween se va disfressar d'ella.
1: Ah, brutal. De fet, hi ha roba d'ella, també molt icònica. De fet, quan va guanyar l'Òscar, va anar vestida d'una forma un poc estrambòtica, duia com un tocat en el cap, com un sostén, i, és a dir, la panxa a l'aire, que ara és molt normal, però en aquell temps no ho era, i un vestit així un poc bastant modern. Aquesta peça de roba s'ha convertit en tota una icona. De fet, ella, com vos dic, ha superat i sempre continua estant de moda i sent actual. Encara avui, als 80 anys, acabats de fer, continua sent aquesta icona.
0: Ves que ets a fa avui, eh?
1: Ets a fa avui, sí,
0: mateix.
1: Sí.
0: Té un aire na Mònica Naranjo, físicament.
1: Bueno, no
0: podria
1: sé. Podria ser, sí. La veritat és que va néixer l'any 1946 a Califòrnia. La seva mare era actriu, era model, però sa família tenia problemes econòmics. En son pare se varen divorciar quan ella només tenia 10 mesos, però després se van tornar a casar dues vegades més. Però bé, així tot no va funcionar. Sa mare, de fet, se va arribar a casar 8 vegades. Ella, a una d'aquestes èpoques, que se mudaven, tal, l'havava de ficar a un orfenat. Però així tot l'anava a veure cada dia, fins que va conèixer a un senyor, bé, se va casar amb aquest senyor, va tenir una germana, mig germana d'ella, fins que se va casar amb un altre senyor ja molt més ric, que ja els va ficar a una escola bona, privada, quan tenia ella 16 anys, i això d'alguna manera la va ajudar també a relacionar-se amb gent important. Perquè ella de petita ja sempre havia dit que volia ser famosa, no sabia si actriu, cantant o per on li pegaria, però famosa. I sempre a l'escola destacava perquè ella organitzava les coreografies, les obres de teatre, feia musicals, ella feia el paper d'Atzomor, vull dir que era ja molt
0: ella
1: energètica
0: ja
1: i creativa.
0: Ella era una nena extrovertida i que s'apuntava a totes les...
1: A tot, s'apuntava. De fet, era molt alta, de nina, va arribar, bueno, fa 1,71 m, però de jove ja era molt alta, molt tímida. Tenia una veu greu, un poc estranya, i no encaixava en els típics estàndards de Hollywood. Als 30 anys se li va diagnosticar dislèxia, perquè ella va deixar l'escola jove, i també així va entendre que tal vegada per aquest problema no li va anar molt bé. Va conèixer en Sonny Bono, que va ser el seu primer marit, que feia música, era un productor, i la va contractar per educar seva, per fer un pont de secretària. Van estar 2 anys sent molt amics fins que se varen fer parella, tot i que la diferència d'edat, o tal vegada diuen això, perquè quan se varen conèixer ella tenia 16 i ell 30. Tal vegada per això diuen que els dos primers anys no va passar res, no ho sé. Però bé, varen crear un duet, Sonny and Cher, i varen fer molt coneguda una cançó que és aquest I Got You, Babe, que segurament l'heu sentit moltes vegades, i que sona d'aquesta manera. Clar, va esclatar un fenomen. Això era l'any 65, duent escabell llarg, roba hippie, feien acudits, és a dir, tenien com un cert sentit de l'humor, i aquella veu greu de Nacher que sonava diferent de qualsevol altra veu.

0: És un temacle, això,
1: un
0: temacle. Xavi.
1: De fet, aquesta cançó estava en el Cinque Star, que és un...
2: És un...
3: Ja me direu que és
2: popular,
3: això.
2: Absolutament.
3: Això que és un karaoke.
1: És un karaoke per la PlayStation.
3: Ah, molt bé.
0: Sí, sí, cultura, com ha dit en Jordi.
3: I d'aquest tema, cultura. De Sonia Enxer va arribar al número 1 als Estats Units i de cop i volta eren ja estrelles mundials. Això era finals dels 60, van tenir altres èxits i, de fet, com que en Sony era productor, també la va ficar a cantar amb altres artistes com ara amb aquesta cançó de Ronettes, que és un altre èxit que hem escoltat també moltíssim. Moltíssimes vegades.

0: Segurament de molts oients avui ens estàvem creant un moment de nostàlgia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això esperam, que tot això vos recordi moltes coses. De fet, aquí ella la varen ficar com a per cantar coros i va fer col·laboracions perquè en Sony la ficava sempre que podia. Però després, als anys 70, varen arribar a la televisió i varen fer un show còmic, en certa manera, Sony and Cher Comedy Hour. I dius, que fort, no t'esperes. I va ser un fenomen enorme. Va passar una cosa importantíssima i és que ella se'n va donar compte del poder de la imatge. Ella després va començar a fer feina amb un dissenyador de roba que se deia Bob Mackie, que li feia uns vestits molt extravagants, molt especials, molt exagerats, icònics de la televisió. Llavors, el programa començava que ella caminava per una petita passarel·la molt vestida, sempre duia com un abric o alguna peça de roba per damunt, i en arribant al final d'aquest catwalk, o d'aquesta petita passarel·la, s'allevava la jiqueta i mostrava la roba que duia abans. Era espectacular. A més, ella sempre feia...
0: Ha fet de tot, aquesta senyora.
1: Però moltíssim, de tot, fins i tot ha escrit llibres. Duia plomes, brillantor, transparències, anava sempre molt extravagant i la gent s'escandalitzava perquè per les transparències i tot això. Ella ho entenia, però sabia que havia de donar espectacle a la televisió. Se va convertir en una altra icona, no de la música, ara de la televisió en els anys 70. Clar, varen començar a arribar els excessos. Hem parlat moltes vegades dels anys 70, d'aquesta discoteca, Estudio 54. Allà hi anava tothom, hi havia excessos, com dèiem, era la discoteca més famosa del món, hi anaven Bianca Jagger, Andy Warhol, Mick Jagger, Grace Jones, Liza Minnelli, i hi havia molt de glamour, hi havia drogues, cocaïna, llums, música disco, i ella va encaixar perfectament en aquest món de la nit de Nova York. Clar, 70, pim-pam-pim-pam, va arribar al 80. El 80 van suposar un canvi a moltes coses anteriors. El 70 estava passat de moda, se cercava com renovar tot, i ella també se va renovar. El que va fer és anar al cine, va començar a fer pel·lícules, quan tothom deia, uf, Netxer, està passada de moda. Clar, al principi havia estat una icona hippie, després ja dels desglamour, no?
0: Però ella se sabia sempre renovar.
1: Brutal, és increïble. Perquè
0: fins
1: a més
0: ara
1: ella ni se trobava guapa ni res, eh? Vull dir que no és que estàs tan seguríssima d'ella mateixa. I el 1988 va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula que han dit a l'inici, Luz de Luna, Moonstruck, encara que també va sortir altres pel·lícules. En aquell moment se deia, mira, és aquesta cantant tan extravagant, però va demostrar que era una gran actriu, i com han dit abans, també la nit dels Oscars va aparèixer amb aquest vestit tan escandalós, negre, transparent, amb aquest tocat gegant, i que molta gent va trobar excessiu i exagerat, però avui és història de la moda i del pop. I més endavant hem començat escoltant-es Believe, que la recuperam ara, i és que quan semblava impossible tornar-se a inventar, arriba el 1998, i arriba aquesta cançó, és Believe. I a més, no només va ser un èxit mundial, sinó que va canviar la música pop perquè va popularitzar l'ús creatiu de l'autotune que dèiem abans, no? Amb aquella veu així mig robòtica.
2: Perdona, Mònica, aquest Believe és la primera cançó en la història de la música que s'ha fet servir aquesta eina que avui en dia sentim tant, sí, que és l'autotune.
1: Exacte, és quan la cançó més coneguda que s'ha fet fent servir això. Clar,
0: i ella ja tenia 50 anys.
1: Clar, ja tenia 50 anys. L'autotune era si algú alguna vegada no afinava molt bé, li posaven allò com per aquests artistes més d'imatge que de veu, no? Però ella ho va aprofitar creativament per crear aquesta veu robòtica.

0: molt bé.
1: Perdoneu,
0: la sabeu.
1: Perdoneu.
0: Aquesta la sabem tots.
2: A tu n'hi ha una que fa falta, s'autotiu.
3: M'has de demanar perdó per cantar, també.
0: Idò, ja tenia 50 anys i va tornar a marcar tendència. Ara tots els artistes urbans fan servir s'autotiu. Més endavant va arribar una altra metamorfosi molt important i va ser Twitter. De fet, vos recoman, si teniu 10 minuts avorrits, que aneu a cercar els tuits de Netxer, perquè són brutals. La veritat és que no saps si és que no entén com funcionen els tuits o és que és massa moderna i li dona 40 voltes.
1: És que jo crec que és una moderneta del 2026 atrapada a un cos de dona de 70.
0: Pot ser. De fet, internet, arran d'aquests tuits tan curiosos, la va convertir en meme, en icona i no vull dir que és com en Chuck Norris, però un poc, perquè té frases molt surrealistes. De fet, ella ho entén, juga, és a dir, no és que s'atea, sinó que ella participa, juga, la gent comenta moltíssimes coses, i sembla que té aquesta intel·ligència de resiliència, d'adaptar-se als canvis i de continuar sent supermoderna. És una supervivent, ha tingut també moments molt durs, va morir en Sonny Bono l'any 1998, li va afectar moltíssim, va tenir molt de conflictes personals, va fer un discurs molt curiós i emocionant en el seu funeral, i també va tenir un fill amb ell, l'ha defensat en Chas Bono. També se va convertir en una figura molt important de la comunitat LGTB i perquè continua sent important, i és que sembla que té aquesta capacitat, que ja han dit, de reinventar-se sense convertir-se en nostàlgia, sense repetir-se.
1: Molt poca gent ho pot fer,
0: sense copiar-se, i és molt difícil.
1: Ara,
0: la majoria de superestrelles la relacionam amb una dècada en concret. Ella les ha sobreviscut a totes. De fet, no és una cantant, és una prova vivent que encara se pot envair i no desaparèixer. Ara, als 80 anys, està amb un senyor que té un nin de 6 i està encantadíssim amb aquest nin. Ella té 80, la seva parella té 40 anys.
1: M'encanta aquest xiu-xiu,
0: És brutal. I a més, ella té un altre fill que ara té uns 50 anys, 49-50, que té problemes amb les drogues, que és Elijah Blue, o Elijah Blue, no sé com se diu. I ella intenta ajudar-lo. Ara està ingressat a un psiquiàtric, però ella vol aconseguir la custòdia i ajudar-lo. Fa 4 anys o així, ella va descobrir que aquest fill, Elijah, o Elijah, com se diu?
1: No ho sé, Mònica. Però,
0: és un actor del senyor de Elijah, que com se diu en anglès? Tu no ho saps?
1: No ho sabem.
0: Elijah.
2: No ho sé.
0: Bé, és igual.
2: Podem intentar fer-ho bé.
0: Elijah, molt bé. Idò, Elijah tenia una nina que ja té 15 anys, o ara deu tenir 20, però que mai li havia dit a sa mare, perquè sa mare sempre deia que no volia ser predina, que no volia tenir nets. Però la va conèixer, la va convidar a casa seva, en aquesta neta, s'han fet amigues, i, bueno, no, amigues tampoc, però tenen relació...
1: Ella ara ja és de diva, de mare i de predina.
0: I de tot.
1: En glamour.
0: Sí, senyor. Va tenir moltes parelles. Una d'elles, quan era molt jove, en Warren Beatty. Ho coneixeu? Mm. Cri. És igual. Netxer fa aquests 80 anys, guapíssima, està preparant un disc, diu que ja serà el darrer disc que farà, confia, i encara que va participar l'altre dia a la gala d'Esmet, la vareu veure que tothom anava molt disfressat d'obres d'art, i d'ella no, ella va anar de negre, va anar disfressada d'ella mateixa.
1: Vull dir que ja,
0: total, molt diva. I des d'aquí molt d'anys a Netxer i en la música d'ella, si voleu. Després té aquesta altra, Strong Enough, que és una altra cançó superimportant i que també dona molta força. Una dona molt líder de dones, exemple, quan ens falten exemples i referències de dones. Per tant, molt d'anys i la recordem amb aquesta música.
1: Molt d'anys en Txeri, llarga vida en aquesta diva, que avui volíem fer aquest petit homenatge.
0: Clar que sí, recordar-la,
1: la música. I gràcies a Mònica.
2: Sobretot gràcies a Ana Mònica.
0: Gràcies.
1: És la nostra Txer, Ana Mònica. Pots ser en Txer.
2: Exacte, m'agrada.
1: Que sí?
2: És la Txer més xula de la ràdio.
0: Exacte, sí.

0: Xiu Xiu.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
2: La situación, alerta, tu dons.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
4: A partir de dia 16 de maig i fins dia 23 d'agost ja se poden caçar tudons a Formentera.
2: Només a finques agrícoles autoritzades i identificades dins vedats de caça.
4: La decisió d'autoritzar la caça de tudons s'ha fet a petició de la cooperativa del camp a Formentera i en base a informes tècnics del Servei de Caça i Pesca del Consell.
2: D'aquesta manera es vol protegir els cultius agrícoles dels danys registrats en els darrers anys, sobretot a cultius de vinya i olivera.
4: La caça només se pot dur a terme els dijous, dissabtes i diumenges, i el Consell ha precisat que queda expressament prohibit l'ús de cimbells o sistemes d'atracció de tudons.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Ei, té vos pos.
2: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
7: Hola, molt bon vespre, Mallorca. Bé, tinc una cançó per dedicar a una lota preciosa. I la cançó se diu We Are Never Ever Getting Back Together de Taylor Swift. Va dedicada a na Tània amb tot el meu amor. Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember

0: Uf, aquesta dedicatòria que anava per un amor o per un ex-amor?
1: No ho sé, podria ser també per un membre de família.
0: Mos agraden... No,
2: per això les demanances cançons. Xavi,
0: exacte, mos agraden aquestes dedicatòries que mos feis arribar perquè vos autodediqueu a través de sa ràdio. A veure, mem, vàrem xerrar l'altre dia d'aquella notícia de construir un parc temàtic a Inca que tindria una torre Eiffel i una muntanya de neu.
2: Sí, van encerrar
0: era
2: fins i tot
0: bogeria.
2: Amb el balde del moment. Bé, va ser
1: exacte.
0: Amb en Pere Roger, que m'ho va dir que la proposta els hi va arribar, però que tanta sort no va sortir endavant.
2: Sí.
0: I en Jordi, en acabar, va dir que explicaria més historietes de pobles, no? d'aquest estil. Ha passat gairebé un mes, Jordi, i sí. no has dit cap altra historieta.
1: Jo t'avui dir una cosa, que és que els micròfons de xiu-xiu i nosaltres llevem un respecte, com a mínim, a la nostra audiència, i no pots fer promeses que després no puguis complir.
2: Teniu raó. La cosa ha tardat bastant, però avui ha arribat el moment.
1: Va, molt bé.
2: Ho hem aconseguit.
1: Molt bé,
2: perquè...
1: Jordi.
2: Vinga.
1: Aplaudiments.
2: Vinga, gràcies. Perquè avui vos venc a explicar una història molt curiosa. Avui xerrarem de com una fotografia feta a Campos va recórrer el món. Mm-hmm. Així que, bon, anem a Campos, concretament en el 8 d'octubre de 1972. Tenuré quan jo els missatges
1: clar per duràs amb els vells que hem d'estar. Te'n vas, hem de dir, una mica en fora, Jordi?
2: Un poquet, però mem, també passaven coses interessants l'any 1972. Va. Segur que passaven moltes coses.
1: Sí.
2: I xerrarem d'una història que va passar durant un partit de futbol entre el Campos i el Morense. Mm-hmm. Allà hi va anar, com a acreditat, un fotoperiodista conegut com Damià Huguet. Mm. Famós poeta i periodista mallorquí que pot sonarà pràcticament tot. I d'un qualque moment despartit, un grup d'aficionats de Campos va anar a perseguir a un jugador de l'equip rival, en Tomeu Timoner, per la seva actitud durant el partit. No li havia agradat a l'afició. I just quan un aficionat, concretament en Toni Bujosa, va aixecar una cadira per anar a pegar a un jugador del Morense,
0: clic,
2: Nuguet capta el moment i va fer arribar la foto en el Diari de Mallorca. Uh-huh. Dos dies més tard, dia 10 d'octubre, la foto se col·loca com a portada del diari. Vergonzoso espectáculo, mos poses titular. La foto mostra això, un jugador de futbol, en Tomeu Timoner, corrent, mentre altres aficionats el persegueixen i l'intenten atrapar encara de pots amics. Mm-hmm. Just ben de vora el jugador, hi ha un home que aixeca una cadira amb la intenció de pegar-li i d'un bon cop.
0: Que aquest és en Toni Bujosa.
2: A partir d'aquí, la foto se fa molt famosa i arriba a diaris nacionals. De fet, dia 15 d'octubre, portada de l'ABC.
0: Hola.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, que va ser la cosa grossa i després dels diaris nacionals ja la fotografia se fa internacional.
0: Que interessant, però sabem realment si va arribar tan en fora com dius, Jordi?
2: I de veure, és moment de tirar-me floretes.
1: Ben fet.
2: Per lo que som aquí.
0: A veure, mem.
2: M'he de vendre jo com a periodista. Mm-hmm. Jo vaig veure un article a Sara Balears fa uns anys sobre aquest tema, el 2021 va sortir, i me va interessar tant que jo vaig fer un treball durant la carrera d'aquesta fotografia en qüestió, concretament. Mm-hmm. I m'haig capficat tant en la història que vaig anar a l'arxiu històric des de New York Times, que tenen a la web, No m'hagués sortit. Però a la web tenen allà els diaris, tenen allà com un arxiu, i vaig començar a mirar els diaris d'aquelles dates i, efectivament,
0: no me diguis.
2: Tenim captura des New York Times amb la fotografia d'en Damià Huguet en el Campos contra Morense.
0: No me diguis que aquella feta va sortir en el New York Times i tot.
2: Aquella feta va sortir en el New York Times.
1: Ei, de Campos en el Diari de Mallorca, del Diari de Mallorca a l'ABC i de l'ABC en el New York Times.
2: Exacte,
1: i del New York Times a xiu-xiu.
0: En la cadira aixecada, la foto. Clar.
2: Sí, segurament va passar per molts més diaris, però no els han aconseguit recuperar.
0: Però què té de veritat d'aquesta història?
1: Clar, jo me demano si Campos la gent deu conèixer, aquesta història.
2: I d'això mateix m'he demanat. La gent deu recordar això, així que he decidit anar fins a Campos i veure si qualcú recorda aquesta fotografia.
3: Això que és una pelea... No som aficionats.
4: No l'he vist mai?
5: No, però el coneixia en Damià Huguet.
6: Només fa 8 anys que estic aquí. No.
0: Fatal, Jordi. Aquí sí. Començant bé, aquesta investigació.
2: Sí.
0: Fracàs. A la redacció de Xiu-Xiu.
2: Però espera, no hem de xerrar tan aviat. Partit de Campos Morense. Tu te'n recordes d'aquest moment?
5: Sí, jo encara que no havia nascut, jo.
2: I això ha sonat pel poble, si és una fotografia que la gent coneix?
5: Pues, sí, jo vaig ser conegut, eh? És una foto de, que van sortir a pegar a Valió i això, però vam, jo sé poca cosa. Això de lo que he sentit contar, que és un mínim. Això són anècdotes de fa anys. Jo he dit, ho feies... 70 anys, però no, però 60, potser sí, jo exacte l'any no el sé, però fa bastant d'any. No pots evitar,
1: ja no saps com fer... Bé, el manco sembla, Jordi, que la gent coneix històrica, ja està bé, això.
2: Ja està bé, però també he trobat gent que la va viure,
0: oh,
2: que era en el camp aquell dia,
0: periodisme,
2: i que m'ho ha contat. O sigui que també m'han contat que la fotografia no reflecteix massa bé el que va passar aquell dia. Tu, si no, te sona una fotografia en el camp del Campos d'en Damià Huguet? Sí, tu hi eres en el camp?
4: Sí. Jo te diré, jo era en el futbol perquè en aquest temps era una cosa grossa el Campos, bé, com tots els pobles. Això, que acabava una falta o no sé què, i el poble se va alçar en so, contra l'àrbit i tots, i va ser com una mica de guerra campal, però no va arribar la sang al riu, eh?
2: I, clar, aquesta fotografia la varen fer, va sortir i va començar a sortir tots els diaris, és així?
4: Hi havia una cadira a l'aire i tot, però també va ser més exagerat que no va ser, eh? Mm.
2: Tu estaves de vora.
7: Sí.
2: I com va ser el moment, jo, ja ràpidament?
7: És que no va passar res només salut en aquella fotografia. Ni no va passar res. Un jugador havia tirat una botella, no sé què, va botar per anar-la a cercar i va fer que això grepa, aquell va patinar i va caure, aquell en la cadira no va passar res amb el salut.
2: I com va ser pel poble de cop sortir una foto d'aquí que va sortir tots els diaris del món?
8: Perquè varen crucificar el que l'havia fet. I era una persona que amb una paraula, el va fer la foto com qui feia res, i era una bella persona, i era una persona amb una paraula que estimava el poble i tot, i el varen crucificar perquè li varen, no ho sé, li varen donar com es ocupa ell i pareixia... És que no va passar res.
7: De la foto queixa, és que apareix que aquí hi va amb un cabisto i no va passar res amb el salut.
2: I doncs sí, va passar, i la foto va ser completament treta de context, ja que al final no hi va haver baralla. Ara bé, també hem de reconèixer la gran mirada fotoperiodística d'en Damià Huguet, que va captar el moment i va agafar una fotografia boníssima que, mira, va aconseguir que recorrés el món, tot i que després, bueno, no li va anar tan bé ell personalment. Però és vera que, això, treta de context no va caure massa bé i va afectar en el poble de Campos i en el seu club de futbol també. Eren els perillosos, saps? Mm-hmm. En aquell moment. Però, sabeu el més fort?
1: Què?
2: Que recuperant el peu de foto des de New York Times, mos diu el següent, el peu de foto. Va guanyar el partit, però va perdre la fugida. Un jugador de l'equip visitant de futbol va ser perseguit per aficionats a Palma de Mallorca després de marcar el gol de la victòria que va derrotar a l'equip local, el Campos, per 2-1. Un dels aficionats brandava una cadira. Tant el jugador com l'àrbitre van ser netesos per ferides lleus.
0: I això és cert?
2: Això no és cert, no s'ha parlat de Mallorca.
1: Gol, diu que agafa Braga.
0: No va ficar gol. Premsa internacional.
1: Clar, New York Times.
0: Mentides.
1: Mentides.
0: Ni a Palma, ni ferits, ni res.
2: Ni ha ficat gol de sa victòria.
1: On està
2: tot inventat.
1: I d'escola en feix bandera?
0: Que hagin passat 30 anys, o 40, o 50, que siguin necessaris, nosaltres serem aquí per defensar que aquí, a les Balears, tenim esportivitat.
1: Exactament. Molt bé, Jordi, de fet, te vull donar la bona, perquè el document que ha estat aquí és que després d'aquesta fotografia el poble va marginar Damià Huguet, tot i que era, com ha dit aquest testimoni, una bellíssima persona. És fascinant, jo no coneixia el desenllaç d'aquesta història. És a dir, moltíssimes gràcies. Ha estat una feina periodística boníssima.
2: A més, i ve tres ràdios, Xiu, destapant un mitjà internacional
1: aquí
2: com el de New York Times.
1: Ho té tot.
0: Bé, idò, tenim un testimoni. Mig testimoni. Testimoni, no testimoni...
2: Tenim
0: un investigador sobre aquests fets en directe, que és en Montserrat Alcaraz, investigador campaner. Benvingut a Xiu-Xiu, Montserrat.
9: Hola, com esteu?
0: Molt bé. Montserrat, tu has investigat sobre aquesta fotografia d'en Damià Huguet. Què saps d'aquests fets?
9: Bé, han xerrat, per exemple, jo ara escoltava i han xerrat en Toni Toni Sancolà i en Maria Antònia, que he sentit, que eren amics d'en Damià, i en aquell moment són del Tabat, he fet un reportatge fantàstic, jo que puc aportar. Jo era, també coneixia en Damià, vaig fer l'Institut Damià Huguet, amb molt orgull, i sempre m'ha agradat espigolar per mercadets i per papers, i jo coneixia la història de la foto, perquè ja t'he dit, jo som amics també d'estil d'en Damià, en Biel, i sempre ha estat un tema, aquesta foto és una foto mítica de Campos.
0: A Campos tothom sap de què parlam, no?
9: Sí, tothom. Ara ja Campos ha canviat molt. Jo ara em vaig, quan em veig gent, quan vaig pel cementeri, que quan vaig pels pobles, ja. Jo ara, Campos ara, quan vinc aquesta foto, sí, a mi que no ho trobat, també. Però la memòria se perd, també.
2: Però és veritat que...
9: I jo, un document de primera ordre, d'una època i d'una manera de ser, com la meva obra era... Jo era un geni que va tenir la mala sort de morir a l'indigna, a l'edat de 50 anys, vull dir. A l'indecorosa edat de 50 anys, perquè el bo que tenia per mà va fer coses fantàstiques. I tenia uns inquietuds en la fotografia, en la cine, en la poesia, sempre...
0: Montserrat, perdona, és que te sentim una mica malament. No sé...
9: Escolta,
0: sí.
9: En Demi Alves era un home de renaixement. I les arts plàstiques diversificava la seva mirada artística amb literatura, amb fotografia. Té moltes fotos i moltes diapositives i pel·lícules que ja se va comprar una càmera de vídeo en el seu temps. Que està tot això per investigar, també.
0: I de Montserrat... Crec que, és que te sentim molt malament, Montserrat. Crec que ara intentarem tornar a recuperar aquesta telefonada. Però...
9: Ara
0: sí, ara sí, Montserrat, molt millor.
9: Me sent millor.
0: Ara sí. Allò que dèiem...
9: Ara no me mouré, estic aquí fora vila.
0: D'acord, és que és el que té fora vila. Jordi, tu li volies fer una pregunta.
2: Sí, és vera que això va ser un poc un tema tabú, no?, dins el poble, a l'època.
9: Sí, perquè hi va haver una campanya de difamació contra en Damià. En Damià se va convertir en l'enemic del poble, allò de Nipsen. No sé si ho veus sobre. En Damià va retratar una situació que no va ser tan dramàtica, com ha dit en Toni, això ja en el final no va ser res. Però en Damià va venir i dir, mireu, és que som un poc brutos, no? I bé, això se va desmadrar, això va fugir de ses mans. I ell van fer una campanya contra ell. Per exemple, se van donar de baixa... quasi tots els subscriptors del Diari de Mallorca. Ell era una persona posicionada políticament, també era una persona que ja tenia una visió de Mallorca ecologista, progressista, i clar, ell tenia una fàbrica de material de construcció. També molta de gent, això no se sap, però molta de gent li va fer boicot a Campos. Ell fa més feina. Perquè en Damià era un artista que feia vigues, era un manobre, ell era un manobre. D'això té un llibre que es diu El Call del Manobre. En Damià venia a Servigues, venia més material a Santanyí que a Campos, un moment. Perquè en Damià era una persona estimada, però en el mateix temps era un poc excèntric per la seva manera de ser, s'anava a veure pel·lícules de Perpinyà. Era un home que jo diria que són homes que neixen puntualment, un cada 100 anys. I aquesta foto li va crear problemes. Això s'ha de dir. I justament quan varen fer aquesta mica de retrobada d'en Timoner i en aquest home, jo vaig participar i la llàstima és que en Damià no hi fos, perquè l'escènic de tot això va estar que tots s'havien donat una abraçada.
2: Perquè Sara Balears els va juntar, no?, en Antoni Bujosa i en Timoner.
9: Sí, els va juntar i varen anar a estar de futbol i varen fer una xerrada, però jo també entenc que en Damià mai va tenir reparació moral de tot això. No d'oblidar, en Damià Huguet mai va tenir reparació moral del mal que li havien, o de les infàmies i calúnies que havien abocat de Montella.
0: I de Montserrat, nosaltres avui hem intentat bé, entre xiu-xiu i xiu-xiu, fer aquest petit homenatge en aquest fet. En Jordi sempre investiga historietes de pobles i avui ens han situat a Campos en els 70, en aquesta foto d'en Damià Huguet ha estat el nostre petit homenatge. Així que, Montserrat Alcaraz, moltes gràcies per atendre'ns.
9: Escolta, sempre que xerreu d'en Damià Huguet i vulgueu qualque cosa, jo hi seré. Perquè
0: gràcies,
9: per jo és un honor i un orgull haver-lo conegut.
0: Que bé.
9: I sempre faré campanya per la seva memòria.
0: Això farem, Montserrat. Salut.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
9: Adéu.
0: Bé, ja sabeu que si teniu historietes del vostre poble que en Jordi vulgueu que investigui, ho heu sentit, fa molt bon periodisme, que sí, Jordi?
2: Això sempre.
0: 646-93-4501, 646-93-4501, o xiu@ivetresradio.com, us podeu enviar les vostres propostes.

0: IB3 Ràdio és cultura. Wine Days Déu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine Days Déu Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: connectàvem ara amb un estudi a Lloseta on hi ha en Juanjo Montserrat amb tots els seus instruments i màquines que fan sonar bona música, tan bona que ja ho sabeu.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Com anem? Bon vespre a tots!
3: Juanjo, com va tal?
2: Molt bé, molt bé. Avui no tinc en Dàtit perquè està a parar i ha tancat la porta i ha dit avui jo tot sol. Va.
0: Molt bé, intimitat.
2: Sí.
0: Entre intimitat nosaltres, total. Tu i els oients.
2: Uau, que profund, no? M'encanta, m'encanta. Aquest to radiofònic, m'encanta. Bueno, avui jo vol bé que xerrar d'un personatge, una persona que està en el punt de mira, ara mateix, el foco de la notícia, no? Una persona que acaba de presentar la nova cançó oficial del Mundial d'enguany, aquest Mundial de Futbol que se farà a Mèxic, Estats Units i Canadà, aquest 2026, i acompanyat d'en Burna Boy, ha tret aquest Dai Dai i, com no, xerrant d'anar Shakira.

0: Dai, dai, se diu aquesta que sentiu, aquesta cançó del Mundial de Futbol d'enguany, i l'ha feta na Shakira juntament amb un altre grup.
1: Amb Burna.
2: Sí,
0: amb Burna Boy.
2: Gràcies. Nigerià Burna Boy. Han presentat aquest Dai, Dai. Bueno, una cançó que va dirigida a els nins, i és que el 100% de les ganàncies d'aquesta cançó aniran en els fons d'educació de la FIFA. Què vols per això?
0: I bé, què hem de dir?
2: Sí, a veure, a nivell musical, a mi me dius que això està fet amb una IA, i jo dic que sí, o sigui, m'ho crec completament, però no està a l'altura del Waka Waka.
0: Home,
1: oh, Waka Waka històric. L'altre dia el posava, no sé on, encara.
0: Waka Waka,
1: Xamina, mina.
0: Vale,
2: i me fa gràcia perquè encara segueixen amb això de dir, repetir Waka Waka, Dai Dai, no? Aquest rotllito.
0: No? Ah, creus que és un homenatge, no, en els Waka Waka?
1: Jo crec que sí.
2: Que un homenatge no, és com si algo funciona, no ho canviï.
1: Ah.
2: Sí, sempre al final acaben fent-lo no mateix. Bueno, aquesta cançó, a part, està en anglès, però hi ha qualques frases i paraules en castellà com Dale, no olvide lo que vale, o juega como tú sabes, como tú sabes.
0: Te queda molt bé aquest accent, Juanjo.
2: Clar, aquesta és la aportació en castellà, en plan, dale y ya tú sabes. O sea, estereotip latino.
1: Totalment.
2: Però total, tot l'altre en anglès. Però dale, ya tú sabes, això havia de ser. Clar, que és terrible. Bueno, en el final se mencionen grans de futbol com, literalment, se mencionen, per la cara, sense venir cuenta de res, comencen a enumerar Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, perquè si no se pot confondre amb salt Ronaldo, clar.
1: Clar.
2: El pibe, que no sé ni qui és, Iniesta.
1: En en Piqué el diu, bueno, no?
2: En en Piqué, no.
1: No.
2: Després se mencionen seleccions. És super random, perquè si tu menciones seleccions, hauràs de mencionar a totes les del món, però no. Diuen, bueno, Brasil, Uruguai, Espanya, Alemanya...
1: I
2: bueno, raritat.
1: Sí.
2: Raritat. Si m'ha demanat a mi la meva humil opinió. Uh-huh. No?
0: Per això bueno, estàs, Juanjo, per repartir la teva opinió.
2: Per donar un poquet de llum, no? Bueno, dai, dai, per la vida significa dale, dale, en italià. Podria ser en argentí, però no, en italià. I també ho mencionen en castellà, en anglès, i inclús ho mencionen en japonès, fins i tot, que diu Ikou.
0: Ikou, Ikou.
2: Que jo vaig aprendre quan era de gira per allà, jo vaig aprendre que com a per animar era Matane! Matane, mundiaru!
0: Ah, no? Que bona!
2: Sí, claro, Matane, però Ikou pues, no havia sentit mai. Bueno, això ha estat la primera notícia de na Shakira, però és que n'hi ha hagut una altra.
1: Ah, home.
2: Bueno.
0: Ah, bé, clar.
1: Així que tenia les butxaquetes.
2: Home, per lo vist Hisenda, a Espanya, espanyola, li ha de tornar ni més ni menys que 60 milions d'euros més interessos. Ja que per lo vist, bueno, a Espanya li va reclamar imposts i sancions per una gira mundial que va fer ella l'any 2011, perquè ja va considerar que na Shakira residia a Espanya de manera fiscal.
0: Sí.
2: Però clar, na Shakira sempre va al·legar que no va estar el mínim de dies requerits en el nostre país per ser considerada resident fiscal, que el mínim són la meitat, són 183 dies. I sabeu que s'ha pogut demostrar que hi va estar com a uns 160 dies,
0: correcte,
2: però no hi ha hagut manera de demostrar on era, on no era, vamos, que en el final la seva residència fiscal era a Bahamas. Ja rarito, no?, que la teva residència sigui Bahamas.
0: Sí, de fet, bé, vàrem parlar sobre aquest mateix tema amb en Pau Montserrat, que és un jurista i economista expert, i mos va explicar exactament aquest cas de na Shakira, i és un poc el que tu dius, no?
2: Sí, bueno, pues, per lo vist, bueno, pues, li hauran de tornar dos, però ja segurament...
0: 60 milions, mare meva. Sí.
2: Ojito, perquè aquesta notícia fa fer que nosaltres pensem ai, pobreta, santa, sempre però no, ja que aquesta sentència no afecta ni anula l'altre judici que va tenir.
0: Exacte.
2: On se varen pactar 3 anys de presó, sense ingressar, sí, i una multa de 7,3 milions d'euros per no pagar impostos entre 2012 i 2014.
0: Exacte. Ella ja va pagar, però ara ens hi tornaran. No.
2: Sí, perquè fingia que la seva residència encara era Bahamas, i no, ja no cuela, vivies a Barcelona amb en Piqué i tenies fills. Mm-hmm. I nada, va evadir com a 14 milions i mig d'euros, entre gires, campanyes de publicitat i drets musicals. I així molt breument, no? qui és na Shakira? Jo me deman, no? I quin han estat els seus escàndols? Bueno,
0: tu no l'has coneguda, no, Juanjo?
2: No. En persona mai, però sí que és veritat que he fet feina en gent, bé, he fet feina properament en gent que li ha compost, pues, per exemple, el tema aquell d'en Bizarrap i coses així, no?
0: Ah, bé, mític, el tenim.
2: Bueno,
0: bé, el posarem de fons.
2: Na Shakira Isabel Mebarak Ripoll, m'encanta que acabi en Ripoll, el seu segon llinatge, va néixer un 2 de febrer del 77 a Barranquilla, Colòmbia. Té ascendència libanesa per part de son pare i espanyola i italiana per part de sa mare, i bueno, quan era petita pues ja va néixer amb aquesta mescla àrabe, i bé, ja va ficar el ball del ventre, les seves coreografies, perquè seu pare el duia a un restaurant d'Orient Mitjà i ja va escoltar tot un derbaque, que és l'instrument aquest que s'emplea pel ball de ventre, i a partir d'aquí ja se va interessar per aquest mundillo i va començar sa carrera musical gràcies a una productora de teatre que la va ajudar a fer-se coneguda fora de Barranquilla, i va conèixer un executiu de Sony Colòmbia i va treure dos discos que, per cert, van ser literalment un fracàs estrepitós, que no estan ni a Spotify siquera. I, bueno, a poc a poc va anar cresquent, ja que va ficar una cançó, un recopilatori, que ja va ser, buah, aquesta cançó, un èxit. I, bueno, a partir d'aquí, un èxit fins que va arribar a seu Whenever que se dé suerte, i també en anglès, que era whenever, no? I va ser el seu primer
0: hit mundial. El temacle del món, el millor.
2: Clar, després ja va venir La Tortura, en Alejandro Sanz, Las de la Intuición, que sortia a la tele, un anunci, Hips Don't Lie, Loba, Waka Waka.
0: I Never Forget el videoclip que té amb en Nadal, eh?
2: Oi, és vera. Bueno, i per què va ser tan sonat aquesta cançó amb en Bizarra? Pues, bueno, perquè va tenir molt de tiró mediàtic pel potencial salseo, no, que hi havia. Home. Perquè just havia acabat la seva relació amb en Piqué, el futbolista del Barça. Bueno, per la vista, el futbolista pues, li va ser infidel en diverses ocasions i ella va dir fins aquí, no? Recordant que també en Piqué inclús el va mencionar a una cançó que té amb en Carlos Vives, si no vaig malament, de La Bicicleta. Eh?
0: Sí, com Piqué, ella estava no sé enamoradíssima.
2: Hombre, i jo claro, vaig un poquet aquí, però bueno, jo m'he demanat. Vosaltres me demanareu. Què t'has demanat, Joan Josep Montserrat Riutort?
0: Què t'has demanat, Juanjo?
2: Sí. Jo m'he demanat. Com sonaria na Shakira a Mallorca? Vinga, mam.

0: Montserrat, Shakira, on sigui i quan sigui, canta en Juanjo Montserrat, aquí, a Xiu Xiu, des dels estudis
1: de Lloseta. Per ido, ido, ido.
2: Bueno, més mallorquí, no?
0: T'ha quedat mal, com sempre. Juanjo, gràcies. Tot un plaer.
1: Moltes gràcies. I encara mos sobra un minutet i tot. No sé si mos han deixat així algo per xerrar amb Shakira.
3: Home, serà de disseny, agència tributària, d'en Piqué, del Waka Waka, i fins i tot ara has fet una cançó en català de l'original seva, és a dir... Sí,
1: està tot.
3: Temes n'hi ha.
0: Jo crec que
3: és una gran fan, és a dir, incondicional de la Shakira.
0: Té
3: un pòster de fetes de redacció. Que sí.
0: Bé, sí, hi ha una foto de la Shakira de fetes de redacció.
1: Ah, molt bé. Pues dimecres que ve me la mostrau.
0: Molt bé, Juanjo, que vagi bé. Fins la setmana que ve, tot una tornada.
1: Abraços, adiós.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. L'Audiència Nacional sentencia que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, independentment de la jornada laboral del treballador. A una sentència que respon al conflicte col·lectiu plantejat contra el conveni del sector dels centres d'atenció al client, el contact center, l'Audiència dicta que els festius que coincideixin amb el descans setmanal en dissabte han de ser compensats i donen dret a gaudir d'un dia addicional de descans. No es descarta que la mesura s'acabi aplicant a tots els sectors. I no ens movem de l'Audiència Nacional, però per una qüestió que no hi té res a veure, com és la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. La presidenta del govern, Marga Proens, com han fet altres populars a tot l'Estat, demana que Pedro Sánchez i el PSOE en donin explicacions.
2: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, i especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
1: La xarxa de les escoletes 03 ha convocat una vaga a les Illes pel pròxim 2 de juny a causa, expliquen, de la deixadesa de la patronal per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció de l'administració. Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, exigeix que la patronal escolti els educadors de prop de més de 170 escoletes.
3: En les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
1: I avui s'ha anunciat una nova ruta aèria. Air Canada obrirà un vol directe des de la ciutat de Montreal fins a Palma a partir del 18 de juny. Unes connexions que estan programades en fins a 3 vols per setmana i esperen operar fins a finals d'octubre. El responsable d'Air Canada a Espanya, José Antonio Blázquez, assegura que la guerra pràcticament no ha afectat a la companyia.
4: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
1: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori vol construir un pavelló esportiu en capacitat per 2.500 persones i 650 places d'aparcament. El batlle Jaime Martínez ha explicat que entre els elements protegits hi ha l'antiga porta de l'entrada al camp de futbol.
5: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i per tant aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
1: I el jutge acaba d'enviar a la presó l'home detingut per violència masclista, que quan la Guàrdia Civil va anar a cercar-lo a casa seva es va trobar en 27 quilos d'eixís i 33.000 euros en efectiu. Són les 9 i 4 minuts, més lliu-xiu, i les notícies tornen a les 10. Més informació.

0: Encetem segona hora de xiu-xiu, ara amb Lluís Fortes al control tècnic, i és moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses són Francesco Trevisan i Luis Artero, dos dels millors conserges d'hotel del món.
3: ¿Por qué motivo quieres ser botones?
4: Quien no querría serlo en el Gran Budapest, señor.
3: Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
4: Le quiero.
5: Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
4: Tenía 84 años.
5: No ha sido la mayor.
3: También fue cuando conocí a Agatha.
5: Es encantadora, encantadora.
0: Ya es el cuello. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Xiu Xiu.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
0: Coneixeu la pel·lícula d'Hotel Budapest?
6: Hombre, sí.
7: Una de mi favorita.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí.
0: Sí, sí, també?
6: És molt bona, sí.
0: És la primera vegada que veniu a la ràdio?
6: Per jo, sí. Per jo, la segona.
0: La segona, molt bé. Mem, el títol, com vos hem presentat, hem dit que sou dos dels millors conserges d'hotel del món. Com ho veus, en això?
6: Bé, per jo massa, però moltes gràcies. un título muy alto, pero sí, por ahí vamos, este es el objetivo. Sí, es una buena descripción.
0: En parlarem.
2: Francesco Trevisan és el cap de consergeria i gestor d'experiència del client al prestigiós hotel de luxe, la residència Belmont Hotel, a Dellà, Mallorca. És membre de l'elitista associació Les Clefs d'Or i ha estat guardonat com el millor conserge d'hotel menor de 35 anys a Espanya.
0: I per altra banda tenim Luis Artero,
2: que amb només 26 anys s'ha convertit en el conserge més jove de les Illes Balears en rebre les prestigioses Claus d'Or, un guardó otorgat per l'Associació Internacional de Conserges d'Hotel que distingeix l'excel·lència i la màxima qualitat en el servei.
0: Molt bé, amén, conserge, després hem sentit que, per exemple, l'Hotel Budapest li deien botones, gestor d'experiències... En què consiste la vostra feina?
7: Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar el huésped con el destino. Organizamos toda su estancia desde los detalles más mínimo hasta el máximo, así que desde su llegada y antes que llegar, todas las peticiones que nos hace, transfer desde aeropuerto para conectar al hotel y después todo lo que le puede pasar por la cabeza, restaurantes.
6: Ho aconseguim. Tot ho hem d'aconseguir. Tot el que volen ho intentem aconseguir i el que encara no saben que volen, pues també.
7: També, exacte.
0: Què vos demanen habitualment?
6: Bé, en el final mos han demanat de tot, no?
7: Habitualment és una paraula que no s'emplea molt ahí. Habitualment.
6: Sí,
7: habitual
6: dia,
7: no és...
6: Cada dia és molt diferent. És vera que en el final pues, sempre transfers i barcos i experiències és el que més feim. Però cada dia, per sort, és diferent i és una experiència.
0: Excentricitats?
7: Bé. Molta. Sí. Molta excentricitat.
0: Per exemple, alguna que vos revengui, així que recentment... Per hem demanat, jo no sé.
7: Avui m'han demanat per un tatuatge.
0: Ah, sí? Per exemple? Sí. Un tatuatge...
6: L'havies de fer tu o...?
7: No. Gràcies a Dios no lo tenia que ser jo.
0: I si t'hagués dit no, és que vull que ho facis tu, Francesco.
7: No, jo ja con el arte la consigo, però no la creo yo físicamente, però sí. Que hoy nos han preguntado un tatuaje y la verdad que ha subido un tío a hacer un tatuaje. Así que muchas gracias, nos ha salvado, por ejemplo.
2: Dins el rang d'excentricitat, un tatuatge tampoc està tan malament. Encara és coherent.
7: Sí,
2: no sé si vos demanen coses que siguin impossible que digui un mem. Jo això no ho podré aconseguir mai.
6: Impossible no hi ha res.
0: Ui, m'agrada això.
7: Exacto.
0: Està bé,
7: no? Quan que... sea legal.
6: Feim-lo impossible.
0: Oh, clar, evidentment.
6: L'altre dia, per exemple, vàrem reservar un vagó de tren de Soia per el mateix dia, privat, i vàrem fer unes tapes en el tren.
0: Ah, sí?
6: Això per el mateix dia, una família volia anar en el tren i...
0: És a dir, estàs dient que una família de turistes va demanar que li llogassin tot un vagó, un únic vagó d'estren de Solla per ells.
6: No exactament.
0: Bueno.
6: Ells volien anar en el tren.
0: Ah.
6: I nosaltres vàrem oferir algo més, no?
0: Ah, molt bé. I anar una mica més enllà.
7: Claro.
6: Ho intentam.
0: Heu dit que no, moltes vegades?
7: A veces toca. Como decíamos, las cosas ilegales son lo que más cuesta, así que...
6: Ja ha vist que han de dir que no.
0: I vos en demanen de coses il·legals.
6: Però jo no molt. No, no
7: jo tampoc.
6: El Manco Mallorca no... He treballat...

0: d'altres puestos que sí que demanen més, però en el Jumeira que estic ara, la gent, el client per lo general és bastant...
1: Sí. Són exigentes, sí, sí. Però... Sí. Exigentes, però pregunten coses que al final...
0: És un bon turisme.
1: I esto, ja, y nuestra red al final és lo que nos ayuda a conseguirlo todo, porque es nuestra fuerza. Al final, los contactos que tenemos entre miembros de la Asociación del Ecledor, que habéis mencionado antes, que es nuestra asociación en la cual nos reunimos como profesionales y como conserje de hoteles de lujo, y estamos también claramente apoyados por los miembros. Nosotros somos los miembros activos y estamos apoyados por los miembros honorarios, que son todas las empresas que nos ayudan y nos apoyan en conseguir las cosas imposibles de las cuales hemos hablado.
2: Ah, és a dir, existeix la llave d'oro, la clau d'on, si se pot traduir.
1: Sí.
2: És una associació internacional, entenc.
1: Correcto.
2: En què la gent dels conserges d'hotels de luxe s'aplega per demanar contactes i demanar informació, també vols fer suport, no sé si és una espècie de patronal, sindicat...
0: És més un networking, en el final, que és una associació de gent que treballen tots del mateix i m'ho ajudam dia a dia. Mm. Si jo necessito algo, escric per el grup o crit a qualcú que està en el grup. Ei, estic cercant qualcú que vingui a tatuar avui.
2: I quanta gent sou en aquest grup?
0: A Mallorca, a Balears...
1: Mallorca, exacto. Baleares somos, ahora mismo, tenemos 53 miembros entre activos, honorarios y...
0: Afiliados.
1: Y afiliados, exacto. Y, pero, como ha dicho Luis, estamos a nivel regional, nivel nacional, o sea, Baleares, nivel regional, llave de oro de España, y después la llave de oro de España es parte de del Ecledor internacional, que reúne todas las nacionalidades, todas las secciones que pertenecen a las diferentes nacionalidades, y somos un networking que al final acaba siendo mundial.
3: O sigui, una cosa aquí que poden treure és que per ser un bon conserge se necessiten contactes, exacte, no? Com un bon periodista.
0: És fonamental.
1: Sí.
0: Tot sol no són res.
2: Sens dubte, és evident que la vostra feina vos apassiona, vos agrada, de fet sou aquí xerrant d'això, teniu l'associació, heu guanyat aquesta distinció que fa que puguen dir de qualque manera que sou dos dels millors conserges d'hotel del món, entre d'altres, dos d'aquests. Però, bueno, en quin moment vosaltres decidiu que voleu dedicar-vos a això? La vida vos ho posa davant o sou vosaltres com encalçau? Lluís?
0: Bé, jo, en el meu cas és algo que no tenia previst. Jo vaig començar amb els hotels treballant de cambrer, després de botones i després recepció, i vaig acabar a concerts, que és el que més m'agradava, no? És algo que te dona la possibilitat de fer feliç en el client, més enllà de fer un check-in, un check-out, i a poc a poc pues deixes de costat les altres funcions de recepció fins que tens l'oportunitat de treballar en un hotel de luxe, en una consergeria, i dedicar-te només a fer feliç en el client. Només això.
2: És fer feliç en el client el motiu de ser la teva feina?
0: És la nostra feina, en el final.
1: És l'objectiu principal, la veritat que sí.
0: És el que hem de fer.
3: I com és això de satisfer, per exemple, un client que no està sent massa amable, massa agradable?
0: Són persones, i en el final tots tenim millors dies i pitjors dies, i tothom té després algo que li passa en la seva vida personal, i nosaltres tenim en les nostres mans canviar això, no? Canviar com se sent el client, fer-li més feliç, fer-li que canvia el seu dia, que de repente un client que no era amable passi a ser el millor client del món.
2: I tu, Francesco, com vas arribar?
1: Sí, hay que tener mucha empatía, hay que fijarse mucho en los detalles. Cualquier detalle puede jugar a tu favor al final. Si un cliente está enfadado o cualquier cosa, hay que enfocarte mucho en los detalles para volver a que la instancia se ponga en la justa dirección. Y esto, ahí jugamos nosotros. Al final nosotros resolvemos mucho problema. Un excelente concierge también se ve cuando resuelve, cuando solucionas problemas, cuando tienes solución, no solo cuando todo va bien, porque que todo vaya bien es, claro, la normalidad, pero dada la exigencia de nuestros clientes, al final solucionar problemas es lo para lo que estamos, y hay que tener una grandes dotes de empatía y fijarse mucho en todos los detalles.
2: Totalment, i jo, això, clar, jo me fa pensar que, evidentment, és una feina en què heu de fer un poc de teatres i d'ells que consisteix en fer feliç a la gent, però també deveu crear qualque vincle amb el client.
0: Sí, absolutament.
1: Mucho, sí.
2: Heu fet amistats?
1: Sí.
2: Per aventura...
1: Sí, passa.
0: tenim clients que venen cada any i en el final ven, també venen per portar-te tu i...
2: Sí,
0: fem amistat. Amistat a nivell professional, no? Però ja és algo més que només un client, no?
1: Sí.
2: Has dit que massa, Francesco.
1: Perdó?
2: Has dit, no t'han dit, has fet amics? Has dit massa, com dir...
1: No, sí, no, és que és la verdad. Al final, o sea... Te vuelves, amigo, después que vienen y lo has tratado bien, la distancia le ha ido fenomenal, ellos se acuerdan y vuelven para ti. O sea, hay algunos me escriben durante el invierno, a lo mejor nosotros trabajando de hoteles de temporada que cierran un par de meses, y te escriben y me acuérdame cuando tengo que venir, ¿sabes? Le haces a lo mejor, le felicita por Navidad y me dice, me hace recordar lo que tengo que reservar la estancia aún, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas que crean un vínculo así con las personas y mola al final porque te buscan y esto es una cosa que al final del día... se aprecia mucho al final.
2: Que interessant. I després xerrant també de famosos. Imagina que ho tractaven famosos, venen als hotels... Ui, això xiu-xiu. Hem de xerrar d'això. Bé, jo vos ho he de demanar. Heu tractat amb famosos? Amb quins i com són?
0: Sí, claro que sí. Bé, han tingut futbolistes, actors de Hollywood...
1: Sí, sí. La verdad que sí, siendo propietaris así donde... ¿Dónde va esta tipología? Todo esto, todos los huéspedes son así realmente, o sea, no tenemos gente normal y corriente, nosotros estamos acostumbrados a jugar con lo extraordinario, que no sé si lo podemos decir, porque también la discreción es una de las, características principales de un excelente concierge, así que es difícil decir a quién, pero sí.
3: Exacto, yo en eso volia anar, supos que nos conten moltes coses també, vos entereu de moltes intimitats, sí. No? Molt de xiu-xius, moltes coses que no podeu contar,
1: hay algunos secretos,
3: ¿no?
1: Como dice la peli que estabais poniendo antes, que hay que llevarnos hasta la tumba, así que...
3: O sigui, aquí teniu molt de secrets, vosaltres. Guardeu molta... Algunos. És una cosa habitual, els conserges.
1: Hombre, la discreción, sí. Sí. Sí, algún secretillo, sí. Sí.
2: Per tant, famosos no diran noms.
0: No podem.
2: No
0: ho comprem. M'encantaria ara xerrar de tots els famosos, però no podem.
1: Però os invitamos a tomar una copa en nuestro hotel.
2: Si
1: quedáis ahí, a lo mejor podéis bichar si hay algo.
2: Recordem en Lluís Artero, ell és fa feina a l'hotel Jumeira, a Solla, i després tenim en Francesco Trevisan, que ell fa feina a Belmont de Deà, si no van malament.
1: Correcte, la residència, sí.
2: Exacte, i ells són dos dels millors conserges d'hotel del món. Bueno, aquestes títol que tenen i que per això els estem entrevistant avui. Bueno, nosaltres hem preparat un joc.
0: Perfecte.
2: D'acord? Esteu preparats?
1: Fantàstic.
2: I així sabrem, coneixereu un poc de prop les vostres habilitats. A menys si seríeu capaços de fer possible lo impossible.
3: Les idees que vos aniran dient diferents situacions, diferents coses que vos poden proposar els clients, i heu de dir si ho pot aconseguir un conserge o un geni de la làmpara. Per exemple, primera de totes, vull que la meva habitació faci olor a ca meva. Això és possible? És possible, però molt de contactes, o és impossible?
1: Possible, no? Jo crec que és possible. Sí.
0: No és fàcil.
2: No és gens fàcil.
0: Hauríem de xerrar molt i fer un parell de cridades, però... Ja.
2: Que feriu el grup aquest que teniu, de les claus d'or, no? De la delegació, per exemple, a Suïssa. I d'haver-hi, escolta, vés a casa d'aquesta família...
1: Ja. O en París, en França, i on estan més expertos de perfume. Però te sorprendria saber que també en Mallorca hay gente que trabaja mucho con el perfume. A lo mejor sí. Yo estoy de acuerdo con Luis que con esto lo podríamos conseguir.
3: Ja fa cara de que en coneix dos altres.
2: Sí, ja te tenes cap.
0: Ja tenim dos contactes.
3: Vinga, la següent és, vull una platja buida a Mallorca en ple mes d'agost.
0: Se diu barco.
1: Exacto.
3: És una solució.
2: No, va i diu, escolta, jo vull arena, vull platja. Vull una platja...
1: Yo creo que también esto, sin... Algo podríamos...
0: Yo despertes, Jenny, de esa lámpara.
1: Sí. Una playeta de roca, tiene que ser, seguro, porque una de arena...
3: Venga, vull que el meu ca tingui menú degustació.
0: Super possible.
1: Fàcil.
0: Molt fàcil, aquesta.
1: Fàcil.
2: Home, té mecans, les coses. És un tema
1: moltes
2: aquí.
1: Vegades, sí.
2: Què vos demanen per les mascotes?
0: Mira, nosaltres tenim inclús un menú per cans.
1: Sí, sí,
2: no
1: sí.
2: M'ho crec.
0: Tenim un menú...
1: Nosaltres també.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: I vem, un segon.
0: Preparam...
2: En què consisteix aquest menú que segurament jo me'l donau i passaria un gustet a menjar-me'l?
0: Sí.
2: Això és un burgues.
0: Pot ser, efectivament. Pot ser. No, però és un pot de can i...
1: Pot de can,
2: sí.
0: Sí? Sí, sí,
1: de verdura.
0: I per dir-ho. Sí, sí.
2: La verdura, sí. Idò. Bon llit.
0: Preparam el llit per escar, amb el menú.
2: Allí també.
0: Sí, sí, una carta per escar, tot.
1: Juguetes.
0: Os, preparam un os per escar, amb el nom d'escar.
2: I... Són detalls, eh?
0: Sí, sí. En el final és com... Hi ha gent que considera el seu ca com el seu fill.
2: Totalment, sí.
0: I això és molt important per ells.
1: ¿Hay alguno que reserva una suite solo por el perro donde viene nosotros? La suite al lado, por el perro y dog sitter.
2: Una habitació extra i sencera?
1: Sí.
2: Pescar?
1: Sí.
2: No, no. Bé, això és verídic, sí.
1: Te lo juro.
2: Pregunta, ha canviat molt el client, de luxe els darrers anys?
0: Bé, jo duc molt poc a la professió perquè soc molt jove, així que...
1: Bueno, jo, 10 añitos, un poco más, sí. Yo puedo, lo que te puedo decir, lo que veo es que busca más cosas auténticas, a lo mejor no, sobre todo cuando viene aquí, viendo las variedades de actividades que hay aquí en la isla y en la región, en Baleares en general, creo que como están acostumbrados a tener tantas cosas y tanto lujo, tantas cosas, le gusta mucho, creo, disfrutar también de la naturaleza ahora, ir, como comentábamos antes, en sitio un poco más, ¿sabes?, aislado, disfrutar de un buen atardecer en compañía de la familia, de una comida mediterránea como toca.
0: Cerca más lo auténtico.
1: Exacto.
0: Más que
1: más autenticidad.
0: Conocer lo que es la nuestra cultura y la nuestra isla, sí, más sí. Que la excentricidad. Mm-hmm. O...
1: Sí,
0: y eso,
1: sí.
0: Yo creo que eso es muy bueno. Y...
1: Sí, es un tren muy bueno.
2: Y ahora continuamos con el joc.
3: Vull que avui vespre vengui un violinista, però que no sembli una cosa que estigui molt preparada.
0: Just ara tenim una petició per un... Sí, molt fàcil. Super possible, sí. Just ara estem organitzant un violinista per anar amb un barco.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, és que... molt...
2: Clar, és un món a part, tot això.
0: Sí, sí.
2: Què imagina't, Jordi?
3: Sí, no, jo... No ho sé. Jo ni una ni l'altra aconseguiré, però bé. Vull un pescador local, que un pescador local m'ensenyi a pescar. Però jo no vull tocar peixos, tampoc, o sigui...
0: Possible.
1: També,
0: sí,
1: fàcil.
0: Sí, molt fàcil.
3: Però a mi m'agrada això.
0: El tenim per mà.
3: Vull anar a pescar amb un pescador. A quina au?
0: Bé, jo, en el meu cas, estic en el Port de Sóller i hi ha una empresa que es dedica a fer les experiències de pesca per als clients i és un pescador d'aquí, de Mallorca.
2: Quan està disposat a pagar el client de luxe per certes experiències? És a dir, xerrant de... És a dir, de xifres.
1: Hombre, depende, exacto, siempre de cómo la quiera hacer, con quién la quiera hacer, cuándo la quiera hacer, porque si la quiere hacer en 3 horas no es como hacerla con un mes de antelación. Y sobre todo, exacto, si la quiere hacer con alguien de nosotros, claramente nuestro contacto, como os comentaba antes, es gente que va muy en profundidad con lo que hace y que sabe muy bien, sabe, nuestros proveedores, nuestros partners, es gente que sabe muy bien de lo que va, así que el precio suele ser muy alto, así que...
2: Clar, si demanen lo imposible i vosaltres feis possible lo imposible, és gent que sap que això val...
0: Això no té preu.
2: No té preu.
1: Exacto,
2: clar, no té preu.
1: No té preu.
2: Bé, tot té preu.
1: Sí. Tot té preu, sí.
3: Però... Vinga, i la darrera és... Vull regalar una estrella a la meva parella i veure-la des de d'allà.
0: Això es pot fer amb una aplicació, no? Hi ha una aplicació de no sé què estar...
1: Hay una aplicació en Sóller, si no voy mal, que puedes adoptar la cánula del órgano, sí, por ejemplo.
0: Li pots posar els noms estrell i tot.
2: Bé, ja veiem que...
3: Sí, no, jo veia les coses molt difícils, però feis cara de bé, això.
2: Escolta,
3: dia a dia.
2: Sí, sí, totalment. Bueno, i vos hem de fer la pregunta Eclipse, d'acord? Wow. 12 d'agost. És a dir, un dels millors llocs per veure-ho. Per no dir millor, la Serra de Tramuntana, D.A. Sí, i Sóller.
1: Sí.
2: Què passarà aquest dia? Què volen demanar els clients?
1: Molt de trull.
0: Sí. Serà un gran dia per Sóller i per l'hotel. Nosaltres tenim un parell de vents per als nostres clients. Serà un dia molt important.
1: Ja, nosaltres també tenim una agenda d'eventos que... vamos también poniendo un poco al día, porque faltan un par de meses, pero estamos trabajando en una agenda de eventos toda la semana del Eclipse. Yo creo que, como decíamos antes, estamos ubicados en dos hoteles fantásticos y yo creo que disfrutarlo desde allí, hay algunos puntos de nuestros hoteles donde creo que puede ser lo mejor de la isla, donde, ¿sabes? Sin buscar demasiado, que claro, habrá gente que buscará mucho, pero con todo... con toda la confusión y todo lo que habrá fuera de los hoteles, yo creo que se sentirán como en paraísos dentro de nuestras propiedades. Sí.
2: I quan aneu de viatge, sou clients a un hotel, sou clients exquisits?
1: No. Quiero hablar con el concierge solo para saludarle si lo conozco y después pongo el no moleste y yo en general en la habitación y de verdad que...
0: Jo intento no anar a hotels perquè sé que estic treballant. Estic tot el rato fixant-me si això està bé, si això... Com fan això i... Però si vaig a un hotel ja som molt senzill.
2: A sens dubte, una feina apassionant, es diria molt l'atenció, i també, clar, ens fa generar moltes preguntes. Si hi ha qualcú que ens estigui escoltant, que s'hi vulgui dedicar, què li diríeu que ha de tenir aquesta persona i quin consell li podríeu donar?
1: Hombre, yo lo que digo siempre es pasión, seguro, porque necesita mucha pasión, para mucho espíritu de sacrificio, para todas las profesiones del hospital, y pero en esta también tiene que gustar mucho la gente. Y curiosidad, porque nosotros nos nutrimos de cualquier información y la verdad que cualquier información es crucial para tener éxito en nuestro día a día, como hablábamos antes, tanto yo cuanto Luis. Al final, las preguntas que te puede hacer un huésped de aquel nivel es de las más disparatas. Te puede hacer cualquier pregunta y tiene que estar un poco preparado a todo. Y entonces tiene que tener mucha curiosidad, para mí, curiosidad y ganas de aprender siempre, tanto de tus compañeros cuanto de los huéspedes siempre, los proveedores de todo.
2: Idò, Francesco Trevisani i Luis Artero, escolteu, hem passat molt de gust de xerrar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, que vagi bé la temporada i que sigueu tan feliços com feliços feis a la gent.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Que vagi bé. I nosaltres res, ara tornarem tot d'una i atenció si sou... mallorquinistes, o si no ho sou.
3: Sí,
2: perquè d'aquí pot sabrem si el Mallorca finalment descendirà a segona.

0: TV3 Ràdio Oas, informació.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
7: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
7: I me despert 7 hores després.
0: Xiu, xiu.

0: I de seguida, sí, parau atenció, perquè sabem que hi ha nervis. De fet, hi ha molt de nervis i, sobretot, certa expectació. Diuen que el que fa més mal de tot és la incertesa. I si hi ha qualque sentiment que tenen i que comparteixen els aficionats del Mallorca, és precisament això, incertesa. Amén, Jordi, tu saps, tens clar que ha de fer el Mallorca, exactament, perquè no baixi, no...
1: Per qualque motiu que desconec, ho sé perfectament.
0: Ah, sí?
1: Sé perfectament el que ha de fer.
0: Ah, sí, men, digue-ho.
1: Sí, sí, en sèrio? T'ha sorprès, eh?
0: No, totalment.
1: Mira, perquè el Mallorca no baixi, ha de guanyar l'Oviedo, que va a darrer classificat.
0: Ha dit, i... un segon, Jordi, t'ho has apuntat.
1: No, però ja ho sé.
0: Ah, sí?
1: Jo ho sé realment.
0: Amén, no, digues, endavant, perdona.
1: Jo soc el més futboler d'aquí. No, sí, a final de temporada, però, que és quan ve lo interessant. Mallorca ha de guanyar l'Oviedo. Oviedo va darrer i l'ha de guanyar Son Moix. Sembla fàcil. Després, el Getafe ha de guanyar l'Osasuna. El Girona ha de guanyar l'Elx. I el Llevant ha de puntuar contra el Betis. Li vas empatar o guanyar.
0: Bé, sac, que m'acabes de rompre una mica la centrada d'aquesta secció, perquè jo donava per fer que no ho sabries.
1: Idò sí.
0: Idò, i per això hem hagut hem hagut de cercar informació.
2: Inés, escolta una cosa. Tu saps què ha de passar perquè el Mallorca no baixi?
3: Un miracle.
2: Però ho saps. És a dir, que ha de fer, ha d'empatar, ha de guanyar segur dissabte.
3: No ho sé, la veritat.
2: Bé, li demanen en Xisco perquè m'ho dirà millor. Xisco Naval, no. Xisco d'Esports. Xisco, escolta'm una cosa. Perdona, te molesta ara. Estàs,
4: no passa res.
2: Mentió, escolta, que Nines ni jo sabem que ha de passar exactament perquè el Mallorca no baixi segona. És un miracle, no? Però què ha de passar?
4: Moltes coses, moltes coses. Primer de tot, el Mallorca sí o sí ha de guanyar l'Oviedo. Després necessita el Girona guanyi l'Elx, que el Getafe guanyi o s'assuna, i el Llevant, que s'enfronta el Betis, sí o sí, o ha d'empatar o ha de guanyar. No pot perdre el Llevant.
0: És a dir, que és complicat.
4: Molt complicat. Ha de guanyar el Mallorca i s'han de donar 3 resultats més.
0: Tu creus que passarà?
4: No ho crec. Ojalà. Tant de bo, però no.
0: Bé,
4: no
0: avui sabrem així, ho sabrem avui. Eh?
4: Tant de bo sigui així.
0: I si vos dic que avui poden saber abans que ningú en tot el món què passarà amb el Mallorca?
1: Què tens, el Pulpo Pol?
0: No.
1: Ara de cop. O ha vengut en Toni Terrades?
0: No, vol millor. Avui no han duit ni un analista, ni un exjugador, ni un periodista esportiu, ni un pop. Avui hem anat més enllà, hem obert les portes del més enllà futbolístic i mos visita el pitonís Marc Escafí. Marc, com va això?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Si t'has estat nerviós o...?
5: És que estic jo ja canalitzant ses energies.
0: I quines, com són aquestes energies? Pensa que en aquest estudi, en aquest mateix estudi d'Ivetra Ràdio, se fa espostres en joc... Es postres, anaren al partit del Mallorca. Per tant, deu notar que està impregnat.
5: Exacte.
0: Que no, què sents?
5: L'espai ja me dona unes vibracions molt connectades amb el que mos diran avui els arcans. Que jo venc aquí a ser simplement un altaveu dels arcans. Jo no donaré cap opinió. Jo simplement traduiré el que ells volen dir a través d'allò.
1: Has passat per davant a Sant Moix, de camí, per...
5: He passat i he notat, bueno, energies. Ara haurem de veure, man, com les interpretam.
0: Energies bones? Energies negatives?
5: Energies fortes, energies complexes, energies que necessitam traducció d'ens superiors.
0: Molt bé, amem, aquí davant tens tres... tens cartes. Explica'm-nos què tens.
5: Exacte.
0: Què dus?
5: Exacte. Avui hem duit dues... Com vendrien a ser dos traductors, no? Hem duit a Starot, no? Que és... Bueno, tothom el coneix, encara que si ja no el sàpiga interpretar, tothom sap el que és un tarot, no? Què mos dirà realment el que passarà, no? Sabem el que ha de passar, no? El que van de dir. Però les cartes, els arcans, que són els que surten a les cartes, mos diran com evolucionarà el partit. I després he duit uns oracles que, bueno, mos donaran una pista, una informació, un... així un pot de xispa,
0: molt bé,
5: no?
0: Per tant tenim arcans i
5: exacte.
0: Oracles.
5: Exacte.
0: De moment aquestes dues. Els arcans mos diuen com aniràs partit.
5: Això és el que els hi demanarem. O bé, mos diran el que els hi demanem.
0: Molt bé, entesos. I després l'oracle mos dona matisos de tot plegat.
5: L'oracle mos dona consells, mos dona un poquet de camí, no? De com afrontar aquest partit, per exemple.
0: Si en De Micheli, l'entrenador, mos està escoltant...
5: Exacte.
0: Pot servir qual que...
5: 100%. Que estigui pendent en els oracles, que li diran un poc com dirigir el partit.
0: Molt bé. Molt bé, i després tens una tercera que té una, com una llagosta.
5: Jo duc diferents oracles i diferents tarots perquè si qualcú s'envicia i no m'està... No estic connectant bé, clar. Canviant, perquè... Els arcans a vegades són un poc punyeteros.
0: Molt bé, i si t'assembla donarem pas, però abans, Jordi, m'ho recordes que és el que ha de fer, que ha de passar? És a dir, quin és aquest miracle?
1: Idò, Mallorca ha de guanyar a l'Oviedo. El Girona ha de guanyar a l'Elche, a l'Elx. El Getafe ha de guanyar a l'Osasuna. I el Levante, ha d'empatar o guanyar el Betis. Tots aquests resultats a l'hora.
5: Val. Els oracles, els arcans necessiten un poquet un missatge més clar, més definit. Així que jo crec que li demanarem quan anirà el partit.
0: M'agrada.
5: Jo crec que...
0: No és un missatge definitiu, però mos pot apropar.
5: Exacte. Bueno, si guanyam o no, però... futur immediat.
0: M'agrada.
5: Tota la trajectòria, igual, de moment, no són capaços. O bé, igual mos sorprenen. Així que, si vos pareix, jo començ amb els arcans, a veure com us diuen.
0: Estàs capçant?
5: Estic, sí. I canalitzant.
0: Entesos? Exacte. Important. En aquest estudi, Ed, insisteix, moltíssima d'energia.
5: Sí.
0: No fins i tot jo.
5: Tens la pell de gallina.
0: Clar.
1: L'energia negativa del dissabte segueix aquí un poquet, te diré.
0: Exactament.
1: Dels comentaristes aquí d'Esports 3, que ho van passar malament.
5: Clar. Després haurem de fer una neteja sensorial de l'espai, perquè si no...
0: Bueno, estic rebent missatges que me diuen... Mira, me diuen... Crec que no fa falta que tiren ses cartes. I riuen. Com dir, escolta, això està fet, és a dir, el miracle és molt complicat. Després me diu, no estic vivint, és a dir, ja sabré què diuen les cartes i els arcàngels, m'arriben aquests missatges, i, bueno, per favor, que les tiri ja. És a dir, molt de nirvis, m'ha estat molt de greu.
5: I de ja està, no fem esperar més.
0: No fem esperar més, però amem. Endavant.
1: Com anirà?
0: Marques que fi.
1: Com anirà el partit, començant?
5: Com anirà el partit? Bueno. estic veient... coses que no me fa molt de gràcia. Però, bueno, no donarem un veredicte final fins que no tinguem tots els arcans damunt la taula. Estic al·lucinant. No m'esperava aquesta lectura. Val. Tenim ja...
0: Un segon, llevant-se música.
5: Això
0: és molt, molt important. Tenim... el mallorquinisme aferrat a la ràdio.
5: Tenc males notícies. Començaré a interpretar. La torre mos està dient una jugada defensiva molt pobra.
0: Uf.
5: Mos està dient que hi haurà... Exacte. Que ja hi haurà un conflicte... que no estarem preparats a nivell defensa per gestionar aquest partit. Però, bueno, no passa res, perquè mos han sortit també dues cartes molt interessants. El boig. El boig què vol dir? El boig mos està dient entusiasme, iniciativa, fer coses un poquet sense pensar. Jo aquí veig clarament... que després d'identificar que la defensa no està acertant, se dona una volta d'estratègia i començam a ser més impulsius. Necessita un poc de passió. És més.
0: Ara ha agafat una carta i és com una... Hi ha com un moix amb bales, amb una corona.
5: Val, és la roda de la fortuna. Això què vol dir? Que clar, que canvien les tornes.
0: Està inserant d'una possible... minut 90.
5: Exacte, m'estava donant unes energies de minut 87 que no és que... És que aquí hi ha una tensió... A més, aquesta fa por. Aquesta carta és molt forta.
0: Què és aquesta carta? Menys, Jordi, escriu-la.
1: Home, és un esquelet rosa i es fons també és com a negre i blanc.
5: Mm-hmm. I que creix, mort. Que creix, no?
0: He mort, sí, sí.
5: S'ha mort. Però s'ha mort no és una carta tan dolenta. S'ha mort mos està dient com a una dinàmica, mm-hmm. que pot ser perfectament aquesta dinàmica de que la defensa no està encertant i canviant l'estratègia mos posam d'una manera més iniciativa.
0: Més boja,
5: clar,
0: no?
5: Més boja. Mm-hmm. I canvien les tornes, està clar. Començava malament la lectura, però ha acabat...
0: Sí. Bé.
5: Bé,
0: jo... Sí. Digues, Jordi, perdona.
1: Jo és boig, me sonen Don Prats,
0: sí?
1: Minuts,
0: uf,
1: final,
0: uf.
1: Surt... No ho sé, eh?
0: Ui. Exacte. És a dir, han de passar moltes altres coses, és a dir, coses que en el Mallorca naturalment no pot controlar. Però, exacte. Bueno, és a dir, de moment no tot està perdut.
5: No,
0: tot
5: no...
0: està per fer i tot és possible.
5: Exacte. Aquí tot depèn un poc de... el que passi en els darrers minuts. Això és el que ens estan dient els arcans.
0: Per tant, no t'atreveixes a dir un resultat que passarà? Si el Mallorca finalment...
5: Anem a treure una altra tirada en resposta de guanyarà o perdrà.
0: És que jo vaig una mica més enllà. Jo vull saber si el Mallorca quedarà primera. O baixarà.
5: Anem a veure els arcans.
0: T'atreveixes? Sí,
5: jo m'atreves perquè jo simplement estic verbalitzant el que estan dient els arcans a través d'allò. Sí que jo no tinc problema. Ara, els arcans, que jo ja avui és ver que els he xerrat amb ells perquè estiguessin preparats per venir avui a la ràdio, perquè estiguessin còmodes. Avui he xerrat amb un amic meu esotèric, que també m'ha preparat tot el tarot. I anem a veure.
1: De moment tenim que aquest, si baixa o no, se decidirà els darrers minuts.
0: Amén, Jordi, exactament. Tenim un partit molt boig, un partit inesperat, un partit en què passaran coses que no s'esperen.
5: Exacte.
0: I ara sabrem, efectivament, en aquesta segona tirada de cartes dels arcans, amén si el Mallorca finalment davallarà segona.
5: Exacte. Anem a veure què diuen.
1: Ai.
5: No m'està agradant. M'estan sortint... molt d'arcans repetits. Mos estan volent dir algo molt, molt clar. Bueno... Vale.
1: En els despòrters els hi pegarà un atac, ara.
5: Bueno. Bé. No està malament. Tornem a començar en sa torre. És que mos està dient aquí que algo cau, una estructura molt definida no funciona.
0: Perquè clar, és una torre que és com s'ha de pisar, vull dir, està una mica...
5: És una torre que cau, literalment.
0: Entes, va, sí, passa per ull, sí.
5: I no...
0: Hi ha foc, a més, jo no bailo el foc, però bueno, jo vaig aixecar-te.
5: No, fora de s'interpretació futbolística, mos diu pues, que són estructures fermes però que cauen, una tragèdia, una cosa que... Clar, que cau una torre, sí, és una cosa molt forta. I futbolísticament, a mi...
1: Home, clar, el Mallorca és una institució forta.
5: Clar,
1: és
5: un... clar. M'està donant... Començant un poquet...
0: Malament.
5: Sí.
0: Bé, no passa res.
5: Sa balança està quedant un poc clara. Però què passa? M'ho has dit sa força de l'afició. Els arcans m'ho estan dient que depèn molt, també... de l'energia que hi hagi en el camp, de l'afició, del compromís,
0: sí,
5: que hi hagi ja. Així que tots els mallorquinistes que vagin a veure el partit ja saben que estan en deute amb els arcans. Això és el primer. Però no està malament, perquè després mos apareix el món. El món és una carta de plenitud. Que més... quina cosa mos podria satisfer més que primera?
0: Home.
5: Pues el Momos està dient claríssim que han d'anar cap aquí. Que aniran cap aquí. Ara, Escarro. Com es diu Escarro? Molt d'esforç.
0: Uf.
5: Una càrrega pesada. Una càrrega pesada. Un camí difícil, mos està dient. I... sa darrera, espenjat. Espenjat mos està dient que tot depèn també d'un moment d'aturar i de definir una estratègia nova. Aquí... si s'equipa mos està escoltant, que s'enteri que el que han de fer és aturar un moment i repassar l'estratègia que tenen.
0: Ui, atenció, Parau atenció. Per tant, segons els oracles, els arcans, perdoneu, el que passarà és el següent. Serà un partit molt, molt boig, el Mallorca segurament guanyarà. Ara bé, que quedem a primera, és complicat de saber encara, tot i que les cartes indiquen que és altament probable.
1: I depèn de l'energia de l'afició.
5: Exacte.
0: Home, sí.
5: 100%.
0: Exacte, i mos oblidant res.
5: Mos està dient això, que serà un esforç molt gran i que l'afició, pues, que vagi preparada en Sàlvia, amb Palo Santo, en el camp...
0: Entesos.
5: Claro.
0: Per tant, aquí, el més important de tot és que li deixem bones energies.
5: 100%.
0: Bones energies. Per tant, jo te propos que ara posem en Juan Gabousa l'encant en la ranxera, Estilito Lindo, per exemple, per acomiadar això, i deixar aquí, sobretot, bona energia, bones vibracions, perquè quan entrin aquí a retransmetre els partits, l'equip d'Esports 3 en joc, sàpiga que, efectivament, aquí, el Mallorca pot fer coses molt interessants. Què vos sembla?
5: Els arcans estan de seva part.
0: Pots fer qualque ritual a qualque cosa per deixar bones energies?
5: Ara després passarem aquí també una sàlvia, un palo santo, per purificar que l'espai, que ells estiguin el més còmodes possible retransmitint.
0: Molt bé. Jordi, et vols afegir res?
1: Jo crec que ha quedat bastant clar el que ha de passar.
0: Segur que t'ha quedat clar què passarà, perquè jo volia saber, jo volia sortir d'aquí, menys i Mallorca, quedaries primera a la balleria, encara no ho sé.
5: Els arcans tenen formes molt especials de comunicar. No poden tampoc demanar-li un sí o un no.
0: Molt bé, escolta'm, el que has de fer, ara tenim un joc, quedes amb nosaltres fins a les 10.
5: Totalment.
0: I de res, escoltem un poc aquest Cielito Lindo meravellosa per deixar bones energies, que aquí valdria un palo santo, publicitat i tornant tot d'una. Que repiquin les

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: El sol que no surti avui.
2: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Estiu, el xiu-xiueig que arriba a tothom.
1: Qui nous met dans un drôle d'état.
2: I de sí, amb Marc Escafí, continuem aquí a Xiu Xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer, aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
3: Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
2: Sí, però no? Un defluencer, això m'ho agraden aquí, els defluencers.
4: Els defluencers, coneixes això?
3: No, però entenc que estiré a punt de coneixer-ho.
2: Jordi, explica-li.
4: Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
2: Exacte, i els critica.
4: No compris aquestes coses que no te serveix de res. Mm. I hi ha persones que ara fan això.
2: Exactament. I aquí volem ser, no volem fer parts ni quarts, i en serem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si el compraríem o no els ho compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
3: Ja ho tinc claríssim.
4: Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria, són útils. A la pràctica, pareix que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar a qualsevol persona que encara... sí, encara estic allà dormint.
2: Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marc Escafí, vull sabrament que en penses.
3: Home, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el bany? És que jo ho veig una solució vital.
2: Jordi?
4: Mem, jo dic, també hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
2: Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp i...
4: El mòbil està de fora, la situació, clar.
2: I la llum? No ho havíeu pensat? O, si vol, un espelma, fins i tot.
3: A més, la llum... no. Si, per exemple, si dones acompanyat, és una molèstia per l'altra persona.
2: Ja, això és vera.
3: I l'espelma, bé, si som fantasmes del segle XVIII, un castell, pues igual sí, però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
2: Jo, francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí... No ho cap de veure malament.
4: A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
2: Sí.
4: O sigui...
3: Els pots emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
4: Clar, hi ha un botonet.
3: Tenen...
2: Hi ha un botonet.
3: Mil propietats. Mira que completes.
2: Sí, no ho sé. Li falten matisos, però també hem de veure la intensitat de la llum. Perquè seria com...
3: És vera, que ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
2: Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador. per refredar la sopa, la crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que, efectivament, el ventilador...
4: El ventilador el que faria és endur-se en la sopa per totes bandes, no?
3: Depèn de la intensitat del ventilador.
2: Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte, m'agrada.
4: Bé, jo crec que aquí
2: recomanem.
4: Compreu-vos sabatilles... Sí.
3: Per
4: llum.
2: Vinga, recomanar. Molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
4: És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva, colzos, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé... És vera que és un d'aquests invents que diu... Confirma que hi ha coses que, per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat. No ho sé.
3: Jo el que vull saber és si és una punta a on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un raspall a cada punta.
2: Una punta...
3: És a dir...
2: Oh, no. Ah, clar, per estar un davant l'altre.
3: Clar, si és que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant ses dents,
2: però més, Marc,
3: cadascú té la seva punta i només compartim proximitat.
2: Però tu imagina't, només no es podria fer una part frontal.
3: És vera, seria complicat.
2: Després ja quan vas en els extremers i tot això, no hi arribes.
3: No m'apareix interessant aquest producte.
2: Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar
3: de cap manera. Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te les dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
4: Sí, ja l'intimitat està aquell moment, tot dos...
3: Clar, sí. Si han de compartir contacte, per fer que ja tingui ses dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
2: I si voleu, tu li fan net ses dents a la teva parella i la teva parella les fan a tu.
3: O no.
2: O no.
3: O no.
2: O no. O no. Bé, en qualsevol cas i sempre, no recomanem.
3: Jo aquí pas.
4: No.
2: D'influencers.
4: Totalment d'influencers.
2: Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escar.
4: Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè el teu ca no se banyi quan plou. O sigui, és ideal perquè cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe, ja, si fa falta.
3: Però què duen? Es paraigua en el cap, com si fos un capell?
2: No ho sé, Marc. Sí.
3: O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
2: Sí, falta un
4: matís. És un joc de matisos, això.
2: Sí, totalment.
3: Que, a més, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plou, se banya, i després l'has de xugar... És a dir, posar una solució en això sí. M'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigua, perquè... Si ja me fa nos a mi dos paraigua, yeah. Imagina't a ella.
2: A mi, és que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigua incorporat a la corretja. Jo no sé si és una corretja de ferro, o com ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionar-ho.
4: Li deu pesar, no és que això.
2: Li deu pesar. Clar, per exemple, és un paraigua.
4: No, jo, mem, no ho sé, eh? Jo no estic tan en contra.
3: I que és un
4: paraigua... Sobretot perquè, mem, a lo millor vas per la muntanya i el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ella, el paraigua...
3: I tu imagina't escar tot sol amb el paraigua en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
4: També és vera.
2: I si deixem els animals animals?
3: No. Si s'han de banyar també, que se banyin, no?
2: Al
4: final és més per la comoditat teva, de que clar, no tens que banyat,
3: exacte.
4: No
3: pescar.
2: I així pesqueros per cans. Sí. Per mi més pràctic que no amb paraigua.
3: Sí,
4: jo crec que no recomanam.
2: Per tant, no recomanam.
4: A passar la fregona, tot.
2: Molt bé. No recomanam. Anam 2-1. D'acord, també què passa ara? Parau atenció ara, la tassa que se remena tota sola.
4: Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que és això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaula. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que és pols. Com és això, el cacao en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mesclar.
3: Bé, no ho veig... pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius, bueno, mentre faig això me pots estorrar... Pues que se posi a centrifugar...
4: Són aquells 5 segons
3: que marquen
4: la diferència.
3: Que te fan arribar tard o no se feina.
2: Exactament. Jo, pues, he de confessar que aquest no me desencanta. És a dir, m'agrada, de fet.
4: Me sorprèn molt que el Xavi Oliver
2: greu,
4: li costi remenar la cuera.
3: No, inclús...
2: No és que m'acosta, pa, escolta. És que ja he tornat una mica... Ja veig bellumes, entre tant de productes.
3: I no t'ha passat qualque vegada de veure i hi ha la cuera dins la tassa i t'entra la cuera dins l'ull? Així no corres cap perill.
2: Això és vera, també. És a dir, no has de fer anar cap cuera.
3: Exacte.
4: O sigui, és eficient, evita lesions... Perfecte.
2: Home, sí, pot vendre-se com vulguis.
3: 100%, ja ho veig, també un altre producte de primera necessitat.
2: Molt bé, per tant, també acceptem... 2-2, anem.
4: 2-2? Estan bé.
2: Aquí hi ha un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guant per fer net el mòbil mentre camines.
4: O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
3: Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
2: Mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. Camines i et poses la butxaca i fiques la maneta amb el guant i el fas net.
3: M'interessa si idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil... que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. És a dir, la higiene no està equilibrada.
2: És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
3: Clar, i el que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara, pues, en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la xaca.
2: I en l'estiu, perdona, crec que en s'hivern tampoc.
3: En s'hivern
2: tampoc. Agafa't la manigueta, o la camiseta, li passes per d'un muntant mòbil...
4: Sí, potser seria interessant que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa net.
3: Clar, que fossin calçons, sí, que tenen ses butxaques de microfibra.
2: Està ben pensat, això, eh?
4: Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
2: Clar, hem d'anar a patentar-ho a tot d'una quan en sortir d'aquí.
3: Hem de córrer, perquè sa gent ho ha sentit.
2: Sí. No ho sé, per tant, senyors i senyors, Som influencers o defluencers? Què en penseu?
3: Jo crec que aquesta era descartat.
2: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
3: Jo no recoman perquè troc que no està encara aterrat. Com a prototip està bé.
4: Exacte, bon producte, mala execució.
3: Exacte.
2: Per tant, no recomanam.
3: No recomanam.
2: Per tant, senyora i senyora, aquí Xiu Xiu, avui mos declaram defluencers. Molt bé, Marc Escafí, moltes gràcies per venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me.
2: Hem arribat en Xiu Xiu número 390, Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
4: I mos veiem demà.
2: Mos veiem demà, Lluís Fortunes contra el tècnic, moltíssimes gràcies. Marc Escafí, una altra vegada, gràcies, gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Mos veiem demà a la mateixa hora, com sempre, aquí a IB3 Ràdio. Mos hi trobareu.
5: No, i xuxi, i xaxi, que se hi ha punyetes que veig.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment va dels 50 fins als 69 anys. Les dades apunten que un de cada 10 càncer de mama es diagnostica abans de la cinquantena. Les comunitats tenen un marge de 6 anys per complir el mandat. La ministra Mònica García explica que l'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: És una medida muy importante, porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
1: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esbon de Ciutadella. Creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, representats per Víctor Carrera.
3: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
1: Les Balears són la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany. El nombre d'accidents a la feina ha superat el 3.600, un 9% manco que l'any abans. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
4: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
1: Tres noves desaladores en reforçaran el subministrament d'aigua a Mallorca, Menorca i Eivissa. El govern està a punt d'adjudicar els projectes de les noves plantes amb l'objectiu de garantir l'aigua per al consum humà a les zones més tensades i protegir els aqüífers. Ho ha explicat el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, durant una visita a la desalinizadora de Palma com a exemple, diu, de sostenibilitat.
5: La redacción de los proyectos, la ubicación y la viabilidad para asegurar que en el futuro y con una mirada ya a medio y largo plazo esta comunidad autónoma y sus ciudadanos cuente con los recursos hídricos necesarios para tener una vida normal y adecuada.
1: I més obres, però aquestes acabades. Les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma ja funcionen. Avui s'ha inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, dona així per acabades les obres de millora.
6: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: 24 hores després d'esclatar la bomba de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra, s'han començat a moure les peces polítiques. Després de l'envit automàtic de vots del PP perquè liderés una moció de censura, Alberto Núñez Feijóo ha convidat els socis d'investidura del PSOE a fer la passa.
7: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
1: Hores abans, Pedro Sánchez ha fet costat públic a Zapatero.
8: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Per cert, demà l'empresari Víctor Daldama declara com investigat a l'Audiència Nacional pel cas Coldo. Així arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les cendres en què es dibuixa aquesta creu provenen per tradició de la crema de les palmes beneïdes del diumenge de Ram. Converteix-te i creu en l'Evangeli, suma el capellà les cendres, també com a recordatori de que el nostre camí per la terra és finit.

0: mujer hermosa, ya puedes marchar en paz. Cuidar a quien nos dio la vida mientras marchita la flor.
1: I que hermosa és també aquesta cançó de Rosalén, i és un poc el que passarà amb aquest programa a partir de la paraula cendra. La cendra, que és un residu mineral produït a partir de la combustió, sobretot de la fusta o del carbó. Podem pensar, de fet, que cendra és sinònim de destrucció, si la relacionem, per exemple, amb un incendi forestal, amb l'erupció d'un volcà, amb la mort d'una persona. I tot això és cert, i de tot això en parlarem, però ja vos avançam que ens han preparat les entrevistes amb optimisme, cercant en la destrucció el renaixement i la vida.

0: despiertas con la melodía.
1: La paraula cendra, que avui hem triat com a paraula polisèmica d'aquest programa, també ens connecta amb el comiat de les persones estimades i amb el nostre propi final. A Espanya cada vegada hi ha més persones que trien la incineració en lloc de l'enterrament tradicional, però encara hi ha molt de dubtes sobre la gestió de les cendres. Què ens diu la llei, la normativa, quines alternatives tenim? Per xerrar-ne ens acompanya el cap d'operacions de cementeris de l'empresa funerària municipal de Palma. Miquel Gomila, benvingut a Entre Avui i Demà, com va?
2: Hola, què tal?
1: Gràcies per acompanyar-nos. Avui que hem triat aquesta paraula, inevitablement també mos du a pensar en la gestió de les cendres pròpies humanes. Fa unes dècades l'enterrament tradicional era norma a Mallorca, però avui dia s'incineració crec que s'està imposant, clarament. Teniu xifres? Quines serien les xifres actuals a Palma?
2: Actualment els serveis d'incineració a Palma estan al voltant del 60% a l'any 2025 i versus la inhumació, que és un 40% actualment. Durant els darrers anys ens ha pujat ens ha incrementat aproximadament un 2% cada any.
1: Idò, va augmentant anualment. I per què creu que han passat de voler o de tenir un nínxol a una tomba a preferir convertir s'incineració, convertint-nos en cendra? Queda un poc estrany, però és així, s'incineració.
2: Sí, sobre aquesta qüestió intervenen diferents factors. En primer lloc, hem de tenir clar el que són les cendres d'un difunt. Les cendres d'un difunt, que és el resultat de la cremació del cos humà dins un fèretre, són ossos mineralitzats. Hi ha una creença que és que les cendres de productes de cremació d'un difunt són restes de fusta o restes de robes, etc. No és així. És a dir, de la cremació d'un difunt sols queda els ossos mineralitzats, val? Que són calç i fosfats. Val? Aquests ossos, després, a través d'un procés mecànic, es trituren i es fan pols amb un gramatge molt petit. Això és el que, al final, l'usuari, el familiar, disposa a la urna. Respecte als canvis socials en quant a estimar-se més i la incineració envers la inhumació a un nínxol, hi ha diferents factors. Val? Principalment hi ha un factor econòmic, és més econòmic la incineració que la inhumació a un nínxol, sobretot quan no se té una unitat d'enterrament. Hi ha un factor demogràfic que en la situació actual de globalització en el món pues és molt, molt més senzill gestionar un servei funerari allà on al final el que s'obtenen són unes cendres.

0: esteu ser estimat. I també, finalment, hi ha un factor cultural molt important. Fins l'any 1963, l'Església Catòlica no permetia o no veia bé la incineració. En l'actualitat tot això ja ha canviat, però també és vera que les noves generacions potser tenen més la incineració per una qüestió també més pràctica.
1: Sí, interessant aquesta explicació que ens dona Miquel Gomila. Hi ha una imatge, Miquel, molt de pel·lícula, que és aquella de llançar les cendres a mà en el bosc, però no sé si la realitat legal o normativa és una altra. Què se pot fer i què no se pot fer, que està prohibit en les cendres d'un difunt?
0: Val, respecte a les cendres d'un difunt, se poden llançar a la mà. De fet, nosaltres, al Centre Funerari Municipal, tenim un servei que donem aquesta possibilitat als usuaris. Ara bé, hi ha diferents normatives i diferent legislació a la de complir. Tenim el decret 11/2018 de Sanitat Mortuària i les Illes Balears, que ens diu que, com a mínim, no se pot tirar cendres a la mà a menys de 200 metres de la costa. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Després hi ha diferent normativa estatal, de, per exemple, la llei 41/2010 de protecció del medi marí, allà on pues, posa una sèrie de requisits com es tenir l'autorització i la comunicació capitania marítima, també legislació mediambiental en quant a no llançar cendres amb espais de Posidònia, etc. És a dir, no que a vegades se fa en quant a que un particular llança les cendres a qualsevol lloc a la mà, mm-hmm. Diguéssim que no seria correcte, lo ideal seria contractar un professional, un servei de desplaçament de cendres a la mà, que saben en quins llocs se pot fer.
1: I el mateix entenc que a zones de bosc o de terra, no?
0: Sí, correcte. Normalment el que a vegades fan és que les famílies a vegades enterren dins un terreny o una finca privada. Mm-hmm. Pues en aquest cas pot s'ha de tenir l'autorització del propietari del terreny i assegurar-se que no ens trobem dins qualsevol espai natural protegit o serra de tramuntana, etc.
1: Val. Jo me'n puc endur les cendres d'un familiar meu a casa meva sense cap problema.
0: Sí, sense cap inconvenient.
1: Val. I davant d'aquesta realitat de queixerram, aquests canvis d'usos, de costum, aquest augment de incineració, entenc que els cementeris també s'han transformat, no? Com s'han anat adaptant, per exemple, els de Palma?
0: Amen. Tant el cementeri de Palma com la resta de cementeri d'Espanya, el que hem fet ha estat donar resposta a aquesta necessitat en la construcció de columbaris incineraris. Després tenim un memorial de cendres, que és un espai allà on les cendres en aquest cas no serien recuperables, a diferència dels columbaris. Aquest memorial de cendres permet depositar les cendres del difunt i és un espai de record. I com a novetat, enguany, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, hem presentat el projecte Bosc de la Vida, que el que pretenem és crear, just de vora del cementeri de Sant Valentí, crear un bosc allà on se permetran enterrar cendres amb una urna de fang. I aquest projecte és un projecte molt singular perquè, a més, dins d'aquesta urna, a més de les pròpies cendres del difunt, se li permetrà introduir aigua per rec d'aquell arbre que forma part d'aquest bosc. I és un projecte innovador, és un projecte que no existeix a cap altre lloc del món que sapiguem, i bé, l'hem desenvolupat aquí pròpiament a Centre Funerari Municipal i ara mateix ja compta amb totes les autoritzacions administratives per posar-ho en marxa. S'estima que a final d'any el podrem inaugurar i donar els primers serveis.
1: Que bo, és un molt bon exemple de com la mort mos connecta també en sa vida, no, Miquel?
0: Sí, absolutament. Mm-hmm.

0: I de, bé, mos quedam també amb aquesta idea d'aquest bosc que mos contava en Miquel Gomila, que és cap d'operacions de cementiris de l'empresa funerària municipal de Palma. Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Si pensam en un incendi forestal i això que sentiu, el foc que crema, les cendres, el residu de la tragèdia, aquell mantell negre que queda quan el foc s'apaga. Però què passa l'endemà? Quina funció té aquesta cendra en la regeneració de la natura? Com se gestiona? N'hem xerrat amb Artur Barceló, que és tècnic de Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears. Quan un incendi s'ha extingit i el bosc queda cobert de cendra, com reacciona la terra?
3: La cendra és un punt d'unió, direm, entre el que ha passat i el que passarà. És el signe, és el senyal evident de que hi ha hagut un incendi i el que vendrà després dependrà un poc de el que ha passat. El que influeix més, per dir-ho així, seria més la intensitat del foc. És a dir, si ha estat un incendi que ha passat perquè no hi havia tanta vegetació o perquè feia molt de vent i el foc ha pogut passar per de baix, seria una cendra més fosca, més carbonissa, per entendre'n molts. I si és un incendi amb molta intensitat que ha cremat tot, serves, les mates, els arbres, etc., molta força, queda molta cendra més blanca. Una cendra té més components orgànics, que seria la cendra que és més negra, i una altra s'ha mineralitzat més, no té tant orgànic i pot ser positiu els primers moments i pot ajudar a regenerar. De totes maneres, la cendra dura poc temps, diguem, en el lloc. Però en primera instància pot donar una primera cimpanta a que torni a regenerar. El recurs fonamental després d'un incendi és la terra, és el sol. Si tu no tens això, no podrà tornar a haver-hi vegetació allà. Què passa? Que després d'un incendi, com que queda la terra, queda nua, no la protegeix ni els arbres que hi havia, ni les mates, ni res, no has afogurat, no has res. I, a més, coincideix que a final d'estiu solen tenir temporals i que potser plou molt, aquests fenòmens a vegades calcadant, etc. Tot això pot fer que segons quines zones s'erosioni molt i, per tant, deixi un poc en precari la possible regeneració. Que són aquestes zones que després s'intenten identificar quan s'incendi és suficientment gros com per fer una planificació d'unes feines de restauració. Són les zones que s'intenten identificar primer, perquè són les de més risc, les més vulnerables, i, per tant, des de on s'intenta actuar en primera instància.

0: per exemple, segons on pot anar bé per, en funció del tipus de vegetació cremada que queda allà, que pot veure tot, fer com una espècie de jazz, de manta, de mulch, que se diu en anglès, com un triturat, sí, fina per damunt, i això fa com una espècie de protecció, que si plou, pegui damunt dels trossets aquests de branquetes, de fulles, d'això que s'ha triturat, de la crema, i no pegui directament a la terra, i que si se n'ha d'arrossegar, si ha d'arrossegar qualque cosa, arrossegui una miqueta això. Després també a vegades se fan com uns cordons, com hi ha les marjades, que hi ha marges de pedra, i fent-los en els restos cremats, perquè també si la terra se mogui una mica, però quedi després enganxada, per entendre'm-nos, en aquests marges, que a l'hora després en sotens s'aniran descomponent i, per tant, s'aniran incorporant en el sol. És important això, intentar que la terra no se'n vagi, perquè si perdem la terra ja no hi ha res a fer després. Ara, de cara a l'estiu, és important ser conscients de risc. Vivim en un entorn de risc d'incendi, en un clima mediterrani, on hi ha incendis recurrents. La vegetació, encara que presqui obvi, a vegades no hi pensem, però la vegetació pot cremar. Per tant, se tracta de ser prudents en les nostres conductes i avisar, evidentment, si se veu qualque fum, això, a sudors. I de normal, i ara ja arribem més a l'estiu, però anar fent també prevenció, de vora les cases, sobretot la gent que tenim cases a dins les sense garriga, on el bosc, això, procurar que les cases no estiguin totalment aferrades a la vegetació. I, en general, això, ser prudents, i ara no és moment de fer segons quins usos de foc.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Voleu postres?
4: Somni's a colonet.
5: Clar.
4: És que és el millor postre que hi ha.
6: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
1: El dia, per saber què passa i per què.
9: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
1: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
9: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
1: per escoltar els protagonistes de la notícia.
9: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
1: El dia, amb Marta Grau.
9: El 22% de la plantilla actual,
1: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
10: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
11: Molt bé, aquí, rodejat de cendra.
10: Alerta, alerta, alerta, que no t'has de cremar. Cendres, la nostra paraula que han llançat avui en aquest programa. I en Toni tens repte de triar una llista de pel·lícules a partir d'aquesta idea de cendra, Toni.
11: N'hi ha, és curiós, perquè incendis que ho devasten tot i ho redueixen tot a cendres, volcans que escupen cendres de persones que reviuen de les seves cendres o que sobreviuen quan ja només queden cendres. La veritat és que la paraula cendra mos dona molt en el cinema. Fins i tot un volcà en erupció com a atracció turística, mira tu.
10: Val, crec que no has triat en aquesta llista, no vaig, per exemple, jo contra el volcà. Hi ha clàssics que no has triat,
11: Vos he de dir que jo contra el volcà era un top, o sigui, havia de ser. El que passa és que he trobat altres coses que jo crec que també eren importants, i jo contra el volcà en el final sí que és vera que que té un rotllo molt xulo, però és una pel·lícula que t'ha d'agradar molt. A mi m'encanta, però t'ha d'agradar molt perquè t'agradi.
10: Vinga, vinga, nosaltres confiem en Toni Camps en la seva llista de pel·lícules a partir de la paraula polisèmica del capítol d'entre avui i demà. Per quina començam?
11: Començam per la primera excepció, que són les cendres que deixa un incendi devastador.
5: Amador Coro, ¿este es el pirómano?
12: Sí, es este.
13: Así que mató a Luz.
5: ¿Y le van a dejar salir?
14: Hola, Mike.
15: Mira, pasa con Luz, está condenada.
10: Amador, Toni Camps, a veure, que estem sentint, que acabem d'escoltar.
11: Mira, aquestes flames que sentíem fa un moment són les de Lo que arde, la pel·lícula que va donar a conèixer a gran part del públic a Oliver Laxe, el director de Sirat, una pel·lícula que estimes molt o odies molt, igual, exactament igual que aquesta, que Lo que arde. Són les flames que... Són les cendres que deixa un incendi de Galícia, on un home torna a casa mare després de sortir de la presó on complia condena acusat de piròman. És una pel·lícula, igual que tota la filmografia d'Oliver Laxe, que és més una experiència que una història. Són d'aquestes que no deixen indiferent a ningú. És immersiva, és densa, quasi sense paraules, és emocionant i amb una sèrie de característiques fonamentals d'aquest director que és tan estimat com odiat. Uh-huh. O sigui, bàsicament, ell utilitza moltíssim la llum natural, té un tractament apabullant del so i un guió en distints idiomes, amb mescla de distintes realitats i, sobretot, l'utilització d'actors no professionals, com són aquests dos protagonistes. I, a més, sempre et conta una història de fons que se converteix en una protagonista més. O sigui, tot funciona molt bé en conjunt, el que passa és que si ho treus per separat, te queda com a molt estrany, no? Li passava el mateix a Sirat, que si agafaves les històries totes separades, deies, ui, no funciona, però si ho mescles en conjunt, l'experiència és brutal.
10: Molt bé, això és que Oliver Laxe és un bon director i pel·lícules, per cert, molt, molt realistes. La paraula d'avui és cendra i en Toni Camps continua sumant pel·lícules a la llista d'avui. Per qui no continuem?
11: Fahrenheit 451 graus Fahrenheit o en Celsius 232,7 període, és la temperatura a la que se crema es paper, y es el título de esa película de François Truffaut.
16: A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
10: Toni Camps, una història com os sona.
11: Uf, sí, eh? Sí, sí, sí. Mira, Ray Bradbury va escriure Fahrenheit 451 l'any 1953. I narra la història d'un grup de bombers d'una societat distòpica del futur que se dedica a cremar els llibres. Truffaut va convertir la novel·la en una obra mestra del cinema distòpic, aquí on les cendres de les històries no només són físiques, sinó que també són les que sostenen a una societat sense històries que les que conta el, sense més històries, perdó, que les que conta el govern. A part de la curiosa estètica pop del futur, ja sabem que en els anys 60, a l'any 1966, que és de quantes Fahrenheit 451, ja sabem que l'estètica futurista era aquesta de quasi los supersónicos, no? Uh-huh. En cascos de colorins i robots que apareixien juguetes. A part d'aquesta curiosa estètica pop, no ha perdut gens de força en la denúncia del totalitarisme analfabetitzador, que sens dubte és més necessària que mai en dies com avui. Encara que només sigui per això, se converteixen en una pel·lícula indispensable per aquest dia.
10: I en Antoni Camps, quan li vaig dir, Toni, la paraula del capítol de dimecres a cendra, tot d'una va pensar amb aquesta que ve ara, no, Toni?
11: Exacte, exacte. En set cendres, que també poden ser les que aguanten l'estructura d'una família i d'una vida sencera.
12: That's the baby Jesus. And if you ever need anything, you should pray to him. Will you tell Jesus that we're hungry? Shut up.
17: When I look back on my childhood, I wonder how my brothers and I managed to survive it all.
10: Vinga, i aquesta, que també està basada en una novel·la, com es casa de Fahrenheit.
11: Exacte, exacte. Això és Las cenizas de Ángela, de Alan Parker, i està basada en el best-seller autobiogràfic de Frank McCourt i narra la vida d'una família que torna a la seva Irlanda natal després d'abandonar un Nova York a l'any 1930, en el moment de la Gran Depressió. Però quan arriben a Irlanda hauran de subsistir a base d'ajudes, de caritat, entre problemes d'atur, problemes d'alcoholisme... És una pel·lícula dura, dura, dura. Però bastant fidel a la novel·la, a pesar d'abandonar aquest sentit de sumó, que ja saben que en el cinema ven molt més un drama que una comèdia. És així, no me queda d'altre que contar-me. Igualment, és d'aquestes històries que s'han de veure, que encara que només sigui per disfrutar de la interpretació brutal d'Emily Watson i d'un registre molt distint de Robert Carlyle, en el qual tenim associat a Full Monty o a Trainspotting, que és una pel·lícula que ja val la pena.
10: Molt bé, i d'aquesta és la recomanació d'Antoni Camps a partir de la paraula cendra, i avui tenim bolla extra, Toni?
11: Sí, tenim una bolla extra de l'any 1980. En el món del cinema sempre hi ha sèries B, sèries T i sèries Z. Val? I en cendra també hi ha moltes sèries B, com per exemple, que ja no sé si és sèrie Z ja directament, una pel·lícula que se diu La Bàndula, aquí on unes taràntules surten de dins un volcà amb erupció i llancen lava a sa gent per convertir-les en cendra. Uh-huh. O sigui, és ja terrible. Una altra pel·lícula titulada Shark Boy and the Lava Girl, que és una pel·lícula de Robert Rodríguez que va fer després de Spy Kids, aquí on un nin, que és un tauró, salva de morir a una nina, que és de Lava Girl, evidentment de morir ofegada a la mà, tirant-la dins un volcà. Perquè, òbviament, és superlògic. Vull dir, si és Lava Girl, l'ha de tirar dins un volcà per salvar-la.
10: Superlògic, sí.
11: És supercutre. Però jo crec que guanya el premi a la pel·lícula més cutre, una pel·lícula titulada El dia del fin del mundo, de l'any 1980, i protagonitzada pel teu estimadíssim Paul Newman, que, a més, ofereix idees genials per atreure turistes.
18: He comprovado el control general del sistema de refrigeración. Hay un defecto de funcionamiento y no puedo localizarlo. ¿Les subo?
19: Yo le diré cuándo.
20: Parece que aquí hay más actividad de la que debiera haber.
21: Creo que será mejor volver a subir sin respaldo.
10: Anava a dir, Toni, que te perdon posar la mateixa frase, la paraula cutre i el nom d'en Paul Newman. T'ho perdon. Però conta-mos aquest dia el fin del mundo.
11: El que és molt cutre. O sigui, hi ha un volcà en erupció i ells no se'ls ocorreix altra cosa que construir un observatori per turistes de pagament en el costat del cràter, i ells poden... O sigui, si tu pagues, pots baixar a dins el cràter amb una campana de busseig sostinguda amb un cable. I, a més, té en terra de vidre. O sigui, són brillants. Magnífics. De fet, aquesta escena que acabem d'escoltar, un moment donat els diu, vaya, parece que hace mucho calor aquí. I aquell diu... Tenemos problemas con el termostato. I tu dius, cony, és que esteu a dins un volcà. És que és impossible que no sigui així. Bueno, és fantàstic. Però, a més, el guai d'aquesta pel·lícula és que aquest testimoni de construir un ascensor que davalla en el cràter del volcà amb en terra de vidre, la recueix una pel·lícula de l'any 2012, que tu dius, han passat anys del 80 en el 2012, i és relativament recent, és una pel·lícula xinesa titulada Skyfire. Aquí on un empresari decideix construir un resort per turistes a una illa, aquí on hi ha un volcà actiu. I repeteixen aquest ascensor, i evidentment hi ha un desastre darrere d'altres. És així de fantàstic. Mos encanta la sèrie Z.
10: Mos
11: encanta. Són pel·lícules meravelloses.
10: Mos encanta. I aquí tenim a Lluís Fortosa, que també l'aplaudeix, aquesta cutre pel·li. Escolta, Toni Camps, com sempre, moltes gràcies i escomiat, és per tu.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres i salut i cinema.
1: Ràdio, entre avui i demà.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: La música ressona.
3: Capela presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del programa amb el convenciment de que després de la tempesta ve la calma, que on hi ha vida hi ha esperança i que on hi ha cendra també hi ha vida. El Lluís Fortesa és el control tècnic, na Paula Mas a la producció del programa. Gràcies a la companya de documentació Poloni Huguet per la pluja d'idees de paraules, la d'avui és cendra. I ara toca baixar barrera i ho farem amb una fotoperiodista, viatgera i escriptora que en part és responsable de que, a part de l'equip d'entre avui i demà, el Lluís ens hagi entrat el foc de Nàpols al cos.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cris Ubach, benvinguda a Vetres Ràdio, com estàs?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
0: Que bé tenir-te. Escolta, si a tu te dic cendra, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
2: Cendra és Pompeia, no? El volcà de Vesuvi, aquella erupció de l'any 79 i aquella ciutat que va quedar aclugada sobre tonelades i tonelades de pedra tosca, no? Sí, cendra és Pompeia.
0: Pompeia. I nosaltres hem de confessar públicament que hem pensat en Cris fent aquesta relació, justament perquè ja deia que part de l'equip d'aquest programa som molt fans del llibre Nàpols, el fuego del Mediterráneo, que ha estat una guia de viatge també per nosaltres per conèixer Nàpols, on Cris Ubach explica la seva experiència com a viatgera en aquesta vibrant ciutat del sud d'Itàlia, on hi ha un omnipresent volcà Vesuvi que està situat només a 9 quilòmetres de la ciutat. Ara anirem a les cendres del volcà i a Pompeia, però aquesta és una ciutat on hi vols tornar mil vegades o amb una en tens més que prou, no, Cris?
2: La veritat és que no et deixa indiferent, eh? És veritat que és una ciutat que hi ha molta gent que s'hi sent atreta des del primer moment, tot i que no és una ciutat fàcil, eh? És allò que no té un síndrome d'Stendhal com té, jo que sé, Venècia o Florència, que arribes i t'enamores al moment. És una ciutat que és dura, no la veus d'entrada preciosa, o sigui, ho és, eh? Però costa entrar-hi. I a la gent, hi ha molta gent que hi entra i s'enamora de per vida, i hi ha gent que no hi acaba d'entrar, es queda en aquell epidermis, no?, dels coloms per tot arreu, brossa, el soroll, el trànsit, i hi ha gent que es queda en això i s'atabala amb això i ja no li agrada, doncs, explorar més enllà, no? Sí. Però sí que és veritat que no hi ha un terme mig, eh?, moltes vegades.
0: Sí, nosaltres des d'aquí aplaudim aquesta ciutat i tenim Nàpols, Vesuvi, Pompeia, aquesta ciutat romana que queda, com deien, com a congelada després de l'erupció del volcà l'any 79. No sé si hauria de formar part de la llista de meravelles del món. De fet, no forma part ni de l'antiga ni de la moderna, jo ara ho comprovava, però dic, hauria de formar part, eh?
2: Home, jo definitivament crec que sí, perquè és que a més és que és el que tu has dit, és una congelació en un moment de la història, o sigui, els estudiosos de l'època romana, clar, és que és una font inesgotable de informació, perquè cada setmana treuen alguna cosa nova, no? I clar, sobre aquell període concret de l'època romana, clar, imagina't, és que va quedar tot intocat. Llavors, sí, jo crec que és una joia única en el món. És un dels jaciments arqueològics més espectaculars que jo he vist a la meva vida, i jo he viatjat molt, perquè ja sabeu que em dedico a això dels viatges, i realment Pompeia et deixa glaçat.
0: Sí, sí. Quantes vegades l'has visitada?
2: Hauré estat 8 o 10 vegades, bueno, la veritat és que no ho sé, 8 o 10 vegades, però és que quan hi vaig ni passo dies, eh?
0: Ja.
2: O sigui, hi vaig dos dies, o després també hi vaig a Herculà, que és la ciutat que hi ha al costat, que també va quedar clogada pel mateixa erupció, i sí, o sigui, vaig i m'hi estic hores i hores i tot el dia sencer i l'endemà hi torno, perquè no té fi per mi la ciutat aquesta, la veritat.
0: Sí, no te l'acabes. I justament les cendres, que és la paraula que hem triat avui, també varen salvar Pompeia, podríem dir, no? Els carrers, les tendes, els cartells, els negocis, els mosaics, les pintures de les parets i les persones, eh? Sí. I mos han permès contar la història de Pompeia. No sé si pots explicar-mos breument per als oients aquesta tècnica tan impressionant que s'ha fet servir a les excavacions perquè avui puguem veure els cossos de qui habitava Pompeia, com si els haguessis fet una foto, no? Com si volguessin fugir d'allà quan veien l'erupció, però que no varen tenir temps i així varen quedar com a congelats.
2: Sí, mira, el que va passar és que, clar, hem de pensar que va arribar un flux piroclàstic, o sigui, quan es desprèn, hi ha tota aquesta erupció, s'aixequen cendres i aquesta pedra tosca quilòmetres i quilòmetres a l'atmosfera, i llavors arriba un moment que pesa tant això que es desploma i el que fa és fa una escombrada de la ciutat, hem de pensar que els hi va arribar el flux aproximadament a uns 300-400 quilòmetres per hora a una temperatura que s'estima que era sobre els 500 graus. Tu imagina't. O sigui, allò va passar, imagina't, com una bufada, i la gent realment és que, clar, va morir instantàniament. O sigui, no van tenir temps de fer absolutament res els que estaven allà. Llavors, què ha passat? Que van quedar en les postures que ells tenien en el moment que els hi arribaven. Hi ha alguns que estan així com ajaguts, estan com tapant-se, perquè veien venir doncs, que els hi venia aquesta escombrada de cendra amb una calor increïble. No? Mm. Llavors, què els hi va passar? Van quedar enterrats sobre capes de cendra. Capes. Aquesta cendra, amb el pas dels anys, va quedar endurida, va quedar com gairebé un ciment. I els cossos, el que va passar és que van... O sigui, els teixits es van descomposar. Llavors, què va quedar? Va quedar com un forat, com un buit, amb la forma exacta del cos. Mm. La forma exacta no només del cos, sinó de les robes que duien, de com estaven abraçats, etcètera, etcètera. No? Llavors, al segle XIX hi va haver un arqueòleg italià que es deia Giuseppe Fiorelli, i aquest senyor va inventar aquesta tècnica, que el que feia va ser injectar guix en aquests buits que havien quedat a la cendra, injectar un guix com si fos un motllo, no? com vas a fer una escultura, doncs va injectar aquest guix líquid, i quan el guix estava ja dur, llavors retirava la cendra del voltant i quedava doncs, el que avui veiem a Pompeia, que està exposat a diferents llocs de la ciutat, que són aquests cossos, no? Pues, inclús de nens petits, d'un gos, d'aquestes famílies que... Bueno, s'ha intentat donar una explicació de qui eren o en funció d'on es van trobar, etc, però és una cosa que tampoc s'ha sabut exactament qui va ser cadascú, no?
0: Mm-hmm, però sí que és impressionant i conta aquesta història. És que només fa 3 dies llegíem un titular del País: els investigadors identifiquen entre les víctimes de Pompeia un metge que va intentar escapar amb les seves eines, no? Un descobriment que se va produir a l'hort dels fugitius, una excavació que du més de 60 anys en actiu. Sí, que després de tants i tants i tants anys encara hi ha nous descobriments. M'imagino que és molt difícil si te demanen totes aquestes vegades que has visitat Pompeia, tu què és el que més t'ha cridat l'atenció? Amb què te quedes? No sé.
2: Mira, això dels cossos que tu dius és una de les coses, per exemple, que impressionen molt, perquè es van trobar aquest metge amb aquests estris, però es va trobar la gent amb els claus de casa a la butxaca, amb els diners. O sigui, el que faríem qualsevol, no? Quan surts de casa corrents, tanques la porta de casa i t'endús les claus i t'endús els 4 diners que has pogut replegar, i amb això els van trobar, no? O sigui, ells tenien la intenció d'algun moment tornar, no? I això no va poder ser, com tots sabem. Però a mi una de les coses que m'impressiona molt de Pompeia també són tots els grafits que s'han trobat a les parets, perquè això ha donat molta informació, no? De com vivien, de què feien, del que costava el vi, no? A les tavernes s'ha trobat la llista de preus del que costava el menjar, del que costava el beure, grafits amb anuncis polítics, grafits amb anuncis de batalles de gladiadors, amb quins gladiadors vindrien, perquè eren estrelles en aquell moment aquests homes, no? Llavors posaven els seus noms. En fi, o sigui, a mi una cosa que m'impressiona molt, molt, molt, i que és el que a mi m'ha enganxat en aquesta ciutat, és adonar-nos que és que vivien d'una manera bastant semblant a nosaltres.
0: Sí.
2: Tenien coses que eren molt properes, o sigui, òbviament hi havia coses que no, però hi havia d'altres que eren ben bé com vivíem nosaltres, no? I això et fa que t'hi sentis molt proper, no? Quan passeges per aquesta ciutat, que en realitat és un cementiri, no? És una ciutat que avui la veiem plena de turistes i gent fent cua i fent-se fotos i demés, però si ho penses és realment un cementiri, no? On va morir moltíssima gent. Se sap que en aquell moment, s'estima que entre 10.000 i 20.000 habitants tenia Pompeia. Sí, no tots van morir, perquè molta gent va poder fugir, però imagina't, no? Va ser una cosa tremenda.
0: Sí, sí, i tants anys, que a mi això també m'impressiona, amagada, coberta per cendres, per tot aquell material, ningú sabia on era, i que no fa tant, entre cometes, que se va començar a excavar i a descobrir això també.
2: Sí,
0: també
2: això va ser el 1748, la van trobar precisament un enginyer de Carles III, que era Joaquín Alcubierre. Aquest home doncs, va ser el primer que... Van trobar Herculà, excavant, van trobar el teatre d'Herculà i van dir això què és, i a partir d'aquí van trobar la resta.
0: Imagina't i tot també el que se degués poliant al seu moment, que no coneixem, però aquí hi ha aquesta història escrita i per escriure encara. I parlant d'escriure, a veure, Cris Ubach, ja tens la maleta preparada per contar-nos algun altre viatge?
2: Bueno, jo sempre, ja sabeu que sempre estic anant amunt i avall. Ara estic treballant bastant intensament amb una història a tota la zona del nord d'Espanya, tot el que és la cordillera Cantàbrica. Doncs estic treballant molt a la zona d'Astúries, amb els miners, estic a la zona de Cantàbria, estic buscant diferents històries en aquesta zona muntanyenca.
0: Molt bé, molt bé. Idò, estarem molt pendents. I que fa una dona, com tu ara t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, que fa una periodista de viatges quan a Cris ho va, que abans d'anar a dormir, que te deus moure molt, clar, i deus dormir en llits molt diferents, algun costum que t'ajudi a dormir millor?
2: Doncs mira, jo normalment llegeixo abans de dormir. El que passa que quan estic de viatge arribo tan cansada, perquè jo m'exprimeixo molt en els viatges. O sigui, surto molt aviat al matí, torno molt tard al vespre, i la veritat és que quan arribo al llit caic com una roca, No em dona per fer gaires rituals, i gaires rutines.
0: Molt bé, molt bé. I de nosaltres tenim un ritual, mira, per acabar aquest programa, que és posar una cançó. Tu quina m'ho proposes? Quina t'agradaria compartir amb els oients?
2: Home, mira, ja que estem a Nàpols, no? Et diré un clàssic del Renato Carosone, que és un cantant italià dels anys 50, que es diu Tu vuo fa l'americano, que és una cançó així molt, molt, molt dinàmica. Ell feia molt de jazz i swing i està cantada en napolità i anglès. I, bueno, és una mica una sàtira, no?, d'aquells italians joves que després de la Segona Guerra Mundial volien imitar els americans. I, bueno, doncs el Renato Carosone els hi fa aquesta cançó una mica, és una mica una sàtira sobre això.
0: Molt bé.
2: Molt xula.
0: Molt xula, i una banda sonora també si visites Nàpols, perquè entris on entris sona també aquesta cançó.
2: Sí, sí, és veritat, eh?
0: Idò, mos agrada molt avui compartir aquesta estona de ràdio en Cris Ubach. Records d'en Lluís Fortesa, el nostre tècnic, que va ser, a més, qui me va descobrir el teu llibre de Nàpols i que me va dur viatjar després a Nàpols. Nàpols és el fuego del Mediterrani.
2: Li envio una salutació, al tècnic. Moltes gràcies per llegir-me i bueno, espero que disfruteu de Nàpols els que hi viatgeu, i de Pompeia, òbviament, i de la Cendra.
0: Òbviament. Mira, i d'avui aquesta paraula, que és mort però que també és vida, mos ha duit fins a na Cris Ubach. Una abraçada gran.
2: Moltes gràcies. Bona nit.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Amb el principi de pluralitat estilística, seguim sempre oferint-vos la música que ens agrada. Sons i ressons que circulen per aquest món, per norma, noves propostes sonores obrint el ventall de la creativitat. Avui, amb una banda de rock alternatiu creada a Houston el 1995, Blue October.

0: Greg really loves the music. That's where he's gonna be.
1: Avui a l'Eclèctic, la part 1, per tant, tot indica que n'hi haurà com a mínim una segona de Spinning the Truth Around, el darrer àlbum, el darrer treball de Blue October. Una banda que, com he dit, es formà el 1995 i els membres actuals són el vocalista Justin Furstenfield, el bateria Jeremy Furstenfield, també el seu germà, Ryan de la Seye, el violí, mandolina i piano, Sibby Hudson a la guitarra i Matt Noveskey al baix. Hem obert la sessió d'avui amb el tema que dona títol genèric a l'àlbum, Spinning the Truth Around. Després, en sentit, de forma consecutiva, The Shape of Your Heart i How Can You Love Me If You Don't Even Like Me. I ara seguirem en Don't Say It Wasn't Love.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Blue October, caminant entre el rock i pop, amb el seu 11è treball discogràfic, Spinning the Truth Around, és el que sentim a la sessió de l'Eclèctic d'avui. Una banda que s'ha anat guanyant al públic a poc. Recordem que el seu primer àlbum, The Answers, era l'any 1998. Només tingué una certa notorietat a Houston. Tot i que es guanyà, això sí, es verà l'atenció de grans discogràfiques. De fet, signaren per a Universal ja el 1999. Però no va ser fins al tercer àlbum, History for Sale, que assoliren una determinada fama, sobretot amb el seu senzill Calling You. Continuem amb dos temes més de la banda. Where Did You Go Aimless of Miss These Days i The Kitchen Drawer. Downtown with my baby on a Saturday night. Pushed off the carpet.

Spinning the Truth Around, 11 treball d'una banda nord-americana ja totalment consolidada, Blue October, que durant la pandèmia, fet que facilita temps per a l'anàlisi i la reflexió per a moltes bandes, aprofitar per anar tenint actuacions regulars i retransmissions en directe per tal de seguir mantenint el lligam amb els seus seguidors. Bé, vos estic comentant que es tracta del seu 11 treball, però hi hauria d'afegir treball d'estudi, ja que la banda ha editat a més 4 àlbums en directe. Per tant, serien 15 referències discogràfiques les que han editat. I d'aquesta darrera anem a sentir The Girl Who Stole My Heart.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és participació.
1: Notícia d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Eclèctic, de dilluns a dijous, seleccionant sempre les millors músiques, aquelles que per norma no sonen a altres bandes. El programa musical d'IB3 Ràdio amb el qual tanquem la jornada. I avui ho feim amb Spinning the Truth Around, el darrer treball discogràfic de la banda nord-americana Blue October. Rock amb estilismes refinats, com secció de cordes, vents o electrònica, en determinats moments que afavoreixen aquesta sonoritat tan personal com la que acabem de sentir a Trust You, encetant la recta final del programa, o Shoot Up, I Want to You, Love Me Back, que sonarà ara.

Estimats seguidors i seguidores de l'Eclèctic, a poc, amb la música de Blue October anem exaurint els minuts de la nostra sessió d'avui. Per nosaltres ha estat un plaer, esperant que també ho hagi estat per tots vosaltres. Ens acomiadarem amb When Love Isn't Good Enough. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1150. Heu de saber que dia 20 de maig de 1454, Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar moneda pròpia.

Bon dia a tothom, com estàu? I d'ací va ser dia 20 de maig de 1454, ara fa 572 anys que Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar una moneda que fos pròpia. Hem de dir que segles abans Menorca ja havia més una moneda pròpia, moneda que compartia l'oficialitat en les emissions pròpies d'Eivissa i de Mallorca, però que estaven limitades a moneda menuda i només tenien curs legal al Regne de Mallorca. Però avui fa aquests 572 anys que el rei Alfons el Magnànim va autoritzar l'encunyació de moneda mallorquina amb una estimació equivalent a 40.000 lliures d'aquella època. Tot i això, se sap que les institucions mallorquines varen protestar de manera formal i varen defensar el privilegi d'exclusivitat per fer moneda que s'havia atorgat a tota la reina de Mallorca, per la qual cosa, l'any següent, l'autorització per l'illa de Menorca va ser revocada. I va deixar de fer-se, sí i no, perquè 10 anys més tard, durant la Guerra Civil, Pere de Portugal va autoritzar Mahó, ciutat favorable a la Generalitat contra el rei Joan, encunyar doblers, però sí, llavors la moneda se va acabar. Se va acabar fins que va arribar la Guerra Civil Espanyola. A la Guerra Civil, Menorca, l'única de les Balears en mans de la República, també va fabricar moneda pròpia. I vos demanareu si es conserven encara aquestes monedes. I de les autoritzades el 1454 per Alfons el Magnànim se'n conserven en perfecte estat. També de les fetes a Menorca per la República, per les que no tenim constància que n'hi hagi, és de les fetes per Pere de Portugal. Començant.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa número 1150 té totes les lletres i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò, si ja hi som a taula tots un dia més, Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com
3: bon
0: estàu?
3: Dia,
0: ben trobats, avui dimecres, són dimecres, sí. Ja. Les setmanes passen tan aviat que ja no sabem ni quin dia mos trobam. Dimecres, 20 de maig.
2: Mesos, anys.
0: Ha començat la calor. Comença, empenya la calor. Ho haureu notat, estimat ciutadà balears, que avui ja fa caloreta i s'espera també aquests dies que em faci, així que màniga curta ja molts aquí a l'estudi de Tar Ràdio, de fet
2: tots. En Xisco va en xuquins.
0: I xuquins? Ja ha estat en xuquins i tot?
1: Ja ets entrets.
2: Ja ho sé, espardanyes.
0: Sí?
2: Sí, fins ara havia anat amb esportives, abans va tenir més hivern, sí.
0: Ja vas amb esperdanya sí, d'espart, com sí, que no ha de ploure. No.
1: Ja hem acceptat la realitat. Bé, això de tenir manera... i suar les totes i haver-te de començar a llevar capes com una ceba, han dit, no, ja anam com a de mig estiu, mig figa, mig rem.
2: El darrer pic que me'ls vaig provar les esperdanyes va fer un diluvi,
0: ah, sí?
2: Bé, diluvi entre cometes, però va ploure, i arribant a la ràdio, bé, res, pesava una tona. Clar, van enxupar.
0: És un clàssic, posa't les sabates d'espart
2: als perdonyes
0: i que se foti a ploure i que hem de fer. Ja sabeu que l'espart no és amic de l'aigua, però bé, coses que passen. Avui també hem preparat molt de contingut i Celestí, començant per tu, men, quin tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, la cinquena dels Telefest, que se torna a fer aquest dissabte, 23 de maig, en el quarter general Luque d'Inca, amb un cartell que reivindica el circuit musical sostenible i situa l'escena de les Illes Balears al centre de l'escenari.

0: Així estan en aquest remei de cala fresca i atenció, que avui regalarem 5 entrades pel festival. Atents a la pregunta del dia perquè podreu anar en aquest festival. El Satèl·lit Fest se fa a Inca aquest dissabte. Però avui també hem de rebre la nostra coreta d'aquest programa. Ja sabeu que n'és Raquel Agüeros i avui torna a venir ben a contracom.
1: Hola, hola, molt bon dia, corets i coretes del món, com estàu? Avui tenim una contracor ben entretingut. No només les portades de sempre, ja ho sabeu, sinó també un cas que ahir mos va deixar ferits.

0: Aquest cas que mos ha deixat tan freds és Jonathan Andic, que ha sortit en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros per eludir la presó per haver matat un homicidi a son pare, que recordem que era l'amo de Mango. I na Raquel, avui, sembla que em voldrà parlar, no?, per allò que ha dit. Això que mos ha deixat freds, diria que va per aquí.
1: Està sota secret de sumari, però sembla que hi ha indicis per pensar que, presumptament, en Jonathan Andic pot ser, ha tingut qualque cosa a veure en la mort d'en Isaac Andic, son pare. Tot apunta que seria per un tema d'euros, de fortuna, però veurem en què acaba tot. Jo avui de matí en parlava i és com tornar en aquells serials Falcon Crest.
0: Sí, totalment.
1: Succession, una cosa d'aquestes.
2: Quan dius doncs un tema de duros, però són quatre pessetes.
3: No,
1: però me refereix que és un tema...
2: D'euros.
1: És un tema espuri, crematístic, econòmic, de fortuna, pecuniari.
2: De fortuna.
1: No, ho dic perquè sinonímia n'hi ha.
2: No de quatre.
1: Però de vegades també tenir un registre planer, Celestí, és necessari.
2: És d'agrair, sí, sí.
0: Doncs això, parlarem avui amb Raquel Agüeros, però tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem donant-vos més informació sobre l'adaptació cinematogràfica que farà Marcos Cabotà d'Històries del Barri, una novel·la gràfica ambientada en el barri xinès de Palma dels anys 80, i en xerrarem amb ell, a veure com l'adaptarà
0: en aquest còmic. Que va tenir molta anomenada, encara ara en té, un referent, aquest còmic, Històries del Barri, i avui en sabut que Marcos Cabotà farà l'adaptació cinematogràfica, així que serà interessant saber com serà.
3: Sí, sí, ja mos contarà més coses després. També tornarem a parlar d'intel·ligència artificial, perquè vosaltres creus que plataformes com ChatGPT mos poden ajudar a discutir amb les nostres parelles o amb amics?
0: No se suposava que ajudaven a no discutir? No, en aquest cas, a discutir.
3: A discutir, sí. Si mos poden ajudar a una discussió. Que...
2: Però per què? Perquè jo me diu això i tu te diu això altre.
3: No, tu, per exemple, li demanes que li he de contestar a aquesta persona.
2: Ah, va.
3: Creus que t'ajudaria o pitjoraria les coses?
2: Com orientador.
3: Sí.
1: I va haver un temps que la gent passava les converses de WhatsApp per ChatGPT, te passava per ChatGPT i li demanava ChatGPT opinió, i sempre sortia o psicòpata o tòxic. Ho dic perquè també hem d'anar alerta com analitzam aquest tipus de material.
3: I més que ChatGPT, en segon quines preguntes, no te sols fer el contrari, i jo crec que això pot empitjorar bastant la situació. Sembla que tu tens, o pensar que tu tens la raó sempre.
0: Sí.
3: Més que res perquè no sap qui ets l'altra persona, ni sap què té l'altra persona en contra teva.
2: No te coneix, tampoc.
3: A tu tampoc, no.
1: La importància del context, sempre.
0: Totalment.
3: Sí. I acabarem comentant les aventures de na Laura Escanes per Mallorca, que ha passat uns dies aquí gravant el reality show La Travessa VIP de 3CAT. I també han sabut que s'ha comprat una casa a Menorca. Després vos donarem més informació.

0: aquestes famoses que ho mostren tot, perquè han fet, que se diu, aquesta guia per ses cases.
1: House tour.
0: House tour. Sí. I ha mostrat tota sa casa de Menorca. Quins sofàs ha comprat, a bones... bé, a bones exactament no, però ja te fas una idea de bones si ets de Balears. Com és, quins tapissos, com són els llits, com és la cuina...
1: És que si vols que t'ha sortit de franc, o ho mostres i
0: fas... Tu creus
1: fas...
0: que a casa li ha sortit de franc?
1: Jo estic convençut.
0: El mobiliari,
1: jo estic,
0: pintura, sí.
1: Jo estic convençut. A casa no, evidentment. A casa l'has de comprar, però després moblar-la. Quan més, sí. Si ho mostres, serà perquè després mires les etiquetes i descobreixes el perquè de tant de proselitisme i de tant de house tour.
0: Exacte. Llavors parlarem de la nova casa de Laura Escanes a Menorca i també d'aquests dies que ha passat per Mallorca, de la ruta que ha fet, i més tema, Xisco.
1: A partir de la tercera hora de Tento, a les 5, visitarà els nostres estudis aquí a Beta Ràdio el músic ciutadellenc Cris Juanico per presentar-nos el seu darrer disc, Rosa dels Vents.

0: El cantautor ciutadallenc Cris Joanico presenta el seu nou treball discogràfic Rosa dels Vents. Es tracta de 8 cançons dedicades a cadascun dels vents que bufen a Menorca, tramuntant, agregals, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent i mestral.
1: Mira,
0: aquí és vivent
1: del món.
0: Exacte, com diria la Maria del com una dona com una bona dona marinera.
1: Sí, en parlarem perquè és vera que Cris Joanico ha dedicat una cançó a cada vent i és ben interessant. Aquesta que escoltau és dedicada a mestral. Llavors, les sentirem totes, perquè a partir de les 5:30 vendrà també en Tomeu Mesquí de Sí. Avui, tot i que són dimecres, s'avança un dia en Tomeu per parlar de llana i, com sempre, ho farà amb les fites ben netes.
2: Bon dia, com anam, com estau? I del seguint es fil de fa unes setmanes, mai millor dit, que varen conèixer la feina d'estondre, de llevar la llana de les ovelles, ara que arriba la calor, varen deixar sense tocar el tema pròpiament de la llana. És un producte que ha tingut un cert valor sempre, però que en els darrers anys s'ha anat devaluant fins a convertir-se per molt de ramaders fins i tot amb un mal de cap. Avui en parlarem de tot això amb un responsable d'un magatzem agrícola que és el que sumeix bona part de la producció de Mallorca i mos contarà què passa amb aquesta llana. I també, si tenim temps, coneixerem què passa amb la llana que queda de fora del circuit comercial, que està agafant nous usos, com podrien ser encoixinats, compostatges, fertilitzant líquids i altres cosetes que descobrirem si mos escoltau d'aquí una estoneta a les fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco, Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que serveix per tot, eh?
4: Per tot.
0: Perquè fins i tot li dius, ai, ara no sé com silenciar el telèfon, i ella et diu, has d'anar aquí. Bé, el telèfon sí que et sempre bé. Coses nostres. I ella t'ajuda en tot, no només a la part tècnica. Marga Cifra, gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
4: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
4: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
4: per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
4: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual,
4: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: i 33 minuts en directe aquí a IB3 Ràdio. Tenim una pregunta, la pregunta del dia en marxa. I avui és fàcil perquè com que el Satèl·lit Fest vos dona entrades, vos regala entrades per poder anar dissabte en aquest festival, doncs nosaltres volem facilitar-ho. Així que, què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Aquesta expressió, què significa? Recordem les tres opcions de resposta.
1: I deus ajudar qualcú amb una alegria sincera? Es fem paguer i qualcú.
0: Ai, quina ditada de mel.
1: O has afalagar amb bones paraules, és a dir, amb elogis, elogiar qualcú. Mm-hmm.
0: Avui crec que és fàcil. Eh?
1: Sí.
0: Efectivament, com diuen molt bé els nostres oients a Instagram i també les persones que anau telefonant, que veig que el telèfon va en marxa, fa fum per treure aquestes entrades que vos regala.
1: Va bé anar de concertat.
0: El Satèl·lit Fest, sí, dissabte a Inca. Resolem, i efectivament, donar una ditada de mel. És afalagar amb bones paraules, amb elogis. Mm. Sempre va bé que qualcú m'ho doni una ditada de mel. I a vegades també deim una ditadeta de mel, perquè tampoc m'ho han de passar.
1: No, llavors, si no és embafós, bafa.
0: Però sí, aquesta expressió és fantàstica i és molt gràfica, també, com que m'ho han donat una ditadeta de mel, que també existeix en castellà una dedada de miel, jo no ho sabia, o una almendrada floreo o lamedor. I això diu el diccionari. Per tant, avui vos donam una ditadeta de mel a totes les persones que vulgueu assistir al Satèl·lit Fest. Heu de telefonar al 971 13 99 00, perquè aquest festival vos regala entrades aquest dissabte per anar-hi. Dit això, arriba el moment de jugar.
2: Tèntol amb Margalida Mateu.
0: I doncs ja arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial de les Abelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?

0: com se diu?
1: Vostè qui és?
2: Jo sóc en David John Part.
3: M'agrada aquest nom.
4: D'on ets?
2: Som de Palma.
1: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
2: Va anar a Juan de la Cierva.
5: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
2: No, me'n sobra.
0: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
2: Necessit boies per fer la meva feina.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
2: Serà el més complicat.
7: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
2: Sortir a córrer menys de lo que m'agradaria.
6: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
2: Perquè pot fer-hi moltes coses.
8: Quin és el seu primer record?
2: Pues punyent cosetes de plantetes i floretes i bitxots.
9: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
2: Sí, bon dir que sí.
7: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
10: Moltes gràcies.
11: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
12: Ja ho tenim tot.
13: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
10: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
14: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
13: Oscar, qui és?
10: No ho sé. No funciona res. No indica res.
15: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en David Llompart. Com estàs, David?
1: Va bé.
0: Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies.
0: Molt bé,
1: a
0: aquesta màquina. No? Joga bonito, en David.
1: Sí, sí.
0: Que fa ràdio. Mm. Però bé, en realitat és apicultor, ell.
1: Sí, sí.
0: Xerres en cerves.
1: Bueno, les interpret més que xerrar.
0: Sí. Mm.
2: En necessites de baies, deies.
1: Clar.
2: Per fer la teva feina.
1: Per fer mel, per fer tots els productes que fem, sí.
2: Quantes en necessites? Quantes en tens?
1: Bueno, pues dins cada caça poden dir que hi ha en temporada bona qualque cosa més de 40.000 baies per caera.
0: Wow.
1: No te sabria dir. No m'he entretengut a comptar-les i sumar-les.
2: Complicat. Però, és
0: però
2: difícil.
0: Bé, aproximadament ja ho saps, ja és molt.
1: Pots fer les comptes.
0: 40.000.
2: Són moltes.
0: En David és de mel esbagot, se diu,
1: sí.
0: La vostra mel. Què significa bagot?
1: Bagot és el mot per dir es mascle de la baia mallorquí. Es tanga, no?
0: D'acord. Mm. I per això li vas posar aquest nom?
1: Sí. Era un dia d'això que no te vol aixecar, que dius, avui faries bagot. Necessitava posar la marca i m'agrada.
0: I ja ho tenim.
1: Va quedar així.
0: Fa molt d'any que tens en marxa l'empresa?
1: Deu fer uns 10 anyets. El que ha començat jugant, i al final s'ha fet una miqueta més sèrio, fins fer una feina.
0: Clar, perquè de l'afició a la professió...
2: Clar, que... a poder-s'hi dedicar.
0: Sí,
1: sí, bé. Ha anat molt poc a poc tot, com sense voler, i una cosa ha duit a l'altra. I ja et dic, el que va ser començar dues caces de baies a casa predina en el Fora Vila, s'ha complicat, s'ha liat.
2: És costós dedicar-s'hi econòmicament, evidentment.
1: El camp, tots ho sabem, que no és la cosa que més doni del món, ha de ser perquè t'agrada.
0: Que mos has duit, David?
1: Vos he duit un mostrari d'un parell de productes que feim amb les baies, des de mels o més corotes que li poden treure, perquè sempre pensam en baies i pensam en mel, quan al final no, el millor no és el més important, tampoc.
2: D'aquesta cosa de què has tratat ara?
0: Que,
2: perquè, clar, veiem pots de mel, de diferents tipus de mel, però has tratat un pot petit ara.
1: Doncs pues això, per exemple, és cosmètica feta amb mel, amb cera de boia, amb productes apícoles.
0: Per això tens aquest cutis perfecte.
2: Sí.
1: No ho sé.
0: David.
1: Són les picades de boia. Picades de boia lleven les rues, per exemple. És un altre producte de les boies. S'apitoxina, hi ha moltes cremes cosmètiques que hi ha apicultors que, en vés de treure mel, el que recueixen és esverí. I ho venen a farmacèutiques per fer, clar, t'estir els cutis.
0: I aquesta és per la cara?
1: No, això és un bàlsam d'àrnica pels cops i per mal muscular, pels blaus.
0: És a dir, és que si mos fem un cop o... Allà on sigui, a qualsevol part del cos.
1: Sí.
0: I el veneu bé, en aquest producte?
1: Sí, me'l surt molt bé.
0: I cosmètica, has pensat en fer-ne?
1: És una cosa que estem fent passes per fer-ne, però legislativament és complicat, és molt complicat, així que anem fent passes, esperam poder-ho aconseguir, perquè mos fa molta il·lusió.
0: Clar, i més si és tan bo per la pell, fantàstic, per això quedes. I els altres potets, que són? Tots són tipus de mel?
1: Pues sí, diferents tipus de mels, que tenen diferents colors, de bosc, mil flors, de taronger, mira aquesta mel negra i mira aquesta que és blanca, que sempre pensava en la mel amb aquell coloret taronja, ambre, i llavors, per exemple, nosaltres estem fent ara cosetes més diferents, com a mels infusionades. Això és una mel que hem infusionat en proves covents, per fer una mel més gastronòmica per una taula de formatges, per exemple.
2: En proves covents?
1: Sí. O inclús se pot, després de treure la mel, es poden fer unes paumetes en la mateixa cera.
0: Clar.
1: O es poden de les boies, o mil cosetes se poden
2: fer. Fem molt de productes.
1: El que podem.
0: Allò és polen? Per què serveix el polen?
1: El polen sempre com un complement nutricional. Té tots els aminoàcids essencials, té moltíssima proteïna. Sempre he escoltat dir que una curada de polen té la mateixa quantitat de proteïna bruta que un bistec de vedella. I vitamines, aminoàcids. Serveix per no constipar-te, per pujar el sistema immunitari, per quan estàs un poc decaigut.
0: Superaliment.
2: Curada de polen en cru o dins, jo què sé, dins el cafè?
1: Sempre convé, si és polen com el nostre, per exemple, que és polen deshidratat, sempre convé posar-ho dins algo o mil. Per exemple, el més bo de fer és iogurt des de matí. Una curadeta.
0: Un iogurt, un poc...
1: El deixes un ratet.
0: Exacte.
1: I quan se comença a dissoldre tot...
2: Clar,
1: quan
2: t'has
0: de menjar. Sí, tu berenes d'això?
1: Jo em pren poca de mel i de polen i de coses d'aquestes.
0: Per què no t'agrada?
1: M'agrada punyir de baies, però l'altre al final és com a tastes i és feina.
2: I és feina, t'està.
1: Igual que per tu xerrar, clar, per allò d'estar mel es feia, no?
0: Dius, ai, aquesta podria... La sí, podria haver millorat un poc més. Sí. Sempre trobes el defecte, no?
1: Sí,
0: com poden millorar?
1: Sí, m'agrada, antes de ficar-la en el pot, m'agrada molt.
2: T'agrada?
1: Un pic que ja està, la tapa posada, bé, ja està.
2: Però t'anava a demanar quant t'agrada, la mel. Com la menges? Com la sol menjar?
1: Acurada. Però no t'ha tots els gustos. M'estim ben acurada.
0: Així. Clar, dos, tres tipus de mel. Explica'ns la diferència de cada una d'elles.
1: Idò, segons aquí on han menjat les baies, segons les flors que han menjat les baies, tenim diferents propietats organolèptiques i nutricionals. Per exemple, aquesta més clareta, molt més líquida, amb aquest color ambre, és una mel de taronger. Igual que el taronger, la flor d'estaronger, és un perfum suau, però bastant aromàtic, i tindrem un perfil floral, un perfil aromàtic de la mel, també bastant suavet, però bastant floral. I no és com molta gent que se pensa a les fires de que li han posat gotes de taronja, de gust de taronja, quan tenim una mel de taronger o una mel de calditus, de lo que vulguis, no és que tingui aquell gust, sinó es té les característiques d'aquella floració, no de la fruita.
0: Això vol dir que la caerà d'estar a prop de d'estaronger.
1: Clar. I treure només aquella tanda de mel. Només. Ha de venir amb poca mel i quan omplen, se treu.
0: Per tant, tu tens un tros sembrat de tarongers aquí a Palma.
1: Bueno, nosaltres anem a diferents finques de pagesos.
0: Que teniu molt bé. Acords amb pagesos,
1: clar,
0: no?
1: Clar,
0: els pagesos això els beneficia, perquè com més baies, més floració, més polinització.
1: Sí, les baies el que fa és fomentar la polinització, dona fruita de més qualitat, més grossa, més bona i més quilos. De fet, te diria que treu més profit els pagès de tenir baies a casa seva que l'apicultor de treure's mel.
0: Sí?
1: Crec que possiblement sí, econòmicament possiblement.
2: És més beneficiós.
1: Crec que possiblement sí.
2: Tu tens baies repartides arreu?
1: Sí, bueno,
2: diferent intentant... Finques de,
1: sí,
2: de diferents
1: intentant llocs. Intentant puestos pobles propers de Palma, però tenim diferents apiaris.
0: I un d'aquestes estranger, llavors l'altre, quina és? Aquesta mel més fosca, que té un color molt gairebé negre.
1: No, això és una mel de bosc. És un melat d'usina. Les usines, la gla, en estiu, els de matins, si fa humitat i fa prou calor, suen una goteta quan comencen a madurar, i la baia, com que tampoc té floració, va allà i recueix aquest tipus de sucres. I és una mel amb més minerals. Com que en vez de pertany a una flor, l'han coïda d'un fruit, de la saba al final que sua sabra, té més minerals, és un gustet més fort.
2: Molt interessant, eh? Sí. Les diferents intensitats, no només de gust, evidentment, sinó de color, també.
0: Sí, de color, sí, perquè hi ha molta diferència. I la tercera, que has dit, que és la més clareta de totes.
1: I això és una mel de mil flors i és clareta per una cosa. Mira, podem obrir el pot. I no cobrar.
0: Que se solidifica.
1: Sí, ha quedat amb el fred, ha precipitat tots els sucres de la mel, sucres naturals, i queda totalment sòlida, i queda com una mantequilla.
0: Això passa molt, eh? A vegades que te regalen un pot de mel i queda molt, molt sòlida, has d'anar alerta a l'hora de posar-la, perquè si te passes...
2: Per tant, saben que l'entén un poc.
1: Però anant alerta. La mel, a partir dels 30-35 graus, comences a degradar els seus enzims, els seus fongs, els seus bacteris. Jo el que sempre
0: recomano... Fa més remenar un poquet, no?
1: Sí, és que inclús, si remenes amb una forqueta, fas ja com una cremeta, i ja, llavors ja no queda fort.
2: Que vol dir, si poses una curada dins una infusió, per exemple, perdrà igualment...
1: No la posis quan serà aigua
2: propietat.
1: Posa-la antes de, quan tu ja la puguis prendre.
2: Exacte, directament.
0: Clar, espera un poquet. No posa-la directament.
1: Igual que ficar el pot de mel dins les microones... També la fas una mica malbé, perquè no pots controlar. Val més el millor si tens una estufeta, un puesto que li doni calentó molt poquet a poquet, i si no, treus una porció que tinguis que necessitar per aquelles per tota la setmana i la fons de bany maria poc a poc i ja està.
0: Ets tot sol en aquesta empresa, necessites més gent?
1: Som tres, en total i en temporada 4.
0: Distribució?
1: Venem a tendes, també.
0: La feis valtros?
1: Sí.
0: També. És a dir, que ho feis tot.
1: Sí.
0: Teniu les vostres caeres, el producte, anar a vendre...
1: Fem fires, fem mercats, duim a tendes, fem mel, també com anar amb mel a altres companys quan anem curts.
2: I David...
1: Fem ses espèum, tot el que podem.
2: T'han picat moltes baies?
1: Sí, supos. Si vols que t'arreti, cada dia.
2: Cada dia? T'anava a dir cada setmana, perquè has dit cada.
1: Bueno, cada dia cada que dia. Vas, que, vas que surts de camp...
2: Te pico una baia.
1: O un parell.
0: Clar.
1: Però no passa res, t'arribes a besar.
2: I què hem de fer? Si
0: el cot se besa, no?
1: Sí, allò no me fa...
0: No te fa ratllar.
2: No,
1: no.
0: Bé, sense picada, perquè quan te pica una aguda ho sents.
1: Però com si te clavessin una aguda.
0: Exacte.
1: Però arriba un moment que no se t'infla, em fa més reacció amb mosca.
0: Tu ja no te poses res, aquelles coses populars que diuen.
1: No, però és que, a més, quan estàs en el traje de baies, que el típic que te diuen d'amoniac o fang o una miqueta de pipí perquè també du amoniac...
2: Clar, però nosaltres no en tenim de...
1: Però vas tapat i està ple de baies.
0: No.
1: Si destapes...
0: No ho pot fer.
1: Sí, crec que serà pitjor. Sí.
2: Clar, serà pitjor. Nosaltres deien que perquè no s'acostin les baies o perquè no te piquin, això de demà divendres, fins que se'n van.
0: Això no serveix.
2: Serveix?
0: Quan...
1: Jo de petit ho feia jo també, sí. Però no sé jo se pas.
0: Si en ve una, sí. És vera, però que tenim moltes pors les baies, eh? Quan... Ai, una baia, com si fos una cosa...
1: Sí, però jo crec que de cada vegada manco.
0: Manco?
1: Jo crec que de cada vegada la gent s'estima més les baies, les defensa més. Nosaltres tenim moltíssima gent que mos telefona perquè té un eixam de baies a casa seva i perquè li traguem sense matar les baies. I antes, jo, quan vaig començar, era el típic... Ai, doncs, si no te les endús, ho tiraré flit. No sé què t'he de dir. I ara hi ha moltíssima gent que ja... No. És que jo no vull tirar flit. Ja no és que tu el tinguis que convèncer perquè nosaltres les recoiguem, sinó que són ells que ja van convençuts de no, per favor. I si les has de matar, no te les endús. Però volen que salvar-les.
2: Ja, més respecte.
0: Sí. De cada vegada n'hi ha manco, però... Jo recordo de nina que sempre, davant les teulades, hi havia... Eixams...
1: Però això, a la millor, eren vespes.
0: Sí, devien ser vespes. No són vespes.
1: Davant una teulada són vespes.
0: Quina diferència?
2: El comportament pot ser que hagi canviat. Jo, de nit, no record que hi hagués... Bé, clar, pintures són vespes. Ens referim a això. A la mà no n'hi havia tantes.
1: Això són vespes.
2: I ara sí que en trobes sovint.
1: Això, però, sempre són vespes, quan lo típic de les patates fregides de que vas a la plaia o un bocadillo... que venen, això són vespes,
2: això
1: sempre.
2: Són vespes.
0: I les baies com fan el seu eixam?
1: Les baies solen cercar dins un forat d'un arbre, dins... Cerran per... No una colònia d'un apicultor,
0: exacte,
1: sinó quan
0: tu.
1: Un eixam... Cerca qualque puesto.
0: Silvestre, sí.
1: Molt típic. Una ui de bou d'un terrat, de les conieres, que de ventilació. Una persiana mallorquina és un puesto fantàstic també per elles, perquè tenen sombra... Sempre tenen ventilació, no els hi plau damunt, tenen fresqueta. En si van, estan protegides. Crec que són els puestos, una arqueta de rec, són els puestos típics.
0: I també van encarregar d'anar a llevar xams,
1: sí.
0: Si vos criden.
1: Sí.
0: Però aquestes no fan mel.
1: Sí
0: que
1: clara.
0: En fan, però vull dir que no...
1: Lo que potser no mos és gaire productiu.
0: Exacte.
1: Però, bueno, donem el servei i nosaltres intentant surar-les, i potser pues, d'un xam no serà bo... I l'haurem d'ullantar en 3 mesos perquè sigui una caça que pugui fer alguna cosa. Sobretot, el problema principal és que a Mallorca la primavera dura molt poc. Si coim un eixam avui, ja no li queda molta cosa per començar a surar i poder fer alguna cosa. Un eixam coit el mes de febrer sí que pot tirar en band.
0: Ja t'entenc. És a dir, que ara ja som massa prop de la calor.
1: Clar, necessito un temps per seguir creixent. Al final, quan el traiem, maldament el salvem. S'endú un poquet de canya. No mos solen telefonar de puestos fàcils, però pues, el ficam dins una caça, ho fem de determinades maneres per salvar-los, i llavors pues, haurà d'estar tot l'estiu o tot l'hivern amb aigua i sucre o aigua i mel per alimentar-lo, que aquestes baies segueixin criant sense... perquè no els ha donat temps a desenvolupar la seva colònia i crear les reserves.
0: Com poden diferenciar una vespa d'una baia? La vespa és més oscura?
1: Sí. La baia és oscura i més peludeta.
2: Més redoneta.
1: Més redoneta.
2: La vespa. Llegada.
1: Exacte. Bé, de vespes també n'hi ha de molt de tipus.
2: Clar.
1: La vespa és més... no té pèls, té les ratxes grogues i negres molt més marcades, les cames normalment més llargues i el volar molt més àgil. La baia no és el bitxo que voli millor del món.
0: No.
2: Què fa més mal, una picada de baia o de vespa?
1: Allò de vespa, molt més.
2: Mosseguen,
1: les vespes mosseguen i piquen més d'un pic. Les baies, si te piquen un pic, no poden picar amb pus, perquè teixen el fibló i elles se moren.
0: I se moren, això és cert, no?
1: Sí.
2: I t'has de llevar el fibló.
1: Sí.
2: És convenient.
1: Sí, és l'ocent. Sense pitgeró, perquè te deixen els dos, les dues glàndules de verí, te les deixen damunt, i si pitges, te fiques tot el que queda. Una ungleta o amb un algo prim, el treus.
0: com és la mel d'aquí? Se ven bé? Se comercialitza bé? La gent és conscient de consumir producte local?
1: Sí, nosaltres tenim molt bona sortida de la mel. No mos poden queixar. A fires tenim molt bona acollida.
0: I d'avui, amb aquesta mel, és Begot, sí, d'en David, jugant, David Llompart, jugant amb les abes i amb la mel. Estàs preparat per jugar, David? Avui estàs tot sol, eh?
1: Vinga, dale.
0: Avui, davant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, David, ara tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les abelles i amb l'apicultura.
2: És ràpid, això.
0: Que te tocarà.
2: Vinga, 30 segons. Posant que rac en marxa, hauràs d'enumerar estris, eines necessaris per fer mel. Vinga.
0: Això ho saps, eh? Temps.
1: Fumador, espàtula, l'extractor, madurador, soplet, per encendre. És que semblen poques coses, una cosa molt... El vestit d'apicultor.
0: Exacte.
1: Guants.
0: El capell. Bé, forma part, sí.
1: No crec, no, la caera, però... Ja. No em pren gaire més cosa.
0: Ja n'hi ha.
1: És tan senzill.
0: El capell forma part del vestit.
1: No, sí, bé, ja duc tot un.
0: D'acord.
1: Ja duc un món.
0: No és que tingui un nom... a part.
1: No, la màscara, home, però avui en dia s'ha dut tot junt.
0: Tot tu, molt bé.
2: I és braços i...
1: És tot
2: igual.
1: I un guà, a vegades dos guants, a vegades no.
2: Clar.
0: Molt bé, David, primera prova superada. En tenim una altra, és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te farem unes preguntes, David, relacionades amb les teves amigues bees i tindràs opció de resposta, dues, que te donarà en Celestí. Començant per la primera pregunta, ja ho han dit, el fibló d'una bea és segur que mos pica. És lògic deduir que fibló ve del verb fiblar, com mos han fiblat, ja saben què vol dir. La tradició té diversos remeis contra les picades de bea. De fet, antigament hi havia una frase popular, un aforisme de medicina popular, que oferia un remei a la picada de fibló en els humans. Saps a quina d'aquestes dues dites mos referim?
2: Vinga, aquí van. Si una bea t'ha fiblat, fer tres voltes en el sembrat, o a fibló de bea serà d'hora ea.
1: La primera.
0: Sonava bé la primera, però sí, molt inventada. Si una bea t'ha fiblat, fer tres voltes en sembrar, mos ho hem inventat. A fibló de bea serà d'hora ea. No me demanis per què, perquè no sé. No ho
1: sé. Ho hem de provar. Sí. Farem una cazota.
2: No ho sé. Sí.
0: No sé com, quina relació entre la serà de sora i el fibló.
2: No ho sé, no ho sabem.
0: Segona pregunta, mem. Ara parlam de les pitiuses d'Eivissa i de Formentera, perquè s'ha de destacar que la mel d'allà també era un aliment bàsic, s'usava com a sucre, ja que el sucre va arribar tard a Eivissa i Formentera fa relativament pocs anys, i ho demostra el fet que a cada casa de les pitiuses sempre hi havia un rusc de bees. Un rusc, per entendre'm-vos, és allà on viven les bees. La pregunta és, quin altre nom rep principalment a les Illes Balears a rusc de bees?
2: Menys si ho sabem.
1: Que era.
0: Aquesta la sap,
2: sí.
0: Exacte, una que
2: així
0: era.
2: És. Que era.
0: Que s'escriu casera.
2: Sí.
0: Això a vegades... Sí, mos embuia perquè si ho escrivim es corre tot, diu, no està bé, sí que està bé. Però si ho voleu escriure com toca, és casera.
1: I també se deia buc.
2: Buc?
0: Ah, mira.
1: Les que eres aquestes antigues, que eren el de canyes, que era com un tub amb dos tapes de fusta, buc, se li diuen.
2: I de qui és buc d'una casa? Quan feim
1: no ho sé, pot ser que potser fos perquè només era aquell tub.
0: De fet, ho tenim apuntat també, diu, a diferents indrets de les illes, com ara Llucmajor, a Vall de Mossa, diuen bucs. Molt bé, molt bé. Una altra pregunta per tu, mem. La bresca és l'estructura de cera formada d'una multitud de cel·les hexagonals, això que veiem a tots els dibuixos i que és tan característic, que les bees fabriquen dins el rusc, dins la caera, per dipositar-hi la mel. Però a Mallorca, la paraula bresca també designa una altra cosa. Saps a què anomenem bresca a Mallorca?
2: A una persona informal, de poca moralitat, o a una casa amb moltes habitacions i estances.
1: La casa...
0: No, una bresca... aquesta és una bresca. És qualcú així un poc informal.
1: Això no ho he sentit mai.
0: Sí, a vegades se diu, eh? Mira quina bresca aquest.
2: Sí.
0: De poca moralitat. Hem d'acabar. Només te volen dir que un eixam és aquest grup de bees, i la paraula d'eixam ve del llatí i vol dir moure cap a fora o sortir. I a Mallorca la tradició diu que si hi ha una persona que trobava un eixam, només era seu, propietat, sí?
2: L'eixam era a més de 80 passes d'un altre que era, d'un rusc, o si trobava l'eixam dins el mes de maig.
1: Si és més de 80 passes, Mariana.
0: Sí, i tant.
2: Molt bé.
0: Efectivament, és a dir, que ja ho sabeu. Si està més de 80 passes d'un altre que era, el vostre. Si l'heu trobat, esclar.
2: Sí.
0: David, enhorabona, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Visquen les abelles i la mel, també, i el bagot. Cercau-les, que fan un productes increïbles.
2: Ja
0: moltes gràcies.
2: Mel de baia.
0: Mel de baia, avui, exacte.
1: Ha estat mel, això.
0: Ha estat mel, eh? Hem tingut avui en David Llompart d'aquesta empresa Esbagot, que fabrica mel i altres productes relacionats amb les abees, per celebrar el Dia Mundial de les Abees. Gràcies. Ara tornem.

Odessa.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Marcos Cabotà convertirà en pel·lícula el conegut còmic Històries del Barrio.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Hem per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ara ha vengut en Toni Cardell, el control tècnic. Toni, ben trobat i ben tornat aquí. Ben contents de veure vos i de saber que si fins ara han jugat amb les paus, d'aquesta manera convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestia Lidem.
2: Som aquí.
0: Miquel Jú.
1: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
3: Hola, hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé, corets i voltros.
0: Avui ens ha revistat...
2: Té problemes amb el micròfon.
3: No Se'n va cap en baix.
1: Pesa ara massa, que està.
0: Què t'ha passat, Raquel? No el toquis.
2: Va
0: no
2: per avant i enrere, eh?
3: Sí, sí.
0: No fos cosa.
3: No. Ara, així, ara. No ho tocaré.
0: Costa't un poc, que te volen sentir bé.
3: Ara. Au.
0: Com va?
3: Què, com va això?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, com està el món, nins i nines? Ai, senyor.
0: En què te refereixes?
3: A tot, en general.
2: En quin sentit?
1: En què ha canviat el món des de la darrera vegada que no us veia?
3: Pues mira, en tot. Jo ara no te sabria fer un resum així ràpid, però és que cada dia mos aixecam coses i més coses i més coses, i l'altre, i el coret, i el no sé què, i quan no és el coret, també és el coret, perquè tot és coret. Tot és coret, aquí.
0: Ai, Raquel, gràcies per ser aquí. Has llegit el còmic Històries del Barrio?
3: M'ho fa vergonya dir-ho, però no puc dir mentides. No.
0: No passa res, però tu saps quina és, perquè ha tingut molta denomenada. Sí. Ha estat un còmic molt estimat pels ciutadans de Palma, ha guanyat premis, i estan molt contents de poder dir-vos que se convertirà en pel·lícula.

Històries del barri és una novel·la gràfica escrita i dibuixada a quatre mans per part de Bartomeu Seguí i Gavi Beltrán, publicada el 2011, i en la qual aconseguiren guanyar, com han dit, el primer premi de còmic Ciutat de Palma l'any 2010. El còmic, a través d'escenes entrellaçades, explica la història d'uns amics que viuen i intenten entendre el barri xinès de Palma dels anys 80, on maduren dins un caos ple de drogues, misèria, robatoris, sexe i les fronteres que creen les diferències socials. Avui hem sabut, a través d'un article del diari Última Hora, que aquest còmic farà el bot a la gran pantalla de la mà del director mallorquí Marcos Cabotà i el productor Martín Nigro. Cabotà, que ja ha dirigit pel·lícules com Amigos, 100 anys després, o I Am Your Father, per cert, que va ser nominada en el Goya aquesta darrera, ara té el repte d'adaptar cinematogràficament aquesta novel·la gràfica. Segons la informació que dona L'Última Hora, la pel·lícula es basarà tant en la primera entrega d'aquest còmic, publicada el 2011, com en la segona, titulada Caminos, i publicada el 2014.

0: I és que volen comentar un article del diari VilaWeb que es fa una pregunta ben interessant. Ens pot ajudar la intel·ligència artificial a discutir amb la nostra parella? I la resposta és que sí, tot i que té molts de riscos. Perquè fa uns anys, si qualcú tenia un dubte sentimental, primer en parlava amb un amic o amiga, s'ho pensava una estona, i escrivia un missatge i l'esborrava 15 vegades abans d'enviar-lo.
1: Això espero que encara se faci, eh?
0: Sí.
1: Vull pensar que encara se
2: faci. No, si gent copia...
0: Hi ha gent
2: diu,
0: a l'antiga que...
2: Intel·ligència artificial i ho ferro.
1: Ai. Ja està. Sí. Per cert, avui m'ha enviat un missatge a Nadal Suau, que s'ha comprat un telèfon mòbil d'aquests que només telefonen.
3: No te puc creure. Sí. Dels números grossos.
1: Aquests. Sí, sí, sí, ja mos ho va dir.
3: Tenien la tapica.
1: I ja és una realitat.
3: Ah, que graciós.
1: Ja té el mòbil. Per tant, és d'aquests que haurà de... Escriure
0: i esborrar, sí.
1: O no.
0: O no, exacte, envia-lo directament. Però ara ja hi ha gent que opta per demanar a la intel·ligència artificial que convé dir com dir-ho i fins i tot quin to utilitzar durant la discussió. En aquest article expliquen que la IA ens pot ajudar perquè no només redacta, també ordena emocions, rebaixa tensions, proposa estratègies i ofereix la sensació que en el caos de les relacions humanes hi ha una veu clara que sap per on començar.
1: I home, vist així, Arvera,
3: sí.
1: Baixa una mica les revolucions.
3: Hombre, i sobretot lo del to, no? Que de vegades per WhatsApp o coses així, el to... falta i se pot malinterpretar. Ai,
2: sí. Això, se pot malinterpretar, sí, sí. Un missatge
3: llegit. Qualsevol, sí, sí.
0: I bé, això pot ser d'utilitat perquè hi ha persones a les quals els pot ajudar a trobar paraules i evitar respostes impulsives en un moment de nervis, de bloqueig o de cansament. Però la IA també ens pot jugar a la contra en aquesta qüestió, perquè és una eina que sol ser complaent, dona la raó a l'usuari, ho sabem, i reforça les seves emocions. És a dir, que si arribes enfadat amb la teva parella i expliques el problema al xat GPT, la IA et pot donar la raó i alimentar més aquest problema en lloc de solucionar-lo. Sobretot perquè no coneix l'altra persona i només coneix la teva versió dels fets. Baby, con yo no n'hi ha més de dos, per això té el nòvio que posa gelós. I és que, segons diuen en aquest article de VilaWeb, discutir amb la parella no és només trobar la frase correcta. És aprendre a pensar què et passa, què li passa a l'altra persona, mesurar les paraules, escoltar, tolerar i construir una veu pròpia. Un problema és que molta gent utilitza l'IA perquè els costa afrontar en persona converses incòmodes. I això ens fa entrar en un tema que repetim moltes vegades. La tecnologia ens ajuda a comunicar-nos més, però ens fa menys capaços de parlar honestament entre nosaltres, perquè hem deixat de demanar consells a amics i familiars per demanar-los ara a la intel·ligència artificial. Mm-hmm.
1: Què trobau? Bé. Ho faríeu? Ho fareu?
0: Jo no he arribat.
2: Jo tampoc,
0: jo
2: tampoc
0: ho he fet. Raquel,
3: ho podem
0: provar?
3: Ho podem provar?
1: Sí?
3: I després ho contam aquí. Men, coses que no siguin molt compromeses. M'enteneu?
1: Conta fins allà amb vulguis, Raquel.
2: Si vols, ho provam ara, Raquel. Digue'm que...
0: Sí, és a dir, ficcionam que tu i jo mos discutim ara.
3: Bé, no,
0: bé, clar,
3: le podem demanar
0: primer, no?
3: Ara a Saïa...
2: Ara ho demanarem, ara ho demanarem.
0: Ah, d'acord.
3: Li podem demanar a Saïa, me pots ajudar a resoldre un brouet que té en casa nostra.
1: Així, Miquel, un brouet.
2: No, no ho entendrà. Un problema sentimental, Raquel, que t'ha passat.
3: No, res, bé, mos ho inventam. És que com va, que ara menjarà cara a cara...
4: No t'inventis res. Tens una vida prou interessant com per haver-nos d'inventar coses.
0: Vinga, conta.
4: Quin brouet dus aquesta setmana?
3: No.
4: Que sempre dus un de cap.
3: No me'n recordo aquesta setmana ni de la passada, però jo som molt discutidora.
4: Que ens llevin el plaer de poder discutir i de poder enviar missatges...
2: Raquel, per ara tenim una resposta.
4: Que saps que seran efectius.
0: Li has posat nom i llinatges?
2: No. El senyor xat GPT diu, explica'm què està passant i que t'amoïna. Intentaré ajudar-te a ordenar la situació i a veure opcions en calma. Així que...
0: En calma.
3: Vale.
4: Home, Raquel, rei de meva, això ràdio en directe.
3: No, és ahir, que clar, no
4: dir, ahir la meva parella no va voler escurar. I jo me vaig enfadar molt.
0: Jo he dit, no pots rentar plats, tampoc.
4: Perquè fa 3 dies que me toca fer-ho a mi.
2: D'acord, ara l'estic dient.
4: Com puc fer-li entendre que aquest comportament és inadequat?
3: És que hem perdut, és cara a cara, tu deies, Celestí, quan tens nervis, quan hi ha una situació de bloqueig o cansament, pots ficar la pota molt més que quan tot està més o manco en el seu puesto.
4: Estimada, és a dir, és quan real, nervis, real, realment, quan dius veritats,
3: no podem xerrar.
4: És quan hi ha aquesta situació
3: no
4: de nervis. Se calma, resta espontaneïtat. Ai. A mi el que m'agrada són ses bregues quan hi ha xup-xup. Mm. Perquè allà és quan descobreixes exactament què és el que pensa l'altra persona. Perquè no ho han passat, saps? Tu que ets una lectora de ferreter, saps que ell deia que és hora de fer versos, a ell li agradava passar tota la seva escriptura per el pou de la memòria i per el pou del temps, i deixar-ho allà reposar i després tornar en aquells versos.
3: Sí, és que s'ha de fer
4: així. A mi m'agrada la forma primigènia. Quan tu discuteixes, el primer que dius això d'ai és que no ho pensava, mentida. Si el teu cervell ha creat aquest pensament, és perquè ja hi era. Una altra cosa és que no has passat el filtre d'aquell art.
3: Vale, i tu li dius al Ropit, això no, és no ho pensava, això no és vera. I què te diu ell? Perquè, clar, pot tenir també un discutiguera bona de que ja te coneix.
4: És que jo no li dic, no és vera, no ho pensava.
3: Tu li dius sí, però ho pensava.
1: Tenien resposta.
2: Tenien resposta molt llarga. Molt llarga. Primer de tot, diguent que he hagut de fregar jo els plats, ja se pensa que som una dona. Primer de tot, ChatGPT...
4: Biaix de gènere en directe a la ràdio pública
2: Intel·ligència artificial.
4: De les Illes Balears.
3: Tu no l'has dit en cap moment.
4: No.
2: I de fet, el meu ChatGPT deu saber que jo som un home.
0: Clar. Però... Ho sap segur.
1: No, és la intel·ligència artificial. Sí.
2: Diu que el que explica et sembla menys sobre els plats i més sobre la sensació de càrrega desigual i no sentir-te tinguda en compte.
4: Que ara què li passa?
2: I mos proposa una conversa en un moment tranquil
0: amb
2: la nostra
4: presa. Escurant.
2: Primer de tot...
0: El moment d'escurar.
2: Primer de tot, explicar el fet concret. Explicar que fa una setmana que estic escurant jo els plats. Hem de dir que mos fa sentir això. M'estic sentint cansada i una mica sola amb les tasques, diu. Evitar entrar en acusacions globals com mai ajudes, sempre passes
1: es que no fa
2: de tot.
1: Res.
2: I demanar una cosa concreta. Mos poden repartir millor aquest tema? I després mos proposa solucions i tot.
3: Ah,
2: a veure. Alternar els dies d'aquestes tasques... Clar. Per exemple, també qui cuina no frega o no escura els plats.
3: Clar, qui cuina posa taula.
2: Clar, però no
3: i qui escura la lleva.
2: Exacte. Posar una hora concreta per escurar els plats, així mai te passes d'aquesta hora, o dividir les tasques, que és això que s'hauria de fer a totes les cases, dividir les tasques fixes cada dia.
3: És vera que la intel·ligència artificial se l'ha d'entrenar i segurament haurà tingut en compte queixes de moltes dones, però és que tampoc contempla que siguin parella de dues dones o de dos homes.
2: No.
4: També t'ha dit, el que ha dit el ChatGPT sembla una resolució del Tribunal de la Haia.
2: Sí, no.
4: Hi pot haver res amb manco sang que allò que ha dit el ChatGPT. El que has de fer, jo, si fos ChatGPT, diria, agafa un plat, tira-la en terra. Que hi hagi trencadissa per tot.
0: Exacte.
4: I aleshores,
0: trencadissa, com a metàfora.
4: Exactament, és quan comences a parlar. Per què has romput el plat? Perquè estic fins als nassos de d'escurar cada dia. Què te penses?
0: Ara que ha crit,
4: que són la teva esclava. Clar, és que això és allò que jo necessitaria.
3: En
2: Xicó, violència.
4: Que violència. Perdona, quant de plats desnortats no tens a casa teva que te fan més nosa que companyia?
2: No, és veritat,
4: i et tires un en terra i ja està. Li has donat un ús. Li has donat un ús com a catalitzador.
0: Sí, però si és un plat cada dia...
2: I si hi ha manco el plat,
3: canvies
0: d'avió. No s'adreça la situació. Però
4: hi havia un influencer d'aquests que té un podcast que se diu Quédate ser mi amigo, crec que se diu, ara no recordo el nom d'ell. És que sortia a una sèrie i l'altre company seu, o Tentol, a la descripció que estic fent d'aquest podcast. Però un dia explicava una cosa que deia que de vegades tenim tendència a acumular com a molt de parament de la llar que nostra. I ell el que feia era quan una tassa ja era vea, feia el darrer cafè. I sortia de casa seva amb la tassa i la deixava damunt una paperera. Per si qualcú, el que per tu era merdussa, per un altre podia ser...
3: Clar.
4: I feies darrer cafè, ho deixava damunt una paperera perquè qualcú altre replegava aquesta tassa.
0: Amb aquell cul de cafè.
4: No, supos que se'l devia acabar, estimat. No. Com si fos un takeaway...
1: Jo me vaig trobar una tassa damunt...
4: Anava la tassa i damunt la paperera.
1: Damunt la moto, un dia.
0: Ai, la mira.
4: A la millor d'aquest home.
1: T'ho imagines? Sí. No la vaig agafar, però...
3: No.
1: Bé, darrer tema. de la taula de redacció. No sé si ens
4: poc efectiu per resoldre problemes.
2: Sí. Millor xerrar amb els amics.
4: O telefonar atento. Sí, 973-9900.
1: Nosaltres vos ajudarem en tot allò que puguem. Laura Escanes, sabeu qui és la Laura Escanes?
3: Ah, sí.
1: Sí? Idò, ha estat per Mallorca i ho ha fet per gravar un programa de televisió.

Durant aquestes darreres setmanes s'ha gravat a Mallorca el programa La Travessa VIP de 3.cat. Per primera vegada que reality show d'aventures ha sortit de Catalunya per venir fins a Mallorca a recórrer diverses rutes de la Serra de Tramuntana. En aquesta ocasió, el programa, presentat per Laura Escanes, ha reunit a l'illa a 16 famosos del món de l'espectacle, l'esport i la comunicació. I durant aquests dies hem vist per les xarxes socials de Laura Escanes, les diferents coses que ha fet per Mallorca. I ens va interessar molt una història que va publicar a Instagram en la qual utilitzava una expressió ben mallorquina: no puc pus. Fins i tot va publicar una foto en la qual hi havia l'explicació d'aquesta expressió. Diu, s'utilitza per indicar esgotament físic, mental o el límit de la paciència. Equivalent a l'expressió ja no puc més. També t'ha dit que Escanes, estimada, una mica més d'amplitud de mires per lo que fa a l'estàndard català, no hi seria de més. Ho dic perquè es dia que escolti qualcú

0: Nota, o si no fes un post.
1: Ho farà.
0: Ho hem sabut gràcies a un vídeo que ella mateixa ha publicat a YouTube, en el qual fa un house tour, és a dir, una volteta per casa seva. Ubicada al nord de l'illa, la casa és a una urbanització tranquil·la, en revoltada de pins i a molt pocs minuts de la platja. Té 4 habitacions, 3 lavabos, això és important.
2: Quatre i tres.
0: Sí, és important, perquè hi ha vegades que un se dutxa, salta a fer ses feines i salta a té pixera i no hi ha res pitjor que compartir segon que. Jardí privat, piscina i diverses terrasses.
1: Diverses. Què vol dir,
0: un número indeterminat de terrasses.
3: No ho sabem. Moltes.
0: Segons els preus de la zona, podria haver pagat més de 800.000 euros per aquesta casa. I en aquest preu se li ha de sumar la reforma i el disseny interior que ha fet l'arquitecta Cristina Nogué.
4: Segurament.
3: Que no deu ser barato, tampoc.
4: Bé, però com que després, segons en Xisco, tot allò que mostra li regalen...
0: Home, si no,
4: sofà,
0: quin sentit té mostrar-ho?
4: Sí. Ai, quin sofà, ai, aquest sofà és de no sé què, ell ho diu.
1: Home, jo comparteix.
4: Sí, i que si és que et salt del llit,
1: exacte,
4: que si metalassos...
0: Després supos que en aquell en parlarà, però la portada d'Ola d'aquesta setmana...
1: És que se du molt, això.
0: És la Núria Roca Granell, periodista valenciana, mostrant-se a casa, que ha reformat a la Serra de Gredos gràcies a els euros que ha guanyat en Juan del Val en Son Su Planeta.
4: Però no s'havien separat?
1: No.
0: No.
4: Ah, no.
0: D'entrada, no.
1: Duen junts 25 anys.
0: Mem, és que tampoc ets hi pagui la pena separar-se. No. Tenen una casota a Pozuelo de Alarcón. Ell té el seu piset a Madrid per escriure, i ara tenen aquesta casa a Serra de Gredos. És que lo complicat deu ser que se trobin.
1: Que és de pràctica. S'estila molt
4: i
1: ara.
4: I tenen casa a Menorca, perquè, clar, ara sí. Si no tens casa... Ells
0: a Menorca hi van, també, molt sovint.
4: Sí.
1: També hi van molt. No, doncs, del que deies, Xisco, s'estila molt ara fer-te una casa que tingui, de fet, més banyos que...
3: S'estila entre els famosos en Dombé.
1: Sí, entre els... El món coretil. El món coretil. Tenir més banyos que dormitors.
0: Amb aquesta informació, en què està basada, Raquel Agüeros?
1: Pues en lo que diu una Núria Roca a l'entrevista de la revista Hola, que ella diu, tenim 6 habitacions i 7 banyos. Au.
2: Bé, perquè un dormitori pot haver més d'una persona.
0: No, perquè deuen tenir el típic bany de convidats, perquè en deu tenir un per habitació. Que això de vegades passa.
1: I després el de baix...
0: Les cases de classe mitjana o cases petites, quan ve un convidat, si tu aquell moment, ara acabat de dutxar, tens secador per al mig, la taveola, la crema... Han de saber quina crema... A mi m'encanta entrar dins els banyos de la gent. Jo sempre que vaig a una
1: perquè
0: casa dic...
1: Ai,
0: vaig a fer un pixo. I a mi m'agrada mirar quina crema hidratant, quin xampú, perquè sempre ho he dit...
2: És allà on descobreixen
0: no,
2: més coses.
0: No.
3: Mai el convidaré cap a mi,
0: perdona, jo som... jo respect
2: però,
0: molt.
2: Calaixos.
0: Jo, si no tinc una ordre judicial,
1: no.
0: Només inspecció ocular.
1: Yeah.
0: Però, sempre ho he dit, diu molt d'una casa els tipus de gel, de xampú i de crema que fan servir. Perquè hi ha gent que te penses que està forrada i que gasta un munt i vas a mirar
1: els
0: banys i a marca blanca. I a mi això sempre m'ha donat... M'ha regirat una mica.
1: Ui.
0: Home, si et bufa, has de ser bufa per tot. Si no és que ets un bufa vergonyant. Que seria
2: bé,
0: un fals bufa.
2: Tenen sa marca bona dins un calaix.
0: Però tornant a les canes, aquesta lota estic convençut que tot allò que ha mostrat és perquè li han fet un 30 o un 40% de descompte a l'hora de muntar-ho. Home, que t'ha sortit tot a meitat de preu.
4: I que pot comprar-se una casa i reformar-la a Menorca davant la mà en piscina i no sé quant de quartos.
2: I diverses terrasses.
1: Hem de dir que en Laura Escanes només a l'Instagram, per exemple, té 2 milions de seguidors.
3: Sí, ves en té segur.
0: Sí, però llavors mos queixam, estimats, de que molt de joves... quan ets entrevistam, quan ets entrevisten, els demanen què volen ser quan siguin grans i que tothom digui influencer. Normal, perquè tots els influenciadors, encara que sigui es paparró més paparró, acaba mostrant-se a casa que s'ha comprat gràcies a lo que fa per xarxes. I arriba un moment estan creant també una bimbolla aspiracional que qualque dia mos explotarà sa cara.
1: Mira, ara aquí...
4: Hem de fer un tèntola.
1: Perdona, digues, posat, Raquel, per exemple, un post.
0: Més
1: no?
0: Fa quatre dies.
1: Sí, és així. Fa 4 dies... Bé, que va fer la travessa, aquesta carrera...
4: És un
0: concurs.
4: Programa.
1: Sí, no, però... Llarga vida la travessa, va dir. Està el tren de Solle, tot això, clar, això és una publicitat. Només aquest post, per exemple, té 28.000 me gusta.
3: Bona publicitat també pel tren de Solle i per totes aquestes habitacions.
1: És això, vull dir, que això genera segurament...
0: El típic tren que va tot el dia...
2: Segur que vendrà qualcú a Mallorca i aniran al tren de Solle per aquesta publicitat.
0: Gràcies a les cases.
2: Qualcú, segur.
4: Bé, feim un tento, reflexionem-ho.

0: és el teu moment d'atento.
1: Som en Gabriel Babiloni i el meu moment d'atento és després de dinar. Amb la panxa plena, el cos no... El cos vol descansar. Així és que una bona butaca, còmoda, auriculars posats, musiqueta i sol caure adormit per una estona.
2: IB3 Ràdio és participació.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Suport i protecció de la família. La família i les institucions han de garantir, no garantitzar, l'acollida o l'acolliment i la tutela dels membres més vulnerables, especialment infants i adolescents. És fonamental oferir protecció psicològica i posar a disposició de les famílies recursos de suport, en castellà, recursos de apoyo. Aquests recursos els ajudaran a afrontar situacions difícils. També són clau la cura emocional, en castellà, cuidado emocional, i una orientació familiar adequada, que contribueixen a reforçar la unió familiar i afavoreixen el benestar i la salut mental de tots els seus membres. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
2: Ai, Raquel, Raquel, estimada. No sé si tindràs temps de dir tot allò que vols dir.
3: Ai, no ho sé, és que passen moltes coses. Ho hem dit, a l'inici d'aquesta segona hora de Tentol. És que cada dia és una cosa. L'altre dia va ser la Shakira, per exemple.
2: Ai, sí, no ho hem comentat.
3: No ho heu comentat?
2: No, no,
3: que la Shakira, bé, per resumir-ho molt, ja sabeu que ella va estar condemnada perquè, bé, és un poc com el tema del rei emèrit, no, diguéssim. Perquè ella li varen, bé, dir, has de posar la teva residència fiscal a Espanya, hauràs de pagar més. Bé, ella va acceptar, de fet, això, però l'altre dia sortia que no s'havia pogut demostrar que ella l'any 2011 residia a Espanya, a Barcelona. I diuen, li hauran de tornar 60 milions d'euros. Bueno, alerta. Aquí cabe recurso i encara no és firme. Això no anul·la tot pel que havia estat ella condemnada.
4: No. Vull dir, és que això fa referència
3: la regularització d'un any.
4: A 2011, exacte, que ella ja li va interessar que ho deixessin com a peça separada, però a 2012, 2013, 2014, tres anys consecutius, ella va pactar en sa fiscalia, va admetre sa culpabilitat per evitar presó i va pagar una multa. Ho dic perquè aquest dia és el que em fa una rabiada, és que sembla que tothom diu, ai, és que Shakira no havia fet res. No, na Shakira ja havia pactat tres anys.
3: I
4: va anar viva, sí. Ja que és on realment va ser aquella gira internacional que va fer ella en 60 milions en joc, ho va fer com una peça separada, i tampoc s'ha anat tan lluny.
3: Per 20 fiscalia, dies,
4: per 20
3: no
4: dies, perquè són 183, se suposa que has de demostrar, és a dir, la meitat més un. De residència fiscal a Espanya, i Hisenda se va quedar a 20 dies.
3: Clar,
4: de demostrar-ho.
3: I després de que se publiqui cas aquesta notícia, ella va emetre un comunicat com dient, tot és mal públic, que me van fer, ara això, com se sura, i totes aquestes coses, no? Per favor. Manco confusió i més exactitud, també. I sent ella més una persona...
4: No sé si és ella, és o és que no està molt mal assessorada, però és com Estrui que va armar a Brasil posant-se a ella com si fos una mare fadrina, com les que viuen a les faveles de Brasil, que dius...
3: Sí.
4: Que dius, estimada, és que no parlam ni del mateix context, ni la mateixa situació socioeconòmica. És que m'apareix un insult que tu te posis, per molt que siguis mare fadrina, que no ho ets, perquè els pares,
3: no és.
4: Perquè els nins tenen un pare, te caurà millor, te caurà pitjor, però aquests nins no estan deixats de la mà de Déu. I, per cert, que en Piqué, ara que estava representant tu sa pronto, està empipadíssim en so proselitisme que fa per xarxes Shakira d'aquests dos nins que en es paren, en Gerard Piqué, segons ha explicat ell, li diria que fossin una mica més anònims.
3: Més anònims, sí. Bé, és complicat perquè bé, són dues persones molt famoses, però és vera que ella, quan es va separar de Piqué, demanava la no exposició dels seus fills quan eren en son pare. Però quan després som amb ella és igual. Això, per exemple, ho podem traslladar, això que hem comentat ara a la portada de la revista Lectures. Hi ha una finestreta que posa, el titular és el següent: Shakira gana a Hacienda, tindran que devolver-li 60 milions. Clar, tu dius així, dius, mira, en el final no era res, l'han fotut sa vida i en el final encara li han de tornar el dobbes. Hem de dir que d'aquests 60 milions d'euros no és que li hagin de tornar 58 milions d'euros, és que ella tenia béns
4: embargats.
3: Embargats, per aquest motiu, i bé, és això.
4: Crec que tenia embargat, no sé si era la meitat, i l'altra meitat sí que va haver de dipositar en cash, i això sí, tampoc ho han de deixar de banda, crec que són de més prop de 9 milions d'euros d'interessos, allò que haurà de pagar l'estat espanyol, si se confirma la sentència, però com que encara hi havia lloc per un recurs, Hisenda ja ha dit que aniran al Tribunal Suprem. Supos que tindran una mica més de marge per demostrar que 20 dies, que també na Shakira, com se sol dir en bon mallorquí, va tenir una flor en el cul, perquè l'any anterior va canviar la doctrina que Bahamas va deixar de considerar-se paradís fiscal. Per tant, ja no era ella que havia de demostrar que no havia estat a Bahamas tots aquests dies, sinó que era al revés.
3: Exacte.
4: Ara és qui demanda, que ho ha de demostrar.
3: Efectivament, bé, jo crec que presentaran recurs d'aquí a no molt, ja veurem com acaba aquest tema. Lectures, Marc Giró en portada. No tengo enemigos en la tele, no t'ho creus ni tu, Marc Giró. Escolta, tota la gent que té èxit té un poc d'enemics, de xup-xup, que nosaltres deim enemics, no importa, sigui una cosa...
4: No, però ell diu que hi ha molta enveja, tan que en part podria ser cert.
3: Això és vera. I tothom ho sabem, això. Portada de la revista Semana. Rosa López rompe per sorpresa con su novio. Bé. Tita Thyssen.
4: No, mem, pobre Iñaki, que va deixar la brigada canina de Cienpozuelos.
2: Ja no sé qui és el novio, m'ho podeu explicar?
3: Xisco, por favor. Estàs fent befa.
4: No estic fent befa.
3: D'un trencament, de relació.
4: No estic fent cap befa de cap trencament. Vale. Aquest jove... Crec que era policia local, era unitat canina, crec que era de Cienpozuelos a Madrid, crec, perquè ara mateix me balla, que era de unitat canina seguríssim. I ho va deixar per fer-li de representant. I ara, Iñaki, aquest policia, i na Rosa López, que ja parlaven de noces feia estona, ja feia un anyet bo que hi havia aquest run-run, resulta que ni noces ni res, i ara ell s'ha quedat sense feina.
3: Bé, però ha decidit poner fin a su relació de mutu acuerdo.
4: Sí, no, i que volen ser discrets, etcètera. Espero que aquest lot demanés un excedenci i ara pugui tornar a sa patrulla canina a fer feina.
3: Sí, segur que sí. La revista Semanatita Thyssen, ja sabeu que ha estat ingressada, se rumore que estava molt, molt, molt, molt malament. Ha tingut una pneumonia, ell ha dit que està millor, que queda que seva, però bé, que està millor. 10 minuts, ta mare més centrada que nunca en sí misma. Fa estona que no xerraven d'anar ta mare. Sigue una dieta estricta.
2: Crec que en xerran cada setmana.
3: No, ja duim un parell que no. Sigue una dieta estricta. Entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo.
2: Uau.
3: Cri. Bé, vale. Està ben bé. Shakira també, aquí. Hacienda condenada a devolver-li 60 milions d'euros, no? El que xerràvem abans.
4: Aquesta setmana magró a les portades,
3: sí,
4: no?
3: Sí, molta magró. Portada de la revista Hola, Núria Roca. La nova casa seva, un poble de la Serra de Gredos, que es diu Can de Leda. Està preciós. Aquesta casa és molt guapa,
2: sí.
3: Se veu molt bé, jo crec que ella és una persona que cau bé, arriba molt, no? Es comunica molt bé, encara que no digui res, en la gent, no? És una cara amable, fins i tot ella fa moltíssima, moltíssima publicitat. I bé, guanya molt de dobles en la publicitat, segurament més que en la tele.
2: Sí.
3: Cada la setmana. Sexta, sí, sí. I la revista Pronto, famosos conquistados por Leticia. Potato, com deia Xisco, pues fan un refrito, diuen què posarem aquesta setmana, no hi ha molta cosa, i posam un famosos conquistados por Leticia, pues des de Amaya, la cantant, que per cert a Cannes ha cantat amb un piano la cançó de Volver al Festival de Cannes, i ha estat preciós.
4: Que d'aquests famosos eren Elena Furiase, que dimarts que ve serà a Mallorca, sí, presentant la pel·lícula Mallorca Confidencial, protagonitzada per sa mare, que dimarts hi ha una estora vermella meravellosa aquí a casa nostra, perquè la pel·lícula, entre d'altres, té la producció d'Ivetres Televisió, i serà una fantasia. Dimarts, Elena Furiase fent voltes per Mallorca, tothom atent.
3: I Jonathan Andic.
2: Ui,
3: Andic.
2: Això, aquest tema és delicat.
3: Bé. Jo crec que la gent ja sap de què estem xerrant. Ahir va ser detingut el fi de l'amo de Manco, ja sabeu que l'any 2024, mitjans de desembre de l'any 2024, varen anar Jonathan, fi, i el seu pare, l'amo de Manco, a fer un passeig per Montserrat.
2: Una excursió.
3: Sí, una excursió. Va haver un accident, això és el que ens varen contar en aquell moment. semblava que havia treballat el pare i que va ser un accident molt desgraciat. Després hem anat sapiguent més coses. Va semblar com que arxivaven... No va semblar, varen arxivar, de fet, la causa, però després la varen reobrir. Fins i tot, un any després, varen reobrir la causa i al setembre de l'any passat, del 2025, li varen agafar el telèfon en aquest al·lot.
2: Sí. Diuen, per què ets sospitós? Diu, perquè Jonathan hauria visitat la muntanya Montserrat tres vegades a la setmana prèviament a la caiguda de son pare.
3: Ell, en la seva primera declaració, va dir que havia anat 15 dies abans per mirar
2: com era l'excursió.
3: I després, a la segona declaració, per les dades del mòbil, varen saber que havia anat els dies 7, 8 i 10 de desembre i el suposat accident va ocórrer dia 14 de desembre.
2: També què diuen que hi havia, que el mòbil va desaparèixer en circumstàncies estranyes. Que
3: la mort de l'amo de Mango no va ser accidental.
4: I sobretot que va tardar molt en telefonar a urgències.
3: Va cridar dos pics, però una segona... Què diu la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell? Que existeix, que l'amor no va ser accidental, que existeix una participació activa i premeditada i li imputen un delicte d'homicidi. No sé si dient que existia una participació activa i premeditada no entenc molt bé perquè li imputen un delicte d'homicidi i no d'assassinat.
4: T'anava a dir?
3: Perquè, clar, la premeditació... segur que en aquests dies mos aniran explicant. I varen decretar prisió provisional amb fiança.
2: Que l'ha pagada 1 milió d'euros.
3: 1 milió d'euros...
2: De fiança.
3: 30 minuts després. De que li diguessin... podrà sortir si pagues 1 milió d'euros, ja tenien 1 milió d'euros. Hem de dir que li defensa Cristóbal Martell, que és un dels grans missers d'aquest país. Va estar aquí al cas Nos, per exemple, defensava a un germà d'Ana Maria Tejero, de la dona d'en Diego Torres, que anava com a imputat, com a acusat inicialment, i a les qüestions prèvies va aconseguir que le levantés, que le llevassin de ser acusat i va passar a ser testimoni. Va ser també en Cristóbal Martell, va defensar Dani Alves, va defensar també a la família Sumarroca, de tot el cas Pujol, els Pujol també, o sigui, és un misser que se les sap totes i que segurament la defensarà molt bé. L'han retirat del passaport i ha de comparèixer setmanalment als jutjats.
2: Ja està, no mos queda més temps.
3: No mos queda més temps, però... me fa molta gràcia, perdoneu, perquè és un tema molt seriós, però a totes les televisions estan fent com demos en directe de com va caure, de com va ser la trabaladissa.
2: Ai, no.
3: Diuen que fins i tot, ho diu la jutgessa, que el fill de Nàndic va fer com que havia una empenta més grossa de la que havia per sostenir que havia caigut. No tenien molt bona relació. El pare volia crear una fundació.
2: Sí.
3: El fill
2: és que
3: no...
2: té una fortuna de 4.500 milions d'euros.
3: I la seva parella, que pel testament, que havia canviat el testament poc mesos abans de morir, li corresponia pel testament 3 milions d'euros, i ella va dir, no, això me sembla poc, us demanaré 70. I van quedar en 30. I ella s'ha duit... No, estaven casats, però... no ho sé, m'agrada molt aquest fa com crest a l'espanyola.
2: Ai, quin trull. Raquel, moltes gràcies. Vols un pot de música?
3: Si me deixeu, sí.
2: A veure.
1: IB3 Ràdio és diversió. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
8: A llegir un conte amb el meu fill.
9: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
10: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
11: Rentar dents, rentar cara.
12: I me passes fil dental.
13: Tot darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
14: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
15: I me despert 7 hores després.
1: Pèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Moment per parlar de música i del Satèl·lit Fest que es farà aquest dissabte a Inca.

0: Els catalans Remei de Calafresca, que ara escoltàvem, o Riner, la lloritana Maria Jaume, la portolana Xisca, els joaners Ànimos Parrec, Setzeni des del País Valencià i el menorquí Rudimentari, són les propostes musicals de la cinquena edició del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte al Corte General Luque d'Inca. Música en català i, sobretot, talent illenc, com aquests de cartell, Remei de Calafresca, des del Montseny, que debutaven el 2021 i l'any passat treien el seu segon disc, L'Am de la Pregunta, un dels discos de l'any.
1: I nosaltres en volem parlar de Chantal Rodríguez, que és una de les components de Remei de Calafresca. Com està, Chantal?
2: Hola, molt bé.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Primera vegada que tocava a Mallorca?
2: No, la veritat és que la toquem a Mallorca com una mitjana de 3 cops l'any, però primera vegada que sortim de Manacor, quasi et diria. Sí, sempre que anem tenim molts amics a Manacor, llavors hem tocat molt a Manacor, també a Palma, però a Inca encara no, llavors ens fa il·lusió sortir de la zona de confort aquesta.
1: Clar que sí, i ja mira, són els pobles grossos, les ciutats de Mallorca, com a Inca. I aquest festival, no sé si el coneixíeu, Chantal, en aquest festival, el Satèl·lit Fest.
2: Em sonava perquè justament som amics de... Perquè això, tenim molts amics de Mallorca, i llavors el Reina són de... Havien tocat l'any passat, crec, o fa 2 anys, no sé quan. Llavors, també la nostra guitarra havia tocat amb ells i va anar-hi a tocar aleshores. Llavors, havíem sentit a parlar, però bueno, no sabem gaire res.
1: Uh-huh. Quina música feis amb Remei de Calafresca?
2: Doncs, bueno, hi ha una mica de tot, però bueno, al final és mentida, perquè sí que de tot és impossible. Llavors fem com rock, però també portem sintes i ens agrada, doncs, no sé, fantasejar amb diferents...